0: propietari secret de Joan Laporta. Sou a punt?
1: Sempre.
2: Sí, eh? Sí, sempre, però no se diu Sormut, però bueno, ja...
0: Sí, exacte. Ja, ja, ja, ja m'he donat a la...
2: Molt bé. Bueno, ja ho arreglarem. En tot cas, ja tenim preparat aquest dietari.
3: Recordem que és el dietari de les últimes hores, per tant, ha d'haver-hi també la festa que van fer ahir, les celebracions per la consecució del títol, etcètera, etcètera.
2: Endavant amb el dietari.
1: Dietari secret de Joan Laporta i Estruc, president electe del Futbol Club Barcelona, extractes dispersos.
2: Diumenge, 10 de maig de 2026, 12:15 del migdia.
1: Avui és dia de clàssic al Camp Nou, o, com en dic jo, per motius contractuals, l'Spotify Camp Nou. A més, avui de convidada a la llotja de l'Spotify Camp Nou i tenim una noia que canta que es diu Olimpia Rodríguez o alguna cosa així. I podem guanyar la Lliga contra el Madrid, que és una cosa que no ha passat mai en tota la nostra història.
2: Sí.
1: O sigui que me'n vaig cap al dinar de directives. Com que no ha vingut ningú de la directiva del Madrid, dino jo tot sol, el Via Veneto, que és el lloc on dino 6 dies a la setmana.
2: Molt bé.
1: Entre el primer i el segon plat, com sempre, demano una gibrelleta per poder fer les meves necessitats sense haver-me d'aixecar de la taula. I a les postres em fan un plat molt típic del Via Veneto, que és que un cambrer punxa una taronja amb una forquilla i la pela sencera, per després tallar-ne els grills un per un i servir-los en un plat acompanyat del suc de la mateixa taronja. És una broma que em fa sempre el cambrer i després ja em porta el meu paquet de galetes Príncipe amb Coca-Cola de 2 litres. Surto del restaurant una mica alegre, paro un taxi i li dic segueixi aquell cotxe, i aquell cotxe era un senyor que anava en una cadira de rodes d'aquelles amb motor. És una broma que m'agrada fer de tant en tant.
2: Diumenge, 10 de maig de 2026, 9 de la nit.
1: Comença el partit a l'Spotify Camp Nou. Abans, saludo la cantant convidada d'avui, Olivia Rodríguez, i li dic si vol que fem una porra, però crec que entén una altra cosa i es genera un silenci una mica incòmode que trenco presentant-li el president interí del Barça, el Rafa Juste, però dient-li que és Romario. A la mitja part ja guanyem 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, que són dos fitxatges meus i dos grans jugadors que jugaran molts anys al Barça i triomfaran sempre que no puguem portar-ne de millors, cosa que no sembla gaire difícil. Aprofito la mitja part del partit per enviar uns whatsapps. Primer a Julián Álvarez, dient-li que avui tenim al Camp Nou la seva cosina, la cantant Alicia Álvarez, i que si vol venir a jugar aquí. Després li envio una foto íntima i li dic vols veure l'Orelluda, fent referència, evidentment, a la Champions. I també li envio un whatsapp a Mbappé i li dic Kylian, no tens ous de fer una story d'Instagram amb 2-0 al marcador i posant a la Madrid. I el tio va i la fa. És més culer que el puro de Nicolau Casaus.
2: Diumenge, 10 de maig de 2026, 2:15 de la matinada.
1: Entro a Luz de Gas com a mi m'agrada, amb la corbata al cap, la camisa descordada, els pantalons als turmells, una ampolla de xampany de 6 litres, i acompanyat del pare de la Minya Mal, Travis Scott, i un grup de mariachis que he contractat perquè em cantin tota l'estona Però sigo siendo el rei. A dins de Luz de Gas desplego tots els meus encants i faig tots els meus balls, els meus passos de ball. El cangrejo pistolero, que és anar disparant amb els dits i caminant cap enrere. El saxo aeri, que vol dir fer veure que toques el saxo en cançons on no hi ha saxo. O el cieguet, que òbviament consisteix en fer-me el cec caminant durant molta estona al mig de la sala fins al punt que la gent comença a patir una mica. Li demano al DJ que posi una cançó de la meva amiga, l'Olivia Rodrigo, i la ballo tota fent botifarres a l'aire, aconseguint una vegada més, de manera miraculosa, que no em petin les costures de l'americana.
2: Dilluns, 11 de maig de 2026, les 8 del matí.
1: Entro en forn de pa acompanyat del grup de mariachis, que ja han incorporat Travis Scott i el pare de la Minya Mal i formen un grup uniforme. Demano 450 croissants de xocolata blanca i una ensaïmada petita i els dic als meus amics, i vosaltres voldreu alguna cosa? Tots riem molt i ens piquem el pit els uns als altres i ens toquem la cara molt fort i fem botifarres a l'aire. Em trobo bé, em trobo platòric. He tornat a salvar el Barça sense obrir mai ni un punyetero Excel ni un PowerPoint. Ni tan sols he obert el meu correu electrònic mai. Només amb la meva intuïció, el meu olfacte i el meu gust per liderar. Visca el Barça i visca Catalunya lliure.
0: Molt bé. Gràcies, nois. Ara tornem.
4: Como hemos cambiado.
5: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
6: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
7: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
8: Fires de maig dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les Fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
9: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
10: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Moda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
11: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés, a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
12: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
13: Ara amb Lidl Plus 6 burger meat mixtes per 3,39, t'estalvies un 15%. I 500 grams de cafè natural malt per 3,89, t'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
16: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
17: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
18: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
19: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
0: Bé, doncs, nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a la competència. Feu bon dades!
20: La competència.
21: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
22: Hola. I a
20: Gorilla. Un programa basat en fets reals.
23: Mala faria.
20: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: A les escales que temen els teus genolls i semblen més altes.
1: Ui!
0: Ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: Nico Center serà a les Fires de Maig. Vine a visitar-nos i aprofita els 10 dies Nissan amb tota la gamma de Nissan des de només 99 euros al mes. Tant si busques un vehicle urbà, familiar o electrificat, tenim una opció pensada per a tu. No deixis escapar aquesta oportunitat exclusiva i acosta't al nostre stand a les Fires de Maig. T'hi esperem!
4: Està millor.
5: Doncs vinga, tots a la muntanya. Tots a pujar a la muntanya. Això són uns consells que et donen quan fas el curs de riscos laborals, que és parar, si ets una persona que treballa amb un ordinador, parar, mirar per la finestra.
4: Te vagis a les rodalies, te vagis a partida i vius una mica a l'horitzó. Després tornes i a veure què et diuen a casa els jefes. No?
5: Sí, i mires a lluny i després a prop. O sigui que enfoques lluny i després a prop. Si ho has de fer unes quantes vegades i...
6: Molt gandulet, pobret.
7: Ja t'entenc, ja t'entenc. Bueno, mira, escolta, doncs felicitats, miracle, miracle. Ens recomana en Jofre Bardagí també, músic i compositor, que presenta el segon volum de Jofre Bardagí, interpreta Serral. Què tal està, Jofre?
8: Molt bé.
7: En directe, ho saps, eh?
8: Tocaré.
7: Fantàstic, fantàstic. Ell té una experiència, amb ell li va fer de canguro Julio Iglesias, i després també té una experiència amb Maradona, que ens explicaràs avui, eh?
8: Sí.
7: Perquè, clar, com que tu, el teu pare, era el Bardagí, el mestre Bardagí, era el que tocava amb en Joan Manuel Serrat, i no sé, de sobte es creuaven tots aquests personatges a la vostra vida, i tu eres un xaval, i tens una experiència... No ens ho expliques, abans, per favor, amb tots vostès, avui més que mai, repassar esportiva, Mireia Giró, bravo. Bravo.
5: Masculí campió de Lliga després d'un partit catàrtic i hem vist a la porta ballant despetxar. Casado i Valde al mig de la plaça Catalunya celebrant-ho com si fossin un mes i Pedri, Olmo i Eric passejant bicing per Barcelona. Que tot això són coses que ja hem...
7: Perdona, para. Els tens quadriculats, Ernest. Quadriculats, els collons, els tens. O sigui,
5: per
7: la realització musical d'aquest programa sempre és un nyap integral, sempre dadaista, sempre tirant, diguéssim, el punk en absolut. I avui, que resulta que el Barça s'ha llegit el teu guió i frase que dius, frase que hi posa una cosa que va perfectament adequada. Que toca Rosalía, toca Rosalía. Que els altres van en bicicleta, lo del verano azul. O sigui, tu eres estudiant, no? Quan parlem del Barça i guanyem el Barça a la Lliga, ara sí que posem atenció. Però nosaltres pensàvem que eres idiota. I resulta que no, que és que els tens quadriculats. Vinga, torna a començar i ja veuran vostès com va la realització musical avui d'aquest programa. Toca't els nassos i balla. A veure, vinga, ja veuràs. Torna a començar. Per fort, tu a mano com a germà.
5: La porta ballant despetxa.
8: Me l'ha de tancar.
5: Casado i Valde al mig de la plaça Catalunya celebrant-ho com un mes i Pedro, Olmo i Eric passejant amb bicing per Barcelona.
7: És que no el trobes, el paio.
5: Però bueno, no li...
7: He pensat, ui, que bé està sonant això. I he aixecat la vista i pensat que era un altre tècnic. Vinga, hombre.
5: Deixa que sigui creatiu amb mi.
7: Sí, sí. No, creatiu no, creatiu és quan... Aquí has seguit el guió rigorós. Bueno, endavant.
5: Això, bueno, tot sembla igual al de sempre, perquè ja va passar la temporada passada, però... Aquí era diferent, perquè era un clàssic, perquè jugava al Camp Nou i perquè el Madrid està en crisi, i això ens agrada molt. El vestidor del Real Madrid...
7: Bueno, a mi me la pela, tot això que està
5: dient. Tu saps? He fet un resum per tu.
7: Com si sí, gràcies. Sí, no, em va molt bé com ho facis, perquè jo vaig tornar de l'AVE, tenia això de la Valla i em vaig quedar... Dic, oi, que ve això de la Valla, i va... A més, mira, fixa't tu com sóc, que com que estic ara, que estic a la cima, diguéssim, de l'èxit i tot això, doncs vaig arribar a Barcelona i hi havia la Valla, que vaig pensar, això és la reivindicació que jo he fet durant fa tants anys...
5: Que és per tu, t'han fet l'embusada per tu.
7: Per tu 10 o 15 fent-la, vull dir, hem tardat, però bueno, ja sabem que les coses de Telàcio van despacio. Però, ves que vull dir, que ara em poses tu una urna i voto el Collboni d'alcalde, perquè estava allà, que no deu ser cosa seva, deu ser de DIF, un d'aquests, no? Però, com vaig arribar a l'AVE, vaig veure la Valla, em vaig aixecant això, i llavors hi havia uns focs artificials. I vaig pensar, mira, com que arribo a Barcelona, m'han posat uns focs artificials. I després em va dir, i vaig pensar, no, deu ser del Barça. M'ho va dir, no, és que ha guanyat el Barça, diga.
5: Però si tu et va bé pensar que ets per tu, doncs endavant.
7: Sí.
5: Però tu saps que el vestidor del Real Madrid, ara s'hi podria fer una temporada sencera d'Hermano Mayor?
7: No, això no ho sabia.
5: Vale, doncs et faré un resum.
7: Es veu un gag de la competència que ha estat viral i que una cosa genial, avui el Basté n'ha parat al matí, no? Que es veu que ha estat genial aquest gag, això devia passar tal, i jo no m'havia enterat de res. És que ni escolto la competència ni m'interessa el Barça, o sigui, perquè veus tu quin tipus de persona soc.
5: Doncs el resum seria, si jugadors del Madrid que s'estan barallant entre ells, val? Llavors tenim Carvajal i Ceballos, que estan enfadats amb Arbeloa, que és el con de trànsit, recordem? Per falta de minuts, perquè no els donen minuts. Val. Després s'ha sabut

0: que Carreras i Rüdiger van tenir un conflicte amb bufetada inclosa.
1: Mare de Déu, no m'ho diguis.
0: I que Schumeni i Valverde es van barallar no només una vegada, sinó dues. La segona va ser després d'intentar reconciliar-se.
1: Carai, doncs...
0: Va anar molt bé la reconciliació. Valverde va acabar hospitalitzat.
1: Com?
0: Amb un trau al cap, tot i que ell... ell diu que no es van agredir ni es van tocar, que va ser un cop contra una taula. O sigui, és la típica taula que et cau al cap.
1: Al cap, sí, sí.
0: Llavors, el més greu de tot, que això ha passat aquest cap de setmana, és que el club els ha sancionat econòmicament, però no esportivament. Per què? Només s'ha quedat sense jugar al clàssic el que està lesionat per atac de taula al cap.
1: Però sí que s'ha guanyat el Barça, si no hi havia cap jugador, diguéssim.
0: Només aquest. Però els altres només se'ls ha sancionat de dir, xaval, què fots?
1: Han pogut jugar, però no han cobrat el
0: client de cobrar. A sobre, l'entrenador, que és Álvaro Conde Trànsit d'Arbeloa, va sortir dient que tampoc n'hi havia per tant, que això als vestidors sempre ha passat, que el problema no és que hagi passat, sinó que s'ha filtrat al públic. I que fa anys ell tenia un company que li va donar un altre amb un pal de golf. I que llavors això és normal, no? I també va recordar un tal Juanito, que és un jugador mític del Madrid, no tenia ni idea.
1: Ni la més remota idea.
0: Que es veu que, bueno, que va dir, ui, se li va anar una mica de les mans... però un jugador com cal, no? Llavors us convido a mirar les imatges del tal Juanito rebentant-li la cara amb el peu a un jugador del Bayern estès a terra.
1: Però el bastidor fora.
0: Al camp.
2: Fora.
0: Llavors, va venir a dir que tot això van ser punyalades entre col·legues, val? I que no passava res. Llavors, doncs mira, senyor, que et queden 3 hores al Madrid, jo crec que li queden a aquest senyor.
1: El con de trànsit,
0: ves fent les maletes, però no s'ha assabentat aquest senyor dels temps que corren, el qual aquesta violència és inacceptable.
1: Si
0: ja n'hi ha prou de normalitzar la violència masculina, que és una cosa normal i justificable, doncs no. Jo començaria a justificar i a normalitzar la violència femenina a partir d'ara, que jo crec que ens toca una mica ja normalitzar-la.
2: Per compensar.
0: Llavors, ves a apuntar-te a l'INEM, Arbeloa, i calla, ja, perquè em posa molt nerviós aquest senyor. És com... significa tot el que no suporto. Llavors, ja, que se'n vagi. I jo tinc una sèrie d'idees per redreçar la situació del Real Madrid, que són molt millors de les que proposa el seu ex-tècnic,
1: que ja podem dir ex.
0: Primer, crec que hauríem d'enviar al Madrid mestres catalanes per carregar-los una miqueta més de coses de les quals en tenen la culpa,
1: les
0: no?
1: Les mestres catalanes, exacte.
0: Sí, perquè tot això és culpa de l'escola catalana.
1: Clar.
0: O, encara millor, al Real Madrid s'hi podrien enviar un parell o tres de Mossos d'Esquadra.
1: Home.
0: Per exemple, infiltrant-los, vestits en calça curta, a veure si cola. I això és una idea que he agafat de la Generalitat de Catalunya, evidentment, que trobo que és fantàstica. Pedagogs, psicòlegs, recursos, això no, policia. Ja ho diuen a les protestes.
1: Que també ningú ha preguntat als Mossos d'Esquadra, perquè, clar, tu de sobte ets Mossos d'Esquadra i et diuen has d'anar a vigilar un pati de l'escola. Però llavors aquests senyors estan cagats de por. Si jo soc Mossos d'Esquadra i m'envien a un institut, i jo m'agafo la baixa per depressió, però exactament a la mitja hora. És que no ho aguantaran els Mossos d'Esquadra entre els instituts, tot això. Saps què et vull dir o no?
0: Ara
1: imagina tu seguir una... Dius, home, per favor, però com t'envia... Hi ha una reunió també. Ara t'has d'infiltrar a una reunió de...
2: De profes.
1: Una assemblea.
0: Però, també pots dir que no.
1: Després d'haver-te infiltrat a les reunions de l'independentisme, una reunió de profes, és que et deu semblar l'infern, diguéssim.
0: No, estan molt enfadats, també t'haig de dir.
1: Els Mossos?
0: No, els mestres.
1: Els mestres estan enfadats, però...
0: A mi faria més por.
1: Però vull dir-te que tu... Ara mira que tu ets mosso i t'envia a un institut. Se't posen per corbata.
0: Doncs,
1: perquè a més a més no poden anar amb la porra ni poden anar com de paisà.
0: Poden fer objecció de consciència, que la fan a molts llocs sanitaris que no aborten i tal.
1: Ja t'ho dic jo, que ningú està pensant als mossos. Envia-t'ho a un mosso a un pati d'escola d'aquests, d'un institut. Doncs imagina't.
0: Doncs que els enviï al Real Madrid, que així s'acaba la violència, home, cops de porra. Segon, jo proposo que portin un mediador. Per exemple, podria ser Isabel Díaz Ayuso.
1: Exacte.
0: Que li ha anat molt bé aquests dies polint conflictes del passat entre Espanya i Mèxic, que la mediació podria centrar-se en la figura d'Hernán Cortés i les seves tècniques per aconseguir la pau, que és assassinant a tothom. O també Vinícius podria fer de mediador, perquè a mi m'ha sorprès que ell ningú l'hagi pagat encara. O sigui, és una cosa que em sorprèn molt. Podria ser mediador perfectament, però fent senyals amb les mans, com el partit d'ahir que va fer el símbol del 15, per dir que el Madrid ha guanyat 15 Champions, però es va fer un embolic, jo no vaig entendre res. O sigui, sort que hi ha gent que sap desxifrar, perquè el tio va començar a fer una cosa
1: però
0: amb les mans.
1: Però Vinícius jugava.
0: Sí, joder, sí, jugava. I ningú l'ha pagat, que és molt curiós, això.
1: Clar, es peguen tots entre tots. I
0: el Vinícius no, que tenia tots els números. 3. Canviar el president Florentino Pérez d'una vegada, perquè tot va pel pedregar i portes ja 3 entrenadors en menys d'un any, de qui serà la culpa? Pregunto jo. Però clar, jo si volen que torni Mourinho per fer veure que és culpa de l'entrenador, doncs que torni Mourinho perquè embolicarà molt la troca i serà superdivertit. O sigui, jo l'estic esperant amb els braços oberts. I finalment, baixant els sous dels jugadors galàctics...
1: Perquè Mourinho segueix viu?
0: Que sí. Sí, sí. Però estan parlant amb ell. Serà el proper.
1: Ja viu i entrenar. Home, Mourinho donava molt de sí, era molt còmic.
0: Quina mandra. Era encara més còmic.
1: Val. I finalment...
0: baixar el sou dels jugadors galàctics i posar en paios que no siguin tan imbècils ni tan rics de jugadors, que això ajudaria molt perquè ja ho va dir Xavi Alonso quan va fer entrenador del Real Madrid durant 6 segons, que no sabia que havia vingut a entrenar a una guarderia.
1: Mira, veus? És que tens raó, que hauríem de portar-hi els Mossos.
0: Exacte. Llavors jo vull destacar també...
1: Jo no pots destacar res més perquè m'he quedat sense temps. Amb tots vostès un aplaudiment per Mireia Giró i un aplaudiment per Neus Cáceres. Ja veuràs. Fantàstic. El que sí que vaig dir d'això d'esportiva és que a partir de no sé quan hi haurà la quiniela i ja també serà pel futbol femení. Això és increïble. Ah. Podràs fer quiniela pel futbol femení. Veus?
3: No n'hi havia encara?
1: No, si fa dos dies que no, si tot va lentíssim. Imagina't, si han tardat a posar la balla de lo de l'AVE, imagina't la quiniela del futbol femení, que és una cosa de senyores, però com va...
3: Quatre partits posaran.
1: Quatre partits. Bueno, escolta, Neus Cáceres, endavant les atxes.
3: Endavant.
1: Neus Cáceres, mira, ja
0: s'aplaudeix.
1: Avui ens vols parlar de... dues sèries.
3: De dues sèries, exacte. Mira, jo crec que abans de res dir-vos que buscar una pel·lícula o una sèrie a les plataformes ja s'ha convertit en un entreteniment en si.
1: Clar, sí.
3: O una tortura. O és una tortura. O sigui, a mesura que n'hi ha... Jo no sé, jo no recordo anar als videoclubs i trigar tant.
1: Sí, és el mateix. Per tant, re. Tota la teva teoria...
0: No estic d'acord.
1: Sí, nosaltres fem les mateixes... Canvia la tecnologia, però fem les mateixes merdes que fèiem. S'ha de buscar. Home, al videoclub estaves hores i hores i no sé què, i amunt i avall...
3: Però hi havia la persona que te tenia... Ostres, que em recomana...
0: I normalment anaves a buscar la pel·li que ja volies. Vull anar a veure aquesta. I no hi era, hòstia, no hi és. Bueno, doncs agafo aquesta altra.
3: I t'estalviava aquella soledat de...
1: Però on vols arribar? Després d'aquesta anàlisi de sociologia d'altíssim nivell...
3: D'altíssim nivell... He descobert un parell de sèries...
1: És a dir, que tu ens fas el favor ens estàs fent guanyar
3: minuts.
1: Temps.
3: Sí,
1: val,
3: total.
1: Val, molt bé.
3: Temps, diners, i us proposo un parell de sèries que, per fi, a les dones de la meva edat ens interessa.
1: Que és quina, la teva edat?
3: Molt... 50 i pico.
1: Val. O sigui, les senyores de més de 50 i pico...
3: Més de 50.
1: Avui en tenim diverses, aquí.
3: Magnífic. Doncs, senyores, de veritat, teniu Filmin...
1: Hi ha una senyora que diu, no, jo 50 i pico, no. Vostè no, senyora? No, i tant que no.
3: És a dir, avui dia costa tant trobar una sèrie de televisió o de cinema que ens digui alguna cosa a les dones de la meva edat, que ja passem de tot, m'entens el que et vull dir? Que estem fins al cony de gairebé tot i que ja no tenim contemplacions.
1: Ja.
3: O sigui, jo ara em va encantar aquestes dues sèries perquè realment representa el que les dones hem de fer a partir d'ara ja. Escolta, que els moqui la iaia, els tios, enteneu?
1: Ja.
3: Prou, ja n'hi ha prou.
1: Val.
3: I en aquestes dues sèries les protagonistes van doncs estan així fins al cony i ja no tenen pèls a la llengua, ja no s'aguanten. Jo no sé si... Bueno, no m'agrada dir menopàusiques.
1: Ja. Yeah.
3: Però sí, és... Estimo l'humor menopàusic.
1: Humor menopàusic.
3: És fantàstic.
1: La primera és La dona
3: és
1: danesa.
3: La dona danesa, que és una producció d'Islàndia i França, que us he de dir que aquesta sèrie la van presentar en la darrera
0: edició
3: de Serializados, i va anar-hi el director i la protagonista, que me n'empenedeixo moltíssim d'haver-m'ho perdut, perquè realment m'hagués agradat molt...
1: Coneixer-la.
3: Coneixer...
1: Tinc el tràiler, eh? Mira, anem a posar el tràiler una mica. Pues molt bé, ja està.
3: Llavors... que per cert...
0: Semblava els Gremlins, això.
1: Sí, bueno.
3: El director d'aquesta sèrie havia dirigit una pel·lícula que es diu La dona de la muntanya, que també és una pel·lícula feminista.
1: Sempre és la dona danesa, la dona de la muntanya, la dona per aquí, la dona per allà, molt bé.
3: Doncs vinga, quantes més dones millor.
1: I llavors què?
3: Llavors, aquesta sèrie, que està protagonitzada per la Trine Dirholm, que en el seu país és una dona molt famosa, que també t'he de dir que m'encanten aquestes sèries de que no conec cap actor ni cap actriu.
1: Clar, ja t'entenc.
3: És molt refrescant, no sé, a mi m'enganxen més. Doncs llavors aquesta dona fot un paper impressionant en aquesta sèrie, que va de que ella és una ex espia de l'exèrcit danès,
1: bueno, i combatent,
3: que es retira,
1: no? I combatent. Ha estat al front,
3: ha estat a la majoria de conflictes internacionals, com a infermera, però ella és tinent de l'exèrcit, es retira i se'n va a Reykjavik, en un apartament d'uns pisos, i allà comença la seva vida plàcida.
1: Ja, perquè ella es retira.
3: Molt bé. I a partir d'aquí li comença una altra batalla, que és la batalla que ella no pot evitar d'enfrontar-se cada dia perquè no aguanta ni les injustícies que hi ha, i comença a repartir...
1: El veïnat.
3: O sigui, ella comença a tenir
1: problemes...
3: No ho dic
1: perquè t'has deixat el subjecte de...
3: Perdó.
1: O sigui, el veïnat.
3: O sigui, ella comença a tenir conflictes en el seu edifici.
1: Amb tots els veïns, que són tots uns imbècils integrals.
0: O sigui, es pren la justícia per la seva banda.
3: Però d'una manera...
1: Resol...
3: És a dir, comença a impartir justícia. I ja està.
1: Ella resol conflictes utilitzant tècniques militars.
3: Exacte. I els agradi o no, els seus veïns...
1: Que sí. Per això et dic que això d'enviar els gossos als mestres tampoc era tan mala idea. Que no hagin vist aquesta sèrie, saps? Els responsables.
3: I t'he de dir que és molt divertit.
1: Que ara resulta que... Escolta, això dels Mossos... És que estic rugurrula a l'elevador. Que ara resulta que han enviat els Mossos d'Esquadra, els pobres Mossos d'Esquadra, a infiltrar-se amb els mestres, a la d'allò... Que sí, joder, poseu-vos el nom... Tu ets un Mosso d'Esquadra.
0: No em vull posar en un lloc del Mosso d'Esquadra.
1: Bueno, que vull dir-te que... Home, però jo sóc el Mosso d'Esquadra, és que m'encantaria posar-me, que estan molt bons. Però que et vull dir-te que, escolta, el Dica, el... anava a dir... Què estava dient?
3: Que has de posar un mosso a la teva vida.
1: No! Però vull dir que ara resulta que també una altra cosa que m'intriga d'això dels Mossos d'Esquadra és que resulta que ara no saben ningú serà el responsable que els Mossos d'Esquadra haguessin infiltrat, ni si haguessin infiltrat, ni anessin a les escoles, ni anessin junts, ni anessin enlloc. Perquè no ve de la Conselleria, no ve de la Generalitat, no ve del Trapero, no ve del propi dels jugadors, que no fos que fos un Mosso d'Esquadra. És que és un misteri, això.
0: Era un misteri.
3: Ai,
0: potser era algú com la dona danesa.
1: Perquè no sabem on més estan infiltrats
3: els cils.
1: A veure, això també té tota la raó. Que no sigui que hi hagi un mosso aquí infiltrat. Tu, a veure, el micro, Esther. Aquest d'aquí és un mosso com una casa de pagès. És que
0: està deixant la barba expressament.
4: Té pinta de retirat, sí.
1: Tu, a veure. Ah, que eren mossos retirats els que envien.
0: No.
1: Ah, com et dius?
5: Xavi.
1: Mosso. A què et dediques?
5: Soc funerari.
1: Que això és la típica cosa... A veure un moment. Això és la típica... La típica tapadora de Mosso d'Esquadra.
5: Com?
1: Funerari de què? I per què portes gorra?
5: Per tapar els cabells.
1: A veure, funerari on?
5: Badalona.
1: Però i això és privat o públic, això de les funeràries?
5: Privat.
1: Això també és un tema que n'hauríem de parlar, perquè jo estic a la funerària pública, ho deia de Colau... I era una molt bona idea, perquè a veure des de quan una cosa que tothom fa resulta que està privatitzada. És flipant, no? O sigui, aquí hi ha un tejemaneje que vaya tela. I és teva o ets empleat?
5: Empleat.
1: Ah, i entrarà a preguntar, és que clar... No, ho dic, t'estic fent preguntes per veure si tu saps tot, i no, que, jo crec que aquest tio és un Mossos d'Esquadra infiltrat.
0: Tinc una pregunta.
1: Sí, digues.
0: De quina promoció dels Mossos ets?
1: Exacte.
0: Ara sí, cau.
1: Una pregunta. Què fas a la funerària?
5: Tot.
1: Carreteges morts o...
5: Recullo, preparo.
1: També és tecnopràctic?
5: Tanatopractor.
1: O sigui, hi ha precarietat amb això de les funeràries, perquè si t'has d'arrossegar el mort, i més l'has de maquillar, i l'has de col·locar, i l'has d'inflar, i l'has d'enterrar i tot...
5: S'ha de fer de tot.
3: Has vist la sèrie?
1: Com has...
3: Dos metros bajo...
1: Tierra? Per què no?
3: T'encantarà.
1: És un clàssic,
0: perquè sap de què va.
1: Six Feet Under. A veure, un moment. Si ara jo em morís, què és el primer que faries?
5: Ara mateix.
1: Sí, jo sempre porto a la butxaca de l'americana, porto un paper amb el maquillatge, el to de maquillatge que vull. Perquè el que no vull
5: això és... ajudaria.
1: Això ajudaria. Ah, que sí? Perquè és de
5: santa?
1: Sí.
5: Contra més instruccions queden, millor per nosaltres.
1: Millor per vosaltres, no? Aquest tio és un Mosso d'Esquadra, perquè no m'han deixat això. Bueno, Neus, perdona, un aplaudiment per...
0: Pel Xavi.
1: Sí, el Xavi. No, et deies Xavi? Què cony s'ha de dir Xavi? Martí, no? No has dit que t'hi diu Martí?
0: No, Xavi.
1: Però si ens ha dit Martí abans.
4: No, t'ha dit Xavi, Marc. T'ha dit Xavi,
1: bueno, a veure...
0: Una trampa, no? Però una trampa.
1: La dona danesa, t'ha encantat.
3: La dona danesa, m'ha agradat. Doncs perquè, et dic, veure ficció amb dones protagonistes de la meva edat costa moltíssim.
1: Jo t'entenc.
3: Vull dir, no n'hi ha.
1: No. Però hi ha Hacks, també, que tu em vas ensenyar Hacks. A mi m'encanta.
3: Bueno, és que segueixo enganxada, jo també.
1: Ahir vaig veure el capítol, perquè més com que es va entrar... I després tu, Fúria, recomanes Fúria, que és una sèrie que ja està a Netflix.
3: A la mateixa setmana vaig descobrir Fúria.
1: Perquè hi ha... No, HBO,
3: HBO, perdó.
6: Todos vamos a morir.
1: Mira, tot. Perfecte, ja està el tràiler. Tots vam a morir. Mira, per tu, fenomenal, eh? Exacte. Genial.
3: I bueno, quan vaig anar emocionada, vaig dir, ostres, segur que deuen haver-hi...
1: Perquè l'algoritme, com es digui, ja t'ha pillat a tu.
3: Bueno,
1: senyora,
3: no,
1: de més de 50 anys...
0: Que està recuperant la vista.
3: Desquiciat.
1: Que està recuperant... Ah, sí, per què?
3: Els algoritmes, perquè jugo amb ells.
1: Sí?
3: Mira!
1: Mira!
3: Miro 10 minuts de Harry Potter. Pam!
1: Per què? Però per què? Així?
3: Va joder-lo.
1: Si tu enxufes Harry Potter per fotre l'algoritme.
3: Exacte.
1: Quines altres tècniques tens per fotre l'algoritme?
3: Però, pues, veure coses que no tenen sentit amb el que jo normalment miro.
1: Però, ara,
3: només poses 10 minuts i ja l'algoritme va loco. Hòstia, ara li agrada el Harry fucking Potter.
1: Ja, jo no
3: sé. Com pot ser si només mires...
1: Però a tu t'interessa la merda, el Harry Potter, o no?
3: A Harry Potter m'interessa una... punyetera merda.
1: Ja t'entenc.
3: Ja t'ho dic, n'he vist una.
1: I llavors el poses per enganyar...
3: El poso per desquiciar l'algoritme.
1: Perquè tu t'agrada aconseguir les coses per tu mateixa.
3: Exacte.
1: O sigui, ara...
3: jo tinc Twitter més que res per... O sigui, ja com a experiment sociològic jo tinc un compte de Twitter per poder veure tots els trolls que per cert, després si tinc temps...
1: No tindràs temps, ja t'ho dic.
3: Veieu un home millor, que és boníssim.
1: Una sèrie que sigui un home millor, sí.
3: Un home millor, que és molt bona, que potser un altre dia...
1: Que t'has estat molt ambiciós, avui. L'has comentat tres sèries, volies, Neus.
3: Ja. És que,
0: bueno,
3: tres.
0: Per
3: poc temps que tinc...
1: Igual que em llegeixo, que també porta 150 notícies.
3: Llavors, doncs...
1: Dues, perquè Fúria i la dona danesa, eh? I hem parlat de tanocotopràctia.
3: I és veritat que l'algoritme diu similars a aquesta, però no, gairebé mai...
1: Quin altre truc ho farà l'algoritme? Tulipa...
0: Però potser per això trigues tant a triar, perquè...
3: Bueno, clar, perquè clar, hi ha una opció que fas així amb el pols amunt i avall. No me gusta, o estoy de limpieza. O sigui,
0: com estoy de limpieza?
1: Com estoy de limpieza?
3: Sí, perquè els cabrons, o sigui, quan tu treus de la teva pàgina allò de seguir veient o una pel·lícula que et relaciona amb les altres que has vist, et dona la possibilitat de dir-los perquè ja no la vols.
1: Ja, llavors dius, estic de limpieza.
3: Estic de limpieza.
1: Ho poses tu o et dona una oferta? Hi ha una oferta
0: que t'oferten...
3: De limpieza de la teva pàgina d'inici.
1: Ah! Vale, escolta una cosa.
3: I llavors ells va dir, no, mira, aquesta li deu agradar. Doncs no, a mi s'equivoquen.
1: Bueno, ja està. Moltíssimes gràcies, Fúria, no?, perquè ens anem d'anar a publicitat. Un aplaudiment per la
6: Fúria.
0: Fúria!
1: Estan tota Fúria.
3: Fúria.
7: No haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
1: Aquest dijous 14 de maig, a 4:45 de la tarda, al Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, hi ha una cosa que ens interessa molt. Ara que parlaves de dona de... Que has fet callar les senyores, no? Senyora, l'ha fet callar, no, vostè? Has fet callar, tu, Neus, has fet callar...
3: És la productora que porto dins.
1: I ha fet, senyora, calla, fa... Xxt, Bé, resulta que, parlant d'aquesta sèrie, la dona danesa, que és una ex-combatent de l'exèrcit danès... Doncs, bueno, ara no sé per què, però
0: lligat.
1: Ho he lligat, perquè és que ho lligo tot.
0: Sí, perquè és un congrés que es diu Mujeres en Pie de Paz,
1: sí, dones en peu
0: que organitza l'Associació de Dones Jutgesses d'Espanya. És una jornada on hi haurà conferències i debats sobre els drets de les dones en situacions de guerra i on s'analitzaran, entre altres coses, el paper que poden tenir les dones per preveure els conflictes bèl·lics o com construir societats en pau amb paus duradores, inclusives i sostenibles. La jornada és gratuïta aquest dijous, des de 4:45 fins a 8:15 a l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, però hi ha aforament limitat. Per tant, us podeu inscriure al web www.mujeresjuezas.es.
1: Doncs escolta, efectivament, això és una cosa que organitza l'Associació de Dones Jutgesses d'Espanya. Amb tots vostès, Jofre Bardagí.

0: tal estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta'm una cosa, tu, el que vas prometre, i ets un home de paraula, que ens vindries a presentar la segona part del segon volum del disc de tribut Jofre Verdagí, interpreta Serrat.
1: I aquí estic.
0: Aquí sí, estic, sí. Mira, mira, aquest ets tu, eh?
2: No l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada.
0: Faràs dos concerts, un a Barcelona el 13 de maig, és a dir, això és dimecres, sí, eh? Sí, al sí. Festival Guitarra de Barcelona, Guitar de Barcelona, el Guitar de Sedena, sí. I després a Madrid el 22 de maig a la sala Galileo Galilei, que és una gran sala allà,
1: sí,
0: eh?
1: L'hem canviat, perdó, no us ho he dit, l'hem canviat al novembre, 4 de novembre.
0: Ah, 4 de novembre. Sí, sí. Molt bé.
1: Ens hem volgut centrar en el de Barcelona.
0: Molt bé.
1: I res.
0: Molt bé. Bé, doncs, de moment, aquest del 13 de maig, al Festival sí. Guitarra BSN. Explica'ns una mica, el Jofre Verdagí, bueno, primer de tot, ets el líder del mític grup Glaux.
1: Sí.
0: Això és així, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Això no t'ho trobaràs de sobre mai, perquè... No?
1: Sí, okay. Líder em fa...
0: Però ah, líder no, bueno, perquè sí, tens síndrome d'impostor.
3: Home, sí, ets el cantant.
0: Ets el líder, els feies anar tots com un fus, els feies anar tots com un fus, home, els Glaux, sí, sempre sí. Ho diu, mare de Déu, el Jofre Verdagí, sí, sí. Feia anar com un fus, era un líder de collons. Bé, llavors una cosa, ets fill del mestre Verdagí, algú dirà qui és el mestre Verdagí. Mestre Verdagí.
1: Verdagí, el mestre Verdagí.
0: Que era el que acompanyava sempre l'Àngel Casas, que Déu guardi exacte, també, exacte. El teu pare també, que guardi, bueno, Déu guarda una quantitat de coses, mare de Déu, escolta, clar.
1: De ahí que eres pastor. De ahí que eres pastor.
0: Bueno, llavors, el cas és que...
3: Estàs bé,
0: clar, tu vas créixer entre bambalines i
1: entre molts camerinos,
0: clar, perquè el Verdagí sí, sí. Era un dels músics, el principal músic del Joan Manuel Serrat sí. I molt amic durant molt de temps, no? Mm-hmm.
1: Sí, sí, durant molts anys. Jo vaig néixer enmig d'una gira i amb 15 dies estava de gira amb ells, així que dormint a les fundes de les guitarres, ho he explicat moltes vegades i això.
3: Oh.
1: Sí, sí.
0: Bueno, és igual, això no se'n recorda, eh? No cal que ho pots fer com si fos una exclusiva i la gent no estem...
1: Doncs això, dormint a les fundes de les guitarres i això, i passant les nits allà.
0: Carai.
1: Un record meravellós.
0: Un record meravellós. I el... Esclar, quan tu li proposes al Joan Manuel Serrat, sap que has fet tot això, no? Perquè portes dos volums, no?
1: T'imagines que no? Home, sí, ha de venir el 13 a cantar, així que...
0: El 13
1: a cantar. Espero que ho sàpiga, ja.
0: Clar.
1: Sí, sí, sí.
0: I el... Què et va dir? Sí? O sigui, li va fer il·lusió o...?
1: Va ser molt maco. O sigui, clar, jo podia fer un Jofre Verdagí interpreta Bruce Springsteen i no li havia de demanar permís a ningú. Ja. Evidentment, el Serrat, si no volia... O si em deia no és el moment o alguna cosa, doncs no. I aleshores el primer que vaig fer és dir-li si ho veia maco, si creia que ho podia fer. I al principi em va fer una cara com així de... Pareu ja de fer-me homenatges.
0: Ja.
1: I després
0: això
1: va ser...
0: Això és molt del Serrat, no?
1: Bé, clar, sí, és que aquesta clar. Cosa era...
0: Que té raó, sí, però està d'acord.
1: Sí, com... sí. Però va quedar així i em va mirar i em va fer una abraçada i em va dir no. Ah, tinc moltes ganes de que ho faci.
0: Clar, clar.
1: Va ser molt emocionant.
0: Sí, doncs mira, millor.
3: Home, tu el seu fillol, no?
1: Sí.
0: Clar. Escolta, el disc destaca també per diverses col·laboracions, com per exemple aquest Plany de Mar que sentirem ara amb Ginestar, a nosaltres ens encanta això, sí. Per favor.

0: Quines altres col·laboracions has fet?
1: Hi ha de Pedro, que el Jairo, sí, que ens coneixem de fa molt de temps, molt, amb Hoy puede ser un gran día, i la Sole Jiménez fent Escapritxos a la fa.
0: Ah, mira, la tinc aquí, la Sole Jiménez.

0: Ahora que dices ya hoy puede ser un gran día, es cuando dormo que veig clar, senyora, es caprichoso el azar, menuda, plan de mar, cantar, sería fantástica fiesta, paraules d'amor, paraules d'amor, a més a més, que fort. Escolta una cosa, el... això de Serrat és increïble, no? És a dir,
1: que a ell en
0: com a intèrpret i com a autor i com a poeta, o sigui, és, que és un dels grans, grans artistes, que tothom ho diu, però, pobre, deu ser el cap com un bombo,
1: però
0: és que és veritat, és que es fotis, Joan Manuel, ho sento, t'has de fotre perquè has d'aguantar-ho, això. Nosaltres, que
1: per, per mi és una referència al nivell
0: increïble.
1: De Bob Dylan.
0: Home,
1: o absolutament. Princeton total, sí,
0: absolutament. Absolutament. No. Bueno, escolta, explica'ns alguna anècdota, perquè tu ens vas explicar l'última vegada que vas venir a presentar el primer volum d'aquest recorregut que estàs fent pel Joan Manuel Serrat, que el...
2: Que et va deixar de cangur.
0: Et va fer de cangur.
1: Sí. Em va llit malament l'anècdota, eh?
0: Sí, em va llit malament d'allà aquí, sí.
2: Bueno, una piscina plena de dones, eh?
0: Sí, veus, fixa't tu. I ara tenim una anècdota també amb el Maradona. O sigui, en quin moment tu fes una anècdota amb el Maradona? O sigui...
1: Va ser... Jo era, quan estava jugant al Barça,
0: sí.
1: L'any 83 era...
0: Sí, 82, 83, sí, deu ser.
1: El Serrat estava actuant a Castelldefels, i jo hi era allà, amb una pilota, vestit del Barça, això, i van convidar el Maradona perquè ell vivia allà.
0: És
1: vaig estar tot el vol amb ell assegut a la falda
0: del Maradona.
1: Sí, sí. Wow. I després jugant a pilota amb ella als camerinos. Sí, sí, però amb la cosa de que allò típic d'un nen de 4 o 5 anys que et xuta la pilota que no saps mai on anirà,
0: mai.
1: I li vaig fer un túnel a Maradona i ell
0: va passar la
1: pilota per sota les cames.
0: I Maradona va poder amb tu.
1: I Maradona va mirar al Maradona a veure si algú ho havia vist i tots els músics ho havien vist.
0: O sigui, Maradona va ser humiliat
1: per tu. I a partir d'allà la carrera de Maradona va anar...
0: A partir d'aquí va començar a drogar-se.
2: A drogar-se. I això...
0: No va poder suportar.
2: Això que no hi havia mòbils, imagineu-vos ara. S'hagués fet viral.
0: Bueno, doncs en rigorós directe del Jofre Verdagí ens cantaràs una cançó...
1: Del primer volum.
0: Del primer volum. Perquè no les tens apamades, les d'aquest volum.
1: Encara me les he d'assajar per dimecres.
0: Clar, tu no vols que s'estreni res, que no sigui per dimecres. Recordem que el dimecres 13 de maig, al Festival Guitar de Barcelona, doncs actua en Jofre Verdagí, aquest Jofre Verdagí interpreta Serrat amb la presència de Joan Manuel Serrat, sí. I d'altres, no? I sí, altres, sí. Sorpreses.
1: Hi haurà la Bet, hi haurà Sidoní, hi haurà el Guillem Roma, ara, el Serrat...
0: Carai, però això és un concert increïble, per favor, si és un esdeveniment. Tornem a parlar, vull dir que ho refrescarem aquest dimecres, és, oi?
1: Sí, sí, que bé.
0: Bueno, canta'ns, per favor, en rigorós directe amb la teva guitarra. Aquesta guitarra, quin tipus de guitarra és?
1: Això és una Ovation Adamas,
0: que era
1: del meu pare.
0: Era
1: del meu pare, aquesta guitarra.
0: Sí, sí. Doncs escolta, has heretat molts instruments del teu pare?
1: Sí, me'n queden pocs, però no, sí.
2: Per què te'n queden pocs?
1: Perquè em vaig haver de vendre alguns per poder pagar aquestes coses.
0: Sí, clar. Escolta, Temps era temps, del volum del primer disc dedicat a Jofre Verdagí, que les cançons de programa, etcètera, doncs Temps era temps. Jofre, ens veus aquí a RAC1.

0: Fabergé, a Barcelona, el 13 de maig, al Festival Guitar BCN. Escolta una cosa, aquesta cançó, hi ha un moment, jo no sé si és la meva, jo sé si sóc jo, que ja estic obsessionat, diu la llengua al cul.
1: Sí. Sí, i per això surt Explicit Lyrics a la... a Apple Music i tal. Per aquest moment ens ha encapat la cançó.
0: De veritat? Sí. La llengua al cul. Fixa't, tu ho sabies, no?, de la llengua al cul? I què vol dir la llengua al cul? Bueno, jo, la llengua al cul, dic exactament el que
1: és. Pregunta-li a ell, que tens el telèfon.
0: Escolta una cosa.
2: Que no hem dit que el concert és a la sala...
1: Al Guita, allà, a Paral·lel 62.
0: Paral·lel 62. Sí. Bueno, una mica de prositat i ara tornem immediatíssimament. Gràcies,
3: Gràcies. Amb Marc Giró.
4: Actualitzada al minut.
3: Alertes d'última hora.
4: Contingut exclusiu.
3: Entrevistes i temes virals.
4: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
3: Podcast.
4: Fàcil i còmode.
3: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
0: Per acabar, Esther...
2: Mira, RAC1 i Filmax et conviden a la preestena de Cow Girl, una comèdia romàntica de segones oportunitats amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Moner. Això serà el dimarts vinent, 19 de maig, a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. El formulari el trobareu a RAC1.cat i podeu aconseguir una entrada doble.
0: Doncs escolta, moltíssimes gràcies. Demà tornem aquí, al punt de la 1 de la tarda, al vostè primer. Visca! Mira tu quina virgaria que acabem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Això.
6: No ho hem assajat.
5: Això el que passa que, clar, som dos. Vull dir, si no ens segueixen el rotllo, això és decadent.
6: No. Vull dir, però que no sou del Barça.
7: Sí. Ah.
5: No, som periodistes primer.
7: Som de cantar.
6: Ah, el Rocamora no pot dir obertament que és del Barça perquè és periodista?
8: Sí que ho puc dir.
6: Ah, ho pots dir.
8: Sí, home, sí. No passa res.
6: Però no pots fer els càntics aquí a la ràdio.
5: Si va treballar a Barça TV, vull dir...
8: Sí, exacte, seria estrany que...
5: A sobre li va pagar el Barça, tu.
6: Sí. És com el Pedrerol, no? Ets del Barça.
5: Exacte.
6: Ets culer.
8: Exactament així.
5: Que bueno,
6: perfecte. Ja. Bueno, què, ho veu celebrar molt o no?
8: Sí.
6: Vas a la plaça Catalunya?
8: No, home, però vull dir, però hi ha altres formes de celebrar, vull dir...
6: Com?
8: Contingudament.
6: Molt català, celebrar. Això, eh?
8: Sí, és molt català. No sé, però és que ha sigut en general, no sé si vosaltres veu celebrar-ho molt o no.
5: Jo ja em vaig fotre un kebab i a dormir.
9: No.
6: La teva celebració va ser un kebab?
5: Un kebab, sí. I aquest matí ja et dic jo que l'he paït bé el kebab, eh?
8: Clar, si hagués sigut dissabte, hagués canviat molt la història.
6: Clar, sí. Però sent
7: diumenge. L'endemà.
8: Es complica una mica.
5: Bueno, tenim l'Arnau Vila de ressaca, això sí.
6: Ah, sí?
5: Arnau Vila hi va ser a les celebracions del Barça, de ressaca. Vull dir, sí.
6: Home, el temps afegit serà divertit avui amb l'Arnau Vila de ressaca.
8: Si arriba, sí,
5: perquè es veu que volia marxar cap a casa, dient, ai, no, que em fa mal el cap. Sí.
6: Si fos el senyor Marcelí aquí, diria, gent jove patou.
8: Això és veritat.
6: Gent jove patou.
5: Sí que estou.
6: Sí, molt. Bueno, no, està fort, l'Arnau.
5: Sí, tens braços, mira. Tu fas uns forts i exuberants.
6: Fort, tio guapo, sí, que és.
5: Està venint, és que té una oïda, és que toma, a veure, què vol
6: ara, Arnau Vila? Ara, va a ritme de ressaca, també t'he de dir que va a ritme de ressaca.
5: Porta tot el dia bevent aigua, a veure, Arnau Vila, ara.
6: Aviam.
5: En aquesta ràdio no es pot parlar de ningú perquè de cop i volta apareixen.
6: Poquet, aviam, què et passa? Ara vem amb un ibuprofè, segur.
5: A veure, què passa, Arnau?
6: Vinga, aviam, que no cridem tant que li fa mal al cap.
5: A veure.
6: Vinga.
10: Què tal? Bona tarda. A veure,
6: tarda.
10: Això primer. M'enganxeu amb un...
6: Veus?
5: Sí, veus?
10: Amb un què?
5: Però no.
10: Vinc a defensar-me. Perquè ni patou ni res. Aquí estem complint amb les nostres obligacions.
5: Se't nota una mica la vagueta, eh?
10: No, sí. Però la veu no passa res.
6: I els ullets,
10: Aquí s'està preparant un programa, un temps afegit.
5: No vinguis a vendre la merda.
10: No, ho dic perquè s'està difamant la meva persona i estem perfectament per treballar avui.
5: Vale. Però vas anar a l'Udegas o no?
10: Sí, després ho explicarem.
5: Vale, no? Nosaltres també parlarem amb algú que ha estat a l'Udegas aquesta nit.
10: Doncs...
6: Enviats especials. Bueno,
5: especials no.
10: Ja està, només venia això, a defensar-me.
5: Ah, vale, doncs ja pots marxar.
10: Bona, Luis, vale. Que em criticàveu i...
6: Arnau, clar que sí. Tu defensa sempre que t'ho diguin. Rocamora, Núria, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres. Adéu. Adéu.
3: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. amb Marc Bala i Guillem Estarella.
11: És normal,
3: home.
11: Ho passo de conya.
3: Doncs
12: vinga, anem.
11: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
6: Molt bona tarda a tothom. Passen 7 minuts de les 3. Som els Abans del Claper. Som... Guillem Estadella, Alba Segarra, molt bon programa 386 i visca el Barça!
12: Ah,
10: el Barça és el típic culer... Ai, el Barça no va dir. El Barça és el típic culer que no veu res de futbol.
6: Perdona, que vaig veure el partit.
10: Vas veure el partit? Sí.
12: Sí?
6: Vaig veure el cap al final un tros.
12: En quina cadena de televisió?
6: Al Movistar Plus.
12: Que tens quartos.
6: Va, tinc la contrasenya de mon germà.
10: Jo tinc la contrasenya del meu pare.
12: Jo me'l vaig posar al principi, un rato.
10: El què?
12: Perquè el futbol, el Pou, perquè em va molt bé...
10: Vull parlar, perdona que t'interrompi, però vull parlar d'un tema perquè avui Maria Pou ha vingut a la ràdio.
12: Ah. Joan Maria Pou,
10: Joan Maria Pou ha vingut...
12: Sí, hem xerrat.
10: I ha vingut a fer una proposta.
12: Sí, és veritat.
6: Perdona, sí. Jo no hi era. Sí.
12: No, tu no hi ets. No estem tot el rato tots tres junts. No, això és una cosa que l'audiència ha de saber.
6: Ara vull, però ara vull saber què ha passat.
10: Joan Maria Pou...
12: Que és alt, eh?
10: Sí, t'he vist, hòstia, realment t'he vist com un Minion, eh?
12: No costa gaire, tampoc, veurem com un Minion.
10: Semblaves un Umpa-Lumpa.
12: Molt petiteta al seu costat.
10: Sí, que sí.
12: Molt petita.
10: Si jo ja em sento petit davant del Pou, t'imagina l'Alba.
12: No, jo, tinc mal a les cervicals d'haver-lo de mirar els 5 minuts que l'he hagut de mirar quan hem xerrat.
10: Que tu imagina pujar-te sobre el Pou, saps? Hi ha un canvi d'alçada.
12: Bueno, l'enxaneta.
6: De què heu parlat?
12: No, jo li he felicitat per això d'aquest tema del Barça.
10: El Pou juga també, saps?
6: Bueno, però se l'ha felicitat perquè ell ha seguit l'equip molt de prop.
12: Fa una feina increïble. Jo me'l poso de fons. No, el Pou m'ha dit, és que no sé molt bé què m'ha dit perquè no ho entès gaire, m'ha dit que ara que han guanyat la Lliga, ara faran un dia que es canviaran tots els papers, i llavors el qui fa la publicitat farà una altra cosa.
10: Però això no anem al tema.
12: El col de la publicitat, eh?
10: El que ha dit?
6: Però saps qui és?
10: No sé qui és, però... publicitat.
12: Que difícil fer la publicitat
10: això
12: al mig d'un partit.
10: El Xavi Puig.
12: Pues Xavi Puig, mis respetos i mis dieces.
6: Ah, i t'ha dit de fer-ho tu ara?
12: No.
10: El que li he dit és que un dia, en nom dels... Crec que era referint-se als tres taloners. Que...
6: Abans de seguir, això es pot explicar en
10: antena? Es pot explicar. Ha dit que un dia vol que els taloners anem a la transmissió del Barça Juga RAC1. Dels partits que queden, que vol que hi anem.
6: Ui, sí. Que tremoli, que el farem fora, eh?
13: Ha dit, no. Tot, ja.
12: Ha dit algo d'un sopar abans.
10: Això jo crec que només t'ho ha dit a tu,
6: sí, crec que només t'ha convidat a tu.
12: No, tots tres, a veure si cola un sushi tonto.
10: No, acabarem
6: amb el pegats. Hem de seguir aquí a Cantalones celebrant la victòria d'ahir del Barça contra el Madrid i que li va donar, com ja sabeu, aquest títol de Lliga al 29, eh? No, es diu ràpid, 29 Lligues.
10: És fort, eh?
6: El tema és que se n'ha parlat moltíssim, però nosaltres volem saber què va venir després. Com marca la tradició, la festa comença i mai se sap si acaba a la mítica discoteca barcelonina Lut de Gas. Allà als taloners, com ja sabeu, hi tenim el nostre enviat especial, jo diria ja corresponsal, perquè hi viu allà dins, i el podem saludar ara mateix, és lo Pau de Pons. Pau, bona tarda.
14: Bona tarda.
6: Aquest sí que està de ressaca,
10: Inverno. Home, i tant.
14: No, home, no, que coi de ressaca. Escolteu, tot molt tranquil ahir.
6: Quina veu.
12: Quina veu, sembla que hagis fumat.
14: Constantino Romero.
10: Hòstia, però sí que és veritat que entenc que és aquesta veu d'haver cridat molt ahir, perquè t'hem pogut veure una mica per xarxes socials amb un conus al cap, sí. T'he vist amb la rebuda de la porta. Jo vull saber una miqueta, ahir a l'Udegas, tu ja hi eres quan va entrar la porta o vas venir després de la porta?
14: Jo a l'Udegas entro per la porta. Llavors, tot molt tranquil ahir. Ara que dius això de l'Instagram, estic pensant que... No he de penjar tantes roqueries perquè ja sóc massa gran.
10: Per què? Què passa?
12: No,
6: jo ja sé què vol dir. No. Jo ja sé què vol dir.
10: A mi em dones
6: jo
10: la vida.
14: A més, tinc ma mare allà que li arriba informació per aquí i per allà, i llavors només penso el moment d'arribar a Pons divendres, la bronca, i s'ha de,
10: però,
14: s'ha de
10: Pau,
14: canviar de tarda.
10: Quants anys tens tu?
14: Quants diries que en tens? No et passos, eh?
10: No, jo crec que 33, 34 en tens, no?
6: No, jo li poso
14: 32.
6: Menys.
10: 32.
12: Si ta mare amb 32 encara t'ha de dir que has de fer, xiquet.
10: Això també, clar.
12: Anem a arreglar.
14: No, clar, és que el problema és aquest, que ella és responsable i sap que encara m'ho he de dir. El problema és aquest.
6: Aviam, anem al torró, perquè hem vist el teu Instagram, que estaves allò colze a colze amb el president Laporta. A més, fumant un puro. Aviam, explica'ns detalls de la nit.
14: Me'l van donar, me'l van... Perquè també jo estic un paio agraït i que no sé dir que no. Si algun d'aquells homenots et fot un puro, aquell que faràs, no acceptar-li, no fumar-te-la. Això és com si vas a una casa i portes una ampolla de vi a l'hora de sopar i l'anfitrió el guarda a la nevera. Lo vi que ell s'ha de treure allà i s'ha de veure en aquell moment. Pues jo amb lo puro vaig haver de fer igual.
12: Jo crec que els talonesos serem qui et qüestionarem que et fumis un puro per celebrar la victòria del Barça, tu.
6: I més en un interior.
14: Oh, però m'ha fet
6: això, eh?
14: Què passa?
6: Que en un interior no sé si es pot fumar una cigarreta d'aquestes.
14: Bueno, un dia és un dia. Jo, si fumar en la porta, vol dir que es pot obrir la veda. Si el comandante fa la primera passa, els altres el seguim.
5: Jo vull una mica el tema de que, a banda de la teva experiència ahir a l'Odegas, vull saber si va haver-hi una mica de safreig. Vas veure algun moviment estrany? Hi havia algun jugador, algun famós que diguessis, ostres, no em quadrava que estigués aquí. Tu vas veure algun moviment així estrany ahir a l'Odegas?
14: No. Perquè l'Olus de Gas era la tapadera, és que se us ha explicat tot. L'Olus de Gas no va passar res.
12: No, perquè...
14: L'Olus de Gas era la festa oficial.
12: Ah.
14: Però la festa de veritat, és que se us ha explicat tot. Sort n'hi ha que volto per aquests mons de Déu i ho faig per altres, no per mi. Exacte. La festa oficial era en un altre local, que es deia Boris.
5: I per què t'hem trucat, llavors?
14: Bomba!
12: Perquè és ara que excedim.
14: On et penses... Però qui us està explicant això? Qui et pensa que hi va anar a última hora de la nit allà a investigar?
5: Perdona.
6: Podem dir que el Pau de Pons va anar a l'after de la festa de la Lliga?
13: Exclusiu.
14: Soy l'intervatre, és que no soc periodista. Jo no soc periodista, però com si ho fos amb aquestes nits.
12: Vas anar a la festa dels jugadors.
14: Ah, allà hi havia els jugadors.
12: Ah, amigo.
5: I què?
14: I no només hi havia els jugadors.
5: Ai, qui hi havia?
13: Bomba.
14: Pues amics i amigues.
5: Pau, sigues concret.
14: No puc, collons.
5: Però una mica d'això, no. A veure...
6: Estàs parlant d'una possible parella d'algun jugador?
14: Home, una, o dues, o vàries.
12: Ai, no.
5: Déu meu.
14: O sigui, ves... Estem parlant... aquesta gent, això, eh?
6: Estem parlant de persones famoses?
14: No, jo no en conec a cap.
12: Bueno...
14: Ara, i això tampoc no és garantia de res, perquè hi ha gent aquesta que és coneguda que no em moc per aquestes òrbites i no els conec.
6: La pregunta... No, l'última pregunta que et volia fer és a quina hora vas anar a dormir? O has anat a dormir avui?
14: No, és que no porto rellotge, jo.
12: Per tant, tampoc saps en quina hora vas retirar el president, eh?
14: No ho sé. Més aviat que jo. És que el rotge, segons com, si mires l'hora encara penses, me cago, nena.
6: Quin infiltrat. Quin infiltrat.
14: En aquestes hores de la nit, voltar per aquí amb 32 anys, allò mi el rellotge em deprimixo, per tant, ja no m'ho poso.
12: Va!
6: Però la pregunta és, era de dia?
14: No, home, no, bèstia. No.
12: Bueno.
14: Falta una estoneta.
6: Per quina vas amb ulleres de sol? Pau, celebrem que t'ho passessis molt bé.
14: Sí, pues gràcies. Jo el meu termòmetre, el meu rellotge és si el Codina m'obre pel WhatsApp, perquè ell pensa que s'aixeca per allà a les 4.
6: Home, clar, ell fa el mateix.
14: Es va rebre el WhatsApp del Codina quan encara era l'ús de gas, vull dir, fes-te'n una idea.
12: No, uau!
6: Quin tio! No, Pau de Pons, moltíssimes gràcies.
14: A vosaltres.
6: I a descansa, que després has d'anar a la rua, eh?
14: Bueno, no ho sé, la rua i la caralleta.
6: Vinga. Adéu, rei! Adéu!
5: Ai, Déu meu, quin home, eh?
6: Estava pensant si el Pau de Pons ha de fer la migdiada ara per anar a la rua.
5: Sí.
6: Perquè hi ha la celebració blaugrana, sí, pels carrers, sí. Que de fet surt de l'Spotify Camp Nou, sí. Torna a l'Spotify Camp Nou.
5: Sí.
6: Jo crec que has d'anar ara mateix cap allà, a veure l'ambient, està d'ella.
5: Tenia una mania d'enviar-me així. No podem
12: perquè
5: repassar la reunió?
12: Perquè ningú fa tan bé com tu.
6: Ara,
12: no, però és que tu no necessites planificació. Tu surts i trobes la gent, està d'ella, surt i vola. Fes-ho com tu
6: volem
12: saps.
6: Volem que volis lliure com un ocell.
5: Va, vinga, va.
6: No, però amb aquests ànims no,
5: no,
6: eh?
5: No, una mica de temps, feu alguna coseta abans que vagi...
12: Parlem una mica en altres.
6: Sí, vale, ara ho allarguem una miqueta, vale. I quan arribis envia un WhatsApp.
5: Vale, vinga, va, perfecte.
12: Adéu, preciós!
6: Doncs vinga, que l'Estadella se'n va de pet cap a l'Spotify Camp Nou i nosaltres obrim l'altra versió del disc.
5: Visca!
6: Això és aquí al costat. Arriba segur,
12: arriba,
6: eh?
12: Superràpid.
6: Arriba superràpid. Va, que comencem l'altra versió del dia repassant algun dels millors moments que ens està deixant aquesta celebració de Lliga del Barça. Quin final de justícia guanyant el Madrid a casa amb un equip farcit de talent jove, a més format a la Masia, contra grans fitxatges a l'altra banda, fitxatges que s'havien de menjar a Europa, s'havien de menjar al món i no s'han menjat un torrat.
12: Bueno, i de fet d'aquí unes hores, molt poques hores, els carrers de Barcelona s'ompliran d'aficionats per rebre la rua de celebració que recorrerà diversos punts emblemàtics de la ciutat de Barcelona. Per tant, la festa no s'atura. Se li gira feina, lo plou de ponts avui.
6: Sí, sí, té feina.
12: A mi em fot patir aquest noi.
6: Mira, mentre l'Estadella està arribant cap al Camp Nou, podem repassar, per exemple, algun dels moments més sonats ahir a l'Ut de Gas, com per exemple aquest que Jan Laporta va demostrar una vegada més ser l'ànima de la festa, així cantava aquesta matinada a l'escenari de la discoteca. Campió!

0: I el tio té molt de repertori, eh?
1: Molt.
0: Mira, mira, més, més.
1: Ué.
0: Mira, mira, una altra.
1: Vinga. Mira, jo penso que només hi ha una persona que pugui competir amb la porta a l'hora d'animar l'equip, i no és la mascota Kat, és el pare de Lamine Yamal. Hasselhart, a Instagram, ha celebrat així la Lliga dels Blaugrana.
0: Quin ambient, eh?
1: Oh, ell s'ho pren tot com algo molt personal, eh?
0: A més m'agrada perquè ja no estàs veient el postpartit ni escoltant la ràdio. Tu ja poses aquí música urbana, tot drap.
1: Sí, hi havia un amic de la mina a dins la tele, diguéssim, fent com un rap.
0: Exacte.
1: Aquest nano està... Bueno, realment el pare de la Lamine Yamal està més fregit que els nuggets que cuina. I per celebració, la dels jugadors que van anar amb bici a la plaça Catalunya. La notícia és que van trobar un bici disponible a aquella hora.
0: Clar.
1: De fet, deixa que rectifica una cosa.
0: Sí.
1: Amb bici van anar a la discoteca.
0: Ah.
1: A plaça Catalunya i van anar amb cotxe. Aquí m'he equivocat, perdoneu, que m'he liat.
0: No, no pateixis. Tot i que la Lliga del Barça no ha sentat a tothom igual de bé, hi ha celebracions i celebracions. Molta gent ahir estava pendent del bany del expresident Gaspar a la Barceloneta, també, imperdible moment. Però també l'arribada de Tomás Roncero.
1: Ai, ai.
0: Allà al Chiringuito de Jugones.
2: Un equipo, ahora mismo, hay que decirlo así, un equipo, una plantilla tirando a mediocre y futbolistas que no están a la altura y que llega el Barça con los chavales de la cantera y con dos o tres tal y nos pasa por encima y casi nos vamos contentos porque no nos han humillado. Y el minuto 20 yo con 2-0, digo, me cago en la leche, que nos van a meter una manita encima y que salga a la calle. Y como ha ido pasando el partido ya ha fluido y hemos quedado 2-0, bueno, como nos han humillado, bueno, si ya estaba previsto, si la Liga la tenemos perdida. Resignación, a echar la cabeza, eso cuando ha pasado en el Madrid. Y luego ves cosas en el campo que a mí me ponen muy... O esto, yo digo que mi Madrid me la han secuestrado, me la han quitado.
1: Ay, ay, ay.
0: Papareta y todo, ¿eh?
1: Sí, bueno, irreconeixible, una pena terrible.
0: Irreconeixible. Mira, mira, em diu la Lujas que el Guillem Estadell acaba d'aterrar als voltants del Camp Nou, ara mateix, que passaran 5 minuts d'un quart de 4 de la tarda. El podem saludar ara mateix. Guillem Estadell, bona tarda.
3: Bona tarda, que tal com estàs?
1: Bona tarda.
3: Rodalies del Camp Nou, de New Camp, de New Stadium. Escolta'm, escolta'm, estic veient unes samarretes del Barça.
0: Carai, això és que hi ha ambient.
3: Hores. Totalment, home, menys de dues hores, perquè comença aquesta rua del Barça, tinc jo una cosa, que la gent està aquí, bueno, a tope encigaladíssima, de veritat.
1: Clar.
3: Home, sí, és un dia especial.
0: La gent creus que ha vingut amb temps o és que ja estava celebrant tu d'abans?
3: Jo crec que hi ha gent, també hi ha molt turista, que no deu saber ni que hi ha una rua a la 5 de la tarda i que està aquí comprant. Vull dir que aquest és el rotllo, però un moment, estic veient un home amb un violí. Un moment, eh?
1: Què dius?
3: Espera. Hola, què passa? Que estàs aquí amb el violí o què?
4: Sí, hola, com estan?
3: Ah, hola, molt bé,
0: hola.
3: Què tal? D'on vens? De dónde vienes?
4: De Perú.
3: Ah, de Perú, oh. Vale, però vius aquí o estàs en Perú?
4: No, vengo de Luna de Miel.
3: Ah, perdona, un moment.
1: ¿Qué?
3: Un moment.
0: On és, sí, això?
3: Però veniu... No, Luna de Miel vol dir que t'has casado.
4: Sí, m'he casado. Hace ya una semana y un día.
0: Felicitats.
3: I venim de Luna de Miel aquí. Felicidades, hombre.
1: Home.
3: Entiendo que la que he sacado el mòbil per gravar-nos és tu mujer, no?
4: Ella, mi mujer.
3: Ah, molt bé. Hola, què tal? ¿Tope o qué?
5: Hola, ¿qué tal?
3: De Luna de Miel, ¿eh? ¿Ya estáis enamorados?
5: Sí.
3: ¿Cuántas veces habéis hecho el amor desde que estáis casados?
4: Todas.
3: Vale, bien. O sea, no habéis bajado el ritmo, ¿eh?
4: No, no, no.
3: Porque se dice que desde que te casas eso va a menos.
4: No, no, todas, todas. Doblete, triplete.
1: ¡Wow!
3: Bueno, mucho más que el Madrid, ¿eh? Te veo aquí con la camiseta del Barça y un violín. Me ha llamado la atención porque va con un violín. Sí, ¿pero por qué? Sí, sí. O sea, de Luna de Miel, perdona, es que tengo muchas preguntas.
4: Sí. A ver.
3: ¿Tú has decidido ir de Luna de Miel a Barcelona, entiendo?
4: Sí.
3: Y vas con la camiseta del Barça y con un violín.
4: Sí, claro.
3: Pero wow. Voy a hablar con tu mujer, espera.
1: Sí, exacto.
3: ¿En qué momento él decidió que era buena idea ir con un violín a la Luna de Miel?
5: Siempre, en todo momento.
3: ¿Ah, lo lleva todo el día?
5: Sí.
3: Ah, muy, o sea... Tío, estoy flipando la
1: batería.
3: ¿Esto es típico en Perú de llevar un violín o cómo va el tema?
4: No, es que soy músico.
3: ¿Ah, eres músico? Clar. ¿De qué?
4: Soy violinista.
3: Pero no, ya lo sé. Ya lo siempre digo. ¿Tienes una orquesta o un grupo?
4: Sí, una orquesta y tengo mis grupos, tengo diferentes formatos, sí.
3: Ah, molt bé, qué guay, ¿no?
0: Home, que toqui algo, ¿no, Guillem?
3: ¿Nos puedes tocar algo ahora aquí en directo, barcelonés?
4: Claro, estando aquí tengo que tocar.
3: Home, el himne del Barça, clar que sí, a veure, ara mateix. És que va amb la samarreta aquesta del Barça, el català lo entiendes o...?
4: Sí, lo entiendo perfecto.
3: Ah, sí, ah, molt bé.
1: Ah.
3: Qué bé, ¿no?
4: Sí, claro. Veo todo el Barça en català.
3: O sigui, ja entens el català gràcies al Barça?
4: Sí, sí.
3: És que a mi això se'm posa els pèls de punta. Sapiguen això és més que un club de veritat, eh? Sabies dir algun català o què?
4: Algo en català?
3: Sí, a veure què dius.
4: Estic molt feliç.
1: Oh.
4: Y ¿qué más puedo decir? No sé. Estoy un poco nervioso.
3: Ah, molt bé, però fem una cosa, que toqui la música, toca'm el
0: Brasil, sí. Com es diu, sí, aquest senyor?
3: Com et dius tu?
4: Gabriel.
0: Gabriel, endavant, Gabriel.
3: El Gabriel, un peruà que ha vingut a fer la lluna de mel amb la seva dona al Barça. A Barça no, a Barcelona. Ah, espera, on va? Vinga, va, atenció, eh? En directe, el mateix pels talons. Vinga, fot-li, Gabriel! Va.

0: Molt bé, Gabriel.
1: Increïble, molt bé, Gabriel, no?
2: Gràcies.
1: Molt bé, molt bé. I saps tocar alguna cosa així més moderna, més així, o què?
2: Sí, també, per exemple.
1: Què toques, què toques? Jo estic... Jo, ara mateix per mi és Spotify, el Gabriel, digues.
3: Totalment.
2: Què puedo tocar? A ver, vamos a ver.
1: Algo moderno.
4: Algo moderno.
3: De Rosalía.
1: Algo de Rosalía.
2: ¿Cuál, cuál, cuál?
1: La Perla.
0: Ay, sí, es la Perla.
3: Es nacional. Es nacional.
4: Una Perla.
0: Sí. Ei,
1: Gabriel,
0: al Gabriel, que és una perla, eh?
1: Tu sí que ets una perla, Gabriel.
2: Gràcies.
1: Molt bé, molt bé. Escolta, vols acabar amb un visca al Barça o algo així fort o què?
0: Visca al Barça, vamos.
1: Que vagi bé. Adéu, Berci. Adéu,
3: adéu.
0: Estupendo el Gabriel, eh?
3: Increïble.
1: Home, per favor, t'he dit que m'ha encantat, eh? Hòstia, que fort que hagi decidit anar a la lluna de mel, vull dir, en el moment de dir, ja m'emporto un violí per si de cas, i la samarreta al Barça. Escolta, mira...
0: Por cierto, cariño, juega al Barça, eh? La lluna de mel.
1: Hòstia, mira, aquí tenim una gent. Què tal, tot bé o què? Contents o no?
5: No.
1: Ah, what language?
5: No habla español, Alemanya.
0: Alemanya.
1: Ah, guten Abend.
0: Hansi.
1: Guten Abend. Hansi Flick, eh?
5: Hansi Flick.
1: Hansi, a tope.
5: Forza, Hansi Flick.
1: Forza, Hansi. You are here drinking a little bit of beer, eh?
5: Beer, Estrella.
1: Estrella.
5: Muy bueno.
1: Ah, muy
5: bueno. Muy bueno.
0: ha descobert la cervesa aquí a Catalunya. Aquí, eh? Molt bé.
1: You are Barça fan o no?
5: Barça fan.
1: Barça fan.
5: Big Barça fan, big, big.
1: Big Barça fan. Big. Fan a Barça,
5: socio, I am socio.
1: You are socio?
5: Socio.
1: Com socio?
5: Alemanya, socio. O Stuttgart.
0: Ah, de Stuttgart.
1: You are from Stuttgart?
5: Sí.
1: But you are socio of Barça o Stuttgart?
5: No, en Barça.
1: Ah, you are socio of Barça?
5: Sí.
1: From German? Oh my god, this is incredible. Wow.
5: Yes.
1: Wait. Can you see me the target? Espera que jo vull que m'ensenyi la mateixa.
0: En anglès és de carnet.
1: A veure, where is the carnet?
5: Yes.
1: Home, perdona, porta al fons de pantalla una foto, però mare meva. Sí, sí, que és soci.
0: Quin número, quin número?
1: What number you are socio? A veure, està aquí amb el Face ID.
0: In German, the number in German.
1: The number in German, what is that? Espera que no se'n recorda la contrasenya.
3: Ai, Déu meu.
1: You don't remember the password, eh?
5: No. Sí.
1: Ara, mira. What is your number, socio?
5: Carnet socio.
1: Ah, oh, sí.
5: Sí.
3: Wow.
5: Member K.
1: What number of socio? Ah, mira, és el 142.102.
3: Wow.
1: Sí, molt bé. What is number in German? How is say in German this number?
6: Number K.
1: No, the number K no, que a veure si trobarem. Number aquest.
5: 100...

0: atrás. És el Pedro.
1: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sagles migdiades.
2: El Pedro té la mateixa màgia que té el Pedri.
0: Mira quina gentada es veia ja des de l'helicòpter. La gentada aquesta començarà a fer cua per la rua, eh? Ai, ai, ai, dia gran avui, eh?
3: És que a la Fuliola per Carnaval que es fa una rua passa el mateix, que s'acumula molta gent.
4: Igualet. Vinga, que avui tenim una entrevista molt especial.
0: Ai, sí.
4: Dia, artista internacional.
0: Ara.
4: Que treu nou disc.
0: Ara.
4: I que sona així de bé.

0: entra molt bé, això, eh? Mm-hmm. A vegades és innecessari posar etiqueta a la música, però jo l'etiquetaria com música que entra molt bé.
1: Ara, sí.
0: És l'etiqueta que jo li poso.
1: I punt, sí. I veig punt. Que és una crítica elaborada. És una
2: cosa... Entra molt bé.
1: Entra molt bé.
0: Tinc una altra etiqueta per aquesta música.
1: Sí,
0: venga. Música d'anar conduint amb el colze una miqueta fora.
1: Vale, també. Una altra etiqueta de merda.
0: De fet, de sentir bé.
1: Està molt bé.
0: Mireu, és el primer àlbum de l'artista menorquina Chiara Oliver. Molts la van descobrir a OT o col·laborant ja fa dies amb els Tiets. Ara presenta el seu primer disc, sons més acústics, melancòlics, d'aquestes melodies per gaudir en la intimitat. El seu debut es titula No fue real, i el que sí que és real és que avui ens acompanya a l'estudi de RAC1 la Chiara Oliver. Chiara, bona tarda.
2: Hola!
1: Què et sembla que hagin dit que la teva música entra bé o que és música per anar conduint amb el
2: braç? M'ho sembla superbé, de fet, sí? lo de música per anar conduint és exactament el que jo...
0: Veus?
2: És exactament la intenció que jo tenia quan...
1: Ah, sí? Vaig...
2: O sigui, jo m'agrada molt escoltar les meves cançons en cotxe.
1: Val.
2: I conduint, i estar escoltant les demos i quan encara les cançons no havien sortit, en el cotxe. Per tant, m'ho sembla superbona...
3: Crítica.
2: Bona decisió.
0: Gràcies, Chiara, gràcies.
2: No. Que també es pot escoltar fora del cotxe.
1: Ara, cola-ho.
2: Però
1: sí,
2: que
1: sí.
2: També... Que el moment cotxe és molt com íntim, especial.
1: Quan vas al cotxe, ets de la que t'escoltes a tu? O
2: en general escolto altres coses, però quan estic amb gent... Ah. Quan estic en procés creatiu i estic escrivint demos i estic escrivint cançons, pues sí que sol dur a tots els meus amics i els meus familiars. Estic loca. En el meu cotxe anem a fer una volta...
1: Es puges al cotxe i comenceu a fer voltes per Menorca.
0: Si no els agrada, no poden escapar.
2: No, però per escoltar, per opinar...
3: Per segrestes, bàsicament.
2: Perquè tenia allà aquesta sensació com a real.
3: Però quin cotxe tens, que soni també?
2: Un cotxe que no sona. Una, bé, que més, per exemple, hi ha una cançó del meu disc que es diu No fos real, que té un baix com super contundent.
0: Sí.
2: El baix amb aquell cotxe sonava fatal perquè feia perquè és un cotxe bastant antic, té com a 10 o 12 anys. Sí, vibra, i com que ja tenim un sistema que si ho baixes un poc del mòbil i puges el volum en el màxim del cotxe, el baix no busa tant.
0: O a vegades el que és L i R només sona per un cantó, depèn del cotxe.
2: Sí, sempre és com a banda del copilot, i jo, ups, perdó.
0: Però ara estic entrant molt en detall, però és d'aquests que tenen com un aparell Bluetooth, llavors tu has de connectar-lo, o ja té, diguéssim...
3: Una ràdio que ja té el Bluetooth.
0: Ah, exacte, ja el tenen
2: per connectar el mòbil, no?
0: Ah, va, ja el tens, el tens.
3: Fa 12 anys, no fa 39.
0: Bueno, és que el meu vaixí, eh?
3: Bueno, clar, però tu ets una miqueta més gran que la Chiara.
1: Hem portat la Chiara Oliver perquè ens expliqui com
3: s'agresta... Per parlar de cotxes,
1: com s'agresta els seus familiars per escoltar el disc. Això està molt bé, eh?
0: Anem al disc. Anem a fer la promoció.
1: Ara.
0: Es titula No fue real i sona així. Mira que bé.
1: Ara. Mira, jo crec que això ho escolto. Anant per la P7, quan hi ha un embús, i crec que m'arribaria a relaxar.
3: Pensava que faria plorar més, encara.
1: Ah, no?
2: També, o sigui, hi ha les dues cares de la moneda. O pots estar allà plorant desconsoladament, o pots allà de repente... Ai, estic...
1: Jo crec que això ho necessitem, eh? Els conductors a Catalunya...
2: Depèn de si escoltes la lletra o si escoltes la melodia i la música. Si escoltes la música i la melodia, estàs allà com aquest tendú, no? I és molt oníric, el disc. Clar, sí. Però si estàs escoltant la lletra, a lo millor sí que te vols tirar del cotxe.
0: A mi...
3: Jo estava escoltant la lletra.
0: A mi em sorprèn aquí, ara, perquè et veig una tia molt enèrgica, molt canyera, i ara crec que també estem coneixent una part de tu... No? Com més... Doncs això, que hem entrat una miqueta més a dins, no? Algo més de sentiments, més...
3: Cosa tendra.
0: No sé, més tendra, exacte.
2: És que jo, en general, sóc molt així. Sóc una persona que... Per jo, com... Les relacions, l'amor, els drames, com a primordial a la meva vida, com per sentiments, per l'escriptura, per la composició, no? I d'alguna manera, al final, l'anar madurant, l'anar trobant... teu so, la teva manera d'escriure, pues, vas trobant aquest equilibri, no? Entre com escriure coses com amb molts sentides tristes amb aquestes melodies i músiques un poc més que t'enduen, no?
0: Sí,
2: que
0: t'enduen.
1: Jo m'estic relaxant ara.
2: No, sí, és un poc aquesta idea i aquest balanç de que jo soc una persona molt hiperactiva i que a vegades me vuelvo loca i estic allà a tope, però després també tinc aquell moment més serena.
1: I crec que em relaxa molt l'accent menorquí, eh? Vull dir,
0: ella té una
3: tu
0: aura...
3: Tu què fas a les nits? Sí. Pots vindre a casa, xerrar al costat del meu llit, que a mi em costa dormir.
0: Hola, senyor Chiara.
2: Moltes gràcies, eh?
3: Explicar el que vulguis.
2: És un gran complit.
1: A veure si t'estàs equivocant de carrera i el teu són els audiollibres.
2: M'encantaria. Allà un bon podcast, no? I jo contant tots els meus drames.
1: Home,
0: perdona, però això té futur també, eh?
3: I jo faria més
2: jo faig a través de la música.
1: Tens escrits molts drames o què?
2: No, però jo, quan, jo el que escric són els drames, és que però... no escriuré sobre separat perquè no té res a veure.
1: No, però, clar, però vull dir que tu, que tinguis drames, t'ajuda, no? Vull dir, tu ja busques els
2: sí,
1: drames...
2: Sí, això sí, jo soc una... No, això no, tampoc no vaig cercar drames, no? És que ara estic molt tranquil·la, jo no sé què faré quan t'hagi d'escriure un altre disc, perquè estic molt tranquil·la.
1: Bueno, ara trobes un
3: ja
1: moment...
3: Ja vindran,
2: que...
3: ja.
2: Estic un moment que dic... ja. Però és que ara dic, de què escriuré? De què escriuré?
0: Bueno, doncs, ara, que, doncs no, que no tens drames, també està bé.
2: Sí, no, que estic tranquil·la. El millor escrit tot un disc dedicat a Menorca, no sé, de la mà. Sí, ses oles van venir flotant. I de repente vam anar amb cotxe i vaig sequestrar la meva família.
1: Molt bé, bravo. Ves que no et fixi Carles Porta, perquè sí, així comença qualsevol crim, eh?
3: Recordeu aquest detall.
0: Va, que voleu escoltar més cançons, com per exemple aquesta que ens ha cridat molt l'atenció, que jo he après avui un concepte nou, que era el d'interpolació, no sabia que era això, de Calle Luna.
2: Oh, ens ho reconeixeu.

0: Si la seguim escoltant, la gent no l'escoltarà a casa, eh? Ens interessa que la gent
1: l'escolti a casa. Que m'està agradant, no la vull interrompre. Us sona aquesta melodia?
0: Home!
2: Home, i tant!
1: És de d'aquí?
2: Se m'ha fet falta en coros, nena. Oi, t'ho veig ara.
1: És la Kiss Me, home. Clar, és molt romàntica aquesta cançó. Tu encara l'has fet més romàntica. Et porta aquesta cançó a algun lloc nostàlgic? Mira, mira, aquesta és l'original.
3: Que sí, bona! Com anava a fer un sample de so?
2: Com balla, eh?
0: El pop dels 2000, aquella cosa, és meravellosa,
1: sí.
0: Eh? Jo de cop i volta torno a tenir 8 anys.
3: Jo me'n recordo de les pel·lícules que veies, no? Quan
1: romàntiques,
3: no? Rom-coms.
0: Sí. Rom-coms?
3: Sí.
0: Jo sóc de la més rom amb cola, eh?
3: Ah, jo no.
0: Tu ets de
3: Menorca.
0: De Menorca.
3: Llinxuriguer.
0: De Llinxuriguer, això que es fa allà.
2: Ets romàntica?
3: Jo? Superromàntica. Crec que es nota en el disco que he escrit, que soc superromàntica.
1: És que molta gent, clar, molt del teu fandom, la gent que et segueix, fa interpretacions de les teves cançons i diu, home, pot ser que estigui parlant d'una persona en concret? Canalitzem.
3: Evidentment, tot el disc... O sigui, jo vaig escriure aquest disc perquè estava com superant, bueno, superant i tancant una ruptura i volia deixar-ho tot enrere perquè no me quedés allà dins, que sempre és molt lleig. Per tant, bàsicament sí, vaig posar a escriure tot un disco sobre una ruptura concreta. O sigui, tot el disc va sobre una mateixa persona.
0: Tot el disc va sobre una mateixa persona? Mm-hmm. I aquesta persona ho sap?
3: Sí.
0: Però un moment... Jo sóc aquella persona i estic enfonsat a la misèria, eh?
1: No, home, no al contrari.
0: Home, no.
1: T'ha d'afalagar, això, no?
0: Perdona.
3: Però no, depèn, perquè jo també, evidentment, tota la meva vida escric cançons, no? I, per exemple, els meus primers dos EPs també van sobre altres relacions que he tingut. I depèn d'aquí, cada persona reacciona diferent, però bueno.
0: I jo tinc
3: un sempre dubte. Jo sempre he vist a la gent.
0: Avises?
3: Sí.
0: En plan, ei,
1: no. Home, que no s'espantin quan es publiqui el disc.
0: Que tot aquest disc va per tu, eh?
3: Sonarà. Això ho sap tothom quan me coneixen. La gent sap que jo escric cançons.
1: I aquesta...
2: És una amenaça o...
3: No, estàs amenaçada.
2: Tinc un cotxe i escric cançons. Escoge tu aventura.
3: Jo sempre he escrit cançons sobre la meva vida i sobre jo, i és molt important per seguir fent, perquè jo no puc estar escrivint sobre coses que no són, que no venen de dins
1: clar,
3: meu,
1: clar.
3: Perquè és que no me surt. Ojalà, és una cosa que m'hagués encantat sempre, però jo sempre necessito que sigui de la meva vida, de les meves relacions, no només romàntiques, també la meva relació amb jo mateixa. També hi ha una cançó en el disc que va sobre les meves amigues. Però sí, jo sempre fidel per ara, almenys, en això. Però depèn d'aquí. O sigui, versions passades, per exemple, com quan tenia 18 anys m'haig enamorat locament. I, per exemple, ella, que a dia d'avui com que tenim bona relació...
1: Sí, la persona...
3: Ella està elevada, feliç.
1: Vale, o sigui...
3: Aquella relació
1: ella passada. Està contenta que li hagis dedicat aquest disc.
3: No, això és una altra relació.
1: Ah, és una altra, vale.
0: O sigui, jo entenc que tu també vas una mica renovant el mercat, no?, per tenir més cançons, no?
2: Clar.
0: Una mica sí, de renovació.
2: Cada relació és un disc.
0: Clar.
3: T'imagines? No sé, perquè no sé què passarà en el futur.
1: Vale.
2: Vindran.
0: Perquè ara mateix que diguis que estàs tranquil·la vol dir que no ocupa ningú el teu cor, ara mateix?
3: Exacte.
0: Vale, sí. Per tant, estàs obert un altre cop. Jo ja veig que d'aquí 2 anys ja no ho disco,
3: eh? Estic ara tan tranquil·la que és com, ui, no, ja m'ha costat prou el disco que té tot el drama, que per escriure aquell disco vaig haver de viure tot el drama, també.
1: Clar,
3: que dic, pues ara no sé si tinc ganes de viure un pot de drama, encara hauré de penjar-me de coses passades.
2: Però si ets romàntica, ets addicta.
3: No, però jo sóc és que és més... És que jo m'acosta realment. O sigui, sóc romàntica quan estic molt enamorada, però per enamorar-me, vamos, tard, jo no és fàcil, eh?
2: La persona que li has dedicat el disc va ser deixada o la vas deixar?
3: Crec... És que no ho sé, jo va ser una cosa mútua...
1: Això vol dir que la va deixar ella.
3: No, ho expliquen els discs. Va ser una cosa que és com... Va ser tant extrem, en plan, tant com... Moltes voltes, que al final dius...
1: Que a vegades acaba sol, també, la cosa.
3: Sí, que és com, ja està, o deixam ara, o...
2: Ja he mort.
3: M'ho estiram ja pel balcó, perquè és que...
0: Això a les Balears es porta molt.
3: I més jo, que sóc mig guiri.
1: Amb els guiris, exacte.
2: Ella té les dues combinacions, eh?
1: Ostres,
2: el padró i...
1: Vigila, has de tancar bé la porta. Ja tanquem aquest capítol, però és que sóc molt afanequi, ara. Aquesta persona...
3: Ai, Déu meu, senyor, ja està, no?
0: Com t'apreta, eh?
1: No, és només perquè jo sóc molt afanent, he anat escoltant les lletres i tal.
2: És un senyor gran.
3: No demani res que pugui... No, no demani res específic.
1: Però, no, només preguntaré, aquesta persona també és artista?
3: No diré res, no.
1: Val.
3: No.
0: No és artista.
1: És que hi ha molts rumors sobre qui podria ser aquesta persona. Llavors...
2: Les xarxes van plenes d'un
3: nom. Saps què passa? Hi ha molta, jo escric música...
4: Ara...
3: Per això, perquè jo necessito... com ara. Processar aquestes coses, i després el que està allà, vull que la gent ho interpretin a ells per ells mateixos, ara. No?
0: Tu no vols...
3: Si estàs passant per una ruptura i necessites el meu disc, allà el temps, però jo no, no escric tampoc perquè la gent vagi xerrant sobre la meva vida personal.
2: Ara, ara.
3: Perquè això no és una cosa que jo mai he volgut, saps? La meva vida personal és personal i sempre ho he estat. Però sí que m'agrada escriure sobre ella, perquè és que sent que és una manera de processar, no només per jo, sinó per la gent que a lo millor no té aquella capacitat d'escriure i necessita que qualcú faci de portaveu dels seus sentiments, no? I si jo puc ser aquella persona, pues, encantada i feliç.
0: T'estalviaràs una teràpia. Bravo,
1: bravo. Està molt bé.
2: Ai, és una tia més generosa.
1: Ole.
0: Ara.
1: I a més, per anar acabant, tinc la sensació que el panorama musical espanyol se t'ha d'estar fent petit perquè hem vist ja concerts París, Dublín, sí? Londres, ara també Ciudad de México, Buenos Aires... Et podem ja catalogar d'artista internacional.
3: Avant, però... O sigui, sí, en plan, la gira sí que ha estat com un poc internacional perquè han fet com concerts de molt...
0: Mr. Worldwide,
3: Mr. Worldwide. Però no sé, jo... És que jo no ho veig així com que vam tocar a París fa 3 setmanes i va ser com impactant per jo que ni siquiera m'has donat compte que estava a París. Era com... I mira que estaven xerrant en francès, no? Estaven xerrant en francès i vaig cantar en francès. Però no sé, és que jo hi ha coses com que no m'ho crec, com que estic superil·lusionada i supercontenta i a la vegada no m'ho crec.
2: En francès?
3: Vaig cantar en francès.
2: Què vas cantar en francès?
3: Vaig cantar una cançó que es diu Les Champs-Élysées.
2: A veure, boníssima. Una mica, la tornada.
3: No,
2: l'Estadella parla com, també.
3: Oh,

0: Aux Champs-Élysées. És que jo no sé el francès.
1: Home, per favor! Et dic una cosa, amb aquesta veu et pots inventar el francès, el romanès i l'italià, perquè a mi em cola.
2: L'idioma...
0: Exacte, l'idioma... Jo no sé xerrar francès, ni molt menys. Me van m'estar mostrant durant el concert. I després a Londres sí que va ser molt, molt...
1: En plan hello,
0: molt
1: no?
0: hàbil, perquè jo xerro anglès.
1: Clar, tu ets això.
0: Bueno, bastant bé, natiu. I allò va ser molt divertit, però també vaig estar molt nerviosa.
1: Ah, mira, epa.
2: Vital. Molt millor que hem de parlar aquí ara.
1: Dic, aquesta versió té nom de... O sigui, té una vibe d'anunci de...
2: De la telefonia,
1: eh? L'heroi Merlin, no?
0: Sí, sí, o com de passar.
1: Exacte, sí.
2: Hosti, ha passat el temps molt ràpid, Kiara, i t'hem de... Abans de marxar, hem de recordar que a les 6...
0: A les 6, sí.
2: A Disco 100 sí. estaràs signant còpies del teu nou àlbum.
0: Sí.
2: I que, això, amb dedicatòries i tot, eh?
0: Exacte, sí. Ah. Que a més, l'altre dia va ser molt, molt divertit perquè vaig fer ja una firma de discos a Madrid. I clar, jo anava demanant a cada persona que nomien, no? Vaig fer una anàlisi demogràfica de tots els noms. Com que vaig pensar, vale, com que tinc ja el top 5 pensat de quins van ser els noms més repetits.
2: Quins són?
0: Vale, Alba, Lucía, Paula. I després dos que no t'esperaria. O sigui, Alba, Lucía, Paula, Maria van ser top 4 i després dos que no vos esperaríeu mai. Un, Irene... Que no m'hagués imaginat que hi hauria tantes...
3: Irene, sí.
0: Hi hauria moltes més Irenes que Anes, per exemple.
3: I això és una cosa...
0: I també moltes Aitanes.
1: Amiga.
3: Ah, perquè ha fet molt la filla del Cosme. Va ser un fenomen.
0: Era molt més majors de lo que en Aitana duu.
2: Clar, no donava temps.
0: En general va ser popular en aquell moment. Però sí va ser com que vaig analitzar allà tots els noms. Vaig pensar que molt, en plan, moltes venien que es deien Marta. Hi ha una cançó en el disc que hi ha una frase que diu Marta, on és mi amiga? I cada vegada que em venia em deia, com et dius? Marta, on és mi amiga?
3: Ai, per favor.
0: Però sí, avui analitzaré noms catalans. Va, molt bé. Surt.
3: Molt bé. Ella és l'IDCAT, com se diu?
1: I descat.
0: Vos donaré l'anàlisi avui vespre.
1: Ah, perfecte. Doncs sou ja
2: la cosa. I ara, moltíssimes gràcies per passar pels taloners.
0: Gràcies
2: recordem,
0: a vosaltres.
2: A Disco 100 estaràs allà signant. El No fue real, el teu primer àlbum. Moltíssimes
0: gràcies.
2: Moltes
0: gràcies. Torna
2: quan vulguis.
0: Merci.
4: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pels sac les migdiades.
5: Hola, tornem la publicitat amb els taloners. Oh yeah!
2: Sabeu què és el més nou en assegurances de cotxe?
1: El què?
2: Ho sabeu o no? Però si no. Us ho dic més d'una vegada. Doncs assegurança de cotxe connectada RAC, l'assegurança de cotxe més completa.
1: Home!
2: I ara us preguntareu, i per què connectada?
3: I per què connectada?
2: Perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectat amb el RAC. En cas de varia, només n'has de prema el botó i automàticament geocalitza la teva posició i t'envia l'assistència.
1: Ole!
2: I tu només caldrà que diguis allò de... Què has de dir allò de...
1: RAC.
2: Sort del RAC.
1: Ah, sort del RAC.
2: És l'assegurança connectada del RAC, la millor protecció a la carretera i ara amb fins a un 25% de
1: home.
2: Descompte. Perquè el RAC, sabeu per què hi és el RAC?
3: Per què?
1: Sort del RAC.
2: I és per ajudar.
3: Ah. Ara.
2: Sense més preàmbuls, presentem a la persona que ve cada dilluns, sens falta, que és el Marc Llibre. Bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Clar, per la ràdio no ho veieu, però avui ve amb una anomalia...
6: Sí,
2: de fet, concreta a la cara.
6: Se m'ha caigut la barba.
1: Sí.
6: Bueno, me l'he tret.
1: De fet, tenia la secció preparada, però hem dit... crec que l'última hora és que parlis del que t'ha passat a la cara.
6: No, és molt senzill, m'he hagut de fer una prova mèdica i se'm va recomanar, bueno, se'm va trucar i se'm va dir que m'havia d'afaitar perquè col·locar-me una mena de...
3: Adhesius
6: i tal. Mm. El que passa és que quan vaig arribar allà, el primer que em va dir l'infermera em va dir, ostres, t'has afaitat? I li dic, sí, és que m'ho veu dir vosaltres. I diu, és que normalment la gent no fa cas i aleshores jo ja m'ho monto i ho fico entre la barba i dic, la mare que et va parir.
1: És que realment ets una altra persona.
6: Som una altra persona. Les meves nebodes, quan em van veure, van dir, tiet, tens cara. A part, bueno, tothom m'ha dit que estic bastant més lleig que en barba, menys la meva mare, que m'ha dit que estic molt guapo, però és veritat que ma mare també de petit deia que era molt intel·ligent i després vaig suspendre 12 assignatures a segon d'hora.
1: 12 assignatures?
6: Sí, totes menys.
3: T'has esforçat molt, per suspendre-ho tot.
1: Menys l'hora del pati, no?
6: No, crec que socials és l'única que vaig provar.
2: És que hi ha gent que es pensa que la barba és estètica i simplement el que fa és tapar-te la cara.
1: És el maquillatge dels homes.
6: Clar, jo feia 15 anys que no m'afaitava i si durant 15 anys no ho havia fet és per una raó que jo ja coneixia. Clar. I és que sí que semblo més jove, però també semblo més subnormal, aleshores.
2: És una... el vocabulari,
3: no, no,
2: Marc.
3: És un efecte esnar. Ara el que vindria a ser la part superior del llavi es veu com despoblada. No, tinc la sensació que l'has de perdre en qualsevol moment.
6: No queda bé, no, Alba?
3: Ah, exacte.
1: Bueno, jo encomano...
3: però jo t'estimo igual, estiguis com estiguis,
6: Per cert, si algú es va fer la prova del son aquesta que vaig...
2: Ah, perquè això expliquem-ho. Això et van posar els sensors?
6: Sí, jo tinc apnees del son. Es veu que quan estic dormint, de sobte em transformo en Gemma Mengual i començo a fer apnees. I aleshores m'han comprat una màquina per veure si he de dormir amb un respirador o no. Vale. Què passa? Quan vaig anar, jo dic, bueno, passaré la nit aquí, una putada, però em porto uns llibres, una mica de...
1: d'entreteniment,
6: de
1: no?
6: De tablet i tal. I em van dir que no, que ni llegir, ni veure pel·lícules, ni agafar el mòbil. 9:30, em van connectar 22 cables al cos.
2: Mare
6: meva. Em van ficar a la camilla, van tancar la llum, em van deixar una ampolla per pixar l'ampolla, però tampoc podia...
1: Un moment, em van fer pixar amb una ampolla?
6: Sí, hi havia tres habitacions, érem tres que ens fèiem la prova, i ens van dir, hi ha una de les habitacions que té una màquina que no permet anar al lavabo. Evidentment em va tocar a mi aquella habitació. Què passa? Estava tot fosc i jo estava molt nerviós i anava ben tota l'estona. Aleshores tenia moltes ganes de pixar, i estava fosc i jo no veia lo plena que estava l'ampolla.
2: No sabia si... que la punta en tu que és ja el que puja, no?
1: Exacte, ai, per favor.
6: Fins que va passar una mica. A més, estàs amb una càmera, vull dir que tampoc pots fer ni una palla, no pots fer...
1: Ai, per favor, Marc. Marc,
3: poder
1: no
3: pots.
6: Bueno, pots, però raro.
3: La gent que és boyer o... Sí.
2: Bueno, potser... Cada
7: matí masturbo.
1: No, home.
2: Potser fa una reacció en cadena, no?
6: És tot bastant complicat.
1: Deixa'm dir que hem penjat abans que acabi el programa un stories amb el nou look del Marc Llibre @elstaloners_recu. Qui vulgui anar a veure el nou look del Marc Llibre ho pot veure i que ho comenti. Si li queda bé o no. Ho tenim a les stories dels taloners.
6: Podeu ser sincers.
1: El què?
6: Que poden ser sincers.
3: Dones permís, per què opini?
1: Sí. A mi se'm fa molt estrany, perquè a cop i volta, hòstia, et falta com llavi superior, no?
2: No, li sobra.
6: No, poseu-vos d'acord.
3: Que no m'escolteu, l'efecte esnar, ho acabo de dir jo.
1: Sí. I ara... també he descobert que tens papada.
6: Sí, però això m'he donat compte jo. No, però això m'he donat compte jo també, perquè, clar, jo quan m'afaitava igual tenia 20 anys i no en tenia. I ara ho he descobert que sí que en tinc una mica.
2: Doncs mira, estarem molt contents dilluns vinent, perquè tornaràs.
6: I tornarem.
2: Tindràs més temps per la teva secció i vindràs amb barba.
6: Perfecte.
2: Marc, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
1: Olé, cucu.
2: Va, que ja són... ja passa gairebé un minut de les 4 i hem de deixar pas a la banda principal. Adéu-siau, tornem demà.
4: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
8: RAC 1. Escolta, he de dir una cosa que l'he de dir públicament.
2: Sí, sisplau.
8: Nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. Núria Travessa, et demano disculpes, et demano disculpes també a tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
7: van ser 4.
3: Quatre!
8: Bueno, tampoc li ara fes cisanyilla, cisanyisme.
7: Que m'agrada puntualitzar...
8: Sí, clar, cap a aquest periodista.
7: Sí, exacte.
8: Hem d'anar acabant.
4: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som un milió. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
9: Escolta, navega, descarrega, informa't.
4: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
2: La rua encara no... o sigui, havia de començar a les 5, allò que passa.
10: Sí.
2: Encara no s'ha mogut de l'estadi. A qui podem saludar, que ens acompanyarà durant aquesta hora, és el Marc Serra. Marc, bona tarda.
11: Bona tarda, què tal? Com esteu?
2: Doncs a l'expectativa d'aquesta rua, que sembla que comença a fer les primeres passes, allà hi tenim a Marta Ramon. Marta, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
13: Ai, que música, que ritmo.
2: Us heu posat ja en marxa, no, finalment?
12: Ens estem posant en marxa just en aquests moments. L'autocar del Barça és a punt de sortir del recinte del Camp Nou. Veiem que les dues copes, la de Campions de Lliga i de la Supercopa, estan ben custodiades per Rafinha, Koundé i Eric García, amb molt bon ambient des de dalt de l'autocar. Ja hem vist els primers llançaments de confeti blaugrana i la comitiva és a punt de sortir. Just ara, del recinte del Camp Nou, baixarà Aristides Mayol, on ja hi ha una gentada de por per després començar a enfilar Travessera de les Corts.
2: A veure, explica'ns aquesta comitiva en què consisteix, com està distribuïda.
12: A veure, primer tenim l'autocar del Barça amb el títol de campions a banda i banda. amb tots els jugadors, tot l'estaf que acompanya el dia a dia del primer equip a dalt de l'autocar. La majoria dels components tenen uns tubs que disparen confeti. Això és una característica habitual d'aquestes litúrgies, d'aquestes rues, ja hi estem acostumats. I al darrere hi va l'autocar d'Estrella d'Am amb un DJ i molta animació i, de fet, amb molt intercanvi de missatges també amb els jugadors que estan en el primer autocar, que fins i tot fan algun suggeriment musical, ja ho hem vist altres vegades. I després som una munió de periodistes, de mitjans gràfics, que anem envoltant aquesta comitiva. Molts Mossos d'Esquadra, molta seguretat també al nostre darrere. I també ja hem vist Edgar Fornós, en un dels autobusos amb la mascota Cat.
10: També
12: doncs, fent animació en aquesta rua, en aquesta comitiva.
10: Sempre buscando el postureo. Siempre buscando la fotito. Siempre donde está la fiesta, el jijijaja.
13: Ahora, trabajar, nada.
10: Trabajar y estar aquí apoyando con los compañeros que nos hemos quedado para cantar, contar y narrar lo que pase en esa rúa.
13: Una vergüenza.
10: Una autèntica vergüenza.
13: Bé, deixem-me saludar també, perquè també tenim desplaçat Guillem Estadella. Otro. Guillem, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal, com esteu? Hola. Escolta, també han fotut el títol aquest de la Supercopa per fer una mica més de bulto, eh? També han fotut aquí la Copa de la Supercopa. Bueno, entenc que també una mica de xou, no? Escolta, dic que hi ha... Digues.
13: No, anava a dir que el Barça...
14: No, sí que baixin la música.
13: Sí, serà...
1: Bueno, el DJ que està posant música és bon DJ, eh?
13: Ah, sí? Home, bon DJ!
1: És bon DJ, sí, el tenim aquí a tope. A veure si... El que passa que bon DJ va a l'autocar de darrere, a l'autobús que és d'Estrella d'Am, on va l'animació i tal, i escolta, hi ha una gent de por, els Mossos estan una mica desbordats, eh? Vull dir que aquí una mica... Veig els Mossos aquí a tope. També t'he dit que... Mira, un sonyo amb un cono! Un sonyo amb un cono!
14: Fa la broma de l'Armelo!
1: Què passa? Buen hombre! Què amb el cono? Mira, que si perdo el Cupido, liada. Ui, els Mossos li han tret el cono. Hòstia. Els Mossos li han tret el cono. S'ha acabat el xou. Bueno, escolta, hi ha un ambient aquí amb confeti, cachondeo... Està bé el tema, eh?
13: Escolta, veiem moltíssima gent ara mateix. Aristides Mayol, que és el primer carrer per on passa la rua, ho anirem seguint. A tot això hi ha, no sé si m'ho pots explicar tu, Guillem, o la Marta Ramon, hi ha tres punts importants en aquest recorregut.
1: Sóc la Marta, que és la periodista.
13: Vinga, la Marta. Marta, a veure, Marta Ramon. Hi ha tres... El Barça prepara tres grans punts d'animació distribuïts al llarg de la rua. On són aquests punts?
1: Em sembla que hem perdut a la Marta Ramon, que s'ha avançat gaire, jo estic aquí rere el Cupido. Ja t'ho explico jo.
13: Val.
1: Parem... A veure, però... Parem, però tinc aquí el mòbil, un moment, eh? On parem, Cupido?
15: On puguem.
1: On puguem, vale, bueno... Ara anirem cap a Travessera de l'Escó.
13: Val, doncs, com que jo tinc el mapa, ho explico jo. El primer punt d'aturada és a Josep Tarradellas, Berlín. Aquest és el primer punt d'animació. El segon punt és Balmes, Gran Via, ho dic per tots aquells que s'hi vulguin acostar. Aquí és on hi ha... es para la rua i fan esdeveniments especials. Però i el tercer
15: com unes vedetes?
13: No ho sé, perquè en principi ho saben els que s'hi han desplaçat. Jo ho pregunto. I el tercer punt és Consell de Cent, Passeig de Gràcia. Aquests són els tres punts, concretament a la Casa Balló, que és on es fa un esdeveniment especial. I dit això, mentre...
1: Hòstia!
13: Estadella, ets tu? Estàs tu aquí?
1: Estic jo aquí, sí, aquí estic amb la vella. Ui, és que venen els Mossos, què passa? Tot bé, què? És que s'han saltat... Ostres, és que jo una mica de lio perquè s'han saltat el cordó. Estan una mica desbuscats, aquí. Ui. Aquí està una mica la gent embogida, Hombre, què passa? Tot bé, què?
15: Com estem?
1: Molt bé, en directe pel Versió RAC1.
15: No, espectacular, això és molt maco. Està sent això increïble.
1: Ole, algun càntic del Barça o no? Anima't una mica, va!
15: Home, és que s'ha d'animar, la gent està un poc enxitxada, de moment.
1: Està poc enxitxada, els hem d'animar,
15: Que sí, oi tant, que sí, oi tant. Vamos, Barça!
1: Ara.
13: Vamos, Barça.
1: Perdona, era un som i Barça, no potser?
15: Som i Barça, vamos!
13: Som i Barça, vamos.
14: Vamos, no!
1: Però sense el vamos.
15: Som i Barça.
1: Ara.
15: Més maco.
1: Crida, som i Barça!
15: Som i Barça!
14: Endavant, Barça!
1: Ara. Ara, que li ha costat, eh? Tu, espera. Què tal? Tot bé o què? Com va la vida? Aquí, tant. Realment, estic aquí atrapat entre Mossos d'Esquadra i periodistes.
13: Si l'any passat teníem problemes de connexió, aquest any sí. Veig que el problema serà la música a tot volum, perquè sembla que tinguem
1: l'altaveu. És el Monti
13: J. Sí, sí, no.
1: Digueu-li que baixi el volum, eh?
13: El Monti. Vull saber res.
1: Però baixa, digue-li que baixi la música,
13: no,
1: crec.
13: No, home, no, que no la baixi. No, ja ho ha dit aquest, que la gent està poc enxitxada. Vull dir, la gent s'ha d'enxitxar.
1: Sí, han posat una mica de coti per coti. Bueno, puc parlar amb periodistes.
13: No cal. No interessa. Anem amb coses que més que ens interessen més, com per exemple el Marc Serra, que tal? Sí. A veure,
14: bé.
13: Entrarem a...
14: Estic una mica preocupat perquè Lewandowski està damunt de...
15: Està arribat a tocar, tombat...
14: Sobre el sostre de l'autocar.
15: Sí, com si estuviera en playo. Estoy tombado aquí descansando como si estuviera en terrazo de hotel.
14: Te dic una cosa, una frenada una mica forta i ja està,
16: I
14: avall,
16: eh? L'excusa perfecta per no renovar-lo.
13: Penseu que ens l'hem de treure de sobre, eh?
14: Bueno, esperem que no sigui violència.
13: Almenys que... No, vull dir que almenys que aguanti fins que el traspassem.
14: Sí, sí. Escolta, el partit d'ahir va deixar diverses imatges pel record. N'heu comentat algunes abans amb la Míriam.
16: Sí.
14: L'emoció de Hansi Flick, que pobre, estava una nit complicada. Les llàgrimes de la Porta, no sé si el veu veure plorant també, justament en Flick. O Pedri xutant un penal al seu pare, un penal que el pare o la mare, precisament.
16: Però n'hi
14: ha hagut alguna que ha passat desapercebuda i, entre altres, va ser just a la mitja part del partit on una cosa que no s'ha vist us explicarem. És una parella que ahir va triar la mitja part d'aquest partit per declarar-se el seu amor i protagonitzar una arriscada petició de mà. Podem saludar a l'home que ahir es va arriscar a començar molt malament, perquè podia haver sigut molt malament, però va anar bé, aquest matrimoni, que és el Pedro Hurtado. Pedro, bona tarda, buenas tardes.
13: Moment, que encara no el tenim.
14: Ara el tindrem.
13: Aprofito per saludar a l'estudi de RAC1 en Cesc Giró. Cesc, bona tarda.
17: Bona tarda.
13: Hola. Arnau Vila, bona tarda.
18: Bona tarda.
17: Hola.
13: Bueno, un aplaudiment, no? Perquè...
16: Sí.
13: Esteu igual de freds aquí a l'estudi que els de la... Que els de la rua, tu.
16: Celebreu, hòstia, esteu dormits.
13: Ara.
18: Home.
13: Bueno, primer de tot, tots dos vau ser a l'Spotify Camp Nou i també al Luz de Gas. Per tant, vau celebrar el títol per partida doble. Primer de tot, a veure, el Camp Nou. Coses que no es van veure a través de la televisió i que vosaltres ens podeu explicar. Per on comencem?
14: A banda de la petició de mà, que ara us explicaré.
13: Sí, ara quan tinguem la connexió a punt. Arnau!
18: D'entrada, al descans, això per la tele no es veu, però ahir, dia gran i dia de clàssic, l'Ax amb Busto... En directe a la mitja part.
14: Què dius?
18: En directe a la mitja part.
14: I per què no ho van ensenyar?
18: No, perquè per la tele no deu interessar.
14: Però a quina zona es va posar? Perquè quan jo vaig a veure un partit del Barça, no es poden posar al mig perquè reguen el camp i llavors queda una mica malament.
16: A lateral.
18: Van tocar a Llença't i T'estimo molt. I el xulo és que, clar, la gent se les sabia, aquestes cançons.
13: I tot el camp la va cantar.
18: Molt bonic.
17: Va ser concert a l'Ax amb Busto.
18: Sí. Ostres, de cop i volta una sorpresa en directe a l'Ax amb Busto que ningú s'esperava.
16: I no estàs dient que van tocar, van cantar la gent els Segadors?
18: Ara. Sí, abans del partit.
16: I no ho estaves dient.
18: Però...
16: Has anat a la mitja part i no estaves dient que va ser el començament que van tocar.
13: Bueno, perquè deuria entrar el president Illa, no?
17: Va ser curiós perquè no va ser el Segadors complet, només van fer dues estrofes.
3: Què dius?
16: Ja n'hi ha prou. Però van cantar els Segadors.
18: Mira, jo, de fet, vaig arribar tard.
13: A Can Barça, amb aquestes coses, tot a menys. Abans hi havia un minut de silenci, del minut de silenci vam passar a un minut de Pau Casals amb la cançó del
16: cant dels ocells.
13: El cant dels ocells. Ara ja
16: que és de Nadal. Ara és de Nadal.
13: Sí, que no té cap sentit, però bueno. Sí. Després hem passat a 10 segons de la cançó del cant dels ocells i veig que els Segadors també són 10 segons.
16: Tot és ràpid.
18: Jo vaig arribar
16: com
18: tard.
16: Com el TikTok.
18: Jo vaig arribar tard i estava sentint els Segadors entrant cap al camp. I dic, ostres, encara queda una estrofa. Vaig sortir de la boca i quedava l'estrofa i me la vaig perdre perquè no va existir.
13: Bueno, acaba el partit. No sé si el Cesc té alguna cosa més a comentar del partit.
17: Jo em pensava que el minut de silenci seria més llarg, tenint en compte per qui era, però em va sorprendre.
13: No, al contrari, es va ràpid. No hi ha interès. Pel mort és igual.
16: El mort ja està.
13: Mort per l'ollo, vive el bollo. Ja està, és igual. El que interessava era el partit. El mort és igual. Això sempre passa. No, i aleshores, un cop... Què us passa ara? Que veig aquí unes...
14: No, que estàvem preguntant si teníem ja la trucada per la persona que...
13: Si posem una mica d'ordre, també estaria bé, perquè ja havíem dictaminat acompanyant que marcàvem aquest ordre. A veure si posem una mica d'ordre a la tarda, perquè si no això no hi haurà qui...
16: És campitxe.
13: Exacte, qui ho segueixi. Aleshores, del partit alguna cosa més? Sí. On hem ja la gran festa de celebració?
18: Jo vull destacar que això per la televisió no es veu també la creativitat i originalitat en els càntics durant el partit. Boníssim. És a dir, jo no havia sentit mai al Camp Nou tanta originalitat en els càntics. Us he d'imaginar, 60-63.000 persones, no sé si es poden dir les coses que es van cantar, jo les dic.
13: Sí,
18: es va cantar Bellingham és un borratxo, tot el camp alhora. Es va cantar...
13: Això per la tele no es va sentir.
18: No es va sentir. Cono, quédate.
19: Això és delito de odio.
18: Moltes vegades.
16: Delito de odio.
18: Moltes vegades.
19: Delito de odio.
18: Es va cantar...
13: Vamos a ver, venga.
18: Que se peguen, que se peguen. Molts cops també.
16: Estáis haciendo...
19: Incitando la violència.
16: Incitando la violència.
18: Això ho destaco, perquè a vegades la gent del Barça és acusada d'anònima prou, i ahir va ser d'una originalitat i una burla...
17: De fet, jo no recordo tants partits que el missatge de respecte a l'afició rival, no incita a l'odi, repetís tantes
13: vegades. Aquí veu que no surti una multa d'incitació a l'odi.
16: És igual, ja hem guanyat la Lliga.
13: Bueno, a l'acabar el partit, coses que us cridessin l'atenció.
17: A mi em va sorprendre que em va agafar desprevingut al final del partit. Estava esperant, ostres... posaran 3 minuts d'afegit i de cop ja xiula.
13: No, al minut 90 Hernández li va agafar la pressa.
17: De cop
13: i ets campió de Lliga. Al minut 90 no va afegir ni un minut més.
20: Vamos a las celebraciones, se acabó el partido.
18: Això és un clàssic. El dia del 2-6 també va passar això.
13: Sí, va.
19: Però clar, no anaves 2-6.
18: És un clàssic. I a la primera part, els 3 minuts d'afegit, va xiular el 47-50 i pico. No va arribar ni als 3 d'afegit.
20: Free frame.
18: Sí, freeze frame, però déu-n'hi-do. Amb els arbitres.
13: Tenia pressa per acabar. Bé, farem aquí una pausa abans d'explicar la festa. De l'1 al 10, quina nota li poseu a la festa del Camp Nou?
18: La del Camp Nou, un 7.
17: Un 6.
18: Ui.
13: Val, a la festa, tal com apuntava Marc Serra, es va fer una petició de mà, ara sí que tenim amb
16: sí.
13: Qui la va...
16: Que això tampoc es va veure.
13: No,
16: jo ho vaig clar, escoltar després.
13: Sí.
16: Això també compta com a títol... También cuenta como título la pedida de mano.
13: Pues claro, pues claro.
16: Porque aquí celebra en cualquier...
13: Doncs ara ja podem saludar la persona que ahir ho deia, es va arriscar, perquè la cosa podia sortir molt malament, que és el Pedro Hurtado. Pedro, bona tarda, buenas tardes.
16: Don Pedro.
21: Buenas tardes, equipo, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Antes que nada, felicidades. La novia no se ha arrepentido, ¿no? Porque a veces pasa 24 horas y la cosa cambia un poco, ¿no?
16: Ojo con las mujeres.
21: No, para acá, ya está ya acá por vida.
13: Muy bien, ayer os convertisteis en una de las imágenes del partido con esta petición de mano, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Vosotros de dónde sois y cómo llegáis al Spotify Camp Nou?
21: Nosotros, yo nací en Colombia, ella es de Italia, pero vivimos en Miami, Florida, Estados Unidos.
16: No falle.
3: Sí, dime.
13: Dime. Pedro.
21: Sí, no. Llegamos acá porque queríamos ver el partido. Ella me regaló los tiquetes para ver el Barcelona.
13: El regalo es de ella, ¿eh?
21: Sí, el regalo es de ella. Ella me lo regaló en diciembre.
13: Vale.
21: Para mi cumpleaños.
13: Sí.
21: Y sí, no, yo ya tenía planeado pedirle la mano y aproveché hacerlo y lo quería hacer en el estadio, pero yo no me imaginé que iban a hacer eso. Yo quería hacerlo en el... Bueno, la idea era hacerlo en el tour del estadio y hacerlo ahí.
13: Sí.
21: Pero ellos tuvieron otra idea y fue la que vieron ayer. Entonces, sí...
13: Es decir, tú lo querías hacer un poco más privado,
21: claro.
13: Siguiendo lo que es ese tour que te enseña un poco cómo son pues las entrañas del estadio, pero te dijeron, oye, puestos ya a pedir mano, hazlo aquí, ¿no?
21: Sí, pues ese día no iban a tener el tour del estadio. Entonces yo le dije, bueno, déjame ver qué puedo hacer. Y cuando me preguntaron que si lo quería hacer en la cancha, yo obviamente dije que sí, en un clásico contra nuestro rival, que le dimos en la cabeza.
13: Muy bien.
21: Me pareció súper bien.
13: Bueno,
16: bien, en la cabeza, muy bien.
13: Obviamente, ahí asumiste un riesgo, ¿eh? Vamos a escuchar el momento en que hay esta petición, porque fue espectacular. Vamos allá. Con un speaker.
22: Y atención, porque mirad lo que están haciendo en la petición. Y esta ya, atención a las calles.
13: Tú te arrodillas.
21: Sí.
13: Ella chuta un balón. Se gira.
14: dice que sí.
13: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
14: Pero claro, ella, ¿por qué bajó al campo? ¿Cómo la enredasteis? ¿Ella le dijisteis que chutara la pelota o cómo fue?
21: No, el equipo de trabajo del Barcelona hicieron el plan. Ellos dijeron, hey, te vamos a preguntar si quieres ser uno de los concursantes o hacer para que patee el balón.
14: Sí.
21: Como si fuera elegido como random. Entonces, ellos vinieron a nuestras sillas antes del partido y nos preguntaron y nosotros decimos que sí y ella no tenía ni idea. Era una sorpresa totalmente. Y sí, la gracia era que ella pateara y yo estuviera atrás arrodillado para que todo fuera sorpresa.
14: Cuando ella se giró, ¿te pasó la vida un poco por delante? Porque claro, ahí había un montón de riesgo, ¿eh, Pedro?
21: Claro, claro. Pues estaba asustado porque podía decir no, pero no, nosotros estamos, pues yo sabía que iba a decir que sí.
14: Y claro, ¿la familia lo sabía o lo vieron por la tele en algún resumen o alguna imagen? Porque el Barça lo colgó en sus redes sociales.
21: La mayoría no. El papá sí, porque le pedí la mano al papá antes de ir al paseo, pero ¿sí? De resto no. Todo por sorpresa.
14: Y mi última pregunta, si en el momento de la pedida el Barça hubiera perdido, o estuviera perdiendo 2-0, ¿qué hubieras hecho? ¿Se pide igualmente?
21: Le pido el anillo de vuelta. No, yo tenía fe 100% con Barça que íbamos a quedar
14: ahora
21: campeones.
14: Muy bien. ¿Y los dos del Barcelona siempre de toda la vida?
21: Yo toda la vida del Barcelona. Ella muy es bien. De Napoli, pero ya también vuelta del Barcelona.
14: Muy bien. Convertida.
13: Muy bien.
14: Pues felicidades, bravo. Pedro. Y feliz luna de miel.
21: Muchas gracias. Saludos grandes al equipo allá, gracias.
14: Gracias.
13: Hasta luego.
0: Gracias.
13: Adiós.
0: RAC 1. Recupereu els gols dels partits del Barça cantats per Joan Maria Pou.
5: A veure què fa Rashford, va cap a la pilota. El xut! Gol!
0: A l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
5: Molt d'esperó per Ferran, l'has de fer, la rematada. Gol! Gol del Tauró.
0: Torneu a vibrar amb només un clic.
5: Final. El Barça és campió de Lliga al Camp Nou a la cara del Madrid.
0: A l'app i al web de RAC 1, fot-li Pou. RAC 1. Tots som un milió.
13: Bueno, anem amb aquesta entrevista que ens ocupa
14: l'ull de vidre. Estic amb aquest especial Culers Il·lustres, abans els que el matrimoni, i ara us hem d'explicar un cas encara més extrem. Perquè un dia un seguidor blaugrana se li va acudir posar-se l'escut del Barça a la seva pròpia pròtesi ocular.
6: Carai.
14: És a dir, ara té un ull del Barça,
6: molt
14: podríem dir-ho així.
6: Però
14: eh?
6: A la pupil·la.
14: Ara li explicarem.
6: A veure.
14: Cristian Civico, bona tarda.
23: Hola, bona tarda, què tal?
14: Bona tarda, Cristian. Gràcies per atendre'ns. Diries que és la primera pròtesi ocular del Barça que existeixes a tot el món? Això ho saps?
23: En principi, us podria dir que sí, perquè no he vist ningú que la porti i és bastant difícil fer-la.
14: Entenc que abans tu portaves una pròtesi, diguem-ne, convencional i volies fer aquest afegit del Barça o com ha anat això?
23: Sí, bueno, ja des de petit tenia la idea de ficar-me l'escut a l'ull i pues just em vaig topar amb el Miquel, que és qui em fa la pròtesi, i pues va sortir la idea i vam tirar cap endavant per fer l'escut.
14: Ho hem penjat a les xarxes socials, però per la gent que ens escolta, el senyor Marcelí tenia molt interès en saber exactament on està situat l'escut.
23: Doncs com a l'iris, o sigui, en comptes de portar a l'iris, porto un fondo blaugrana i l'escut del Barça.
6: Que maco.
14: Amb tots els colors?
23: Sí, tant.
14: I disculpa la pregunta, perquè nosaltres no hi entenem, eh? Aquest ull te'l pots treure i te'l pots posar? Va així, això?
23: Sí, sí.
14: És a dir, que si volguessis posar, jo què sé, doncs ara un altre escut, de quin temps canvies
6: de partit.
14: Canvies d'equip, poses el Girona, això ho podies anar fent...
23: Sí, esperem que no canvi, no? Però... Però sí.
14: I és un somni que tenies de petit.
23: Sí. Era una bogeria que tenia al cap i mira.
14: I feta.
6: Bueno, i les lletres és F.C.B. No. O no hi ha els punts?
14: Crec que no hi ha lletres, no, Cristian?
23: Sí, està tot.
3: Cara.
16: Tot.
13: La creu de Sant Jordi, les quatre barres, tot.
16: Carai, tu.
18: Escolta, tot.
14: Un dels responsables, com deies, d'aquest miracle, miracle culer, ho diré així, eh?
16: Sí, sí, sí.
14: És el doctor Miquel Salinas, que és ocularista del centre Ocular Lab. Doctor Salinas, bona tarda.
4: Ah, bona tarda.
14: Què tal, doctor? A veure, ocularista, li hem de dir?
4: Sí, exacte.
14: Jo anava a dir oculista, no, vostè és ocularista. Què fa l'ocularista?
4: L'ocularista ens encarreguem de fer les pròtesis oculars. Quan hi ha una mancança de l'ull, sigui per una malaltia, per un traumatisme, i es treu el globus ocular, doncs es fa una intervenció i després entrem nosaltres per fer la pròtesi estètica a mida.
14: Nosaltres no hi entenem de res amb aquest tema. Abans discutíem de quin és el material, què porta.
13: Perquè abans es deia ull de vidre.
14: Sí, ull de vidre. Ara de com es fa això, doctor?
4: Bueno, sí, l'ull de vidre es feia fa bastants anys, ara aquí a Espanya ja no s'utilitza això, i s'utilitza el PMMA, que és un polimetil metacrilat d'ús mèdic.
16: Plàstic.
14: Bueno,
4: Déu sí, meu.
14: I quan entra el Christian per la porta i li fa aquesta proposta, això vosaltres ho feu habitualment o què va pensar?
4: No, de fet ja n'hem fet del Barça, no? És la primera, sí. Però sí que n'hem fet d'altres tipus, de Capità Amèrica, de l'Smile, és a dir, tenim bastanta demanda de pacients d'aquí i pacients també internacionals que ens demanen coses diferents.
14: Sí, la gent es pot posar a l'iris el que li vulgui, d'un tamany concret, per entendre'ns.
4: Sí, simulem el tamany del diàmetre de l'iris i a partir d'aquí digitalitzem les imatges i les implementem a la pròtesi.
14: El més exòtic que hi heu posat, què és, doctor?
4: Bé, no, exòtic no, però l'Smile potser va ser una de les coses més simpàtiques d'un noi de Portugal. I la veritat que va quedar molt xula.
14: I aquí, Christian, és a dir, quan tu bellugues l'ull, l'escut es belluga amb, sí, sí. Belluga amb tu? Va així, això?
23: Sí, sí, ve amb mi.
7: I com funciona aquest sistema perquè se vagi con la mirada?
14: Com va això, doctor?
4: A veure, el sistema que utilitzem nosaltres és un sistema per toma d'impressió, és a dir, fem la pròtesi totalment a mida, llavors traiem el molla de la cavitat i al treure el molla de la cavitat, la pròtesi després encaixa com un guà. Per tant, tot el moviment que té la musculatura és el que tindrà la pròtesi, per tant, li dona molt de realisme.
14: El Cristian explicava que això és una feinada. Què és exactament el que porta tanta feina?
4: Tot, perquè nosaltres, el que comentava, que fem les pròtesis totalment a mida, possiblement som els únics a Espanya que ho fem així, amb toma d'impressió, no utilitzem formes d'estoc. Per tant, clar, el que és la forma inicial en toma d'impressió és complexa de fer, perquè hem de buscar tots els ajustos, que sigui còmode, que tingui bon moviment. Llavors, a partir d'aquí mirem la part estètica, que normalment tots els pacients ens demanen que sigui el més semblant, òbviament, al ull contralateral, però el Christian va aparèixer amb l'escut del Barça i vam tirar endavant, i ens va agradar molt la idea.
14: Doctor, Déu no ho vulgui, però si hi hagués una molt mala temporada a Can Barça, les coses anessin molt malament, i el Christian en un partit li agafés una plorera, per exemple, hi ha algun risc de que l'escut es desfaci o desaparegui alguna cosa? No,
4: no, és impossible. No pot marxar mai.
14: Això és molt metafòric, eh? Quan s'és del Barça no pot marxar mai.
16: No, evidentment.
14: Christian, reaccions així d'entrada? Què t'ha dit?
23: No, mira, això ja es queda amb mi per tota la vida. Hi ha gent que els colors els porta al cor i jo ara els porto al cor i a l'ull.
16: Molt bé.
14: Oh,
16: molt bé.
14: Bravo.
16: Bravo.
14: Christian, una abraçada. Moltíssimes gràcies.
23: A vosaltres.
14: Doctor Salinas, gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
14: Adéu-siau, bona tarda.
4: Adéu.
13: Bueno, ara farem una petita pausa de 2 minuts i després a veure si podem contactar amb el Guillem Estadella, que el tenim també donant toms amb la rua, i el Rocco Stenhauser, que ja ens acompanya, que ens farà una versió de la seva secció Flash Rocco Interview.
16: Flash, Breaking Flash.
14: A mi m'agrada molt perquè són els titulars, com el que fas a Twitter, que fas de cara a barranca.
13: Farà els titulars, mira, ara coincidint amb 2:15.
16: Wiki Stenhauser.
8: Versió RAC 1. RAC 1.
2: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
8: Què tal? Jo et conec.
2: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
8: De RAC1.
2: Sí, som de RAC1.
8: Els taloners.
2: Sí, els taloners.
8: Què tal, maco?
2: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
9: Venim de Dublín.
2: Veniu de Dublín?
16: Què diu?
9: Què sembla?
2: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
9: Exacte, aquest sembla.
2: Hòstia, per tant, you speak English?
8: A little bit.
2: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
8: Jo s'escolto cada dia.
16: Ai, que bé.
8: Ara sóc conductor d'autobús.
2: Condueix un autobús a Dublín?
16: A Dublín?
8: Els públics, autobús públic.
2: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
8: Us escolto.
2: A l'autobús... Perdona un moment. Això és boníssim.
16: No pot ser.
2: Tu, mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín...
8: A vosaltres.
2: Escolta, RAC1.
8: Sí.
11: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
8: Ok, lads. See you soon.
24: RAC1. Tots som un milió.

0: dirà, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 10 minuts, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 11 de maig del 2026, després d'aquest Rayo Vallecano 1, Girona 1, que acabem de viure a RAC1 i que completava la jornada 35 de Lliga a Primera Divisió. Estuani, sempre Estuani. Com ha salvat els mobles l'uruguaià pel Girona al minut 90 amb un gol dels que fa sempre, dels que ha fet tota la vida, rematant de cap enmig d'una muntanya de jugadors a la sortida d'un córner i evitant el que hauria estat una derrota molt dolorosa i preocupant del Girona en aquest tram final de Lliga en què està lluitant per la permanència. Els de Mitchell, amb aquest empat, queden a 2 punts del descens que marca l'Alavés. El Girona té 39 punts, igual que l'Espanyol, igual que el Mallorca, igual que l'Elx. Com està la zona baixa? Ja ho hem vist a les últimes jornades, però és que encara s'ha igualat molt més aquesta zona baixa i, no, només una dada, numèricament, el Getafe, que és setè i que està en plaça europea, no s'ha salvat. El setè de la Lliga no s'ha salvat. Evidentment, hi ha tants duels directes que segurament, virtualment, està salvat el Getafe amb 45 punts. Però ara mateix, l'Alavés, que està en descens amb 37, si guanya els 9 punts pendents, en faria 46. Per tant, el Getafe amb 45 en plaça europea no estaria salvat, insisteixo, numèricament. És increïble com està aquesta zona mitja-baixa de la classificació. Queden 3 jornades i el Girona i l'Espanyol patiran de valent per salvar-se. Una d'aquestes 3 últimes jornades comença a disputar-se demà, sense descans, sense treva. Entre demà, dimecres i dijous, es disputa aquesta antepenúltima jornada de Lliga en la que tenim un Alavés-Barça, que és clau pels dos equips catalans, per l'Espanyol i el Girona. O sigui, el Barça, campió de Lliga i amb ressaca, pot fer de jutge i pot ajudar, pot donar un cop de mà a l'Espanyol i al Girona, perquè visita Mendizorroza dimecres a la nit a l'Alavés, un equip que està ara mateix en descens amb 37 punts. També tindrem entre setmana un Espanyol Atlètic de Bilbao, l'Atlètic Club jugant-se encara a una plaça europea, un Girona Reial Societat, aquí el Girona pot sumar alguna cosa a Montilivi, la Reial Societat ja està de vacances, pràcticament amb plaça europea garantida, i també tenim, compte que té més d'interès del que sembla, aquest Madrid-Oviedo, que serà un gran plebiscit al Santiago Bernabéu dijous. Reial Madrid-Oviedo, un equip que ja és de segona divisió, matemàticament l'Oviedo, des d'avui, amb el puntet que ha sumat el Girona, l'Oviedo ha baixat avui matemàticament a segona i, per tant, serà un equip ja descendit que dijous visita el Bernabéu, però compta amb aquest Madrid, que també està de vacances, i compta l'ambient que pot haver-hi al Bernabéu. Ara anem a Vallecas amb el Miquel Agut per sentir Mitchell a la roda de premsa i acabem de valorar aquest empat del Girona amb l'Agut des de Vallecas i amb el Puig i l'Albert Ferran, que segueixen aquí a l'estudi de RAC1. Hola, Puig.
2: Hola, bona nit.
1: Hola, Albert Ferran.
3: Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. I també ja tenim per aquí la tertúlia d'avui amb el David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
4: Què tal, Pariser?
1: Més hores que un rellotge has fet en les últimes 48 hores.
4: Déu-n'hi-do.
1: Com,
4: sí, sí.
1: Com tots els que seguim al Barça.
4: I no només les hores, que vam anar a dormir molt tard.
1: Molt tard.
4: Molt tard, perquè a més em vaig de passar per l'Udegas.
1: Vas entrar a l'Udegas?
4: Per agafar les últimes imatges de la jornada. Okay. Vaig entrar a l'Udegas.
1: Vas hidratar-te a l'Udegas?
4: Entre el David Ibáñez i jo a fer exactament el mateix, a retratar la postal de la porta fins que se'n va anar a les 3 i 5, se'n va anar i ja està, i va deixar la seva empremta com sempre.
1: No vas hidratar-te a l'Udegas?
4: No em vaig hidratar.
1: No et vas hidratar?
4: M'ho van oferir, però no.
1: Ets un professional de dia i de nit. Avui està pujant el subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo, que estava acabant de tancar el diari, i ja que és un dia gran, perquè avui és l'endemà de guanyar la Lliga i el dia que s'ha fet la Rua dels Campions, hem tornat a convidar l'Edu Polo. Hola, Edu.
5: Què tal? Bona nit.
1: Tu n'has viscut unes quantes de rues i de festes i de celebracions
5: de Lliga. I jo sí que m'hidratava a l'Utega. Sí. Quan era jove sí que m'hidratava.
1: I Guest Star, que també s'hidratava molt. Raül Llimós, avui. Hola, Raül.
5: Bona nit. Black Card, l'Utega.
6: Arriba Joel Roca, que no és de l'Utega.
1: Tots els que esteu aquí, us hidratava. Vinga, anem a sentir Joel Roca des de Vallecas.
7: I, bueno, sí que hem recuperat un punt que semblava perdut i, bueno, ens quedem amb una sensació que el pròxim partit hem de millorar i intentar treure els 3.
8: És una final dijous?
7: Sí, ara ja tots els partits que queden hem de treure el millor de nosaltres, no guardar-nos res, perquè està tot molt apretat i hem de treure els 3 punts, com sigui.
6: Heu jugat a collonits en algun moment, Joel, avui, sabent el que hi havia en joc?
7: Bueno, com t'he dit ara, tots els partits són unes finals. Hem d'intentar

0: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
2: Si el que el sentirem en aquest tram inicial del tu diràs. I com patiran Girona i Espanyol, eh? És que ara 39 punts els dos, a dos del descens. I l'Alavés, excepte dimecres, que és un Alavés-Barça, a veure com arriba el Barça Mendizorroza, és que l'Alavés en les dues últimes jornades té Oviedo i Rayo. Que el Rayo a l'última jornada estarà, si ha guanyat la Conference, imagina't, i si l'ha perdut també. I l'Oviedo en la penúltima. No? Vull dir que sembla que pot arribar als 43.
3: Sí, el Rayo pot arribar als 43. Jo ja no m'atreveixo a fer càlculs amb aquests de sota, perquè quan sembla que no han de guanyar, guanyen, i quan no han de guanyar, quan han de guanyar, no guanyen, i no tinc gens clar. Jo crec que dijous és el dia que el Girona ha de sumar els 3, i amb 42, llavors veurà si a l'última jornada són suficients o no són suficients, per si n'has de sumar algun contra l'Elx o no n'has de sumar cap contra l'Elx. Però dijous, vull dir, si dijous no aconsegueix els 3 punts contra la Real Societat, hosti, a mi la cosa crec que es posa molt, molt peluda.
2: Però això que estàs dient també li ha de servir a l'Espanyol, que l'última jornada rep la Real Societat. Per tant, l'Espanyol ha de comptar que potser té fàcil, entre cometes, arribar als 42, també, no?
3: Sí, però deixar-ho per l'última jornada a mi em sembla molt perillós, eh?
4: I com diu com ha dit el Puig i l'Agut al final de la Transmi, dijous s'ha de notar que tu t'hi estàs jugant la salvació. És a dir, a la graderia, perquè la gent ompli Montilivi i també colli, però a la gespa, perquè hi ha partits que sembla que sí, serà la por, serà el que sigui, però que sembla que el Girona no s'està jugant la permanència, la vida. Jo crec que dijous hi ha d'haver-hi aquest... s'ha de notar la graderia, la gespa, i que ha de ser el partit, perquè amb 42 com a mínim tenia el coixí de l'última jornada.
2: El Llevant també té opcions, juga contra el Mallorca, que també té 39 punts. És que clar, la zona baixa pot passar absolutament de tot aquí. No, amb 42 punts no has d'estar tranquil, eh? Vull dir, Osasuna i València, que tenen 42 punts, que són 11 i 12.
5: Punts mentalment no, ja no és el mateix.
2: Ja.
5: El cap dels jugadors que estan en 42 punts. O sigui, tu estàs en 38-39, estàs en una situació límit ja, veient el desenllaç que està tenint la part de baix i els punts que et poden donar la salvació. Jo crec que podem fer les conjectures que vulgueu al voltant de qui juga contra qui, quina situació hi ha de calendari. Al final marcarà la capacitat que tu tinguis mentalment de sobreposar-te a aquesta situació. Jo vaig jugar al Girona fa un mes i mig i el Girona va jugar molt bé. Girona va tenir un parell de mesos que jugava molt bé futbol. Les incorporacions que ha tingut el Girona al mercat d'hivern a mi semblen fantàstiques. Sí, més enllà de que ara no estiguin tan bé, però vull dir que...
2: Quan es lesiona Bannat i aquí t'ho trenca tot.
5: Fran Beltran, Unagi... Ah, d'acord, s'ha lesionat Bannat, però vull dir... Tomàs Lemar fa 4 dies va tenir bons minuts al Bernabéu, per exemple, és a dir, que s'ha reforçat amb jugadors de cert nivell i era un equip que col·lectivament havia millorat moltes coses, ho vam estar dient aquí més
6: fa 2 mesos i mig guanyen el Barça.
5: Clar,
6: guanyen el Barça i semblava que entraven en una zona tranquil·la, en canvi el Barça perd aquell partit i ençà d'aquell partit els ha guanyat tots.
2: Ha fet 11 victòries seguides des de llavors.
5: Però saps què passa? Que va sumant en una situació ja que queden poques jornades, de cop i volta entres en una fase que perds 3 partits, no sumes i tu mentalment, o sigui, de la mateixa manera que nosaltres aquí traslladem la situació difícil dels equips, ells mentalment, els jugadors, també ho veuen això. Però ells han de jugar i han de tenir la capacitat per arriscar i prendre decisions, no? I aleshores ells mentalment es van fent una pilota que els és insuperable, com li ha passat a l'Espanyol, per exemple.
2: Les últimes victòries del Girona són contra el Barça, com deia el Llimós, contra el Villarreal, contra l'Atlètic de Bilbao i un empat al Bernabéu. Vull dir, és que el Girona ha sumat amb els de dalt i en canvi amb els de baix.
5: Contra el Barça fa bastant de temps, eh?
2: Sí, va ser el febrer.
3: I el Girona necessita jugar bé per guanyar. El Girona no té un tio que... Bueno, sí que el té, però no el fa jugar perquè deu estar per jugar poc, perquè si no, no ho entenc. Vull dir, no tens un tio que et fotis allà una pilota a l'àrea i te l'acabi fotent a dins. Igual que li passa a l'Espanyol, que a l'Espanyol Quique i Roberto no li estan funcionant com a golejadors, i per també li manca gol.
7: I jo insisteixo en el factor Coco també, que deia el David, perquè el Girona surt del Bernabéu 8 punts per sobre del descens i d'alguna manera, amb un punt que no compta ningú, segurament hi ha molta gent que ja veu la temporada mig feta. I quan et tornes a enfangar una altra vegada,

0: llavors és quan has de tornar a remengar-te i costa, costa molt.
1: Hi ha un jugador, un Agi, que fa un mes i mig era, vaja, un jugadoràs que ens va meravellar i que porta uns partits desaparegut. Jo crec que exemplifica una mica aquesta mala dinàmica del Girona, el mal joc, aquesta por, perquè un futbolista que el volien molts equips, fins i tot que aspiraven a la Champions, doncs ara mateix no és un... No marca la diferència.
2: Va, Sigankov, per exemple, fa un mes i mig veia jugar Sigankov, va tenir una sèrie de partits que deies, ostres, tornem a veure el Sigankov que el va portar al Girona. I... ostres, els últims partits en la línia dels seus companys. Jo crec que és un tema mental i és molt difícil. Clar, el Girona ja ha passat per aquí, però potser els jugadors que té ara no tant, no?
3: No
2: hi han passat tant.
3: I després, els dos equips, de tots els implicats, que són molts, els dos que estan mentalment més tocats són els dos catalans.
2: Sí, totalment.
3: Perquè, amb diferència, Girona i Espanyol són els que veus que psicològicament els està costant més.
4: Tremola les cames.
5: I aquí haurem de treure la calculadora al final, perquè hi poden haver tranquil·lament triples empats, quadruples empats... Sí, pot anar d'un gol, pot anar de dos gols la permanència al final.
4: Sí, hi havia una combinació que he vist avui a través de les xarxes, que és que 6 o 7 equips empataven a 43 punts. Això és, si hi havia una sèrie de resultats en les últimes jornades, podia arribar...
5: Llavors, el gol a veraix és entre ells.
4: És com una lligueta entre ells.
5: Una lligueta entre
4: ells. Sí, que s'han de sumar els partits només entre ells. Hem de triar, i m'ajudareu, el professional de la jornada amb Obramat, d'acord? Del que vulgueu. Del Barça d'ahir, del Girona, de l'Espanyol, del que vulgueu. D'aquesta jornada 35, vinga, professional de la jornada amb Obramat. Puig i Albert també, si voleu, podeu triar vosaltres.
1: Jo tinc claríssim, Estuani.
4: Tu triaries Estuani.
1: Claríssim, no,
4: vull dir que és un obrer, no?
1: No, acaba de salvar un punt pel Girona, que pot ser clau per la permanència.
4: Va, tu què? Podeu tirar cap al clàssic, si voleu.
5: No, ja em quedo amb Estuani, perquè el tenim molt recent i s'ho mereix, a més, l'uruguaià. Jo crec que Hansi Flick. A més, amb el que ha passat aquesta setmana ell, en lo personal, amb el que va aconseguir, jo crec que el professional de la jornada, sens dubte.
4: Hansi Flick. I tu, Bernabéu?
2: Sí, hagués dit Hansi Flick, però vaig a dir Ferran Torres, que acaba com un tiro la temporada i que, en fi, jo en aquests moments, sincerament, li queda un any de contracte i el renovaria.
4: El renovaria?
2: Jo sí. Jo sí.
4: Puig?
0: Per dir-ho indiferent, Rashford, no? Perquè va fer una feina impecable. Vull dir, tot ve el lampista a casa i dius, jo vull que me la faci com Rashford. Sí, a dir, tot net, polit, m'ha escombrat i tot la cuina.
5: Ràpid.
0: I se'n va... Sí. I dius, perfecte, bravo.
2: El que passa que després del gas que va clavar, hi ha una centrada que una
0: però,
2: mica més i l'envia a Cornellà.
0: Però això ja ho fa a l'altre pis. Vull dir, el teu pis te l'ha deixat perfecte.
4: Fernando Polo, què tal?
6: Molt bé, bona nit.
4: Bona nit. Benvingut de la redacció de Mundo Deportivo. Triem el professional de la jornada amb Obramat per tu, del partit que vulguis d'aquesta jornada 35 que s'ha tancat ara. Què?
2: Mira, a mi em motiva Rashford. No, però em motiva perquè és que el que va fer jo no m'ho esperava. Jo crec que no s'ho esperava ni ell.
4: Home, és un bon xutador.
2: Ha confessat que ell no volia xutar i que els companys li van dir xuta. I ell deia, no volia xutar perquè és que no veia forat per ficar-la aquí. Amb Courtois. I que li van dir, escolta, tu pica-li i que sigui el que li vulgui.
4: I fot-li el pal del porter. Que...
2: I va fotre un gol...
4: Va fer la de Ronaldinho contra Anglaterra, recordeu? No. Aquell, el 2002, sí, crec que va ser.
5: N'hi ha un de...
4: Brasil-Anglaterra?
5: N'hi ha, sí. Ha un de...
4: A Siemens, no?
5: Era Siemens, però... I n'hi ha un de Messi a Courtois.
4: Sí, des de l'altra banda.
5: El Calderón.
4: Sí, sí.
2: Hòstia, molt,
5: una mica més complicat de fer aquest gol, eh?
4: Sí, curiós que fos amb Courtois, també, que és alt, no? I que Messi aconseguís fer-li la...
2: No, allò encara és una pilota que bomba molt més.
4: Sí, sí. Bé, doncs això. Aquests són els professionals d'aquesta jornada 35 a primera divisió. I els més professionals de tots ja sabeu que són Obramat, eh? Estan celebrant 20 anys sent el millor aliat dels professionals de la construcció i la reforma, facilitant-los la feina amb assessorament, oferint-los marques professionals al millor preu i garantint estoc sempre disponible perquè la seva feina sigui més ràpida, segura i eficient. Tot allò construït fins ara ha estat gràcies a Obramat. I tot el que queda per construir també ho fareu de la mà. Des d'aquí, felicitats a Obramat per aquests 20 anys construint junts. No apareix Mitchell, no, encara, a Vallecas? Em deixes fer una pausa de 2 minuts molt ràpid, agut?
0: Sí, no sé de quan vindrà, o sigui que t'ho fes.
4: Vinga, va, ara tornem.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: Renoi. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
6: has cambiado.
9: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
10: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
13: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
15: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
16: Sí, com el 50% en totes les galetes. Bescanviable en un cupó...
15: Que et dona per molt, només el 12 de maig.
17: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
18: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
19: 35.704-35704.
18: Sèrie
19: 46046.
18: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
7: Tu ho diràs. Amb Aleix Pariser.

0: 3 minuts i dos quarts de 12. Encara no has parat a omplir el dipòsit? Doncs amb el nou Lincoln Co 08 ja no cal. Fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica té aquest cotxe. En el teu dia a dia pràcticament no hauràs de passar ni per la benzinera. És la combinació perfecta, eh? Més autonomia, més eficiència i més llibertat. Així és el nou Lincoln Co 08. Informa't a la xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya. No apareix Michel, encara. Algú, clar, deu té molts amics aquí a Vallecas, entenc, no?
1: Sí, però no deu ser per això, perquè no sé si farà cara de molts o pocs amics, per molt que sigui a Vallecas amb el que s'està jugant l'equip en aquestes últimes jornades. Està fent ara declaracions a Televisió de Catalunya, o sigui que quan acabi, i deu fer ben bé un parell o tres de minuts que hi és, hauria de fer cap a la sala de premsa perquè puguem escoltar les respostes que ofereix després d'aquest empat al camp del Rayo.
0: Perfecte. Estàs preocupat o no, Miquel, pel que queda?
1: Sí, clar. Estic preocupat perquè, sobretot, has tornat a entrar en la roda del descens quan semblava que n'eres fora. Primer, recordo que la primera volta el Girona va estar 16 jornades en descens i que en 9 d'aquestes 16 va ser cué. Vull dir que hem de saber d'on venim. Però també és veritat que al Girona hi ha hagut un moment que semblava que s'enlairava i que no que pogués ser, evidentment, campió de Lliga, però que podia tenir un final de temporada mínimament tranquil. I ha tingut oportunitats per poder trencar amb la part de baix i no les aprofitades. I en els últims partits ha perdut el camp del València per poc, ha perdut a casa contra el Betis per poc, i així n'hi ha hagut algun altre de partits d'aquestes característiques.
0: Mallorca, sí.
1: El del Mallorca, que va ser especialment dolorós, perquè si aquell el guanyaves d'una banda tenies 3 punts més i no els tenia un rival directíssim com l'equip balear. Per tant, tot això fa que hagis d'estar ara mateix barallant-te en un ring amb molts altres equips i veurem qui acaba salvant-se. Ha baixat l'Oviedo, el Llevant té una dinàmica que va a l'alça, tot i perdre el camp del Villarreal fa 4 dies per 5-1, i la primera part de l'equip i el partit d'avui en què hem percebut la por en els jugadors del Girona, no sé què dirà Mitchell, però des de fora ha semblat clar. A partir d'aquí, començar a parlar de finals, etcètera, etcètera, potser comences a jugar contra la Reial Societat dijous en zona de descens.
0: Sí, però és cert que demà hi ha un Celta Llevant. El Celta encara té opcions de la cinquena plaça, per tant, aquí a casa Balaïdos hauria de fer la feina. Hi ha un Betis Elx. Sí, el Betis té la, té la feina feta, però vull dir que el Betis és superior a l'Elx. És a dir que no tots els de baix ho tenen fàcil, per sumar, a priori.
1: No, evidentment que no, però potser quan hi ha un equip, com per exemple, no ho sé, el Llevant, jo evidentment prefereixo estar en la posició del Girona perquè tens 3 punts més que el Llevant, però un equip que té clar des del principi, quan semblava que ja estava mort i enterrat, que haurà de lluitar per mantenir la categoria i que ara mateix és a un partit de salvar-la, doncs segurament és un equip que el Terrat el té més preparat que no pas un equip com el Girona, que per molt que comencés molt malament semblava que s'havia enlairat. I també és veritat que els que queden de la temporada passada van patir molt per salvar la categoria i ara es tornen a trobar en aquest mateix context una vegada més. I suposo que això és difícil per la majoria del vestidor, també per Mitchell, una altra vegada haver de tornar a fer el mateix esforç, que torni a ser Estuani qui et salvi, etc etc. Em sembla que ve Mitchell, sí. Ve Mitchell a la sala de premsa de Vallecas, o sigui que d'aquí mig minut aproximadament ja estarem sentint les primeres respostes del tècnic madrileny que avui tornava a casa i que ha aconseguit que el seu equip surti d'aquí amb un empat a un que li dona un punt que pot ser molt important en la lluita per la salvació.
0: Sentirem algunes respostes de Mitchell després d'aquest empat del Girona i de seguida parlem de la Rua dels Campions que avui ha omplert
2: Barcelona.
1: Miquel Agut, en directe al Superesports, no, t'ho diràs de recup. Et volia demanar, en primer lloc, si l'equip avui ha sentit por al camp en algun moment del partit i per quants minuts està Estuani, perquè l'hem vist escalfar-se a la mitja part i ha entrat els últims 5 més el temps afegit.
3: Sí, no, Estuani va tenir un cop al genoll al principi de setmana, de la setmana passada, i no ha pogut entrenar en tota la setmana i ahir va fer una ressonància i no té res, però tenia el genoll inflamat i s'ha infiltrat per jugar al descans i ha dit que estava millor i per això l'hem posat. Lo normal és que no hauria jugat, però és un jugador molt, molt important per nosaltres i ell ha dit que estava preparat i l'hem posat 10 minuts, és el descompte.
2: Descompte.
3: I ja està. I ha fet un gol molt important per nosaltres. Por no. La realitat és que el Rayo venia en una situació molt important, històrica per ells. Una final europea i s'ha vist que estaven en una situació de molta seguretat en el que feien. I nosaltres venien de 3 de derrotes. És difícil igualar i Vallecas es nota molt, també. I no hem pogut fer la nostra millor versió, però la sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt, molt més que el rival, però avui ha tocat així i només hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja, que estén en primera l'any que ve.
2: Xavi. Hola, Michel, Xavi Soler, en directe a Catalunya Ràdio. En tot cas, no sé si has trobat a faltar en algun moment l'orgull i que ha posat Estuani amb algun o amb la resta dels jugadors.
3: Cadascú és un jugador, és diferent. L'uruguaio és diferent. En la seva carrera sempre ha tingut aquest orgull i... Però no. Per mi, cap jugador no ha estat en una mala versió en l'actitud. Altra cosa és el joc, i altra cosa és que el rival esté amb més energia que tu. Però no l'energia de que no tens ganes de fer les coses bé, sinó perquè el Rayo està una mica millor en que nosaltres en mentalitat per el moment. I has d'entendre això. No, jo a els meus jugadors no les puc dir res, perquè l'han intentat. No han sortit les coses bé, però l'han intentat, i és la manera de patir per sortir d'aquesta situació.
4: Hola, Michel, bona nit. Marc Progués, del Diari de Girona. Tens la sensació que aquest gol pot canviar l'estat d'ànim de l'equip, que perdre hauria estat dramàtic i que pot suposar un punt d'inflexió en aquestes últimes 3 jornades que queden?
3: Ha de ser. No sé si és la sensació, però ha de ser. Després del gol d'ells, era un cop molt gran per nosaltres. Per estar una mica molt preocupat. Però la sensació és la mateixa, que necessitem guanyar el dijous. I l'ho he dit ara al jugador, que necessitem guanyar, preparar-nos bé, descansar ara. Són pocs dies per el partit, però és un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així, i hem de... Tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip, i el dijous s'ha de notar.
5: Sí. ¿Qué tal, Michel? Un gusto. Lucas Cárdenas para Bola VIP. Te quería preguntar por Claudio Echeverri. Con el de hoy, si la memoria no me falla, ya son 14.
0: Bé, doncs crec que ha quedat clar i català, m'havies dit, el missatge que ha volgut enviar Michel de cara a aquesta primera final que tenen dijous, 8 del vespre a Montilivi contra la Reial Societat. Deixem el Miquel Agut pendent del tram final de la roda de premsa de Michel, a veure si diu alguna cosa més. I de seguida parlarem de la Rua dels Campions i del títol de Lliga que va aconseguir brillantment el Barça ahir derrotant el Reial Madrid. La Lliga del Clàssic, així l'hem batejada després d'aconseguir-se per primer cop a la història derrotant en un duel directe l'etern rival, de forma matemàtica. Mai havia passat que el Barça, guanyant un partit contra el Madrid, matemàticament fos campió. Ahir ho va aconseguir en una nit rodona al Camp Nou. Albert Puig, voleu afegir alguna cosa més? En clau Girona,
6: El dijous és el dia.
0: Dijous és el dia, sí, perfecte. Aquí farem el partit, com sempre, aquest super dijous que tindrem de Lliga. Gràcies, Puig.
6: Fins ara.
0: Gràcies, Albert.
6: Bona nit.
0: Vinga, fins ara. Una pausa i ens quedem amb Ferrando Polo, David Bernabéu, Raúl Llimós i Edu Polo per parlar de la Rua dels Campions.
7: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Fins les 12. Mira, ara mateix s'acaba la roda de premsa de Michel a Vallecas. Agut, ens hem perdut alguna cosa durant la publi?
1: No, no ens hem perdut res perquè hi ha hagut una pregunta sobre el Rayo i la classificació per la final de la Conference League. Evidentment, ell s'ha esplaiat com a ballacà i seguidor del Rayo, que és també, però més enllà d'això, poca cosa més i res de nou en comparació amb el que ja havíem sentit. I el que ens interessa i ens toca més de prop, que és això, que Estuani s'ha infiltrat, que l'uruguaixo és distinto i que ha de ser un partit històric el de dijous. Aviam si Montilivi s'omple i empeny l'equip cap a la victòria contra la Reial Societat.
0: Tant de bo cantis molts gols com el d'avui. Agut, bon viatge de tornada.
1: Si en canto molts com el d'avui, jo crec que a la mitja part no tinc veu, però vaja, tot sigui això.
0: Gràcies.
1: Adeu.
0: Vinga, adeu-siau. Ànims a tots els gironins i també als pericos, en aquest tram final de Lliga. Demà més, que demà comença una nova jornada.
2: Però... Dic que no és com Mbappé, Estuani.
0: No és com Mbappé, Estuani, no. Oh, per cert. Hi ha una motivació, tinc una motivació per aquestes tres últimes jornades, que és que Morici li foti al Pichichi. Està a dos gols. Morici 22, Mbappé 24. I en l'última jornada hi ha un Mallorca-Oviedo. L'última jornada.
2: Tu creus que tornarà a jugar?
0: Mbappé, per això t'ho dic, que no, que Morici ha de fer dos gols.
3: Tu... Dius l'Oviedo amb aquest to despectiu...
0: No,
3: no, està... no, el segon millor porter de la Liga, sí, després de Joan García, Aaron Escandell, no, clar.
0: Que estaran descendits, bueno, bueno, a l'última jornada, que s'han... Que
4: favor, s'han... Home, avui Mbappé ha penjat una foto des del gimnàs de la ciutat esportiva, sí, del Real de Madrid, eh?
5: Sí, perquè havia com una...
4: No sé si era d'avui...
3: I segueix,
4: però
3: l'ha
4: penjat avui.
3: Sí. Segueix feliç,
2: clar,
3: el tio.
2: Clar, és que igual, exacte.
5: És que
2: igual
5: havia numerologia dies, que
2: perquè ja em va penjar una amb el 2-0.
0: Sí, perquè estava veient Bein Sports, llavors.
5: Estava veient Bein i hi ha gent que deia, bueno, això no es veu des d'aquí, potser està a França. I no, es veu que es pot veure des d'aquí, no, d'alguna forma. Veure,
0: sí. Ah, sí? No és pirata?
5: Això sí.
3: No, aquests tenen parabòliques que veuen les teles dels seus països.
0: Ah, que deuen pagar allà religiosament a França.
2: No, és estrany, perquè ja entén perfectament el castellà.
5: Però també et dic una cosa, el dia després de guanyar, de perdre la Lliga i tal, i de ser notícia perquè no vas anar al Camp Nou i tal, tampoc allà somrient, és que és un tio estrany, eh? El que fa el minut 35 a la Madrid amb 2-0, que dius, escolta, o fas a la Madrid abans de comença el partit, o ja calla-te la boca, no?
0: Mal assessorat, perquè això ho has de fer al
5: minut 35.
0: Al minut 1 amb el 0-0, vinga, a la Madrid.
2: Sí, però mai, va arribar com tot, tot,
0: passant tot. No, però és una foto
5: amb 2-0. Es va despistar, estaria fent alguna cosa i amb la nòvia i es va despistar.
2: Que ha empezat el clàssic.
5: Clar, als 35 minuts, hòstia, anem a posar la tele.
0: Ara parlarem del Madrid.
5: Anem a Instagram.
0: Ara parlarem de la crisi del Madrid.
5: Hoy jugamos.
2: Soy realista, eh?
5: Imagina que fos al revés, sí, amb la Minya Mal.
0: Oh, no.
5: Imagina't,
0: no.
5: Eh?
0: És molt greu. És
3: no,
0: molt
3: tot,
0: greu.
3: Tot el que ha passat al Real Madrid els últims dies passa al Barça...
2: Bo.
0: És motiu de cese, que diria l'altre. Sí. No, no, però vull parlar primer de l'alegria i del Barça. I després, si
5: el doble pivot del Barça és... què? Gavi Pedri, Ustiansa, no? O De Jong Pedri.
0: Bueno, l'altre dia recordàvem que la pretemporada Gavi, sí, Fermín, exacte, mantenia alguna entradeta...
5: No m'arriba això, tampoc.
4: A De Jong no el veig.
5: No va perdre la consciència.
0: Ahir va entrar molt bé, de mitja punta. Intens, en el xoc... Va estar bé, eh?
3: Sí, va fer dos o tres passades a l'espai a ningú.
5: Aquesta
3: no,
5: calla,
3: cosa,
5: no,
3: ja,
5: Lliga, però,
3: És igual, tio, no parlem del De Jong.
0: Va, sí, parlem de la Lliga.
5: No toca.
2: Aviam si avui haurem de parlar malament del partit d'ahir de De Jong.
4: No, però m'ha fet l'assistència.
0: Va
4: jugar bé ahir.
0: Anem als campions, va, que és un dia alegre. El Barça va guanyar aquesta Lliga del Clàssic. Avui ha reunit, segons fonts oficials, Guàrdia Urbana i Ajuntament, 750.000 persones pels carrers de Barcelona, aproximadament. Hi ha una rua que ens ha deixat un altre cop imatges espectaculars. Una gent...
4: Quantes han dit, per cert?
0: 750.000, segons fonts oficials.
2: Ja, és que no me'n recordo.
0: Jo recordo rues de més d'un milió.
2: És que hi ha hagut moments de les imatges d'avui que em semblava molta gent. Però clar, ja no te'n recordo l'any.
4: Que passa que a mi m'ha semblat que molta gent acompanyava la rua.
2: Sí, però això ja passa els últims anys. No? Sí. Hi ha dues rues. La gent que s'espera com si fos una volta ciclista, sí, i el veu passar pel punt,
4: I els que van caminant...
2: Els que fan tota la rua.
0: Saps qui ha anat al costat? La Marta Ramon i la Clara Rodergas, que han fet tota la rua. Més de, gairebé
5: sí,
0: 5 hores.
5: Sí, diuen que la tornada ha accelerat l'autobús.
0: Sí,
5: no?
0: Sempre, molta, sempre passa. Sempre passa. Sí, sí. Hola, Marta, hola, Clara.
6: Hola, bona nit.
7: Hola.
0: Bona nit. A veure, Marta, jo ahir et feia conya. Ho has mirat o no? Quants quilòmetres heu fet des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit?
6: 18 quilòmetres.
0: Ullo.
3: 18 quilòmetres?
6: Sí. I alguns corrent.
3: Gairebé mitja marató, eh?
0: Esteu rebentades o no? Us fan mal les cames?
6: Sí. La Clara és més jove, segur que té més resistència, però...
3: Jo avui recordava... I aquí entrant amb l'Edu Polo ho parlàvem, i quan sortia d'allà del port...
0: Sí, de Colón.
3: I arribava de Colón, i arribava al Camp Nou, jo la vaig fer el 2009, com la Marta avui, caminant al costat del bus, amb el micro inalàmbric, i em sembla que sortien 10 quilòmetres. només.
2: Bueno, és que la d'avui era circular. Poc més de 5 quilòmetres i la tornada poc més de 5 quilòmetres.
6: És que avui, quan hem arribat a la pedrera i encara ens quedava tot el que ens quedava, era com, Déu meu, això...
5: A veure si us sona tal dir després a fer alguna cosa a la cinta.
2: No, però us dic una cosa, aviam, cansa molt més, perquè és molt difícil treballar ara mateix quan segueixes la rua, perquè no sé si us sona més imatges també que Moja, el cosí de la Minyamal, i ha suat el Suhait, un dels seus amics, el seu millor amic, hi ha un vídeo que
6: porta a les xarxes
2: que la policia els han pes i tal de mala manera. Jo recordo, l'última vaig fer la Lliga de Xavi. Escolta'm, ostres, que em va empènyer mil vegades. Aleshores, tu estàs treballant amb tensió.
6: Ha empitjorat això, David.
0: Ha empitjorat, diu.
2: Ha empitjorat, no? Empitjorat, sí, això he llegit avui aquesta tarda.
6: Aleshores, avui clar, et canses estat
2: molt
6: especialment...
2: més del que és el propi recorregut.
6: Especialment dur, o sigui, l'he trobat més agobiant que totes les altres que havia fet. En contrast, la més recent, la de la temporada passada, avui treballarà més complicat, perquè a més les forces de seguretat estaven especialment dures, molt poc espai et deixaven, i a més molt poca mobilitat, perquè normalment una de les coses que estan bé és poder-te moure pel voltant de l'autocar on hi ha els futbolistes per veure detalls de què fan tots, els d'una banda i els de l'altra. Avui això era complicadíssim, cops, empentes, no tenien contemplacions. No parlo de la gent, parlo dels cossos de seguretat
0: que vigilen, no?
6: Que vigilen que no hi hagin incidents.
7: Sí, digues. Hi ha hagut un tram especialment de tornada, ja quan hem tornat a passar pel carrer París, que era un tram molt estret, que aquell ha estat realment tens i agobiant, perquè hi ha hagut caigudes de gent que podia haver pres mal, i allà sí que ha estat complicat perquè molta gent corria al costat de l'autobús i era molt difícil treballar.
0: No, anava a dir que això són coses internes, però jo crec que la gent que als carrers ha gaudit. Jo avui he vist cares, llàgrimes, tant, sí, de nens, sí. De nens...
6: I nosaltres fent la nostra feina també, és complicat, però ja saps el que vas i t'ho passes molt bé, és un dia molt xulo poder compartir això i viure aquestes sensacions, aquests moments de connexió i de comunió de l'equip amb l'afició. I evidentment hi ha moments molt xulos durant una rua, i més una rua de 5 hores.
0: Ara repassarem alguns moments divertits i algunes declaracions xules. Deixeu-me dir un parell de coses només de la rua que m'han cridat l'atenció. Una, l'MVP ha estat Chesney, jo crec que no hi ha dubte. S'ha passat al sostre de l'autocar tota la rua, amb Lewandowski, amb Roni Bardaggi, s'ha fotut un gelat de dimensions siderals, s'ha fotut una pizza...
3: una hamburguesa...
0: Ha vapejat com si no hagués vapejat en sa vida, cridant coses... Mira, li han llançat allò que llença els micros, li han llançat el micro de The Zone, que estava fent la rua també en directe de Zone, i ha dit això, de Joan Garcia. Joan García és de la Masia, després queremos la cabeza de Joan, com dient, a veure si jugo algun partit. Re, feia broma, Però l'autèntic crac, ara mateix és més... És, jo crec que és més un assessor de porters, no?, i un tio que t'ajuda a entrenar-te, que no un futbolista professional, Chesney.
2: No està ni per escalfar Vitoria.
0: No està, ara, ell accepta el seu rol sense discussió, s'ho està passant bé aquí a Barcelona, és un mes de la pinya, però sembla més de la Fuente que no pas el porter suplent.
2: Una altra cosa... A la Celi fer la renovació,
0: Clar, ell no vol marxar, ja ho va deixar clar l'altre dia. M'ha cridat l'atenció una altra cosa, i a vegades ho critiquem, i per tant avui ho vull destacar en positiu. Vull felicitar tots els jugadors del Barça per com s'han comportat avui durant la rua. Saludant en tot moment, no passaven de la gent, no, estaven amb la gent. Els han fet feliços, han signat totes les samarretes i pilotes que els llançaven des del carrer cap a dalt a l'autocar.
5: Covarsí ha signat un fuet.
0: Un fuet, per exemple. Cap jugador anava amb una copa de més, que jo entenc que s'ha de veure i que s'ho poden passar bé i agafar el puntillo, com es diu vulgarment, però crec que...
6: És que generalment no beuen alcohol, Aleix.
0: Val, però hem vist algunes escenes altres anys, que jo entenc que són moments d'eufòria, però crec que, són, tot i la seva joventut, són conscients que la seva imatge...
6: No és com vapejant, anys enrere.
0: Sí, aquest és l'únic que...
3: Chesney vapejant, molt bon exemple, no dona.
0: Però jo dic els que són referents per la gent,
3: l'havien veure ahir tot la nit.
0: Segurament, però avui han entès que el seu comportament davant de nens i nenes havia de ser una mica més pausat, més tranquil, amb una eufòria continguda, i això a mi m'ha encantat veure l'actitud en tot moment, perquè s'han divertit divertit, s'hauran begut alguna cerveseta o algun cubata, però sempre sense passar-se de la ratlla en un acte així tan multitudinari i amb tants ulls mirant-los. Per tant, per mi, bravo, i ho volia destacar.
6: El que circulaven eren refrescs i aigües. Sí que a dalt de l'autocar alguna cervesa hi havia, però majoritàriament, és que diria el 95% dels integrants de l'autobús, el que bevien eren refrescos i aigües.
0: Va. I l'última cosa... S'ha de celebrar, és meravellosa les imatges des de l'helicòpter, la gent sortint al carrer, hi ha molta gent que no pot anar mai al Camp Nou i no pot gaudir del que és una rua, però és un merder descomunal de trànsit. A mi avui a la tarda m'ha enganxat, com a centenars i milers de cotxes a la zona de la Diagonal o a l'inici de l'Eixample,
2: i
0: jo m'he passat tranquil·lament 2 hores per arribar a la ràdio. Llavors, sí, és un dia...
3: Va, que no ho sabies.
0: Sí, però pensava que no afectaria. Sí, però pensava que no afectaria la zona de la Diagonal. Llavors, sense voler, com que tallen carrers, afecta moltes zones. Llavors, jo ho entenc, és un dia a l'any, a més, insisteixo, m'encanten les imatges, crec que s'ha de fer, dones l'oportunitat a gairebé 1 milió de persones de veure els teus ídols de molt a prop, però des d'aquí jo llançaria una idea, a veure si ho podem fer les pròximes rues, que espero que n'hi hagi moltes, en alguna zona que no emprenyi tant al centre de Barcelona, crec jo.
2: Ah, però la gràcia és que
3: llavors la cavalcada de Reis també,
2: perquè hi haurà gent que li molestarà.
0: Sí, però la cavalcada de Reis és festiu.
3: El pàrquing del Carrefour vol fer-ho?
0: No sé, es poden trobar fórmules per trobar una manera de fer-ho tranquil·lament. No sé.
5: És la ciutat. És un cop l'any.
0: Que sí, no passa res.
3: Agafes el metro.
0: Ja està. Va, perfecte.
5: Perquè ell és Ibarita i ella venia amb el seu cotxe d'importació.
0: Bueno, però pots entendre que...
3: Transport públic.
0: Hagi generat en un dilluns laborable un merder
2: d'escomunes. Sí, però és veritat que hi ha zones que teòricament penses pel recorregut de la rua no s'hauria de veure afectades i es veuen afectades.
0: Sí, sí, absolutament. Dit això, m'ha encantat la rua, m'ho he passat pipa i hi ha grans moments que ara alguns els recuperarem. Marta, Clara, a vosaltres què us ha cridat l'atenció d'aquests quilòmetres que heu fet?
6: Bé, sobretot subratllar el que ja d'alguna manera explicàvem la temporada passada, aquesta connexió tan natural i tan genuïna que existeix entre aquesta plantilla i l'afició, no? Hi ha molta interacció, molt intercanvi de missatges, de càntics, molta complicitat, es nota que hi ha una base, un gran gruix de la plantilla que és molt culer i que ningú fa falta que els hi expliqui quins són els càntics i quines són les cançons que han de cantar en un dia com el d'avui, que ho encomanen els que no són de la casa i que al final sembla que siguin de la casa, que tenen aquesta cosa tan carismàtica de tenir la gent super enganxada al que fan, que tenen sentit de l'humor, que en fi, que és que són tal com raja, no? I en una rua com la d'avui, també com la de la temporada passada, doncs veus aquesta connexió de primera mà i la veritat és que és emocionant. Després també, especialment avui, que era un dia estrany per Hansi Flick, veure'l tan emocionat, d'alguna manera fotografiant amb la mirada aquest amor que anava rebent de tota l'afició, que li feia veure el seu afecte, molts càntics de Hansi Flick al llarg de tot el recorregut, i després hi han hagut moments com més els moments així més curiosos, no? De doncs buscar signatures a les samarretes. Clar, és que anaven voleiant samarretes tota l'estona perquè els jugadors les signessin, i els jugadors estaven com preocupats quan la samarreta signada no arribava al destinatari. Sí. No ho sé, molta complicitat, moments curiosos, també el moment de l'estelada de Lewandowski, onejant l'estelada, agafant-li el relleu de l'any passat d'Iñigo Martínez, també Lamine Yamal, que havia tingut un paper una mica secundari, que l'hem vist d'alguna manera dosificant-se, després s'ha deixat anar molt, s'ha deixat veure més i ha onejat una bandera palestina, que això ja haurà donat la volta al món, i sobretot molt bon rotllo i molt magnetisme amb l'afició que era avui als carrers de Barcelona.
0: I tu, Clara?
7: Sí, en el meu cas, clar, era la meva primera rua. Jo no havia anat mai a una rua, perquè sí que com a aficionada havia anat alguns cops a la festa final del Camp Nou, però no havia anat mai a una rua. I clar, està com veure una cosa nova per mi. I a més, amb tanta gent jove, que és gent tan jove que ni tan sols recorda o ha vist el Barça guanyar una Champions, per exemple, no? Llavors, veus aquesta il·lusió que en el meu cas, o la gent de la nostra edat, o una mica més gran, hem viscut, no?, del Barça que guanyava tants títols, que celebrava triplets, Champions, tot. Veus com després d'uns anys complicats la torna a haver-hi la gent il·lusionada, la gent enganxada, la gent embogida per veure'ls, perquè és que se les empesquen de totes les maneres, sobre els contenidors, a les faroles, en arbres, en marquesines, i que jo com ho empatia per la integritat física d'alguns d'ells, tot per veure-ho, gent plorant. És uns jugadors que han enganxat un altre cop, jugadors, com deia la Marta, més que són joves, que per tant tens un present i un futur, no? Jugadors que ho senten molt, que són del Barça, que són antimadridistes perquè no s'ho pensen dues vegades quan hi ha un càntic en contra del Madrid. I llavors pensava, ostres, és una mica com tornar en aquells anys bons del Barça, doncs aquesta gent ara està vivint també això, no? Un Barça nou que il·lusiona, que li falta aquest títol de la Champions, però que la sensació és que la gent hi creu i té ganes de seguir veient i disfrutant d'aquest equip que pot aconseguir grans coses.
0: Sí, realment és una generació, no?, que no sé per què ha enganxat amb la gent. No, Bicing, Casador i Valde a Plaça Catalunya, no?
7: Sí, exacte.
3: Sí, sí, són joves, catalans, culers, i llavors han connectat moltíssim amb la gent, no? I s'ho passen bé, igual que s'ho passa bé la gent. I jo ara estava recordant, escoltant a la Clara, el que jo he viscut també en Rues el 2006, ara fa 20 anys, amb la Champions de París. Recordo a Ronaldinho davant de tot del bus amb uns timbals que van muntar allà i van muntar una batucada espectacular. I recordava sobretot, el que recordo molt és les cares dels nens i les nenes. Vull dir, és aquesta cara de felicitat absoluta quan passa la Rua. I són records que se't queden, sí.
0: Que bo. Ara us demano també la vostra opinió. Hem de fer una pausa molt ràpida abans de la mitjanit i ara parlem també del clàssic d'ahir, una miqueta, que també val la pena, després del festival que ens va oferir el Barça ahir.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: Aquí seguim, la mitjanit en punt, amb Edu Polo, Raúl Llimós, David Bernabéu i Fernando Polo. Mira, us agrada el cinema?
9: Home,
0: sí? Per favor. Mira, RAC1 i Filmax ens hem associat ara per convidar els oients a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica de segones oportunitats amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Moner, que dirigeixen Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç. Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el proper dimarts, el dia 19 de maig, dimarts de la setmana vinent, no demà, sinó d'aquí a 8 dies, si voleu anar a aquesta preestrena de Cowgirl a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, qualsevol capital de província, només heu d'omplir el formulari que trobareu a la pàgina web rac1.cat, i podreu aconseguir una entrada doble. Entreu a rac1.cat i allà trobareu tota la informació per aquesta preestrena de Cowgirl. Gaudiu de la preestrena amb RAC1 i Filmax. Què us ha semblat la Rua? Edu, tu l'has estat seguint, també, què t'ha semblat?
10: Sí, per televisió aquest any no he anat. No volia fer 18 quilòmetres, com la Marta i la Clara. Molt divertida, realment, seguint la línia de les últimes. El que deia la Marta, la línia, ja des de la de fa 3 anys, aquelles dosis exagerades d'alcohol que veiem fa unes temporades, quan el Raúl i jo estàvem a peu de Rua, que fins i tot ens anaven tirant cervesa als periodistes.
11: Avui ha caigut una cervesa també cap a baix.
10: Però no, és que te les donaven i
3: Guardiola.
6: Les coses com siguin.
3: Ens proporcionaven hidratació.
0: Bueno, és important hidratar-se aquestes caminades.
10: I aquestes són, en aquest sentit, són més tranquil·les, jo crec que és d'agrair que beguin a la nit tot el que hagin de veure, que facin, que celebrin, però allà és un moment per també, perquè després, al final, ells mateixos després no l'acaben gaudint com la gaudeixen. I avui els hem vist com l'han gaudit, com s'ho han passat bé, i de sortida penses, bueno, els més joves són els que més la gaudiran, i al final els dos que més ens han sorprès són els dos polonesos que estaven allà davant, els jefes de la Rua, Chesney i Lewandowski, gaudint com mai.
0: Increïble, eh? S'han fotut una llauna de gelat, després un tros de pizza, anaven un tren.
11: Jo crec que és gent que ja fa una mica de tornada, no?
0: Potser és l'última Rua que fa Lewandowski.
11: Un que estava jubilat a Marbella i jugant a golf i prenem allò cervesa, i l'altre que té 38. A mi m'ha donat la sensació com que el Lewandowski estava disfrutant molt aquesta Rua, com dient, per si és la darrera. Potser no, però...
6: Sí, escolta, a mi també m'ha fet aquesta sensació, Fernando.
11: Sí, aprofitem-ho, escolta, anem a ser protagonistes i estar en primera línia, perquè l'any que ve potser estic a Chicago o estic a Milán o... Ara ja no veig rues, jo, que es facin allà... No, no sé, si guanyen i tal, no sé.
6: Més aviat no.
11: Llavors, clar, el tio aquest que veu les orelles al llop i l'altre que s'apunta a un bombardeig i que s'ho passa bé on sigui i que li és igual tot. I després he vist, per exemple, el Fermín, que continua amb els càntics de tot tipus quan surten allò contra l'Espanyol, s'enganxa. Sí, s'enganxa ràpid, se la sap totes.
6: Dime que se siente, s'ha sentit unes quantes vegades, t'he de dir.
11: I alguna samarreta antimadridista també. Bueno,
2: sí, una calamina exhibit.
11: Sí, sí, sí. Però bueno, els veig que els hi surt natural i ja està, tu. Tampoc van a buscar... a ningú, però si surt l'ocasió, doncs ho disfruten i ja està.
2: Jo crec que hi ha un gruix de jugadors molt importants, perquè són els que estan tirant del carro, alguns d'ells, que són més culers que la gent que ha anat a la rua. O sigui, aquest és, per mi, és el segell de distinció d'aquesta plantilla. Ahir, per exemple, veiem normalment a Casado, acompanyat de Valde, celebrant a la Plaça Catalunya.
0: Bueno,
2: celebrant de mala manera.
0: Deixa'm sentir l'àudio, que és boníssim. Mira, això passava al mig de Plaça Catalunya.

0: Clar, tu imagina't, alçats sí. espatlles sí. i tota la gent envoltant-los.
1: Tu baixes, tu vas allà, no saps qui són Casado i Balde, no saps que són jugadors del Barça, no van vestits en però, cap indumentària del Barça.
0: Per allà amunt passa muntanyes, no?
1: Clar. Sí.
0: Però a llavors se'l van treure, quan estaven a dalt de tot.
1: I creus que són dos paios que han sorgit del no-res allà a ser els mestres de cerimònies. Estem parlant de jugadors... Un d'ells no ha jugat en el tram final, no ha estat important en el tram final, li ha pres la titularitat Cancelo, i Casado ja porta molt de temps sense ser un jugador important per Flick.
0: S'ha de buscar minuts.
1: L'any que ve s'ha de
0: buscar minuts.
1: Però vull dir que venen d'una situació particular, personal, difícil. D'acord? I ahir, crec que juga uns instants Valde al final, Casado no juga, i els dos... van a celebrar com si haguessin estat jugadors importantíssims, que si haguessin estat jugadors claus. Són culers. O sigui, són culers, si no... O sigui, en la situació de Valdi Casado, tu no ets culer i ahir no tens ganes d'anar a celebrar res i... Mira, doncs, no sé, avui, per exemple, a mi m'ha cridat l'atenció. Vull dir, entenc per què és, no? Però jo l'he vist molt apagat a Koundé, a la Rua. Molt apagat.
0: És que ahir li passa per davant, Eric.
1: Conscient que ahir li passa per davant, Eric, però Koundé no té aquest punt... lògicament, vull dir, no és una crítica, però té aquest punt de barcelonisme que tenen tots aquests nanos, no? Que són nanos, molt joves, que són criats a la casa, que ho entenen tot, tant al camp com fora del camp, del que és el Barça, i que a més senten el club més que... i et donen un plus d'identificació amb la gent.
0: Sí.
1: Jo crec que és el punt...
0: Eric, Olmo, Pedri, fer-lo del bici.
1: Diferencial.
0: Que és com una tradició, això, d'anar amb bici.
2: Bueno, els ha fet gràcia.
0: Com Iñigo Martínez l'any passat, no?
2: Sí. I després... van anar a veure Ferran, no?, que estava operat l'any passat.
0: Sí, és veritat, aquí a la ciutat de Barcelona. Sí. Després hi ha una escena que l'he vist a... bueno, l'he vist a les xarxes, però l'heu penjat també al Mundo Deportivo, a través de les vostres xarxes, que és Chesney, amb un barret. Caminant ahir la nit per Barcelona.
2: És amb el fill del Roger Torelló, que se'l van trobar i, i cantava aquest... Chesney Fumador.
0: I ell allà cantant això.
2: Sí, ho canta ell.
0: Li agrada, Chesney Fumador.
2: Sí. Ell és un personatge i jo crec que la gent l'ha acceptat i ell ja no es tapa.
0: I després Covarsí agafa el megàfon, Rafinha agafa el tambor allà al camp,
1: sí,
0: la porta quan va entrar l'U de Gas, allò és un ball de masses espectacular, feia molt de temps que no havia una cosa
3: així. Sí, però amb aquest estil de ball, el mateix dia de les eleccions, l'està perfeccionant i és el seu nou segell.
4: Jo crec que és conscient que ja hi ha gifs amb aquestes ballaruques.
0: Despechar, no era?
1: Aquest passet que sembla que vagi enrere, amb efecte retroactiu.
0: I li serveix per ballar qualsevol tipus de
1: ballar. Exacte. Allò et salva de qualsevol contingència.
4: Clar, és que està molt bé tenir un recurs com aquest.
2: Jo trobo que els jugadors del Barça són gent sana. Perquè avui... vull ara haver fet alguna escena allò de boxa, saps? Alguna cosa així. Saps? Que hagués tingut alguna... saps?
1: Em van dir una cosa. Vull dir, si avui arriben a...
2: No? Clar, per això et dic. Que arriben a haver d'altres èpoques.
0: Dels
2: capotats de boxa. Un dels
4: cons. I un dels cons que hi havia amb la cara d'Arbeloa que va dalt de l'autocari a dalt del cap de Piqué, segurament.
0: Com?
4: Que si arriba a haver-hi Piqué, algun dels cons que tenia l'afició amb la cara d'Arbeloa hagués acabat a dalt de l'autocar i potser a dalt del cap de Piqué directament.
2: Algun aficionat ha ensenyat a l'autobús algun con d'aquests?
4: Sí, per això ho tinc.
0: Ahir n'hi havia,
4: perquè n'hem vist.
0: Ahir n'hi havia al camp.
3: Bueno, ahir al camp cantava Cono, quédate. Vull dir que Piqué ha fet... això ve de Piqué, clar.
0: No cantaven que se besen, sinó que se peguen.
1: Ell
3: és el primer cop, a la història que també va haver insults, però per primer cop a la vida, més que insultar els jugadors de Madrid, la gent s'enreia del
0: balón de playa, no?
3: Balón de playa, que se peguen, Cono, quédate, asesino...
4: Avui hi havia moltes pilotes de platja.
3: Pilotes de platja, moltíssimes. Era una burla, ja no eren insults, i això també diu molt del mal moment del Real Madrid, que la gent directament, en lloc d'insultar-los, ja directament va a humiliar-los.
0: És un mem.
1: I et dic una cosa, aquesta sensació d'inferioritat i d'equip absolutament... gairebé d'un pelele en mans del Barça, que al minut ni deu ja guanyava 2-0.
0: És que trotava.
1: Jo crec que la va percebre.
0: Jo crec que
1: Hernández Hernández la va percebre.
0: Sí.
1: Perquè jo no recordo un clàssic on no s'afegeixi ni 10 segons.
0: A mi no em va semblar bé això, eh?
1: Clar.
0: Amb 5 minuts el Madrid et podia fer 3 gols, per tant, era real que podia...
1: Sí, però... No, però jo crec que si el Madrid amb 2-0, perdona, Raül, si el Madrid amb 2-0 hagués estat tancant el Barça els últims 5 minuts de partit a dins l'àrea buscant el 2-1 i tal.
5: Afegeix els minuts que toquen.
1: Ell va veure que era un equip absolutament rendit.
0: Però no
1: ho
0: havia
1: de fer. Jo crec que l'inconscient el va trair i va dir...
5: A mi a Madrid ahir em va fer llàstima. Em va fer llàstima en algun moment.
2: Tenia moltes baixes.
1: Bueno, llàstima mai fa.
4: Home, Raül, Madrid mai ens fa llàstima.
5: Ja m'enteneu, no? De dir, hòstia, això és el Madrid?
1: Sí, sí, sí.
5: És que no van plantar cara, però no van treure ni aquell orgull, ni
3: Ibrahim,
5: ni
3: miqueta.
2: Va ser el millor jugador.
0: Va ser el millor jugador. Sergio amb la pelada de cable.
2: En un minut...
5: Perquè tenen qualitat, però...
2: Minut 23 i 24 va haver una del Gonzalo. I una altra, que el Vinicius que li treu Eric, crec que li treu Eric.
5: I Joan García treu una de Vinicius.
2: Que són la revifada així més forta que tenen, i després ja era perseguir el Barça, i el Pedri aixecant la mà i dir, escolta, atureu-vos.
0: Tranquils.
2: Anem tranquils. I dius, hòstia, tio, aquest tio s'està sobrant. No ho fa mal a fer, però dient, això, tio, porto la batuta i aquests que facin el que nosaltres
0: vulguem. Ara parlem del partit, que m'agrada que entreu per aquí. Deixa'm acomiadar la Clara i la Marta, que a més estan cansades després de tot el tuti d'ahir i d'avui. Marta, només confirmar i reconfirmar el que ja fa dies i setmanes que expliquem. Hansi Flick renovarà amb el Barça? Avui hi ha hagut informacions en aquesta línia. Què en sabem?
4: Doncs, sobretot, reafirmar el que ja havíem explicat. Ja estava clar que Hansi Flick, perquè ell mateix ja ho havia dit públicament, que no hi hauria cap problema amb renovar. El tema estava amb la durada. Ja havíem explicant que estava assegurat que continuaria fins al 2028, i que des del club el que se li estava proposant era incloure un més 1 opcional, per tant, la possibilitat de continuar fins al 2029. Una cosa que el tècnic doncs no li acabava de fer el pes, no veia clara, perquè ell vol anar com sempre any a any, però finalment el club l'ha convençut i per tant renovarà fins al 2028 més un d'opcional. D'alguna manera és una fórmula que el fa sentir còmode a ell, perquè no el lliga fins al 2029, que és segurament el que hauria volgut d'entrada ja el president Laporta, i d'alguna manera doncs el tècnic té podríem dir-ho així la paella pel mànec, i es respecta aquesta naturalesa que ell vol tenir d'anar any a any sense lligar-se amb contractes llargs. Per tant, ja hi ha acord verbal, ara és qüestió de dies, un cop hagi acabat la temporada, quan les agendes quadrin, doncs de fer l'acte oficial de la signatura. 2028 més un opcional.
0: Per tant, contracte curt com ell volia, 2028, dues temporades més, i si veu amb cor, seguirà fins al 29, i si no, ho deixarà el 2028. Molt bé. Marta, gràcies.
4: Una abraçada a tots.
0: Adéu, a descansar. Va molt bé l'aigua amb sal, no? Si tens els peus una mica fotuts, una mica posar
4: sí,
0: els peus
4: no, el que faré serà una dutxa d'aigua freda, perquè així els músculs es recuperaran ràpid.
5: Dormir també va bastant bé.
0: Sí. Però com a runner,
4: sí, dormir,
0: no?
4: Dormir,
1: dormirem.
0: Mai es va d'aigua amb sal, va molt bé.
2: Això va més remeis de xumar i el faro,
1: Això ho recomanen quan tens unes guins, no?
0: No, quan tens els peus inflats.
1: Quan tens
0: unes
1: guins o...
4: Però no, a veure, no estem tan mal, vull dir, ara tinc aquí els peus
5: caminant fins a casa, les dues.
4: Que jo he anat al cau, molts anys.
0: Ah, sí, m'agrada.
4: Estic entrenada del caminar, jo.
0: Demà més.
6: Increïble.
0: Demà més, Marta, que parla Flick. Una abraçada.
4: Que vagi bé.
0: Adéu. Clara, vols afegir alguna cosa més, també? I si no, posa els peus amb sal, també, amb aigua.
6: Sí, dret al llit, jo crec, perquè déu-n'hi-do. No, a veure el Barça com juga dimecres, perquè aquesta festa potser s'arrossega una mica.
0: Sí, esperem que no, perquè el Barça opta als 100 punts, que
6: exacte.
0: És un objectiu xulo, vull dir, però difícil.
5: Jo crec que Flick demà...
0: Gràcies, Clara, una abraçada.
5: Demà...
6: Bona nit.
0: Bona nit, digues.
5: Demà el discurs de Flick, jo crec que anirà per aquí,
0: Ens hem de motivar.
5: No relax,
1: sí.
5: De ser molt professionals, perquè a més hi ha molt en joc, mira l'Alavés el que s'està jugant, i la resta de rivals que estaran molt pendents, i jo crec que el repte dels 100 punts, jo crec que els motiva.
0: Que...
5: De fet, em consta que els motiva.
0: Sí, que seria... I a més poden batre el rècord de victòries en una lliga. El Barça en porta 30 en 35 jornades. Mai ningú ha fet 33 victòries en una lliga. I si guanya els 3 partits...
5: I el rècord dels partits de casa, no?
0: Sí, també, el 19 de 19.
5: I que això és brutal.
1: I que tu, després d'haver
5: aconseguit... En 3 camps diferents. Perdona, David.
1: Sí, no.
5: És sensacional, eh?
1: No. Jo espero que el discurs de Flick vagi per aquí. Sí. És a dir, tu el discurs que has de vendre sempre és de voler-te superar a tu mateix i de voler aconseguir el màxim. Si tu vols construir un Barça de futur fort, ha de ser, a partir d'aquella frase famosa amb la que va començar aquesta temporada, no? Els egos maten a l'èxit i tal.
0: Jornada 3 a Vallecas, l'únic empat de la Lliga del Barça. Jornada 3 va dir els egos
1: ell maten. Ell va divisar un perill i, bueno, doncs el Barça va ser capaç d'avortar-ho com a entrenador i el Barça va seguir endavant i ha fet els deures, a la Lliga especialment. Perfecte. Si tu ara envies un missatge d'escolta, ja hem guanyat la Lliga, ens deixem anar, no, hem d'anar a jugar aquests tres partits, però els hem d'anar a jugar... Vulguis o no, ja sé que molta gent dirà escolta'm tu, que ja has guanyat la Lliga. Sí, sí, però no pots enviar professionalment aquest discurs amb jugadors que han d'estar sempre competint. I per tant, el discurs que has d'enviar és que has d'anar a intentar els 100 punts,
0: pensant
1: ja amb la temporada que ve, que tornaràs a començar de zero.
2: El missatge és el que has de fer, però també et dic que un cop has aconseguit el gran objectiu...
1: Sí, sí,
2: i amb un Mundial a l'horitzó, i aquí no es juga, eh? Perquè Lewandowski, per exemple, no...
0: Avui queda un mes, pel Mundial.
2: Això.
0: L'11 de juny...
2: A un mes del Mundial, jo, ostres, no sé, per motivar el personal sí que posaria els no tan habituals. Que aquest no, sí que...
3: Home, és normal, seria que juguessin Casador...
1: Segur que moure l'equilibri.
2: Clar, que els que no estan desgastats, els que tenen més motivació... Els que volen sortir als llibres d'història, també,
0: participar... Per exemple, Joan García el posaria o no? O ja té el Zamora, ell legalment ja el tindria.
1: No sé si ets llestista per jugar dimecres.
2: Bueno,
0: no, o Cochen, o no, potser...
2: Es pot jugar amb un vàper allà?
0: Segurament,
2: clar, sí. Aquest li treus el vàper i...
0: No, però, per exemple, mira, reptes. El Barça té 91 punts, evidentment.
2: Sí, i 91 gols.
0: I 91 gols a favor. L'any passat en va fer 102 a favor a la Lliga. Però bé, arribar als 100 gols a favor és un repte. Em porta 31 en contra. L'any passat em van queixar 39. És a dir, podria millorar el Barça els gols en contra.
5: No tindràs pas els gols que van fer els equips de Tito Vilanova i de Mourinho que van arribar als 100 punts?
0: Ara t'ho miro. Sí, sí,
2: això surt.
5: Sí. Em sembla que el Madrid, treia pit, que ells havien fet 100 punts, igual que el Tito Vilanova, però havien marcat més gols.
1: Sí, jo crec que és el rècord.
5: Sí.
1: Jo crec que Mourinho té el rècord de gols en una Lliga.
5: Crec que no hi arribem,
0: Sí. Ara t'ho miro.
5: De 120 i pico.
0: Mira, aprofito aquesta pausa que tenim molt curta i t'ho miro. I ara us ho expliquem, de veres.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: 12 i 20 minuts. Ara que el Barça ha guanyat la Lliga del Clàssic, si teniu pensat canviar de cotxe, una bona ocasió és anar aquest pròxim cap de setmana a Expocació Girona. Us resoldran tots els dubtes que tingueu, si elèctric o gasolina, si híbrid o híbrid endollable. Aneu a Expocació Girona. Més de 1.000 vehicles d'ocasió seminous i de quilòmetre zero. A Fornells de la Selva, aquest cap de setmana, 15, 16 i 17 de maig. Ah, i també hi haurà furgonetes i autocaravanes. Tota la informació a expocació.cat. Mira, ara farem passar un moment als Saperes per parlar del clàssic d'ahir i algun moment d'aquesta lliga que jo crec que és destacable. Però el Pau Bombardó, que el tenim aquests dies per aquí a la redacció. Hola, Pau.
2: Què tal? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Has fet un petit resum dels millors moments. Res, són tres grans moments.
3: Sortir, va arribar tard, a la ràdio.
1: Ahir va anar a Canaletes, a Plaça Catalunya. Ahir va estar
3: Ni li obrien la porta, pobre.
1: No li obrien, pobre. Vas haver d'anar tu al rescat.
3: Va picar la porta allà amb una clau.
2: Va ser exactament així.
3: Sí, és veritat.
1: No, és que ahir vam sortir d'aquí, que a les 3 del matí gairebé, Pau,
2: Pràcticament.
1: T'ho vas passar bé per això o no?
2: Sí, home, es va gaudir.
1: I avui has estat pendent de la rua i d'alguns moments, per tancar aquest capítol.
2: Molts els heu comentat ja, perquè ja circulen per tot arreu. Jo crec que, ho has dit abans, tots estem d'acord que Chesney MVP, no?
1: Sí, sens dubte.
2: Chesney MVP allà al bus al davant amb Lewandowski ens ha deixat aquest tall de Joan García de la Masia, etcètera.
1: Queremos la cabeza de Joan.
2: Correcte. Sí. També l'hem vist vapejant pràcticament tota la rua. La gent li llançava paquets de tabac i
1: ell deia, no, només vàper.
2: No, i ell els agafava, se'ls recollia i se'ls guardava. I anava fent també una mica de servei de distribució de cigarretes.
1: Això no és una bona.
2: Públicament és vàper.
1: Això ha passat.
2: I també ens ha deixat un tall en el mateix moment en què Dazón l'ha llançat al micro i ens ha deixat el tall de Joan García, doncs també ens ha donat algun indici de les seves preferències d'idioma.
4: Com es dice en italiano, campeón?
5: No italiano.
4: ¿Cómo?
6: No hablo italiano. No hablo inglés, no hablo italiano. Solo catalán.
1: Solo català.
2: El que li deia Lewandowski és, digue-ho en italià, si vols, perquè veia que li costava el castellà, i diu, no, jo no italià, no anglès, diu, jo només català.
1: Sí, va dir que li agradaven molt els ulls, no? Mira'm els ulls, o els teus ulls. Una cosa, en una entrevista va dir alguna cosa així que li agradava molt l'expressió dels ulls.
2: Ah, doncs mira.
1: Com sonava, recordo de Chesney. Sí.
2: Ell només català. Hem vist moltes pilotes de platja, això ja hi ha el partit, també avui a la rua, i ens ha deixat també una imatge curiosa. Marc Bernal, Gerard Martín i Pau Cubarsí, que s'estaven menjant allà dalt del bus un fuet a caixalades.
1: S'ha fet tota la vida, no, això?
2: Sí, però que està a destacar que els jugadors del Barça, no, que al final et dona d'entendre aquesta... Bé,
1: sí, naturalitat. Que
2: naturalitat,
7: no, exacte. Aquí, exemple, perquè Cancelo anava al costat i el mirava, li han ofert, i se'l ha mirat amb una cara de dir, sí, què fan aquests bojos?
2: Sí, perquè no li ha arribat a Chesney, si no se'l fot, també. Sí.
1: O se'l fuma. El fuet. Mai se sap.
2: Sí. Hem vist també...
7: Li cala foc al fuet.
2: Hem vist també a Lewandowski.
1: M'agraden els teus ulls. Va dir Chesney en una entrevista, diu, m'encanta l'expressió de m'agraden els teus ulls.
8: M'agraden els teus ulls.
1: Ah, mira, veus, aquest és Chesney, no? A veure, torna-hi.
8: M'agraden els teus ulls.
1: Això va dir, que li agradava aquesta expressió.
3: És un romàntic.
1: Doncs...

0: pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina. És la roba de llar de la mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba per a la teva llar és a la mallorquina. Amb uns preus i una qualitat immillorables. La mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
1: Museu Casteller de Catalunya a Valls, amb descomptes i promocions especials.
2: Experiència immersiva en Xaneta 360 graus, per viure la màgia dels castells com mai els has viscut.
3: Més info i entrades a museucasteller.cat.
4: Barça One, els mitjans oficials del club que estaven a dalt de l'autocar descapotat, Lamine Yamal ha dit això al company Llorenç Tarrés.
5: Sí, tenim Lamine Yamal aquí gaudint amb l'afició. Lamine, quina passada, quanta gent.
6: Sí, és increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, el dia que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
5: T'enfanys dues molt ràpid. No és la primera rua, però hi ha molta feina al darrere, no?, per arribar a viure un moment així.
6: Sí, tenim que valorar cada títol, cada any que guanyem, perquè no és fàcil. Ja ho hem vist, hem passat anys molt dolents, però estem disfrutant molt.
5: Quantes samarretes, quantes pancartes, quina bogeria. Jo no sé si igualment us sorprèn, encara que ja ho heu viscut abans.
6: Sí, perquè al final penses que és un dilluns, estem a Barcelona... La gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres. Estem molt feliços.
5: I ara una rua de Champions aviat, per què no, eh?
6: Segur que sí.
5: A disfrutar, Lamine, gràcies.
4: Segur que sí, en tenen moltes ganes tots d'arribar lluny a la Champions i de lluitar per la competició europea, que és el que li ha faltat al Barça de Flick. Per cert, aquesta imatge de Lamine amb la bandera de Palestina, aquí ho està aprofitant tothom ja.
7: Pablo, està fent la volta al món.
4: Pablo, no? Iglesias i Rufián ja han fet un tuit. Pablo Iglesias ha dit: es muy importante que uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo tenga un gesto de compromiso con Palestina como este. Por muy millonario y famoso que sea, los poderes empresariales de los sionistas actuarán para hacerle daño. Todo mi reconocimiento a sus agallas.
7: Ay, Netanyahu.
4: Bé.
7: Bueno, però escolta, l'ha agafat ell voluntàriament, no?
4: Sí, home. Sí.
7: Escolta, ja està. Sí, sí.
4: I Rufián igual, eh? Lamine Yamal tiene 42 millones de seguidores en Instagram, una incidencia enorme aún en más millones de personas en todo el mundo. Celebremos que haya ondeado la bandera de Palestina. Doncs això.
7: A mi el que m'ha fet una mica d'angúnia és que es veu que el Joan García ha agafat una estelada. I dic, ostres, com estigui veient això de la Fuente o li arribi, el Mundial se'l ventila ràpid, eh?
4: Se'l
7: cruspeix, vamos, ràpid.
4: No, home, no, ja veuràs com no.
7: Home, espero que hi vagi. Ha fet mèrits per anar-hi.
8: No està a aquest nivell de poder anar al Mundial, però hi ha una polèmica important. A 600 quilòmetres vam veure la imatge de... Crec que era Berga, fa temps.
7: No, en un pregó, no pot ser? Un pregó de la Patum o
8: una cosa així, de Marc Bernal.
4: Sí que em sona, sí. Bé, a tot això, el Barça ha guanyat la Lliga del Clàssic de forma brillant. 49 punts a la primera volta, 49 punts a la primera volta, i ara en porta 42 a la segona. La trajectòria és brutal, amb aquestes 11 victòries consecutives des de la derrota al febrer a Montilivi. I ahir... No sé si heu vist el segon gol. El primer és preciós, de Rashford, la falta. El segon és un rondo gegant, però un rondo, eh? Si tires enrere la moviola...
7: 24 passades, les he comptat.
4: Però toquen, esquerra, dreta, el Madrid ni mossega, ni es mou, ni fa res. I després, sí, Fermín accelera amb la passada a Olmo, que fa la toca d'Esperó, i Ferran fa un golaç. Avui he llegit que Cancelo, que per cert, ens agradi més o menys, ha crescut molt, és l'únic jugador del planeta que ha guanyat 4 lligues grans. Ha guanyat amb el Barça la Lliga Espanyola, amb el City la Premier, amb el Bayern de Múnich la Bundesliga i amb la Juventus la Sèrie A. És l'únic jugador del món que ha guanyat les 4 lligues.
7: I a més té la portuguesa amb el Benfica, sí, també.
4: Sí, imagina't això.
7: És que poca broma el currículum a nivell de clubs de Cancelo, eh?
4: Sí.
7: Poca broma, perquè el Pep Guardiola el va fitxar pel City, després suposo que es van penedir. Però va fitxar.
9: Ha fet un molt bon final de temporada, Cancelo.
7: I tant.
9: Sí. Molt bon final de temporada.
4: I hi ha jugadors que pugen de cara a l'estiu, no?
7: Jo diria que el Flick no se'l creia massa a l'inici i se l'acaba creient, sí, però absolutament.
9: I xapó per Deco, que va apostar per Cancelo, eh?
4: Sí.
7: I a més, quan el que sonava sobretot era que necessitava Flick un central.
9: Un central perquè Araujo...
7: Sí,
9: estava de baixa.
7: Estava xungo.
4: Sí, però mira què han fet. Gerard Martín de l'esquerra, sí, sí, al bueno, mig, li ha funcionat que, i fitxem una segona.
7: És que jo crec que al final el que a Flick li pesa també en positiu és que el que s'ha inventat a Gerard Martín és ell.
9: Sí, sí.
7: I si se'n recordeu, a la pretemporada ja el va provar algun cop i no sé si ja sabia algú Flick de lo d'Íñigo o no ho sabia, però va haver algun partit a la pretemporada que Gerard Martín va jugar de central. Per l'esquerra.
4: Flick és el gran protagonista d'aquests 2 anys, sens dubte. Ha guanyat 6 dels 7 clàssics, eh?
8: No, però és que

0: Escolta, mira,
1: és bèstia.
0: Tu ara deies...
1: Ningú hagués pogut dir que el Barça hauria guanyat 5 de 8 títols quan Flick a terra aquí a l'estiu del 24. Tots teníem dubtes de Flick.
0: La celebració i la il·lusió avui dels barcelonistes no és només per aquesta lliga. O sigui, que li fots 14 al Madrid, però és que mira, tens... És que és una lliga que el Barça ha fet 69 de 75 punts. Des del Clàssico.
1: Sí, des de l'octubre.
0: Des del Clàssic del 26 d'octubre. 69 de 75. Això traduït en victòries són 23 victòries i 2 empats. 23 victòries i 2 empats en 7 mesos de competició.
1: I dues derrotes, no són?
0: Perdó, 23 victòries i dues derrotes en 7 mesos de competició. Has sortit 91 gols, vas canviar dels 100 punts, almenys golejat, etc. Tens 4 futbolistes amb 2 dígits, però és que, clar, els 6 de 7 clàssics, però és que el parcial és de 22 a 11 a nivell de gols. O sigui, has doblat en gols al Madrid.
1: En clàssics.
0: I li has guanyat 5 títols, 2 lligues consecutives i 3 finals.
1: Les dues Supercopa i la de Copa.
0: És a dir, en 2 anys, el Barça de Flick ha esborrat el que havia de ser el Madrid d'Mbappé. O sigui, la participació de Flick en tot l'enrenou que arrossega ara Mbappé, home, no diria que té un 50%, però té un petit percentatge, molt important.
2: Sí, jo estic molt d'acord amb el David, jo crec que estem celebrant, i estem tan feliços perquè estem celebrant tot això, però també estem celebrant un futur esperançador i esplendorós, amb una plantilla superjove, catalana, culer, com hem comentat abans, però ja vull fer una petita reflexió sobre el passat, també, perquè el Barça, el 2021, quan marxa Messi, entrava en un pou negre depressiu molt heavy. Des d'aleshores hem guanyat 3 de les últimes...
1: 4 lligues, no?
2: No, 3 de les últimes 5 lligues.
1: No, però sí...
2: La Xavi, les dues de Flick.
1: Sí. Tu has guanyat...
0: 3 dels últims 4.
1: Però has guanyat la del 23 amb Xavi, la del 24 la perds i has guanyat 25 i 26. Vull dir que són 3 de 4, però si vas enrere, 3 de 5.
2: Sí, però si tirem...
1: No, sí, tu tires abans, 3 de 5.
2: Sí. I si tirem més enrere, és que avui he començat a fer números, com no estava el Jové, he fet uns quants números. Llavors, si tirem enrere, des del 2005, he fet una mica el tall on he volgut perquè quedi bé, però des del 2005, primera lliga de Rijkaard, Barça 13, Madrid 7. Des del 91, primera lliga de Cruyff, Barça 19, Madrid 11. Des del 85, que és quan guanyem la lliga de Benevols, Barça 20, Madrid 16. Fins al 85, el Barça n'havia guanyat només 9. Des del 85, aquí n'hem guanyat 20, més del doble. I una petita curiositat personal, des que jo vaig néixer, avui m'he dedicat a mirar quantes lligues ha guanyat el Barça i quantes el Madrid. Conto des del 76, perquè vaig néixer el juliol del 75. 20 a 20. O sigui, jo, en vida...
1: Has vist les mateixes del Barça que del Madrid?
2: Sí, a què passa, clar, amb ús de raó, sent jove, i n'he vist més. Però, clar, en vida n'he vist les mateixes. Però aniré més enllà. Avui he mirat, el meu pare està a punt de fer 80 anys, és del 46, d'acord? Llavors he mirat...
1: Eren anys durs, aquells,
2: Sí, he tallat també els anys a conveniència, però són reals, les xifres.
1: M'agrada.
2: El meu pare, entre els 14 anys i els 44, és a dir, entre els 60 i el 90, va guanyar dues lligues amb el Barça. Dues! O sigui, entre els 14 i els 44 va veure només dues lligues.
3: La de Cruyff i la del Benevols.
2: La de Cruyff i la del Benevols, d'acord?
1: És bèstia, aquesta.
2: I cap Champions. Cap Champions. I cap Champions del Madrid, també. Tot s'ha de dir. En canvi, jo, en aquest període de temps, 30 anys, entre els 14 i els 44, 16 lligues i 5 Champions. Sí, això per...
1: Tu, en la teva plenitud...
2: També és veritat que 7 Champions... També m'he menjat 7 Champions del Madrid, en aquesta franjada. Això ho dic...
1: Bueno, 7 a 5...
2: Això ho dic perquè el jovent sigui conscient de l'època daurada que estem vivint amb el barcelonisme en els últims, no sé, 30, 40, 20...
0: I els que són de finals dels 60, començaments dels 70, han viscut les dues vides blaugranes.
2: Exacte.
0: És a dir, jo sóc del 67, el Barça guanya el 74 i guanya el 85. Jo, amb 17, 18 anys, he vist dues lligues.
2: Clar, igual.
0: Sí, a partir dels... Doncs no sé...
2: A partir del 91...
0: La primera de Johan,
2: 19 del 91... 19 més.
0: 91, que jo en tenia 24 d'anys, o 23-24, imagina't, fins ara, que en tinc 58, doncs imagina't les lligues que he vist. I els nostres fills només han viscut veient el Barça com guanyava.
2: No, no, i en els últims anys hem guanyat lligues dobles, és a dir, lligues seguides, sí, sí, continuades, consecutives, sí, sí, amb Valverde, amb Luis Enrique, ara amb Flick, amb Guardiola, amb Rijkaard...
1: Sí, però s'ha fet 10 cops a la història, eh? Repetir lliga al Barça ho ha fet amb el d'ahir 10 cops a la història, i la majoria són ara. Ara, no? Sí, Rijkaard, Guardiola...
3: Moltes,
1: no?
3: Moltes.
1: Clar, clar.
0: Aquí el tema també és que has guanyat aquestes lligues amb una inversió que dius, escolta'm, històricament el Barça no és això. Li podien sortir malament els fitxatges, però el Barça ha fitxat sempre, sí, jugadors potents i jugadors cars.
3: Hi ha un aprenentatge aquí, eh? Hi ha un aprenentatge,
0: bueno,
3: això que
0: sí, dient, sí. El tema és quan torni a haver pasta, si l'apliques o no.
3: Bueno, doncs espero que hagin après la
0: però, cosa. Però sí que és veritat que, a part d'aplicar aquest ensenyament, sí que va tocant que el Barça pugui fitxar com un club normal.
3: Sí, però jugadors de tercera.
0: Com un club normal gran, vull dir. Com un gran del futbol d'elit.
1: Però com diu el David, has de fer els dos o tres retocs per
0: estar-te la pasta. Sí, el que sigui, però que puguis fer-les amb el que tu vulguis. Perquè tu mires, per exemple, el Madrid, Huijsen, Carreras, Trent Alexander-Arnold i Mastantuono.
1: Genent. Franco no els ha sortit molt bé, eh?
0: Bueno, però són 170 quilos o 160 i pico quilos.
3: Sí, bueno, però és que vale? El Barça abans de...
0: No, no sempre els hi sortirà malament.
3: Abans de la sequera post-Bartomeu, el Barça fitxa tres jugadors de més de 100 milions.
0: Correcte.
3: Que són tres jugadors que, bueno, es podien discutir, però vull dir que eren, que eren jugadors d'una qualitat inqüestionable.
0: Sí, clar.
3: Van sortir com van sortir.
0: Bueno, mira, Dembélé ha arribat a pilotador. Dembélé ha arribat a pilotador. I és veritat que està aquí l'Edu, però el que va creure en ell absolutament va ser Xavi, sí, que es van tastar fins i tot quan Mateu Alemany el va posar un dia a la grada, crec que a Bilbao, perquè no renovava.
1: Al gener.
0: I després li va demanar, escolta, tio, deixa'm el, perquè aquest tio és molt important. Però vull dir que al final et pots equivocar o et poden sortir malament o els jugadors poden sortir allò que es despisten. Però va ser històricament, ha pogut fitxar...
1: Però aquest estiu fa la pinta que sí, vull dir...
0: Bueno, confiem, tot, sí, per tot, això... Tot
1: que, la paperassa que estan enviant a la Lliga farà que tornis a la regla 1 i el club té uns diners guardats per invertir, sobretot en el davanter.
0: Després de dues lligues, la gent què voldrà? I a més el Flick també es posa la pressió.
1: No, però si ho diuen els jugadors, ho diu la mitja, tant de bo podem.
3: Ho vol tothom.
0: Això t'ho dic, però... vulguis que no...
2: Jo ahir era a l'estadi i va ser una nit històrica, hòstia, per primer cop a la història hem guanyat la Lliga a casa contra el Madrid, a més, Madrid desnortat, hi havia moltíssima alegria, però, i jo sóc dels que valoro molt la Lliga, eh? I crec que hem caigut en el parany de la Champions, que ens han parat sempre des de Madrid i tal, però hòstia, és que no puc evitar, ahir sortia del camp i deia, hòstia, estava puta mare la Lliga, però que és que vull la puta Champions, ja.
1: Sí, sí.
2: És així. Ja, és així. Però, ja, sí, jo mateix em faig trampes.
1: Ahir vas i la Lliga ja està guanyada. Vale, sí. La guanyes oficialment ahir, però ja està guanyada.
2: Però era contra el Madrid, no, a casa, però no em va aconseguir omplir del tot.
1: Perquè tots tenim la sensació que aquesta generació és capaç...
2: I perquè fa 11 anys que no guanyem la Champions.
1: Sí. O d'arribar a una final.
3: Ja, escolta'm una cosa, Jo estava a Berlín. Vale?
2: Sí, sí.
3: I recordo que després de l'Alderit vam anar al lloc de celebració de la plantilla.
2: A l'aeroport.
3: Era l'aeroport,
2: no? Tempelhof.
3: Sí, exacte. Sí. I pensàvem, i ho comentàvem entre els companys, dèiem, hòstia, és que Messi té 28 anys. N'hem de guanyar més. En guanyarà dues o tres més, segur. És que això no s'ha acabat aquí.
1: Mira, el gran error va ser Anfield. Perquè tu el 2019, no t'equivoques a Anfield, el Tottenham el guanyes a la final.
3: Les coses que et passen a Anfield, a la segona part, et passen per alguna cosa.
1: Vale, però sí, allò, vas estar allò un trist
3: ja era, allò ja era un declivi,
1: de tornar a guanyar el 2019.
3: Allò era un declivi evident. I vas a Roma l'any anterior i perds 3-0 amb un entrenador que el dia abans et fa una roda de premsa i t'explica que hem de plantejar el partit perquè no passin coses. Vull dir que ja passaven coses al club que no tenia res a veure amb tot el que havíem vist quan les coses anaven bé. És a dir, sí, però el que dic... Sí, el que dic
0: per un 3-0...
3: Sí. Bueno, no, el que tu vulguis.
1: Ho tenies a tocar. Tenies...
2: Bueno, 4-1.
3: Però fas el partit que fas.
1: No, però Anfield era 3-0,
3: i vull recordar
1: que
3: 3-0 faltant 7 minuts treus a Paco Alcácer i a Paulinho. No, feies aquestes coses. Fitxaves a Paulinho i a Arturo Vidal, tenint calés, eh? En lloc d'anar a buscar la gent d'abans.
1: Però no anem al passat. Anem a l'alegria, va.
3: Sí, però el que vull dir és que... Ostres... Quan arriben els anys següents i veus que Messi ara 3-0, ara 4-0 contra 3-0 contra la Juve, 4-0 contra el Paris Saint-Germain, que després remontes, vas avisat i te'n fot 3 la Juve, lo de Roma, lo de Liverpool i tal, i vas sumant 3 jardines esportives amb Messi, algunes amb Neymar encara i altres segur amb Suárez.
0: no podem carregar aquesta motxilla, Raül. Jo crec que no la podem carregar. Aquests joves jugadors que acaben de néixer, com aquell qui diu en el món del futbol, i que tenen encara un període molt llarg per poder competir.
1: Perquè ells
0: que
1: són
0: jo
1: els
0: crec
1: primers,
0: que guanyaran la Champions.
1: Però ells són els
0: no podem convertir en una obsessió.
2: No, tens tota la raó. Sí, tota la
1: però ells són els primers que diuen la volem guanyar.
2: No, sí, no, no, però sí,
0: jo també la vull guanyar.
2: Jo mateix, començant per la mi. David, que jo mateix et dic que em faig trampes a mi mateix.
0: Sí, home, a mi també.
2: Però no puc evitar-ho.
4: Però una cosa és una obsessió, una altra és que l'objectiu principal de tothom la temporada que ve és la Champions. Sense ser una obsessió,
0: sí,
4: però clar, és el primer objectiu, òbviament, tornar a ser campió de Lliga, sí. Però el gran objectiu, sí. Sense comparar
0: l'opció, sí, és la Champions. Però pot ser un gran equip i un detall també aprendre coses.
4: Sí, però és que no...
0: I pot ser un gran any a la Lliga, la Lliga és un reflecte més fidel, sí, del que ets.
4: Però que sigui el gran objectiu no vol dir una, que estiguis obligat a guanyar-la i després que no facis el ridícul. Si després caus... com aquest any o com l'any passat,
0: és igual.
4: Cap problema.
5: Però mira,
4: no
5: passa
4: res.
5: Això que dius tu és sobre el paper, però jo vull veure la inversió
6: que pot fer el Barça i la que fa i la plantilla que li queda. Entre altres coses perquè s'anirà Lewandowski, que crec jo que s'anirà, Igual es queda, però en tot cas si es queda és amb un residual amb 38 anys. Qui juga de davanter centre?
0: Jo crec que aniran a sac amb el teu nom.
1: No, és la gran prioritat fixar Julián Álvarez. Si no, buscaran una altra figura.
6: Que aquest jugador que ha donat tant, perquè ha donat molt, tot s'ha de dir, ara sembla que ja està gran i tal, i que millor que marxi, perquè guanya molts diners, però és veritat que ha donat un rendiment
1: brutal.
6: I es quedi o no es quedi, i si no es queda encara més, mereix un homenatge perquè el tio s'ho ha currat molt, que va arribar amb 34 anys i s'ha mantingut, sí, que el veus ara...
0: Vale, però tu el tens ara amb 38 anys i has de prendre una decisió. Però tu quina decisió prendries?
6: No, per mi s'ha acabat.
1: Homenatge i fa.
6: S'ha acabat perquè guanya molts diners i això, si has fet play, tu treus de sobre, ho pots invertir en un altre, ho has d'invertir bé. Però necessites saber qui serà el teu davanter centre. Igual que et dic que Ferran, per mi, darrerament està jugant no bé, molt bé. Molt bé. I si hi ha algun rumor de que pugui sortir tal, jo me'l quedaria si se'n va
2: Lewandowski i si ell vol seguir. Del mercat, no?
0: No, però és que Ferran... No.
2: Bueno, jo ara mateix...
5: Si fiques un davanter centre i ell veu que no serà titular...
2: Del mercat vull dir que...
5: Aquest any ha d'estar la titularitat.
2: Imagina't que et ve una oferta molt important de la Premier.
0: A dia d'avui, Raül...
2: Que t'ajuda a pagar el davanter.
5: Li ha de venir amb ell.
0: Exacte, jo el que jo sé i el que m'han dit és que Ferran té decidit que o em renoven o me'n vaig lliure d'aquí l'any.
1: O sigui, acaba el 27.
5: No me n'aniré del Barça ara en futur.
0: El jugador té la palla pel mànec.
2: Jo renovaria també.
6: És que és un tio que està aquí, que fa pinya, és un tio que cau bé al vestidor. I, home,
0: molt amic de Pedri.
4: Clar, fa gol. Jo he estat a dins. És peça clau, et diria la peça clau. No he conegut a Chesney, no he tingut aquesta sort. Deixant el parèntesi Chesney, és peça clau número 1 al vestidor, pel bon ambient, per fer pinya, per unir joves i veterans, perquè quan hi ha un moment de tensió és el que fa la broma que d'estén. És un tio, jo sóc l'entrenador, i dic, Ferran es queda sí o sí.
1: Ah, doncs no el tenia així, jo. No
4: jo li vaig dir amb ell un dia, dic, hòstia, jo des de fora no tenia aquesta sensació com ets, i és un tio, com ha dit abans el Raül, de puta mare. I és increïble a nivell de vestidor. He estat un any convisquent amb ells, increïble, Ferran Torres, com a persona, i per unir el grup, que a més, en un vestidor, en un any, hi ha moments de tensió, hi ha bons moments, i Ferran és el tio necessari, perquè quan s'ha de fer bromes el primer, però si hi ha un moment d'atenció, també és el tio que t'ajuda a suavitzar la cosa, és un tio perfecte.
1: Escolta, tu has vist arribar a les mans o no?
4: No, de veritat que no va passar mai res d'això.
1: No,
4: de veritat ho dic.
1: Val.
6: Bueno, algun crit podia haver o alguna cosa, però això és normal.
4: No, tensió, sí, ja, òbviament. Però
6: no, però jo el que dic és que veiem la plantilla, veiem la inversió, i a partir d'allà, doncs, diem... A part de que tothom la vulgui, la Champions, a veure quines eines té Flick també per arribar. I jo sempre, en això soc plomizo i ho admeto, que sí que crec que Flick, i ara no vull obrir el meló perquè el David, clar, traurà aquí...
1: No, perquè a més hem d'anar a tancar la
6: televisió. No, el que dic que sí...
2: Frenkie?
6: No, que jo crec que tàcticament les eliminacions que ha patit el Barça aquesta temporada contra l'Atlético de Madrid, a veure si el Flick li treu algun tipus de conclusió tàctica a nivell de... No et dic que plantejar partits d'una forma absoluta, sinó dintre d'un partit amb el marcador que tinguis a favor...
1: Per mi ha evolucionat, doncs, Flick. Per mi, en aquesta segona temporada, ha evolucionat amb coses de la primera.
6: Ha evolucionat en el sentit de dir, tios, sí. A tomba abierta potser...
2: Ja no és tan rock and roll.
1: No.
6: Bueno,
3: bueno, però hi ha un matís.
6: És que la Champions potser...
1: Les baixes, les baixes.
3: S'ha perdut a massa. Tu sense la minya mal t'has de tapar una mica més.
1: I amb Rafinha tampoc és tant.
3: Has de defensar més amb la pilota, no tens... Bueno, no pots executar tant de rock and roll quan tens el bateria lesionat.
1: Bé, clar, perdona, ara que has dit això, Simeone, és que deixeu-me sentir Simeone avui en la prèvia de l'Osasuna Atlético de demà, que és que mira què ha dit de la Lliga del Barça.
7: Sinceramente, lo venimos hablando durante toda la temporada. El Barça es el mejor equipo que juega posiblemente en el mundo. Y bueno, ganó una liga merecidísima desde el principio al final. El año pasado la ganó de la misma manera, con una contundencia increíble. Felicitarlos, la verdad que juegan un fútbol increíble. Y yo lo miraba el partido ayer y decía, dejamos dos veces eliminado al Barcelona. Dios mío.
8: Es que no s'ho creu. Es que no s'ho creu.
3: No, posa'm valor.
8: No s'ho creu.
3: Posa'm valor.
8: Ja, però jugues 100 eliminatòries i no n'has passa.
3: Posa'm valor. Sí que s'ho creu.
8: És una forma molt elegant de recordar que jo he eliminat dos vegades aquest Barça.
3: Sí, però que no s'ho creu. Estàs pegando palos porque no he ganado nada. Jo he eliminat estos tipus dos vegades.
8: Però tu imagina't el tio.
6: Justifica la seva temporada dient, no hem guanyat res, ni la final de Copa, però el Barça l'hem eliminat. Doncs
8: que sí, que sí.
6: Un Barça que, a més...
8: Però que ho diu amb sorpresa.
6: El toreja com vol i li diuen ole, ole.
3: Se li ha de reconèixer una cosa. Des del primer dia de l'any passat, diu que el Barça juga molt bé. Sí, sí. És l'equip que millor juga.
8: Però
3: abans de saber quantes...
8: El delata, el... Es que los eliminamos, eh? Sí, com dient... Va, que sorpresón. No s'ho creu.
2: És posar en valor la seva feina.
6: Ell li diu a la seva afició, escolta, no hem guanyat res, però els millors els hem eliminat dos. No un cop, dos.
2: Mira contra qui competim, no? L'està dient a la seva afició.
8: Per mi, per cert,
6: aquest estiu l'Atlético es va gastar molta pasta en fitxatges, eh? Molta pasta.
8: A 30 punts
6: del Barça. I el Barça, 25 en Joan García i 2,5.
2: I l'Atlético,
1: a 28 punts.
2: L'Atlético, que ara té un nou propietari, que és un fons d'inversió que es diu Apollo, tindrà molta pasta en els pròxims anys, perquè a més estan invertint en la ciutat del deporte que estan fent allà al voltant del Metropolitano, que sigui un parque de oles, que sigui la sala de concerts...
1: Ah, sí, per fer surf, allà, aquestes coses.
2: Sí, tindran... Generaran molts ingressos, eh? Retallaran la diferència amb el Barça i el Madrid.
3: Per mi és la gran taca de la temporada del Barça. No et pot eliminar l'Atleti de Madrid dos cops.
1: Sí, sí, és així.
3: Amb un 4-0... patètic a la primera part de l'anada de la Copa
2: i després
3: sent incapaç de fer un gol a l'anada de
2: fent
3: Champions.
2: Dos partidassos, el del Camp Nou
3: de
2: Copa
3: totalment.
2: I allà.
3: La tornada allà. Sí, sí. Però la tornada allà hi ha un moment en què tu amb el 0-2 i podem fer el 0-3 amb tres passades et fan un gol és propi del minut 93.
2: El cop de cap de Fermín en el 0-3.
8: El dia que venim de guanyar la Lliga a fer la rua i només estàs traient lo negatiu de la temporada. Van Gaal tenia raó.
2: Busquem l'excel·lència.
8: Sempre negatiu.
6: I et diré una cosa. I el partit d'anada de la Champions, que el Barça perd 0-2, crec que fa un partit molt digne amb un jugador menys, eh?
3: No, la segona part està molt bé.
1: No, 11 contra 11 és bo i 10 contra 11 també.
3: Però et falta contundència, és a dir, t'elimina dos coses a la Lliga, que per mi és un equip pitjor que tu.
1: Bé,
2: Detalles,
1: sí. Com deia Enrique Ballester, gran jugador, eh? Detalles, sempre apareix. Sí,
2: gran grup de música.
1: Voleu dir alguna cosa molt ràpida que us hagi quedat al pap de la Lliga?
6: Vull dir una cosa que ara, bueno, no sé si agradarà, però m'és igual. Em vaig fixar en com van sortir els jugadors del Madrid del camp i em va agradar que els tios van anar a saludar els del Barça i a Hansi Flick d'una forma esportiva.
1: Juste ens ho va dir ahir, el tu diràs.
6: Que dintre del liu que tenen, dius, hòstia, me'n vaig cap al vestidor i que els donguin pel sac i em tapo i m'amago. No, va acabar, els del Barça van anar a saludar la seva afició i tal, i els del Madrid els van anar a buscar.
1: Xapo,
6: i es van trobar de cara a Hansi Flick i
3: dintre... Si haguessin perdut la Lliga estan a 3 punts del Barça...
2: Això Juanito no ho
6: ha dit. Però mira, però et dic una cosa, crec que tal com venien i d'on venien, no és plat de gust després anar a felicitar el tio que t'ha guanyat. Escolta, igual, tiro cap al vestidor i fora. Va, com a mínim en això van estar.
2: Igual no sé si estaven més tranquils. Contents, eh?
6: Bueno, doncs és un bon símptoma.
2: Igual se sentien més tranquils, amb els del Barça, que entren en aquell vestidor.
1: També és veritat. A veure, Xavi Puig, anem a tancar la tertúlia.
6: Perdona, com quedarà aquest Valverde allà? És que... No, però clar, aquest tio... Per mi, és capitán.
2: I Arbeloa?
3: Ja ho has vist com quedarà.
2: Arbeloa, si
3: veus de multa i avall...
1: Potser es va jugant, eh?
6: Estan dient que aquest tio, que té molts jugadors, molts companys, que no el volen ni veure.
1: Potser...
6: Es veu que el Tchouaméni va saltar allà quan era impossible no saltar.
1: Sí, li va dir de tot.
6: Que li va dir de tot.
3: És que té diversos processos a les esquenes, ja, eh?
1: Per mi és un escàndol. Un, que jugués Tchouaméni.
9: Sí, sí,
10: o sigui,
9: sí,
10: per
9: sí,
10: mi em sembla vergonyós com a club que un tio es pegui i estigui jugant tranquil·lament. I l'altre no va jugar perquè tenia un traumatisme cranioencefàlic, si no, comunicado, se han pedido perdó i venga, los dos a jugar. Em sembla lamentable, com a valors de l'esport. Però bé, i el que deia, si arriba Mourinho, potser el fa Arbeló ajudant al nou Caranca, eh? Potser el torna a fer el segon, eh? Què? No?
9: Que sí.
11: Que el tindrem aquesta sort.
10: Que es porta molt bé.
11: I Valverde, i Valverde primer capità, també, perquè... Amb...
10: Sí. Home, no, clar.
9: Sí. Seria meravellós.
10: No, saps què volaria? Que es juguessin la capitania en un rinc, Valverde i Xomi.
9: Però tindrem aquesta sort, que vols dir, Mourinho al Madrid? Jo crec que sí que la tindrem, eh?
10: Sí?
9: Sí, sí, sí.
10: No, no, diuen que està molt coll avall, eh?
9: Els que deien que no a Madrid abans, ara diuen que sí.
11: Però em sembla...
9: No.
11: Tan poca imaginació per part del Madrid anar a buscar
10: bueno,
11: Mourinho.
10: És que és com la de Van Gaal, bastant fatal.
11: Sudés de no senyalar el camí, no?
10: Ahir recordàvem que va ser fatal. El retorn de Van Gaal va sortir molt malament,
11: sí,
10: no?
11: Però el retorn de Van Gaal el 2002 va ser 4 anys després que marxés. Ara, sí. Mourinho fa més de 10 anys que va marxar.
9: Diu la llegenda negra que van pensar en Van Gaal perquè encara li devien diners, eh? Que li devien diners del finiquito del primer any i van dir, escolta, ja que li devien diners li hem de pagar, que vingui a entrenar.
11: Sí, sí,
9: hi ha una llegenda urbana.
11: No hi ha entrenadors al mercat?
10: Bueno,
9: o Garça, o va fer fora Van Gaal i devia diners. I van dir, escolta, ja que li devien diners, que vingui a entrenar.
10: No, jo he sentit a Madrid que han començat a trucar a entrenadors que no volen anar a aquell vestidor ara mateix, que hi ha molta gent que ha dit, jo no, sí, després, jo no me como el marrón.
11: Els Artetes, Luis Enrique, no. Guardioles, que no es poden tocar.
9: No. Però per una raó molt simple, no vols anar amb aquell vestidor. Clar, perquè no, perquè és que qualsevol entrenador de prestigi que vol el poder.
10: I que està descompensat.
9: Vol el poder per prendre decisions i que el club li doni suport.
10: I que tens una plantilla...
9: Any, i a l'altre, i a l'altre, i a l'altre, ha passat tot el contrari.
10: Però a més a més, tu veus la plantilla, està descompensada. És que falta mig al camp.
9: Sí, però la plantilla està descompensada i tu vas allà pot invertir i tu demanes una sèrie de coses, però vull dir, tu has de tenir el poder per prendre decisions, que és el que li ha faltat aquest any a Xavi Alonso.
11: Posa't en el lloc de Florentino, un moment, qui posaries en aquella banqueta ara mateix? Sabent que Klopp diuen que no vol, que aquests que deies són intocables...
10: Deschamps,
11: però és que és un fitxatge per destruir.
10: Pochettino,
11: no acaba fitxant Mourinho per destruir.
10: Tu creus que treuen aquest Madrid?
11: No, vol destruir aquesta generació amb Mourinho.
10: Escaloni ha sonat, Emery ha sonat.
11: Però és que no hi ha un sol tècnic que digui aquest. Jo crec que els hi pot... Per sort, jo no se m'acudiria.
9: Perquè no hi creuen.
11: Aposta per un, no sé, Iraola.
9: A l'Atlètic de Bilbao, que ha fitxat Terzic. Doncs mira, portes Terzic i li dius, el poder és teu, i fes el que, igual que va portar el Barça Flick, i fes el que vulguis amb l'aixem.
11: El problema és que no ho faran, això. Però sabent com funciona Madrid, jo no veig cap tècnic al món ara mateix que arregli això, per sort.
10: Jo confio molt dijous en el teu Oviedo, el Bernabéu. És el partido.
9: Però para, el que és l'hòstia.
11: L'ambient que hi haurà allà.
9: Deixeu-me que mulli una mica de pa, eh?
10: Vinga, va, i tanquem d'estudiar.
9: Perdona, Xavi i David, que estan aquí esperant.
10: David Llorenç, que està esperant pel final feliç.
9: No, però...
12: La
10: polla. Hi ha hagut una agressió verbal des de la grada.
11: Fàcilment detectable.
10: Diu que està fins als nassos, que no s'ha entès bé.
9: L'Mbappé entrant i sortint descollonant-se després del pitot i així del que tenen allà.
10: No se'n va adonar.
9: Jo, de veritat...
10: No se'n va adonar.
9: No se'n va adonar. Clar, li estaven explicant un acudit pel mòbil, no, allà? Clar.
11: Justament aquell dia baixa la finestra del cotxe.
10: Sí.
11: Justament aquell dia.
10: A mi em sembla més greu lo de la Sardenya.
11: Però, escolta, és una persona enamorada, deixeu-lo un pa.
9: Bueno, igual estava parlant amb la nòvia.
10: És que l'amor. Vale. Puig, vinga, per tancar tertúlia. És que l'altra gran notícia del dia és que l'Espanyol ha fet oficial que contracta Monchi com a director general esportiu, l'ex del Sevilla, de l'Aston Villa, no?
13: Sí, un Monchi que reportarà directament amb el president de l'Espanyol i de Velocity Sport, amb Alan Pace, especialment exitós a la seva llarga etapa com a director esportiu del Sevilla, també ha treballat a la Roma i a l'Aston Villa. Aquestes són les seves primeres paraules com a director general esportiu de l'Espanyol, explicant el perquè també de la seva incorporació ara, quan encara no s'ha acabat la temporada i la permanència primera encara no està assegurada.
14: Encantado de estar en este club. Estoy aquí porque desde el primer momento... En mis primeras conversaciones con Alan sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club.
13: I ha volgut llançar aquest missatge d'optimisme a l'equip i també a l'afició per afrontar aquestes tres jornades que queden pel final de la Lliga, començant per dimecres a casa contra l'Atlètic de Bilbao.
14: Yo creo que el Español se va a salvar porque tiene argumentos deportivos para ello, ¿no? Tiene argumentos porque lo ha demostrado durante la temporada. Tanto cuerpo técnico como jugadores tienen fútbol. Lo único que les falta quizás es falta de confianza. Yo creo que si entre todos le damos ese cariño, ese apoyo que lo que necesitan, van a recuperar sensaciones y van a volver a ser ese equipo que en la primera vuelta a todos nos llamó la atención.
13: Caldrà veure ara com es reestructura tota l'àrea esportiva del primer equip, també qui ocupa la banqueta de l'Espanyol la propera temporada. Demà serà interessant de sentir Manolo González a la prèvia del partit contra l'Atlètic Club explicant com ha estat aquest primer contacte amb Monchi, un espanyol, per cert, més enllà d'això de Monchi, que avui ha anunciat també que posarà a disposició d'aquells socis que tinguin entrades per anar al Sadar diumenge a plaça d'autocar gratuïta.
10: Clar, l'Espanyol té ara a casa l'Atlètic de Bilbao, i diumenge, en la jornada unificada, perquè és la penúltima, va a Pamplona contra l'Osasuna.
6: Hi ha un gran perico que li podia fer una molt bona entrevista a Monchi. Sergi Mas.
10: Oh?
6: Era el seu imitador. Sí, sí, sí.
10: Tens tota la raó del món. Que bona
6: seria. No?
10: Que bona seria.
6: Anys, això és per ja gent...
10: Que bona seria. Gelat,
6: com
10: que
6: jo, seria. La força Barça, no? I a la
10: sí, senyor,
6: i
10: tant. Sí, amics, m'ho he passat molt bé. Realment ha estat la millor tertúlia de moment d'aquesta
6: setmana. Eh?
10: No, d'aquesta setmana està sent la millor. A veure com m'acaba. Ja sabeu que això fins diumenge no se sap.
6: I ens,
10: gràcies.
6: I sortim d'hora.
10: Edu, Raül, una abraçada.
6: Vinga,
10: a celebrar la Lliga, si voleu. Adéu, Bernabéu, Polo. Aneu a l'Udegas una estona. Una pausa i al final feliç. RAC 1.
13: Baby, if you've ever wondered... Arrenquem?
10: Vinga, va, som-hi,
13: vinga, va, tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta sí, 15, comencem a baixar per les escales.
12: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
15: No correu.
13: Estem baixant per l'escala d'incendis.
10: Som força gent, eh?
13: Ole! Alegria, alegria.
16: Baila, baila.
13: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
12: Vinga, planta 11.
13: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista, eh?
15: Va bé, vostè,
16: senyor Virgili? No, no em trobo gaire bé.
13: Vale, va. Escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
10: Ostres, realment, la imatge és dantesca, eh? Atenció, atenció!
13: Planta 4, la propera...
17: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC 1, amb Toni Clapés.
13: Planta...
12: 3! Ciutadans de Catalunya! Ja la tenim aquí!
17: RAC 1. Tots som un milió. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
10: Un minut i la una, de seguida al final feliç. Abans us vull explicar que n'hi ha que aparenten i n'hi ha que són. Com el nou Jeep Compass, un vehicle amb disseny, caràcter i esperit 100% Jeep, preparat per destacar a la ciutat i per escapar-te també quan tu vulguis per la muntanya. Descobreix-ne tota la gamma, ara disponible en plug-in híbrid, híbrid i també 100% elèctric. I aprofita una oportunitat única. Ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del pla autoincentiva. Informa-te'n a jeep.es o visita la xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
17: Final feliç.
10: Sempre puntual a la cita el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
6: Jo puntual, si vosaltres no tant, eh?
10: Mira, sí, just abans de la una arrenca la secció.
6: Sí, que bé, que bon milagro.
10: El senyal d'horaris. Què ens portes avui, a veure?
6: Doncs mira, avui arrel del purparlé que han tingut Tchouaméni i Valverde...
10: M'encanta.
6: Sí, doncs mira, he pensat, mira, parlarem d'esports de combat. I he portat el combat de boxa més heavy, més dur i més intens de la història. Que dius, aviam... Com ho mesures, això?
10: Com ho mesures?
6: Com ho mesures, perquè la intensitat dels cops no la saps, la sap el tio que el rep. L'agressivitat, bueno, és opinable, vull dir. Però hi ha una dada que és irrebatible, que és la duració del combat.
10: És el combat més llarg.
6: Sí, i quan dic més llarg, és molt llarg. Primer posem-nos en context abans d'explicar la pel·lícula, perquè la boxa, que s'ha practicat tota la vida, bàsicament és fotre's de pinyos amb algú, abans no tenia normes. És a dir, s'acabava el combat quan un tio queia a terra i no s'aixecava, directament. O sigui, no hi havia ni assalts ni punyetes, o sigui, era salvatjada. Fins que l'any 1853 va venir un aristòcrata escocès, que es deia el marquès de Queensberry, i va reglamentar la boxa. Va fer una sèrie de normes molt bàsiques, crec que eren 13 punts, que en essència se segueixen avui en dia, encara estan vigents, i que deien que, per exemple, un assalt no podia durar més de 3 minuts, que entre assalt i assalt havia d'haver-hi un descans d'un minut, que s'havien de portar guants, i que els guants havien de ser nous i d'una manera determinada, etc etc. I que no, l'àrbitre no podia donar per acabar un combat fins que comptés 10 segons quan hi havia un boxejador al terra.
10: El tema de cops baixos i això ja es reglamentava?
6: Estava reglamentat, potser no tant,
15: però, bueno, en essència és el que va dir, bueno, la boxa a partir d'ara la farem així. Val. Bé, fins aquí. El combat que dic és post-Marquès de Queensberry. És un combat que es va disputar 37 anys després de que el Marquès de Queensberry unifiqués, perdó, totes les normes de la boxa que es van aplicar de manera internacional i unànima, vull dir, ningú va discutir no, és que en aquest país no ho farem això, no, ho va fer tothom.
10: Per tant, finals del segle XIX estem parlant?
15: Estem parlant d'un combat que es va fer l'any 1893.
10: Ahí està.
15: Es va fer a Nova Orleans. Nova Orleans era una de les poques ciutats d'Estats Units on es permetia la boxa, perquè la majoria de les ciutats no era legal. Però a Nova Orleans sí, sempre i quan complissis una sèrie de condicions. No es podia fer mai un combat de boxa en diumenge, perquè el diumenge havies d'anar a missa, no estava permès. Quan tu feies un combat no podia servir alcohol en els assistents, perquè es liava parda, i tenies que destinar part dels beneficis del combat a obres de beneficència.
10: Oh.
15: Bueno, i el cas és que hi havia un gimnàs allà, l'Olímpic Club, que tenia un dels pocs rings fixos, no desmuntables, que hi havia en tot el país. I allà es va fer un combat entre dos americans blancs, ja us ho dic ara, perquè no hi hagi equívocs, perquè en aquella època era molt difícil veure un blanc pagant-se amb un negre, perquè era il·legal, i hi havia un apartheid descomunal, sobretot en els estats del sud, estem parlant de Louisiana. Bé, el cas és que es van enfrontar Andy Bowen i Jack Burke, que eren dos púgils blancs, com he dit, pel títol del pes lleuger, és a dir, no eren tios molt grossos, el títol del sud d'Estats Units. O sigui, hi havia un títol que era el títol de campió del sud d'Estats Units. Bé, i aquests van entrar al ring el dijous 6 d'abril d'aquest any que t'he comentat, 1893. Què no se li va passar pel cap al marquès de Queensberry a l'hora de reclamar-te la boxa?
10: Que continuessin...
15: Establir un límit.
10: Clar, que continuessin drets.
15: Establir un límit. És a dir, si no hi havia un pacte express abans del combat de dir el combat el resoldrem amb 10 assalts i fins aquí, doncs els combats duraven el que duraven, fins que s'acabés, fins que algú caigués i no s'aixequés directament. Quan diries que pot durar, que va durar aquest combat extraordinari entre Andy Bowen i Jack Burke?
10: Van entrar el 6 d'abril de 1893 al ring.
15: Ja, pensa que és un combat de boxa, eh? No estan jugant a bitlles, eh? Vull dir que es foten d'hòsties, es fan mal. Físicament superexigent.
10: 3 hores.
15: 3 hores, molt bé. 7 hores i 20 minuts. Concretament 7 hores i 19 minuts. 110 assalts. 110 assalts.
10: Però no van parar.
15: No van parar. No van parar. A més, van passar una sèrie de coses...
10: No ho van fer en dos dies, a dir, continuem demà, o no?
15: No van fer com
10: a Wimbledon, aquella, el Mau Tisner.
15: No, és que no es podia fer. O sigui, és que no es podia fer. O sigui, un cop entraves al combat, fins que no perdia algú, no s'acabava el combat. O sigui, era així.
10: Però perdona, es tantejaven en els assalts? No es pagaven, o sí es pagaven?
15: I tant que es pagaven. Mira, el Burke va arrencar la baralla amb molta intensitat, l'altre es va refer, va estar a punt de guanyar, el van salvar per la campana i van estar fotent-se de pinyos fins a l'assalt 48, aproximadament, de 110. A l'assalt 48, un dels dos pugis es va donar compte de que ja no podia pagar. Després, quan va acabar el combat i el van portar a l'hospital, va saber que s'havia trencat tots els ossos de les dues mans.
10: De les hòsties que s'havia fotut.
15: De les hòsties que havia fotut ell en l'altre.
10: Sí, que s'havien fotut, sí.
15: Clar, els guants no eren aquella època els que són ara, però bé.
10: Sí, dir... tenia un dolor a les... Clar, als punys.
15: A partir de l'assalt 50 es tenien de peu més per tossuderia que per resistència física, perquè estaven en el límit. Vull dir, era una baralla de voluntats. Ja no era un combat de boxe, era una baralla de voluntats. Devien qui els té més grossos. I els dos es veu que els... Bueno, podien sortir els pebrots rodolant Nova Orleans avall, perquè cap dels dos van seguir allà fins a l'assalt 108, quan ja portaven 7 hores de combat, més de 7 hores. L'àrbitre va dir, nois, els va veure tan justos i tement que morissin al ring, perquè podia haver passat, els va dir, nois, us dono un màxim de 2 assalts perquè algú dels dos guanyi. Si no, jo decidiré. En aquests 2 assalts, evidentment, no va passar absolutament res i després de 7 hores, 19 minuts, l'àrbitre va decidir donar combat nul, un empat.
10: Hòstia.
15: Va obligar que repartissin la borsa econòmica que hi havia, a parts iguals, el 50%, i va decidir que allò s'havia acabat. A tot això, clar, el públic que comença a veure el combat, molta gent a mitjanit se'n anava a casa perquè havia de treballar el dia següent. Però s'havia corregut la veu del que estava passant a dins d'aquell ring i hi havia gent que entrava per veure com acabava allò. va ser una cosa descomunal. Perquè et facis una idea de l'exigència física, tots dos combatents van perdre un 10% del seu pes corporal, més de 5 quilos, en aquelles 7 hores de combat. Cadascun.
10: És que al final ja no tiraven a res, no?
15: No, al final ja no pots pagar. Un tenia tots els ossos de les mans trencats, l'altre, amb prou feines, s'aguantava de peu. Què havien de fer? Estaven absolutament més enllà de l'esgotament, o sigui, era una cosa brutal.
10: Van quedar contents, o no se sap, a les cròniques de l'època? Si van quedar...
15: Bueno, molt contents no. El Jack Burke va estar ingressat en un hospital durant 6 setmanes després del combat. Wow. Ser incapaç d'aixecar-se del llit. 6 setmanes. Es va plantejar la retirada, però finalment va decidir continuar i va estar uns anys més fent combats de boxa. Andy Bowen, i aquest és el que em té absolutament fascinat, sí. Va tornar al ring 2 mesos després, disputant un combat de 85 assalts.
10: Un heroi.
15: De 85 assalts. Però, clar, dius,
10: però aquest no és el que tenia els ossos trencats, no? De les mans?
15: No, era l'altre.
10: Era l'altre que va estar 6 setmanes.
15: Era l'altre, però clar, o sigui, fots un combat de 110 que quasi mores i 2 mesos després en fas un de 85 assalts. El dius, aviam, aquest tio no pot acabar bé. Efectivament, no va acabar bé. Amb un combat, en el seu 27è combat, quan tenia 27 anys, va encaixar un cop al cap que el va deixar estès al ring i ja no es va aixecar mai més. Va morir allà. Aviam, si força està en la màquina i estira està la corda, alguna cosa dolenta passa.
10: Que bo. El combat més llarg de la història de la boxa, 1893, Andy Bowen i Jack Burke.
15: Conclusió, Tchouaméni i Valverde són uns putos aprenents.
10: Sí, i sisplau, no poseu taules pel mig si hi ha d'haver-hi algun combat. Molt bé, David, m'ha encantat la història. Et llegim a Mundo Deportivo, com sempre.
15: Vinga, que vagi bé.
10: Adéu, bona nit. Ens queda l'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques aquí entre setmana, el tu diràs, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
16: Hola, què tal? Bona nit.
10: Què tal? Bona nit. Tenim...
16: Ja tenga.
10: Tenim de tot, eh? Aquest dilluns han passat moltes coses i aquest dimarts tenim també molt d'esport en directe.
16: Anirem per feina, a banda de l'empatot del Girona. També hem tingut altres partits de futbol. A segona divisió, Osca 1, Real Societat B2. Tottenham 1, Leeds 1 a la Premier League. Els Spurs estan a 2 punts de la zona de descens que marca el West Ham. I a la Sèrie A, Nàpols 2, Bologna 3. Encara en futbol, aquest dimarts arranca la penúltima jornada de Lliga. A les 7, Celta Llevant, Betis Elx a les 8 i Osasuna Atlètic de Madrid a 2:15. També escoltarem Hansi Flick i Manolo González en les prèvies de l'Alavés Barça i de l'Espanyol Atlètic Club. El tècnic blaugrana parlarà a 2:15 i Manolo González sortirà a la tarda en roda de premsa. En bàsquet, aquesta matinada a les 2, d'aquí menys d'una hora, quart partit de les semifinals de la Conferència Est, Cavaliers-Pistons. Els Cavaliers dominen la sèrie per 2-1 i a 4:45 de la matinada, a les semifinals de la Conferència Oest, Lakers, Oklahoma City i Thunder. Els Lakers perden 3-0 al global, per tant, si avui no guanyen, els City Thunder que liquidarien l'eliminatòria per la via ràpida. I a les 8, aquest dimarts, duel català a la Lliga ACB a Fontejau, Girona-Manresa.
10: Sí, serem, aquest dimarts serem a Fontejau amb el Dani Aguilar per viure aquest Girona-Manresa, el tram final ja de la Lliga regular de l'ACB. Vinga, i remata-ho amb Masters 1000 de tenis a Roma, com el tenim?
16: Sí, aquest dimarts es juga la ronda de vuitens, el jove madrileny de 19 anys, Rafa Hodder, s'enfrontarà a l'estatunidenc Tien. L'italià Jannik Sinner, número 1 del rànquing ATP, es creuarà amb el seu compatriota Pellegrino. L'alemany Alexander Zverev jugarà contra l'italià Darderi i el madrileny l'Andalus s'enfrontarà al serbi Medjovic, entre altres partits destacats.
10: Molt bé, gràcies, Pau.
16: A tu.
10: Ara et sentim al butlletí de la una. Aquí ho deixarem per avui. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva en aquest inici d'una nova jornada de Lliga, l'antepenúltima ja del campionat a primera divisió, i demà seguirem gaudint i celebrant el títol de Lliga que ha aconseguit el Barça de Flick aquest cap de setmana contra el Real Madrid. Demà seguirem celebrant aquesta segona Lliga consecutiva de Hansi Flick, aquesta Lliga del Clàssic. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu, bona nit.
18: Tu diràs. Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
19: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
20: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 12 de maig del 2026. Comencem el dia amb pocs núvols, amb alguna boira. Al matí predominarà el sol, però a partir del migdia hi haurà xàfecs que durant la tarda s'estendran per a qualsevol punt de Catalunya. Molta precaució, perquè avui poden ser pluges fortes i anar acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra. Al vespre quedaran concentrats a les comarques de Girona i a les comarques de Barcelona. Ara de seguida en parlem amb la Mònica Usar. Avui, però, és la primera jornada de vaga de professors d'escoles i instituts públics de Catalunya. Entre les seves demandes hi ha la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de les ràtios a les aules, la millora en l'atenció a la diversitat i la disminució de la càrrega burocràtica. Però a les últimes hores, el sindicat USTEC ha concretat al diari Ara que amb un augment de sou de 400 euros mensuals podrien aturar la protesta. En parlaran dijous a la reunió que ha convocat el Departament d'Educació a través de la taula sectorial. Sigui com sigui, si avui us heu de mora per Barcelona, carregueu-vos de paciència, perquè a primera hora els sindicats tallaran els principals accessos a la ciutat. Al migdia hi ha convocada una manifestació unitària que sortirà de la plaça d'Urquinaona. Ho seguirem en directe a partir de les 7 i a les 9 en parlarem amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC. Serà en temps de tertúlia amb Mot Bou, Lola García, Joan López Alegre, Toni Aire i la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. Amb ells també comentarem el primer positiu d'antivirus entre els aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Segons l'ACN, no és cap dels catalans que anaven a bord del creuer Ondius. El vaixell ja torna cap als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Illes Canàries. Els esports. Els carrers de Barcelona es van omplir ahir de gom a gom per seguir la rua del Barça. Més de 750.000 persones van celebrar el títol de Lliga conquerit de manera històrica abans d'ahir davant del Real Madrid. La notícia va ser veure, per exemple, Lamine Yamal amb una bandera palestina o a determinats jugadors del Barça com Lewandowski, Eric García, Rafinha, Olmo, amb l'estelada. Precisament l'eufòria als carrers de Barcelona contrasta amb les urgències dels madridistes que tanquen la temporada en blanc. Florentino no vol perdre temps i ahir va convocar la seva directiva per parlar de la temporada que ve. De fet, ho analitzarem a partir de quarts d'11 amb el Manuel Javois i el Joan Maria Pou. A tot això, el Girona esgarrapa un punt d'or del camp del Rayo Vallecano amb un gol d'Estuani al minut 90 i manté les esperances d'aconseguir la permanència. Ara els gironins són a 2 punts de la zona de perill, en canvi el resultat certifica el descens de l'Oviedo. A l'Orient Mitjà, Donald Trump diu que l'alto el foc amb l'Iran està en cures pal·liatives. El president nord-americà diu que la proposta de pau de Teheran és, ras i curt, una porqueria. En successos, diverses exalumnes del Liceu assenyalen un professor de violoncel per suposats abusos. Ho revela avui El Periódico. Això quan aquest vespre a les 8 se celebren els Premis Raxen 5 al Teatre Victòria de Barcelona, amb les actuacions, entre d'altres, de Nil Moliner, Siderland, Maria Jaume, Max Navarro, Mamaduixa. Ho podreu seguir a Raxen 5 i a la plataforma La Xarxa Més. I el dia que a partir de les 11 al Món RQ conversarem amb Àlex Pina i Esther Martínez Lobato, que divendres estrenen a Netflix La Berlín i La Dama de l'Armiño, la segona i última temporada de la sèrie. I després parlem d'altres novetats en sèries amb l'Alejandra Palés i el Pere Solà Gimferrer. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Per cert, que he dit abans La Berlín i La Dama de l'Armiño, no és Berlín. Berlín és un dels protagonistes de La Casa de Papel, que té un spin-off i del qual en parlem avui amb les persones que van escriure a La Casa de Papel i han escrit també Berlín i La Dama de l'Armiño. Bueno, alguna cosa d'aquesta nit a matinada, Víctor?
2: Sí, que els professors ja es preparen per sortir al carrer i que hi ha vaga general d'escoles i instituts arreu de Catalunya, a banda de les reclamacions laborals que fa mesos que demanen. Ara també s'hi suma el malestar del sector després que s'hagi destapat la infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents que preparaven les aturades. Si aquest matí us heu de moure per Barcelona, doncs sapigueu que les accions de protesta més importants es concentraran a la ciutat. A primera hora s'espera que hi torni a haver talls de carretera en alguns dels accessos a la capital, tot i que les 2 columnes de mestres i profes oficialment sortiran a 11:15 del matí, una des de Plaça Espanya i l'altra des de l'estació del Clot.
0: En espera del que passi avui a les protestes, els sindicats podrien acceptar un augment de sou d'entre 400 i 500 euros al mes per anul·lar les mobilitzacions properes.
2: Sí, és el que ha dit la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, en una entrevista al diari Ara.
3: Entre 400 i 500 euros podríem parlar. Això és una proposta que podria posar-se sobre la taula i a veure si el col·lectiu la considera acceptable, perquè amb això revertim una situació d'injustícia salarial, es nota en el salari realment, va més enllà d'aquest mínim que en 4 anys no veurem res perquè ja s'ho ha menjat la inflació ara mateix, i podríem parlar en aquests termes.
2: A les últimes hores, però, el govern ha tornat a defensar l'acord que la Generalitat va firmar amb Comissions Obreres i la UGT, si bé és cert que es comprometen a escoltar totes les propostes de la resta de formacions sindicals no incloses en aquest pacte.
0: Avui li preguntarem a la Iolanda Segura si amb aquests 400 euros o 500 euros mensuals n'hi ha poc per aixecar la protesta, perquè llavors, clar, estaríem parlant d'un conflicte on el principal punt és econòmic. És a dir, si el que diu la Iolanda Segura avui a l'Ara és el que és, està dient que és un tema salarial i que... Diuen 400 euros mensuals, podríem parlar d'aixecar la protesta. Veurem. Veurem si és això o no és això. I, de fet, parlarem amb ella, igual que parlarem amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquí al Món Arracó. Mentrestant, el ciutadà espanyol que anava a bord de l'Òndius i que ha donat positiu per antivirus no és un dels 5 catalans.
2: Ho ha avançat aquesta nit l'Agència Catalana de Notícies. L'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid l'ha traslladat a una unitat especial on rebrà una atenció mèdica personalitzada i en espera que se certifiqui el positiu amb una segona PCR. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha dit aquesta nit a la SER que el més probable és que sí que s'hagi contagiat, però que de moment no té símptomes.
4: Estava asimptomático y en buen estado general y esperamos que ahora pueda evolucionar favorablemente. Vamos a cuidarle y tratarle de la mejor manera posible. Lo más razonable es que la confirmación de la prueba sí que sea un positivo.
2: El govern espanyol ha actuat tan de pressa com ha pogut perquè la malaltia avança molt de pressa. Perquè us en feu una idea, la pacient francesa que ahir va donar positiu ja està molt greu ingressada a l'UCI.
0: Carai, no és sempre així, eh? Estem parlant d'un 38%. Un 38%. Vol dir que tothom passi així. No? És un virus, diguem-ho, amb un percentatge alt de letalitat, perquè estem parlant d'un 38%, però hi ha un 64% o 82% que no té aquests símptomes tan bèsties. Això quan avui sabrem quan duraran les quarantenes dels contactes estrets.
2: Teòricament, el confinament ha d'acabar el 17 de juny, 42 dies després del 6 de maig, però avui s'acabarà de confirmar a la reunió de la ponència d'alerta del Ministeri de Sanitat. De moment, les 14 persones espanyoles que són a Madrid han demanat literalment que no els atabalin perquè volen recuperar-se d'uns últims dies angoixants i difícils a bord del vaixell. La bona notícia és que ha quedat descartat que l'antivirus que circula per diversos països del món sigui una mutació estranya, més contagiosa o més greu. La primera seqüenciació del virus ha confirmat que és la variant dels Andes, tal com la coneixem fins ara, contagiosa entre humans, però fàcil de mantenir a ratlla.
0: I ara el president de les Illes Canàries que ha denunciat que el govern espanyol ha convertit en un mem per la polèmica de les rates nedadores.
2: Sí, Fernando Clavijo en parlava a Ser Canàries, però fins i tot hi ha veus del PP, com la del president gallec Alfonso Rueda, que n'ha aplaudit la gestió del govern espanyol.
5: Ellos han querido un poco ridiculizar y llevar a la anécdota y al meme la posición de las ratas.
6: Lo primero quiero agradecer a información suministrada por el gobierno. Mantuve en contacto con el ministro Ángel Víctor Torres. Creo que se hizo una boa gestión, voto de menos que esta intervención decidida del gobierno central, que creo que era necesaria.
2: L'empipada de Clavijo amb el govern espanyol és tan gran que fins i tot ha amenaçat de portar als tribunals el dispositiu per evacuar el creuer a Tenerife.
0: En futbol, l'afició del Barça es vol com la rua dels campions i omple els carrers de Barcelona amb 750.000 persones.
7: Sí, l'equip de Hansi Flick va oferir els títols de la Supercopa i la Lliga, que va guanyar diumenge contra el Real Madrid. Els jugadors es van passejar amb bus descapotat durant 5 hores. La rua va ser llarguíssima, però com a mínim va deixar moments que quedaran gravats durant molts anys a la retina dels aficionats. Lamine Yamal va fer-se fotos amb una samarreta del Barça en què posava "Gràcies a Déu que no sóc madridista". Durant el recorregut, l'estrella del Barça també va agafar una bandera de Palestina, mentre que Lewandowski va ja una estelada durant una bona estona. No va ser l'únic. Després va passar per les mans de Joan Garcia, de Valde i de Rafinha. Lamin va ser un dels futbolistes més aclamats per l'afició i el davanter els va contestar amb una declaració d'amor etern.
8: Sí, és increïble, sempre estan a nosaltres, el dia important, el dia que no són tan important, i els amem, és el nostre club, el club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
7: Chesney, des del capdavant de l'autobús, es va convertir en l'estrella inesperada de la rua, es va cruspir un gelat de grans dimensions amb Lewandowski, un parell d'hamburgueses, i no es va separar del seu vapejador, i enmig de tot això va tenir temps de fer una picada d'ullet al català quan Lewandowski, en una entrevista que s'estava fent allà a l'autobús amb DAZN, li va preguntar com es deia campionat en italià.
9: Com es dice en italià el campionat italià? Com?
10: Un hablo italiano. Un hablo inglés, un hablo italiano. Solo català.
0: Perdona que t'ho digui, que això és una... Perdó, eh? És que potser és que porto em llevo d'hora i tot plegat. És a dir, a vegades que ens agafem algunes gilipollades parlant en plata, que és que... Ai, que dic campionat en català i que jo penso el català. Hòstia, tu, per l'amor de Déu. De debò, és que a vegades, potser és que... No, potser no, segur, m'estic fent gran i veig les coses d'una perspectiva diferent. Però és que, clar, surt a l'altre, i mira que gràcia, i que bé, ha parlat en català, que ha dit, ai, campionat, i tal, ole, ole, ole. Hòstia, tu, no ho diré això a les 8 perquè em pedregaran, però és que és veritat, és que uns mínims, tu, uns serveis mínims que dius, hòstia, declaració d'amor etern, sí, perquè jo estimo molt el Barça i tal, vindrà un club àrab, li fotrà una pasterada i aquí el veuràs i aquí el deixaràs de veure. És que és aquesta cosa de l'eufemisme de l'esport que... O sigui, l'únic que vaig veure ahir, de debò que... L'únic que vaig veure ahir, que era una cosa que... sentida, o sigui, que sabia el que feia, era el Lamine amb la bandera palestina. O sigui, el tio va anar amb la bandera palestina perquè sé el que porto. Perquè sé el que porto. Lo de l'estelada que la porti Dani Olmo... No, no... L'estelada que la porti Rafinha... per tocar la pera.
7: Sí, jo tenia el dubte ahir si Lewandowski i Rafinha saben ben bé què vol dir l'estelada.
0: No, home, no, no, o potser sí,
7: però
0: no
7: podrien
0: sé.
7: Saber pels anys que porten aquí, també t'ho dic.
0: També et dic una cosa, pels anys que porten aquí ho haurien de saber, però és probable que no ho sàpiguen, també t'ho dic. I l'únic de tots que probablement ho sabia clarament era l'Eric. I és bastant probable que l'Eric no li faci... Igual que no passa res, el Ferran Torres és espanyol de toro, perquè recordo que va agafar una bandera espanyola amb el toro quan va guanyar l'Eurocopa, o la Copa de les Nacions, i porta una bandera, una blavera aquí darrere l'esquena, tatuada. És que, esclar, és que quan jo sento això de que no... Va dir, oi, va dir, campi, com es diu campionat en italià? I doncs, oh, que bé, que bé, que bé. Bé, el Barça s'entrena avui, no?
7: Sí, sí, sí, no? Perquè demà viatja a Vitòria, perquè dimecres té un partit intranscendent al sí. Camp de l'Alavés, però important també pels equips que juguen la zona baixa.
0: Val, perfecte. Avui parlem del Madrid, aquí al Món RAC1, de la situació del Real Madrid, cap a 10:45 amb el Manuel Javois i amb el Joan Maria Pou, però la guerra, hi ha una guerra. Escolta'm, si mires la classificació, és que no sé quin equip m'he fixat que no està salvat encara.
7: El Getafe, que és el setè, el primer que està en posicions europees i no està salvat.
0: El setè no està salvat?
7: No està salvat.
0: O sigui, n'hi ha dos equips... O sigui, des del setè fins al divuitè... Mm? Del setè al divuitè es juguen una plaça per al descens.
7: Sí.
0: Del setè al divuitè, perquè l'Oviedo ja és equip de segona.
7: Sí.
0: Sobretot després de l'empat a un del Girona d'aquesta nit al Camp del Rayo, no?
7: Sí, el Girona també s'hi està jugant molt i el punt que va aconseguir ahir a Vallecas el que fa és baixar automàticament l'Oviedo. Ahir no va fer el seu millor partit al Camp del Rayo, de fet va estar contra les cordes amb un gol dels madrilenys al minut 85, però quan l'equip de Michel ho veia tot perdut va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani, per salvar un punt importantíssim amb un cop de cap. Al minut 90 de partit, el davanter uruguaiu celebrava a Movistar.
11: La verdad que una sensación de euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida. Este punto a nosotros nos da mucha importancia porque bueno, estamos en una situación complicada y ahora cada punto es clave.
7: El Girona se situa amb 2 punts per sobre del descens que marca l'Alavés, proper rival del Barça. Són els mateixos punts que l'Espanyol que ahir va anunciar el fitxatge de Monchi com el seu nou director esportiu. L'exdirigent del Sevilla encapçalarà la presa de decisions ja començant aquest mercat d'estiu.
0: Doncs esperem que li vegi també com li va anar al Sevilla. I el temps, aquesta tarda, calcem-nos, perquè pot caure aigua en moltes comarques, eh?
12: Sí, tempestes que poden ser localment intenses, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, acompanyades de tempesta de calamarsa o pedra o també de fortes ratxes de vent. A bona part de Catalunya, sobretot en sectors del prelitoral, Catalunya central, interior de Girona, Pirineu, Prepirineu, i avisos del Servei Meteorològic de Catalunya en totes aquestes zones, amb el perill més alt al Vallès, al Baix Llobregat, a l'Anoia, al Bages i també al Moianès. Això serà a partir del migdia, que és quan començaran a formar-se aquests ruixats, sobretot al prelitoral i Pirineu, i després s'estendran cap a la resta. Matí més tranquil, sobretot ara a primera hora, només amb algunes boires i també amb sol. Les temperatures comencen a baixar, sobretot a la costa i al prelitoral central, però encara amb moltes màximes que es mouran entre els 20 i els 25 graus, i ara mateix amb poc fred, entre 15 i 17 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 11 a Lleida, 10 a Girona, 6 a Sort, 14 a Reus i 10 a Balaguer. I els propers dies baixen baixa la temperatura anirà baixant de manera progressiva a mesura que avanci la setmana i al cap de setmana l'ambient serà més fresc i continuaran aquests xàfecs que sobretot es concentraran a les comarques de Girona, comarques de Barcelona, Pirineu i Prepirineu i especialment durant les tardes i tornarà a nevar al Pirineu fins i tot dijous amb una cota que podria baixar fins als 1.600 metres.
0: I a un quart de set del matí, a l'Orient Mitjà, Donald Trump reconeix que la treva amb l'Iran es troba en estat crític.
2: Sí, el president dels Estats Units ha fet una metàfora de l'alto al foc vigent entre l'exèrcit nord-americà i la Guàrdia Revolucionària i l'ha comparat amb un malalt terminal que està a l'hospital.
13: Jo diria que l'alto al foc està connectat a una màquina de respiració assistida. Entra un metge a l'habitació i et diu: senyor, el teu ésser estimat té aproximadament un 1% de possibilitats de salvar-se.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
4: Hauria és pena mínima pels pares que van tenir tancats els seus fills 4 anys. Els han condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó.
5: Sí, els consideren culpables dels delictes de violència psíquica habitual en l'àmbit familiar i abandonament de la família. En canvi, els han absolt del delicte de detenció il·legal. Els infants, que són un nen de 10 anys i 2 bessons de 8, van estar 4 anys sense sortir a l'exterior ni tenir contacte amb cap altra persona que no fossin els seus pares, i a més havien d'anar tot el dia amb mascareta, tot plegat per la por que el matrimoni tenia el coronavirus. A banda de la pena de presó, el matrimoni haurà d'estar 3 anys i mig sense poder acostar-se als seus fills.
4: I a Andalusia, Juanma Moreno Bonilla carrega contra Catalunya per intentar obtenir la majoria absoluta aquest diumenge.
5: El debat electoral que s'ha fet aquesta nit al Canal Sur, el candidat del PP i president andalús ha posat en dubte el finançament singular per Catalunya, i la candidata socialista, fins fa poc vicepresidenta, María Jesús Montero, ha hagut de defensar el model.
6: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña, al señor Puigdemont, para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa. Nosotros recibimos menos dinero con catalán. Mire, usted sería una magnífica candidata en Cataluña, porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo como el catalán, al que yo amo, por cierto.
7: Es que usted siempre ha mentido con Cataluña.
5: Un dels grans temes que condicionen aquesta campanya andalusia és la crisi dels cribratges del càncer de mama. Juanma Moreno intenta treure-hi ferro i se'n desmarca tant com pot per evitar que li passi factura a les urnes.
4: És el que Catalunya és tan recurrent. Surten de franc, que és bestial. Hòstia. I la Gala People in Red ha recaptat aquesta nit gairebé 850.000 euros per investigar malalties infeccioses.
5: Sí, per exemple, el VIH, el Covid o també l'antivirus. L'organitzava, com cada any, el doctor Bonaventura Clotet en un acte que s'ha fet al MNAC. Per primera vegada ha entregat un premi que homenatge a les persones que han donat visibilitat a la causa, i el guardó aquest any ha estat per l'actor i director de cinema Eduardo Casanova, que no ha pogut assistir a la gala per motius mèdics, però que en un vídeo ha animat tothom a aixecar la veu.
8: Yo animo a que todas las personas públicas que tienen VIH hagan lo mismo, pese a sus miedos. Ser un personaje público y decir que tienes VIH tal vez conlleva una pérdida de privilegios, pero es que nosotros tenemos privilegios que perder para ayudar a personas que no tienen privilegios.
5: Tot plegat en una gala presentada per Sílvia Abril i Toni Acosta, amb un sopar dissenyat pel xef Nando Jubany i amb les actuacions musicals de Joan Dausà o de Maral.
4: Mira que bé. I per això 850.000 euros, que està molt bé, com sempre, amb l'equip del doctor Bonaventura Clotet. De la Plana Cultural, avui arrenca el Festival Cinema de Canes.
5: Sí, fins al 23 de maig més d'una vintena de pel·lícules competiran per endur-se la Palma d'Or. Entre els aspirants hi ha Pedro Almodóvar, els Javis i Rodrigo Sorogoyen, que hi presenten les seves noves pel·lícules. Tots ells se les hauran de veure amb altres grans cineastes d'arreu del món, com el japonès Hirokazu Korida, el polonès Paweł Pawlikowski o el nord-americà James Gray, que presentarà Paper Tiger, una pel·lícula amb Adam Driver i Scarlett Johansson. Més enllà de la secció oficial, el cinema català també tindrà molt de pes en aquesta edició del festival, des del debut d'Aina Clotet com a directora fins a una coproducció catalano-mexicana impulsada per Diego Luna, conegut pel seu paper a Andor, de Star Wars.
4: I avui que aquest vespre... Bueno, per cert, que els Beatles tindran un museu a Londres que es dirà The Beatles in Savile Row. I s'estrenarà l'any que ve en aquest carrer del centre de... del centre de la ciutat, a Savile Row de Londres, no?
5: Sí, sí, és on van gravar el seu últim àlbum i on van fer la seva última actuació junts, també.
4: I avui, a les 8 del vespre, Premi RAC 105 al Teatre Victòria de Barcelona. Podreu veure el Nil Moliner. El Max Navarro. Sutherland. Només vull amor. Perquè la nova no em para de sortir per tot arreu. La del tu-tu-tu-tu-tu. O Joan Dausà i Mamaduixa, entre d'altres.
5: Sí, durant la gala repartiran 9 guardons en les categories de millor EP, videoclip, cançó, artista, revelació, àlbum, directe, artista i la cançó més radiada a RAC 105. La gala es podrà seguir a RAC 105 i a la xarxa Més, que és la plataforma de televisions locals. Ja es podrà seguir tant en directe com a la carta, també.
9: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
4: El diàleg. Hola. Què tal?
10: Bon dia.

0: Ai, més alegria. Bon dia.
1: Què tal?
0: Molt bé. Tenim alguns talls acumulats del Barça-Madrid. Anem per feina, si et sembla, perquè ja aviat m'hauré de posar amb la rua d'ahir. Un, per exemple, és del primer gol del Barça, la Gardela de Rashford, en qui el Marc Guillén i el Pou no acabaven de confiar gaire.
2: Eric amb Rashford. Rashford li torna la pelota a Eric. Va, Marcus, espavila, eh?
3: No entra bé, no entra bé.
2: Suamení amb Camavinga. I llàstima aquí que no hi hagi cap esquerrà especialista, perquè és boníssima per un esclavol Rashford.
4: Rashford té una bona
2: seca. Però a més aquí per col·locar és que hauria d'agafar, no?, l'exterior de la tanca. A veure què fa Rashford.
5: Brahim fent el cocodril.
2: Unes quantes passes enrere. Si fa gol des d'aquí amb la dreta seria un golaç, crec. A veure què fa Rashford. Va cap a la pilota. El xut! Marcus, pavila, eh?
3: No entra bé, no entra
0: bé. El Sandro Guillén i el maestro Joao Maria. Pavileu, eh? Que només és dimarts. Aviam, què ens has preparat avui?
6: Una cançó nova.
0: Dale.
6: Oi? Ja. Són les 6 i 23 minuts, els Beatles tindran nou museu a Londres. L'any que ve ja, hòstia, serà un museu que es anirà ràpid. Allà no s'estan per punyetes a Londres. L'any que ve tindran... A partir de... Uns creuen que la música... Això que en diuen la música pop va néixer a partir d'ells, i és així, la música pop va néixer a partir d'aquesta gent, de cançons simples de 2 minuts i mig que n'hi havia prou. El seu primer gran èxit van ser el Please Please Me, el primer, però la gran explosió de la història de la música dels Beatles va néixer amb aquesta.

0: comerç just. I tu què tries? Visita jotrio.cat.
1: Necessites un impuls pel teu negoci? Fes el pas amb Maxus, el teu aliat 100% fiable. Furgonetes elèctriques o dièsel, amb diferents longituds, altures i versions. Tecnologia avançada, seguretat i màxima eficiència al millor preu. Furgonetes Maxus Deliver, la solució perfecta per a cada professional. Maxus, impulsa el que et mou.
2: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
3: Fires de maig o dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les Fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
4: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreix-ho a logitravel.com.
5: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
6: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
5: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
6: I fins a un 20% en electrònica.
5: Tota la nostra web i app.
6: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
5: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
7: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
9: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
10: 35.704-35704.
9: Sèrie
10: 46046.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
12: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
11: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
12: Tots els podcasts de RAC1.
11: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
12: Noves funcionalitats premium.
11: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
12: Fàcil, intuïtiva i renovada.
11: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
13: RAC 1. Tots som 1.
14: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que avui Catalunya afronta una nova vaga del sector educatiu.
1: Afecta totes les escoles i instituts del país, protesten de nou contra el departament, s'esperen talls de carreteres al voltant de Barcelona i els serveis mínims són d'un mestre per cada tres aules.
0: El passatger espanyol de l'OMS dius que ha donat positiu per antivirus, no és català.
1: Ho avança l'Agència Catalana de Notícies, no té símptomes i avui li faran una segona prova per confirmar-ho. De moment, l'han aïllat de la resta, que també estan confinats.
0: Als esports, la Rua del Barça plega 750.000 aficionats als carrers de Barcelona.
2: L'equip de Hansi Flick va oferir la Supercopa i la Lliga durant 5 hores. Lamine Yamal va agafar una bandera de Palestina, mentre que Eric Garcia va onejar una estelada que també va passar per les mans de Lewandowski, Valde i Rafinha.
0: I el Girona suma un punt molt valuós al camp del Rayo Vallecano amb un gol d'Estuani al minut 90.
2: L'equip de Michel agafa una mica d'aire i se situa a 2 punts del descens que marca l'Alavés, el rival demà del Barça. El Girona, que hi va empatar a 1, té el mateix marge de punts que l'Espanyol, que ha fitxat Monchi, de nou director esportiu.
0: Donald Trump avisa que els Estats Units podrien reprendre aviat la guerra contra l'Iran.
1: El president nord-americà diu que la treva està a punt de saltar pels aires, també apuja el to contra l'última proposta de pau i ara la titlla de porqueria.
0: El periòdico ha destapat un nou cas d'abusos sexuals al Conservatori del Liceu.
1: Aquest cop l'assenyalat és un exprofessor de violoncel. Diverses exalumnes l'acusen de tocaments. L'any passat, el diari ja va destapar un cas semblant amb un professor de guitarra.
0: La gala solidària People in Red ha recaptat gairebé 850.000 euros.
1: Com cada any es destinaran a la recerca de les malalties infeccioses. La gala s'ha fet al MNAC i ha guardonat Eduardo Casanova per donar visibilitat al VIH.
0: I a França avui arrenca el Festival de Cinema de Canes.
1: Entre els aspirants a endur-se la Palma d'Or hi ha Pedro Almodóvar, els Javis i Rodrigo Sorogoyen. El cinema català també hi serà, però fora de la secció oficial.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui comencem el dia amb calma, però a partir del migdia els xàfecs i les tempestes guanyaran protagonisme.
3: Sí, ara a primera hora més sol, algunes boires i a partir del migdia serà quan es formaran aquests primers ruixats. Ho faran en punts del prelitoral, Pirineu, Prepirineu i durant la tarda s'estendran per qualsevol comarca i després al vespre quedaran més concentrats a les comarques de Girona i de Barcelona. Poden ser xàfecs localment intensos, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb tempesta, amb calamarsa o pedra, i també fortes ratxes de vent. De fet, hi ha avisos del Meteocat a moltes comarques, amb el perill més alt al Vallès, al Baix Llobregat, a l'Anoia, al Bages i també al Moianès.
0: I temperatures a aquesta hora?
3: Doncs ara mateix al voltant dels 13 graus a Montblanc, 12 a l'Escala, 10 a Girona, 11 a Lleida, 16 a Tarragona i entre 15 i 17 graus a Barcelona.
0: Pel que fa al trànsit, hi ha diverses incidències a aquesta hora a l'AP7, al tram que uneix Parets del Vallès i Mollet, en sentit Girona. Hi ha dos carrils tallats per unes obres que s'estan fent des de quarts de 6 de la matinada. També hi ha un carril tallat a l'AP7, en aquest cas al seu pas per Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, i també un carril tallat per un accident que hi ha hagut de matinada a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, en sentit nord, en sentit Girona. Passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimarts 12 de maig del 2026.
4: RAC 1. Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
5: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
6: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
5: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
6: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
7: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
8: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
7: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
8: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
9: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
10: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
9: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
10: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-6245-20.
9: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
11: Ganes de cinema? Omplim aquest mes de maig de pel·lícules icòniques.
12: Celebrem el 25è aniversari de The Royal Tenenbaums de Wes Anderson el 8 de maig a Movie Aribau Cinema.
11: El 40è aniversari de Top Gun el 13 de maig a Movie Balmes.
12: I torna al Cinema Club de Gigi Vives amb Les ventajas de ser un marginado el 14 de maig a Movie Balmes.
11: Movie Cinemes, als cinemes de Barcelona.
13: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
14: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
13: El Llac dels Cignes, 2 úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
15: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes i a corello.es.
16: Em fa por voler acabar amb aquest desassossec permanent saltant per la finestra. És una mala idea perquè la finestra és a poca alçada de terra.
17: Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumberg.
18: Supermercat Plus Fresc, el gust de casa nostra cada dia a prop teu.
19: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra, amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí, la carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
18: Plus Fresc, nova apertura a Barcelona, al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
20: RAC 1. El món a RAC 1.
0: 6:37, avui el sector educatiu torna a la vaga per protestar contra el Departament d'Educació.

0: Els professors surten al carrer amb un ambient caldejat. Ara les reclamacions laborals cal sumar-hi un motiu més, que és el malestar del sector després que s'hagi destapat la infiltració de dos agents dels Mossos a una assemblea de docents que preparava la vaga. La d'avui és la setena protesta dels mestres aquest curs, però això no és res, perquè encara n'han programat 15 més abans del juliol. L'aturada d'avui és a escala nacional, a tot el país, tot i que les accions de protesta més importants es concentraran a la ciutat de Barcelona. A primera hora s'espera que hi torni a haver talls de carretera, alguns dels accessos de la ciutat, i a les 12 del migdia tots els docents estan convocats a una manifestació que sortirà des de la plaça Urquinaona de la capital, Eudald Martínez.
1: La d'avui és la primera de les tres vagues que els docents han programat arreu de Catalunya el proper mes. També n'hi haurà 12 de territorials, dues a cada zona del país, i d'aquí una setmana també hi haurà una altra aturada de les escoles Bressol, que ja es van manifestar la setmana passada. Els quatre sindicats que convoquen la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i Intersindical, concentren avui les accions a l'àrea de Barcelona. A 11:15 del matí sortiran dues columnes en direcció al punt d'inici de la manifestació, una des de la plaça Espanya i una altra des de l'estació del Clot. Com ha passat les últimes vagues al sector, els serveis mínims que ha gratat el govern determinen que a les escoles i instituts hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu i un docent per cada tres aules. Als centres d'educació especial i als serveis de menjador hi haurà de treballar la meitat de la plantilla.
0: I com us explicàvem ahir, el Departament d'Educació ha convocat una reunió aquest dijous, coincidint amb el tercer dia de vaga consecutiu al sector, que en aquest cas concentrarà les accions de protesta a les comarques de Girona i de la Catalunya Central, i és possible que en aquesta trobada els sindicats tornin a posar damunt la taula l'augment de sou que reclamen per posar fi a les aturades. Tal com ha explicat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, en una entrevista al diari Ara, si la conselleria es compromet a pagar cada mes 500.000 euros addicionals als professors, ells podrien deixar córrer les vagues.
2: Entre 400 i 500 euros podríem parlar. Això és una proposta que podria posar-se sobre la taula i a veure si el col·lectiu la considera acceptable, perquè amb això revertim una situació d'injustícia salarial, es nota en el salari realment, va més enllà d'aquest mínim que en 4 anys no veurem res perquè ja s'ho ha menjat la inflació ara mateix, i podríem parlar en aquests termes.
0: En les últimes hores, per cert, l'USTEC i també la CGT han anunciat que portaran a la justícia la infiltració de dues agents dels Mossos en una reunió de docents que preparaven aquestes accions de protesta. 20 minuts i arribarem a les 7 del matí. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un dels 14 ciutadans espanyols que viatjaven a l'Òndius ha donat positiu per antivirus, tot i que de moment no té símptomes. I tal com ha avançat aquesta nit l'Agència Catalana de Notícies, la persona afectada no és un dels 5 catalans que anaven a bord del creuer. El pacient no és resident a Catalunya. El personal sanitari de l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid l'ha apartat de la resta d'aïllats i l'ha traslladat a la unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell, a una altra planta. Les habitacions, en aquest cas, tenen doble resclosa, tenen controls estrictes d'entrada i desinfecció, i la sala també està preparada per tenir pressió negativa. Això fa que, quan algú obri la porta, l'aire infectat no corri cap a fora. En altres paraules, rebrà una atenció mèdica personalitzada i detalladíssima, mentre alhora el nou aïllament permet evitar possibles nous contagis. El primer test d'aquest pacient ha donat positiu, però fonts del Ministeri han informat que no és el resultat definitiu. Detallen que aquestes PCRs tenen dues etapes, una primera que és provisional i que és la que ha donat positiu, i una última confirmatòria que coneixerem o que hem de conèixer en les properes hores. De moment, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha explicat aquesta nit a la SER que, tot i que el més probable és que efectivament aquesta persona tingui antivirus, per ara no té símptomes.
3: Estava asimptomático y en buen estado general y esperamos que ahora pueda evolucionar favorablemente. Vamos a cuidarle y tratarle de la mejor manera posible. Lo más razonable es que la confirmación de la prueba sí que sea un positivo.
0: El govern espanyol ha actuat tan de pressa com ha pogut perquè les primeres hores de la malaltia són clau per poder-la tractar amb èxit. Avança molt de pressa, perquè us en feu una idea, la pacient francesa que hi va donar positiu ja està ingressada a l'UCI, i això que va començar a tenir símptomes durant el viatge en avió entre les Canàries i París, tot just diumenge, després de desembarcar del creuer. Ara bé, la bona notícia és que ha quedat descartat que l'antivirus que ja circula per diversos països del món sigui una mutació estranya més contagiosa o més greu. La primera seqüenciació del virus ha confirmat que és la variant dels Andes, tal com la coneixem fins ara, contagiosa entre humans, efectivament, però fàcil de mantenir a ratlla. I ara que hi ha un positiu a l'Estat, i amb la resta de ciutadans de nacionalitat espanyola ja fent quarantena a Madrid, avui les autoritats sanitàries s'han de posar d'acord sobre quan durarà l'aïllament dels possibles contactes estrets. A priori, el confinament ha d'acabar el 17 de juny, 42 dies després del 6 de maig, però al llarg d'aquest dimarts, a la reunió de la ponència d'alerta del Ministeri de Sanitat, decidiran si els allarguen la quarantena a l'Hospital Militar. Avui els faran una segona prova PCR a tots i la setmana que ve una tercera. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
4: Bon dia, és positiu provisional. Han de passar unes hores per reconfirmar la prova. El pacient no té símptomes i el seu estat general és bo. Són els únics detalls que ha explicat fins ara el Ministeri de Sanitat. Això obliga a posar en marxa un altre protocol. Tan bon punt hi va haver la sospita i a la nit se'l va aïllar, passa a una altra planta i se'l tracta en una unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell, el que es coneix com a UATAN. La resta de passatgers continuen en situació d'aïllament però fent vida normal. I el més probable és que revisi la quarantena per tots. S'havia fixat el 6 de maig com a inici dels 45 dies, però avui probablement s'anunciarà que el primer dia que comptarà serà l'11 de maig. D'aquesta manera s'allarga 5 dies més.
5: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Als esports, la Rua del Barça va aplegar 750.000 persones als carrers de Barcelona. Els jugadors van rebre un bany de multituds durant 5 hores, que és el que va durar el recorregut circular amb començament i final al Camp Nou. La Rua va ser llarguíssima, Pedrol, però com a mínim va deixar moments divertits.
6: Sí, per exemple, la Minya Mal va fer-se fotos amb una samarreta del Barça on s'hi llegia "Gràcies a Déu que no sóc madridista". A més, durant el recorregut, l'estrella del Barça també va agafar una bandera de Palestina, mentre que Eric García va onejar una estelada durant una bona estona. No va ser l'únic. També va passar per mans de Lewandowski, Joan García, Balde i Rafinha. Com era d'esperar, Lamin va ser un dels futbolistes més aclamats i el davanter ho va aprofitar per agrair el suport de l'afició.
7: És increïble, sempre estan a nosaltres, el dia important, el dia que no són tan important, i els amem, és el nostre club, el club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
6: Una de les altres imatges divertides va ser veure Marc Caçador, Gerard Martín i Pau Cubarsí cruspint-se un fuet al capdamunt de l'autobús. Fins i tot, Cubarsí en va firmar un. Caçador, Dani Olmo i Joan García es fregaven els ulls des del capdamunt del vehicle.
7: La veritat que sí, la veritat és que és increïble. 2 anys seguits guanyant la Lliga i bueno, ja es veu la gent emocionada que està i estem molt agraïts que tothom vingui a celebrar-ho aquí amb nosaltres.
8: Sí, increïble, increïble. El veus cridar tota l'estona, corrent, tirant-te coses perquè et firmi, anava molt bé, molt bé. Està molt divertit.
9: Segon any consecutiu fent aquesta gira, la veritat que és un espectacle. Bé, veure tots els culers, tota Barcelona implicada, celebrant el títol, els títols, sí que és un espectacle, és un orgull.
6: Passada la Rua, el Barça s'entrena ja aquest matí, però demà ja viatja cap a Vitòria perquè dimecres, demà, a 9:45 de la nit, en directe a RAC1, juga un partit, això sí, intranscendent, al camp de l'Alavés.
0: L'eufòria als carrers de Barcelona contrasta amb les urgències al Real Madrid, que ha tancat la segona temporada seguida en blanc, la segona des de l'arribada de Kylian Mbappé.
6: Sí, Florentino Pérez no vol perdre el temps i ahir va convocar una comissió extraordinària amb la seva directiva per parlar ja de la temporada que ve. El seu objectiu número 1 és el de José Mourinho, tot i que ahir el tècnic portuguès va assegurar que encara no ha parlat amb cap club, tampoc amb el Real Madrid.
10: Yo continuo a decir que no falei con...
11: No he parlat ni amb el Real Madrid ni amb cap altre club. Ningú m'obliga a confirmar decisions que encara no em pertoca comunicar. He decidit que vull estar aïllat fins al final de temporada, però espero que dilluns ja pugui respondre aquestes preguntes que em feu sobre el meu futur, però per sobre de tot sobre el futur del Benfica.
10: Y más importante que el futuro del Benfica.
6: El Real Madrid rep l'Oviedo el dijous a 9:45 de la nit al Santiago Bernabéu, en el que s'espera que sigui un partit calent, sobretot per la rebuda de l'afició del Real Madrid al seu equip.
0: I precisament l'Oviedo és el primer equip que ha baixat a segona divisió després de l'empat a 1 del Girona ahir al camp del Rayo Vallecano.
6: Sí, el Girona s'hi està jugant moltíssim i ahir no va fer el seu millor partit a Vallecas. De fet, va estar contra les cordes amb un gol del Rayo al minut 85, però quan l'equip de Michel ho veia tot perdut, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani, per salvar un punt importantíssim amb un cop de cap inapel·lable al minut 90 de partit.
0: Enviat especial de RAC1 a Vallecas, Miquel Agut, bon dia.
12: Bon dia. Pocs empats s'han celebrat tant. Al preu que va la salvació, qualsevol punt pot ser decisiu i als 39 anys i mig, a punt de completar la novena temporada de blanc i vermell, Estuani va tornar a salvar l'equip.
13: El uruguayo es diferent. En la seva carrera sempre ha tingut aquest orgull.
12: Un Mitchell que va explicar que Estuani es va infiltrar perquè tenia una inflamació en un genoll i per això va entrar al camp al minut 84. Dijous el Girona tornarà a jugar a Montilivi i serà contra la Reial Societat en un altre partit decisiu.
0: El Girona se situa amb 2 punts per sobre del descens, els mateixos que l'Espanyol, que hi va anunciar el fitxatge de Monchi com el seu nou director esportiu. L'exdirigent del Sevilla encapçalarà la presa de decisions en aquest mercat d'estiu.
14: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
0: Ara són les 6:47, l'alto al foc a l'Iran agonitza oficialment després de setmanes en què ni els Estats Units ni els ayatolàs han aconseguit posar-se d'acord. El conflicte podria tornar ben aviat a la casella de sortida. Si inicialment Donald Trump havia definit la proposta de pau de Teheran com a inacceptable, ara directament l'ha titllat de porqueria i ha dit que la treva està a l'UCI.
15: Jo diria que l'alto el foc està connectat a una màquina de respiració assistida. Entra un metge a l'habitació i et diu: senyor, el teu ésser estimat té aproximadament un 1% de possibilitats de salvar-se.
0: Unes declaracions que arriben mentre Israel continua pressionant els Estats Units per tornar a bombardejar l'Iran i fer miques aquesta treva. De tornada a casa nostra, el judici contra la família Pujol encara a la recta final. Aquest matí arrenquen a l'Audiència Nacional els informes finals del cas. El primer que exposarà els seus arguments serà el fiscal Fernando Bermejo, que ahir ja va deixar clar, Pol, que no pensa baixar del burro.
16: Sí, manté totes les acusacions i només en deixa fora l'expresident Pujol per motius de salut.
17: Ya se ha dicho in voce ahora en este momento, expulsando en cuanto al señor Soleil. Dentro de más, se eleva definitivas.
16: El fiscal manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola i 8 anys per a la majoria de fills de l'expresident per associació il·lícita i blanqueig de capitals.
0: 6:49, obrim ara crònica de successos. El periòdico ha destapat un altre cas de presumptes abusos sexuals al Conservatori del Liceu. Aquest cop l'assenyalat és un exprofessor de violoncel.
16: Almenys dues exalumnes asseguren que els va fer tocaments i que els va intentar fer petons. A més, una tercera dona explica que li va enviar fotos despullat. L'exprofessor, que ara és regidor d'un municipi de la demarcació de Lleida, ho nega i diu que les acusacions li sorprenen. El cas arriba un any després que també El Periódico destapés un altre possible cas d'abusos al Liceu. Aquell cop, l'acusat era un professor de guitarra a qui van acomiadar.
0: I els Mossos han detingut un home de 45 anys acusat d'agredir sexualment un menor d'edat. Ha passat a la Riera de Gaià, al Tarragonès.
16: Segons el diari de Tarragona, la víctima té 14 anys i l'home li hauria ofert regals a canvi de sexe. L'han detingut per incitació a la prostitució i per delictes contra la llibertat sexual, perquè l'edat mínima per donar el consentiment són 16 anys.
0: I a Astúries, la justícia ha decretat una pena mínima per al matrimoni que durant 4 anys va tenir els seus 3 fills tancats sense cap mena de contacte amb l'exterior. Han condemnat els pares a 2 anys i 10 mesos de presó.
16: Els atribueixen violència psíquica habitual i abandonament de la família. En canvi, els absolen del delicte de detenció il·legal. Els infants són un nen de 10 anys i 2 bessons de 8 que van estar 4 anys tancats en un xalet d'Oviedo per la por que el matrimoni tenia el Covid. A banda de la pena de presó, els pares no es podran apropar als nens durant 3 anys i mig.
0: 10 minuts i arribarem a les 7 del matí. La gala People in Red ha recaptat gairebé 850.000 euros que destinarà a la recerca sobre malalties infeccioses, per exemple el VIH, infeccions de transmissió sexual, el Covid o també l'antivirus. L'organitzava com cada any el doctor Bonaventura Clotet en un acte que s'ha fet aquesta nit al Museu Nacional d'Art de Catalunya, Eulàlia Carrascal.
18: El mànec es va tornar a tenyir de vermell tant per dins, amb les llums decoratives, com per fora, amb la catifa llarguíssima per on van desfilar diverses personalitats. Hi van passar 800 persones vestides també de vermell per aportar el seu granet de sorra amb donatius. El president de la Fundació, el doctor Bonaventura Clotet, i el director científic de l'entitat, el doctor Roger Paredes, asseguraven que cal invertir en recerca per combatre infeccions com la de l'antivirus.
19: Hem de ser capaços de treure una lliçó d'això i poder avançar i aprofundir en la recerca en les malalties que venen dels animals, que són les zoonosis.
20: Lo que hay que hacer realmente invertir, porque no es solo el antivirus, hay 15 virus más como mínimo que tenemos en una lista y para los cuales no tenemos vacunas, pero sí que sabemos cómo desarrollarlas.
18: Durant el sopar, els assistents podien comprar participacions i entrar en el sorteig de 400 regals, com ara abonaments a festivals, bitllets d'avió, pernils o bosses de mà de marca. Tampoc van faltar moments surrealistes, com ara un breu partit de tennis entre els tenistes David Ferrer i Àlex Corretja a banda i banda de l'escenari.
0: I aquest vespre arranca el Festival de Cinema de Canes. Fins al 23 de maig, més d'una vintena de pel·lícules competiran per endur-se la preuada Palma d'Or. Entre els aspirants d'aquesta edició hi ha Pedro Almodóvar, Els Javis i Rodrigo Sorogoyen, que hi presenten les seves noves pel·lícules. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García.
1: Malgrat que Amarga Navidad es va estrenar ja fa setmanes als cinemes de casa nostra, competirà aquest any per la Palma d'Or a Canes. És un drama protagonitzat per Bárbara Leni, Victoria Luengo, que torna a explorar alguns dels grans temes habituals d'Almodóvar: el dol, les relacions familiars i la frontera entre ficció i realitat. Però el director manxec també està vinculat a una altra de les pel·lícules espanyoles que aspiren a la Palma d'Or. És La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, que debuten al festival. La pel·lícula la produeix el Deseo, que és precisament la productora del germà Almodóvar. La cinta explica la història de tres homes homosexuals en tres etapes diferents de la història i compta amb un repartiment de luxe. Hi participen Guitarrica de la Fuente, Penélope Cruz i també Glenn Close. I una altra de les actrius presents en dues produccions espanyoles a competició és la catalana Victoria Luengo. A més de ser protagonista d'Amarga Navidad, l'actriu encapçala El ser querido, que és l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen. Ho fa al costat de Javier Bardem en una història sobre un cineasta d'èxit que intenta convèncer a la seva filla perquè protagonitzi una pel·lícula.
0: Set minuts i les set.
21: Tu no buscaves un pernil cuit amb un 95% de carn? Aquest de dia en té el 97. Com et quedes?
22: De debò?
21: Com et quedes?
22: Molt bé. Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò. Molt bé. Dia. A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem. Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
23: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
24: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
25: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
24: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
26: Els incendis no avisen. El 90% tenen relació amb l'estat de les instal·lacions. A SM Install prevenim el risc d'incendi amb la neteja especialitzada dels quadres elèctrics i el manteniment de les instal·lacions industrials. No esperis que sigui massa tard. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
27: Fes realitat el teu estiu amb BMSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
28: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin 1x1 de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 euros amb 20 i amb els nostres tecnoavantatges.
29: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
30: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
31: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
32: 24 d'octubre del 1954.
31: I el número de la sort, el...
32: 3.
31: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor.
2: a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: El món a RAC 1.
0: 3 minuts i les 7, per cert, i una informació d'última hora, que s'ha tallat la Ronda de Dalt en tots dos sentits de la marxa, a l'alçada de Mundet, per aquesta protesta de professors que comença aquest matí i que, de fet, s'ha d'allargar durant tota la jornada. 3 minuts i les 7 del matí. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
4: Saps que d'aquí a no res podràs pagar al supermercat, a la farmàcia o a qualsevol altra botiga amb Bizum i no caldrà que entris a l'aplicació del teu banc ni res per enviar els diners a un número de telèfon. No, serà molt més fàcil. A partir d'ara hi haurà una aplicació que es dirà Bizum Pay i que funcionarà igual que els pagaments que es fan amb la targeta integrada al mòbil, és a dir, acostant el mòbil al datàfon del comerç que sigui. Començarà a partir de la tercera setmana de maig i amb clients de CaixaBank, del Sabadell i de Bankinter, si no m'equivoco. O sigui que bé estar preparant perquè a partir d'ara s'acaben les targetes de crèdit i de dèbit i els comerciants doncs també se'ls hi acabaran les famoses comissionetes. Que si em pots pagar amb efectiu millor. No, s'ha acabat tot això. Que potser no ho has de fer servir mai, però no està de més saber-ho.
0: I a 2 minuts per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
5: Si estás buscando una película para ver en familia, sin efectos especiales, sin malvados o tiranos, una película tierna, sencilla, con personajes entrañables, no lo dudes y dale una oportunidad a Criaturas luminosas. Basado en el bestseller de Selby Van Pelt, cuenta la historia de una mujer ya mayor que vive sola y limpia un acuario por la noche, un joven que llega al pueblo costero buscando a su padre y un pulpo. Sí, un pulpo. Habla de soledad, de segundas oportunidades, de la necesidad de conectar con la naturaleza y tejer relaciones, y tiene el aliciente de ver a Sally Field a sus 79 años en el papel principal, algo que no suele ser habitual y en plena forma. Criaturas luminosas te deja con una sonrisa, que no es poco, y la puedes encontrar en Netflix.
0: Y al diàleg. Joan Ferrer, bon dia.
6: Bon dia, Víctor Cullell. A Radio Marca han trobat el problema del Madrid.
7: Vimos una temporada desastrosa de Toni Kroos. Hemos visto temporadas de Vinicius muy regulares. Hemos visto...
8: ¿Perdona?
7: Hemos visto temporadas de Courtois que no ha estado fino.
9: Descobreix lo moda nou és a Aquesa Aumoda Jaeco M Automoción.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 12 de maig del 2026. Esperem un dia, un matí tranquil, amb sol, amb algunes boires a aquesta hora, però a partir del migdia es formaran ruixats en punts del prelitoral i del Pirineu que a la tarda s'estendran a qualsevol punt de Catalunya. Localment poden ser forts, acompanyats de tempesta, calamar-se pedra i fortes ratxes de vent. Comencen a baixar les temperatures. Més enllà de la meteorologia, avui també serà un dia mogut a Catalunya i que seguirem aquí al Món RQ perquè els mestres i professors abandonen les aules i surten al carrer en la primera gran jornada de vaga nacional de les tres que han previst fins a finals de curs. Les mobilitzacions més importants són a Barcelona, on acaben de tallar la ronda de dalt a l'alçada de Mundet, de les llars Mundets, en els dos sentits de la marxa. Ara anirem cap allà. Els docents reclamen augment de sou, reduir les ràtios i més recursos per atendre els alumnes amb necessitats especials, tot i que avui, en una entrevista al diari Ara, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, afirma que en tindrien prou amb 400 o 500 euros mensuals més per aturar les protestes. A partir de les 9 parlarem amb ella i també amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que dijous es reunirà amb tots els sindicats per intentar calmar els ànims. Ho comentarem a la tertúlia Ot Bou, Lola García, Toni Aire, Joan López Alegre i Laura Rossell, que trepitjarà l'ull de poll. Avui que també continuem pendents del brot d'antivirus, que ahir al vespre va registrar un nou positiu. És un dels espanyols ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. De moment no té símptomes, es troba bé. A Tenerife, el creuer Ondius ja ha desembarcat tots els passatgers i ara enfila el camí de retorn cap als Països Baixos per sotmetre's a un procés de desinfecció total. Els esports als carrers de Barcelona es van omplir ahir amb més de 750.000 persones per celebrar la Lliga del Barça en una rua que va deixar imatges icòniques. Ara el repassarem. En canvi, a Madrid tenen pressa per girar full i Florentino Pérez ja va convocar ahir la seva directiva per parlar de l'hipotètic fitxatge de Josep Mourinho. En parlarem de tot plegat cap a 3:15 amb Manuel Javois i amb Joan Maria Pou. I a Girona respiren alleugerits després d'esgarrapar un empat molt valuós al camp del Rayo Vallecano amb un gol d'Estuani al minut 90. Ara són 2 punts per sobre del descens i aquest resultat condemna l'Oviedo a segona. En plana internacional, la treva a l'Orient Mitjà penja d'un fil. Donald Trump qualifica l'última proposta de l'Iran de porqueria i alerta que l'alto al foc és a la UCI. De tornada a Barcelona, els successos, el periòdico avança que un grup d'exalumnes del Conservatori del Liceu denuncia un professor de violoncel per abusos. I a l'agenda cultural, cita important aquest vespre a les 8, al Teatre Victòria de Barcelona, que acull els premis RAC 105 amb les actuacions, entre d'altres, Daniel Moliner, Max Navarro, Maria Jaume, Mamaduixa o Siderland. Ho podreu seguir a RAC 105 i a la plataforma La Xarxa Més. El dia que a partir de les 11 del matí visitaran el Món RQ Àlex Pina i Esther Martínez Lobato, que divendres estrenen sèrie a Netflix, Berlín i la Dama de l'Armiño. La segona i última temporada de la sèrie, recordem que penja com a spin-off de La Casa de Papel. Àlex Pina, que va ser un dels creadors d'aquesta sèrie d'enorme èxit mundial. I després continuarem parlant de sèries amb l'Alejandra Palés i amb el Pere Solàgin Ferrer. I amb el Joan Ferrer al diàling, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
2: Sí, que avui és el primer dia de vaga de professors, escoles, instituts de Catalunya. Els docents reclamen millores salarials, ràtios més baixes a les aules, menys burocràcia i més mitjans per atendre la diversitat. Però en les últimes hores, el sindicat USTEC ha posat sobre la taula que amb un augment de 400 euros mensuals podrien aixecar les protestes. Ho ha dit la portaveu Iolanda Segura al diari Ara.
3: Entre 400-500 euros podríem parlar. Això és una proposta que podria posar-se sobre la taula i a veure si el col·lectiu la considera acceptable, perquè amb això revertim una situació d'injustícia salarial, es nota en el salari realment, va més enllà d'aquest mínim que en 4 anys no veurem res perquè ja s'ho ha menjat la inflació ara mateix, i podríem parlar en aquests termes.
2: En les últimes hores, però, el govern ha tornat a defensar l'acord que la Generalitat va firmar amb Comissions Obreres i la UGT, tot i que es compromet a escoltar les propostes de la resta de sindicats. Ho farà dijous en la reunió de la mesa sectorial que ha convocat el departament.
0: L'aturada d'avui és a tot Catalunya, però el gruix de les protestes se centra a Barcelona.
2: Sí, els sindicats tenen previst tallar els principals accessos a la ciutat de Barcelona i al migdia més han convocat una manifestació unitària que sortirà de la plaça Urquinaona.
0: El que queda tallada ara és la ronda de dalt, a l'alçada de Mundet. Allà hi tenim l'Eudald Martínez. Eudald, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, aquest primer tall de professors i docents en aquesta jornada de vaga, la setena ja d'aquest curs i la primera d'aquest nou cicle de mobilitzacions que portarà 16 vagues en el proper mes arreu de Catalunya. Avui, com deies, de moment ja hi ha tallada aquesta ronda de dalt a l'alçada de Mundet. Segur que sentiu els claxons d'algun vehicle que doncs no ha encaixat molt bé doncs aquest tall, evidentment, perquè els fa arribar tard a la feina, però els docents el que expliquen, el que asseguren, porten alguna pancarta carta, per exemple, cap a l'escola lluitant també està educant. Intenten transmetre aquest missatge que fan aquest tipus d'accions per fer sentir més encara la seva reivindicació. De moment aquest és el primer tall del matí, s'espera però que n'hi pugui haver alguns més a altres punts, altres accessos de la ciutat. Ara bé, les accions principals del dia serà sobretot una manifestació que han convocat els quatre sindicats que convoquen aquesta vaga a les 12 del migdia a la plaça Urquinaona i també abans, a 2:15 del matí, sortiran dues columnes a la ciutat de Barcelona per anar fins a aquesta plaça Urquinaona, una des de la plaça Espanya i l'altra des de l'estació del Clot.
0: Tornem més tard cap a aquesta alçada, repeteixo, de les Llars Mundet, a prop dels Salesians d'Horta, que és aquesta zona on estan tallant en els dos sentits de la marxa els manifestants dels mestres i professors en aquesta alçada de Barcelona i, evidentment, a les 7 i 6 minuts.
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Anem a comptar cotxes perquè avui en haurem de comptar molts més que mai, segurament. Anem al RAC. Ferran Aràndiga que ens espera. Bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts. Com dèieu, pendents d'aquests talls per les manifestacions del professorat, destaquem aquest tall, aquest primer tall ja de la calçada tallada en els dos sentits de la marxa de la ronda de dalt a l'altura de Mundet. Recordem que això ja provoca fins a 2 quilòmetres d'aturades en aquest sector. A hores d'ara també hem de destacar, però, dues incidències. Tenim un accident des de primera hora del matí a la AP7 a Barberà del Vallès que ens deixa el vehicle al voral i provoca fins a 3,5 quilòmetres de retencions en sentit nord. També tenim una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, que també deixa un carril tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Girona. Pel que fa a la resta de retencions, cues habituals sobretot en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions que arriben per la C33 des de Montcada i Reixac, o per la C58 també amb retencions ja des de Sant Quirze. De retruc, doncs tenim afectacions en tots els primers trams de les dues rondes de Barcelona. També l'entrada des del Llobregat, ara mateix continuen moltes retencions habituals, però a la A2 i a la B23, concretament des del Papiol en direcció a Barcelona i des de Pallejà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Per cert que els docents tornen a la vaga en un clima molt tens amb el govern català. Les últimes setmanes la situació s'ha agreujat pel pla que contempla la presència de Mossos als centres.
2: I després d'enxampar dues agents de paisà que es van infiltrar en una assemblea de docents. A les últimes hores la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet pinya amb la cúpula de la policia, tot i que ha afegit que analitzaran si l'operatiu era justificat.
8: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
2: Esquerra Pro demana el cap de Josep Lluís Trapero.
0: I més enllà de la vaga a les aules, avui estem pendents també del primer positiu entre els espanyols que viatjaven al creuer Ondius.
2: Segons l'Agència Catalana de Notícies, però, no és cap dels 5 catalans que anaven a bord del creuer. Ara com ara, l'home no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les primeres hores se li farà una segona PCR per confirmar el resultat. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha dit aquesta nit a Ser Canàries que el més probable és que sí que s'hagi contagiat.
9: Estaba sintomático y en buen estado general y esperamos que ahora pueda evolucionar favorablemente. Vamos a cuidarle y tratarle de la mejor manera posible. Lo más razonable es que la confirmación de la prueba sí que sea un positivo.
2: Els 13 espanyols restants, de moment, han donat negatiu, tot i que estan fent la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
0: I precisament avui sabrem quan duraran les quarantenes dels contactes més estrets.
2: Teòricament, el confinament serà de 42 dies a partir del 6 de maig, però avui s'acabarà de confirmar a la reunió de la ponència d'alerta del Ministeri de Sanitat. De moment, les 14 persones de nacionalitat espanyola que són a Madrid han demanat literalment que no els atabalin perquè volen recuperar-se d'uns últims dies, diuen, angoixants i difícils a bord del vaixell.
0: I en futbol, la rua del Barça va plegar ahir 750.000 persones, que és una barbaritat. Als carrers de Barcelona els jugadors van rebre un bany de multituds durant 5 hores.
10: Sí, l'equip de Hansi Flick va oferir els títols de la Supercopa i la Lliga, aquest últim guanyat diumenge contra el Real Madrid. La rua va ser llarguíssima, però com a mínim va deixar moments divertits. Per començar, Lamine Yamal va fer-se fotos amb una samarreta del Barça on es llegia "Gràcies a Déu que no sóc madridista". A més, durant el recorregut, l'estrella del Barça també va agafar una bandera de Palestina, mentre que Eric García va onejar una estelada durant una bona estona. No va ser l'únic. La bandera també va passar per les mans de Joan García, Lewandowski, Valde i Rafinha.
0: Okay. Amb tot això, hi ha una cosa que serà molt interessant avui, la tertúlia, en parlarem. Que depèn de la bandera que portis, diran, es dirà que, bueno, tu saps si ell el que sap quina bandera porta? Això serà un... Això ho sentirem avui. Mm-hmm. És a dir, tu creus que la Lamine Yamal sap quina bandera porta? La resposta que et digui és que sí. Perquè la va portar molta estona i abrandada amb ganes. O sigui, és allò que dius, saps? Lewandowski, si no ho sap... vol dir que no sap on viu, no sap on ha viscut tots aquests anys. Aquest és un altre problema, que és probable. És probable. Si, potser li pregunto a Lewandowski, saps què vol significar aquesta bandera amb una estrella aquí? I potser no ho sap, eh? També t'ho he de dir, perquè hi ha gent que viu en una altra esfera. Eric García ho sap. I Dani Olmo...
2: Jo crec que ho sap.
0: Sí, ho sap.
2: Tu creus que Dani Olmo agafa una estelada sense saber què vol dir l'estelada? No ho sé, eh?
0: Igual, de la mateixa manera que Ferran Torres va agafar quan va guanyar l'Eurocopa i la Copa de les Nacions una bandera espanyola amb el toro, i porta a l'esquena un tatuatge amb la bandera amb la blavera, saps què vull dir?
10: Sí.
0: Per cert, aquí hi ha un tall que escoltareu i ens el trobem a les 8 del matí. Que el Lamine Yamal fot una castanya indirecta als periodistes... Sí, bé, ens ho trobem, sí. Però què va dir Lamin?
10: Doncs mira, com que va ser un dels futbolistes més aclamats de la rua, el davanter va aprofitar per agrair el suport de l'afició.
11: És increïble, sempre estan a nosaltres, el dia d'importants, el dia que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
10: Marc Assador, Gerard Martín, Dani Olmo i Pau Cubarsí també van fer festa grossa des del capdamunt de l'autobús descapotat. Tots tres són culers de bressol i es van fer notar. En declaracions als mitjans del club, Assador, Joan Garcia i Olmo aplaudien la gent per bolcar-se amb la rua.
11: La veritat que sí, la veritat és que és increïble. Dos anys seguits guanyant la Lliga i bueno, ja es veu la gent emocionada que està i estem molt agraïts que tothom vingui a celebrar-ho aquí amb nosaltres.
12: Sí, increïble, increïble. Els veus cridar tota l'estona, corrent... tirant de coses perquè et firmi, anava molt bé, molt bé. Està molt divertit.
13: Segon any consecutiu fent aquesta gira, la veritat que és un espectacle. Bé. Veure tots els culers, tota Barcelona implicada, celebrant el títol, els títols, sí que és un espectacle, és un orgull.
10: Un cop passada la rua, el Barça s'entrena aquest matí i demà viatja a Vitòria a 9:45 de la nit en directe a RAC1, juga al camp de l'Alavés, l'equip que marca el descens amb 37 punts.
0: Per cert que el Girona, ahir no ho recordava, ho vaig sentir que ho deia el Xavi Puig o el Miquel Agut, no sé qui ho comentava, el Girona ha jugat 3 partits en una setmana. 3 partits, dilluns, dijous i diumenge. És l'únic equip que ho fa, dilluns, dijous i diumenge.
10: Sí, no estan massa contents.
0: Home,
10: allà de...
0: però no ho estaries, és NBA això?
10: Sí, sí, sí.
0: Per cert, que com ara en diu l'Embudio, diu... la Mina més ha penjat a Instagram la seva foto amb la bandera palestina, per tant, és conscient 100%, si no ho penges amb una... Conscient 100%. Per cert, que Mourinho ha desmentit haver parlat amb el Real Madrid per ser-ne el nou entrenador, després escoltarem a Mourinho negant-ho de moment, però el Madrid rep l'Oviedo dijous al Santiago Bernabéu. Estarem molt pendents aquí a RAC1 d'aquest partit, però no pel partit en si, perquè evidentment l'Oviedo ja està segona, després del partit d'ahir del Rei i el Girona, que ara parlarem, sinó perquè allò es convertirà en el Tribunal Suprem.
10: Sí, la permanència està caríssima, prova d'això és que el setè classificat al Getafe no està salvat, té 8 punts de coixí.
0: És molt bèstia, eh?
10: Sobre la
0: el setè, el setè no està salvat, eh?
10: Que juga a Europa, el setè.
0: El setè pot anar a Europa.
10: Sí.
0: No, va a Europa.
10: Va a Europa. I no està salvat.
0: No està salvat. O sigui, això diu molt de, ara de la Lliga com està.
10: Sí.
0: Del setè no està, evidentment que se salvarà, però vol dir que pot entrar. I falta només un lloc, una plaça, perquè l'Oviedo i el...
10: L'Oviedo és el primer descendit matemàticament, sí, després de l'empat a un del Girona ahir al camp del Rayo Vallecano. El punt que va aconseguir el Girona Vallecas és molt valuós per tot això que comentàvem. Va encaixar un gol al minut 85, però quan semblava tot perdut va aparèixer el de sempre, Stuani, per esgarrapar un empat a un amb un cop de cap al minut 90. El davanter de 39 anys, que va tornar a ser el millor del seu equip, ho celebrava a Movistar.
14: La verdad que una sensación de euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida. Este punto a nosotros nos da mucha importancia porque bueno, estamos en una situación complicada y ahora cada punto es clave.
10: El Girona ara mateix té 2 punts de marge sobre el descens, que com dèiem marca l'Alavés, rival del Barça demà. Els mateixos 2 punts de marge també té l'Espanyol.
0: Quina jornada ens ve aquest entre setmana. Això també té nassos que les jornades decideixin entre setmana. Però, en fi, perquè... I, a més, pendents del temps, esclar.
15: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Que això no me'n recordaré. Ahir, parlant amb el Toni García Ramon, em va dir que hi ha una pel·lícula, que no sé si l'has vist, que està a Netflix, que es diu Granizo.
16: No l'he vist.
0: No?
16: No.
0: Diu que és molt divertida, és argentina.
16: Ah, sí?
0: Diu que és un... Sí, sí. Es veu que és un meteoròleg.
16: Sí.
0: Molt famós.
16: Sí.
0: Molt, molt famós, que és el Francella. Molt famós. De la televisió, molt famós. I que sempre... I un dia diu que farà sol, t'ho estic exagerant, i comença a caure pedregada...
16: Sí.
0: Bueno, un drama.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
4: O a Girona, 11 a Banyoles i 10 a Solsona.
5: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
6: I a tot això de la crònica internacional, les 7 i 18, Donald Trump diu que l'alto el foc amb l'Iran agonitza.
7: El president dels Estats Units diu que penja d'un fil i en un missatge a True Social diu que la proposta de pau de Teheran és, ras i curt, una porqueria. Per tot plegat, compara la treva amb un malalt terminal que és a cures pal·liatives.
8: Jo diria que l'alto el foc està connectat a una màquina de respiració assistida. Entra un metge a l'habitació i et diu: senyor, el teu ésser estimat té aproximadament un 1% de possibilitats de salvar-se.
7: Però el règim dels ayatolars no s'arronsa i adverteix que si tornen les hostilitats deixaran tothom amb un pam de nas. Diuen que els Estats Units es quedaran sorpresos amb la seva capacitat ofensiva.
6: I a tot això, a Israel, el Parlament ha autoritzat que un tribunal especial pugui jutjar els implicats en l'atac del 7 d'octubre de fa 3 anys.
7: Serà un tribunal militar que podrà aplicar la pena de mort a tots els centenars de palestins assenyalats per l'ofensiva de Hamas. Seria una condemna excepcional en el sistema judicial israelià. De fet, amb la nova legislació, es crea un tribunal militar a Jerusalem que permetrà aplicar, com deies, la pena capital en base retroactiva. El projecte fixa una estructura judicial específica per investigar i processar més de 400 sospitosos vinculats amb aquella ofensiva de fa 3 anys. Recordeu que hi van morir 1.200 persones i altres 250 van ser segrestades.
6: En successos, els Mossos han detingut un home de 45 anys per haver agredit sexualment un menor a la Riera de Gaià.
7: Va passar diumenge i, segons el Diari de Tarragona, la víctima té 14 anys. L'home li hauria ofert regals a canvi de sexe. Un testimoni va avisar la policia i unes hores més tard van detenir el presumpte agressor. Els agents consideren que podria haver mantingut relacions sexuals amb el menor. L'edat mínima per considerar que hi ha hagut consentiment són els 16 anys.
6: I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla carrega contra Catalunya per intentar obtenir la majoria absoluta aquest diumenge.
7: El debat electoral que s'ha fet aquesta nit a Canal Sur, el candidat del PP i president andalús ha posat en dubte el finançament singular per Catalunya, i la candidata socialista, fins fa poc vicepresidenta, María Jesús Montero, ha defensat el model.
9: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña, al señor Puigdemont, para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa. Nosotros recibimos menos dinero con catalán. Pero usted sería una magnífica candidata en Cataluña, porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo como el catalán, al que yo amo, por cierto.
10: Es que usted siempre ha mentido con Cataluña.
7: Un dels grans temes que condicionen...
6: No, Moreno Bonilla, és a dir, aquest punt de que Catalunya tenen més i els hi dones més és ve de franc i ja està, és així. És així.
7: Sí.
6: Surt de franc. Ja està, no passa res. Sí, surt de franc. Saps que sempre sortirà el debat, sortirà Catalunya. Per bé o per mal, sortirà, més per mal que per bé, evidentment. I la gala People in Red ha recaptat aquesta nit gairebé 850.000 euros per investigar malalties infeccioses.
7: Per exemple, el VIH, el Covid o també l'antivirus. L'organitzava com cada any el doctor Bonaventura Clotet en un acte que s'ha fet al MNAC. Per primera vegada ha entregat un premi que homenatja a les persones que han donat visibilitat a la causa. El guardó ha estat per l'actor i director de cinema, Eduardo Casanova, que no ha pogut assistir a la gala per motius mèdics, però que en un vídeo ha animat tothom a aixecar la veu.
11: Yo animo a que todas las personas públicas que tienen VIH hagan lo mismo, pese a sus miedos. Ser un personaje público y decir que tienes VIH tal vez conlleva una pérdida de privilegios, pero es que nosotros tenemos privilegios que perder para ayudar a personas que no tienen privilegios.
7: Tot plegat en una gala presentada per Sílvia Abril i Toni Acosta, amb un sopar dissenyat pel xef Nando Jubany i amb les actuacions musicals de Joan Dausà o Amaral.
6: Com sempre, un èxit d'aquest acte ja de presentat ahir per la Sílvia Abril i la Toni Acosta, com deia ara la Mònica amb els padrins, la Martina Cren i l'Àlex Corretja, i una fotimer de gent bestial. I per

0: Avui arrenca el Festival de Canes.
1: Sí, fins al 23 de maig, més d'una vintena de pel·lícules competiran per endur-se la Palma d'Or. Entre els aspirants hi ha Pedro Almodóvar, els Javis o Rodrigo Sorogoyen, que hi presenten les seves noves pel·lícules.
2: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: I el diàleg. Hola, bon hombre.
4: Hola, bon dia. Mira, calla, que t'ho enllaçaré. Perquè com que precisament comença el Festival de Cinema de Cannes, recuperem un especialista en misteris i en el setè art.
5: David Ling, el creador de la sèrie, el Brad Pitt, el Kevin Spacey, o Spacey, em sembla que es diu. És que aquesta actriu és inglesa de teatre, molt bona, eh? La Frances McDormand. El propi director, el Paul Begetner, o Begner, com ho vulguin dir, Paul Begetner, Begner, i per suposat, el gran Norman Freeman i la noia guapa, la Gwyneth Paltrow, que també aborda el seu paper.
4: Veus? El Festival de Cannes sí que aborden els papers.
3: 23.
2: RAC 1.
6: El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho?
7: Que bo.
6: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
7: Parella, què us podem partir?
6: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Busques cotxe? Arriba el mes del vehicle seminou aquí a Qualis AR Motors. Més de 200 Kia seminous amb garantia oficial. Aconsegueix el teu Kia fet per només 158 euros al mes. Un Kia Niro des de 205 euros o el nou Kia EV3 per 239 euros. Només fins al 31 de maig. Qualis AR Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona. QualisARMotors.es.
10: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
11: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
10: Vine i decideix-te, per fi, a veure-hi sense les teves ulleres de prop.
12: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
16: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
17: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles, tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina. Amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
18: Malco?
19: Polo.
18: Malco?
19: Polo.
18: Buscar una furgoneta per mudances o que s'adapti a la teva empresa pot ser com anar a cegues. Amb Malco Rentacar no aniràs a les palpentes. Trobes sense sorpreses. La millor quota amb tot inclòs. Sense riscos i sense permanències. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malco Barna.
9: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
19: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
20: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
20: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
2: RAC 1. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
3: 7 i 28.
2: Cada dia... una idea.
3: La del Xavi Puig.
22: No pot valer el mateix anar a veure Torrente que Proyecto Salvación.
23: M Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
3: La proposta d'aquest dimarts del Pep Prieto.
24: Hem vist tantes històries de policies infiltrats que acaba semblant que ja les hem vist totes. Però després apareixen petits miracles com llegendes. Aquesta sèrie britànica de 6 episodis s'ambienta als anys 90, quan l'addicció a l'heroïna està creant una crisi social sense precedents. Un grup d'agents encoberts es proposa una missió gairebé impossible: desarticular tota la xarxa de narcotràfic. El que distingeix aquesta sèrie de productes semblants és el seu to. Barreja thriller, humor i retrat sociològic amb molta agilitat i també sap ser addictiva i sorprenent. A més, compta amb dos actors sensacionals, Tom Burke i Steve Coogan. Trobareu Llegendes a Netflix.
25: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Moda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
2: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
26: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
26: I escolta el que vols.
2: Quan vols. RAC1. Tots som 1.
3: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... que a aquesta hora mestres i professors tallen la ronda de dalt de Barcelona en els dos sentits de la marxa a l'altura de Mundet, però també al Nus de la Trinitat i a la Gran Via de Barcelona. Anem en directe a la sortida 4 de la ronda de dalt. Allà hi tenim l'Eudald Martínez. Eudald.
27: Sí, ja fa més de mitja hora que hi ha aquest tall aquí a l'alçada del campus Mundet de la Universitat de Barcelona, amb aquest centenar de, sobretot de docents, però també hi ha personal d'atenció educativa, administració, estudiants i algunes persones d'altres àmbits més enllà de l'educació, com personal dels serveis socials de Barcelona, en aquest tall que encara aguanta. Hi ha molta persona, hi ha molts cotxes atrapats, i de moment aquí el que no veiem són encara agents dels Mossos antiavalots, a diferència del que ha passat en altres talls similars que hi ha hagut a les darreres vagues. Veurem si hi ha algun canvi en els propers minuts.
3: Ho veurem, però els professors també han tallat la C32 al seu pas per Mataró. Sapiguem com estan a aquesta hora les carreteres, anem cap al rec a comptacotxes amb Ferran Aràndiga. Bon dia.
28: Bon dia, doncs. Comencem pendents d'aquests talls de les manifestacions del professorat. Ara mateix tenim la calçada tallada, com dèieu, en els dos sentits de la marxa, de la Ronda de Dalt a l'altura de Mundet i també del Nus de la Trinitat. Tot plegat ens deixa aturades de més de 10 quilòmetres, sumant també el tall que es fa també per Gran Via. Tot just fa uns instants afegim dos nous talls a la C32 a l'altura de Mataró, en sentit Barcelona, i a la C31 amb 2 quilòmetres d'aturades també en els dos sentits de la marxa a l'Hospitalet de Llobregat. Per altra banda, també tenim un accident a la AP7 des de primera hora del matí a Barberà del Vallès, que ens deixa els vehicles al voral, provocant també fins a 5 quilòmetres de retencions en sentit nord. També tenim una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, que ens deixa un carril tallat i encara 1,5 quilòmetres de retencions en direcció Girona. Pel que fa a la resta de retencions, destaquem les cues arreu de la AP7, en sentit nord i també en sentit sud, i també des de la C58, on ara mateix ja hi ha retencions en tota la seva via des de Sant Quirze del Vallès. L'entrada des del Llobregat també continua molt congestionada, per l'A2 i per la B23, concretament des del Papiol i Pallejà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Avui, efectivament, molta paciència, però què més hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
0: Bon dia. Bon dia. Que la persona de nacionalitat espanyola que ha donat positiu per antivirus no és cap dels catalans que anava a bord de l'Ondius, ho avança l'Agència Catalana de Notícies, i de moment no té símptomes.
1: La Rua del Barça omple els carrers de Barcelona amb 750.000 persones. L'equip de Hansi Flick va oferir la Supercopa i la Lliga durant 5 hores. Lamine Yamal va agafar una bandera de Palestina, mentre que Eric Garcia va onejar una estelada que també va passar per les mans de Lewandowski, Valde i Rafinha. I el Girona suma un punt molt valuós al camp del Rayo Vallecano amb un gol d'Estuani al minut 90. L'equip de Michel agafa una mica d'aire i se situa a 2 punts del descens, igual que l'Espanyol. La permanència està caríssima. Prova d'això és que l'equip que ocupa la 7a posició, que dona accés a Europa, no està salvat. A 3 jornades pel final és el Getafe.
4: Donald Trump avisa que la treva a l'Orient Mitjà té els dies comptats i que els atacs podrien tornar ben aviat. També ha dit que l'última proposta de pau dels ayatolàs és una porqueria.
0: La gala solidària People in Red ha recaptat gairebé 850.000 euros per investigar les malalties infeccioses. La gala s'ha fet al MNAC i ha premiat Eduardo Casanova per donar visibilitat al VIH.
4: I avui arrenca el Festival de Cinema de Canes. Entre els aspirants a endur-se la Palma d'Or hi ha Pedro Almodóvar, els Javis i Rodrigo Sorogoyen. El cinema català també hi serà, però fora de la secció oficial.
3: I el temps?
5: Expocasió Girona, Fira del Vehicle d'Ocasió i Quilòmetre Zero, us ofereix aquest espai.
3: Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia. Avui de moment comencem la jornada amb calma, però a mesura que avanci el dia creixeran nuvolades i després a partir del migdia i durant la tarda les pluges s'estendran per qualsevol punt del país. Seran ruixats que localment poden descarregar amb força i acompanyats de tempesta, de calamar o pedra i també de fortes ratxes de vent. Hi ha avisos del Meteocat a moltes comarques amb el perill més alt al Vallès, al Baix Llobregat, a l'Anoia, al Bages i també al Moianès. Comença a baixar la temperatura diurna, avui a la costa i al prelitoral central, i ara mateix tenim entre 15 i 17 graus a Barcelona, 16 a Tarragona i també a Badalona, 10 a Lleida, 9 a Girona i 2 a Prades.
7: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes...
10: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: I amb Natus i sapiguem-la com cada matí la qualitat de l'aire, Mònica.
6: Doncs gràcies a aquest temps inestable es manté la qualitat bona amb semàfors verds i blaus a tot arreu.
11: 15:40, seu central de l'equip estalvi de Natusi.
12: Senyora rentadora.
29: Dim, dim, dim.
12: Què fa?
29: Jo res.
12: Se'n riu de mi?
29: Mai.
30: Crec que està fent servir el mode Eco.
29: Clar, així estalvia un 33%.
11: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
31: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
2: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: 7:35. A aquesta hora obrim el diari del Món a RAC1. Comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
32: Bon dia.
3: Marina Arbós, bon dia.
33: Bon dia.
3: Sergi Ambudio, bon dia.
32: Bon dia.
3: Avui tots els diaris parlen de la primera gran jornada de vaga nacional que faran mestres i professors. La majoria creuen que el cas dels Mossos infiltrat ha posat més llenya al foc i lamenten que les negociacions es trobin a un carreró sense sortida.
32: Sí, a La Vanguardia llegim: els docents volen col·lapsar Barcelona i deixen clar que no es preveu que les protestes de mestres s'acabin aviat. El diari també destaca que el sindicat majoritari de professors, l'USTEC, portarà la infiltració dels Mossos davant d'un jutge.
33: El periòdico Pilar Rahola apunta que ara el conflicte és enorme i carrega totes les culpes a la consellera d'Educació, Esther Niubó. Creu que el departament no ha fet res bé i que no ha parat d'encadenar errors cada vegada pitjors, i és especialment dura amb el cas dels Mossos infiltrats. Diu: no només no ha treballat per resoldre el conflicte, sinó que ha afegit més conflictivitat. I acaba preguntant-se què haurien dit Comissions Obreres i la UGT si la decisió l'hagués pres el PP o Junts per Catalunya.
32: Al Nacional.cat, Josep Gisbert titula el seu article amb una crisi de país en mans d'un govern inoperant i maldestre, i recorda a tots els responsables que el que necessiten les escoles catalanes no són agents de l'autoritat, sinó, diu, més mitjans, més personal i els millors docents.
3: A Crònica Global, Jordi Mercader creu que ara mateix no hi ha res que pugui apagar l'incendi que hi ha a les escoles, i compara el conflicte al sector educatiu amb el dèficit d'infraestructures que pateix Renfe a Catalunya.
33: I ara es pregunten fins quan seguirem en aquesta confrontació sense horitzó. Creuen que la barreja de les qüestions laborals amb aquelles que són estrictament educatives ens està portant a un cul de sac perillós. I sobre el cas dels Mossos asseguren que el govern s'ha explicat molt malament i que no ha fet més que empitjorar les coses. Per tot plegat, ja parlen de crisi educativa profunda i deixen clar que difícilment arribarà la pau al sector abans de l'estiu.
3: Protestes a banda, aquest matí els diaris van farcits d'imatges dels milers de culers que ahir a la tarda van sortir als carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga a la rua dels jugadors del Barça. Els mitjans aplaudeixen la comunió que hi ha entre l'afició i un equip en present i molt de futur. Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
8: Assistència sanitària, la dels metges, patrocina aquesta secció.
1: Mundo Deportivo ho resumeix com una marea blaugrana. Xavi Bosch elogia la manera de ser i de guanyar dels de Flick, festeja el seu bon rotllo, l'espontaneïtat, la fam, la fidelitat a una idea futbolística i un grup que prioritza l'equip a l'ego.
32: L'Esport assenyala que la celebració va desbordar a Barcelona amb 750.000 aficionats. Xavier Ortuño la defineix com la rua de la unitat. Escriu que ahir es va celebrar més que un títol, es va celebrar que el futur s'ha instal·lat al Camp Nou gràcies a la força d'un vestidor unit on els veterans han sabut guiar a la fornada de joves.
9: L'Esportiu parla de bany de masses, d'entusiasme i d'un equip que té la Champions com a repte pendent. I Frank Baier elogia la porta, diu, ha deixat a Florentino a la lona per segona vegada. Agradi o no, ho ha tornat a fer.
33: La Vanguardia titula Molant el càntic, els carrers seran sempre del Barça de Flick. El diari aplaudeix que s'ha constatat que el club té un passat gloriós, un present feliç i un futur prometedor i afirma ara cal congratular-se per la Lliga i, sobretot, continuar apostant per una gestió esportiva que funciona.
1: I el periòdico exclama en portada el Barça viu una festa sense fi. A l'editorial, a més, celebra que en aquesta Lliga l'equip s'hagi imposat amb claredat, amb afany guanyador i un joc col·lectiu que ha fet renéixer la il·lusió als aficionats i que, a més, ha solidificat l'esperança d'un cicle victoriós.
3: Els diaris esportius avui també aplaudeixen el Girona, que agafa una mica d'aire després d'aconseguir un empat pràcticament a l'últim minut que l'allunya una mica al descens.
32: Sí, el diari de Girona titula tota portada Estuani és la vida i el Marc Brugués escriu que el davanter uruguaià que va jugar infiltrat va aparèixer per mantenir l'esperança i evitar la catàstrofe en un partit marcat per la por de perdre dels de Mitchell.
9: L'esportiu afirma en portada que Estuani evita el drama amb un cop de cap salvador i evita que un Girona sense llums ni intensitat es cremi a Vallès.
33: I al diari ara Jordi Bofill qualifica de miracle el gol d'Estuani, però alhora afirma que el partit del Girona va causar una profunda decepció. Diu que qui més qui menys imaginava que l'equip mossegaria, però en lloc d'això va saltar a veure-les venir, com si ja estigués tot fet.
13: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera. Escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
3: I a 21 minuts per les 8. Hola, Polls, bon dia.
14: Hola, bon dia. Penseu en aquell moment en què més ho necessitàveu. Allà hi havia una infermera, sempre dempeus, pel seu compromís amb la societat i amb tu. Avui, 12 de maig, Dia Internacional de les Infermeres. Volem reivindicar la petjada d'una professió que no deixa d'avançar i que ja no accepta els vells tòpics que infravaloren la seva expertesa i formació. Perquè les infermeres són científiques, investigadores, docents, professionals, acadèmiques i imprescindibles. Són infermeres de cap a peu.
3: 20 i les 8.
15: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar. Renault.
16: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
17: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
18: Hola, com va?
19: Uf, doncs crec que tinc diabetis. Justament estava mirant a internet.
18: Mira, millor pregunta a la teva infermera.
20: Cada dia milers de persones busquen a internet respostes pels seus problemes de salut. Si tens dubtes, millor pregunta a la teva infermera. És un missatge de l'Organització Col·legial d'Infermeria.
21: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
22: Ui, ens l'hem passat, no?
23: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
0: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà, que amb Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
4: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
5: Compte amb l'alarma que tenen.
4: Doncs no hi entrem.
6: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
10: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
24: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
25: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
26: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
2: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: Pràcticament 3:15. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se li entrevessarà aquest matí al xuxu?
9: Aquest matí els propietaris de bars i restaurants que tinguin la carta amb codi QR si llegeixen la columna de Sara Muñoz del Punt Avui. Es queixa que l'obliguen a lliscar el dit per una pantalla sense saber on punyetes havies vist aquella exquisidesa que t'ha cridat l'atenció abans. Destaca la dificultat que tot plegat pot suposar la gent gran i reivindica les cartes físiques a tot arreu, però especialment en aquells locals amb pèssima cobertura.
3: Totalment d'acord. Dos de cada tres nord-americans no entenen els motius de la guerra a l'Iran.
2: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
33: Segons una enquesta d'Ipsos, la majoria de nord-americans creuen que Donald Trump no ha explicat bé els motius que l'han portat a atacar l'Iran. Ho pensa gairebé la totalitat dels votants demòcrates, però també ho subscriuen 3 de cada 10 republicans. Ho destaca avui el diari Der Spiegel.
27: Ei, tu! Sí, tu! Jo no t'ho hauria de dir, però si fas servir carburants BP, podríem veure't menys pel taller. Perquè els carburants BP contenen tecnologia activa que ajuda a reduir el risc d'avaries. BP, quilòmetres de qualitat. Consulta condicions a bp.com/carburantesbp.
3: Martí Esteban, bon dia.
28: Bon dia.
3: Quina notícia falsa hem trobat avui dimarts?
28: Que un conductor d'autobús ha traslladat malalts d'antivirus sense dur mascareta ni cap mena de protecció. És el que es veu en una imatge que circula per les xarxes, però la foto és del gener del 2020 i mostrava l'evacuació de britànics de Wuhan a l'inici de la pandèmia. N'informen diversos mitjans.
3: Mònica Usar, bon dia.
29: Bon dia.
3: El 2026, pel camí de registrar fenòmens meteorològics extrems sense precedents.
29: Sí, els primers mesos d'aquest any s'han cremat 150 milions d'hectàrees a tot el món. Això forma part d'una tendència a l'alça, lligada també amb un increment de les temperatures. La temperatura de la superfície del mar també ha arribat a màxims històrics i el gel marí de l'Àrtic a mínims mai vistos.
3: Lluna Belani, bon dia.
29: Bon dia.
3: Qui no para de comprar coses?
1: Leo Messi, després de comprar el Cornellà de Futbol, ara ha adquirit les galeries Wagner a tocar del Turó Parc de Barcelona, que feia més de 30 anys que estaven abandonades. Ha pagat 11 milions i mig d'euros i farà un espai de lloguer d'oficines. Ho llegim a La Vanguardia.
3: Carai, també les galeries Wagner, déu-n'hi-do. Cornellà, les galeries Wagner... Què fan els nens al Regne Unit?
8: Doncs pintar-se barba a la cara per enganyar els controls de verificació d'edat per les pàgines web. Així ensarronen, o almenys ho intenten, el reconeixement facial. Ho explica avui en tot un reportatge al USA Today.
3: Enxampen un lladre menjant tranquil·lament dins d'un bar de Saragossa.
1: Es va fer una entrepà de tonyina, es va servir dues cerveses i va obrir una bossa de patates mentre esperava la policia. Ara la marca dels snacks, Jumpers, ha anunciat que pagarà al local la instal·lació d'una alarma. Ho llegim a diversos mitjans.
3: I si no us voleu envellir, consumiu cultura.
28: Això és el que recomana un estudi de la University College London que conclou que participar d'experiències artístiques i culturals és tan vital com l'exercici a l'hora de frenar l'envelliment. Ho recull The Independent.
3: I el 60% de les hores actuals de feina es poden substituir amb la intel·ligència artificial.
11: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
1: Sí, són tasques automatitzables. Ho apunta un informe de la consultora McKinsey & Company que recull el Confidencial. Aquest 60% són bàsicament feines no físiques com administració, anàlisi de dades i atenció al client. La resta, el 40%, amb les tecnologies actuals, encara han de dependre de les persones.
13: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
14: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
15: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: Molt pendents d'aquests primers talls de carretera que s'estan produint aquest matí, també de xarxa viària, i per tant, comencem per la zona de la Ronda de Dalt, que està tallada en aquesta manifestació. Aquí ha començat totes aquestes mobilitzacions. Allà hi tenim l'Eudald Martínez. Eudald, bon dia.
16: Doncs mira, Jordi, fa dos minuts que s'ha reobert aquesta circulació aquí a la Ronda de Dalt, a l'alçada de la sortida 4, a l'alçada del campus Mundet de la UB. Els professors i mestres que tallaven, un centenar més o menys, han decidit ja aixecar aquest tall després d'una mica més de 3/4 d'hora i, per tant, ara ja circulen els vehicles. Tot i això, sí que continuen altres talls, segons ens diuen, per exemple, també a la P7, a l'alçada de Bellaterra, a la C32 a Mataró, o també en algun altre accés de Barcelona, com per exemple a la Gran Via.
3: Ara hi tornem de seguida cap a aquesta zona, però també anem cap al RAC per saber com està aquesta situació a comptar cotxes. Ens ho explica el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
17: Bon dia, doncs, efectivament, continuem pendents d'aquests talls al professorat. Ara mateix, com deia l'Eudald, tenim ja reobert aquest tall a l'altura de Mundet, a la Ronda de Dalt, però continua encara la calçada tallada a l'altura del Nus de la Trinitat. Tot plegat ens continua deixant fins a 10 quilòmetres d'aturada, sumat també d'aquest tall que es fa per Gran Via. Repassem altres talls, perquè tenim també, tot just fa uns instants, nous talls a la C32 a l'altura de Mataró, en sentit Barcelona, que ara mateix obre un desviament per la N2. També tenim un tall a la C31 amb 2 quilòmetres d'aturada en els dos sentits de la marxa a l'Hospitalet de Llobregat. Ara mateix també tenim un tall a l'AP7 a l'altura de Bellaterra, que deixa una situació de força col·lapse, perquè també a causa d'unes obres tenim fins a dos carrils tallats en sentit sud. Hi ha retencions a l'AP7 en sentit nord des de Mirasol fins a Cerdanyola i en sentit sud des de la Roca del Vallès fins a Barberà. La situació també és de força col·lapse al Llobregat, amb retencions des de Sant Cugat per l'AP7 en sentit sud, que connecta amb la B23 del Papiol fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. A l'A2 també hi ha moltes retencions en tot el seu tram des de Pallejà fins a Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: I a 10 minuts per les 8, les xarxes.
18: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
3: De res, bon dia.
19: Bon dia. Ahir, parlant amb la meva cosina petita, em va explicar que s'ha desinstal·lat d'Instagram. Diu que cada cop que hi entra té la sensació que tothom està fent coses increïbles i no pot evitar comparar-se, pensar que està perdent el temps o que no està vivint tant com els altres. D'això se n'ha parlat molt i és bastant evident. A Instagram la gent només hi publica els bons moments, grans viatges, grans sopars i plans espectaculars. Només estàs veient una selecció molt concreta de la vida dels altres, però per molt que en siguis conscient, el cervell no distingeix i la comparació passa inevitablement. No tinc gaire clar quina és la solució i tampoc crec que passi per fer com aquells que reclamen allò de normalitzar que tothom plora publicant justament una foto plorant, perquè tots sabem que també hi ha dies dolents. Potser hem arribat a un punt on mirar constantment la vida dels altres ja no ens fa sentir més connectats, sinó més frustrats, i entenc perfectament que hi hagi gent com la meva cosina que directament prefereixi desinstal·lar-se l'Instagram i deixar-ho estar. Perquè, com diu ella, la vida real és molt millor. La rutina, el viatge en metro, les converses trivials i fins i tot la mandra d'anar a treballar és molt millor que Instagram. És millor perquè com a mínim és real.
0: A Xocolata Geolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geolong, la xocolata, xocolata.
3: I la notícia fric?
4: Roma Auto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
3: Somell, bon dia.
5: Bon dia. Nigèria ha acollit l'última edició dels premis Africa Magic Viewers Choice, la gala que cada any premia èxits del cinema i la televisió en aquell continent, però l'atenció mundial no se l'ha endut cap premiat, sinó una estrella de la televisió nigeriana, Queen Mercy Atang, que va anar a la gala amb un vestit fet amb 500 pans de motlle. Va ser la manera que va trobar de promocionar el seu negoci de fleques i pastisseries.
3: I avui que Sant Nereu és l'aniversari de...
5: L'actor Rami Malek, Bohemian Rhapsody, No Time to Die, que fa 45 anys, l'actor Gabriel Byrne, Sospitosos Habituals, Hereditari, 76 anys, i el músic Steve Winwood, Bring Me a Higher Love, fa 78 anys.
6: A Roma Auto ja tenim el nou Nissan Micra.
7: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
6: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
7: Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan.
6: Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
7: RomaAutoNissan.com.
3: I en quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui dimarts, Martí?
28: La del País, que entrevista l'escriptora Eva Baltasar, explica que els seus grans mestres han estat les parelles que la van destruir. Escrivia i cremava els llibres. Va publicar el primer per donar-li a la noia de la qual es va enamorar, però va guanyar un premi i es va plantejar que potser hauria de deixar de cremar els seus escrits.
10: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
12: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
10: Ho veieu?
12: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
3: 6 i les 8.
20: Més Renfe és el programa de fidelització de Renfe. Quan viatges, acumules punts, i aquests punts es converteixen, quan tu vulguis, en bitllets gratuïts, descomptes, accés a les sales club, pàrquing gratuït, hotels o lloguer de cotxes. Donar-te d'alta el millor programa de punts és gratuït al nostre web. Sumes punts viatjant a Mave, Ablo, Llarga Distància o Avant, i a mesura que els acumulis, pujaràs de nivell i obtindràs més punts cada vegada que utilitzis la teva targeta. Més viatges, més punts, més Renfe.
21: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
22: Atenció, aventurers! Aquest dissabte, 16 de maig, celebrem la gran festa del càmping a Decathlon Terrassa. Exposició de tendes, tallers per a nens, simulador de surf, música en viu i food trucks. A més, coneix en David Catt i gaudeix de sorpreses exclusives. No et perdis la Camping Experience a Decathlon Terrassa.
23: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
30: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
31: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
1: Mira aquesta casa, hi entrem?
2: És un primer, hi entrem, té balcó, hi entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
8: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes, tecnologia per protegir millor.
9: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
11: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
13: Doncs tant com vulgui bussejar.
11: Genial. I quant d'oxigen queda?
13: El que vulgui, també.
11: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
13: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
11: I quants de cetacis?
13: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
14: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
26: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: 3 minuts i les 8. Aquesta és la notícia de la qual no es parlarà prou amb el Marc Artigau. Avui, al pati turístic.
27: La plaça de Sant Felip Neri, al centre de Barcelona, s'ha convertit en un espai d'atenció entre veïns, escolars i turistes perquè funciona com a pati de l'escola i al mateix temps com a parada habitual de rutes turístiques. Molts pares denuncien que grups de visitants fotografien constantment els nens, fins i tot quan la plaça està tancada per ús escolar. I això genera una certa incomoditat i la sensació d'invasió. Aquesta invasió, gent subtil, fa temps que s'apodera de tota la ciutat de Barcelona. Ets, som, una peça més del parc d'atracció temàtic d'aquesta ciutat meravellosa. Turistes i més turistes. I som, ets l'atrezzo pertinent, el figurant que necessiten perquè la ciutat pensin que està ben viva. Jo intento esgarrar la majoria d'escenes que puc. Passo just en el moment que el comiat de solter fa la foto i no em disculpo. I si em pregunten per algun lloc, els asseguro amb un català preciós que aquella plaça no existeix. I els recomano restaurants infectes. Potser tenir fama de malcarats serà la nostra última salvació.
3: I a 2 minuts per les 8?
29: A Ametller Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
3: Amb la Vinaixa.
32: Els cantants i les bandes van i venen i pel camí s'entretenen. Fan una paradeta en la seva carrera artística per prendre altres camins, tot i que no tanquen mai la porta. Una és Amaia Montero, el retorn de la veu de l'Oreja de Van Gogh al concert de Bilbao. No va ser fàcil ni pels fans ni per ella. Una barreja de patiment i eufòria vocal. Esperem que la gira no se li giri en contra. Ànims amb la reina Gloria Gaynor. And I learned...

0: Avui parlem amb la Carme Viva, responsable d'IMSD de Matlle Origen Obradors. Per què els vostres iogurts són tan cremosos i gustosos?
1: Sens dubte, el secret és la llet i fer les coses en temps. Per això, utilitzem llet de la millor qualitat i de granges gironines i deixem fermentar els iogurts lentament durant 12 hores.
2: A Matlle Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Avui hi ha vaga a escoles i instituts. I hi ha una cosa que no s'acaba d'entendre. Per què no s'asseuen, però de veritat? Per què no es tanquen en una sala avui mateix, demà, aquesta nit, si cal, i no en surten fins a trobar un acord? Perquè tots sabem com acabarà això, amb una entesa, amb un punt intermedi, amb una sessió per aquí, una sessió per allà, amb aquell acord que casualment sempre arriba després de dies de tensió, de pancartes, de declaracions creuades i de milers de famílies fent equilibris. I la pregunta és inevitable. Si sabeu que us haureu d'entendre igualment, per què no abans? Avui els sindicats fan vaga perquè consideren que no se'ls escolta prou i el departament espera fins dijous per reunir la taula sectorial. Dijous. Mentrestant, mestres emprenyats, alumnes afectats i pares fent mans i mànigues. I aquí és on la gent desconnecta, perquè la sensació és que tothom defensa posicions però ningú defensa prou la solució. És veritat, sempre, que una negociació necessita pressió, la vaga és una pressió, sense pressió molts cops no hi ha moviments, però també és veritat que hi ha moments en què el conflicte entra en una espiral absurda. Ningú vol fer el primer pas perquè sembla que cedir sigui perdre. I aleshores apareix aquesta expressió tan nostrada, no baixar del burro. No baixar del burro el govern perquè creu que si cedeix massa aviat transmet debilitat i més quan asseguren que ja han pactat un acord amb Comissions Obreres i la UGT. No baixen de burro els sindicats perquè necessiten demostrar força davant dels seus. De fet, avui Yolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, diu que amb 400 euros al mes més es podria parlar d'aixecar la protesta, ho dieu al diari Ara, i al final tots acaben atrapats en una partida d'orgull. Però mentre els uns i els altres calculen estratègies, la vida real continua. Hi ha famílies que avui han hagut de reorganitzar el dia, alumnes que tornen a veure l'escola convertida en un camp de batalla polític i hi ha professors que tenen la sensació que només se'ls escolta quan aturen el sistema. Potser el problema és aquest, que hem normalitzat massa el conflicte i massa poc el pacte. I és curiós perquè els grans acords d'aquest país gairebé sempre han arribat igual. Després d'hores i hores de reunions, de matinades eternes, de negociacions maratonianes... Per tant, es pot fer. La pregunta és, per què sempre esperem a última hora? Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 12 de maig del 2026.
2: I avui s'espera un matí tranquil, però a partir del migdia els ruixats i les tempestes guanyaran protagonisme i afectaran qualsevol punt del país i no es descarta alguna calamarsada o pedregada.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, repassem aquests talls per manifestacions del professorat. Tenim tallada encara la ronda de dalt, que s'ha quedat reoberta a Mundet, però continua activa encara tallada a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en els dos sentits de la marxa. La C31 a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat també continua tallada en els dos sentits de la marxa, amb 2 quilòmetres de lentitud. Ara mateix també tenim la C32 a l'altura de Mataró, també tallada en sentit Barcelona amb 4 quilòmetres de lentitud i que ha obligat a obrir desviaments per la N2. A la C-17, a l'altura de Malla, també s'obren desviaments senyalitzats perquè hi ha un tall en ambdós sentits de la marxa també provocant fins a 3,5 quilòmetres d'aturades. I per últim, un tall a la AP-7 entre Montornès del Vallès i La Roca, en sentit sud, que deixa 3 quilòmetres de cues també per aquest tall de manifestació. Per altra banda, contem també que la AP-7, el col·lapse, doncs es ve ocasionat per unes obres que hi ha entre Parets del Vallès i Mollet, en direcció Girona, en sentit nord, que obliga a tallar 2 carrils de circulació provocant altres 4 quilòmetres de lentitud.
0: Déu-n'hi-do. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida repassem els millors moments de la rua del Barça ahir per celebrar el títol de Lliga amb l'afició a Barcelona, que va deixar imatges molt icòniques, però abans, ara en parlàvem al davantal, avui el dia serà molt mogut per una raó ben diferent. Els mestres i professors buiden les aules i tornen als carrers per fer sentir la seva veu. La gran majoria de docents, esperonats pels sindicats majoritaris, mantenen el torçabràs al Departament d'Educació, reclamen millores salarials, reduccions de ràtios i més personal per atendre els alumnes amb necessitats especials. Ara bé, aquest matí, en una entrevista al diari Ara, Yolanda Segura, la portaveu del gran sindicat convocant, que és USTEC, reconeix que en tindrien prou amb un augment de sou d'entre 400 i 500 euros mensuals per plegar veles.
4: Entre 400 i 500 euros podríem parlar... Això és una proposta que podria posar-se sobre la taula i a veure si el col·lectiu la considera acceptable, perquè amb això revertim una situació d'injustícia salarial, es nota en el salari realment, va més enllà d'aquest mínim que en 4 anys no veurem res perquè ja s'ho ha menjat la inflació ara mateix, i podríem parlar en aquests termes.
0: Fins ara el Departament d'Educació només els havia ofert 200 euros més al mes, amb prou feines la meitat del que voldrien. Els manifestants treuen foc pels queixals amb la conselleria perquè va arribar a un acord salarial unilateral amb els sindicats minoritaris, amb la UGT i Comissions Obreres, que representen només un de cada cinc docents. Tampoc els ha fet cap mena de gràcia que els Mossos d'Esquadra intentessin infiltrar dues agents la setmana passada en una de les assemblees que havien convocat per preparar aquesta vaga. La d'avui serà la primera de les tres aturades nacionals que estan cridades a buidar les aules de les escoles i instituts d'arreu de Catalunya fins a final de curs. Es notarà als centres educatius, tant públics com concertats, que oferiran un servei de mínims, però també als carrers, sobretot els de Barcelona, perquè alguns de mestres i professors ja des de primera hora, com esteu sentint, estem tallant artèries vitals pel trànsit, com les rondes o el nus de la Trinitat. Escalfen motors abans de la gran manifestació que a partir de les 12 del migdia han convocat al centre de la ciutat, concretament a la plaça d'Urquinaona. Connectem amb un dels punts calents d'aquest matí, que és la ronda de dalt de Barcelona, que estava bloquejada en els dos sentits de la marxa a l'alçada dels Llargs Mundets fins fa uns minuts. Allà hi tenim en directe l'Eudald Martínez. Eudald.
5: Sí, és un tall que s'ha aixecat ja cap a 7:45 del matí, després d'uns 50 minuts bloquejant un dels accessos principals de la ciutat de Barcelona i que, evidentment, ha atrapat centenars de conductors. Aquest tall hi havia docents, evidentment, però també altres figures que treballen als centres, com el personal d'atenció educativa, administració, alguns estudiants, i també hem vist persones d'altres àmbits més enllà de l'educació, com el personal dels serveis socials de Barcelona, que també està en vaga des de fa dies i que ha vingut també aquí a donar suport. Com deies, un dels punts polèmics dels últims dies ha estat aquesta infiltració d'agents dels Mossos a les assemblees. Doncs bé, avui, a diferència d'altres talls que hi ha hagut a les darreres vagues, no hem vist gran presència policial, no hi havia agents antiavalots, sí, només un parell d'agents de seguretat ciutadana, i això sí, la gent que ha fet crits contra la policia, per exemple, fora la poli de les nostres aules, en referència, doncs, a aquesta infiltració i també al pla pilot del Departament d'Educació per posar Mossos a algunes escoles i instituts. Aquí la majoria de gent, evidentment, reclama més recursos per la inclusiva, una baixada de ràtios, però admeten alguns professors que no veuen malament aquesta proposta que comentàveu, que posa avui sobre la taula Iolanda Segura, d'incrementar uns 400-500 euros al salari. En parlaven a RAC1 el Pep i l'Ester, dos dels docents que es manifestaven aquí a la Ronda de Dalt.
6: Hem d'avançar cap a un sou digne al primer pacte que vam fer. D'aquí dos anys ens quedarien obsolets. Si hem de fer una lluita amb un salari que d'aquí dos anys, quatre anys, ja sigui equiparable amb un altre sou públic.
7: Es podria parlar. Però clar, és que actualment són 60 euros bruts. Vull dir, amb això no faig res. No arribo a final de mes.
5: Ara les properes grans accions del matí seran a 11:15, on sortiran dues columnes de Barcelona en direcció al punt d'inici de la manifestació a la plaça Urquinaona. Una columna sortirà des de la plaça Espanya i l'altra des de l'estació del Clot. Com ha passat en les últimes vagues, els serveis mínims decretats són un docent per cada tres aules, tot i que els centres d'educació especial i els serveis de menjador hi ha de treballar la meitat de la plantilla.
0: Gràcies, Eudald. Tornem més tard. Anem al RAC ara per actualitzar l'impacte d'aquestes mobilitzacions al trànsit. Fa uns moments ens sentíem el Ferran Aràndiga pràcticament amb una crònica eterna, perquè avui realment les tallades d'aquestes manifestacions per part dels docents fa que la complicació es multipliqui per la xarxa viària catalana. El Ferran Aràndiga ens espera. Bon dia, Ferran.
8: Bon dia, doncs continuem pendents d'aquestes manifestacions i hem d'afegir encara més talls. Ara mateix tenim encara actiu el tall a la B20 en els dos sentits de la marxa a l'altura del nus de la Trinitat. També continua aquest tall de la C32 a l'altura de Mataró en sentit Barcelona, que hi ha un tall que obliga a obrir un desviament senyalitzat per la N2. També el tall de la C31 continua provocant fins a 3 quilòmetres d'aturades en els dos sentits de la marxa de l'Hospitalet de Llobregat. La AP7 també té dos talls, ara mateix un entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit sud i també entre Montornès i La Roca, cap a Barcelona. Afegim un nou tall de tot just fa uns instants en els dos sentits de la marxa de la B30, amb 4 quilòmetres d'aturada a l'altura de Cerdanyola del Vallès. Per altra banda, però, tenim altres tipus d'afectacions, perquè a la AP7, a més, per unes obres es talla dos carrils de circulació entre Parets i Mollet, en sentit nord, provocant altres 5 quilòmetres de lentitud. També comptem encara amb una avaria a la C25, que ens deixa un carril tallat a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, doncs que també provoca 2,5 km de lentitud en direcció Girona. Pel que fa al Llobregat, l'entrada des d'aquest vessant també continua amb molta congestió en tota la seva via per l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
0: Efectivament, molta paciència. Gràcies, Ferran Aràndiga. Per intentar calmar aquests ànims, a les últimes hores tant la consellera d'Educació, Esther Niubó, com el president de la Generalitat, Salvador Illa, han deixat molt clar que estan disposats a escoltar les reivindicacions dels docents. Ara bé, reiteren que l'acord subscrit amb l'UGT i comissions ja és prou bo.
9: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula vies per reconduir la situació.
10: La nostra mà estesa sempre per implementar aquest acord al que hem arribat i per elaborar què hem de fer conjuntament per seguir millorant l'educació i posar l'educació als nivells d'excel·lència que Catalunya necessita.
0: Demà passat, dijous, la consellera Niubó ha convocat els sindicats a una taula sectorial perquè buiden el PAP, però els principals convocants de la vaga d'avui, l'USTEC, la CGT i el Sindicat de Professors de Secundària, els irrita que a la reunió també siguin l'UGT i comissions, que es van despenjar del front unitari amb el seu propi acord unilateral. Una altra consellera, en aquest cas la d'Interior, també ha intentat rebaixar la tensió a les últimes hores. Ahir, Núria Parlon va anunciar que examinaran si l'intent d'infiltrar dues Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents era oportú i proporcionat.
11: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: Els partits de l'oposició reclamen a Salvador Illa que faci rodacaps. Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han exigit el del director general de la policia, el major Trapero, però el president de la Generalitat ho ha descartat de dalt a baix. Oriol Junqueras encara té un roc a la faixa, podria aprofitar la negociació dels pressupostos per intentar forçar el president Illa a destituir Trapero, però de moment ho descarta. Ser Giró.
12: Els portaveus Isaac Albert d'Esquerra i Lluís Amoret del PSC demanen no barrejar carpetes i asseguren que és del tot compatible la crítica a l'acció política amb tirar endavant uns pressupostos, diuen, imprescindibles pel país.
13: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. Nosaltres sempre hem dit que el país és millor en pressupostos que sense, i això que nosaltres creiem que és absolutament compatible amb la crítica.
14: Creiem que és important separar temes. Una cosa és el procés de negociació i, per una altra banda, és les diferents situacions que es donen al país.
12: Després de pactar el Consorci d'Inversions, ahir els republicans van anunciar un nou acord, aquest cop per desenvolupar una mena d'eix ferroviari orbital, una idea que ja s'havia posat sobre la taula fa uns anys, que connecti algunes de les grans ciutats del país sense passar per Barcelona. Ara esperen també un últim gest dels socialistes per donar el vistiplau als comptes. Volen que la Generalitat guanyi pes en algun organisme que ara controla l'Estat al 100%.
0: De la vaga dels docents, escoltem ara el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món RAC1, Pere Cullell.
15: La idea és que a hores d'ara Barcelona estigui col·lapsada. Vol ser una protesta colossal, perquè també estem davant d'un problema colossal. La convocatòria de tota una sèrie d'aturades esglaonades assegura un final de curs molt difícil de gestionar, que afectarà exàmens, colònies i graduacions. Es veu venir un col·lapse perquè precisament es denuncia que el nostre ensenyament està col·lapsant. I l'ensenyament, obrim els ulls, no és només un problema dels mestres. Els mestres són a la trinxera d'un conflicte que ens afecta a tots, sobre com eduquem els nostres fills, sobre el principi d'autoritat, sobre el principi de respecte, sobre la incidència de les xarxes socials, sobre la confluència dels nouvinguts, sobre la llengua vehicular, sobre els valors que volem propugnar i sobre qui té la responsabilitat en l'aprenentatge i la formació de nens i adolescents. Naturalment, no tot depèn de l'escola, però és allà on esclata tot. No s'hi val mirar a una altra banda perquè potser fa massa anys que ho estem fent. L'escola necessita eines i cada retallada d'avui és una retallada pel nostre propi futur.
0: Aquest matí tots els diaris parlen de la primera gran jornada de vaga nacional de mestres i professors. La majoria lamenten que el cas dels Mossos infiltrats hagi posat més llenya al foc i es queixen que les negociacions es trobin de moment en punt mort i en un carreró que sembla que no tingui sortida. Se'ls ha llegit en Marc Segués.
16: A La Vanguardia llegim: els docents volen col·lapsar Barcelona i deixen clar que no es preveu que les protestes de mestres s'acabin aviat. El diari també destaca que el sindicat majoritari de professors, l'USTEC, portarà la infiltració dels Mossos davant d'un jutge. El periòdico Pilar Rahola apunta que ara el conflicte és enorme i carrega totes les culpes a la consellera d'Educació, Esther Niubó. Creu que el departament no ha fet res bé i que no ha parat d'encadenar errors cada vegada pitjors. I és especialment dur amb el cas dels Mossos infiltrats, diu. No només no ha treballat per resoldre el conflicte, sinó que ha afegit més conflictivitat. I acaba preguntant-se què haurien dit Comissions Obreres si la decisió l'hagués pres el PP o Junts. El Nacional, Josep Gisbert, titula "Una crisi de país en mans d'un govern inoperant i maldestre", i recorda a tots els responsables que el que necessiten les escoles catalanes no són agents de l'autoritat, sinó més mitjans, més personal i els millors docents. I ara es pregunten, fins quan seguirem en aquesta confrontació sense horitzó? Creuen que la barreja de les qüestions laborals amb les estrictament educatives ens està portant a un cul de sac perillós. I sobre el cas dels Mossos asseguren que el govern s'ha explicat molt malament i que no ha fet més que empitjorar les coses.
17: Avui parlarem d'aquest tema, evidentment, a la tertúlia, amb Joan López Alegre, Ot Bou, Lola García, Toni Aire i Laura Rossell, però també ho farem amb els dos protagonistes, els dos cantons d'aquest ring, la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. Les dues al món a RAC1. Avui, més enllà de la vaga de mestres i professors, també estem molt pendents de l'evolució del brot d'antivirus. De mica en mica, la infecció va guanyant terreny. Si ahir al matí us explicàvem que una de les passatgeres franceses del creuer Ondius havia donat positiu, aquesta nit n'hi han sumat un altre que ens toca més a prop. Un dels 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid també ha contret la malaltia. De moment es troba bé, és asimptomàtic, però els metges ja l'han traslladat a la planta 22, que és la unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell, que és un autèntic búnquer sanitari. Fins ara no ha transcendit l'identitat d'aquest primer espanyol suposadament infectat d'antivirus, però l'Agència Catalana de Notícies detalla que no és un dels 5 catalans confinats. De fet, el positiu encara no és definitiu. El Ministeri de Sanitat recorda que les proves PCR d'antivirus ofereixen dos resultats. El primer, un de provisional, que ha detectat traces del virus, i un altre, el definitiu, que és el que va a missa. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha reconegut aquesta nit a la SER que el més probable és que el pacient s'hagi contagiat, però encara conserva l'esperança que estigui net del virus perquè no ha desenvolupat cap símptoma encara.
18: Estava asimptomàtico i en buen estado general y esperamos que ahora pueda evolucionar favorablemente. Vamos a cuidarle y tratarle de la mejor manera posible. Lo más razonable es que la confirmación de la prueba sí que sea un positivo.
17: Ara els metges estan molt pendents de l'evolució del pacient perquè les primeres hores són clau per parar els peus a l'antivirus. És una malaltia que avança molt ràpid si té camp per córrer. La prova més dramàtica és el cas de la passatgera francesa que diumenge, quan volava cap a París des de Tenerife, es va començar a trobar malament. En menys de 48 hores, el seu estat ha empitjorat dràsticament i ahir ja la van haver d'ingressar a la UCI. La ministra

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
1: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada, fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolás o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolás i Garatge Central.
2: Probable és que també revisi la quarantena de tots. S'havia fixat el 6 de maig com a inici dels 45 dies, però avui probablement s'anunciarà que el primer dia que compta és l'11 de maig, és ahir. D'aquesta manera s'allargarà 5 dies més.
3: Tot això, al marge del que comentava l'Armentera, la quarantena va per barris. Al creuer viatjaven passatgers de 23 nacionalitats diferents i ara cada govern fixa un termini de confinament diferent pels seus viatgers. A Espanya, el Ministeri de Sanitat de Mònica García parla de 42 dies, però hi ha altres països com Grècia, Alemanya, Suïssa o el Regne Unit que es volen curar en salut i estiraran la quarantena hospitalària fins als 45 dies. En canvi, França ha decretat un confinament provisional de només 15. Ara bé, el cas més sorprenent és el dels Països Baixos, que permetrà als seus ciutadans aïllar-se a casa seva i no en un hospital. La laxitud de les autoritats dels Països Baixos sorprèn sobretot ara que hem sabut que 12 professionals sanitaris de l'Hospital Universitari de Radboud, a Nimega, a l'est del país, estan en quarantena després de pifiar-la quan tractaven un pacient infectat amb antivirus. Des de la ciutat neerlandesa d'Eindhoven tenim l'enviat especial de RAC1 i l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar.
4: El mateix hospital va admetre ahir en un comunicat que l'error va ser en el procés d'extracció de sang i l'eliminació d'orina del pacient i, tot i que el risc d'infecció és baix, s'ha optat per una quarantena preventiva. Els 12 sanitaris se sumen a la veintena de neerlandesos que viatjaven al vaixell Ontius i que també faran quarantena fins a mitjans de juny. Ara bé, serà un confinament a la neerlandesa, suau i allunyat de la cultura de la prohibició i la vigilància exhaustiva. Tot i que els passatgers han de viure aïllats en una habitació, podran fer un passeig breu al dia si surten amb mascareta i respectant la distància de seguretat. A més, el govern no controlarà si són o no a casa, confien en la seva responsabilitat i només els demana que dues vegades al dia informin els centres de salut sobre el seu estat físic i mental. Per cert, tot i rebre aquests pacients del creuer i malgrat que el vaixell porta bandera neerlandesa, ahir la notícia del hantavirus era la sisena o setena notícia dels principals diaris del país.
3: Efectivament, hi ha molts llocs d'Europa. Realment aquí en parlem molt, però molts llocs d'Europa el tema és menor. Els Països Baixos acolliran l'Ondius, aquest creuer on va començar tot a final de setmana. L'empresa que organitza les expedicions és d'allà i ara s'haurà de fer càrrec de desinfectar el creuer. Aquest creuer va salpar ahir de Tenerife amb 25 tripulants a bord després de 36 hores fondejat a tocar del port de Granadilla de Abona a Tenerife per facilitar el desembarcament dels passatgers. El govern d'Espanya i l'Organització Mundial de la Salut celebren l'èxit de l'operació i reiteren que han minimitzat al màxim els riscos per a la població local. La ministra de Sanitat, Mònica García, en treia pit en una roda de premsa ahir al vespre.
5: Creo que con esto se termina el dispositivo, como decía, con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
3: Això deia la ministra i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, aplaudia el paper de les autoritats espanyoles, però també agraïa a la població canària que hagués mantingut la calma.
6: Agrair al govern d'Espanya, a la Unió Europea i al Centre Europeu per la Prevenció i Control de Malalties. Moltes gràcies per la vostra col·laboració, heu estat indispensables. I per descomptat, vull agrair a la gent de Tenerife la seva compassió i solidaritat.
7: For the compassion and solidarity.
3: Ara, un cop completat el desembarcament de tots els passatgers d'aquest creuer, les autoritats portuàries desinfectaran les instal·lacions de Granadilla de Abona. El protocol serà molt estricte perquè ahir, finalment, el vaixell va haver d'atracar una estona al moll per culpa de la mala mar. Enviat especial de RAC1 a Tenerife, Joel Penya.
8: Les últimes 22 persones que havien de baixar de l'Ondius ho van fer a la tarda, però a peu i amb el vaixell atracat. Van desembarcar a l'escullera i van caminar amb les bosses on duien alguns dels objectes personals a peu. Finalment van pujar als autobusos de l'exèrcit i van arribar directament a la pista de l'aeroport de Tenerife Sud per pujar l'avió que els va repatriar. Però que el vaixell atraqués no va ser l'únic canvi d'última hora. El mitjà aeri australià no va arribar a temps i els Països Baixos van acabar posant dos avions, un pels tripulants i un altre pels passatgers d'Austràlia i Nova Zelanda. Tot i els canvis de plans, l'Ondius va salpar a l'horari previst, a les 8.

0: de la tarda. Ara ja navega cap a Rotterdam amb 32 tripulants a bord. Està previst que triguin 5 dies a arribar. Per aquest viatge, ahir al matí l'Ondius va estar enganxat a un vaixell cisterna que li va subministrar tot el combustible necessari. Un cop acabat el procés de desinfecció del port, aquesta infraestructura secundària fa avui el seu retorn a la normalitat.
1: Tot i l'èxit de l'operació que ha reconegut la premsa d'arreu del món, el govern canari no baixa del burro i continua traient foc pels queixals amb la Moncloa. Ara fins i tot amenaça de portar el dispositiu de desembarcament als tribunals. Els dubtes i els recels que el president canari Fernando Clavijo va expressar des del primer dia a les últimes hores s'hi ha sumat la teoria famosa de les rates nedadores. En una entrevista ahir a la cadena SER, a SER Tenerife, Clavijo insistia que el risc que un rossegador infectat saltés del vaixell i arribés a les costes de Tenerife era molt real i es queixava que el govern d'Espanya se n'hagin fotut.
2: Ellos han querido un poco ridiculizar y llevar a la anécdota y al meme la posición de las ratas. Y en la propia nota que el secretario de Estado, que es una nota en un informe, nos manda, nos dicen que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio. Si es que hubiera una remota posibilidad, no lo descarta. Es no esperable y la posibilidad remota no lo descarta.
1: El PP i Sucapai acusa el govern d'Espanya d'haver convertit l'operació de desembarcament en un galimaties. El portaveu popular, Borja Semper, creu que ha faltat molta coordinació. De quins moments escoltem a...
3: Descoordinación y mensajes diferentes entre ministras, con información contradictoria dentro y en el seno del propio gobierno, y seguimos siendo críticos ante lo que consideramos una descoordinación absoluta entre administraciones.
1: Però al PP també hi ha veus que reconeixen l'èxit d'aquest operatiu. Per exemple, el president de Galícia, el president de la Junta de Galícia, que també és del PP, Alfonso Rueda, atenció, felicitava ahir el govern d'Espanya.
4: Lo primero quiero agradecer a información suministrada por el gobierno. Mantuve en contacto con el ministro Ángel Víctor Torres. Creo que se hizo una buena gestión. Voto de menos que esta intervención decidida del gobierno central, que creo que era necesaria.
1: Déu-n'hi-do. Avui Pedro Sánchez es reunirà amb el secretari general de l'Organització Mundial de la Salut a la Moncloa per donar oficialment per tancada aquesta operació d'evacuació. 8 i 25 minuts... Ho dèiem a l'inici, bany de masses dels jugadors del Barça a la Rua dels Campions. Segons els càlculs de la Guàrdia Urbana de Barcelona, unes 750.000 persones van omplir els carrers de la ciutat per celebrar la Lliga i la Supercopa amb els futbolistes de Hansi Flick.
5: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
1: El Barça tancarà la temporada amb dos títols, la Supercopa, que ja tenia el sac, i la Lliga, que va guanyar diumenge al Camp Nou contra el Real Madrid. En el camí hi ha quedat la Champions i la Copa, però ahir tocava fer festa grossa amb l'afició, que va respondre, i de quina manera. Els jugadors del Barça es van passejar amb un autobús descapotat durant 5 hores, que va sortir del Camp Nou a les 5 de la tarda i no va tornar-hi fins a les 10 de la nit, després de voltar per mitja Barcelona. La rua va ser llarguíssima i ens va regalar molts moments entretinguts i, això sí, també un trànsit a la ciutat insuportable. Per començar, Lamine Yamal va fer-se fotografies amb una samarreta del Barça on podíem llegir «Gràcies a Déu que no sóc madridista». Durant el recorregut, l'estrella del Barça també va agafar bona estona una bandera de Palestina i Eric García va onejar una estelada també una altra bona estona. No va ser l'únic, la bandera independentista també va passar per les mans de Lewandowski, Joan García, Balde i Rafinha. Va seguir aquesta rua del Barça la Marta Ramon.
6: Al comandament de la nau hi havia els polonesos, carisma en estat pur, amb un Lewandowski agafant-li el relleu durant uns segons a Íñigo Martínez, brandant una estelada i un Chesney MVP exhibint la millor versió de si mateix, vapejant, afegint-se als càntics de Chesney fumador i menjant-se amb el seu amic un gelat de grans dimensions. A la part del darrere, el gruix de la masia encadenava càntics antimadridistes, també el Perico dime que se siente i l'un dia de partit. Fermín segurament va ser un dels més entregats a la causa, entrant en comunió constant amb l'afició, sota pilotes de platja voleiant, disparadors de confeti i molt intercanvi de samarretes per signar. Pau Cubarsí, de fet, fins i tot va signar un fuet. El jugador més aclamat, com era d'esperar, va ser un Lamine Yamal que va dosificar-se per donar-ho tot quan la rua ja s'endinsava pels carrers més cèntrics de la ciutat, fotografiant-se amb una samarreta amb el lema «Thank God I'm not madridista» i sostenint una bandera de Palestina durant força estona. Hansi Flick, més contingut, es va fer un tip de saludar l'afició que no parava de cantar el seu nom, retornant l'efecte que sent en aquesta connexió màgica que té amb el barcelonisme des del dia que va arribar.
1: Com deia ara la Marta, Lamine Yamal va ser un dels futbolistes més aplaudits. El davanter ho va notar i ho va agrair en declaracions als mitjans del club.
7: És increïble, sempre estan amb nosaltres, el dia d'importants, el dia que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
1: L'estrella del Barça també tenia ganes de Gresca. En un moment de la rua va agafar el micròfon del Gigantes, del Gerard Romero, i va enviar aquest missatge al madridista Jude Bellingham.
8: ¿Qué tal para todo el mundo? Mandar un saludo. Hablar es muy barato. Nunca se olvide que hablar es muy barato.
1: La infrahistòria és la següent. Després de la victòria 2-1 del Real Madrid contra el Barça l'octubre passat, Bellingham va fer una publicació a Instagram que deia «Parlar surt molt barat». Bellingham es referia a unes declaracions prèvies de Lamine Yamal en què insinuava que el Real Madrid robava i es queixava. Doncs bé, després de guanyar la Lliga, ahir Lamine s'hi va tornar. Polèmiques al marge, Marc Caçador, Gerard Martín, Dani Olmo i Pau Cubarsí també s'ho van passar la mar de bé des del capdamunt de l'autobús. Tots tres són culers de Bressol i es van fer notar. Marc Caçador va aplaudir la gent per volcar-se amb ells durant tota la temporada.
7: La veritat que sí, la veritat és que és increïble. Dos anys seguits, guanyant la Lliga, i bueno, ja es veu la gent emocionada que està, i estem molt agraïts que tothom vingui a celebrar-ho aquí amb nosaltres.
1: Dani Olmo també va ser un dels grans protagonistes d'aquesta rua. El migcampista de Terrassa destacava la mobilització de l'afició als carrers de Barcelona.
9: Segon any consecutiu fent aquesta gira, i la veritat que és un espectacle. Bé, veure tots els culers, tota Barcelona implicada, celebrant el títol, els títols, sí que és un espectacle, és un orgull.
1: Tant per Marc Caçador com per Dani Olmo, la d'ahir no va ser la primera rua. En canvi, per Joan Garcia, sí. El porter del Barça espera poder acostumar-s'hi.
10: Sí, sí, increïble, increïble. El veus cridar tota l'estona, corrent, tirant-te coses perquè et firmi. No, molt bé, molt bé. Està molt divertit. Tenim corda per l'estona.
1: Pau Cubarsí i Marc Bernal van dir la seva des de dalt de tot del bus mentre firmaven tota mena d'articles que els llançava la gent, confiava en poder repetir més rues com la d'ahir en un futur.
11: A principi de temporada sempre de vegades potser costa una mica arrencar, però al final ja hem vist que hem fet dos grans, grandíssimes temporades, la gent està amb nosaltres, l'afició, connectem molt bé amb l'equip, som un equip que tenim moltes ganes de fer coses grans per aquest club i així ho farem.
12: Sabíem que hi havia avui la rua i amb moltíssimes ganes, que això acaba de començar. Aquí tots, la veritat que som una bona pinya i muntem algunes bones.
1: La rua d'ahir pels carrers de Barcelona va ser una festassa que va col·lapsar els principals carrers de la capital catalana. Tampoc se'n va perdre cap detall des de peu de carrer la Clara Rodergues.
13: Aquest Barça enganxa i ahir va quedar palès pels carrers de la ciutat de Barcelona, que va rendir-se a l'equip de Hansi Flick. 5 hores de rua, un rècord per poder veure els futbolistes que per segon any consecutiu han tornat a guanyar una Lliga i també la Supercopa, present a l'autobús. El color blaugrana va inundar els carrers de la ciutat amb samarretes, bufandes, confeti i també unes quantes bengales. Públic de totes les edats, però sobretot gent jove que s'identifica amb aquests jugadors a qui tant va aclamar. Futbolistes que són del Barça. Els culers van empescar-se-les per veure els seus ídols des d'on fos, arbres, fanals o marquesines de les parades d'autobús. Il·lusió, alegria i molta emoció, perquè més d'un aficionat va plorar en veure els jugadors de tan a prop. Una bogeria absoluta per Barcelona, sobretot en el tram entre Balmes i la tornada fins a Travessera. Aquest Barça enamora i en vol més.
1: I la gent va agafar amb ganes la rua, però també per riure's del Real Madrid. Ahir no van faltar els cons, en record a Álvaro Arbeloa, i les pilotes de platja per rememorar a Vinícius. Al versió RAC1, en Guillem Estadella i el senyor Buigas van parlar amb alguns dels aficionats que no es mossegaven la llengua.
14: Sou del Barça només o també del Madrid?
15: No,
14: mai de la vida.
15: Res.
14: Ni jo, ni mon pare, el meu avi, ni el meu fill.
15: Ja, ni el meu vuitè rebesavi.
14: Quin és el jugador que més us estimeu?
16: Com a joc, Pedri. Com a sentiment, Bernat.
15: Perdona un moment, crec que estàs fent preguntes de merda, Buigas?
17: No, no, està bé el que pregunta.
15: Les preguntes són fluixetes, eh?
14: Ah, bueno, no faig cap més.
15: No, però...
14: Home, s'ha d'animar, la gent està un poc enxitxada, de moment.
15: Està poc enxitxada, els hem d'animar, eh?
14: Que sí, oi tant, que sí, oi tant. Vamos, Barça!
15: Ara.
18: Vamos, Barça.
15: Potser... Perdona, era un som i Barça, no potser?
14: Ah, som i Barça, vamos!
18: Som i Barça, vamos!
17: Vamos, no!
15: Però sense el vamos.
14: Ah, som i Barça.
15: Ara.
14: Crides, maco,
15: més maco. Crides, som i Barça!
14: Som i Barça!
17: Ara.
1: Aquest matí els diaris van farcits d'imatges dels milers de culers que ahir a la tarda van sortir als carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga a la rua. Els mitjans aplaudeixen la comunió entre l'afició i un equip en present i molt de futur. Informa Albert Pedrol.
19: Mundo Deportivo resumeix tot plegat com una marea blaugrana. Xavi Bosch elogia la manera de ser i de guanyar dels de Flick. Festeja el seu bon rotllo, l'espontaneïtat, la fam, la fidelitat a una idea futbolística i també un grup que prioritza l'equip a l'ego. L'Esport assenyala que la celebració va desbordar Barcelona. Xavier Ortuño la defineix com la rua de la unitat veritat. Escriu que ahir es va celebrar més que un títol, que es va celebrar que el futur s'ha instal·lat al Camp Nou gràcies a la força d'un vestidor unit on els veterans han sabut guiar la fornada de joves. L'esportiu parla d'un bany de multituds, entusiasme i d'un equip que té la Champions com a repte pendent, i Frank Baer elogia la porta, diu, ha deixat a Florentino a la lona per segona vegada, agradi o no, ho ha tornat a fer. La Vanguardia titula emulant el càntic "Els carrers seran sempre del Barça" de Flick. El diari aplaudeix que s'ha constatat que el club té un passat gloriós, un present feliç i un futur prometedor, i afirma ara cal continuar apostant per una gestió esportiva que funciona. I el periòdico exclama en portada, el Barça viu una festa sense fi. A l'editorial celebra que en aquesta lliga l'equip s'hagi imposat amb afany guanyador i un joc col·lectiu que ha fet renéixer la il·lusió als aficionats i ha solidificat l'esperança d'un cicle victoriós.
1: Deixa'm dir una cosa respecte al que comentàvem abans del tema de les banderes. Cadascú agafa la bandera que vulgui, evidentment. Molta gent pot pensar, no, és que la bandera que agafa la Minyaval de Palestina, doncs mira, li va passar per les mans. No. La va barandar una bona estona, i no només això, sinó que, a més, després de la rua, va penjar una fotografia al seu Instagram amb la bandera de Palestina. Vull dir que no és allò de dir, no, és que va agafar la bandera, com poden dir, amb el cas de l'estelada, la van agafar de diversos jugadors com Lewandowski, com Dani Olmo, o com Rafinha, o com, bàsicament, també Eric García.
19: Ibalde, sí.
1: Ibalde, gràcies. I això, efectivament. Però en el cas de Lamine Yamal, no és que fos allò una flor d'estiu enmig de la moció, sinó que la va agafar i després la va penjar al seu Instagram. La rua dels jugadors va acabar a tocar molt tard, de les 10 de la nit. Hi havia molts amb cara d'esgotats, perquè la nit anterior també havia estat llarga. També ho va ser per això en la porta, que va acabar l'ús de gas. El president electe del Barça es pren les celebracions com una cosa seriosa i, a la competència de RAC1, ha tingut accés al seu dietari el dia del Barça-Madrid de diumenge. En Manel Vidal em va explicar totes les peripècies.
20: Dietari secret de Joan Laporta i Estruc, president electe del Futbol Club Barcelona, extractes dispersos.
21: Diumenge, 12:45 del migdia.
20: Avui és dia de clàssic al Camp Nou, avui de convidada a la llotja de l'Spotify Camp Nou, i tenim una noia que canta que es diu Olimpia Rodríguez o alguna cosa així. Me'n vaig cap al dinar de directives. Com que no ha vingut ningú de la directiva del Madrid, dino jo tot sol, el Via Veneto, que és el lloc on dino 6 dies a la setmana.
21: Molt bé.
20: Entre el primer i el segon plat, com sempre, demano una gibrelleta per poder fer les meves necessitats sense haver-me d'aixecar de la taula. Surto del restaurant una mica alegre, paro un taxi i li dic segueixi aquell cotxe, i aquell cotxe era un senyor que anava en una cadira de rodes d'aquelles amb motor.
21: 9 de la nit.
20: Comença el partit a l'Spotify Camp Nou. Abans saludo la cantant convidada d'avui, Oliva Rodríguez, i li dic si vol que fem una porra, però crec que entén una altra cosa i es genera un silenci una mica incòmode que trenco presentant-li el president interí del Barça, el Rafa Juste, però dient-li que és Romario. A la mitja part ja guanyem 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, que són dos fitxatges meus i dos grans jugadors que jugaran molts anys al Barça i triomfaran sempre que no puguem portar-ne de millors, cosa que no sembla gaire difícil. Aprofito la mitja part del partit per enviar uns whatsapps. Primer a Julián Álvarez, dient-li que avui tenim al Camp Nou la seva cosina, la cantant Alicia Álvarez, i que si vol venir a jugar aquí. I també li envio un whatsapp a Mbappé i li dic, Kylian, no tens ous de fer una story d'Instagram amb 2-0 al marcador i posant ala Madrid. I el tio va i la fa. És més culer que el puro de Nicolau Casals.
21: 2:45 de la matinada.
20: Entro a l'Ut de Gas com a mi m'agrada, amb la corbata al cap, la camisa descordada, els pantalons als turmells, una ampolla de xampany de 6 litres, i acompanyat del pare de la Minya Mal, Travis Scott, i un grup de mariachis que he contractat perquè em cantin tota l'estona Però sigo siendo el rei. A dins de l'Ut de Gas desplego tots els meus encants i faig tots els meus passos de ball. El cangrejo pistolero, que és anar disparant amb els dits i caminant cap enrere. El saxo aeri, que vol dir fer veure que toques el saxo en cançons on no hi ha saxo. O el cieguet, que òbviament consisteix en fer-me el cec caminant durant molta estona al mig de la sala fins al punt que la gent comença a patir una mica. Li demano al DJ que posi una cançó de la meva amiga, l'Olivia Rodrigo, i la ballo tota fent botifarres a l'aire, aconseguint una vegada més, de manera miraculosa, que no em petin les costures de l'americana.
21: Dilluns, les 8 del matí.
20: Entro en forn de pa acompanyat del grup de mariachis, que ja han incorporat Travis Scott i el pare de la Minya Mal, i formen un grup uniforme. Demano 450 croissants de xocolata blanca i una ensaïmada petita, i els dic als meus amics, i vosaltres voldreu alguna cosa? He tornat a salvar el Barça sense obrir mai ni un punyetero Excel ni un PowerPoint. Visca el Barça i visca Catalunya Lliure.
22: Gràcies, nois.
1: Bromes a banda, de tot plegat escoltem el comentari que signa la periodista, la Vanguardia i col·laboradora del Món a RAC1, Anaïs Martí.
0: El Barça ha recuperat una cosa que va més enllà dels títols, la connexió emocional amb la seva gent. Ahir a la Rua Blaugrana més de 700.000 persones no només van celebrar una lliga, sinó una manera de ser alegre, natural i carismàtica. Així ho transmetien des de l'entusiasme de Joan García en la seva primera Rua fins a Chesney menjant pizza i hamburgueses. Bé, això quan no fumava, que va ser pràcticament tota la Rua. També hi va haver simbolisme, els joves de la Masia junts al darrere de l'autocar, Lewandowski al davant, com qui vol retenir cada instant per si fos l'últim, o Lamine Yamal onejant una bandera palestina. Fins i tot Hansi Flick, malgrat el dol per la mort del seu pare, no es va voler perdre aquesta comunió amb el barcelonisme, aquesta sensació de família. I precisament per això seria bo recuperar el contacte que anys enrere es produïa a la plaça Sant Jaume. Hi ha temps. De moment, Flick renovarà fins al 2028 i qui sap si fins al 2029.
1: I tot això, hem de dir que avui parlarem també de la, no només de la Rua, sinó que hem de parlar d'altres coses. Per exemple, que aquesta eufòria contrasta amb les urgències al Real Madrid, que tancar la segona temporada en blanc, totes dues en Kylian Mbappé. El projecte de Florentino Pérez està en descomposició amb Mbappé a l'equip i el president ha començat a moure peça i va convocar una comissió extraordinària amb la seva junta directiva per parlar de la temporada que ve. El seu objectiu sembla que és Mourinho, tot i que ahir el tècnic portuguès assegurava que encara no ha parlat amb cap club.
2: Yo continuo a decir que no falei con...
22: No he parlat ni amb el Real Madrid ni amb cap altre club. Ningú m'obliga a confirmar decisions que encara no em pertoca comunicar. He decidit que vull estar aïllat fins al final de temporada, però espero que dilluns ja pugui respondre a aquestes preguntes que em feu sobre el meu futur, però per sobre de tot sobre el futur del Benfica.
2: Y más importante que el futuro Benfica.
1: El Real Madrid rep l'Oviedo dijous, el Santiago Bernabéu, l'equip asturià és el primer descendit a segona després de l'empat a 1 del Girona aquesta nit al camp del Rayo Vallecano. El punt que va aconseguir el Girona Vallecas és molt valuós, sobretot si tenim en compte com de cara serà la permanència. Els gironins estan a 2 punts del descens, igual que l'Espanyol, però és que l'equip que ocupa, atenció a aquesta dada, que és una dada terrible, l'equip que ocupa el 7è lloc de la Lliga, el 7è, que dona accés a Europa, el 7è, que dona accés a anar la temporada que ve a Europa, encara no està salvat. És el Getafe, que té 8 punts de marge sobre el descens quan encara queden 9 punts per disputar-se. És bestial com acabarà, és a dir, falten 2 equips que es disputaran a les 2 zones de descens, però repeteixo que està caríssim el descens en aquests moments. Ahir el Girona es va veure contra les cordes, sobretot després de caixar un gol al minut 85. Semblava una nova derrota, però va aparèixer Cristian Estuani per esgarrapar un empat amb un cop de cap al minut 90. El davanter uruguaià ho celebrava a Movistar.
23: La verdad que una sensación de euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida. Este punto a nosotros nos da mucha importancia porque bueno, estamos en una situación complicada y ahora cada punto es clave.
1: Va ser a Vallecas presenciant el partit i narrant-lo per RAC1, l'enviat especial Miquel Agut.
24: Pocs empats s'han celebrat tant. El preu que val la salvació, qualsevol punt pot ser decisiu, i als 39 anys i mig, i a punt de completar la novena temporada de Blanc i Vermell, Estuani va tornar a salvar l'equip.
25: El uruguayo és diferent. En la seva carrera sempre ha tingut aquest orgull.
24: Un Mitchell que va explicar que el davanter uruguaià es va infiltrar perquè tenia una inflamació en un genoll i per això va entrar al camp al minut 84. Dijous, Girona-Reial Societat, un partit decisiu.
25: Hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona Primera Divisió, que és el que tothom desitja, que estén en primera l'any que ve.
24: Un duel, per cert, que els gironins podrien començar a jugar en zona de descens si els perjudiquen els resultats del Llevant, l'Alavés i l'Espanyol abans de començar a jugar. Dijous a les 8, doncs, a Montilivi, Girona, Reial Societat, amb la tornada de Brian Hill, sancionat ahir.
1: D'aquest empat in extremis, escoltem el comentari que signa el director del Superesports de RAC1 i col·laborador del Món a RAC1, Xavi Puig.
26: Cristian Ricardo Estuani Curbelo, de Tala, al departament de Canelones, a l'Uruguai, 39 anys, i el gol com una manera d'entendre el futbol. I què és el més important del món del futbol? El gol. Infiltrat, com va explicar Mitchell al genoll. És igual. Gol. amb 5 minuts al camp n'ha tingut prou per fer-ne un altre, per tornar a demostrar que hi ha molts pocs jugadors al món que rematin millor de cap que ell. Per tornar a demostrar que en un equip sense gol com el Girona, l'uruguaià és imprescindible i ho ha de ser a la pota coixa, infiltrat o com sigui, en les 3 jornades que queden. Té gol i té ànima, esperit, caràcter, molt i molt necessaris quan la pilota crema, quan t'apropes a l'abisme i l'infern comença a escalfar massa. Dijous a Montilivi, una final amb majúscules. I s'ha de notar, a la gespa i a la graderia. El gol ja el farà Estuani, però la gent ha de bufar cap a la porteria de la Reial. Estuani, gràcies. Dijous, Canelones i gol.
1: Esperem. Igual que l'Espanyol també necessita aquesta bufada que comentava ara el Xavi Puig. L'Espanyol també té 2 punts més que el primer equip en descens. La situació també és complicada i per sortir-se'n va anunciar el fitxatge de Monchi com a nou director esportiu. L'exdirigent del Sevilla encapçalarà ja la presa de decisions d'avui mateix. Sense temps per respirar, avui comença una nova jornada de Lliga, la número 36. Té nassos que les últimes jornades de Lliga, aquesta que en queden 3, siguin 3 setmanes, amb horaris d'això, de golfos i golfos. A les 7 de la tarda, Celta, Llevant. A les 8, Betis, Elx. I a 2:15 de la nit, Osasuna, Atlètic de Madrid. I demà, tot en directe, RAC1. A les 7 de la tarda, l'Espanyol, Atlètic de Bilbao, a Cornellà del Prat. I a 2:15 de la nit, un intrascendent pel Barça, Alavés, Barça. No parla Alavés, evidentment. I recordeu que el dijous jugarà, com ara comentàvem, el Girona al seu partit contra la Real Societat a Montilivi. I ja aquí som als Estats Units, els Lakers han quedat eliminats del play-off de la NBA després de perdre també el quart partit contra els Oklahoma City Thunder de 5 punts. LeBron James, amb 41 anys, ha tornat a deixar obert el seu futur per enèsim cop els últims anys.
3: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
1: Pràcticament 3:15 del matí. Avui també estem molt pendents del cel, perquè si heu de sortir de casa, fareu bé de posar el paraigua a la bossa, perquè tot i que aquest matí tindrem un temps tranquil, a partir del migdia això es complica i s'embolica. Arriben xàfecs i tempestes. Per la tarda, les pluges afectaran pràcticament tot Catalunya i, de fet, atenció, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per patacs d'aigua intensos. Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia. I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Pels oients del món RQ que ens estan escoltant, on esperem avui les tempestes més bèsties o més importants?
4: Doncs mira, en sectors del prelitoral, comarques del sud, punts de la costa, Catalunya central, comarques interiors, comarques de Girona i sectors del Pirineu i també Prepirineu, sobretot la part més oriental, la part més de Girona. Per tant, avui tarda moguda a pràcticament tot el país amb aquests avisos del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts en tots aquests punts que comentàvem, amb el perill més alt, sobretot al Vallès, al Baix Llobregat, a l'Anoia, al Bages i també al Moianès. No es descarta també alguna pedregada o que la marçada i fortes ratxes de vent. Però com deies, matí tranquil, amb més estones de sol i temperatures que avui baixen al migdia, sobretot en trams de la costa i del prelitoral central, amb moltes màximes que es mouren entre els 20 i els 25 graus. I els propers dies anirà baixant la temperatura i continuaran aquestes tempestes, que seran més probables, sobretot al centre i al nord del país, comarques de Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu. I ara mateix entre 16 i 19 graus a Barcelona, 15 a Tarragona, 12 a Lleida i 11 a Girona.
5: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
6: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
5: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
6: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: I d'aquí uns moments parlant de la situació actual de la guerra al golf, parlarem també del People in Red que s'ha fet aquesta nit al Manac de Barcelona i d'altres temes abans d'arribar a les 9 del matí.
7: Sabies que l'animal més salvatge de la jungla pot córrer 80 km per hora? Doncs el 14 de maig alguna cosa encara més salvatge arriba a Viladecans d'Style Outlets. Jungle Night. Fins a un 50% extra sobre el preu outlet comprant 2 articles o més en Adidas, que és desigual i moltes més. De 3 a 10 de la nit. A la jungla no hi ha segones oportunitats. Corre a Viladecans d'Style Outlets.
8: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
11: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
12: Necessito vacas.
11: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites vacas flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
13: Fes t'entendre amb mi, Di.
16: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
13: Crec que m'he enamorat.
16: Normal, amb aquests preus.
13: Aquesta setmana estalvia amb les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
16: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
27: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
28: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
29: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW... Hi ha unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
30: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
1: 11 minuts i les 9, continuem els apunts aquí al món a RAC1, a l'Orient Mitjà. L'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil. Donald Trump admet que la treva agonitza després que el règim dels ayatolars hagi presentat un pla de pau de 14 punts que el president Trump ha qualificat, ras i curt, de porqueria. Trump retreu a l'Iran que no renunciï al seu programa nuclear i compara la treva amb un malalt terminal.
31: Jo diria que l'alto el foc està connectat a una màquina de respiració assistida. Entra un metge a l'habitació i et diu: senyor, el teu ésser estimat té aproximadament un 1% de possibilitats de salvar-se.
1: Trump ha pujat el to i tilla els ayatolars d'estúpids.
31: Com d'estúpids són? Són estúpids. Creuen que em cansaré d'això, que m'avorriré, que rebré moltes pressions. No hi ha cap pressió, en absolut. Tindrem una victòria completa. De fet, ja tenim, en teoria, una victòria completa des d'un punt de vista militar.
1: Però l'Iran tampoc s'arronsa i ha avisat Trump que no hi ha alternativa a la seva proposta de pau. Els ayatolars volen mantenir el control de l'estret d'Hormuz, que Washington aixequi les sancions econòmiques que ofeguen el règim i que s'acabin els atacs d'Israel al Líban. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors de l'Iran, Ismail Baghi, defensa que la proposta que ha estripat la Casa Blanca és sensata.
32: No he demanat cap concessió. L'única cosa que hem exigit són els drets legítims de l'Iran. És excessiva la petició d'alliberar els actius que pertanyen al poble iranià i que han estat congelats injustament en bancs estrangers per la pressió dels Estats Units?
1: Israel també rebutja la proposta de pau de l'Iran i no aixeca el peu de l'accelerador ni al Líban ni a Cisjordània. Ara acordar crear un tribunal militar que podrà castigar amb pena de mort els responsables de l'atac del 7 d'octubre de fa 3 anys. El Parlament israelià ha aprovat una llei excepcional i en caràcter retroactiu per jutjar els 300 atacants de Hamas que té capturat des de fa 2 anys i mig. Els judicis es podran seguir per internet i els militars podran aplicar la pena capital com a càstig per violacions, assassinats o delictes de genocidi. I l'ànsia repressiva d'Israel es pervera mig món. Ahir, sense anar més lluny, Amnistia Internacional va condemnar que la candidata d'Israel participi al Festival d'Eurovisió, que comença avui amb les primeres semifinals com si res. L'ONG creu que la UER ha actuat en covardia i recorda que el 2022 no van dubtar a suspendre Rússia quan va atacar Ucraïna. Amnistia Internacional creu que amb Israel dins la competició, Europa valida els crims de guerra que perpetra l'exèrcit de Benjamin Netanyahu. Encara en plana nord-americana, recordeu els detinguts per intentar assassinar Donald Trump al sopar de corresponsals de la Casa Blanca? Doncs resulta que ara s'ha declarat no culpable. Ahir el tirador Cole Allen va compareixer per primer cop davant del jutge federal que investiga el tiroteig, però no va dir ni piu. L'acusat, que va arribar al jutjat emmanillat i vestit amb la granota típica taronja, va deixar la declaració en mans de la seva advocada, que va rebutjar els càrrecs que se li imputen. Allen l'acusen d'intent de magnicidi, agressió a un policia amb una arma mortal i 2 delictes lleus per transportar armes entre estats. Continuem pendents dels tribunals, però ara des dels de Madrid, perquè l'Audiència Nacional encara a la recta final del judici a la família Pujol. Aquest matí arrencarà l'exposició dels informes finals. El primer que exposarà arguments serà el fiscal Fernando Bermejo, que ahir ja va deixar clar que no pensa cedir ni un mil·límetre. Manté totes les acusacions i només en deixa fora l'expresident Pujol per motius de salut.
0: Ya se ha dicho in voce ahora en este momento, expulsando en cuanto al señor Soleil. Dentro de más, se eleva definitivas.
1: És a dir, el fiscal manté la petició de 29 anys per Jordi Pujol Ferrusol, el primogènit, i 8 anys per la majoria de fills. Els acusa, bàsicament, d'associació il·lícita i blanqueig de capitals. El fiscal no recula, malgrat que durant el judici ha trontollat la seva hipòtesi de vincular contractes públics amb comissions il·legals. I a Catalunya, un altre escàndol de presumpta corrupció que s'ha allargat més de 10 anys als jutjats és el cas Innova de Reus. Després de molt de temps encallat, el judici ja ha arrencat i 2 dels acusats van reconèixer haver comès prevaricació i malversació. El seu pacte amb la fiscalia deixa molt mal lloc la resta d'acusats. Esteve Giral.
2: Sí, acord tancat entre el Ministeri Fiscal, amb Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident de l'ICS, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que havia exercit de responsable d'infraestructures del CatSalut i que també va treballar per Innova. Que l'espera de conèixer els detalls suposarà de ben segur una rebaixa de les penes de presó demanades inicialment. Les defenses van carregar ahir en el primer dia de judici contra la instrucció amb tantes dilacions indegudes i van criticar el paper del jutge instructor, Anton Aluja, l'advocat de l'exalcalde Pérez.
14: Actuando sin intentarlo, sin quererlo, como asesor de una de las partes, debemos añadir que no ha efectuado una pulcra instrucción.
2: Durant els darrers 15 anys s'han obert fins a 16 peces separades vinculades a la suposada trama d'Innova. La que sí ha arribat a judici haurà d'aclarir la trama articulada presumptament al voltant de les obres de construcció del nou hospital de Reus i el pagament de factures de forma irregular.
1: Avui el periòdico destapa un cas de presumptos abusos al Conservatori del Liceu. Aquest cop l'assenyalat és un exprofessor de violoncel a qui diverses exalumnes acusen de tocaments. 2 dones asseguren que l'home els va fer tocaments a l'aula i una tercera afegeix que quan era mestre també després li va enviar fotos despullat. El diari s'ha posat en contacte amb l'exprofessor, que ho ha negat tot, que és un regidor d'un municipi de Lleida que ho nega tot de dalt a baix. A Riera de Gaià, al Tarragonès, els Mossos han detingut un home de 45 anys acusat d'agredir sexualment un menor. Va passar diumenge, segons el diari de Tarragona, el noi té 14 anys i l'home li hauria ofert regals a canvi de sexe. I a Lleida, els Mossos també investiguen una altra agressió sexual. Segons explica el diari Segre, la policia ha detingut un home que la matinada de diumenge a dilluns hauria agredit sexualment en ple carrer una dona que es trobava inconscient, Julen Andrés.
15: Cap a 4:45 de la matinada, un veí de Lleida va veure que un home estava sobre una dona al carrer Ramon Llull. Es va pensar que es tractava d'un robatori i va trucar a la policia a l'Urbana, però en arribar i per sorpresa seva va veure que la dona tenia els pantalons abaixats i estava inconscient. L'home de 30 anys va quedar detingut i la dona de 40 va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova, on hores després hauria explicat que no coneix l'investigat, que va sortir de festa per la zona, va veure i va sortir a fumar i a partir d'aquell moment no recorda res més. Els Mossos creuen que l'agressor es va aprofitar de la situació de vulnerabilitat de la dona, mentre que el detingut, que passarà a disposició judicial entre avui i demà, afirma que la relació va ser consentida.
1: 4 minuts i les 9, la crònica política passa per Andalusia, que encara a la recta final de la campanya electoral, amb Catalunya novament com a gran protagonista. El PP continua retraient els pactes del govern espanyol amb els partits independentistes. Al debat electoral d'aquesta nit a Canal Sur, el candidat del PP, Juanma Moreno, aprofitava l'acord pel finançament singular a Catalunya per atacar la seva rival, la socialista María Jesús Montero.
3: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa. Nosotros recibimos menos dinero con catalán.
4: Usted sabe que esto le viene bien. Lo que ocurre es que sigue las instrucciones de Génova.
3: Pero usted sería una magnífica candidata en Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo como el catalán, al que yo amo, por cierto.
4: Es que usted siempre ha mentido con Cataluña.
1: Un dels grans temes que coincidien en aquesta campanya Andalusia és la crisi dels cribratges del càncer de mama. Juanma Moreno intenta treure-hi ferro i se'n desmarca tant com pot per evitar que li passi factura a les urnes. Va seguir el debat l'Arnau Mañé.
5: El debat polític a Andalusia s'escalfa quan falten pocs dies perquè s'acabi la campanya. El gran retret contra la candidata socialista és el nou model de finançament que plantejava quan era a Madrid, però els partits d'esquerres insisteixen en assenyalar Moreno Bonilla pels errors en els cribatges. És, de fet, un dels temes que va monopolitzar el debat d'ahir a la nit. María Jesús Montero, per exemple, demana explicacions.
4: Necesitamos conocer esa información y es impresentable que vayamos el domingo sin que ustedes hayan dicho ¿cuántas mujeres han fallecido? Y si lo puede garantizar es porque tiene los datos. ¿Por qué no los da? ¿Le da miedo que se conozca la verdad?
5: El president i candidat del PP andalús contraataca així.
3: Asumimos responsabilidades. Fíjese qué diferencia con el apagón donde murieron 6 personas. Mire usted, cuando nosotros hemos tenido un problema lo hemos reconocido, lo hemos acatado y atajado en el momento y hemos asumido responsabilidades.
5: Durant el debat, el PSOE i el PP també van retreure's mútuament la mort de 2 guàrdies civils a la costa andalús aquest cap de setmana quan perseguien narcotraficants.
1: I a Barcelona, la gala People in Red novament va ser un exitàs. Ha recaptat gairebé 850.000 euros que destinarà a la recerca de malalties infeccioses. Com cada any l'organitzava el doctor Bonaventura Clotet, al MNAC, aquesta vegada per primer cop van entregar un premi com homenatge a les persones que han donat visibilitat a la causa. El guardó per l'actor Eduardo Casanova.
17: Yo animo a que todas las personas públicas que tienen VIH hagan lo mismo, pese a sus miedos. Ser un personaje público y decir que tienes VIH tal vez conlleva una pérdida de privilegios. Pero es que nosotros tenemos privilegios que perder para ayudar a personas que no tienen privilegios.
1: La gala que presentaven Sílvia Abril i Toni Acosta també va estar farcida de música i va actuar Joan Dausà.
18: I l'Hèctor diu, jo mai he desitjat fer un petó a la Judit i afegeix...
1: O Amaral.
18: Jo mai no vull...
1: Gala que va servir al sopar el xef Nando Jubany. No se van perdre famosos del món del cinema, de l'esport, de la música o diversos creadors de contingut. Hi havia cares molt conegudes com en Serrat, la Maribel Verdú, la Judit Mascó, la Verónica Blume o la Paula Gono i també l'Eulàlia Carrascal.
19: El MNAC es va tornar a tenyir de vermell tant per dins, amb les llums decoratives, com per fora, amb la catifa llarguíssima per on van desfilar diverses personalitats. Hi van passar 800 persones vestides també de vermell per aportar el seu granet de sorra amb donatius. El president de la Fundació, el doctor Bonaventura Clotet, i el director científic de l'entitat, el doctor Roger Paredes, asseguraven que cal invertir en recerca per combatre infeccions com la de l'antivirus.
20: Hem de ser capaços de treure una lliçó d'això i poder avançar i aprofundir en la recerca en les malalties que venen dels animals, que són les zoonosis.
21: Lo que hay que hacer realmente invertir, porque no es solo es el antivirus, hay 15 virus más como mínimo que tenemos en una lista y para los cuales no tenemos vacunas, pero sí que sabemos cómo desarrollarlas.
19: Durant el sopar, els assistents podien comprar participacions i entrar en el sorteig de 400 regals, com ara abonaments a festivals, bitllets d'avió, pernils o bosses de mà de marca. Tampoc van faltar moments surrealistes, com ara un breu partit de tennis entre els tenistes David Ferrer i Àlex Corretja a banda i banda de l'escenari.
1: En plan econòmic, Nissan ha confirmat que vol fer fora 211 treballadors a Catalunya, el 37% de la plantilla. L'ERO afecta ara 110 persones del centre de recanvis del Prat, 86 del centre tècnic de la Zona Franca i 15 del centre de recursos humans i prevenció, també del Prat. Per revertir aquest procés, el govern aposta per invertir en defensa i en seguretat. En parlava ahir el president Illa.
22: Moltes vegades, equivocadament des del meu punt de vista, es contraposa la seguretat als models d'estat del benestar. Tanques o mantega? No. Perquè hi hagi mantega, ha d'haver-hi seguretat. Perquè hi hagi estat del benestar, hem de garantir la nostra seguretat.
6: I són dues coses que no són incompatibles.
1: Salvador Illa ho ha defensat en un acte d'Indra a Barcelona. La tecnològica busca aliats per rellançar la indústria de defensa i de seguretat aquí a Catalunya. I era la Montse Martí.
7: Indra crearà 1.500 llocs de treball abans del 2027 a Catalunya vinculats a la indústria de la defensa i la seguretat. En declaracions a RAC1, el conseller delegat de la companyia, José Vicente de los Mozos, diu que el negoci de la defensa actualment és molt més que fabricar tancs.
8: Ha cambiado la mentalidad. No solamente en la defensa es solamente hacer cosas físicas, hacer tanques que la gente puede pensar, no. Estamos hablando de desinformación, estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de ciberdefensa.
7: La secretària d'Estat de Defensa, Maria Amparo Valcarce, diu que Catalunya ha de tenir un paper clau els propers anys i va fer una crida, entre d'altres, al sector precisament de l'automoció.
9: Animar el sector automobilístic de Catalunya a que mire hacia defensa. Porque abre enormes oportunidades. Sabemos que para ellos es un desafío, pero para eso estamos.
7: Indra va reunir directius i representants de 200 companyies, pimes, també empreses emergents, universitats i centres tecnològics de Catalunya.
1: Ara que parlaven d'acomiadaments, aquesta dada fa molta por. El 60%, 60, de les hores actuals de feina es poden substituir amb la intel·ligència artificial. Ho alerta un informe de la consultora McKinsey & Company. Són bàsicament feines d'administració, d'anàlisi de dades i atenció al client. Encara en pàgina econòmica, a Barcelona, Leo Messi, atenció, ha comprat les Galeries Wagner. El futbolista ha pagat 11 milions i mig d'euros per aconseguir aquest actiu immobiliari ubicat al Turó Parc, que està abandonat des de fa molts anys. Ara vol reformar-lo per llogar-lo com un complex d'oficines. I en cinema avui arrenca el festival més prestigiós del món, el de Cannes. Aquest vespre comença una nova edició del certamen que reuneix el bo i millor del cinema del món. Fins al dia 23 de maig, més d'una vintena de pel·lícules competiran per endur-se la preuada Palma d'Or. Entre els aspirants d'aquesta edició hi ha tres noms molt familiars: Pedro Almodóvar, Els Javis i Rodrigo Sorogoyen, qui presenten les seves tres noves pel·lícules. Enviat especial de RAC1 a Cannes, Adrià García.
10: Malgrat que Amarga Navidad es va estrenar ja fa setmanes als cinemes de casa nostra, competirà aquest any per la Palma d'Or a Cannes. És un drama protagonitzat per Bárbara Leni, Victoria Luengo, que torna a explorar alguns dels grans temes habituals d'Almodóvar: el dol, les relacions familiars i la frontera entre ficció i realitat. Però el director manxec també està vinculat a una altra de les pel·lícules espanyoles que aspiren a la Palma d'Or. És La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, que debuten al festival. La pel·lícula la produeix El Deseo, que és precisament la productora dels germans Almodóvar. La cinta explica la història de tres homes homosexuals en tres etapes diferents de la història i compta amb un repartiment de luxe. Hi participen Guitarrica de la Fuente, Penélope Cruz i també Glenn Close. I una altra de les actrius presents en dues produccions espanyoles a competició és la catalana Victoria Luengo. A més de ser protagonista d'Amarga Navidad, l'actriu encapçala El ser querido, que és l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen. Ho fa al costat de Javier Bardem en una història sobre un cineasta d'èxit que intenta convèncer la seva filla perquè protagonitzi una pel·lícula.
1: I tots ells competiran amb altres grans cineastes d'arreu del món, com el japonès Hirokazu Koreeda, el polonès Paweł Pawlikowski o el nord-americà James Gray. Aquest últim presentarà Paper Tiger, una pel·lícula amb Scarlett Johansson i Adam Driver al capdavant. Més enllà de la secció oficial, el cinema català també tindrà molt pes en aquesta edició del festival, des del debut de l'Aina Clotet com a directora fins a una coproducció catalano-mexicana impulsada per Diego Luna, conegut pel seu paper a Andor de Star Wars. Adrià.
10: Sí, Aina Clotet competirà la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes en Viva, la seva primera pel·lícula com a directora. Un drama sobre una dona que, després de superar un càncer de pit, deixa la parella de tota la vida per començar una relació amb un noi molt més jove. Ella mateixa en feia 5 cèntims al RAC1.
11: Viva és la història de la Nora, que és una noia que acaba de superar una malaltia i que es llança a viure intensament, i és una pel·lícula que parla sobre la passió, sobre el desig, sobre les ganes de viure i sobre la por.
10: També té segell català la història futurista sobre la pressió estètica de la reusenca Maria Martínez Bayona, The End of It, que participa a la secció Cannes Premier, mentre que Ceniza en la Boca, de Diego Luna, rodada en bona part a Barcelona, es presenta dins de Special Screenings. Un dels grans noms del cinema a casa nostra, Carla Simón, també desembarca a Cannes aquesta setmana, però ho fa per presidir el jurat dels curtmetratges.
1: Però és bestial el cartell que hi ha entre les seccions fora de competició. Hi ha el debut de John Travolta a la direcció, amb Ven a volar conmigo, o Diamond, que és la nova pel·lícula d'Andy García, amb Brendan Fraser i Bill Murray al capdavant. A més, aquest any el festival reconeixerà dues figures clau del cinema amb la Palma d'Honor: Peter Jackson i Barbara Streisand. En sèries, la quarta temporada de White Lotus ha reforçat el repartiment en cares noves. Segons Variety, Ben Kingsley o Max Minghella, conegut pel paper al Comte de la Serventa, s'han sumat al rodatge de la quarta entrega de la sèrie, que s'està gravant a la Costa Blava francesa. De fet, la quarta entrega de la sèrie es basa en dos equips de rodatge rivals que competeixen precisament al Festival de Cinema de Cannes. I atenció als qui us agrada aquesta saga que es diu Fast and Furious, perquè farà el salt a la tele. El protagonista de la saga, Vin Diesel, ha confirmat que ja s'està treballant en una sèrie. El 22 de juny que ve farà 25 anys que es va estrenar la primera de les pel·lícules, 11 d'aquesta saga, que ha recaptat en total més de 7.000 milions de dòlars arreu del món. I encara parlant de sèries, la gran estrena de la setmana és la segona i última temporada de Berlín, que és la prequel de La Casa de Papel.
12: De seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
13: Nos han encargado robar este cuadro.
1: Aquesta temporada, que arriba divendres a Netflix, es titula La Dama de l'Armiño, en referència al famós quadre de Da Vinci. De fet, el quadre serà l'objectiu de l'últim robatori del personatge del Berlín, que s'acomiada de la franquícia ara que Pedro Alonso ha anunciat que plega. Avui parlarem d'aquest comiat amb els creadors de la sèrie, Àlex Pina i Esther Martínez Lobato. Els preguntarem per aquesta nova temporada, però també pels nous projectes de La Casa de Papel, ara que han anunciat que hi haurà més històries d'aquest existós univers. I a les 9 i 7 minuts, si sou fans de Gaudí, això us interessa. La Casa Batlló ha recuperat l'últim pis habitat. Després de 4 anys de restauració, l'edifici ha inaugurat una part de la tercera planta formada per 10 estances. L'habitatge es podrà llogar i, per exemple, s'hi podrà dormir a l'habitació, celebrar un esdeveniment a tota la planta o fer una reunió en una de les sales. Bàrbara Padilla.
16: Amb el procés de restauració, els experts han descobert detalls que ara es poden veure de prop. Ara bé, no s'hi faran visites. Els espais es poden reservar a un preu mitjà de 200 euros l'hora i per estança. I ho podrà fer tant un particular com una empresa. L'arquitecte en cap de Casa Batlló i responsable de les obres, Xavier Villanueva, explica com ha sigut la restauració.
23: Ha estat un procés complex, ha estat molt meticulós, ha sigut com un procés arqueològic que vas traient capes. Clar, hem començat pel 2019, però hem anat tirant enrere fins a 1906. I ha estat un procés curós, perquè estava ple de detalls, molts més detalls dels que ens podíem imaginar. Però, en canvi, hem vist que té una riquesa excepcional a nivell de qualitat, de materials, colors, formes.
16: A l'habitatge hi ha un dormitori, un menjador, una biblioteca, un celler... Tot plegat és una recreació de com podia ser la casa on van viure els descendents de la família Batlló, que hi van ser del 1906 al 2019. Una casa que manté l'arquitectura original, com la fusteria o el paviment, però que té tot el mobiliari nou.
1: Per cert, una notícia última hora. Aquest matí, Isabel Díaz Ayuso ha passat per la COPE i ha denunciat que la seva seguretat va estar en risc durant el viatge a Mèxic, segons Díaz Ayuso, el govern de Sheinbaum. I la Moncloa la van deixar tirada.
24: El gobierno de México y el gobierno de España ha puesto en peligro a mi equipo y a mí. Es profundamente violento y peligroso y el gobierno nos ha abandonado, el gobierno de España, un representante del Estado, lo ha abandonado y no solo lo ha abandonado, sino ha echado fuego desde aquí. Yo que tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que tenga que haber una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro gobierno. Nos podría haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio.
1: Recordem que Díaz Ayuso va tornar abans d'hora de Mèxic i va suspendre l'agenda dels últims 4 dies del seu polèmic viatge envoltada d'enormes crítiques. Anem acabant. A Girona, el Temporada Alta estrenarà aquesta tardor una quinzena de produccions, tant d'autors catalans com d'internacionals. Una de les estrenes d'aquest festival magnífic serà el nou projecte de Cristiani Hatahi, una adaptació de La senyoreta Júlia d'August Strindberg. I d'aquí uns moments tornem al trànsit en 30 segons per saber com està la xarxa viària avui amb les diferents mobilitzacions que hi ha dels metges i dels professors i dels mestres.
25: A Serenet creixem per donar-ho tot a internet.
26: Connectivitat, ciberseguretat, clau de proximitat. Veu.
25: Creixem amb més de 30 anys d'experiència i amb totes les solucions d'internet per a empreses.
26: Xarxes privades, fibra segura.
25: Creixem amb una gran capacitat tecnològica, amb data centers propis en territori nacional i amb una infraestructura de màxima seguretat.
26: Plans de contingència, SOC.
25: Creixem amb el millor servei al client, atès directament per tècnics professionals.
26: Telefonia fixa i mòbil.
25: Fes que la teva empresa avanci i creixi amb Serenet. Serenet, connectem amb la teva empresa.
1: I com dèiem, el trànsit.
27: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: En aquest matí tan complicat per la vaga de mestres i professors, tornem a actualitzar l'estat del trànsit. Anem a comptar cotxes des del RAC. Com està la situació? Ferran Aràndiga, bon dia.
0: Bon dia, doncs. Continuem pendents d'alguns talls encara actius per manifestacions del professorat, com el de la C31 en els dos sentits de la marxa a l'Hospitalet de Llobregat, que encara continua deixant fins a 2,5 quilòmetres d'aturades. També a la C17 a l'altura de Malla, encara hi ha tallada en dos sentits de la marxa la calçada i que continua encara amb desviaments senyalitzats i provocant fins a 2 quilòmetres de retencions, també en cadascun dels sentits. D'aquesta manera han quedat reobertes també la ronda de dalt des de ja fa una estona a la Vall d'Hebron, encara amb cues, però des d'Horta fins a Collserola, en sentit Llobregat, i des d'Esplugues fins a la Vall d'Hebron, en sentit Besòs. També ja ha reobert la B20, el nus de la Trinitat, i també el tall de la C32 a Mataró, en sentit Barcelona, tot i que encara continua amb 4 quilòmetres de retencions. També ha quedat reoberta la AP7 a Cerdanyola del Vallès, en tots dos sentits, tot i que es mantenen les retencions entre Parets i Mollet del Vallès, en sentit Girona, per unes obres que hi ha hagut fa una estona i que ara mateix ja han reobert els seus dos carrils tallats. Per últim, a la C55, cal recordar que encara queden alguns trams de lentitud i aturades entre Castellgalí, Castellbell i el Vilar, en sentit Abrera, per una marxa lenta que fa poca estona ja ha finalitzat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
3: Molt bé.
2: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
3: Perfecte.
2: Arribarem a tot?
3: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
4: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de vestits, perquè Nigèria ha acollit l'última edició dels premis Africa Magic Viewer Choice, el que cada any reconeixen els èxits del cinema i la televisió d'aquell continent. Però l'atenció mundial no se l'ha endut cap premiat, sinó una estrella de la televisió de Nigèria, Queen Mercy Atang, que va anar a la gala amb un vestit fet amb 500 pans de motlle. 5 mesos va trigar la dissenyadora tenint llestida la falda llarga i voluminosa feta amb pans. Qui el portava havia d'anar acompanyada de dos ajudants que també duien safates de pa. Va ser la manera que va trobar aquesta celebritat televisiva per promocionar el seu negoci de pa i pastissos. Una estratègia que ha rebut elogis per l'originalitat, però també crítiques dels que estan en contra del malbaratament alimentari i que ara l'acusen de tenir molta barra.
5: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
14: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
5: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Pràcticament un quart de 10.
15: Salut!
17: Però brindes amb aigua?
15: Amb Fontvella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
28: Salut! Salut!
15: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
29: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
30: Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
1: Hola, Laura Rossell, bon
31: dia
1: tingui.
31: Bon dia.
1: Hola, Ot Bou, com
32: hola,
1: estàs?
32: Bon dia i bona hora.
1: Esperant Lola García, que està atrapada. Hola, Toni Aire, bon
33: molt
1: dia.
33: Bon dia, Joan. Què tal? Bon dia, bon dia.
1: Joan López Alegre, bon dia. Bé, avui dia de vaga nacional de mestres i professors de la pública de la concertada, volíem parlar amb les dues parts en litigi en aquests moments, i per tant, aquesta hora al matí, deixeu-me que saludi la consellera d'Educació, Esther Niubó. Dissabte era amb el Bundó, el Via Lliure. Avui veurem com estan les coses uns dies després. Consellera, bon dia, moltes gràcies.
34: Molt bon dia, gràcies a vostès.
1: La d'avui és la primera vaga nacional de les tres previstes fins a final de curs. La situació se'ls ha descontrolat?
34: Bé, aviam, són situacions, no? Quan un té una vaga vol dir que alguna cosa doncs, no ha sabut resoldre, però en tot cas jo aquí doncs, s'ha expressat doncs, el compromís. Jo penso que aquest govern doncs, no només ha expressat doncs, la voluntat, sinó que ja s'ha compromès. No? Hem firmat doncs, fa setmanes, fa ja un parell de mesos, un acord molt important, un acord que realment no té precedents, perquè estem parlant d'un acord per valor de 2.000 milions d'euros, que això representa el 25% del pressupost del Departament d'Educació, que ja enfocava moltes de les reivindicacions, ja tenia aquestes reivindicacions dels docents, en primer lloc doncs, la millora retributiva, i és veritat que doncs, s'ha posat sobre la taula aquest increment del 30% del complement diguem, autonòmic i per tant vol dir que d'aquí 4 anys doncs, els docents cobraran 3.000 euros més anuals del que cobren ara i per altra banda doncs, millores estructurals del sistema que tenen a veure i acabaran doncs, impactant en una millora de la qualitat de l'atenció educativa des de menys alumnes per aula i sobretot doncs, més professionals de suport, siguin integradors, educadors, psicopedagogs per atendre aquesta creixent complexitat i diversitat que tenim a les nostres aules. Per tant, el govern ja ha fet una part molt important de la feina. Nosaltres defensem molt aquest acord doncs, que es va signar tant en comissions i en UGT perquè entenem que ja dona resposta, que no, que ja doncs, és un recull d'aquestes demandes de la comunitat educativa que efectivament doncs, durant molts anys doncs, segurament doncs, ha trobat que l'educació no s'havia situat entre les prioritats del país i que era necessari doncs, fer un pas endavant.
1: Ha dit que el departament ha fet una part important de la feina. El problema és que només ho ha tancat amb dos sindicats, UGT i Comissions Obreres, que només representen el 20% dels docents.
34: Sí, però pensi que en molts dels acords que s'han produït històricament en el país, i fins i tot més enllà d'acords sindicals o laborals, el pacte contra la segregació, el pacte nacional no, per l'educació, fins i tot la mateixa llei d'educació, doncs hi havia sectors, no, però si parlem de l'USTEC, que no han signat cap d'aquests acords i no per això doncs, li hem de restar importància. Estem parlant de reformes estructurals. Jo vull insistir en que un acord que representa el 25% del pressupost d'un departament no és un acord menor. No? Jo crec que més enllà d'amb qui acaba signant i no desmereix els sindicats amb qui l'hem signat, al contrari, però és important centrar-nos en el què. I al final, és a dir, jo no veig els sindicats, fins i tot que convoquen la vaga, que estiguin en contra doncs, d'aquesta reducció de ràtios, d'aquesta millora retributiva.

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
1: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
2: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
3: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
4: Pugui arribar a un acord per les dues parts.
5: Però miri, que aquests dies no hem estat sense fer res, és a dir, aquests dies...
4: No, si no nego, per favor, només faltaria que jo digués que no fem res. Jo dic reunir-se tots plegats.
5: Bueno, em refereixo que els canals de diàleg han estat oberts constantment i hem estat parlant, en fi, portem setmanes parlant i reunint-nos no només amb els sindicats, no, també amb altres en fi, veus molt importants del sector educatiu, com són les direccions de centre, són representants de família, són col·legi de docents, entitats pedagògiques, i amb tot això, doncs, a més hem estat avançant en el desplegament d'aquest acord, perquè al final l'interès que tenim tots és que totes aquestes mesures que s'han acordat, quan abans millor, doncs, tinguin un impacte a les aules, no, i permetin millorar aquest clima a les aules. És veritat que probablement doncs, també els mateixos sindicats que han convocat la vaga ja havien dit que tampoc la desconvocarien. És a dir, no era una qüestió i tant de bo que dijous doncs, poguéssim sortir tots amb vies no, de reconduir aquesta situació de conflicte. La mà estesa per part del departament i del govern doncs, em penso que és absoluta i aquí el que hem de... Jo penso que el que pot contribuir és evitar doncs, plantejaments a vegades maximalistes que ajuden poc no, a tornar a resituar les coses i sobretot treballar per acostar posicions. I em sembla que és un acord... Doncs, com deia abans, tan ampli, tan potent, tan estructural, que al final toquen les diferents qüestions que tots els sindicats, que tots els docents, diguem, comparteixen, que és possible trobar marges en aquest acord doncs, per acabar sumant doncs, tots aquests sindicats que fins ara doncs, no ho han fet.
4: Consellera, avui hem vist una entrevista al diari Ara de la portaveu d'Usteg, la Iolanda Segura, on diu que amb un augment de sou entre 400 i 500 euros al mes en tindríem prou que, fins i tot per desconvocar aquestes mobilitzacions. Primera pregunta, si l'ha sorprès aquestes declaracions i si es plantegen a pujar aquesta xifra o és inassumible per la Generalitat?
5: Miri, no m'ha sorprès perquè amb les converses que tenim doncs sabem, no? Sobretot en l'àmbit retributiu, quines són les seves demandes des del primer dia. Ara aquí jo crec que hem de posar les coses en el seu terme. No? Ahir mateix teníem una vaga indefinida no? a la Comunitat Valenciana, al nostre entorn, perquè en aquell moment doncs, havia fet una proposta d'un increment de 1.000 euros al cap de 3 anys. Nosaltres l'acord que ja hem signat suposa un increment de 3.000 euros d'aquí 4 anys i ens sembla que voler doblar aquesta xifra doncs, bueno, són precisament aquests plantejaments de màxims que ens sembla que a vegades doncs, no ajuden a reconduir la situació. Jo penso que podem trobar altres elements que són prou importants, que ens interpel·len a tots, com per exemple doncs, el reforçament d'aquests professionals de suport a la inclusió per atendre aquest alumnat, sigui doncs, generant doncs, més places d'educació especial que també són necessàries i sigui incrementant aquests professionals de suport, siguin educadors, siguin psicopedagogs, siguin doncs, auxiliars d'educació especial per doncs, reconduir no, aquesta situació i donar més mans, més eines dels docents que estan dia a dia a les aules. Em sembla que l'àmbit de la inclusió, no, d'aquest reforçament de professionals de suport, és allò que pensem que pot generar més consens, no, i que per tant es pot permetre doncs, millorar per una banda la qualitat de l'atenció educativa i per altra doncs, les eines i la força diguem, dels docents a l'hora de fer doncs, la seva tasca doncs, educativa i social doncs, amb les màximes garanties.
4: Consellera, si ens apartem del discurs polític / sindical, perquè la gent ho pugui entendre, on estem encallats en aquests moments en el procés de negociació? On es demana, és a dir, què es demana més per part de l'USTEC que de moment no es pot arribar i on no pot arribar a la Generalitat que l'USTEC reclama? És a dir, quins serien els punts claus en aquests moments que estem encallats?
5: Miri, jo insisteixo que tant pel que fa a la reducció de ràtios com a l'increment de professionals de suport a la inclusiva, fins i tot en àmbits com la reducció de la burocràcia, el reconeixement de l'autoritat docent, tot això són elements que ja estan en l'acord i que la majoria de forces sindicals compartien. No? Segurament si a dia d'avui podem estar més allunyats en un àmbit, probablement sigui no, el retributiu, sigui el salarial, però jo insisteixo, no som un govern que no s'hagi mogut, que no hagi fet un pas endavant, al contrari, no? Som un govern que ha fet un esforç, penso que sense precedents, per donar resposta a aquestes demandes.
4: Parlant en plata, educativa. Consellera, parlant en plata, problema de diners.
5: Però jo t'ho vull insistir, és a dir, si estem, no, si s'ha fet aquest esforç per incrementar un 30% el complement...
4: No, sí, jo entenc el que ha ofert

0: És a dir, el problema on hi ha ara en aquests moments, que estem encallats, és amb els diners.
1: Probablement, no? Si dijous veurem, no? Tornarem a seure tots en una taula. A mi em sembla que amb la resta de qüestions doncs, probablement hi hagi un consens bastant majoritari i probablement doncs, el tema en què puguem estar més allunats és el tema retributiu.
0: Home, de fet, avui és el que diu la portaveu d'USTEC, no? Que en 400 o 500, entre 400 i 500 euros més al mes, això es desconvoca.
1: Clar, el que passa que no sé si hi ha altres col·lectius que plantegin doncs, aquest increment de 400 euros mensuals. Penso que estem passant doncs, d'una congelació d'aquest complement que fa 25 anys que no es tocava, és a dir, aquest increment del 30% d'aquest govern arriba després de 25 anys que aquest complement hagi estat congelat. I ara penso que, doncs, en fi, és el que dèiem, no? Passar del 0 al 1.000 en un dia doncs, és molt difícil, sobretot perquè hi ha moltes altres necessitats. I insisteixo, aquí la voluntat és de reforçar doncs, aquesta confiança, aquest respecte, aquest reconeixement dels docents que fan una feina doncs, més enllà de la seva, no? Que és clau per la cohesió, per l'equitat, pel progrés del país, però no acaba tot en la retribució, sobretot si venim d'un increment important que ja s'ha produït i a partir d'aquí hi ha altres elements que acaben revertint en el seu benestar, no? I la seva feina. No? Que és aquesta disminució d'alumnat per aula, és aquestes majors mans professionals i especialitzades per atendre millor aquesta diversitat i, per tant, ens sembla que un espai que podria generar més consens és aquest reforçament de professionals de suport. De fet, doncs, fruit de l'acord amb Comissions UGT, doncs ja el proper curs ja començarem amb 500 nou professionals, que això ho vam anunciar la setmana passada, i, per tant, ens sembla que l'acord és prou ampli com per reforçar, diguem, a través d'exploració de marges aquestes qüestions. Mm.
0: Per vostè és un ús pervers de la vaga?
1: Miri, a mi no. Jo crec que la vaga doncs, s'ha de respectar, només faltaria, no? I és un dret que s'ha de garantir, igual que s'ha de garantir només faltaria el dret a l'educació. Ara, a partir d'aquí, jo crec que a mi vull molt doncs, expressar aquesta mà estesa perquè el que hem de fer entre tots és reconduir la situació, trobar vies per rebaixar doncs, aquesta tensió que viuen els equips directius, que viuen els claustres, que viuen les famílies, que penso que no mereixem com a país, que no... Penso, a més, que segurament tenint en compte aquest esforç que ha fet aquest govern amb aquest acord per valor de 2.000 milions d'euros, doncs no s'acaba de correspondre, però en tot cas la voluntat és doncs, trobar els marges, trobar doncs, la manera de tornar a seure en una taula i poder reconduir aquesta situació i trobar respostes perquè el que ens interessa és enfortir el sistema educatiu. Tenim molts reptes a l'educació, no només a Catalunya, al conjunt del nostre entorn i del món. Demanem molt a l'educació i hem d'enfortir-la i, per tant, això és una prioritat d'aquest govern, però a partir d'aquí jo demano tothom, doncs, fi, que siguem responsables, que no perdem mai de vista l'objectiu últim, que ha de ser doncs, l'aprenentatge, el desenvolupament, el benestar dels infants i joves, i a partir d'aquí, escolta, tot el que puguem sumar, tot el que puguem contribuir a resoldre aquest conflicte, doncs ho farem.
0: L'USTEC li ha confirmat, consellera, que serà en aquesta taula de dijous?
1: Formalment no. Vam poder parlar diumenge, però formalment doncs, no tenim la confirmació que hi assisteixi.
0: Diumenge els hi va dir que hi serien?
1: No, diumenge vam poder parlar i vam parlar doncs, d'aquesta convocatòria, però vull dir que no tenim la confirmació formal d'assistència. M'agradaria que hi fossin.
0: Consellera, l'altre dia amb el Xavier Bundó al Via Lliure va dir que no en tenia, que no li havien informat. Infiltrar dues mosses en una assemblea sindical amb aquest ambient de caldejat va ser una bona idea?
1: Miri, jo no vull entrar a valoracions, jo la mateixa consellera Parlon doncs, deia ahir que valoraran des de no, la pròpia Direcció General doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat doncs, d'aquest operatiu. Jo confio no, en conèixer doncs, les explicacions doncs, del propòsit d'aquesta intervenció.
0: Però va sorprendre?
1: Sí, em va sorprendre perquè no ho coneixia, no? I per tant, doncs, va sorprendre, però aquí, doncs, màxima confiança doncs, en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra i jo, doncs, espero que al llarg d'aquesta setmana, doncs, quan puguin donar totes les explicacions que convinguin i siguin pertinents, doncs, no? També serà més fàcil tenir una opinió al respecte.
0: A falta d'explicacions, infiltrar policies a reunions de mestres li sembla proporcionat, oportú i justificat, com deia la consellera Parlon?
1: Miri, jo no vull entrar en la proporcionalitat perquè, com deia, doncs, desconec doncs, el propòsit i els objectius que hi havia darrere, segurament, doncs, en fi, l'oportunitat no seria la millor, però en tot cas, doncs, insisteixo, jo crec que aquí correspon primer donar les explicacions que siguin necessàries i a partir d'aquí, insisteixo, des de la confiança absoluta en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra.
0: Una última pregunta, sap qui va ordenar la infiltració i per què l'ha informat?
1: No ho sé, no li puc dir perquè això ho desconec.
0: Consellera, moltes gràcies i molta sort, de debò.
1: Moltes gràcies, molt bon dia.
0: Bon dia. Són 2 minuts els que falten per 2:15. D'aquí uns moments parlarem amb la portaveu d'USTEC també per saber exactament... Estem anclats des de fa... amb el tema de l'ensenyament, que és un problema capdalt al país. Hola, Lola García, què tal?
2: Bon dia.
0: No, home, no, però més faltaria. Avui s'entén tot.
2: És que...
0: Sí, sí. Perquè si no és una cosa, és una altra.
2: Horrible.
0: Sí, hem de dir que ja fa molts anys que sentim manifestacions per part de la... Però molts vol dir... Molts. O sigui, el sindicat USTEC forma part de les nostres vides des de fa moltes dècades. I estem parlant molt de... El que passa que ara sí que avui tinc la percepció, que després de llegir l'entrevista a la Yolanda Segura que avui li fan al diari Ara i el que acaba de dir la consellera Niubó, la percepció és que en aquests moments on estem clavats és amb el tema salarial.
3: 432 milions.
0: Sumant...
3: 400 euros per 12 mesos per 90.200 de la pública a Catalunya. 432 milions.
2: Et sembla molt o et sembla poc?
3: Em sembla... sí. Contestant a la teva pregunta concreta, jo, si estigués en el lloc de la consellera Niubó, per una cosa que ella acaba de dir a l'entrevista que li feia en Jordi, no els donaria, perquè a continuació... pot aparèixer qualsevol sector professional vinculat a l'àmbit públic i reclamar aquests diners. I crec que hi ha una obvietat, que és que en els darrers anys aquella idea de que els treballadors privats guanyaven més i els treballadors públics guanyaven menys, però a canvi tenien una feina fixa, ja fa molt de temps, precisament per la pressió sindical, que això ha desaparegut. I que ara el sector públic té moltes millors condicions laborals de vida i de salari que el sector privat i, per tant, no pot cedir amb això, que, a més, com diria Josep Pla, qui ho pagarà, sense que a continuació vingui tota una retaïla de gent.
0: Otbou.
4: És que jo no crec que sigui un problema d'enginyeria pressupostària. Jo crec que si seguim la seqüència del que ha passat amb aquestes protestes, veurem molt clarament com fa molts mesos, anys fins i tot, que la situació en el sector educatiu català, que és un mirall de la situació a la societat, és pràcticament arribat al límit. Els mestres fa molt de temps que demanen ràtios més baixes, que demanen més recursos per l'escola inclusiva, que demanen menys càrrega burocràtica i menys càrrega de feina, que declaren que fan de mitjana més de 9 hores extres cada setmana, que declaren que hi ha una situació a les aules cada vegada més conflictiva. I la resposta que aquest govern del president Salvador Illa ha estat capaç de donar a un problema tan greu i tan enrevessat ha estat... d'esquena als sindicats majoritaris i d'esquena a la majoria dels professors, fer un pacte amb els sindicats minoritaris, anunciar, mentrestant, un acord amb l'escola concertada, enviar la policia a les assemblees de professors per contravenir l'organització de les protestes i de la negociació, i negar-se a negociar amb els sindicats majoritaris fins ara, fins que la situació ha estat realment insostenible. I la consellera Niubó ha estat incapaç de fer... ni una unça d'autocrítica. O sigui, la primera autocrítica que hem sentit en tots aquests mesos de part del Departament d'Educació ha estat avui en aquesta entrevista a la consellera Niubó dient alguna cosa, si hem arribat fins a aquest punt, és que no hem sabut resoldre. Però quina cosa? Perquè jo tinc la percepció que la incapacitat escandalosa d'aquest govern de reconèixer els seus propis errors i de reconèixer que és un error arribar a un acord sense comptar amb la major part de la plantilla perquè es pensaven que així podien pacificar el col·lectiu com ho han fet sempre, la incapacitat de reconèixer aquest error i l'arrogància primer del conseller Dalmau i ara la incapacitat de rectificar de la consellera Niubó és el que genera el problema polític. És a dir, és un problema polític, no és un problema d'enginyeria pressupostària.
5: És que jo crec que, com tu saps, Jordi, que a mi m'agrada la novel·la Misteri, hi ha allà sempre la pista falsa. Jo crec que els diners són una pista falsa. Evidentment és una... Per entendre el moll de l'os del que estem parlant, sí que és evident que hi ha una qüestió de diners, però clar, fixa't la posició de malestar permanent del sector, com a mínim del sector majoritari que representa el professorat, en aquest cas a l'USTEC, passa, malgrat que ens han dit 50 vegades que s'han revertit les retallades. Quants governs no han dit des dels temps de les retallades? És a dir, i ara tenim Esther Niubó, però abans Anna Simó, González Cambray, Josep Bargalló... és a dir, tu comences a anar després d'aquella època i en teoria ens han anat dient cíclicament que s'havien revertit les retallades, que el tema econòmic estava resolt. Està del tot? No, però sí que és veritat que no és l'únic front. Jo crec que tenim un tresor a Catalunya que no valorem prou, que és la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya. Allò va ser aprovat amb una majoria amplíssima del Parlament de Catalunya que a dia d'avui està desarticulada, com tantes altres coses en els temps que vivim. És veritat, en aquell moment recordem que bàsicament va votar en contra el PP i la resta estava a darrere d'això. Per tant, sí que es cal refer ponts amb el sector, però també a nivell parlamentari, perquè hi ha el convenciment, per exemple, des del govern aquest i anteriors, que amb l'USTEC no es pactarà mai res de pes que acabi satisfent-los. Però el problema va més enllà del sindical. És a dir, per exemple, han retallat competències dels directors en la perfilació de places. Clar, tu no pots tenir en contra els directors i els sindicats i a sobre no tenir una majoria parlamentària que t'avali i et reforci. Aleshores, clar, tu has de poder parlar de coses importants, que jo crec que s'ha posat en valor, i tu li preguntaves a la consellera, Jordi, el tema de la inclusió, de l'acollida de nouvinguts, és a dir, que no parlem només de diners, parlem de moltes coses, de com ha canviat el país. No és només una qüestió de diners, i clar, i davant d'això tenim que, des del punt de vista dels que han de gestionar el sector, s'ha perdut l'utilitat i també la complicitat davant dels mestres, no? Aleshores, si hi ha deures que han de fer els sindicats, també per la seva banda, o l'USTEC en aquest cas, no? És a dir, que no es transmeti tampoc la sensació que ara amb la pujada de sou que tu apuntaves aquest matí dels 400 euros ja s'ha acabat el problema, perquè clar, la gent dirà no, però hi era un problema només de sou, no és un problema només d'això, va molt més enllà. I el govern de teixir complicitats, i no sé si està en aquesta dialèctica, perquè és un govern que en teoria té aquest relat del govern de tothom, d'aquesta idea de l'entesa, no? De la conciliació, del parlar, etc. Però aquí s'ha de notar, i jo crec que s'ha de parlar amb això, amb els directors dels centres, amb els sindicats, i també a nivell parlamentari.
0: Lola.
5: Posa ponts.
2: A veure, jo crec que parteixo de la premissa que, per mi, els mestres sempre estan mal pagats. És a dir, haurien de cobrar més i haurien d'estudiar més. És a dir, haurien d'estudiar més, o sigui, tenir una formació acadèmica amb un nivell, diguem-ne, més exigent per la seva reputació, també. O sigui, jo crec que és una professió que ara mateix està devaluada en tots els sentits. O sigui, en el sentit d'autoritat, en el sentit de reputació prestigi. Professional, de prestigi, de sous, evidentment de sous també, perquè una cosa comporta l'altra. I ara mateix, doncs, un professor de secundària, doncs, cobra 2.500, 2.700, això dels complements ja fa variar les coses, però jo parteixo d'aquesta base, no? Que crec que haurien de cobrar més i hauria de ser una professió amb molta més reputació. Mestres i metges. Són el pilar de la nostra societat. A partir d'aquí, clar, venim de 10 anys de retallades, efectivament 10 anys més per restablir, diguem-ne, el sou que teníem abans de les retallades, i ara ens trobem que en una situació macroeconòmica bona, resulta que hi ha el problema de la inflació i la gent el que detecta és que amb el seu sou, encara que hagi pujat una mica últimament, li dona per menys. I això en determinats sectors, doncs, a banda que tenen unes eines de pressió més importants també, doncs s'acaba veient, i no està passant només aquí, està passant a la Comunitat Valenciana ara mateix també, i a mi no m'estranyaria que això s'escampés i s'escampés a d'altres sectors també, perquè normalment sempre es diu, us en recordeu quan hi havia la crisi, la gran recessió, no hi havia manifestacions al carrer. O sigui, la gent estava tan acollonida que no sortia al carrer. És ara quan veus que, ostres, t'estan explicant que en teoria l'economia va bé i resulta que a la teva butxaca no ho notes. I tot això està fent, doncs, això, que sigui una tempesta perfecta. Després hi ha la casuística, diguem-ne, de si s'ha negociat bé o malament amb aquesta estratègia, no? De que, bueno, el departament va considerar en aquell moment, o presidència en aquest cas, perquè era el conseller de presidència, va considerar que, doncs, tenia al davant molta gent en contra i que la millor manera era començar a negociar amb els uns i aquests s'hi van posar bé. Bueno, no sé si és la millor estratègia o no, perquè jo no soc negociadora de convenis, però i ara ens trobem que efectivament s'està concentrant tot en el tema salarial, perquè, segons ha dit la consellera a la vostra entrevista, d'altres qüestions sí que estan molt oberts a parlar. El que passa és que, clar, a qualsevol persona avui dia, a qualsevol català mig, li dius 400 o 500 euros mensuals I clar, jo em poso a riure, o sigui, és que això és inabastable, o sigui, no. Si estem dient que els seus sous són de 2.500 o 2.700, o sigui, pujar 500, entenc que és de màxims, perquè és que si no, no hi ha possibilitat de negociació.
0: Un segon. Eudald Martínez, que és una persona que segueix habitualment al món del sistema educatiu català, el tinc en línia, no sé on para l'Eudald Martínez, però segurament per aquests mons de Déu amb les manifestacions dels mestres, eh, Eudald?
6: Sí, mira, ara camí de l'estació del Clot, que és un dels punts on començarà a 11:15 una d'aquestes columnes que ha d'arribar fins a la plaça Urquinaona, que és on hi haurà la manifestació a les 12, el gran acte d'avui després dels talls de carreteres que hi ha hagut a primera hora.
0: Val. Què et sembla tot plegat, Eudald? Del que senties
6: mira,
0: ara?
6: Primer de tot, deixa'm dir que vostè, que ara ha enviat també ja una mica d'apreciació de tota aquesta polèmica, no? Aquests comentaris que feia la portaveu Iolanda Segura al diari Ara, ells recorden que inicialment el que demanaven en les negociacions era un increment del 100% del complement específic, que això són uns 700 euros, i per tant, ells consideren que ja estan fent una rebaixa important quan ara reclamen 400 euros, que això seria un increment més o menys del 60%. Recordem que ara mateix l'acord signat amb Comissions Obreres i l'UGT parla d'un augment del 30% d'uns 200 euros, per tant seria duplicar aquest augment del complement específic. I per tant, doncs, ells diuen que això és un punt per començar-ne a parlar, i també el que remarca Ustec és que ells, sigui quin sigui l'acord al que puguin arribar al departament, ells tampoc tindran l'última paraula sobre si ho acaben signant o no, perquè el que faran és, com ja van fer amb l'acord de fet amb Comissions Obreres i l'UGT, fer una consulta amb tot el professorat, i que per tant, si ells troben que l'acord que es pugui arribar és més o menys decent, però en canvi el professorat ho segueix rebutjant, ells no ho signaran. I això ho dic perquè és veritat que aquestes vagues, a diferència del que ha passat altres anys, jo crec que aquí també els sindicats fins a un punt és evident que tiren molt del carro, però jo noto que també els estan empenyent moltíssim des del professorat de base. És a dir, que hi ha molt malestar entre el professorat de base més enllà dels sindicats, i que, per tant, per dir-ho així, també estan una mica lligats de mans i peus de dir, ostres, és que nosaltres potser signaríem una cosa més a la baixa, però és que el professorat se'ns tirarà a sobre, com ha passat, de fet, no, amb l'acord de Comissions Obreres i l'UGT. I un exemple d'això és que, per exemple, tota aquesta acció de no fer colònies el curs que ve ni sortides extraescolars, això no s'ha organitzat directament des del sindicat, sinó que surt de diverses assemblees d'instituts, d'escoles, i que evidentment els sindicats han acabat donant suport, però el que em refereixo és que aquí compta, perquè potser no només s'han de convèncer els sindicats, sinó que hi ha molt professorat que diguem-ne va més enllà de la lluita organitzada que estan fent els sindicats.
0: Val, aguanta-ho dalt, perquè d'aquí uns moments també parlarem amb la portaveu d'Ustec, i en parlem tu i jo també, parlem si vols fer alguna pregunta, però Laura, algun comentari abans d'anar a la publicitat?
7: Crec que és enganyós centrar-ho tot, focalitzar-ho tot en aquests 400 euros al mes. És que no és això la reivindicació, el gruix de la reivindicació dels sindicats de mestres no va per un augment en la nòmina, va per tota la resta, i només cal acostar-se a qualsevol...
0: Però dic que amb això hi ha un acord, diu.
7: Sí, però per això dic que estem posant el focus en la qüestió salarial, i no és l'única reivindicació que hi ha, i si t'acostes a qualsevol escola pública on per cert va més del 60% de l'alumnat del nostre país, per tant sí, mereix una inversió vista com a inversió i no com a despesa per part dels governs, perquè l'educació, com diu la Lola, és un dels pilars del país, però veuràs aquesta complexitat en què es tradueix: en aules plenes, en aules amb alumnes nouvinguts, en aules on cada cop hi ha més diagnòstics de discalcúlia, dislèxies, trastorns diversos, i s'ha de fer una atenció més personalitzada, perquè la societat estem muntats i organitzats ara així, per tant, necessiten aquests reforços, i la precarització que s'ha acumulat durant tots aquests anys és molt evident quan trepitges una escola.
0: M'agradaria saber també quin acord es va firmar, quin conveni es va firmar l'última vegada amb el tema econòmic.
4: Bueno, és que aquest complement salarial des del 2001 que no s'actualitza. Les xifres poden...
0: Però hi ha hagut negociacions de comitè, de conveni, suposo.
4: Bueno, ha estat... Sí. Precisament el que passa ara és que hi ha, per primera vegada en molt de temps, un acompanyament de la mobilització en aquesta mena de negociacions, que un col·lectiu històricament amb força negociadora per raó de l'arquitectura...
0: Vostè sempre ho ha estat. Sí, però, per això em sorprèn que el 2001 no hi hagi hagut cap canvi econòmic des del 2001, com dius, oh, però em sorprèn que...
3: la Laura parla d'una complexitat de la societat i això que tu apuntes, en el fons ho podríem apuntar a la justícia i el que ha passat amb la mediació, ho podríem apuntar amb la salut, amb tots els temes, sobretot de la necessitat de professionals amb salut mental i de l'atenció a la gent gran. O sigui, no és un tema específic solament del tema de l'àmbit de l'educació, o sigui, és una diversitat social i una major complexitat de la societat que afecta a tots els sectors. Però escolta'm, jo de lo que esteu dient us vull recordar, ja que t'ho has tocat el tema dels convenis, Jordi. Hi ha tres convenis d'ensenyament a Catalunya. Un conveni de la privada, un conveni de la concertada i un conveni de la pública. Perdoneu-la que ho digui de mi mateix, eh? Jo que quan vaig acabar la carrera vaig exercir de professor a l'ensenyament secundari i el batxillerat, després de fer el CAP, etc. Tot el que aspirava un profe de la privada era poder saltar la concertada, perquè les condicions econòmiques, el número d'hores de classe i la feina que tens a la concertada és menor que la privada. I a tot el que aspirava un profe de la concertada, per tant, d'una escola religiosa, per exemple, concertada, era poder fer unes oposicions i passar a la pública. O sigui, no ens equivoquem. Les condicions d'un professor de la pública, a dia d'avui, són molt millors que el de l'altre 40% que està a la concertada o que està a la privada. No, I quan estem parlant del sou que estava citant la Lola, que el desconeixia, perquè, clar, jo sóc molt vell, i en aquells moments jo cobrava, ho puc dir-ho, a la privada, 1.200 euros bruts al mes, parlo, doncs, dels anys 90 del segle XX.
7: És que no ha pujat molt.
3: Escolta'm,
8: no problema.
3: L'altre dia van sortir les dades de l'IDESCAT, vale? La renta familiar disponible a Catalunya són de la setmana passada, eren 20.530 euros, perquè em va cridar l'atenció, perquè em va semblar una quantitat amb la que la gent ha de fer caps i mànigues per viure, perquè és renta familiar disponible. Per tant, amb el sou que tu acabes de dir, jo no dic que siguin rics, però clar, acabo. Jo el que sento és, vull 400 euros més, però és que clar, les darreres vagues, quan hi havia el conseller González Carambarai, era que no volien començar les classes abans de la Diada. O sigui, la sensació que tinc jo, escoltant en aquesta gent, és, vull cobrar més i vull treballar menys, què voleu que us digui? I després podem discutir sobre tot el que ha fet la conselleria, que òbviament no semblen els més competents del món. Però la sensació és que aquesta gent, que no té la pitjor de les vides del món, què voleu que us digui? El que volen és cobrar més i treballar menys.
2: Només faltaria que els professors tinguessin la pitjor vida del món.
3: Diria
2: molt poc per part de la nostra societat.
0: Un segon, sisplau, que són 3:15, queden a la publicitat, de seguida en continuem parlant, i d'aquí uns moments també la Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, en parlarem aquí al Món a RAC1. Per cert, una notícia d'última hora, i és que... aviam. El pacient que va donar positiu provisional per antivirus espanyol va presentar a nit febrícula i símptomes respiratoris, tot i que en el moment actual es troba aparentment estable i sense empitjorament clínic evident, segons fonts del Ministeri de Sanitat. Anem a Cort Inglés, que és el millor que podem fer aquesta hora. Hola, Noemí, bon dia.
9: Hola, hola, com esteu? Com va tot?
0: Sempre.
9: Ja tenim aquí la setmana d'internet del Cort Inglés. Només fins al diumenge 17 de maig, a web i app del Cort Inglés, tens fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'article i moda, sabateria, accessoris, llar, esports, joguines, música i molt més. I en alimentació, drogueria i perfumeria t'emportes 10 euros de regal per cada 30 euros de compra a la web del supermercat El Cort Inglés, d'Hipercor i també a l'app. I si no la tens, descarrega-te-la ja. En l'àrea de bellesa aconsegueix un val del 10% addicional, exclusiu online, en una selecció de perfumeria, maquillatge i parafarmàcia. I també en les botigues, aprofitant la setmana d'internet, trobaràs fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor i fins a un 20% en electrònica. Que res no t'aturi. No oblidis descarregar-te l'app del Cort Inglés per comprar fàcil i còmodament. Hi ha ofertes per tothom. Aprofita-les. Només fins al diumenge 17 de maig, setmana d'internet del Cort Inglés. I recorda que aquest diumenge les botigues del Cort Inglés de Plaça Catalunya, Diagonal, i també el supermercat de Francesc Macià estaran oberts de 12 del migdia a 8 del vespre. I així podràs fer les teves compres amb comoditat. Doncs així acabem, que acabeu de passar bon dia. Adéu-siau!
10: RAC 1.
11: Salut! Però brindes amb aigua? Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
12: Salut! Salut! Salut!
8: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
12: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
13: Hola, com anem?
12: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
14: Molt bé.
12: I la petita, com està?
14: Doncs ja camina.
12: I el gat?
14: Bé, molt bé.
12: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
15: Ostres, m'encanta.
16: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
12: Benvinguda.
17: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
18: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
19: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
20: Ara amb Lidl Plus 6 Burger Meat mixtes per 3,39, t'estalvies un 15%. I 500 grams de cafè natural malt per 3,89, t'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
21: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
23: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
24: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
25: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
26: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
27: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
31: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
32: El perquè de tot plegat.
0: 9 minuts i les 10 en punt del matí. En línia ara la portaveu del sindicat USTEC, la portaveu d'USTEC, que és la Iolanda Segura. Iolanda Segura, bon dia, moltes gràcies.
33: Hola, molt bon dia.
0: Acabem de parlar amb la consellera Esther Niubó. La consellera ha assegurat, o almenys així ho hem entès aquí a la taula, que l'acord ja inclou reducció de ràtio, reducció de la burocràcia, augment de personal per atendre la diversitat, i que, per tant, ara en aquests moments les converses estan encallades únicament en la part salarial. És així?
33: No és així. Perquè el contingut de l'acord no reverteix realment una situació de, no, que tenim a les aules, que és aquesta complexitat tan màxima, no, que ha augmentat en els darrers anys i que no es resol en 4 recursos. De fet, t'has de dir que en la proposta d'acord, mesures com aquesta, la reducció de ràtios, la dotació de recursos, no serien fins no el curs que ve, sinó l'altre. I que ara, en els darrers dies, ha anunciat que hi haurà una dotació hi ha un desplegament d'unes 500 dotacions amb diferents figures i tal, des del curs que ve. La reducció de ràtios no s'aplica des del curs que ve, sinó aquestes dotacions. Molt bé, és que resulta que això no està a l'acord. I resulta que això va ser una proposta que li vam fer des de l'USTEC quan ens vam reunir amb ella, un cop ella va tornar, es va reincorporar de la seva baixa mèdica, i ens vam reunir i vam dir, bueno, doncs mira, de quina manera podem treballar per intentar desencallar aquesta situació, arribar doncs, a un bon acord, doncs, bueno, doncs cap aquí, cap allà. I aquesta proposta de dotacions nosaltres li vam traslladar a la consellera. Vam ser l'USTEC. I ara resulta que una cosa que no hi havia voluntat i que no recollia l'acord, ara ho desplega. Què demostra això? Que l'acord és ampliable. Tant en el tema salarial com en temes de desplegament del model d'escola inclusiva. Això no és suficient. És un punt d'inici per arribar a desplegar el model d'escola inclusiva necessari amb totes les mesures i tots els recursos que fan falta per poder atendre a tot l'alumnat en funció de les seves necessitats. És crear aquesta estructura necessària, no? amb aquesta, equips multidisciplinars que han de treballar conjuntament per atendre l'alumnat des de les causes que originen doncs, el seu baix rendiment o les seves, el seu estat emocional que afecta directament doncs, a la seva aprenentatge, no? Mm. Evidentment hi ha és un tema a treballar de forma molt, molt intensa, però hi ha d'haver un punt de partida. Un bon punt de partida doncs és ja que el curs que ve hi haguin aquestes dotacions, però evidentment el tema salarial també és bàsic i important perquè podem desencallar aquest conflicte.
0: La consellera ha insistit que s'ha arribat a un acord sense precedents amb la resta de sindicats i ja li hem dit que la resta de sindicats suposen un 20% del total de mestres i de professors, però diu que ella recorda que d'aquí a 4 anys els docents cobrareu 3.000 euros més del que cobreu ara. Quants en demaneu vosaltres? D'aquí 4 anys.
33: Doncs a veure, mira, jo vull recordar que nosaltres hem anat amb una proposta de màxims que era en termes salarials, parlem, doncs que sobre el complement específic, doncs doblar aquest complement específic. Serien entre 700 i 800 euros. Uh-huh. D'aquesta proposta, que de màxims, a la proposta de mínims que han fet ells, que són aquests 3.000 euros que... Sí, 3.000 euros d'aquí 4 anys, perquè són 60 euros mensuals. Ho volem deixar molt clar, són 60 euros mensuals a aquest curs, vale? Bruts. Que si hem de fer comparatives, els Mossos d'Esquadra se'ls hi apliquen des d'allà gairebé 300 euros mensuals. Vale? Des d'allà, nosaltres d'aquí 4 anys, quan assolim aquests 200 euros, la inflació s'ho haurà menjat, vamos, i estarem no a la que es ve de sortida o pitjor. Però és que d'aquests màxims als mínims hi ha una àmplia gamma d'oportunitats.
0: Que és el que has dit avui, el tema del diari Ara, que amb un augment de sous d'uns 400, entre 400 i 500 euros mensuals, podríeu aixecar la protesta. Però aquí el dubte, la consellera, és que diu que això és impossible. Per tant, estem en un carreró sense sortida, no?
33: No, això de que és impossible, si han pogut pagar 300 euros als Mossos d'Esquadra, home, com a mínim poder parlar des d'aquest punt de partida, també, no? Per tant, la impossibilitat la posen ells. Nosaltres, mira, tenim el suport dels grups parlamentaris que diuen que donaran suport a qualsevol partida pressupostària que reverteixi les mancances salarials i també les mancances que pateix l'alumnat en la seva atenció. Comptem amb l'afirmació d'una consellera d'Economia que ha afirmat en diverses reunions que a la Generalitat estan entrant més diners que mai, que ara estem en un bon moment pressupostari. Tenint en compte que l'educació fa temps, que fa aigües, que no superem el 2,5% d'inversió quan hauríem d'estar al 6%, dir que això és impossible és una falta de responsabilitat.
0: Mm-hmm. És veritat que la reducció de ràtios vindrà sola, entre altres coses perquè... No hi ha natalitat.
33: Hi ha una davallada de la...
0: Efectivament, per tant, estem en una mena de piràmide invertida i els professors deuen estar espantats perquè acabaran sobrant mestres.
33: Bueno, és que aquí hi ha una altra qüestió, i és que no dubten a retallar grups quan haurien d'aprofitar aquesta davallada de la natalitat per esponjar els grups, però mantenint els grups que hi ha. no? I mantenint les dotacions en els centres que estem demanant són més mans, precisament. Si el que necessita les aules catalanes, donada que són les aules que recullen més complexitat de totes les comunitats autònomes, un de cada tres alumnes té necessitats específiques de suport educatiu. Per tant, el reforç de les plantilles ja ha de ser, per tant, no té sentit que retallin grups i que retallin plantilles. S'han de mantenir, perquè això no és cap esforç pressupostari, perquè ja s'hi està invertint, no? en aquestes dotacions i en aquests grups. Per tant, aquí no hi ha... És mantenir la dotació pressupostària que tenim i ampliar-la. O sigui, el que hem de demanar és ampliar-la. I el que estan fent és retallar en grups, mantenir concerts educatius i retallar dotacions en els centres, en comptes de posar els recursos que estem demanant de reforçar aquestes plantilles.
0: Yolanda, no té cap mena de lògica. Per tenir-ho clar i ens puguem entendre, és a dir, pel que veieu i preveieu que pot passar en el futur, és a dir, els que ja estan molt mal pagats i no fan falta molts més mestres, seria això?
33: O sigui, dotació de plantilles sempre fa falta. Que puguem tenir menys desdoblar grups, per exemple, per tenir menys ràtio. I quan dic desdoblar grups, pot ser desdoblant-los físicament, si hi ha els espais necessaris, o fer codocències, que és una altra fórmula també de desdoblar, però és que no només necessitem docents, necessitem personal laboral, les educadores d'educació especial, les integradores socials, educadores socials, psicopedagogues, no? En el cas de docents, necessitem psicòlogues infantils, que necessitem una estructura de recursos i de mesures necessària, tant interna com externa, perquè també tenim els serveis educatius, tenim els serveis socials, que hem de treballar conjuntament, perquè el que li passa a l'alumnat no, a dintre de l'aula és un reflex del que viu a fora de l'aula. Uh-huh. I és el que condiciona pues, el seu estar
0: clar,
33: emocional.
0: Per això és tan important l'augment de places a les escoles d'educació especial. És a dir,
33: No, per això és tan important l'augment de recursos a les escoles ordinàries, perquè hi ha alumnat que ha de poder tenir cabuda a les aules ordinàries. D'acord? Sí que hem de revisar molt el decret d'inclusiva, s'ha de fer una revisió, perquè evidentment la complexitat ha crescut, ha canviat, la societat ha canviat, la composició social ha canviat, i per tant s'ha de fer una revisió d'un decret que és del 2017 i que estem al 2026. S'ha de fer una actualització, evidentment que hi ha una revisió, i també pensar doncs, si hi ha algun alumnat que, ostres, que l'aula ordinària està a l'aula ordinària, no li aporta cap benefici. Això, evidentment. Però hi ha alumnes que poden estar perfectament a l'aula ordinària si tenen l'acompanyament necessari.
0: Hi ha una cosa, Yolanda Segura, que em sembla que també és molt important i que, en general, en parlem tots molt poc, tots plegats, eh? Tots plegats, vull dir, des dels sindicats fins a les conselleries, fins als mitjans de comunicació, que és la qualitat de l'educació.
33: Home, doncs nosaltres en parlem molt, perquè justament si estem demanant totes aquestes mesures i recursos és perquè el que volem és que hi hagi una educació de qualitat. És que els resultats tenen a veure amb... Mira, si ens hi fixem, la davallada de resultats també ha anat paral·lela a l'augment de la complexitat. No? També a l'augment de les desigualtats socials. Tenim una societat que cada vegada ja creixen més aquestes desigualtats, no? I això es trasllada a l'aula. La realitat a les aules és la realitat social, la composició social que tenim ara. I això no s'ha acompanyat ni dels recursos ni de les mesures necessàries. Per tant, no volgués treure peres amb un pomer, no? Uh-huh. Perquè si tu hi ha una transformació social, si tu no fas una transformació educativa, no vulguis obtenir bons resultats, perquè és que és impossible. Si jo atengo... No? Hi ha alumnes que necessiten una atenció totes les hores, no al costat, específica, individualitzada. Si jo dedico la meva atenció a aquest alumne, estic desatenent a la resta. I viceversa, si atenc a la resta, aquest queda desatès. I el que s'ha de poder assegurar és que la meva intervenció a l'aula, no?, vagi acompanyada de tots aquells recursos que assegurin l'atenció de tot l'alumnat, perquè tothom tingui oportunitat de participar i de progressar en igualtat de condicions. És això el que no està passant ara, i evidentment això reflecteix els resultats.
0: Jo deia avui a les 8 del matí, Yolanda, una cosa que em sembla bàsica. És a dir, normal... escolta'm, jo estic convençut que s'arribarà a un acord. Estic convençut, pel bé de tots plegats, Llavors, a mi el que em genera grans dubtes és per què no... Ja ho sé que algú ha de trucar l'altre, i en tot cas la conselleria que us ha de tocar a vosaltres. És a dir, que haguem d'esperar fins dijous, quan el més normal seria ens tanquem 12, 24, 48 hores de dia i de nit, com ha passat tantes altres vegades, intentem arribar a un acord. Això és impossible. Per exemple, vosaltres dijous anireu a la taula...
33: I tant.
0: Si aneu, ja. Sí, que sí. La consellera diu que encara no té resposta vostra.
33: No, sí, sí, nosaltres hi anirem. No. Vam rebre el convocatori ahir i havíem d'organitzar-nos també a veure qui va, qui deixa d'anar. Vull dir que... però, de totes maneres, aquesta convocatòria arriba tard, perquè no s'ha fet abans. Perquè saben perfectament que nosaltres estem disposats, és que li hem dit 30 vegades, i ho hem dit públicament, que nosaltres estem oberts a la negociació. No vam abandonar en cap moment la mesa sectorial, van ser ells que van trencar les negociacions de forma sobtada, no? Quan encara estàvem treballant i semblava que estàvem avançant positivament. Vam dedicar-nos a quantes hores. Va ser una setmana que dilluns a divendres sortíem a les 4 o 5 de la tarda, el divendres vam entrar a les 10, vam sortir a les 6, vull dir que ni dinar, dinant allà, qualsevol cosa. Vull dir que no és una qüestió de manca de voluntat per part nostra. Si no hi ha hagut cap interlocució, des de la darrera vegada que ens vam reunir amb la consellera, que va ser quan es va incorporar de la baixa mèdica, ha sigut perquè l'administració no ens ha convocat. I això que mira que nosaltres els hem interpel·lat perquè obrin la negociació. Des del comitè de vaga, amb sindicats que convoquen les vagues, vam demanar reunió amb la consellera i l'equip del Departament d'Educació aquest dilluns. I la resposta ha sigut la mesa d'aquest dijous. O sigui, és que ja no sabem com més ho hem de dir, no? Vull dir, més predisposició impossible.
0: Jo l'hem d'assegurar, en continuarem parlant. Espero que sigui per fi de bé. De debò. Gràcies.
33: Esperem que sí, esperem que sí, de veritat.
0: Una abraçada, sort.
33: Una abraçada.
0: Som els 10 i 4 minuts. Sí, fem-ho breu perquè tinc altres temes, perquè ara compareix Pedro Sánchez, veus? Que coses no paren les coses aquest matí, tu. Amb el tema de l'antivirus, suposo que deu estar... Ara, l'Armenteres crec que ho està seguint. Espera't un moment. Va, d'aquí us menjam amb l'Armenteres. Digues, Toni, fem-ho breu, per favor.
1: Molt bé, gràcies. Sobretot jo crec que el que es veu aquí... Sobretot, cal mirar de conjunt. Jo crec que aquí ara ho estem començant a veure quan entrevistes uns i altres temes que són latents. I primer, el paper dels pares. Hi ha molt de malestar, per exemple, en el sector, sobre el comportament davant de mestres, per exemple, en desautoritzacions, etc. Després, una cosa que apuntava abans la Laura, l'abordatge de les qüestions de salut mental, conductes disruptives, etc. També ho han apuntat ara. Està molt bé. Integradors socials que tinguin problemes de conductes. Després, una cosa que no ha sortit...
0: És que és que ho sé per una amiga que m'està enviant un missatge. Mm-hmm. No tots els temes que tenen... No tota la gent que té educació especial o tots els nens o nenes que tenen educació especial poden anar tots en un mateix sac.
1: Exacte.
0: Perquè, per exemple, aquesta persona que conec, la seva filla, no... És a dir, pot anar perfectament amb altres nens... Diguem-ho, amb un comportament, diguem-ho, com ho podríem
2: dir? Habitual.
0: Habitual, sí. És a dir, però no pot anar amb segons quins altres nens que gairebé no saben ni per animar. Saps què vull dir? És a dir, que és clar que cada educació és molt, molt, molt pertinent al segle que estem.
1: Per tant, estaria ideal si ens centréssim en les reivindicacions parlant d'aquests temes, o, per exemple, que cal exigir a les universitats també que refacin uns plans d'estudi que estan desfasats. És a dir, és claríssimament l'educació al segle XXI. El problema és que, si tu des del govern has arribat a la conclusió, i això t'ho han dit en off the record més d'una ocasió, que amb l'USTEC és impossible entendre-t'hi, hem fet esment abans, no?, de l'acord que es va fer en comissions obreres o la UGT, que va semblar que és que tiraven pel dret perquè deien, amb aquests no ens entendrem mai. I hi ha alguns que diuen, és que parlar amb l'USTEC és com parlar amb una assemblea de la CUP, és a dir, que a més han de sotmetre les seves decisions últimes que firmen amb tu amb una assemblea, amb la qual vés a saber... Bé, doncs, si aquest és el plantejament, jo crec que o vas amb una majoria reforçada o amb una... diguéssim, amb una permeabilització del sector important, o vas venut. Aleshores, a més, tu deies una qüestió de tempos. D'aquí a un any hi ha eleccions sindicals, també, en aquest àmbit. Aleshores, en certa manera, no sé si estaran de precampanya a l'USTEC o no, o uns i altres, però és que el govern els està fent la campanya. Per tant, allunyem aquestes qüestions més prosaiques del centre, allunyem també la idea només de que això va de diners, va de moltes més coses, i va de consensos. Jo crec que també és interessant. Consensos compromisos amb el sector, tu tingues un 60% del sector educatiu amb tu, en del professorat, per exemple, i tindràs molta força, reforça't al Parlament de Catalunya, interlocuta amb sectors que toquen amb el sector, per exemple, universitari, i aniràs amb molta força. Em sembla que això s'ha deixat podrir en certa manera i no acabo d'entendre el perquè.
0: Val, Joan.
2: Jo, ja que la senyora, mentre la senyora Segura parlava amb tu i ella ha citat els Mossos, una mica per intentar centrar realment de què estem parlant, he buscat unes dades que us vull donar molt ràpidament, que poder són il·lustratives per tots plegats. Les itretes de la web de la Generalitat, eh? En salut es gasta a dia d'avui 11.928 milions d'euros, que són 3.984 milions més que l'any 2006. En educació, 8.057, que són 3.059 més que a l'any 2006. En seguretat, ja que ella ha citat els Mossos, saltem d'aquests 8.057 a 1.732. Ha crescut, no arriba a 1.000 milions al pressupost. I en justícia, 1.086. El pressupost no ha crescut ni 500 milions. Per tant, amb educació, del 2006 fins ara, el que tots plegats posem a sobre la taula com a ciutadans i com a contribuents són 3.059 milions d'euros més, que és una quantitat, perdoneu-me, una autèntica borrada de diners que paguem la gent. Així és que no només hem de parlar de quants diners es posen a sobre la taula,
3: perdona, 3.
2: sinó de com s'estan gastant aquests diners.
3: Sí, sí.
2: De l'any 2006 fins a l'any 2023, el pressupost ha crescut 3.059 milions.
3: I et sembla una borrada?
2: Em sembla una autèntica borrada, perquè aquests diners surten...
3: Doncs a mi em semblava
2: disculpa,
3: poc.
2: Disculpa, eh? Potser... I si és així, jo et felicito i tens tot el meu aplaudiment. Però aquests diners surten de la butxaca de la gent.
3: Oh, clar,
2: i per tant, la qüestió fonamental és no només quants diners hi ha sobre la taula, sinó com es gasten aquests diners i com s'estan esmerçant els esforços que fa cadascuna de les persones que ens escolta per posar sobre la taula tota aquesta milionada que val diners públics.
3: Estàs parlant de 25
2: perquè,
3: anys.
2: Només perquè acabem, no, només per acabar amb la dada. El que demana la senyora Segura, que heu estat parlant dels 400 euros, significa de cop i volta fumar-li un xute d'un 15% més en el pressupost. I tot això, una vegada més, surt de la nostra butxaca, perdoneu-me, surt de la butxaca de la gent que avui diu al meu nano... Ves a saber què passarà amb la selectivitat.
0: No funciona.
2: El meu nano es queda sense colònies, a mi avui m'han fotut el dia de feina... O sigui, vols dir que tot va de diners o... O el millor és que tampoc estem gastant com hem de gastar.
0: Otbou.
4: Quatre coses. Primera, ui. Joan, parles dels mestres com si fossin una mena de casta privilegiada. Acabo de comprovar ara mateix les taules retributives del Departament d'Educació a mestres i de mitjana a secundària es cobren 38.700 euros aproximadament bruts i a primària 35.000 aproximadament bruts, també. Això no són sous astronòmics. Són
2: sous... És la renta familiar del poble més ric de Catalunya, que és Alella? Saps quina és la renta familiar del poble més ric de Catalunya, que és Alella?
0: Deixa-la acabar, Joan.
2: Ho dic, 35.000 euros a l'any.
0: És la trampa
2: que estàs
0: fent.
2: O sigui, vigila el que estàs dient sobre si no són gent que no els hi va tan malament a la vida.
4: Són sous que, traduïts a sou net, van al voltant dels 2.000 euros. No són sous, no són sous dignes. Que els altres sous siguin una tiferada...
3: Només una dada. Estem a la taula, baixa. Baixa de tota Espanya. Això és veritat. O sigui, sí. En els últims anys... d'altres comunitats...
0: El govern diu que ara, amb el salt que faria, clar, amb l'acord amb comissions UGT, passaria tercer o segon, no sé si
3: sí,
0: era.
3: Però fins ara hem estat a la taula baixa. Ho dic perquè Catalunya és un lloc on la vida està molt més cara que, per exemple, no sé, a qualsevol altra comunitat, a Castella Lleó o a Castella La Manxa.
4: Segona cosa, primera, no són sous astronòmics. Segona cosa, que els altres
5: han arruïnat els profes.
4: Que els altres salaris siguin una merda. És la trampa principal del teu argument, Joan, és fer veure que els altres salaris siguin més precaris, més vulnerables i més baixos, vol dir que aquests salaris són bons. Això no es mesura així, es mesura, com diu la Lola, en funció d'aquest cost a viure. Tercera, parles dels salaris dels mestres com si fos llançar-los bitllets a sobre, com si fos una mena de pluja de milions. Els salaris dels mestres, primera, a banda que, com deia, les xifres que donàvem abans són brutes, primer, se'ls gasten, eh? Els mestres.
2: Que ens baixin,
4: han de pagar un lloguer,
2: que ens baixin els impostos.
4: Han de pagar un lloguer...
2: Estic molt a favor.
4: Que són un terç del que la gent es gasta amb sou cada mes. I després tenen un retorn social, eh? No és una gent que s'embutxaca diners, com fas veure amb el teu relat reduccionista,
2: no.
4: Que
2: escolta,
4: a costa
2: tinc,
4: de l'ofec de gent
2: salut,
4: que va llançant bitllets i
2: els Mossos,
4: damunt dels mestres.
2: I tenen
4: els mestres
2: menys
0: un a un.
4: I després... La pregunta de tot això, qui ho paga? Són molt simpàtiques les xifres que has donat, perquè són absolutament irrisòries.
5: Són les de la Generalitat.
4: Són absolutament irrisòries. Si mires que la banca espanyola va guanyar 34.000 milions l'any passat, que és un 7% més que l'any anterior, les elèctriques van guanyar un rècord d'11.000 milions malgrat la pagada, les empreses de l'IBEX van fer rècord de beneficis de 54.000 milions, i el sector immobiliari va moure l'any passat a l'estat espanyol 17.000 milions, que és un 30%,
5: és que són els que posen
4: amb xifres
5: la pasta
4: de rendibilitat altíssimes. Que hi ha un problema de competitivitat en els salaris en el sector privat, que els salaris del sector privat són lamentables, això és un fet, però que amb els marges de beneficis que per culpa de l'espiral inflacionària dels últims anys hi ha en les grans empreses d'aquest país, ens intentis fer creure que el problema és el complement salarial d'una professora de ciències naturals que es passa el diumenge corregint exàmens, home... Joan, una mica de respecte, per l'amor de Déu.
0: Aviam.
4: Aquesta lògica, aquesta reflexió, mai la fas amb si és sostenible o no és sostenible que els límits de beneficis del sector immobiliari siguin els que són, que la rendibilitat del que es treu amb els lloguers siguin el que són. No té efectes això pel consum? No té efectes això pel poder adquisitiu de la gent?
5: Odal,
2: puc contestar-ho sols
5: no,
2: amb una frase?
5: No, Odal, sí, una frase sí.
2: Vale, mira, és molt senzill. Els catalans, això és un estudi de la Fundació Civismo, paguen de l'1 de gener fins al 18 d'agost tot el que guanyen amb impostos. Si tu vols que qualsevol treballador es guanyi millor la vida, baixi els impostos i de cop i volta seran rics.
0: Vale.
2: Fins aquí les notícies.
0: Fins aquí les notícies. Un segon, sisplau, Toni, perdona, Udal.
6: No, que el que comentàveu ara, no?, d'aquest increment, que si és proporcionat o no, clar, aquí el problema és que els professors, ja ho han explicat, estan comparant molt en que pocs dies abans, justament, de que comencessin aquestes negociacions, el govern sí que va signar aquell acord amb els Mossos per incrementar-los aquests 4.000 euros anuals en el seu sou, no? Clar, i aquí una mica, abans ho mig comentava el Joan, però un dels problemes segurament és que el govern no és el mateix incrementar 300 euros a una plantilla de Mossos, que són uns 20.000 agents, que clar, una plantilla de professors i també tot el personal d'atenció educativa, que cada cop també és més, que supera les 100.000 persones, no? Per tant, això fa que qualsevol increment es dispari molt més pressupostàriament i per tant aquí potser és on estan més lligats de mans i peus, no?, el govern.
0: Clar. Digues, Toni i Lola. No, i canvi de tema.
1: Que jo crec que és interessant el debat que teníem ara, però fixeu-vos que és quasi un debat com de classe, no? I jo crec que això... El que passa al voltant de l'ensenyament jo crec que ha de girar sobretot en aplicar polítiques assenyades que entengui el bon mestre, la bona mestra, és a dir, la gent que té ganes de que poder funcionar, és a dir, malauradament, i abans ho apuntaven a casa nostra, el mestre ja fa dècades que no, la professió de mestre no és una professió que tingui o gaudeixi del prestigi social que sí que té en altres països, per exemple europeus, i que no van necessàriament acompanyat d'uns bons sous o d'uns grans sous en països nòrdics, per exemple, però sí d'un prestigi social, d'una funció social que es reconeix i d'una funció que és important i que és ajustada a la societat que té en aquest moment. Per tant, jo crec que si optem, com sembla que aquí ha passat ara amb aquesta negociació, que s'opta per això, per debats de classe, amb això no ens entendrem mai, no ho resoldrem mai.
0: Gràcies. Lola,
3: no,
0: per acabar.
3: No, només un apunt sobre el tema d'impostos. Jo que penso que, per exemple, el govern central hauria de deflactar l'IRPF. O sigui, jo crec que això no és una qüestió de baixar impostos, sinó d'actualitzar l'IRPF en funció de la inflació, perquè la gent li està afectant molt aquesta acumulació d'inflació, de pujades d'inflació. Tot i que penso això, només un apunt pel Joan. A la Comunitat Valenciana se n'ha baixat impostos perquè governa el PP. També estan fent vaga avui.
2: Vaig a dir-te una cosa, es paga més IRPF a València que a Catalunya.
0: Un quart...
3: Però no era un infern fiscal, bueno, que Catalunya. Flac,
2: sí, ho és, i València també, i a la Rioja encara se'n paguen més que a València.
0: Benvinguts a l'infern. Vinga, un quart i un minut d'11 del matí, anem a la publicitat i de seguida Armenteres. Sí, no o nyé. Esteu... Estàs amb el tema antivirus? Estàs al nivell d'espant? Sí, no o nyé?
1: Nyé.
0: Nyé.
1: No, perquè els diuen que és un nivell...
0: Nyé.
2: Nyé. Nul.
0: Nul, no.
3: Espantada?
0: Està espantada?
3: No.
0: No.
4: No, espant tampoc.
0: No.
3: No.
4: Preocupat? Però és que és molt... Això, Jordi, que estàs fent és molt perillós, eh? Perquè això són unes hemeroteques que al cap dels mesos es converteixen en un boomerang.
7: Sí, sí, clar, clar, clar. Clar.
3: Però tampoc estava espantada amb el Covid.
7: Jo sí.
8: Ell sempre pateix per tot.
7: Jo sí. I tu?
8: El Basté és un home sempre preocupat.
7: No, jo visc amb la preocupació permanent.
3: Estava preocupada quan el vaixell estava allà i ningú el volia acollir i no sabíem què passava, quina era la realitat, però ara que ja està tot bastant perimetrat...
1: Però mira, ara comencen a sortir... El senyor Homs va dir...
7: Et recomano una pel·lícula. Tu que t'agrada el terror? Hi ha una pel·lícula que es diu...
1: Tan sarcàstic com vols.
4: Jo estic espantat per si tornen aquestes compareixences de premsa de Pedro Sánchez de 3 o 4 hores sense dir absolutament
7: res. Com que són 3 o 4 hores, esperarem un segon i anem a la publicitat i de seguida Armenteres amb el tema de l'antivirus i Pedro Sánchez
1: i el Simón
7: i su tocadisco flamenco.
9: RAC 1.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
12: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
11: Vine i decideix-te, per fi, a veure i

0: Masachs, especialistes en naus industrials.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Estic venent casa meva i no me'n surto.
3: Has trobat en Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
4: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
5: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
4: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
6: Malco?
7: Polo.
6: Malco?
7: Polo.
8: Buscar un rènting flexible per a la teva empresa pot ser com anar a cegues. Amb Malco Rent-A-Car no aniràs a les palpentes. Trobes sense sorpreses. La millor quota amb tot inclòs, sense riscos i sense permanències. Malco Rent-A-Car, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malco Barna.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: Cap Roig Festival presenta Rick Ashley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel, Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
11: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
12: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
13: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
15: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
16: Escolta, navega, descarrega, informa't.
15: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
17: El perquè de tot plegat.
18: Aviam, les 10 i 22 minuts. Armenteres.
19: I bona hora, bon dia, què tal?
18: Què tal?
20: Armenteres i bona hora. Podria ser un programa.
19: No, és que pensàvem que deies bon dia i estàvem al bona hora... Ara, perquè a més estem en preguntes ja amb Pedro Sánchez, a veure, ho expliquem.
18: Ara t'he fotut.
19: Sánchez... Sí, sí, ens coneixem. Sánchez s'acaba de reunir amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut. Estan compareixent tots dos en roda de premsa aquí al Palau de la Moncloa. No han dit res de nou. S'han felicitat l'un a l'altre per com han anat tot plegat. Però en aquests moments tenim en marxa les preguntes a Pedro Sánchez i suposadament ha de respondre al tema rates voladores i tot el que passa amb el president de les Illes Canàries que s'hi va oposar tant. Us dono en directe.
21: No, just in this country, but as we have witnessed...
19: No, espera't, que tenim un... Això és Pedro Sánchez traduït a l'anglès. Creiem això?
18: Ah, carai.
22: Thank you.
21: Muchísimas gracias. Ayer por la mañana...
19: I ara al revés, és el senyor director general de l'OMS traduït al castellà. A vegades passen aquestes coses.
22: No hem sentit... La presidenta de la Comunitat de Madrid...
19: El recuperarem.
22: Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas... y en confrontar no solamente en nuestro país, sino como hemos visto durante estos días también fuera de nuestro país, en este caso en México.
19: Val, hi havia tres preguntes, Basté, hi havia pregunta sobre com ha anat tot l'operatiu, hi havia pregunta sobre les rates voladores, que no hem escoltat, però ja ho recuperarem, i hi havia pregunta sobre la Ayuso, on no hi ha entrat. Més enllà d'això, Sánchez, què ha fet ara?

0: Veure, Pita, com ha funcionat tota l'operació de desembarcament de passatgers a Tenerife. Ha fet la frase de com mai ser espanyol és un orgull, i això ho està veient tot el món en aquests moments. Què ha fet el director general de l'Organització Mundial de la Salut? Ha proclamat l'èxit de tot el plantejament, ha donat les gràcies explícitament a Pedro Sánchez, però també als tres ministres que han capitanejat tota aquesta operació, que estan asseguts just davant seu a la sala de premsa d'aquí del Palau de la Moncloa, Mònica García, Fernando Grande Marlaska i Ángel Víctor Torres. Li estan donant molta importància a tots dos a les paraules del Papa. El Papa, no oblidem, que ve a Barcelona, a Madrid i a les Canàries, precisament, d'aquí a res, d'aquí a tres setmanes. El Papa va elogiar el paper fet per Espanya i sobretot els ciutadans de Tenerife amb tota la situació del creuer, i tots dos estan jugant molt amb això, precisament per respondre a les crítiques, que cada cop són més tímides, del Partit Popular, però també de Vox i del govern de les Illes Canàries. Per cert, del pacient que és el Gómez Ulla, que hi va donar positiu a la primera PCR provisional, hi ha una actualització del seu estat de salut. Aquesta matinada ha tingut febrícula, entenem que és entre 37 i 38 graus, no?
1: Sí, sí, ho hem dit, sí.
0: Símptomes respiratoris d'infecció per antivirus, però sí que està estable i no hi ha un empitjorament molt plausible, diuen fonts del Ministeri de Sanitat.
1: Moltes gràcies, Armin. Qualsevol cosa ens ho fa saber, d'acord?
0: Fins ara.
1: D'acord. El tema polític d'això és que és molt... Permeten que et digui que tot plegat, o sigui, en lloc de tranquil·litzar, jo crec que han situat aquesta batalla política. El que ha agreujat és una percepció d'angoixa general.
2: Jo no tinc la sensació que s'hagi fet molt de soroll. O sigui, a banda de l'episodi Clavijo, el Partit Popular va començar...
1: No ha dit res, no. Al contrari, ha sortit Alfonso Rueda, el president de l'Assumpta, dient que felicitats.
2: Va començar una mica al començament,
1: bueno, les
2: intentant...
1: Les rates nedadores...
2: Bueno, però això és el Clavijo,
1: ah, sí,
2: no?
1: Clavijo,
2: que
1: sí.
2: va fer aquesta... I aquí, a banda de... Jo crec que el senyor Clavijo el que va intentar és posar-se per si de cas, no? En el supòsit que passés alguna cosa, que jo em col·loco aquí perquè els meus, no? A Canàries, pensin que com a mínim vaig protegir la gent. És una actitud lamentable, però també em va semblar lamentable per part del Ministeri que es filtressin les comunicacions per WhatsApp amb el senyor Clavijo. Però bueno, però no ha pujat de to, o sigui, s'ha concentrat allà perquè el Partit Popular va començar una mica amb la crítica i després es va retirar, perquè va veure que amb això no tindria capacitat de crítica, perquè les coses s'han fet com s'havien de fer. Jo crec que la OMS està fent una mica d'escenificació, diguem-ne, de donar les gràcies a Espanya i tal, perquè en el món en què vivim ara mateix, l'OMS té necessitat també de reforçar tots aquells països que responen a la seva crida, perquè és que, si no, imagineu una situació d'aquestes en la qual hi ha un país que diu que no, que aquest vaixell no entra en el meu port, que l'altre tampoc, o sigui, entrem en una situació de problemes importants, no? Ja veurem la quarantena als Estats Units, si la fan o no la fan, o sigui, estem en una situació que l'OMS reforça aquest missatge. I d'altra banda, jo crec que la Moncloa no treurà profit polític de tot això, perquè per molt que facin, per molt que hi hagi roda de premsa avui del president, em sembla que això no suma. En tot cas, podria arrestar si ho fas malament, però no suma.
3: Sobretot en els temps de la política mem, que jo crec que també ha desmarxat una mica les declaracions fins i tot de Clavijo. Però una prèvia, el PP jo crec que no ha fet molt la salsa amb això, perquè... i diguem mal pensat, però estem en campanya, estan en campanya electoral a Andalusia, i t'has de fixar molt bé en el teu focus. Tens un president com Juanma Moreno Bonilla, que en teoria té un discurs centrat, moderat, tal. Si li rebentes la campanya venint a fer molt de xou amb un tema pandèmic, protopandèmic o el que sigui, fixeu-vos que amb el que sí que s'han centrat, que veig que en unes televisions encara hi van, és amb la mort de guàrdies civils per unes narcollanxes, sí, etc. I amb això sí que que han posat l'accent, perquè a més estem parlant d'Andalusia. Per tant, jo crec que no és tant que el PP en això fos especialment moderat, sinó que crec que s'ha estat intel·ligent en clau de campanya o d'estratègia de fixar el focus cap on l'havia de fixar. Una altra cosa és que jo crec que en el cas de Clavijo també s'ha fet molta caricatura i vivim aquesta política mem. Clavijo és una persona, és un president que amb la crisi dels migrants, per exemple, va destacar per un discurs solidari, amb un discurs humanista que demanava, si us plau, que resolguessin les administracions i que tothom s'hi va posar al darrere d'un punt de vista. Algú que diu el que pensa la gent, algú que pensa amb aquells migrants que... Per tant, no pot haver canviat de la nit al dia i ser ara un descerebrat. És a dir, van tenir un error de comunicació, jo crec, evidentment, enviant-li això a una ministra com la senyora Mònica García, que també és molt frontista i que també se salten quan volen ells les convencions del que és off the record, del que no ho és, etc. Però també, en el fons, ell t'estava demanant una cosa molt bàsica, és a dir, no t'estava dient aquesta gent aquí no, estaven dient, si us plau, hi ha un govern autonòmic de les Canàries, necessitem informació i necessitem transparència, i necessitem que ens tinguin presents, perquè també posem-nos sempre en la pell dels altres, jo crec que s'ha de fer quan s'analitza el món que vivim. Són les Illes Canàries, que estan allà, és a dir, que se senten molt enllà, i que en situacions d'aquestes, com lo dels migrants, que no partim de zero, encara els tenen allà, i t'arriba un vaixell que no t'informen suficient o no donen la informació suficient amb un virus, amb tot el xou que s'ha muntat a les televisions i tot plegat, i dius, home, som una illa. Segurament, potser han elevat la nota en algun moment determinat, però potser també ha aconseguit que els altres es posessin les piles més del que s'haguessin posat.
4: Joan. Jo estic d'acord amb una cosa que diu el Toni, que és que tot el que hem vist aquest cap de setmana en relació al vaixell té que veure amb la campanya electoral andalusa, i no estic d'acord amb que només estigui en campanya Moreno Bonilla
3: no,
4: i el PP.
3: No, no, no, ho he dit això, dic que analitzant...
4: O sigui, tota la sobreactuació, enviar allà tres ministres, per cert, i ho dic així, i que no vull ofendre ningú, però ho dic tal com ho penso, jo crec que és absolutament miserable que el ministre de l'Interior se'n vagi a les Canàries i no hagi anat a l'enterro de les narcolanxes. O sigui, crec que la seva funció, quan moren uns agents de la Guàrdia Civil en una situació com aquesta de lluita contra el narcotràfic, que no compareixi a l'enterro només per no emportar-se una bronca, insisteixo, des del meu punt de vista, és miserable, perquè sí que ha tingut temps per anar a l'altre. Per tant, crec que tot el que hem vist aquest cap de setmana, que és una sobreactuació del govern central que utilitza la cogovernança amb les comunitats autònomes segons li convé i segons el moment i segons pot capitalitzar o segons veu que pot tenir un problema i llavors fa un quitabitxo, tot té que veure amb...
3: El Víctor Torres estava com a candidat
4: tot té a les Canàries. Tot té que veure amb el que pugui passar diumenge a la campanya andalusa. I tant el càlcul del PP com el càlcul del PSOE, el que passa que aquí Marlaska i Sánchez tenen una responsabilitat infinitament superior a la que té un partit de l'oposició, s'ha fet en relació a lo que pot passar diumenge, perquè si efectivament Maria Jesús Montero, forada al terra, que ja tenia el PSOE en el seu moment, amb els 30 escons, això, amb tot el meu respecte, amb tot el meu carinyo, no és per volum de població, ni Aragó, ni Extremadura, ni Castella. Són més de 10 milions de persones. Sí, sí. És Andalusia, és la comunitat més poblada d'Espanya, i és la mà dreta de Pedro Sánchez, la que realment, jo crec que és molt més rellevant i molt més interessant què passa amb Montero que si a Bonilla li falta o no li falta un diputat per la majoria absoluta, perquè Vox igualment li tindrà que donar la investidura, perquè no farà que governi adelante Andalucía por Andalucía.
5: Pedro, un segon, perquè hi ha un tema que volia parlar amb vosaltres, però que ara li preguntarà Armenteres, que és... Explica'm-ho.
0: Mira, que Sánchez responerà a aquestes tres preguntes. La necessitat d'una reunió amb Canàries, la mini Amal i la bandera palestina i la rua del Barça, i Ábalos i el cas Mascareta. Sentim en directe.
6: Y recordar al conjunto de la sociedad española que el gobierno de España lo que ha hecho ha sido seguir su manual de gestión de crisis que hemos
5: también... Atención, que li pregunten, que també és una cosa que... Per la Lamine Yamal i la bandera palestina d'ahir.
6: En primer lugar, el rigor científico y, por tanto, el asesoramiento...
5: Le pregunta
6: técnico.
5: Por Lewandowski la estalada.
6: Todas nuestras decisiones se han basado en ese rigor científico y en ese asesoramiento técnico. ¿Cómo? Y quiero reconocer, además, la profesionalidad y la calidad de todos ellos. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información. Ha estado, gracias además a los medios de comunicación...
5: Està parlant de la reunió amb les Canàries, està parlant ara.
6: Nada más
0: sí, de tota l'operació al voltant del creuer i l'èxit d'aquesta operació, perquè, de fet, des de les 10 del matí que ha arrencat la compareixença, que la paraula més repetida és èxit, com ha anat tot plegat.
6: Y finalmente la cooperación internacional que hemos hecho
5: a través de la
6: Organización Mundial de la Salud, pero también con más de una veintena de países y lógicamente también con las instituciones comunitarias, que también agradezco su reconocimiento que hicieron explícito tanto la presidenta de la Comisión Europea como el presidente del Consejo en el día de ayer. Sobre la cuestión de Palestina, bueno, España ha reconocido el Estado de Palestina. España, desde el primer minuto, condenó los atentados de Hamás y acto seguido ha condenado el genocidio que se está perpetrando por parte de las autoridades israelíes en la Franja de Gaza. Y, por supuesto, también la ocupación ilegal que se está haciendo a través de asentamientos en Cisjordania. Y creo, y además lo he sostenido en multitud de ocasiones, que esta guerra hace mucho más inseguro a Oriente Medio, hace mucho más inseguro también a la propia sociedad israelí, y que, por tanto, es tiempo de cumplimiento del derecho internacional, de acabar con la guerra, de dar un horizonte político de coexistencia pacífica entre Israel y Palestina. Y eso pasa no solamente por el acceso a la ayuda humanitaria, también por el fin de la impunidad y por el reconocimiento de un Estado de Palestina, como también se ha reconocido por parte de España la existencia del Estado de Israel. También Palestina tiene todo el derecho a existir, como hemos defendido también cuando hablamos del Estado de Israel. Y finalmente, sobre la última de las cuestiones, lo he dicho en muchas ocasiones...
5: ¿La pregunta era la Minya Mal o la situació de Palestina?
0: No, la pregunta és per la polèmica que hi ha al voltant de la Minya Mal per haver hissat la bandera palestina ahir a la Rua.
5: Un instant. No sé qui ha tret la polèmica, perquè no he vist res enlloc de que hi hagués polèmica. És a dir, ningú...
0: Jo tampoc, però Telecinco acaba de fer aquesta pregunta. Per això m'he sorprès i l'he venut a l'acte.
5: D'acord, bravo. No, està molt bé.
0: A veure, aquí hi ha una altra pel·lícula, que és que Espanya ha reconegut Palestina com a estat, per tant, no hi ha d'haver cap problema amb la bandera palestina en cap punt de l'estat. El problema és, en tot cas, en celebracions que no són polítiques, en estats que no reconeixen Palestina, que encara n'hi ha uns quants, clar.
5: No. És a dir...
7: Li podríem demanar per l'estelada.
5: Clar, és el que et dic, és a dir, li podríem dir perquè tindria més sentit, perquè hi ha dos jugadors que teòricament van a jugar amb la selecció espanyola que van agafar l'estelada, que són l'Eric i l'Olmo, que la Minya Mal agafi... Per cert, que tot això que...
2: Això reflecteix les preocupacions de Telecinco.
5: Espera, que ara ho pregunto. Espera. Sí, ara de seguida en parlem. Per cert, abans que algú em digui, especialment Joan López de la Galleria, ja sap la Minya Mal què és agafar la bandera palestina? Ho sap? La resposta que t'ho diré jo és que sí. Entre altres coses, perquè quan va acabar, va penjar al seu Instagram la foto... És a dir, no només si ho va veure a la Rua, sinó que ves després... Ho va posar al seu història d'Instagram.
3: No, ell és d'origen
4: marroquí i Marroc ha subscrit els acords d'Abraham i són aliats d'Israel.
5: Bueno, però
7: la gent no pot tenir opinió.
4: La gent pot tenir l'opinió que vulgui i té tot el dret del món a equivocar-se.
8: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
9: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
10: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
11: Quan giri a la dreta, haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
12: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
13: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
14: Ostres.
13: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
12: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
14: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
15: No.
14: Et surt de dins això de...
16: Necessito vacas.
14: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
17: David, ¿dónde andas?
18: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
17: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
18: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
17: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
18: ¡Antonio!
19: Marchando, otro colacao.
18: Eres el mejor.
20: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
22: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
23: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
24: Doncs tant com vulgui bussejar.
23: Genial. I quant d'oxigen queda?
24: El que vulgui, també.
23: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
24: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
23: I quants de cetacis?
24: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
25: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
31: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
32: El perquè de tot plegat.
5: 19 minuts i les 11 en punt del matí. Ahir va haver-hi la rua. Volíem parlar avui del Madrid, però en parlarem demà, aprofitant que demà també... Joan, demà hi ha un partit a les 7 de la tarda.
33: Sí, sí.
5: Tinc el Jordi de Planell i l'Edu de Batlle com Spiderman enganxats al sostre.
2: Quin partit és?
5: Espanyol-Atlètic de Bilbao.
33: Espanyol-Bilbao. L'Espanyol, per no baixar, ha de fer els 3 punts del Bilbao i un punt al dia de la Real Societat.
5: No, home, però que no has vist allò d'avui?
2: Què és
5: que hi ha un equip que en aquests moments entra a Europa que pot baixar.
33: Sí, però Jordi, a veure...
5: O sigui, el setè, crec que és el setè, el setè de la classificació de la Lliga encara pot baixar.
33: Però nosaltres tenim un coixí de 2 punts en relació al descens i queden 9 punts per jugar.
5: Correcte.
33: Ho explico molt
5: en
33: ràpid.
5: En 3, jo crec que et salves.
33: Per anar segurs em fan falta 4, però en tot cas a nosaltres ens queden 2 partits a casa amb el Bilbao, que ve amb moltes baixes, es va lesionar malauradament per ell, Nico Williams,
5: jugar al Mundial, per això.
33: Sí, i el darrer partit el juguem amb la Real Societat, que no s'hi juga res perquè té plaça europea. I en aquests 2 partits l'Espanyol ha d'aconseguir rascar 4 punts.
5: Esteu salvadíssims, home.
33: Però el fet és que com que amb tota la segona volta no han guanyat i el del dissabte passat és, jo crec que... incomprensible com et remunta un partit que tens controlat i que tens guanyat i que tenies la salvació, pues lo de demà té un punt de drama, què vols que et digui?
5: Sí. O sigui, no, de drama, evidentment, perquè...
33: Té un punt de drama.
5: Et dic una cosa entre el que realment crec, que hi ha un problema, que és que aquell vestidor entra un psicòleg urgentment. O sigui, és un problema de psicologia. És a dir, un equip que està... Vaig veure el partit, jo estava convençut dels 3 punts, però convençuts. I després ja... Però, en fi, demà en parlarem. Demà parlarem del Madrid i Mourinho, que és també una mica Regreso al Futuro, i després...
33: És una molt mala idea, lo de Mourinho. És una molt mala idea pel Madrid, lo de
5: Mourinho. Mala idea?
33: Jo crec que sí.
5: Jo crec que és pèssima. Jo crec que és rememorar les èpoques que Van Gaal el van fer tornar a Can Barça.
33: L'entrenador pel Madrid és Pochettino.
5: Jo tampoc ho crec. Però, en fi, és igual. Aviam, dit això... Sí, exacte. Bueno, a la Lliga no crec, però al Barça segurament sí. Aviam, una cosa que sí que volia parlar és el tema de Lamin. Ara l'amic Manuel, que sempre m'envia comentaris molt acurats moltes vegades, em diu, en circumstàncies normals, als Estats Units, Lamin Yamal no entra. Sí, en circumstàncies normals.
2: Si més aquesta... aviat en circumstàncies anormals.
5: Anormals.
2: Perquè, sí, perquè sí. Això no és normal,
5: bueno, circumstàncies normals en tram, vull
2: dir.
5: I
2: la llibertat d'expressió.
5: Ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé, Lola, però vull dir que amb les... tal com està el món en aquests moments i com està als Estats Units, aquest senyor,
33: no,
5: Trump
33: perquè,
5: podria dir
33: perdona,
5: no entra.
33: Que porti la contrària, Iran, si no ho recordo malament, entra. Està classificada pel Mundial, i clar, per tant,
5: sí, però demanat,
33: si entra els jugadors d'Iran, no podrà entrar.
5: Iran
33: no,
5: ha demanat unes mesures?
33: No, no podrà entrar.
2: Crec que hagi posat en perill la seva...
33: El meu exconveí, o sigui, què voleu que us digui?
5: No. A mi t'he de dir que ahir em va sorprendre, sobre totes les imatges que vaig veure, la de la mina amb la bandera palestina, aguantant-la. No és allò que diguis, no, és que, si per exemple, l'estelada la va portar Robert Lewandowski, la va portar, després li va passar a Eric, Eric sí que la va agafar Dani Olmo i la va agafar Rafinha, eh? Que no dubto que sàpiguen de què va la història, no ho dubto. I a vegades per tocar la pera, i ja els agrada i tal, en el cas d'Eric i Olmo no, en el cas de Lewandowski i de Rafinha, doncs tinc més dubtes, diríem, eh? Tinc més... però tampoc gaires, eh? En el cas de la Minyamal, jo em pensava, hosti, és una foto, passava per allà, no. Va fer bandera de la bandera. Va fer bandera de la bandera. No em miris amb aquesta cara, Joan, però pots dir el que vulguis, eh?
33: No, escolta, tothom, com vulgueu dir, tothom té dret a fer-ne i a portar els símbols que li dongui la gana. El que representa la bandera palestina, pues, malauradament, és el que representa, és una idea molt desafortunada, hi ha molta gent que es pot sentir absolutament ofesa, i no ho sé, allà ell, i jo no el justificaré com algunes persones diuen, ah, té només 18 anys, no,
5: no.
33: Sap el que fa. Estic d'acord amb tu.
5: 18 anys, pots votar i pots agafar el cotxe.
33: Des del meu punt de vista és un error, però que representa la bandera de Palestina amb tot el que ha succeït, però allà ell.
0: Però sabeu que a mi no em va cridar tant l'atenció això, que al final és...
2: A mi tampoc.
0: Al final és
2: sembla
0: una...
2: Sembla normal.
0: Va haver-hi una desfilada de banderes bastant important i de coses que no eren banderes i que també allò mostraven, etcètera, amb aquest tipus de rues que a mi... Se'm fan bastant llarga sempre, la veritat, que vols que en digui. Però a mi em va sorprendre
2: més. Ja va bé sí. Que ells estiguin en contacte amb la seva afició més ampla, només la del camp, sinó que vegin el que comporta socialment
0: jo
2: el que fan.
0: Que ha evolucionat, i això, el que passa és que després és molta estona, hi ha molts patrocinadors de cervesa que vesteixen, i després sí, l'espectacle sí. No sempre és edificant, però bueno, en tot cas, a mi, parlant de banderes, i perdoneu-me que ho miri sempre des de la perspectiva d'aquí, però... tant com la presència de la bandera palestina, que reitero, no em va semblar estrany, sobretot de qui la utilitzava, és els jugadors del Barça catalans que no van agafar l'estelada, i per què no la van agafar? És a dir, la Palestina la pots agafar, evidentment, tu i qui vulguis aquí en aquest país, etc.
33: Però
0: l'estelada, no. És a dir, el dubte que jo tinc és si no la van agafar perquè algun d'ells han de jugar amb la selecció espanyola i potser tindrien represàlia.
33: Però que tots
0: si
33: els jugadors catalans del Barça són separatistes.
0: No, però vaja, jo conec alguns que sí que ho poden ser i que no van fer aquesta opció, però... i quan parlàvem de banderes m'ha vingut la curiositat aquesta de que alguns potser no la van agafar perquè estaven aconsellats... El problema meu era, el meu dubte era si han fet el que van voler, saps què vull dir? O si els van aconsellar que no ho fessin,
5: no.
0: Perquè resulta que si agafen aquesta bandera,
5: no.
0: Igual després
5: jo crec que no, jo crec que no, però jo crec també que hi ha jugadors que estan...
2: Llavors és que el seu compromís tampoc no és tan...
0: No, però tenen altres prioritats a la vida.
5: Sí,
0: clar.
5: Bueno, hi ha molts conceptes, el concepte de no creure-s'ho, que és que hi ha gent que segurament ens pensem que sí, i probablement pot ser que no, una. Segona, la por agafar-la quan d'aquí a 15 dies et convocaran per anar amb la selecció espanyola, això també pot passar, i de fet és més vell que l'anar a peu.
2: Però un hi va a la selecció espanyola si vol, si no vol anar-hi no hi va.
0: No va exactament.
2: Perdona, poden... cobren, eh?
5: No pots anar a negar.
2: Pots renunciar.
5: No pots renunciar.
0: No pots.
5: Per llei no pots renunciar, no. És dels pocs països d'Europa que no pots renunciar a anar a la selecció espanyola.
2: Jo recordo que el Piqué era independentista i anava.
0: Bueno, perquè no
2: passava res.
5: Gerard Piqué era independentista... No seré jo qui no defensaré Gerard Piqué, però Gerard Piqué no era independentista, era independentista, o era, digue-li, o nacionalista, digue-li com vulguis, però mai es va posar l'estelada envoltada al coll. se la van posar, molts se la posen però, quan ja han acabat ja que no van amb la selecció i tot això, o sigui, amb l'estelada al coll,
0: que sí.
5: Però, recordi que anar amb l'estelada al coll era
2: una bandera preses. Al coll mai de la vida, ni una ni l'altra ni la de més enllà, però ell defensava la independència en declaracions públiques.
0: Sí, bueno, i va votar l'1 d'octubre.
2: I anava a la selecció espanyola i no passava res.
0: No, però Lola, el meu dubte existencial és que evidentment que es posi la bandera que vulguin, que es posin al coll, jo potser tampoc no soc d'aquesta manerota, però ja posats que ho fan, i ho feien, només em va grinyolar, no lo de la Palestina que dèiem ara, sinó el fet de que hi hauria alguns, i jo per alguns sí que ho sé, és a dir, que ho farien, segurament, però que són aconsellats a que no ho facin. Perquè, com dèiem ara, com deia l'anunci de Gelats, la vida és qüestió de prioritats, i suposo que aquesta gent està en un moment de les seves vides... Home, tenen un munt de gent al voltant, de representants, d'assessors, d'empreses de comunicació, que saben que segurament si utilitzessin aquesta bandera, doncs això els hi tindrà. L'estelada, en aquest cas, podria tenir conseqüències negatives o de distorsió de la seva carrera, etcètera, etcètera, que després quan vagin representant la sobretot selecció espanyola als xiulets a la
33: són els mateixos que, per exemple, si hi hagués un jugador...
0: Però que tampoc em feia un casus belli.
33: No, però una pregunta.
0: Vull dir que és
33: l'únic que va grinyolar una mena. I són els mateixos que si hi hagués un jugador del Barça que se sentís més espanyol que català i volgués treure una bandera espanyola, també els aconsellaria no treguis la bandera espanyola perquè llavors no hi ha una afició barcelonina nacionalista indepe.
5: Ferran Torres ha guanyat l'Eurocopa o la Copa de Nacions i va veure amb una bandera que a mi especialment no m'agrada.
33: Posem una situació.
5: M'explico. Sí. Que és la bandera espanyola amb el toro. O sigui, això va ser un jugador del Barça, que es diu Ferran Torres, i porta darrere tatuat una bandera català, una bandera valenciana, per entendre'ns, la blavera, porta tatuat a l'esquena, i juga al Barça, i...
33: Però no imaginem una cosa, ahir un jugador del Barça, a la rua, en el bus que es passejava, treu una bandera d'Espanya.
5: No passa res.
33: No passa res.
1: Imaginem una altra cosa.
5: Segur que en trobarem alguna de rua del Barça amb alguna bandera.
0: Ha passat.
1: Imaginem una altra cosa, Joan. Imaginem que Espanya és un estat prou democràtic, per exemple, per permetre que la selecció catalana pugui jugar en competicions especials i que els jugadors tinguin dret a triar com passa
2: en Espanya.
1: I tant que es mesura per la manera com l'estat imposa als seus ciutadans.
33: Cap país del món, per tant, que no sigui democràcia, excepte Anglaterra, per els motius que tothom sap, perquè com que no hi ha una selecció de Schleswig-Holstein, ni hi ha una selecció de Lombardia, ni Alemanya ni Itàlia són països, segons tu, prou democràtics.
1: Posem que qualsevol ciutadà de l'estat espanyol té dret de triar en quina forma s'organitza el seu govern, si el seu poble s'ha de constituir en forma d'estat independent o no.
33: El que no té dret és a donar cops d'estat.
1: Si tenen dret les seleccions esportives del seu país a jugar en competicions de manera lliure o no, si pot fer onejar determinades banderes o no, i que no hi ha cap mecanisme coercitiu per part de l'Estat que cohibeixi i reprimeixi ciutadans per fer expressions
33: de nacionalisme.
1: Aquí no passa,
33: perdona, el Barça juga a la final de la Copa del Rei, van allà, insulten el rei, insulten el país, insulten la monarquia, i a sobre els hi riem les gràcies. O sigui, imagina't si no som un país democràtic. Tal com t'ho acabo de dir, el Barça juga a la final de la Copa del Rei, insultem el rei, insultem el país, insultem l'himne, i a sobre els hi riem les gràcies. Som el país més democràtic del món.
1: Jo no dic que la democràcia es mesuri per això, no em caricaturitzo.
33: Si ho acabes de dir fa un moment, jo t'acabo de posar l'exemple que ni Itàlia, ni Alemanya, ni cap país són per tant democràcia, segons tu, perquè no tenen seleccions regionals.
1: La tolerància...
33: La de l'Alentejo a Portugal, tampoc és una democràcia.
1: La tolerància a la diversitat cultural, lingüística, de tradicions, ideològica d'un estat, és evidentment un mesurador de democràcia i un mesurador del grau d'obertura i de maduresa de la societat. I l'estat espanyol té un problema molt greu amb la tolerància.
33: Mira,
1: i amb la
33: travessa la frontera, travessa la frontera
1: d'expressions d'identitat nacional i cultural.
33: Si aquesta és la teva forma espanyola, si aquesta és la teva forma de dir una democràcia.
1: I la selecció espanyola, i la selecció espanyola forma part d'un operatiu sistemàtic de l'estat espanyol per imposar el nacionalisme espanyol com el nacionalisme per defecte de l'estat espanyol i ofegar els altres. I que això us sembli una cosa risible o de broma, o doncs evidentment té una posició molt baixa en el rang de prioritats de què és el que mesura la democràcia, però és un indicador de democràcia. I aquí el problema, efectivament, del que deia el Toni, de la diferència amb l'estelada i la resta de banderes, és que en les manifestacions polítiques a favor de l'autodeterminació, a favor de la independència, a favor de determinades ideologies, tenen un cost polític que no tenen altres.
5: He de dir que la majoria... Ara estic mirant, i efectivament la polèmica no és amb la... Ja estic mirant digitals i tot plegat, la polèmica no és la bandera palestina. És la bandera és l'estelada. I el problema és que s'agafarà ara, i aquí no tinc el gust de conèixer-los, però aquí agafaran l'Eric ara aviat, i agafaran l'Olmo, i els previngui a APA, i els hi preguntaran. I hauran d'anar amb el fred amb aposat.
2: L'any passat va haver polèmica amb l'Iñigo Martínez, si se'n recorda.
5: Sí, però l'Iñigo Martínez ja no anava amb la selecció. Aquest ja no és problema.
0: Sí, però aquest és el problema de fons, és que vivim un país on que portis la bandera palestina en realitat no és un problema i que portis una estelada sí. És a dir, i és d'aquesta manera. Ara perquè hi ha el conflicte...
2: Però quina polèmica?
0: Perquè ara hi ha el conflicte. No, perquè la gent...
2: Però si hem passat una pila d'anys amb estelades a tot el camp.
0: No, Lola, però...
2: Quina és la polèmica?
0: Però no dic que la prohibeixin.
2: Quatre xarxes socials i Telecinco, aquesta és la polèmica.
0: No, Lola, però hi ha hagut estadis on no pots entrar amb una estelada.
2: Clar que li preguntaran.
0: Lola, però hi ha estadis on no pots entrar amb una estelada. I el problema de fons que jo es fixava és... No, evidentment no és una qüestió de prohibició de banderes o no, on entrin o no sí que podríem parlar-ne. Però sobretot parlàvem ara de que la Minya Malcon ha fet això de la bandera palestina. Evidentment tots hem arribat a algun lloc, que faci el que vulgui, o sigui, que vagi amb la bandera que vulgui. Aquest que faci el que vulgui, jo només observava que hi ha uns nanos que potser no fan el que volen... i no porten l'estelada, perquè això tindria més conseqüències que no portar una palestina.
5: Perdona, igual que hi ha altres que et diran...
0: Que no els donen
5: ganes jugadors...
0: de portar-la.
5: No. Igual que hi haurà jugadors, segurament, que no poden dir que ells se senten més... I mai millor dit, aprofitant... que se senten més espanyol que Cervantes. També, és a dir, si Ferran Torres surt
1: si
5: aquí ara...
1: Diuen, o sigui, sí, ho diuen, home, no si tenen tenim... cap problema amb expressar-ho quan juguen al Mundial o a l'Eurocopa.
0: Que ho diu, i diu cada barbaritat i cada troglodita.
5: Però el que t'estic dient és que...
33: Dic que
5: primer, espanyol, sobre la pregunta...
0: Un jugador que ha dit que era Vox i que ha dit...
5: Sobre la pregunta que diu la Lola, primer, sí, efectivament, és dels pocs països que hi ha sancions econòmiques i sancions de càstig per no voler anar amb la selecció espanyola. Hi ha un cas, darrerament, que tots coneixeu, que és el de l'Oleguer Preses. Okay. Oleguer Preses es va negant amb la selecció espanyola. Però com ho va fer Oleguer Preses? Que és de les persones i dels futbolistes més intel·ligents que he conegut mai. Oleguer Preses va anar a parlar amb una persona que semblava una cosa i que la vida era una altra, perquè tothom parla meravelles d'aquest home, que era Luis Aragonés. Okay. I van a veure Luis Aragonés, que era el seleccionador espanyol, i li va dir, mister, no quiero ningún follón, però jo no vull anar amb la selecció. I l'altre li va dir, no et preocupis. I no el va convocar, i aquí pau i després glòria.
2: Aquí el problema és quan considerem el futbol una identificació nacional.
5: Però és que això
2: I
5: passa.
2: Clar, ja, bueno...
33: A tots els
0: la selecció espanyola.
5: Deixa'm parlar, sisplau.
2: A mi personalment no em passa, però bueno, però ja entenc que la majoria de gent li pot passar. Sí. I llavors, clar, hi ha una identificació nacional i per tant es produeix una contradicció entre portar l'estelada i anar a la selecció espanyola en termes de sentiment d'identificació nacional, perquè si tu ets independentista català, el més lògic és que no t'agradi anar a la selecció espanyola.
0: Però no pots no anar.
2: I llavors, clar...
5: Sí.
2: Es produeix aquesta... Clar, és que sigui obligatori em sembla molt malament.
1: Però això, Lola, no és fruit de la politització del futbol.
2: Deixa'm
5: acabar, sisplau.
2: Només en aquest sentit. I llavors, clar, comencen a haver-hi tota mena d'adulteracions. I va perquè està obligat, i va perquè vol cobrar, i va perquè... o li agrada... O sigui, clar, llavors es desperta tota aquesta mena d'alucuracions i d'aquest és un jugador de la selecció espanyola però és de segona perquè, clar, no té el mateix sentiment que jo, que m'identifico molt amb la selecció espanyola i Espanya i tot això. Mm-hmm. Clar, entenc que pugui haver-hi tot això, però per mi, o sigui, anar a la selecció espanyola, jo és que ho he descobert avui, que és obligatori.
5: Sí, és dels pocs països d'Europa que és obligatori. Malament, un segon que contestarà Joan López de
2: Herrera. És una identificació amb...
5: En uns minuts, un segon.
3: RAC 1.
4: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
6: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
7: 20 anys construint junts. Obramat.
8: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
9: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es. Perquè a Zurich ens importes tu.
10: Hola, sóc la Montse Tauler, tècnica de compres d'en Matller Origen. Saps per què la nostra llet és diferent? Porta només proteïna A2, que la fa naturalment més digerible. Ideal si tens molèsties digestives i no vols renunciar al plaer de la llet. A Masguri, a Girona la produïm, i a Olèrdola en fem iogurts cremosos i llet fresca. Nutritiva, amb calci, proteïnes i vitamines. Descobreix tota la gamma llet-llet a les botigues amb Matller Origen.
11: A Matller Origen, tot el que tastes té un perquè.
12: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
13: B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a btravel.com.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
15: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
16: I si no haguessis de conformar-te? I si no et poguessin apujar el lloguer? I si no et poguessin acomiadar sense motiu? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
17: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
23: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
24: Doncs tant com vulgui bussejar.
23: Genial. I quant d'oxigen queda?
24: El que vulgui, també.
23: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
24: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
23: I quants de cetacis?
24: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
19: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
34: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
35: Cómo hemos cambiado.
36: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
32: El perquè de tot plegat.
5: Les 11 i 2 minuts. Estem parlant aquí ara de coses que...
2: Estem fent com
5: diria,
2: la
5: com diria la professora Alicia Sánchez Camacho, de los temas que interesan a la gente.
0: Na més.
5: Són les 11 i 2 minuts. Algú volia respondre, em sembla, no? Sí. Crec que ja no ens en recordem perquè hem d'anar acabant.
33: No, jo només volia dir una cosa. Per què? Per què van els jugadors? Per què van els jugadors a la selecció? Pues els jugadors van a la selecció perquè forma part de la seva carrera professional.
5: Clar.
33: Per què hi ha atletes, hi ha futbolistes que canvien de país per poder anar a uns Jocs Olímpics? Perquè forma part de la seva carrera professional.
1: Perquè hi ha jugadors que sistemàticament han d'amagar la seva identitat nacional i cultural.
33: Fent un comentari sobre aquesta idea de que ens obliguen a la selecció, els catalans en realitat no les sentim, doncs escolta'm, la gent segueix els partits de la selecció, les audiències de la selecció de Catalunya són bones, hi ha molts jugadors catalans que no són independentistes, que van encantats de la vida de la selecció, i molts que són separatistes que van encantats de la vida de la selecció perquè allà hi ha la seva carrera professional.
5: Estem d'acord.
33: Només et faré un comentari sobre la idea aquesta de la opressió, els pobles oprimits, pobrets nosaltres, els catalans som Calimero, i portem segles siguent Calimero. Només et diré una cosa.
5: Digues.
33: Atravessa la frontera, vés a França, mira quin és el tracte que reben les qüestions identitàries a l'altre costat del Pirineu, i celebraràs molt ser el que és.
0: Un espanyol de primer nivell.
33: Enhorabona.
0: Deixeu-me dir només una cosa, Joan. Que hi hagi altres països més jacobins que Espanya, que quasi s'ho van inventar com França, que t'has anat a buscar l'exemple més d'allò, no treu que aquí es visquin les millors condicions. Dit això, ningú ha negat que no hi hagi, que els jugadors no... Jo he dit abans, la vida és qüestió de prioritats, i els jugadors, o hi ha jugadors d'aquests nivells, d'aquesta elit, que tenen la prioritat, efectivament, de la seva carrera. El problema no és, després, si vas amb aquesta selecció amb més o menys entusiasme, si t'agrada molt o si t'agrada gens. El problema de fons és, un, que no hi hagi alternativa, i que podria ser plausible, i dos, que si hi has d'anar, vivim en un estat on pugui incomodar que tu treguis una bandera que no sigui la rojigualda o l'estanquera o Diti.
33: Un altre camí.
0: És un problema de tolerància i de qualitat democràtica.
5: És tard i vol ploure, i he d'anar a dues connexions que tinc. La primera, l'Eudald Martínez, que deu estar ja a camí de la manifestació que hi ha convocada pel tema dels mestres i professors dels instituts i escoles públiques i concertades a la plaça Urquinaona de Barcelona. Eudald, on pares?
3: Sí, exacte. Som al carrer Aragó, que ara està totalment tallat per una d'aquestes columnes que hem explicat que sortia a 11:15. L'altra és a la Gran Via, també camí d'Urquinaona. I aquí jo crec que hi ha ben bé tres xamfrans del carrer Aragó bastant plens de docents. És a dir, que és una marxa molt important. Milers de persones que s'han sumat a aquesta columna i que, per tant, fa pronosticar que la d'avui pot tornar a ser una manifestació molt i molt participativa. A més, ens comentaven docents amb qui hem parlat que venien d'arreu de Catalunya, de Calafell, de Caldes, de Montbui, per tant, no només de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
5: Molt bé, gràcies, Eudald. Qualsevol cosa ens ho fa saber. La segona notícia és que la Fiscalia i la família d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó pel Santi La Iglesia, que és el principal acusat del crim de la bibliotecària de Sabadell. En canvi, demanen arxiu per l'altre investigat fins avui, que era el Xavi Jiménez. Les dues parts han presentat els seus escrits, que és el pas previ, evidentment, al judici. Ho està seguint tot, com sempre, el Benet Iñigo, a qui tindrem en uns moments perquè ens ampliï aquesta informació. Però encara tenim més notícies. Per exemple, que el Tribunal Suprem ha posposat pel divendres 22 de maig, va ràpid això, 22 de maig, la vista sobre les mesures cautelars que han sol·licitat la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions d'extrema dreta contra el procés de regularització de migrants que va aprovar la Moncloa. La vista estava fixada per demà, però resulta que el Tribunal ho ha ajornat per necessitats del servei, que ja em explicareu què vol dir això. Necessitats del servei queden... I encara queda una altra notícia, que és 12 treballadors... No comencem, 12 treballadors d'un hospital dels Països Baixos han estat posats en quarantena preventiva per una possible exposició a l'antivirus. Els sanitaris van manipular les mostres d'un pacient del creuer a Ondio sense seguir el protocol específic per evitar contagis.
2: Vaja.
5: No, ja és que... Prou ja, Prou amb la broma. I el que dèiem, que la Fiscalia i la família de l'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per Santi La Iglesia. En canvi, arxiu per l'altre investigat fins ara, el Xavi Jiménez. Tot això, el pas previ ja del judici, que seguirà, i com sempre, bé i diligentment, amb Benet Iñigo. Hola, Benet, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs, després de 25 anys del crim d'Helena Jubany, tenim un escrit d'acusació contra un dels suposats o presumptes responsables d'aquell assassinat. Ha calgut molta feina de la família, com hem anat seguint els últims anys, i recordem que finalment van ser unes proves d'ADN demanades a última hora, abans de que prescrivís el cas, amb tècniques noves que no existien llavors, que van localitzar ADN de Santi La Iglesia, el principal sospitós, i ara ja serà acusat, doncs, i que han permès portar-lo a judici. La família ha explicat que l'altre investigat, a qui es va... continuen relacionant amb els anònims que va rebre la noia abans de morir, diuen que hi ha proves d'això, però no hi ha proves que participés en la mort, en l'assassinat d'Helena Jubany. És a dir, que no han vist prou elements com per portar-lo a judici per la mort de la noia, i per això han demanat, tot i que estava investigat formalment, el seu arxiu en el seu cas.
5: Molt bé. 25 anys. 25 anys. Quin patir, quina angoixa, quin horror per la família.
2: De... I quina persistència.
5: I quina persistència,
2: per,
5: sí,
2: per
5: senyor.
2: Per arribar fins al final.
5: Germà i tot, ella han picat pedra fins a fi. De seguida, Laura Rossell, però abans. Hola. Què?
2: Re, jo estava esperant la vostra paraula primer. És el meu torn. Doncs tots tenim un amic...
5: Manolito?
2: Que se'l coneix de mil maneres diferents. Sí, sí, sí, sí. És el cas del Manuel per als seus amics Manolo, i alhora per als seus fills és el papa, i per a la seva mare Manolito. Manuel, Manolo, papa, Manolito, és igual.
5: Manolo, papa, papa, però...
2: Per a tothom. És aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix, perquè més important que com ens diuen és que se'ns reconegui pel que som. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu Very Sure. Canvia el nom, però no el que són els primers en protegir. Securitas Direct ara es diu Very Sure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
5: Ara anem a la... Ara sí. Laura Rossell, per trepitjar l'ull de poll.
6: Ai, endavant, endavant amb aquesta tertúlia, allò, seguint el peu de l'actualitat amb les entrevistes de les persones que protagonitzen avui els titulars, com són la consellera Niubó i la Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. El Joan López Alegre ha fet anar la calculadora mental, perquè no has agafat el mòbil, sinó que has fet el càlcul allò per multiplicar.
33: No, he de reconèixer que he fet anar la calculadora del telèfon. Em sap greu de cebre't, eh? No
1: sóc, anava apuntant el paper. Bueno,
33: amb números secuncaus.
6: En tot cas, has arribat a diverses xifres, com ara de 430 milions que s'hauria de gastar, de treure de la butxaca al govern, després la comparativa entre el 2006 i 2026. Xifres simpàtiques i irrisòries, segons l'Otbou. La Lola García ha deixat clar que mestres i metges són els pilars de la societat i que haurien de cobrar més, que estem al tram baix de la taula salarial respecte a la resta de territoris espanyols. L'Otbou, l'alumne de primera fila, que sempre, jo crec que sempre devia anar a revisió, quan encara que tragués 7 i 8, segur que anava a revisió, ha omplert 5 pàgines de punts, en vermell. A més, allò, sí, perquè sí, se't quedi més gravat, eh? Mm. 5 o 6, no sé, m'he descomptat, de punts per la tertúlia.
1: Però després... molts espais, eh, però? Faig un...
6: Sí, no, però això després un quadern...
33: I la lletra s'entén?
1: No.
33: Pot passar com el Rajoy.
1: Si l'oient veu que de vegades estic una mica dubitatiu a l'hora de rebatre't, és perquè no entiendo mi letra.
6: Després el Toni Aire, que ha sentenciat que el govern està fent la campanya a USTEC, perquè ben aviat hi ha eleccions sindicals, i amb tota la gestió d'aquesta convocatòria massiva de protestes, doncs considera que els està fent la feina. El Jordi Armenteres, que és el Correcaminos, ningú l'atrapa mai, mic-mic, però ai, avui... amb aquella salutació tornant de publicitat, quan el Basté ha dit Armenteres, i ell s'esperava el bon dia, i ha sonat
1: i bona hora.
6: Armenteres i bona hora, doncs
1: és
6: endavant, això
1: fantàstic.
6: Ja, per sí, els històrics de la Manoteca de RAC1. Ens ha connectat amb la sala de premsa de la Moncloa, aquests temps tan increïbles i indescriptibles que ens toquen viure, en què la rua del Barça i la bandera que porta un jugador del Barça entra a la sala de premsa de la Moncloa i és motiu de discussió en aquesta tertúlia, banderes amunt, banderes avall. Jo crec que l'Oleguer Presas ja deu tenir les oïdes fregides de tant que li deuen haver xiulat cada vegada que en els últims anys algú ha parlat del tema de la selecció espanyola, i per tant hem anat a parar amb ell, que és el referent, a més sabadellenc de primera, amb aquesta qüestió. Va, i acabarem una frase del Joan. Haurem de fer recompte a final de temporada quantes vegades acabo amb frases teves.
33: Però sempre és per renyar-me.
6: No, jo no renyo. Jo exposo.
33: Vale.
6: Has fet. Ves a França i celebraràs ser el que ets, espanyol de primera.
5: Oh, ja. Bueno, escolta'm una cosa, que avui hi ha la primera semifinal d'Eurovisió.
33: Sí, vota el 10.
5: Ja tenim el Jordi Ramos allà.
6: Què has dit, vota el 10?
33: Vota el 10, sí. El 10 és Israel.
5: Sí. No se n'ha parlat prou, eh?
6: No se n'ha parlat prou. Mireu, d'Eurovisió, aquest dijous precisament, eh? No se n'ha parlat prou sobre Eurovisió amb... Ai, podem anunciar-ho, no? Ja,
5: oh, sí. Això, t'ho diràs.
6: Amb la Nina, amb el Guillem Ilkigüey.
5: Oi, el Guillem Ilkigüey, que és un expert en el tema d'Eurovisió.
6: I amb l'Ivan Herzog, que és un músic...
5: Té una cançó tan maca...
6: Té una cançó tan preciosa i amb una actuació estel·lar... d'una persona que ara no revelarem el nom...
5: No,
6: que
5: no,
6: s'estrena cantant...
5: Sí, sí, és molt bèstia, sí, sí.
6: Davant de càmera.
5: Sí, sí, a les dos cat... Això dijous, no?
6: Dijous a les 10:20, més o menys. A les 10:20, aproximadament. 12, sí.
5: En fi, són les 11:13 minuts. Gràcies, eh? Aneu en nom de Déu. Per cert, una pregunta. Ai? Tu has vist La Casa de Papel?
0: No he vist ni un sol capítol.
5: No, tu? Tampoc, tampoc sí?
1: No, sí, tant.
5: I tant. Doncs d'aquí uns moments... El pare que la va parir...
6: Ah, sí?
5: Sí.
6: Ai, pobre. Oh, els seus peus.
5: No sí, i perquè estrenen una mena de spin-off, se'n diuen això, que és Berlín i la dama de l'Armiño. El creador de la sèrie i la creadora de la sèrie, que és l'Esther Martínez Lobato, d'aquí uns moments, aquí al Món a RAC1, per parlar precisament d'aquesta estrena i, evidentment, de La Casa de Papel. Vinga, fins ara.
6: Que vagi. Adéu.
5: Adéu.
7: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
32: El perquè de tot plegat.
8: RAC 1. A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
9: La teva mare sempre té raó.
10: Em compro un cotxe nou?
11: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
9: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es.
12: Uau, tot està boníssim. D'on és? Doncs no t'ho creuràs, és de dia. De dia? Sí? No. De debò? Que sí, Xema, tio, que sí?
13: Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò, molt bé, dia.
7: Descobreix els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. T'esperem a la sessió informativa del 14 de maig. Inscriu-t'hi a salleurl.edu, la Salle Universitat Ramon Llull, Birrial, Biu.
20: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mafre, amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mafre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mafre, el teu referent en planificació financera.
21: Ja som 11 milions dels socis d'Ou.
22: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
25: Sí, com el 50% en totes les galetes. Vas canviable en un cupó...
22: Que et dona per molt, només el 12 de maig.
26: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
27: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Lacoste i Maje per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
28: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
29: ¿En serio? ¿Aquí?
28: Sí, en este monasterio.
29: Y yo pensando que era una excursión más.
28: Si estos muros hablasen...
29: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
28: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
30: Gobierno de La Rioja.
31: Yo per lladre faig saltar l'alarma.
29: Sí.
31: Però si jo fos una mascota, no?
29: No.
31: I tu creus que si jo em poso un...
29: No.
37: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
38: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
39: Arriba el partit.
0: I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
1: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
2: Fes realitat el teu estiu amb BMSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
3: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
4: 11 i 18 minuts, primera notícia d'última hora, que és que el Departament d'Educació acaba de fer el primer seguiment, és el Departament d'Educació que ho diu, a 9:45 han comunicat dades, el 37,33% dels centres amb personal creat a vaga, el seguiment seria d'un 11,4% sobre el total de la plantilla convocada. Per poc, però de moment aquesta hora és la més baixa de les dues que s'havien fet a tot Catalunya. A 9:45 eren el mes de febrer un 13% i al març un 15%. Hi haurà nou balanç a partir de la 1 del migdia i també a partir de les 5 de la tarda.
5: Te aseguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
6: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
5: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho...
4: No fa falta que us digui que La Casa de Papel és un dels fenòmens serièfils més bèsties de la història de la ficció espanyola, però també del transatlàntic mundial, que és Netflix. Les Màscares de Dalí van prendre el relleu de les B de Vendetta per convertir-se en un símbol global, i aquesta icònica història es va expandir amb una preocupació

0: Para revelar que era él, muy parecido al momento en que Robert Downey Jr. anunció que sería el Doctor Doom en Marvel. No sé si os inspiraste en este evento de Disney.
1: Bueno, realmente todo esto se montó en Netflix, pero sí que tenemos algo de Marvel en el sentido de que intentamos entrelazar más historias que se van formando como un Tetris, ¿no? De nuestra propia historia matriz, que es la Casa de Papel. Y yo creo que Marvel puede temblar porque creo que ahí tenemos personajes con ADN y con identidad suficiente como para dar todavía mucha guerra.
0: Quien también apareció en la premiere en el Guadalquivir fue Rosalía. Pues no os priváis de nada, ¿eh, Esther?
2: Bueno, para nosotros te aseguro que fue un regalo por parte de Netflix montar ese evento porque por una parte estábamos sobrecogidos y por otra, como somos muy disfrutones, pues dándolo todo. Pero desde luego que fue, vamos, un broche de oro a esos 3 días de promoción que tuvimos en Sevilla.
0: Hablemos ya de Berlín y la Dama del Armiño. En el programa siempre empezamos preguntando ¿de qué va? Pero como todo el mundo sabe que son la Casa de Papel y Berlín, mejor os pregunto, ¿qué quieren robar?
1: En
2: Pues en
1: realidad,
2: este
1: lo que
2: caso,
1: parece.
2: sigue,
1: Sigue, sigue,
2: Alex.
1: Esther.
2: No, bueno, que en este caso está casi implícito en el título, ¿no? Van a robar arte. Lo que pasa que tiene mucha simbología este arte, ¿no? Con el ADN de Berlín, porque como él mismo dirá en la serie que lo veréis, el arte es lo que conecta al ser humano un poco con su alma, con el alma global y con las emociones. Entonces, tiene una doble lectura este robo.
0: La Dama del Armiño es uno de los retratos de cuatro mujeres que pintó en su día Leonardo da Vinci. ¿Tiene algo especial este cuadro?
1: Bueno, tiene mucho de especial, yo creo. Para empezar, cuando Berlín se mueve por algo muy grande y Leonardo da Vinci tenía que estar en ese arte. Es uno, bueno, yo creo que es ahora mismo el autor, el artista por el que más ha pagado en una subasta, ¿no? Pero además tiene misterio ese cuadro, es el primer cuadro que se hizo tres cuartos, tiene un misterio esa belleza del personaje, tiene un armiño que parece un adorable animalito, pero puede ser una alimaña. Bueno, había similitudes, ¿no? Y realmente no. Nos gustó trabajar con ese robo que luego es muchas más cosas, es decir, da muchos giros ese robo y el espectador le vamos a dar por sitios inesperados totalmente, ¿no? Pero nos gustaba muchísimo la Dama del Armiño para dar título y sobre todo para dar imagen.
0: ¿Os habéis tenido que informar mucho para escribir el guión o ya erais aficionados al arte? Esther.
2: Yo aficionada en cuanto a lo que te acabo de comentar, que creo que hay una cosa que se comparte, ¿no? Y se transmite tanto con el arte en imagen como pues con la música y todas las demás artes, ¿no? Hay algo de conexión que de repente te deja pasmado delante de las obras, pero creo que es más entusiasta y más conocedor que yo, Alex, por su formación. Que yo al final en el instituto hice latín en vez de arte y yo
0: Latín.
2: podría hablar de. Sí, yo hice latín.
0: Vaya.
1: Una de las
0: Dime, dime, dime.
1: cosas más increíbles que encontramos cuando empezamos a trabajar en esto y leímos muchas cosas es la cantidad de obras robadas que hay en el mundo. Teníamos un listado enorme de obras que aparecen en la serie que van, bueno, desde Manet hasta personajes que ni siquiera creo que la gente es consciente de lo que se ha robado. Y creo que eso sale también, la serie sale en el destino de esas obras. Hay muchas cosas y muchos guiños con el mundo del arte.
0: También debe ser muy divertido esto de poder jugar con un personaje como Berlín. Me imagino, Alex, que tiene mil posibilidades, ¿no? Ni siquiera vosotros debéis saber por dónde va a salir en cada momento.
1: Bueno, eso es lo maravilloso, que tiene un personaje impredecible con una hoja de ruta totalmente incierta, ¿no? Y que puede ser transgresor, puede ser absolutamente dulce, pero puede ser absolutamente cruel, y sobre todo tiene una lengua en muchas ocasiones, por lo menos larga, ¿no? Así que escribirla a Berlín es, pues, no tienes líneas rojas, así que es una maravilla para cualquier escritor, la verdad.
0: Y Esther, esto de trabajar con Pedro Alonso como Berlín, ¿qué tal?
2: Maravilloso. Para mí ha sido un placer desde el primer día que lo conocí, que me que me quedé un poco impactada porque me lo crucé por el plató que tenemos aquí en Colmenar. Hacía mucho frío y él iba con el mono rojo, me parece, y envuelto en una manta blanca. O sea, parecía que un oso polar que salía de detrás de... Y él iba en personaje totalmente, iba erguido, iba hablando como es él. Entonces, Pedro sí que tiene ciertas concomitancias con el propio personaje. Algunas diferencias muy grandes, obviamente, pero esa manera de hablar, de expresarse y casi de hipnotizarte con su discurso, que yo desde el primer momento lo vi hasta el último, que nos dimos un abrazo brutal y por supuesto, le dije, espero que esta no sea la última vez. Y todavía estoy intentando convencerlo.
0: Ahora hablamos de esto. Pero oye, Esther, es que además tiene cara de malo malote.
2: Pues cara de malo malote, ¿eh? Yo no sé, a mí no me lo parece. A mí me parece sobre todo que es muy sugerente con todo su gesto, con la cara, con los gestos,
0: oye,
2: con
0: una
2: la
0: cosa,
2: voz.
0: No se lo digas nunca. Lo hemos tenido en este estudio, ¿eh? No se lo digas nunca. Pero es... O sea, es que yo lo veré por la calle y no veré a Pedro Alonso, veré a Berlín.
3: Es que yo te añadiría, Jordi, que Pedro Alonso es una persona que transmite tanto simpatía cuando estás con él en persona, te sientes muy cómodo con él, y a la vez te sientes un poquito tenso porque impone.
0: Sí.
3: Tiene esta capacidad de arrollarte con su actitud. Es que es difícil de describir.
4: Bueno, yo creo que tiene como... El personaje es una gran seguridad, y él como actor y como persona también te transmite como esta seguridad, ¿no? Una persona con mucha seguridad. Hay gente que no la tenemos tanto.
2: Yo creo que en el caso de Berlín en concreto ha habido una simbiosis que decíamos él y yo, un encuentro cósmico entre él y nosotros, entre él y la serie, porque al principio de los tiempos, antes de que se rodara el primer minuto, había muchas dudas con el personaje, porque sobre el papel, bueno, es un personaje muy agresivo que hizo unas barbaridades tremendas, ¿no? Había algunas de las personas del equipo y de las personas que estaban aquí metiendo su materia gris antes de incluso elegir al reparto, que decían, esto no se puede decir en la tele porque es una burrada, salvajada, etcétera, y creo, a mí por lo menos, no sé, Alex, que me hicieron dudar y dije, a ver si nos estamos columpiando. Sin embargo, ese guión llegó a manos de Pedro Alonso, que estaba en la otra punta del mundo, y él hizo una prueba, él lo vio y lo tuvo clarísimo, hizo una prueba, y cuando lo vimos dijimos, sí se puede, porque es él. Fue un flechazo brutal.
0: Y el resto del reparto, Alex, porque claro, todos con un carisma brutal. Michelle Jenné, Tristan Ulloa y ahora una pletórica Inma Cuesta.
1: Pues sí. Yo creo que las nuevas incorporaciones han conseguido entrar en este ADN que es, yo creo que esta temporada tiene una vocación lúdica enorme. Nos hemos divertido muchísimo escribiendo, hemos tocado vodevil, comedia, hemos tocado drama, hemos tocado tensión, nos hemos llevado al campo con Luis Callejo para hacer una cosa oscura, rústica, española. O sea que nos lo hemos pasado muy bien, y realmente tanto Inma, que es una maravilla y que además canta una canción flamenca de Police en la serie, realmente tanto José Luis García Pérez como Marta Nieto como Inma, que son las nuevas incorporaciones, como Luis Callejo, han dado en el clavo. O sea que y muchísimo carisma y muchísima capacidad de hacer reír, porque en esta temporada no reímos mucho a pesar de la tensión.
0: Alex, de hecho la temporada es todo un homenaje a Sevilla, a la cultura andaluza, a su gente, teniendo en cuenta que además la serie empieza en un San Sebastián maravilloso.
1: Exactamente, sí. Llevamos rodando fuera mucho tiempo, ¿no? Habíamos estado en la Casa de Papel en muchos países, en fin, desde Latinoamérica, habíamos estado en Asia, habíamos estado en los países nórdicos, y la primera temporada rodamos en París, ¿no? Y luego un momento dijimos, ¿pero por qué estamos enseñando las cosas más bonitas del mundo en vez de enseñar las cosas más bonitas de nuestro país, ¿no? Y empezamos a trabajar en una idea que nos permitiera ir a San Sebastián, ir a Sevilla. Sevilla es prácticamente la totalidad de la temporada está en Sevilla, pero también fuimos a otros sitios bonitos, al Castillo de Peñíscola, bueno, sitios que son muy icónicos, que otros vienen a rodar aquí, como Juego de Tronos, y que decimos, bueno, vamos a rodar nosotros también. Y yo creo que hemos sacado una Sevilla extraordinaria, a pesar de rodar en julio y agosto, que iba todo el equipo con hielo, con trajes especiales de hielo para poder aguantar 5 días encima del puente de Triana, pero se consiguió y la verdad fue una cosa épica, pero muy emocionado de cómo retratamos Sevilla, la verdad.
0: Alex, para ir acabando, hace un momento Esther ha dicho que estáis intentando convencer a Pedro Alonso para ver si no se acaba Berlín. ¿Ves la opción de que esto pueda pasar?
1: Bueno, yo creo que todo puede pasar. Es evidente que todo puede pasar con este señor que ya está muerto desde la temporada 2, o sea, que llevamos muchas temporadas con el muerto. Yo creo que en algún momento de nuestra vida puede que Berlín vuelva a encarnar a Berlín. Depende más de él, porque nosotros hacemos siempre malabares con el tiempo de las series y con las historias, o sea que realmente, si te soy sincero, creo que volveremos a ver a Berlín.
0: Esperemos que así sea. Alex Pina y Esther Martínez Lobato son los creadores y los directores de Berlín. Muchas gracias por hablar en el Mono Racú de esta segunda y última temporada, pero que habrá más. No sé qué nombre darle, si spin-offs, si como esto...
3: Pero remake, recuelas, puede ser sí, cualquier cosa hoy en día, cualquier cosa. Claro,
0: pero realmente el universo de La Casa de Papel continúa. Todavía, Alex, después de tantos y tantos años, ¿cuándo se estrenó La Casa de Papel? Uf. ¿En qué año?
1: ¿Te acuerdas? Mayo de 2017 en Antena 3, el 1 o 2 de mayo, no recuerdo bien.
0: Imagínate, o sea, el año que viene hará 10 años ya. 10 años. ¿En qué momento, Alex, te diste cuenta de que esto era una barbaridad?
1: Bueno, yo creo que el primer recuerdo que tengo de haber percibido algo así era cuando vi las imágenes del carnaval de Río de Janeiro, que era en febrero, 2 meses después de salir al aire, sin promoción, salimos a Netflix, y empecé a ver todo el mundo vestido de La Casa de Papel en Río de Janeiro. Ese fue el primer instante.
0: Ese fue el primer instante. ¿Alguno más que recuerdes? Es que yo te he dicho lo de Nápoles, porque lo de Nápoles me pareció bestial. Vi en medio de una plaza pequeña, hostia, una marquesina con un cartel de La Casa de Papel en italiano que me quedé y dije, madre mía.
1: Bueno, es que en Nápoles yo fui, cuando estuvimos en Roma, íbamos con los coches, como una marea humana, como si fuéramos los Beatles, ¿sabes? Era una cosa realmente, gente intentando tocar a los actores, dándonos tocar, eso yo no lo había visto nunca en una serie de televisión, o sea que todo fue a más y ya ocurrieron cosas muy locas, ¿no? Pero la sensación de barbaridad fue cuando empezamos a salir fuera, cuando empezamos a encontrarnos con la gente, lloraba, se tatuaba a Tokio, se tatuaba al profesor, todo cosas que quizás has visto con algún cantante en la época dorada de la música pop, pero que yo no había visto en una serie, ¿no? O sea que había un montón de lugares por los que entender lo que estaba ocurriendo.
0: España al margen, ¿cuál ha sido los países que ha tenido más seguimiento a La Casa de Papel?
1: Pues Francia es uno de los países, sorprendentemente, que ha estado a muerte con La Casa. Brasil, Latinoamérica, ha funcionado enormemente. Es que en realidad todos, porque cuando entró India, que entró más tarde, empezamos a recibir oleadas de gente de India en Instagram. Había uno de los personajes que era, digamos, el hacker, que era indio y se convirtió en una estrella en su país. Le llamaron para hacer un musical de Bollywood. Todo era en una escala gigantesca que nunca has percibido en tu país, ¿sabes? Es decir, yo nunca había percibido eso, pero creo que ni siquiera con otras series. El nivel de fandom, de empatía, de amor por los personajes de la serie, cuando moría alguno de los personajes, Nairobi, etcétera, o Tokio, se producía un luto, un duelo gigantesco, la gente cantaba canciones en YouTube, se llenaban de todo tipo de cosas, ¿no? O sea que realmente la dimensión era estratosférica y estaba en un montón de lugares, ¿sabes? Y en un montón de países, por supuesto.
0: Muchísimas gracias, Alex, enhorabuena, muchísimas gracias, Esther, y enhorabuena y hasta muy pronto. Que sea un éxito.
2: Hasta muy pronto, gracias. Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias. 22 minuts i les 12, d'aquí uns moments continuem parlant de sèries amb l'Alejandra Palés i el Pere Solà Ginferrer aquí al Mónaco de RAC1.
5: RAC 1. Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
6: Participa a la sessió informativa del 13 de maig a les 7 de la tarda. EUS.cat.
7: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
8: Quan arriba l'Ascensió, tota una ciutat s'activa. Fires, festes i carrers plens converteixen Granollers en una ciutat per passejar, descobrir i gaudir.
9: Et convidem a viure a Granollers, al centre i al Parc Firal, del 15 al 17 de maig. Prepara la teva visita a ascensió.cat. L'Ascensió, fires i festes, amb el suport d'Estabanell.
10: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
11: Pals i la cuina de l'arròs.
12: Fins al 31 de maig, als restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi, us convidem a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats singulars i visites guiades per a tota la família.
11: Més informació al 972 63 73 80 i a visitpals.com.
13: Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
14: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodan.
15: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
14: Rodan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
16: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
17: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
16: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
17: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
16: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
18: Tres jubilades, un pla, zero límits.
19: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
18: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
19: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
18: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
20: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
21: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
22: Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
23: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
24: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
23: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
24: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
5: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 8 minuts a les 12. Ja, és que ja estem amb una cosa que ja els he dit amb ells dos que no m'agrada. Que és, per exemple, vull veure From, que és una sèrie que m'entén enganxadíssim, sí. Però enganxadíssim, ja ho saps, o ja ho sabeu, però va de setmana en setmana els capítols. I jo no, això no.
4: Però això era com sempre havia sigut. L'única plataforma que ens va canviar aquesta manera de consumir va ser Netflix, però la resta, més o menys, han anat fent o
0: capítol
4: model...
0: Capítol per setmana, no?
4: Capítol per setmana o model híbrid segons la sèrie.
3: I quan la sèrie et va bé, surt molt beneficiada la sèrie perquè la gent ho comenta i tens la sensació que té un impacte i la gent s'hi enganxa.
0: Bueno, ara és sí. Una que ahir m'ha recomanat El Toni García Ramon me la va recomanar, una d'Apple que es diu...
4: La Maldición de Widow's Bay.
0: Sí, aquesta, tinc ganes de veure-la, però també passa el mateix, que va capítol per setmana, no? També Apple?
4: Sí, Apple sempre és capítol per setmana i és el que diu el Pere, o sigui, el capítol per setmana el que et facilita és que la conversa no s'esgoti ràpidament. És a dir, una sèrie que la met setmana a setmana aconsegueixes que la gent en parli durant 2 mesos.
3: I Basté, tu no saps jo... Mira, jo ahir estava al sofà de casa, vaig agafar les pipes, la Coca-Cola amb gel, i tu saps el plaer que és saber que és dilluns? No
4: I
3: he de pensar que he de mirar
4: toca
3: i
4: això.
3: Toca eufòria, tinc una hora... De violència, insults, Rosalia, mamelles, perquè...
4: O Rooster,
3: perquè
4: també
3: queda molt bàsic, però és veritat. Vull dir, sí. L'últim episodi d'Eufòria, el màxim protagonista són dos pits.
4: No, s'ha acabat.
3: No s'ha acabat. I saps el plaer que em dona que m'ho subministrin de tal manera que cada setmana tinc una teca nova i així a final d'any podré recordar Eufòria?
4: A mi m'agrada tenir el calendari, o sigui, cada dia que toca. O sigui, jo a Eufòria la porto un ritme diferent, però, per exemple, dilluns per mi és Rooster. I ahir vaig veure el final de Rooster. O dimecres és La Maldició de Widow's Bay.
3: És que les sèries és com el menjar. Si tu menges un àpat rapidíssim, no l'has gaudit, no l'has degustat...
4: No l'has digerit, no l'has assimilat.
3: I setmana a setmana, si la sèrie és bona...
0: No, voleu sou els entesos, però no estic d'acord. Més, aviam, ara voleu parlar d'una sèrie romàntica d'Amazon. Apretem a córrer. Sí.
1: Wow, easy.
2: We're going to be fake dating.
0: Se'ls diu Off Campus. Ui, una pinta de pastelot, això.
4: És un pastelot, però això ho petarà. O sigui, ja siguem-ne conscients. Prime Video té molt clara l'estratègia d'anar a buscar el públic adolescent, joves adults, en diuen, no en anglès, young adults, i llavors el que estan fent és com adaptar totes les sagues romàntiques a literàries que hi ha al mercat. Llavors, Off Campus, com a saga literària, és una de les més seguides, i ara tenim aquesta... L'han transformat en sèrie, i bàsicament són les històries d'amor de diferents jugadors d'un equip d'hoquei universitari.
3: Sí, mira, jo estava tan predisposat a odiar-la, perquè jo sé que està basat en literatura brossa, saps que serà bàsic tot plegat.
4: És bàsica.
3: Però la veritat és que m'hagués agradat tenir-la la setmana passada, quan vaig celebrar els 40 i l'endemà vaig despertar amb la ressaca més gran del món. Aquesta
0: 40?
3: És la sèrie...
0: Ai,
3: que
0: per molts anys.
3: Ho vaig celebrar el 27, els vaig fer, però ho vaig celebrar aquest dissabte.
0: Yeah.
3: I a l'endemà m'hagués anat molt bé tenir-la per
4: és
3: la ressaca.
4: Sèrie que et va molt bé per un moment tonto. No és una meravella, és menys calenta del que ens prometien, perquè ens semblava que havia de ser un Masque Rivales i no ho és.
3: Comences amb un cul a l'aire a les dutxes,
4: sí,
3: i després vas a menys.
4: Tot va cap a baix.
3: Però anirà bé per les mares que busquen sèries per veure amb les seves filles,
4: sí,
3: ja una miqueta crescudes, adolescents.
4: És a dir, el públic de El Verano en que me enamoré veurà aquesta sèrie, i aquest públic anava des d'adolescents fins a dones de 40, entre les quals m'inclou.
3: O sigui, la Mònica li anirà bé.
0: Sí, anem a nova temporada de Rivales a Disney+.
6: People say that life isn't a fairy tale.
0: Rivales, que no és més que Rivales.
4: No, no té res a veure. És una comèdia britànica, que això sí, per mi sí que és la sèrie sexy de la setmana. Ara s'estrenen a la segona temporada, i és una sèrie ambientada als anys 80 a Anglaterra, i són les disputes entre diferents executius de cadenes de televisió, però també és molt els seus problemes sentimentals i sexuals, totes les seves aventures sexuals i sentimentals. És divertidíssima, és un entreteniment super ben fet i és una meravella, a mi m'encanta.
3: Ets la fan número 1.
4: Soc la fan número 1. Bueno, jo i mitja Anglaterra.
0: Ja.
4: Però, sí.
0: Rivales està a
4: Disney+.
0: Plus. I el creador... Epala! El creador d'Adolescència, aquesta sèrie magnífica que estava a Netflix, té nova sèrie ara a Movistar Plus, que es diu El Senyor de les Mosques.
7: We're having a meeting. Don't join in!
0: És una adaptació del clàssic.
3: Del clàssic de William Golding, que en el cinema ja ens va traumatitzar tots els nens que vam veure la pel·lícula i pensàvem que veuríem una pel·li d'aventures entranyable i veiem una baixada als inferns. I en aquí ens trobem, jo trobo que és molt interessant aquesta sèrie, que és de 4 episodis, perquè en Jack Thorne, que és un dels guionistes d'Adolescència, confia molt en l'estètica i en crear una sèrie que sigui original, reconeixible, diferent, amb un to únic. La manera com s'apugen els colors en algunes imatges, la fotografia, la lent d'ull de peix, que potser al principi marejarà una miqueta l'espectador. És tot un encert com intenta que sigui una experiència immersiva d'una manera totalment diferent que ho havia fet Adolescència. Mm-hmm. Perquè en allà era el pla seqüència com a recurs, sí, tècnic, i en aquí tira per uns altres recursos. I és molt interessant, i el càsting
2: és brutal.
4: És impressionant, o sigui, la quantitat de 30 nens, que la majoria no han fet res abans, com aguanten aquesta sèrie, a mi em sembla...
0: Que és una minissèrie, no?
2: Sí, és una minissèrie. I a més, fixeu-vos-hi com, a mesura que va passant la barbària, de tant en tant et van intercalant primers plans d'aquests nens a la platja, que és una manera de que no oblidis que tot i la malícia que els hi pots veure en determinats moments, recordis que eren nens i que, per tant, tenen una innocència implícita dins seu que no la perdis de vista. Em sembla molt interessant aquesta sèrie.
4: A més, cal destacar que algun d'aquests actors infantils que han debutat amb aquesta sèrie ja tenen com el futur ja se'ls hi comença a perfilar, perquè un d'ells serà el Draco Malfoy de la sèrie de Harry Potter, i l'altre, el nen d'Ullera, si veieu la sèrie sabreu qui és, serà un dels protagonistes de la nova Nàrnia. Vull dir, ja comença en un camí bastant, bastant bo.
0: Val. I després hi ha un... Ui, és que a mi aquests noms ja... The Lady... You are
4: invited to attend an interview. Què vols dir amb aquests noms?
0: No, és que The Lady... És a dir, saps allò que... És com quan veus una pel·lícula que es diu... Jo què sé... Los hermosos mundos de no sé què, dius, ja dius, de Lady, que n'hi ha tantes que et porten el nom de Lady, que dius...
2: Sí, jo hi ha una
0: part... Movistar Plus.
2: Està Movistar Plus. Els ingredients, teòricament, són els d'una gran sèrie. Estem parlant de que Lev Banks Picture, la productora de The Crown, produeix aquesta sèrie, va sobre l'assistent personal de la duquessa de York, la Sarah Ferguson, i a més té un component de true crime. La realitat, però, és que és una sèrie molt justeta sobre la Jane Andrews, que va ser l'assistenta personal de Sarah Ferguson i després d'haver estat acomiadada va ser detinguda i jutjada per matar el seu xicot, aquesta noia. De tal manera que és una espècie de cosa estranya entre qui vol salseig dels Windsor, aprofitant la figura de la duquesa, i, per altra banda, un true crime sobre un cas real d'assassinat. Això sí, no acaba d'anar del tot bé. Com a curiositat, la Natalie Dormer, que era la Margaery de Joc de Trons, quan va assabentar-se dels llaços de la Sarah Ferguson amb en Jeffrey Epstein, com que ella, quan va acceptar el paper, no ho sabia, quan tocava promocionar, va donar tota la pasta que havia cobrat a associacions que lluiten contra la violència sexual contra els nens.
0: I acabem amb una sèrie que avui ens recomanava el Prieto, que és Leyendas. We're holding a 3-week top secret training program
4: for new recruits to attempt something we've never done. Sí, això és, bueno, aquestes coses que passen a Netflix, que estrenen sèries boníssimes i no en fan promoció, com va passar amb Adolescència, que de sobte ens vam trobar que era un seriot i ningú ens n'havia dit res. Doncs una mica ha passat això amb Leyendas, que és un thriller policial que està inspirat en fets reals, està ambientat als anys 90 a Anglaterra, i els protagonistes són un grup d'agents de duanes que són reclutats per infiltrar-se en grups de tràfic d'heroïna. O sigui, està vivint una crisi d'heroïna a Anglaterra i ells són els que han de desmantellar una mica aquest tràfic de drogues. Està superbé. És un thriller molt, molt, molt, molt ben fet.
2: I té una bona presentació, perquè en realitat va de tots aquest... del funcionari que està avorrit de la seva feina, dels que aspiren
4: a
2: més a l'administració, i que de cop el diuen, mira, va, faré d'infiltrat, perquè
0: necessito una miqueta de mambo. Veu, era aquella sèrie que es deia espanyola, que es deia Furia?
4: Sí.
2: De les millors sèries que hi va haver-hi l'any passat.
0: Demà vindrà una de les actrius de Fúria, aquí al Monarracú, però per parlar de cinema i de teatre.
2: I teatre, tindrem.
0: Perquè està a teatre el Romea, amb les amargues làgrimes de Petra Boncan, que és una de les actrius que, quan era petita, va ser una de les grans muses del cinema espanyol. Es diu Ana Torrent. I és la que va fer pel·lícules com Cria Cuervos, va fer L'Espíritu de la Colmena...
2: Tesis,
0: evidentment, Tesis, i que està també en aquesta sèrie. N'ha fet moltes de sèries.
2: Però... I que estava brutal en el tàndem còmic amb la... Ai, amb la...
0: Comencem a jugar al Trivial.
2: De Gavà, de Gavà. La Candela Peña. Ara no em sortia. Tenien un tàndem còmic en aquesta sèrie que és que tothom ha de veure Furiac, veu.
0: Parlem de tàndems còmics. Acaben d'arribar Noemí Poix i Joan Ferrer. Hola, Noemí, què tal?
8: Un gran tàndem. Doncs mira, us vinc a dir que el proper dilluns 18 de maig celebrem el Dia Internacional dels Museus. Durant tot el cap de setmana previ, el 16 i 17 de maig, hi haurà centenars d'activitats gratuïtes per tothom als museus de Catalunya. Tallers, jocs, vermuts, concerts, visites guiades, passejades, jornades de portes obertes. I, a més, el gran esdeveniment del Dia Internacional dels Museus, la Nit dels Museus, que se celebrarà el dissabte 16 de maig. Així que consulteu l'agenda a patrimoni.gencat.cat i trieu la vostra activitat.
0: Patrimoni.gencat.cat aquest dissabte?
8: Sí.
0: La Nit dels Museus?
8: Sí, sí.
4: Mira, dilluns és el meu aniversari.
0: Pues mira, és el que toca.
4: És que som...
8: Sí, alguna cosa passa, eh?
4: Vull dir que tenim pocs dies de diferència. De,
0: però o sigui, del mateix
4: jo,
0: any o no?
4: Per un, no, jo som més gran.
2: Per un segon anava a dir, els dos som Taura, però anava
4: jo
2: a dir
4: anava
2: si
4: a
2: per mi tingués algun tipus de rellevància i no vull caure en aquestes pseudo-religions.
0: 6 minuts i les 12. No ho avanto. Hola, Joan Ferrer.
9: Hola, bon dia.
0: Què tal?
9: Molt bé, si et sembla que acabem de tirar els talls del Barça-Madrid, que vull treure de sobre
0: això. Sí.
9: Però clar, com que no em fas entrar... Va, comencem pels clàssics de... Comencem pels clàssics de visionaris, aquests que agradaran molt als culers. El primer és Manolo Lama, de la Cope, que després de l'1-0 veia superior al Madrid.
10: Ahí, de momento, Manolo veo al Madrid superior al Barça, però bueno, de momento.
11: Casi seguro.
12: Mira que es tranquilo, ¿eh?
10: Gerard entregando a Fermín. Fermín quiere tirar el de marca. Dani Olmo va de escuela. Pelota para Ferran. Chuta Ferran. Ahí. El Madrid superior al Barça.
9: A Real Madrid Televisión els va passar el mateix i creien que el gol només havia estat un cop de sort.
13: Y el Barcelona, la verdad, que ha tenido suerte porque tampoco, aunque tenga más dominio y esté jugando más en campo contrario, pero más allá de la jugada del gol, un lanzamiento libre directo, que la falta evidentemente ha sido clara.
25: Cuidado, cuidado con esta llegada, que llega Julio el segundo gol del Barça.
13: Y el Barcelona, la verdad, que ha tenido suerte...
9: Ara anem a la rua d'ahir la tarda. La sentirem des del punt de vista de Catalunya Ràdio, d'acord amb el Francesc Garriga, però hi va haver un creuament amb RAC1.
26: Partit d'ahir pel que van recaptar.
27: Espera un moment, perquè ara crec que... Què dius? Què passa? Està d'ella.
28: Escolta, que el Clapés pregunta que com aneu d'unitats mòbils a Catalunya Ràdio.
27: Doncs anem bé, estem fent el programa ara en directe amb una unitat mòbil tenim destinada a això.
28: Ah, molt bé. Hòstia, molt bé. I tu bé o no?
27: Jo bé. Tu faràs tot el recorregut, està d'ella?
28: Jo faré tot el recorregut caminant.
27: Caminant.
28: Si em canso em deixeu pujar o què?
27: No hi ha gaire lloc i el tros que queda crec que serà per mi.
28: Si em convida el tècnic, pujo, eh?
29: A Maria!
27: Doncs mira, tenim el Gerard Estadella de RAC1.
0: Amb Guillem Estadella.
27: Que estan en directe també. S'ha colat a la nostra unitat mòbil.
30: Madre mía, qué hipoteca este tío, qué pesado.
0: Però el Cesc és molt majo, molt majo.
9: Però un clàssic, eh? Li havia de dir Gerard.
0: Sí. Ah, no, però és que també li dic jo. Saps que jo, sí.
9: Per cert, havia de passar, en algun moment o altre. Escolteu com li diu la Clara Rodergues a l'entrenador del Madrid a la transmissió del Girona, juga a RAC1.
31: Moltes samarretes, moltes bufandes, gent disfressada de tauró, per exemple, el homenatge a Ferran Torres, molts cons amb la cara d'Arbaló.
32: ¿Quién? ¿Cómo dices?
31: Amb la cara d'Arbaló.
33: Soy el entrenador, Arbaló Averloa. Alvarlo Alberola.
31: Enganxada també, algunes fotografies de Mbappé, avui tothom se'n recorda també de l'etern rival.
32: Ya lo hemos hablado, pero se ha resbalado.
9: En tinc uns quants de l'Armen d'aquest matí, però només n'he pogut muntar un de quan l'has agafat a contrapeu.
0: Les 10 i 22 minuts. Armenteres.
34: I bona hora. Molt bona. Bon dia, què tal?
0: Què tal?
9: Armenteres i bona hora. Podria ser un problema.
34: No, és que pensàvem que deies bon dia i estàvem al bona hora. Ara, perquè més estem en preguntes ja amb Pedro Sánchez, a veure, ho expliquem.
0: Ara t'he fotut.
34: Sánchez... Sí, però ens coneixem.
9: Espolsa't una mica la llepa, perquè hi tens la Mònica Hernández pujada.
0: Oh, ja fa temps. I Madrid-Extremadura... Madrid-Extremadura, avui Maria Guardiola es convertirà en presidenta.
35: Ho farà amb el suport de Vox després de l'acord que van signar la setmana passada amb el PP.
0: Què passa?
35: M'ha fet gràcia que has dit a Madrid-Extremadura, perquè t'has deixat a l'això a Madrid.
36: Uala!
35: Saps? No, que has fet a Madrid o Extremadura. I llavors jo deia, a on, a Madrid o Extremadura?
0: Va.
36: Vale. Adéu.
9: I recorda'm, en algun moment o altre, que la Mònica em negociï la renovació del contracte, que se li dóna bé.
37: Jo crec que el 95% del pastís l'he fet escoltant RAC1.
38: I quan ens toca...
39: Tota la programació, no?
38: Home!
37: Absolutament tota la programació.
0: No, però
39: escolta, jo crec que ens toca un 0,00% d'aquest pastís, eh?
40: Una de les millors escoles de negocis del món.
41: Un 0,0%.
0: Jo ho negociaria una mica millor, Mònica.
9: Ens hem de prendre bé els noms, perquè si no pot passar el que li va passar al Carles Pérez al Va Parir.
0: Doncs, escolta, mira, evidentment et felicitem de part dels papes, del Buc, que diuen que t'estima molt, que ets les seves...
42: Buc.
0: Buc.
42: Ai, no, Buc.
0: Val, buig, buig.
1: Que ets... Per favor, Carles.
2: Que buc, que és un baula de l'Ikea.
1: Faltem el respecte.
3: Doncs el buig. Moltes felicitats de part de tota la família. Vale, Leia?
4: Gràcies.
3: Vinga, que la força t'acompanyi.
4: Vas.
0: Buig, buig.
4: Ai, no buc.
0: Leia? No?
9: Sí. I si et sap, no ho deixem aquí. I si no et sap, no te ve, perquè no tinc res més. Avui m'has pelat. Però ja està bé de tant en tant. Així compensem el d'ahir, que només vaig poder tirar un tall. Si vols acomiadar el programa... I si no...
0: Adéu.
5: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
6: Bon dia, són les 12. Educació descarta pujar 400 euros al mes al sou dels mestres i professors. És la petició que el sindicat majoritari USTEC ha posat sobre la taula per desencallar el conflicte laboral al sector. La consellera Esther Niubó ho veu com una proposta de màxims. Diu que serà més fàcil arribar a un acord per incrementar els recursos a la inclusió, per exemple, però com el sou no s'entendran. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que és una qüestió de voluntat, que tampoc demanen la lluna en un cove. Totes dues n'han parlat al Món Arracó.
7: Són precisament aquests plantejaments de màxims que em sembla que a vegades doncs, no ajuden a reconduir la situació. Jo penso que passar del 0 al 1.000 en un dia doncs, és molt difícil, sobretot perquè hi ha moltes altres necessitats.
8: Crec que és impossible si han pogut pagar 300 euros als Mossos d'Esquadra. Home, com a mínim poder parlar des d'aquest punt de partida també, no? Per tant, la impossibilitat la posen ells.
6: Això en plena jornada de vaga de mestres i professors, la primera de les tres que hi haurà tot Catalunya el proper mes. A aquesta hora ha de començar una manifestació al centre de Barcelona amb sortida des de plaça Urquinaona. Anem cap allà, Udal Martínez.
11: Sí, es comença a omplir aquesta plaça Urquinaona de milers de docents amb samarreta groga, la majoria. Això tot i que encara no han arribat aquí en aquesta plaça Urquinaona les dues columnes que han sortit a 11:15 des de la plaça Espanya i també des de l'estació del Clot. Una vaga que de moment té molta mobilització, ja des de primera hora, quan hi ha hagut talls de carreteres a diversos accessos de Barcelona, com la Ronda de Dalt, el Nus de la Trinitat, o també a la Gran Via, i també a carreteres del país, com l'AP7 al Vallès, la C32 al Mataró, o la C17 a Vic. De moment, el seguiment d'aquesta vaga, segons el departament, és del 12%, això tot i que només han notificat les dades un 37% dels centres del país. En canvi, el sindicat majoritari, l'USTEC, a parla d'un seguiment del 70%.
6: Més qüestions. El Ministeri de Sanitat confirma el positiu per antivirus d'un dels 14 passatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Aquest pacient se'l va aïllar ahir ja al vespre, després de la primera prova. L'Organització Mundial de la Salut fixa ara un nou calendari de quarantenes pels contactes que han anat apareixent entre els arran dels positius que han anat apareixent entre els passatgers. El director de l'OMS s'ha reunit aquest matí amb Pedro Sánchez a la Moncloa. Anem cap allà, Jordi Armenteres.
14: Sí, el pacient ingressat al Gómez Ullà, la segona prova també ha resultat positiva. Aquesta nit n'ha tingut símptomes per primera vegada. Fins ara era simptomàtic, però el seu estat és estable, segons el Ministeri de Sanitat. No hi ha resultats de la segona prova dels altres 13 passatgers que hi van donar negatiu. Això comporta un altre fet, tu deies, Xavi, ja nova data per quarantenes de tots els passatgers. 21 de juny, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així ho ha dit.
15: L'única recomanació que fem és que se'ls monitoritzi activament en un centre de quarantena específic o a casa durant 42 dies des de l'última exposició, que seria el 10 de maig. Estaríem parlant, per tant, del 21 de juny. Qualsevol persona que tingui símptomes s'haurà d'aïllar i tractar immediatament.
14: Ell i Pedro Sánchez s'han reunit a Moncloa aquest matí. El president espanyol no entra a la pica baralla política i les crítiques del PP i del president de les Canàries, Sánchez en treu pit de tota la...
6: Ja, doncs hem perdut la connexió amb la Moncloa. En tot cas, queda clar el missatge amb aquesta nova data per les quarantenes fins al 21 de juny per tots els contactes arran de l'aparició d'un nou positiu entre els ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. I la Fiscalia retreu a la família Pujol que en públic es presentés com a defensora de Catalunya mentre tenia diners a Andorra esquivant el pagament d'impostos. En el seu informe final, el judici de l'Audiència Nacional, Fernando Bermejo ha fet un al·legat ple de consideració políticas.
16: Mientras se ha afirmado en numerosas ocasiones que la falta de recursos procedentes del Estado impedía financiar adecuadamente colegios, hospitales y servicios públicos, las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
6: Bermejo manté que els diners d'Andorra provenien de comissions a canvi de contractes públics. I encara en l'àmbit judicial, tant la Fiscalia com la família d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó pel principal sospitós del crim. Santi la Iglesia l'acusen d'assassinat amb traïdoria i de detenció il·legal. Els esports amb l'Albert Padró.
4: El Barça comença a entrenar-se aquesta hora després de la rua que va fer ahir per Barcelona i que va plegar 750.000 persones. L'equip va acabar la celebració a les 10 de la nit. S'havia de posar a treballar a les 11 del matí, però Hansi Flick ha endarrerit la sessió una hora. Per aquest motiu, la roda de premsa també començarà més tard. El Barça juga demà al camp de l'Alavés, té la Lliga guanyada i no s'hi juga res, però en canvi el partit sí que és importantíssim per l'equip vitorià que marca el descens amb 37 punts. Si el Barça guanya, farà un favor al Girona i també a l'Espanyol, que tenen 2 punts més que l'Alavés i que estan lluitant per la permanència. Ahir, el Girona va estar a punt de perdre el camp del Rayo Vallecano, però va esgarrapar un punt al minut 90 gràcies a un gol de cap de Cristian Stuani. El Girona va tancar ahir la jornada 35, però avui ja comença la 36. Ho fa amb 3 partits, 7 de la tarda Celta Llevant, a les 8 Betis Elx i a 2:15 de la nit Osasuna Atlètic de Madrid. El Girona i l'Espanyol tindran sobretot un ull posat sobre els partits del Llevant i de l'Elx, tots dos rivals directes per la salvació. I mentre estant, el Real Madrid s'entrena des de fa una hora mentre afronta una crisi esportiva molt gruixuda. La previsió és que Kylian Mbappé s'entreni amb normalitat i que pugui reaparèixer dijous contra l'Oviedo. L'equip asturià va consumar ahir el seu descens a segona amb l'empat a un del Girona a Vallecas.
40: Sovint infravalorades per vells tòpics, les infermeres són molt més que tenir cura. Avui, 12 de maig, Dia Internacional de les Infermeres, reivindiquem la petjada d'una professió que no deixa d'avançar. Són científiques, investigadores, docents, professionals, acadèmiques i imprescindibles. Són infermeres de cap a peus.
6: I al temps ja creixen les primeres nuvolades a les comarques de Girona, punts del prelitoral i del Pirineu. Amb el pas de les hores aniran a més i descarregaran ruixats a pràcticament tot el país. De manera local poden ser forts i han acompanyats de tempesta, de calamarsa o pedra i de fortes ratxes de vent. El perill més elevat el tenim en punts del prelitoral de Barcelona, de la Catalunya central i de les comarques de Girona. Molta precaució amb la crescuda sobtada de rius i de rieres. És tot, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies RACU.cat.
10: El minut a minut de RACU.
12: Més fàcil.
10: Tot el que passa a RACU dins i fora de la ràdio.
12: Actualitzada.
10: Tot allò que t'expliquem a RACU.
12: Renovada.
10: RACU.cat. El portal de notícies de RACU.
12: Escolta.
13: Ciutadans de Catalunya.
10: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
17: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
18: Cerdanyola! Girona! Sant Feliu de Guíxols! Navarcles! Prosperitat! El Carmel! Vila Olímpica! Les Olives! Palma de Cervelló! I Sal!
19: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
17: Són les 12:08. Òscar Andreu, bon dia.
20: Bon dia, Òscar Dalmau.
17: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
20: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
17: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
20: Avui hi ha vaga de mestres i professors d'escoles i instituts públics arreu del país.
17: Molt bé. I?
20: Un moment, i què vol dir?
17: Heu notat alguna diferència amb la resta de dies?
20: Home, Déu-n'hi-do.
17: Perquè jo he vist aquí a la Diagonal, sí, com sempre,
20: sí,
17: desenes de funcionaris esmorzant a les 10 del matí, eh?
20: Ja, però segurament no eren professors.
17: Fixa't tu, sí, eh? Gent que té una feina que els hi permet demanar-se a les 10 del matí,
20: sí,
17: un mini de fuet,
20: sí,
17: un cafè amb llet,
20: sí,
17: amb sacarina,
20: sí,
17: i el Mundo Deportivo, eh?
20: Sí.
17: Aquesta classe de proletariat, eh? Tenim a les aules donant classe.
20: Però què diu?
17: La generació Vivari.
20: Bueno, escolti, un moment, generació,
17: sí,
20: Vivari.
17: Sí.
20: Els docents reclamen moltes coses des de fa anys, com, per exemple, baixar les ràtios.
17: Escolta, no et facis l'interessant, ara.
20: Però que interessant...
17: Ningú sap què són les ràtios.
20: Com que no? Escolti,
17: a la gent li dius ràtio...
20: Sí.
17: i pensa en un transistor.
20: Però vostè deu pensar...
17: La ràtio.
20: La ràtio és la quantitat d'alumnes per classe, home, hòstia.
17: Pues digue-ho així,
20: home. Bueno, ara hi ha massa alumnes per classe, ha baixat la natalitat però ha pujat la immigració, els docents demanen tenir menys alumnes a classe perquè, si no, costa molt transmetre coneixements i tot s'iguala per sota.
17: Voleu menys alumnes a classe? Aneu a la Facultat de Periodisme de Bellaterra.
20: Per què diu?
17: Home, ara que fa bon temps estan tots a la gespa fumant porros.
20: A veure, sí, però no enviarà els infantils. Bueno, deixi-ho estar.
17: Sí, home, sí.
20: A banda... també hi ha un problema endèmic en l'atenció als alumnes amb necessitats especials. Clar, és que són moltes coses, no només és la ràtio, és que si hi ha més a més...
17: Necessitats especials?
20: Sí.
17: Què passa amb els alumnes?
20: No, calli, ja no.
17: Cadascú vol un mando de la PlayStation?
20: No.
17: D'un color especial?
20: No, calli, no té res a veure amb això. Necessitats especials vol dir necessitats de debò.
17: No, calli jo, no. Calli tu.
20: Eh?
17: Saps quin és el problema de debò?
20: Aviam.
17: Saps el que realment volen els professors que fan vaga?
20: Sí, ho hem explicat.
17: No, t'ho dic jo.
20: Aviam, un moment, un senyor...
17: Mira, no t'ho diré jo. T'ho diu la sotsdirectora del món a RAC1,
20: sí.
17: Mònica Fernández.
20: És Mònica Hernández. Si no l'han
17: canviat... Ah, sí? Ja l'han canviat?
20: No, si no l'han canviat...
17: Bueno, pareu l'orella al que volen els professors, eh? Ojo!
1: Els docents reclamen millores salarials, ràtios més baixes a les aules, menys burocràcia i més mitjans per atendre la diversitat, però...
17: Para aquí.
20: Però què?
17: Sempre hi ha un però.
20: Home, jo... Quin però?
17: Aquests són els meus principis, però... Sí. Si no li agraden, en tinc uns altres.
20: Aviam.
17: Tot i queixar-se de tot això, és de les ràtios més baixes a les aules, menys burocràcia, més mitjans per atendre la diversitat...
20: Sí.
17: Pujar aire condicionat a les aules perquè fa molta calor a l'estiu.
20: Canviar els barracons, sí. Tenir...
17: Molt bé. Tot això ja està molt bé i tots lluitem tots per això. Però, atenció al però.
1: Però en les últimes hores, el sindicat USTEC ha posat sobre la taula que amb un augment de 400 euros mensuals podrien aixecar les protestes.
20: A veure... Ja s'ha entès.

0: És una Derby Variant mig un malson.
1: Perdona, al final, sí, sí, tot el problema resumeix en Show me the money.
0: Sí, show me the money, home.
1: 400 pepinos al mes i, escolta'm, sí, aquí no ha passat res.
0: Has sentit?
1: Deixem de tallar carreteres, a les ràtios que els hi donin pel cul.
0: No, has sentit, has sentit l'àudio sencer? O sigui, estan demanant menys burocràcia, més suport a l'escola inclusiva, menys alumnes per classe.
1: Molt bé, gràcies, José Antonio Bakunin. Gràcies al líder sindical. Molt bé, i tu ja has fet tots els números. Però jo quan sento un professor dient, sí, volem abaixar les ràtios d'alumnes per classe, el, sí, que en realitat sento és...
0: Sí.
1: Sí. I ja està. Sí. És així.
0: Una cosa, si han convertit la feina en un infern, si te l'han convertit en un infern, la feina dels mestres, dels metges, dels pagesos, dels pescadors, almenys que te'l paguin, que et paguin aquest infern, sí o no?
1: Molt bé, estic parlant amb el Che Guevara.
0: Sí, sóc tots. Recordi, per exemple, els Mossos. Els van apujar el sou 4.000 euros bruts l'any, els van reduir la jornada, van aconseguir un complement de nocturnitat, cosa que està bé, estem a favor que la gent...
1: No comparis els Mossos amb els metges de la Seguretat Social o amb els mestres.
0: Home, aquests són treballadors públics.
2: I a més els Mossos també van a l'escola ara, vull dir que...
0: Sí, no, no, i a més són treballadors públics.
1: No, no, no. T'equivoques aquí. T'equivoques.
0: No són igual que...
1: No són iguals.
0: No?
1: No.
0: Què els diferencia?
1: La pistola. Els Mossos van amb pistola...
0: Sí, bueno, clar, alhora... Ja, bueno,
1: no, no.
0: Ja, però la pistola, diguem que és la pistola de tots, és la policia.
1: No, no, no, aquest és una pistola... No, una ensenyança que ens va ensenyar el pare de la democràcia espanyola, Francisco Franco.
0: No, a veure, Francisco...
1: Si té pistola,
0: sí,
1: si té pistola un funcionari...
0: Sí.
1: Millor tenir-lo content.
2: Ara no podíem armar els professors.
0: Però, no, queda poc. Una cosa. Bon dia. Perdona, una cosa.
1: Què?
2: Què li passa?
1: Què li passa? Què fa el terra de quatre grapes? Que ha caigut?
3: No, no, m'estic amagant.
1: De qui?
3: Dels serveis mínims. Una cosa.
1: De quins serveis mínims?
3: Això que deia, de la vaga de mestres, que a més...
1: Ah, bueno, sí, que avui hi ha vaga.
3: Ja, ja ho sabeu, la tradició dels meus fills, que és encolomar-me els nets...
1: Hòstia, sempre està igual, eh?
3: Bueno, és que, bueno, si me'ls volen... Jo,
2: perquè avui és un dia difícil, hi ha serveis mínims, sí, però la majoria de famílies doncs, han de tenir els nens a casa, endur-se'ls a la feina, demanar-se festa...
3: La xarxa, la xarxa és molt important.
2: La xarxa és important, clar, una vaga ja és això.
3: Jo em pregunto en quin moment, perquè jo m'he d'encarregar avui d'en Jan, de l'Ona, d'en Leo, de la Martina, l'heure.
1: Sí,
3: jo em pregunto en quin moment vaig deixar d'explicar als meus fills per què serveix un preservatiu. Però, jo quan diuen que la natalitat a Catalunya està per sota de la majoria del món...
2: És així? Va,
3: sí,
1: vinguin a casa meva, no?
3: Vinguin a casa meva...
1: En una tarda com avui, en un dia com avui.
3: Vinguin a casa meva que ho estem equilibrant.
1: Ja. Però escolti, què passa? Se n'ha d'encarregar dels nets avui,
3: sí,
1: també?
3: Sí, clar, clar, clar, però ja els he dit que serà l'últim dia que m'enreden.
1: Sí?
3: Sí, aquest matí la meva filla m'envia un missatge de WhatsApp i em diu... Mira... Diu, pare, els nens i les nenes tenen molts dies de vaga. No et fa res que te'ls deixem al matí, oi?
1: Bueno, és que moltes famílies, és el que dèiem, han de fer malabars per cuidar dels fills avui que no hi ha classe.
3: Doncs si han de fer malabars que se'n vagin al Cirque du Soleil, m'entens, eh? Després m'envia un altre missatge, mira. Diu, quan dic que et deixo les criatures tot el matí, amb majúscules, vull dir fins a les 7 de la tarda, que surti de la feina, ja m'entendràs, papa.
1: Fins a les 7 de la tarda, eh?
3: Que deu ser l'horari d'estiu, això, suposo. Sí. Mira,
1: una
3: altra, la pesada de ma filla, un altre cop.
1: Ara...
3: Diu, aprofita, si pots, per explicar-los com es fan les sumes i, sobretot, les restes portant-ne.
1: Un altre?
3: Sí, explica'ls-hi també com s'escriu. La B o amb B baixa, com van les paraules, que des de l'Associació de Famílies de l'Escola, els pares i mares m'han demanat que no els imposem les normes ortogràfiques perquè després els nens tenen traumes amb la imposició.
1: I li ha d'ensenyar vostè quan va amb B o amb B baixa?
3: Amb
1: una B paraula.
3: Una paraula, sí.
1: Però, què diu?
3: Però ensenya'ls-hi com si les normes ortogràfiques fossin idea seva. Ha de sortir d'ells!
1: Més coses?
3: Papa, per postres de dinar i per berenar, que no mengin res amb xocolata.
1: Molt bé.
3: Ni sucre. Ni gluten. Ni greixos saturats. Ni greixos insaturats, aquests són nous, eh? Ni hidrats de carboni,
1: Mare meva.
3: I que sigui un berenar que puguin menjar ells sense fer servir coberts. Només amb les mans.
1: Però que no en sap.
3: Mare de Déu, senyor.
1: I què els farà per berenar?
3: Ja ho he pensat.
1: Què?
3: Aniré a l'Heroi Merlin i compraré 8 metres de plàstic de bombolles, que no té sucre, ni greixos, ni hidrats, no, i bon, poden estar tota la tarda mastegant.
1: Molts ànims, avi, eh?
3: No, gràcies, ànims. No, no els tinc, gràcies, que vagi bé. I... jo també faré com els professors. Mira, jo tot aquest infern l'accepto. Si em paguen diners, bueno, no l'accepto, però si més no, està pagat.
1: Ja, ja.
3: Gràcies bé, i bon dia.
1: I avui a la competència també parlarem del temps, perquè sí, aquesta tarda s'esperen ruixats, xàfecs i tempestes en moltes comarques.
3: Sí, senyor. Senyor i senyora, hem de donar sí, la benvinguda a qui en sap més de RAC1 de tot això, que és la cap de meteorologia, la Mònica Usar. Mònica, bon dia! Sembla que no hagi de passar, perquè si més no, a Barcelona ara mateix hi ha un sol sí, radiant, el cel és net, és un cel blau, és aquell dia de maig que ve de gust sortir a manifestar-se.
4: No te'n refis, eh?
3: Sí.
4: Però, la primavera!
3: Exacte. Què hem d'esperar, que plogui avui o què?
5: Sí, que plogui. De fet, ja comencen a créixer nuvolades ara mateix a les comarques de Girona, algun punt del prelitoral de Tarragona, també cap al Pirineu, i això anirà més, i aquesta tarda plourà pràcticament tot el país. Però hi ha algunes zones sí, on hi ha avisos de perill més alt, per exemple, al voltant del Vallès, sí, cap al voltant de Montserrat també, Bages, Anoia,
2: l'Alt Penedès,
5: comarques de Girona, interior sí, de Girona, Catalunya Central, totes aquestes zones, doncs sí, hi ha risc que hi hagi algun aiguat, calamarsada, pedregada, fortes ratxes de vent, alguna d'aquelles tempestes més intenses de primavera.
2: O sigui, aquesta gent que ha vingut de Girona i de llocs tan romàntics com Salt,
5: sí, clar, quan vagin cap allà, doncs podrien ja trobar alguna tempesta.
6: La neboda de la Pilarín, que té un una parada de Meli Mató allà a Montserrat.
5: Vaig a gravar. Avisa-la.
3: Totalment inesperat. Un moment, no cal que cridi.
7: Li estan enviant... Escolta'm, que estic a la ràdio.
3: Sí, un missatge de WhatsApp.
7: Aquí...
3: No cal cridar.
7: Calleu, home, que s'ha gravat la teva veu, ara.
3: Ja sé que s'ha gravat la meva veu, però és que li torno a dir...
2: Va ser en compte que l'última vegada que ens el va enviar a nosaltres, el missatge.
3: Sí, exacte. Sí, aviam. Ha d'enviar un missatge a una persona que té una parada de
7: Meli... Ara he perdut la Pilarín, ara. No sé la que...
3: Busqui...
5: Ha marxat amb el dent.
7: Calleu! Pilarín!
3: No cridi.
7: Escolta'm, digue-li a la teva neboda,
3: mare meva,
7: la que té la parada allà a Montserrat, el Meli Mató, que ha de ploure, que ho ha dit la Mònica, ho sap.
3: Usar.
7: Ho sap tot, sí.
3: No.
7: Vinga, adéu, ja molt quedarem. Bé. Per veure Stranger Things.
3: Què diu, ara?
7: Pagarem per la tercera temporada. Una sèrie que era de nens i sí, resulta que és de terror, ara.
3: No, bueno, ja fa uns dies,
7: monstres i coses així.
3: No barregem, estem barrejant...
7: Adéu.
3: Estem barrejant la Meli Mató, el temps, sí, l'alerta màxima. No, sí, estem... Bueno, estem
5: sí,
3: pujant...
5: Sí,
3: bueno. A veure...
7: Escolta'm, digue-li a la teva neboda.
3: No!
6: Què passa? Que no la puc repisar, la nota de veu, a veure si s'ha gravat bé?
3: Aquesta gent que...
6: A veure com estic. No ho feu, això?
3: No.
6: Graveu una nota de veu.
3: No.
6: Després t'ho has de posar per veure com estàs. Jo de vegades dic, aquí he estat una mica sobreactuada.
3: Sí.
6: I jo, com ara, jo crec que l'entrada, quan entro...
3: Va, perquè crida...
6: Quan entro, com mira, sí, aquest... Està massa sobreactuat, el borro, que tornem
3: això,
6: a treure.
3: No.
2: Això ho fa la meva filla, que és com si fes una selfie quan fa una nota de veu.
6: Com es fa per borrar?
3: Se sent, no?
2: Ha de prema sobre...
6: Noelia, m'ho pots mirar, això? Per...
5: No, sisplau.

0: Potser és incòmode per l'entrevistada preguntar-li pels nens.
1: No, però li he dit soc superfan teu.
0: Superfan.
2: Tu que ets superfan, quants nens penses que té la Mònica?
1: Ah, és que ella volí.
2: Sí. Resposta correcta.
1: Bueno, he vist que el Meteocat ha pujat l'alerta de perill de 4 sobre 6.
3: Sí.
1: A 4 sobre 6, perdona,
3: sí,
1: i que Protecció exacte. Civil ha activat el pla Inuncat.
3: Sí.
1: Jo avui volia anar a la Rua del Barça. Creus que millor que em quedi a casa?
0: La Rua del Barça va ser ahir, Jean-Paul.
1: Vale, pues solucionat, me quedo a casa.
0: Sí.
1: Me quedo a casa, com sempre, sí. Mònica. On hi ha més perills d'aiguats?
3: Doncs en aquestes zones que dèiem, com al voltant del Vall.
1: Ja ho has dit abans,
2: que...
1: eh?
2: No, és que el Bages...
3: Jo no puc
0: repetir. No, cal que repeteixis. Ets tu que has d'estar més atent.
1: No, si esteu sentint el podcast, feu el que feu sempre. En comptes de passar els anuncis, aneu cap enrere, que és bo. No,
0: a veure, Mònica Ujart, aquí, Jep Cabassany, negacionista del reciclatge i fumador en interiors. Mm. La meva pregunta és la següent. Creus que avui és un bon dia per deixar el meu cotxe aparcat en una riera del Maresme?
3: No.
0: Si trobo algun lloc, perquè està tota a rebentar
2: de
0: cotxes aparcats, sí. que bueno, som no. conductors, els que ens agrada el risc. No?
3: Seria millor que no.
0: Psst, ojo, jo hi poso el freno de mà molt cap amunt per assegurar que el cotxe no es morà.
2: I la primera, passi el que passi. I la primera, no?
0: La primera, sempre.
4: La primera, que hagués d'anar a recollir el cotxe a Manacor. No? Sí.
2: Perquè vostè no és de canvi automàtic? O de...
0: No, home, el canvi automàtic és una merda.
4: Què diu? No en té ni idea.
0: El canvi automàtic és de cotxe elèctric, d'aquests sí. que no. Un motor ha de rugir.
4: Ha de rugir, sí.
0: Vull dir, jo quan foto primera per arrencar el cotxe i passo a cinquena...
4: De primera a cinquena?
0: Home, claro.
4: Hi ha un elipsi, no?
0: Això no vull pràcticament reprís, eh? Vull dir, vull passar de 0 a 100 per hora. En canvi, a un d'aquests automàtics...
4: Sí.
0: Va ell sol, fins bueno, que no...
4: Ha d'entrar ell.
0: Agafa i bé, canvia ell sol.
4: S'ha de ser respectuós amb el motor de l'híbrid o de l'elèctric.
0: Un cotxe no sap quan canviar.
4: Molt bé, l'has de canviar.
0: El que sap quan canviar és el conductor.
4: Sí.
0: El canvi automàtic és per dones.
4: No, és imbècil, vostè.
0: El canvi automàtic el va fer per senyores que no sabien conduir.
4: No, jo és que...
2: La pregunta quina
4: era?
0: La pregunta és... Sí. No, això és...
3: Això, pot deixar el
4: Riera.
3: Cotxe a la
0: Riera. Riera de Maresme, què passarà?
3: Diria que no el deixis a la Riera, i si el deixes no el vagis a buscar. Quan et posi a ploure, saps què vull dir?
4: Clar.
0: Vaja.
4: Molt bé. Alguna pregunta més, Angelines? Em penso que vostè...
0: Jo estic molt decebuda amb tu, Mònica.
3: Perquè
0: jo ja fa setmanes... que vaig fer el canvi d'armari.
3: Sí.
0: Ja vaig treure tots els vestidets de flors, vaig treure totes les faldilles, crec que no sóc l'única.
4: Aquells senyors de Girona també ho van fer.
0: Hi ha un senyor aquí pervertit que també...
4: A veure, un moment, per què
0: dius? Escolta, jo ja he tret les sandalietes, i he guardat... I resulta que ara torna la pluja.
3: I baixa la temperatura, també.
0: Però què passa aquí? Que és que estem vivint a Estocolmo.
3: Baixarà 4 o 5
0: graus. És una vergonya, això, és que ens esteu fent els meteoròlegs.
3: No, és la primavera, ja ho porta, això. Sí. No és estrany, eh?
0: Doncs fes algun ritual amb el foc, el fum, algo.
3: A mi no m'afecta.
0: Els indiets d'Amèrica ho feien, això?
4: No, ho feien, però ja no ho fan. Estem passant del mitos al logos.
0: Doncs s'hauria de tornar a fer.
4: S'hauria de tornar enrere, de quan la gent havia de llançar uns ossos de conill.
0: Escolta, és que estem contra les supersticions populars?
4: Sí.
0: Escolta'm.
4: No només les populars, sinó contra tot, una mica contra totes les supersticions.
0: La Conchitín, el fill,
4: sí.
0: Quan tenia 8 anys,
4: aviam.
0: Tenia una berruga a la parpella.
4: No. Hòstia.
0: Van revisar, van anar a dermatòlogues, sí. Van anar als oculistes, a la Fundació del Barraquer...
4: Sí.
0: Ningú li sabia resoldre.
4: Mm-hmm.
0: No? Es va agafar...
4: Van anar
0: a casa a l'Enriqueta.
4: Què és l'Enriqueta?
0: Que l'Enriqueta té l'home de l'Enriqueta. Té Jep. Té un Jep, té una mica...
2: Té una gepa, sí.
0: Exacte, té una gepa.
4: Sí.
0: Llavors, el ritual popular diu que si la criatura puja damunt de la gepa...
4: Aviam.
0: O sigui, s'estira la persona amb gepa, s'estira al terra.
4: Sí.
0: La criatura puja damunt de la gepa... Escolta, això és el que va fer.
4: Ha de fer el mortirolo. Ha de fer el cim.
0: Son fill va fer el cim.
4: Sí.
0: I una vegada al cim,
4: cridar
0: tots alhora. Cura dolor, que sóc bessó. Perquè el marit és bessó,
4: Un moment.
0: Ha de ser japerut i bessó, Bueno, clar,
3: Déu castiga dues vegades.
2: Anava a dir això, no sé si a l'IDESCAT surt.
0: Cura dolor que sóc bessó, cura dolor que sóc bessó, cura dolor que

0: Soc bessó, sí, tres vegades,
1: però aviam,
0: i el fill va baixar del d'allò, i la berruga, ah, escolta, en dos dies li va caure. Sí. T'ho pots creure? Ja, bueno, pues ja està!
1: No sabia com explicar, no sabria com explicar com ha passat això, ni com va trobar, bueno, un bessó amb xep.
0: Sí, home, clar, bueno, has de buscar, nosaltres perquè coneixem.
1: Sí, sí. Gent de...
0: Coneixem l'Enriqueta, sí.
1: Uh-huh. Doncs m'he quedat una mica glaçat, ja, Oriol.
2: No, només sé preguntar-li a la Mònica, perquè l'avi també el veia preocupat per tenir els nens a casa.
1: Si coneix
2: coses.
1: Algun bessó que tingui...
2: No.
1: Ah, perdona.
2: No, fins quan ha de durar aquesta alerta, demà com ho tindrem, si això és aquesta tarda només una cosa així...
3: Sí, de moment aquesta tarda, i demà sí que es manté el risc, però ja no 4 sobre 6, sinó que rebaixen aquest risc en punts de les comarques de Girona, que és on s'esperen ruixats, perquè el dia de pluja més general és avui, és aquesta tarda. Mm-hmm. I després, els propers dies, Girona, Barcelona, Pirineu es poden anar repetint, però la resta en principi no.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Mònica.
3: A vosaltres. I...
0: Bravo. Bravo.
2: Res a dir sobre la gepa, eh? No, no.
0: Va, que avui a la competència també parlarem de la gestió dels residus. Avui llegim a la web del 3cat Info que 2 milions de catalans utilitzen la recollida de brossa porta a porta.
4: A mi me flipa el porta a porta, tio.
0: Sí? Et sembla un bon sistema de reciclatge?
4: Sí, jo deixo la porta entroberta i la brossa una mica per si algú del servei de neteja vol passar a saludar, per exemple. No?
0: O sigui, per tu... Sí. Hòstia, s'ha d'estar molt sol, eh? O sigui, per tu, la recollida d'escombraries porta a porta és un esdeveniment social, és una oportunitat per conèixer gent.
4: Per contactar amb persones.
0: Per conèixer algú, eh?
2: És el teu Tinder, eh?
4: Sí, jo no vull obligar ningú a venir a casa perquè sóc un home molt destruït. Aleshores,
0: deus voler dir de construït.
4: Bueno. No, vull dir destruït.
0: En aquest cas sí, eh?
4: Tinc un truc per si la persona o personis o ens que recullen la brossa...
3: Oja, bruts.
4: Bessons. O sigui,
0: tens un truc?
4: Sí, per si aquesta persona que recull la brossa té ganes d'entrar a casa, a saludar-me, a saludar una persona, no?
0: No, però no cal que ploris.
4: Establir una conversa, menjar Kellogg's, el que sigui.
0: Menjar Kellogg's, per tu...
4: Per mi és com... És el whisky de les persones que no bevem whisky.
0: Si tu ara, un desconegut, truca a la porta i el convides a menjar Kellogg's.
4: Amb una mica de llet. Sí.
0: Encara que sigui el revisor del gas.
2: I poses abans el llet o abans els Kellogg's?
4: Primer els Kellogg's i faig com si caigués el sal del rossinyol de Sant Miquel del Fai.
2: Com si fos sidra, eh?
4: Sí, i faig escanciar, que se diu... ara salta... Hi ha alguns que salten del bo per un efecte de físic.
2: Però no són persones, eh?
0: Bueno, deu quedar maco el mármol, de la cuina, quan fas això.
4: Aleshores jo deixo un recorregut de restes d'orgànic i ells...
0: O sigui, tu?
4: Sí.
0: Deixes la porta entreoberta de casa.
4: Sí.
0: Per si algú del servei de neteja que ve a recollir la brossa vol entrar.
4: El porta a porta. Sí. I deixo un recorregut de restes d'orgànic i així doncs, ells segueixen el camí i acaben al menjador on he deixat la taula parada amb dos plats, dues copes de vi, una espelma encesa...
0: Sí, com un...
4: Són treballadors...
0: Fas com aquell conte del Hansel i Gretel.
4: Sí.
0: Un Hansel i Gretel... romàntic, que et porta a una taula amb copes de vi, fins i tot,
4: exacte,
0: i una espelma.
4: I amb espelma. Però en lloc de molles de pa, el caminet el marcaré, això, una miqueta de menjar podrit, que se'm va passar un pot d'olives, que em vaig comprar un pot d'olives.
0: Hòstia, per passar-se un pot d'olives l'has de tenir obert. Bueno, molts dies.
4: Sí, no...
2: Durant anys, les olives.
4: No, de fet, estava tancat ja dins de la nevera.
0: Tancat ja dins de la nevera.
4: Però eren olives tallades, que són les que m'agraden per fer pizza. Perquè un dia vaig intentar, però eren en pinyol i costa molt tallar les olives que quedin amb el forat enmig, com si fos un donut.
0: Sí, home, clar.
2: Has intentat tallar un pinyol d'oliva.
4: No, ja està... No, sí.
0: Hi ha un ganivet que jo el tinc a casa, que talla pinyol d'oliva, ossos... I fins i tot les sabates, també, que el vaig comprar al Teletienda.
1: A les 4
0: de la matinada, un senyor a les 4 de la matinada tallant una bamba. Tu pots creure?
2: Pues
0: a casa el tinc.
2: Que és molt útil saber que pots tallar una bamba. Bona. Cosa que tots hem fet alguna vegada a la vida.
4: Jo faig això, de moment no ha entrat ningú a casa, jo els estic esperant.
0: Jean-Paul, Jean-Paul. Tenim, o sigui, aviam, has de tenir clar que aquesta notícia és una notícia bona i dolenta per tu, perquè el reciclatge eficient continua creixent, però en lloc del porta a porta, sobretot ha pujat l'ús dels contenidors intel·ligents, els que només els pot obrir un usuari amb un codi privat.
2: Amb un QR, aquestes coses.
4: No, però no parleu així. A mi no m'agrada jutjar els contenidors en funció de la intel·ligència del contenidor. No. S'ha de ser inclusiu amb els nous contenidors intel·ligents, però també amb els antics contenidors amb diversitat funcional. Sí.
0: Escolta, un moment. No, t'estàs fotent en un jardí. Els contenidors que no són intel·ligents no tenen diversitat funcional.
4: Sí.
0: Són els contenidors de tota la vida. El blau, el verd, el groc i el marró.
4: No, retira el que acabes de dir.
0: Què acabo de dir?
4: És molt lleig classificar per colors. Això de dir el contenidor marró és racista.
0: Però què?
4: El reciclatge del segle XXI no entén de colors ni de races.
1: Home, sí.
0: Sí, aviam. No, perquè, jo ho entengui, no, perquè jo ho entengui.
4: El... Se diu contenidor racialitzat.
0: Sí, home, ara direm contenidor racialitzat.
4: No, perquè tothom és com està patint la vostra opressió, que és llençar merda tota l'estona. Però
2: els envasos de plàstic, a quin contenidor racialitzat els llences?
4: No es diu així.
0: Escolta'm.
4: No sé com es diu.
0: Escolta'm, perquè jo ho entengui, sí. El teu consell, sí, pels qui encara no gaudeixen de la recollida de residus porta a porta és...
4: Reciclatge inclusiu. Jo el recomano...
0: Però què és el reciclatge inclusiu?
4: Llençar-ho tot al mateix contenidor. No distingim per contenidors. És que si no,
0: no distingim final... per colors.
4: No, ni per... Un. Que n'hi hagi un i ja està. És que al final...
2: Però això no és reciclatge.
4: Sí, en el meu cor, sí.
0: Escolta, ara que parleu de brossa, informeu que han trobat restes humanes al cim de la Mola, al Vallès.
4: Això és un capítol del Crims! Ahir es va acabar. Vau veure el capítol d'ahir de Crims o no?
1: No, bueno...
4: Home, per l'amor de Déu!
1: Els
4: mortets?
1: Els mortets, un moment.
4: És l'hora dels mortets? El TV3 els dilluns, eh? I ara... Ja s'ha acabat, ara ens quedem òrfenes.
1: Òrfenes de mortets.
4: Les veïnes, sí, que quedem per veure'l, eh?
1: Sí, però expliquem això de la Mola, que és interessant.
2: Sisplau, sí, els treballs de conservació que s'estan fent al monestir han trobat tombes amb esquelets de 14 persones enterrades fa uns mil anys, eh?
4: Ui, mare de Déu, senyor. No, 14 esquelets de mortets, això deu haver sigut el fantavirus. Nenes, correu!
1: No té res a veure. Són tombes del segle X, si no m'equivoco.
4: Del 2010?
1: No, del 900 i pico. O sigui, del segle X.
0: Ja s'havia inventat el fantavirus?
1: Bueno, no sé exactament si s'havia inventat. Suposo que virus hi havia de tot tipus, però no sé
0: si... Aquí s'ha d'investigar, això, com ha sigut 14 morts, que han trobat els 14 esqueletos. Bueno, segur que va començar amb un estornut.
1: Amb un estornut? Bueno, no sé com va
0: començar. Aixís!
1: Sí.
0: I el típic de l'altre, el del costat, i li mira, deu ser Abstèmia primaveral.
1: Abstèmia primaveral, però no sé si al segle X hi havia...
2: En tot cas seria al·lèrgia, no té que té a veure amb Abstèmia primaveral.
0: Segur que és el pol·len, no? Sí, el pol·len de la corona de flors que t'hem preparat perquè ja ets home mort.
1: Però no sigui alarmista.
0: Així va anar la conversa entre dos d'aquests esqueletos.
1: Vostè ja ha fet tota l'arqueologia que es pugui fer, ja sap com va anar això. Aquests 14 morts de la Mola...
0: Seguríssim.
1: Al segle X va anar així un senyor que va estornudar, un senyor de Terrassa, que ja existia alhora.
0: Pel pol·len de la corona de flors?
1: Sí.
0: Que ja l'hi havien preparat perquè ja es veia allò que...
1: Sí, de tota manera, no sigui alarmista, es tracta d'un sepulcre, segons hem llegit, de fa més de 1000 anys, de quan al cim de la Mola només hi havia una església. O sigui que...
0: Ai, el cim de la Mola.
1: Sí, ben maco.
0: El cim de la Mola és aquest d'allà del Vallès, que hi ha...
1: Del Vallès, es veu tot el Vallès, la Terrassa, Matadepera... Sí, allò que...
0: Quina pena que tanquessin el restaurant que hi havia allà. Al cim de la Mola hi havia un restaurant. Te'n recordes, nenes?
1: En vam parlar.
0: Oi que s'hi menjava bé, allà?
1: Vam parlar-ho,
0: sí. Molt bé.
2: Pujaven amb burros, no?, al menjar.
1: Sí, una de les excuses era que els burros estaven rebaixant la muntanya, o sigui que l'estaven fent més petita i que, clar, l'ús intensiu del ruc estava fent...
0: Quan la gent parlava dels rucs,
1: sí, parlava
0: de la gent que hi anava.
1: No, dels
0: animals. Hi havia una gentada,
1: Hi havia una gentada, això també és veritat. Jo que he viscut...
0: No era gent gaire llarga,
1: Què vol dir?
0: Vull dir que era gent que anava a pujar una muntanya, anaven amb mocassins, de dir, home, però poseu-vos unes xiruques o no?
1: Està parlant de la meva vida, perquè jo, les vegades que he pujat a la Mola, que ho tenia al costat de casa, pràcticament, ho feia de qualsevol manera.
0: Però vosaltres...
1: No és l'Annapurna, no és l'Annapurna!
2: És una cosa que puges i, a més, quan puges veus el Vallès, vull dir que...
0: Mare del senyor.
1: Què et passa? Que ets a Mataró, xaval. O sigui,
0: jo hi anava...
2: A més, tenim mar, tio, que hi ha fugida.
4: Bueno, sabeu que es veu en dies de molta netedat del cel,
2: sí,
4: claró.
2: Dies clars.
4: En dies clars.
0: No em diguis que es veu Mallorca,
4: Tu també ho has vist, oi? Sabeu la
0: però Mallorca es veu, però des de Albacete, pràcticament.
4: Ja voldrien els d'Albacete veure Mallorca.
0: Però segur que hi ha algú Albacete que diu cuando el cielo está despejado se ve desde aquí Mallorca.
4: No.
0: Es veu Mallorca des de tot arreu.
4: No, és veritat. No. Per què aquesta indignació contra el poble mallorquí?
0: Perquè no t'ho inventis.
4: No m'estic inventant. Jo vaig anar un dia d'excursió quan encara hi havia rucs, quan no els havien prohibit,
0: sí?
4: I es veia Mallorca.
0: Mallorca.
4: Jo no ho vaig veure, però m'ho van explicar i es veia Mallorca.
0: Doncs ja hi som.
4: Molt bé, jo estava mirant, doncs, cap a Mura.
0: Doncs escolta'm, la d'això és la Mola, aquesta.
4: Sí.
0: A veure si torna a obrir el restaurant.
2: Que no, ja han dit que no. Ja.
0: No hi ha ni un xiringuito?
2: Ho estaven desmuntant. No, ja està.
0: Mare meva. Nosaltres hi anàvem com a mínim un cop a l'any.
1: Ah, sí?
0: Hi anàvem amb la Conxitina, amb l'Emperín, la Consolín. Sí. Bueno, ens posàvem els leggings,
1: sí,
0: un crop top ben apretat,
1: sí,
0: de licra,
1: sí,
0: unes bambes d'excursionista de 800 euros.
1: Són les sí, bones, Déu-n'hi-do.
0: Agafàvem uns pals, sí, aquests d'esquí.
1: Allò que sembla que la gent hagi baixi del Port del Comte i resulta que baixa... Sí.
0: Uh-huh. No et canses tant.
1: No et canses tant.
0: No et canses tant. Sí, i fas, bueno, i va molt bé per fer, per exercitar els braços, eh?
1: Uh-huh.
0: Ojo, eh?
2: Recordi'm sí, quina edat té vostè.
0: Mm. Jo ara 17, pràcticament. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs baixa vostè amb la licra, amb el crop top, amb les botes, les bambes...
0: Molta gent pensa en la pujada, s'ha sí, de baixar, pensar també en la baixada,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, clar, la baixada.
0: Per això portes els pals, per no carregar el pes als genolls.
1: Ah, clar, clar, clar. Clar.
0: Perquè la pujada és dura.
1: Sí.
0: Però la baixada carrega molt més les articulacions, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir,
1: sí,
0: ojo.
1: Molt bé.
2: Bueno, escolta, hem de canviar de tema, nois, perquè abans d'acabar aquesta entrada del programa, que avui està durant una miqueta, hem de parlar de pizzas, també, eh?
1: Vull dir, sí, sí. De què riu? Ara, un moment, ara.
2: Que...
0: Què? Voleu que us expliqui l'acudit de les pizzas?
1: No, ara no. No explicarem acudits.
0: Va,
1: aquest...
0: home, nenes, l'explico o què?
5: Sí.
0: Home, per la mort de Déu, nenes i nens, eh?
1: Sí, aviam.
0: Home, esclar que sí. Han vingut en Angel Ivers avui al programa.
1: Hi ha un acudit...
0: Tinc fans. De...
1: Sí.
0: Mira, l'acudit és així.
1: Sí, bueno,
0: això és una pizza
1: sí,
0: que li...
1: No, no comencem.
3: Sí, serà tan llarg.
0: És que...
2: Sí, són 86,
0: és que poses xistes, poses... Xistes! Xistes!
1: Aviam.
0: És que, ojo, eh?
1: Sí.
0: Ojo, perquè és un xiste.
1: Jo me'n vaig.
0: Vull dir, està basat a... Bueno, no està basat en fets reals, però no, el protagonista és una pizza que pot existir en el món real, pot és una pizza,
1: sí,
0: vale?
1: Sí,
0: és una pizza,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: es comença el xiste,
1: sí,
0: que és que una pizza li diu a l'altra, que aquí ja fa riure, perquè sí, dius, home, una pizza no pot parlar.
1: Ja.
0: Com li ha de dir una pizza, eh?
1: Sí, però...
0: O sigui, un xiste ja comença amb un xiste.
1: No, no és cap acudit.
0: Home, i tant!
1: Sí,
0: tu vostè... quan dius, una pizza li diu a l'altra, la gent, mira'ls. Ja riuen.
1: No, però...
0: Guaita'ls, estan somrient ja.
1: Sí, però crec que...
0: Ja t'has guanyat a l'interlocutor.
1: No, no.
0: Dius, ara riurem, eh?
1: Crec que és desesperació, però...
0: Ara riurem, eh?
1: Sí.
0: Una pizza li diu a l'altra.
1: Què li diu?
0: Diu...
1: Sí.
0: Ai, diu... Vindràs a la festa?
1: Calla, que l'acabo de llegir.
0: I una altra... Un altre, l'altre li diu a la una. O sigui, parlen dos pizzas.
2: Sí, perquè, sí,
0: la pizza 1 li diu, que vindràs a la festa.
2: Pizza 2.
0: I la pizza 2, que, no sé, la pizza 1, posem que és una margarita. Es diu margarita, marga.
1: Sí, marga.
0: Marga. I la marga, la margarita, li diu, vindràs a la festa... napolitana, diguéssim.
1: O marinera.
0: Perquè Mari. És la marinera. Marinera, m'agrada més. Mari.
1: Mari i Margarida.
0: Mari i Marga.
1: Sí.
0: La margarida, que sí, no porta res, però sosa. La margarita, és, li diuen margarita, però sosa.
1: És la base.
0: No té gaire d'allò.
1: No,
0: però,
1: no,
0: però la marinera, la Mari,
2: sí,
0: porta anxovetes. Anxovetes i tonyina.
1: Sí.
0: Que dius, amb anxoves i tonyina calentes...
1: Sí, a vostè no li agrada.
0: A mi em fa fàstic. La marinera.
2: A veure, però, bueno, què li diu una pizza a l'altra?
0: L'una li diu a l'altra, diu, vindràs a la festa?
1: Sí, sí.
0: I la marinera diu, no puc, se m'ha mort una persona propera. I la margarita li diu, era familiar?
1: Sí.
0: I la napolitana diu... És que ja ric, és boníssim.
1: No, no, però què li diu?
0: Aneu seguint el xiste, eh?
1: No, sí.
0: Ojo, que ja ve, eh? Ara ve el remate, eh?
1: Sí, home, però és que...
0: Dona Margarita li diu a la napolitana, se t'ha mort, vindràs a la festa? I no, que se m'ha mort una... I diu, era familiar?
1: Era familiar.
0: Familiar és el nom d'una pizza, també, eh? Que es pot dir pizza familiar, eh? Però ara ve el xiste, eh? I diu... L'altre diu, no? Diu, el que se no era familiar, no? Era una pizza mitjana.
1: Hòstia.
0: Com us heu quedat? No. Rieu!
1: No.
0: Rieu o dispararé, eh?
1: No, ja
2: no. No, vull que l'acudit començava molt malament, però acabava pitjor, eh?
1: Acabava pitjor, va, per favor.
0: Mare de Déu, ja senyor, la mida de la pizza, eh?
1: Sí, la mida és important. Dèiem que hem de parlar de pizza, no per això, no per explicar un acudit,
0: no?
1: Sinó perquè d'un temps ençà ha deixat de menjar...
0: Ha deixat de ser el menjar a domicili més demanat.
1: Exacte.
3: Això és principalment...
0: T'he llegit el pensament.
1: Sí. Sí, sí, sí.
3: Això és principalment per culpa de les plataformes de delivery que ofereixen molt tipus de menjar i han fet que les grans franquícies de pizza a domicili, doncs, entrin en crisi.
0: Va, vinga, va.
1: Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum, bon dia i bona hora.
6: No, bon dia, no. Tinc el gorro tan ple de pipes que sembla un iaio cellaire.
1: No, d'acord.
6: És que van a concursos de cant de caderneres i tot
1: sí,
6: plegat.
1: Què li passa?
6: Home, mira el que em passa. Primer de tot. Ahir.
1: Ahir,
6: tota la ciutat col·lapsada. Per què?
1: Barcelona.
6: Per la rua del coll del Club de la Fera d'Enfrente.
1: Sí, ja anem
6: per... Una entitat privada.
1: Sí,
6: ja anem per... Envaint l'espai públic.
1: Sí.
6: que volia baixar per Pau Claris i resulta que els col·les havíeu muntat una macrodiscoteca allà.
1: 750.000 persones.
6: Però qui us heu pensat que sou?
1: Sí.
6: M'imagino que quan l'Espanyol se salvi de categoria, també ens deixareu ocupar tota la ciutat.
1: Si se salva.
6: Fer una rua.
1: Sí, si se salva.
6: Una furgoneta, potser.
1: Home, una rua perquè t'has salvat és una rua mínima. Si vol, doncs...
6: I després tenim això de la pizza a domicili, que això sí que fa cagar.
1: Sí, fa cagar que li parla.
6: S'ha de ser ganàpia per comprar una pizza a domicili. Podem baixar al bar de sota de casa.
1: Això sí.
6: Que les pizzas a domicili han matat la gastronomia catalana.
1: Sí, bueno, a la seva manera,
6: sort però... Sort que al bar de sota de casa puc demanar que em facin uns calamars farcits, per exemple.
1: Sí, calamars farcits, eh?
6: De calamars. Per... Farcits.
1: De calamars farcits?
6: Sí, són calamars fractals, pràcticament.
1: Sí.
6: Són calamars farcits de calamars farcits, de calamars farcits, de calamars farcits.
1: És com un quadre d'Escher, però de calamars.
6: Espectacular, els hauríeu de tastar.
1: No, ja, ja, ja, sí.
6: La gent se li fa la boca aigua només de pensar-ho, eh? Sí, però no, a vosaltres us agrada la pizza barbacoa.
1: Home, de tant en tant...
6: La pizza carbonara.
1: Sí.
6: Una marranada.
1: No s'exalti. De tota manera, estàvem parlant d'això, que la gent ja no demana tantes pizzas o que ha entrat en crisi al mercat de la pizza, perquè això, entres a la pàgina web, has de demanar 100.000 coses, has de donar el correu electrònic, has d'explicar on vius i has de, per poder fer el seguiment...
6: Estic fart de tot això del menjar a domicili.
1: Sí, és veritat. Sí.
6: Que allà a l'Agència Catalana de Consum no parem de rebre queixes.
1: Ah,
6: centenars
1: sí?
6: de milers de trucades rebo amb la collonada aquesta del menjar a domicili.
1: Sí.
6: Ahir mateix.
1: Sí.
6: 3 del migdia.
1: 3 del migdia.
6: I estava recollint ja. Els 3 menys 5.
1: A les 3 menys 5 ja recull, no?
6: Bueno, plego les 3.
1: Sí,
6: les 3 menys 5 ja pràcticament sóc a la porta, ja. Per marxar. 3 menys 5 sona el telèfon. Com una pel·lícula d'aquestes de Missió Impossible.
1: Un thriller.
6: Anava sonant el telèfon.
1: Sí,
6: plano del telèfon.
1: Sí.
6: Plano del senyor Consum.
1: Sí.
6: Mirant-me el telèfon molt fixament. De dir...
1: I el rellotge, no? Una mica també.
6: Ja... Ja penjarà. Ja em s'hi penja.
1: I no penja. No penjava.
6: Va, espera't.
1: Era un telèfon de Bacalita. Va trucar des del segle XIX.
6: Per collons els meus.
1: No, clar, home, però...
6: Ja penjarà.
1: Un moment, però...
6: Ja saltarà el contestador.
1: Sí, però tècnicament no són les 3 i per tant...
6: Saltarà el fil automàtic aquell, el fil musical.
1: No, ja, ja.
6: El contestador automàtic.
1: Sí.
6: Fins que al final em vaig cansar i dic, hòstia, qui? Què vol? Sense català de Consum, què vol?
1: Sí. Sí, eh?
6: I sento a l'altra banda. Senyor Consum, he demanat una safata de sushi fa 14 hores i encara no m'ha arribat.
1: Ja. Yeah.
6: Tu creus?
1: Clar.
6: Que has de tocar els collons per això.
1: Per 14 hores...
6: Un pobre funcionari que era a punt de marxar, ja.
1: Per una safata de sushi que ja t'ho podries haver fet.
6: Un altre. Sí. Senyor Consum, plou a bots i barrals i m'ha arribat l'hamburguesa molla.
1: Bueno...
6: Escolta'm, sóc jo el repartidor. I em fot sortir plovent a portar-te una hamburgueseta?
1: Sí.
6: Jo te la porto.
1: Sí.
6: Però abans agafo l'hamburguesa, la teva hamburguesa, l'obro, i allà damunt del formatge fos, m'hi cago.
1: Un moment.
6: I torno a tancar l'hamburgueseta.
1: El panet.
6: El panet, te'l poso dins de la bossa i endavant. Us convido a fer-ho.
1: Sí?
6: És un consell de l'Agència Catalana de Consum, pràcticament sempre al vostre costat.
1: Encara que no us sembli, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
6: Tot seguit les repassem.
5: No cal moure el carrer per escoltar La Competència.
7: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
9: Ja som 11 milions dels socis d'Auto.
10: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
11: Sí, com el 50% en totes les galetes. Vas canviable en un cupó...
10: Que et dona per molt. Només el 12 de maig.
9: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
12: David, ¿dónde andas?
13: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
12: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
13: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
12: Pídeme un Colacao que ya estoy ahí.
13: Antonio.
14: Marchando, otro Colacao.
13: Eres el mejor.
14: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
15: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
16: Sí.
15: Però si jo fos una mascota, no?
16: No.
15: I tu creus que si jo em poso un...
16: No.
17: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
18: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
19: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
20: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
19: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
21: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
22: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
23: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
24: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
25: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
26: Fires de maig dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
27: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
28: Doncs tant com vulgui bussejar.
27: Genial. I quant d'oxigen queda?
28: El que vulgui, també.
27: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
28: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
27: I quants de cetacis?
28: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
29: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
1: Bon dia i bona hora.
32: Hola, bon dia. Penseu en aquell moment en què només més ho necessitàveu. Allà hi havia una infermera, sempre dempeus, pel seu compromís amb la societat i amb tu. Avui, 12 de maig, Dia Internacional de les Infermeres, volem reivindicar la petjada d'una professió que no deixa d'avançar i que ja no accepta els vells tòpics que infravaloren la seva expertesa i formació. Perquè les infermeres són científiques, investigadores, docents, professionals, acadèmiques i imprescindibles. Són infermeres de cap a peus.
4: Exacte.
1: Sí, molt bé.
2: Doncs felicitats.
1: Doncs continuem parlant d'aquesta vaga d'educació, escoles i instituts. Avui arrenca la primera de les tres jornades de vaga a tot Catalunya i continua la primera setmana d'aturada indefinida al País Valencià.
33: Les negociacions entre els sindicats i la Conselleria d'Educació no han avançat, no. Tot i les reunions de la setmana passada per intentar arribar a un acord.
4: Sembla que les reunions amb educació pues, no progressen adequadament, no? De... Gràcies.
2: Ha arribat una persona de públic, sí, però amb una mica de condescendència.
4: No, en realitat han sigut quatre, tinc aquí uns gomets verds, són per vosaltres.
33: I avui, com dèiem, també hi torna a haver protestes dels professionals de l'educació a Catalunya.
1: Sí, ara mateix es manifesten a Barcelona.
0: Sí, és una manifestació... Va. molt important.
1: Manuel Valls, bon dia, bona hora.
0: Bon dia, bon diumenge.
1: Bon, sí, per vostè m'he quedat que sempre és diumenge. Sempre. És una actitud vital, la seva.
0: Efectivament.
1: Ex-primer ministre francès i regidor de Barcelona. Què hi té a veure vostè amb les vagues?
0: No res, però he sentit que la Conselleria d'Educació pot saltar.
1: La consellera, sí.
0: Exacte, la consellera, i se la poden petar. Bueno, i a mi m'agradaria proposar una persona de confiança per al càrrec.
1: Qui és aquesta persona confiant?
0: Jo mateix.
1: Es proposa vostè pel càrrec.
0: Efectivament, per un bon sou. Escolta, teniu 20.000 euros?
1: 20.000? No, ara mateix no, ja ho trobaríem. Sempre podem trobar
0: algú. Molt bé, ja ho trobarem.
1: Ja ho trobarem. L'últim cop ja li va anar bé. 20.000 euros va fer alcalde aquí. Aquí tocava, no? Perquè vostè ha
0: participat... Ada Colau.
1: Ada Colau, no?
0: Sí, sí. Voleu fer fora Ada Colau, voteu Valls.
1: I va passar tot.
0: I els que van votar Valls, doncs al final van quedar amb un pam de nas perquè jo vaig fer alcaldessa de Colau.
1: I vostè en què es va quedar?
0: Jo la pasta...
1: Molt bé.
0: No, sí, però escolta'm, jo accepto qualsevol càrrec, eh?
1: Sí? Qualsevol càrrec,
0: sí. Jo he estat ex-primer ministre de França, ex-ministre de l'Interior de França, ex-ministre d'Ultramar de França...
1: Sí, senyor.
0: Jo no quedava més ministeris de França, i vaig dir, hòstia, me'n vaig a l'Ajuntament de Barcelona a veure què caurà. I em va caure ex-regidor de l'Ajuntament de Barcelona, soc també, i ara podria ser l'honorable conseller d'Educació, o l'honorable conseller d'Interior...
1: Si es peta l'Interior també, per la polèmica...
0: Podria fer també de mig centre defensiu del Real Madrid. Escolta, el que calgui,
1: Sí, per 20.000 euros al mes, no?
0: Soc el substitut perfecte, Voleu un conseller del que sigui, voteu Valls.
1: Voteu Valls. Bueno, veiem que els docents protesten contra l'acord del govern.
0: Quants docents protesten? 200?
1: No, 200, no, 200.
0: 200.
1: No, 200.
0: Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, quants en són? 200?
1: No, 200 vol dir... No 200, 200.
0: Sí, funciona més per escrit que per pas pronunciat.
1: No, ja s'entenia.
0: La pronunciació és molt important.
1: I tant que és important. I tenir una pronúncia variada també és important.
0: Efectivament, sigui que te n'enfons de la meva pronúncia.
1: No, no, al contrari, la valoro positivament.
0: Ah, d'acord.
1: Sigui com sigui, protesten contra l'acord que el govern, Comissions Obreres i UGT, els sindicats minoritaris, van tancar. Diuen que el van tancar a esquenes dels majoritaris.
0: Per això
1: demanen que es torni a negociar.
0: Sí, sí, són els tres principis de la República.
1: Sí?
0: Liberté,
1: sí.
0: Egalité,
1: sí.
0: I UGT.
1: Fem una cosa, tornem de seguida.
3: RAC 1. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Busques una oficina que s'adapti a les teves necessitats? Spaces et dona l'espai que necessites quan ho necessites. Oficines, coworking, cocotreball, sales de reunions, en les millors zones de Barcelona.
6: Perquè la felicitat és màxima flexibilitat, mínimes molèsties. Troba el teu espai a spacesworks.com.
7: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Un rellotge oblidat o un valor que segueix... esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
10: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
11: Escupi.
10: Avui en fem servir moltes més.
11: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
10: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
12: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
1: RAC 1. Recupereu els gols dels partits del Barça cantats per Joan Maria Pou.
2: A veure què fa Rashford, va cap a la pilota. El xut! Gol!
1: A l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
2: Molt d'esperó per Ferran, l'has de fer, l'ha rematat. Gol!
1: Torneu a vibrar amb només un clic.
2: Final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga al Camp Nou a la cara del Madrid!
1: A l'app i al web de RAC 1, fot-li pou! RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
3: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Sou molt bona gent!
10: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
11: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
12: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
13: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
14: Ara amb Lidl Plus 6 Burger Meat mixtes per 3,39, t'estalvies un 15%. I 500 grams de cafè natural malt per 3,89, t'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
15: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
16: És tan tendre amb mi, Di.
17: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
16: Crec que m'he enamorat.
17: Normal, amb aquests preus.
16: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
17: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
18: Què significa formació professional? El diccionari diu: ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
19: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
20: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
21: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
22: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
23: Molt bé.
22: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
23: Perfecte.
22: Arribarem a tot?
23: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
24: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
25: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
26: Securitas Direct és ara Verisure.
0: tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Ah, cómo hemos cambiado.
2: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem?
3: Citroën.
2: Consulta citroen.es.
4: Doncs vosaltres ho deixem aquí. Tornem demà. Feu bandes. I ara el vostè primer amb en Marc Giró, però abans les notícies de la una. Núria Travessa, bon dia.
6: Doncs li ha canviat la veu a Núria Travessa avui.
4: És en Xavi, eh? Sí. Xavi Pardo, sempre ens passa el mateix. Sí, perdona, sí. Xavi, eh?
6: No, no, i ara, per favor.
4: Doncs,
6: un honor que em confonguin amb Núria Travessa.
4: Ens informaràs tu de tot el que passa. I tenim l'altre Xavi, Xavi Rocamora, bon dia.
26: Bon dia.
4: Els Xavis avui al butlletí de la una. Endavant.
6: Doncs mira, avui estem molt pendents de la vaga de mestres i professors. És la primera jornada de vaga a tot Catalunya, de les tres que es faran aquest mes. A aquesta hora hi ha una manifestació pel centre de Barcelona, una marxa que ha arrencat de plaça Urquinaona i que fa cap a plaça Sant Jaume. Anem, doncs, cap a Via Laietana o del Martínez.
27: Sí, una manifestació que torna a ser multitudinària, una marea groga de docents i professors que ocupen aquesta Via Laietana. Perquè us en feu una idea, a la capçalera de la manifestació està ja a punt d'arribar al trencant de la plaça Sant Jaume i encara sorgent de la plaça Urquinaona. Per tant, això són ben bé 700 metres plens de gent de gom a gom. Veurem quines dades dona la Guàrdia Urbana. El cas és que hi ha hagut mobilitzacions durant tot el dia, també al matí amb talls de carreteres a diversos accessos de Barcelona. De moment, el Departament d'Educació això xifra el seguiment en 12%, tot i que, en canvi, USTEC, el sindicat majoritari, parla del 70%.
6: La vaga ve amb els ànims encara més caldejats per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors. Fa només uns minuts hem sabut que demà compareixeran al Parlament per donar explicacions al director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ho acaba de confirmar la consellera portaveu Sílvia Paneque a la roda de premsa posterior a la reunió de govern. Ens ho explicarà el Cesc Giró. L'altre gran titular del dia és el positiu per antivirus, ara sí confirmat del tot, d'un dels pacients ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Això obliga a allargar la quarantena de la resta de contactes fins al 21 de juny. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, creu que el govern espanyol ja sabia que hi havia positius a bord del creuer i que ho va amagar.
28: Para mí hoy es un día triste para Canarias y triste para la democracia. Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía. Y esa información, señora Costa, esa información era determinante.
6: Veurem què respon el govern espanyol. A aquesta hora ha d'arrencar la roda de premsa. Posterior al Consell de Ministres ens explicarà el Jordi Armenteres des de la Moncloa. I anirem també fins a Canes. Avui arrenca el Festival de Cinema. Entre els aspirants d'aquesta edició, tres noms candidats a endur-se la Palma d'Or, que són Pedro Almodóvar, Els Javis i Rodrigo Sorogoyen. I anirem amb l'Adrià García.
29: Doncs que genial, escolta. I ara, per favor, els esports.
26: Sí, avui comença una nova jornada a primera divisió, l'antepenúltima, amb la lluita per mantenir-se a primera com a principal reclamen aquest tram final de la temporada. Girona i Espanyol són dos dels equips amenaçats pel descens, que ara mateix marca l'Alavés amb 37 punts. Precisament el Barça visita demà l'equip basc, ja amb la Lliga a la butxaca. Els blaugranes s'acaben d'entrenar a aquesta hora després de la rua pels carrers de Barcelona, que va aplegar 750.000 persones. Carai. Als carrers de la ciutat. L'equip va acabar la celebració a les 10 de la nit. S'havia de posar a treballar a les 11 d'aquest matí, però Hansi Flick ha endarrerit la sessió a les 12. D'aquí uns minuts, el tècnic blaugrana farà la roda de premsa prèvia a aquesta visita al camp de l'Alavés demà. El sentirem el 14-15. Si el Barça guanya, farà un favor a l'Espanyol i al Girona, per tant, que tenen
29: avui
26: dos punts.
29: Avui torna a jugar el Barça?
26: Demà.
29: Ah, val.
26: Sí.
29: I què juga?
26: Lliga.
29: Ah, Lliga. Lliga.
26: Jornada intersetmanal.
29: Molt bé.
26: Sí. Deia que faria un favor a Girona i Espanyol si guanyen, perquè els dos catalans tenen dos punts a marge només respecte al descens. Els gironins van salvar ahir un punt a última hora al camp del Rayo, gràcies a un gol de cap de Cristian Estuani. Sobre la jornada 36, comença avui, el Barça juga demà, però comença avui en tres partits. Entren en joc dos rivals directes de l'Espanyol i el Girona: el Llevant, que visita el Celta
29: mereix,
26: a les 7,
29: favor,
26: l'Elx, que juga a les 8 al camp del Betis, i més tard a dos quarts de 10 de la nit nit es disputarà l'Osasuna Atlètic de Madrid.
5: Déu-n'hi-do. Escolta, per favor, Xavi, el temps.
6: Sí, perquè el temps anés
2: sovint
6: avui...
2: Sovint infravalorades per vells tòpics,
5: para,
2: les infermeres
5: torna
2: són
5: començar,
2: molt...
5: Tornem a començar. Que tant... No, és que a veure, ja havia aquí tenim el... Xavi, això, és que m'has marejat amb, quan comences a dir noms de... És que hauria de desconnectar.
26: Clar, ho has de fer com sempre.
5: Llavors no desconnecto, llavors em passa que m'enfonso, diguéssim. A veure, abans del temps tenim una apreciació, una informació, un impacte, en diem aquí. Ja veuràs, mires aquest.
2: Sovint infravalorades per vells tòpics, les infermeres són molt més que tenir cura. Avui, 12 de maig, Dia Internacional de les Infermeres, reivindiquem la petjada d'una professió que no deixa d'avançar. Són científiques, investigadores, docents, professionals, acadèmiques i imprescindibles. Són infermeres de cap a peus.
5: De cap a peus, efectivament, un aplaudiment, perquè la veritat és que jo m'he posat uns crocs avui. És que a més el farem, aquest tema. Jo no sabia que havia l'impacte. Borja Mazanades i Elisabet Parés, vosaltres sou infermeres i avui estem celebrant amb vosaltres el Dia Internacional de les Infermeres. Perquè, escolta, com a... és que les infermeres... nosaltres estem moltes vegades en mans de les infermeres. Això és una cosa que en parlarem ara, sí o no? Estàs d'acord o no?
7: I tant.
5: I tu, Elisabet?
8: Sempre.
5: Sempre. Endavant. Escolta, ara el temps, efectivament.
6: Sí, perquè el temps, a més, avui és un dels titulars també del dia, informativament parlant, perquè ens espera una tarda complicada.
5: Ai, no em diguis.
6: Sí, a aquesta hora ja es van escapant els primers ruixats al voltant del massís dels Ports. Durant la tarda aquestes pluges han d'anar a més. Ai, n'esperen a bona part del país, de fet. Tot i això, les més intenses es concentraran al voltant de Montserrat, cap al Vallès, punts de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona. De fet, no es descarta aiguat amb calamarsa o pedra i ratxes de vent fortes. Alerta, per tant, també amb la crescuda de rius i rieres. I pel que fa a les temperatures, doncs baixen a la costa i al prelitoral central. Els propers dies encara baixaran més els termòmetres.
5: Estarem molt atents. Moltíssimes gràcies, Xavi Rocamora. Gràcies, Xavi...
26: Pardo.
5: A
6: vosaltres.
5: Els Xavis, ja tenim els Javis a Can i els Xavis aquí a RAC1. Què preferim? Els Xavis aquí a RAC1, joder. Va,
6: clar que sí.
5: 14-15, no us ho perdeu. El punt de les dues, la informació aquí a RAC1. Bravo.
9: Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
5: Hola, i amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romaosa, què tal estàs?
10: Bon dia.
5: Genial. Ahir es va celebrar la gala per recaptar fons per la sida i altres malalties de transmissió sexual, que va ser un èxit, i a més, People in Red es diu la gala, i el nostre Joel Fortuny, clar, que col·labora ell, perquè també treballa allà a la producció,
10: sí.
5: Un aplaudiment, perquè va ser
10: és
5: un èxit total. És multitaxi. Escolta'm, ens acompanya, ja ho hem dit, el Borja Mazanades i l'Elisabet Parés, perquè avui celebrem el Dia Internacional de les Infermeres, que em sembla un tema francament interessant, perquè a més tenim els bombers en vaga, els mestres en vaga, les infermeres també, que reclameu una sèrie de drets i de vaga, no? Però bueno, reclameu una sèrie de millores. Això potser ens ho podríem començar a plantejar, diguéssim, perquè tot el que seria les persones que estan en la base de la, diguéssim, de l'acolliment, de les cures, de les sostenir,
10: dels
5: serveis públics, del sostenir, diguéssim, aquesta societat amb cara i ulls, doncs tots tenen les mateixes, coincideixen en una sèrie de reivindicacions, no? I llavors això nosaltres ho hem de posar sobre la taula constantment. Ens acompanya també la Shaima Rashidi. Què tal estàs, estimada?
11: Molt bé, bona tarda.
5: Tu ets una activista antiracista i, a més, especialitza en drets humans i globalització, que
11: Exacte.
5: És com hauríem de ser tots, una mica especialistes en això, francament, no? Perquè està
11: Totalment.
5: Faltant. I, a més, formes part d'una cosa molt interessant que vam descobrir l'altre dia. Jo et vaig llegir una altra revista que et van fer al diari Ara. Uh-huh. Tu estàs al programa Prometeus.
11: Sí.
5: Ja ens explicaràs de què va això. Moltíssimes gràcies, però abans, avui, aquí, a RAC1, un fort aplaudiment per rebre el nostre estimadíssim, el nostre xef de confiança, un dels millors restauradors, un dels millors xefs d'Europa, el senyor Francesc Fortí. Bravo! Què tal estàs?
12: Bé,
5: si no?
12: Estem aquí, estem bé.
5: Ara.
12: Sí. I ben acompanyat, ara més estrets que abans, però bé.
5: Clar, una mica, tu no havies estat en aquests estudis nous, eh?
12: Sí.
5: Una mica més estrets que abans, però així estem més recollits, eh? Sembla que estiguem en una nau nodrissa. Estem més recollits. Bueno, Francesc, escolta una cosa. Tu ets el xef del, deixa'm-ho dir, del racó d'en Vino Argentona, cap al, des del meu punt de vista, però no només el meu, perquè això no tindria massa predicament, però vaja, que vull dir que des del punt de vista dels experts i dels gourmandes, és un dels millors restaurants d'Europa. I això és així, i t'ho dic a la cara. Llavors, el racó de Can Vino. Tu vull... anem portant un cop al mes. Avui ens tocaria parlar de cuina de primavera, avui ho farem.
12: Sí.
5: Però abans... has de fer un aclariment. Abans de parlar de la cuina de primavera, vols fer un aclariment, no? Què vols aclarir, per favor? I et vols fer
29: un llamado, em surtarà en castellà, tu, no?
7: Una crida
29: als clients dels restaurants, no?
12: Sí, no, bueno, la crida no és... Vull dir que... La crida és que resulta que a Argentona
29: sí.
12: no hi ha pàrquing.
29: Ja, ah.
12: No hi ha pàrquing, no es pot aparcar.
29: Val.
12: Si doncs, aviam, si posen un ròtol a l'entrada del poble que digui prohibida l'entrada als forasters, que no vingui ningú i s'ha acabat.
29: Val, jo t'entenc.
12: És que ja està bé.
29: És a dir, no podeu aparcar a Argentona.
12: No es pot aparcar, ni pensen fer res. A obres les que vulguis, però d'aparcar res.
29: I perquè, és veritat que no es pot aparcar a Argentona? No. Ni hi ha un pàrquing públic a Argentona, vols
12: dir? No, n'hi ha cap, no n'hi ha cap.
29: Ni privat?
12: Ni privat.
29: Tampoc.
12: Ni pagant ni sense pagar.
29: I llavors tu reclames...
12: Home, que un pàrquing.
29: Un pàrquing.
12: Per tots els que tenim negoci a Argentona.
29: És veritat, completament. Sí. És veritat que jo quan de vegades vinc al restaurant has de donar voltes i voltes, acabes trobant forat, però vaja... Després també la cosa és quan surt del teu restaurant troba't el cotxe a Argentona, això sí que és un fenomen.
12: Sí, això sí.
29: Perquè si vas una mica tururu... Bueno, no, jo em referia també que vols explicar...
7: que t'expliquen els clients...
29: Que t'expliquen a tu els clients quan venen al teu restaurant.
12: Ah, sí.
29: Ah, amic.
12: No. Resulta que...
29: Que m'has colat això del pàrquing, que ho trobo bé, sí, la reivindicació, sí, sí, que jo estic totalment a favor, però...
12: Ah,
29: tenies ganes. Tenies ganes. Si tens qualsevol altre, sí. Per favor, ja saps vosaltres, això faltaria més, eh? Però, no, pàrquing Argentona, però tu... Hi ha molts clients que arriben al teu restaurant
12: que
29: expliquen
12: què. Que resulta que llavors, quan acaben, em volen veure.
29: Sí, clar, clar.
12: Llavors es volen fotografiar amb mi, tot això, i llavors... És que l'hem sentit per la ràdio.
29: Ah, veus?
12: És que l'hem sentit per la ràdio.
29: Molt bé, molt bé.
12: Entens? Ara. És això.
29: Sí. No, però t'expliquen coses als clients.
12: Sí. Bueno, m'expliquen que això ja, aquesta cuina ja no existeix, ja no la troben enlloc més, i totes aquestes coses. El que em fa més gràcia és això que diuen, l'han sentit per la ràdio.
29: Sí. Però, que una cosa que jo insisteixo, perdona, que t'apreti, però dius que hi ha restaurants que actualment no estan fent bé la seva feina.
12: Bueno, aquests n'hi ha molts ara, sí.
29: I que aleshores que prenen el pèl.
12: Sí.
29: En quin sentit?
12: Bueno, que no donen, cobren i no donen res per el que cobren. Ja està. Perquè la cuina que faig jo, doncs, són moltes hores.
29: Ja t'entenc.
12: I
29: tu quina hora et lleves al matí?
12: A les 4 del dematí.
29: Del dematí, cada matí, sí. Sí. Per començar a preparar...
12: I el dia que faig festa, també. Perquè si s'acaben les coses, les tinc de fer.
29: Ja t'entenc.
12: Això.
29: Clar. I llavors tu trobes que hi ha molts restaurants que no.
12: No. Bueno, molts, però molts n'hi ha. Però si la gent hi va, si en parlen, és això.
29: Clar. Com detectem que un restaurant no acaba de tenir els estàndards... que hauria de tenir.
12: Per bueno, sempre la prova és el dintre el plat. Vull dir que sí, la prova és aquella. Sí, és això. No et poden posar en un restaurant a la carta un nom llarg d'aquells que no s'acaben mai, i llavors el plat és gros i al mig hi ha una cosa petita.
29: Ja t'entenc.
12: Es que posen tanta lletra.
29: Ja t'entenc.
12: Sí.
29: Que no es menja, lletra que no es menja.
12: Sí, no es menja.
29: Clar. Després tu dius que els clients no hauríem d'acceptar coses que no són bones.
12: Pues clar.
29: O que no estan ben cuinades.
12: Sí. La culpa la té el client.
29: Clar.
12: Perquè si el client no acceptés, doncs ja està.
29: Clar, clar. I després, per exemple, si un restaurant tu hi vas i sempre té la mateixa carta...
12: Sí, bueno...
29: Amb el producte sí, sempre el mateix?
12: Sí.
29: Què passa
12: si
29: aquí?
12: Si anem amb un cano que ja te la saps de memòria, oi?
29: Sí, exacte.
12: Això. Però llavors hi han d'haver-hi... Poden fer això, si no canvien... Cada estació s'hauria de canviar alguna
29: cosa. Ja.
12: I llavors dir coses de paraula.
29: Si no diuen coses de paraula...
12: Ah, això mateix.
29: Malament.
12: Sempre hi ha d'haver-hi alguna cosa. Un plat del dia, el que sigui, de paraules, sempre hi ha d'haver-hi alguna
29: cosa. Ja t'entenc. Que correspondria al producte del dia, de temporada.
12: Ah, això.
29: I tu trobes que hi ha molt restaurant que enganya? Enganya.
12: Sí, home, enganyen. Però és que si la gent es deixa enganyar...
29: Ja t'entenc.
12: És que és aquest el problema.
7: Pot ser que siguem ara menys, els clients siguem menys exigents amb els anys?
12: Bueno... No, el que passa que això, encara que facin propaganda, encara que surtin a la tele, encara que els inflin de lo que sigui, la gent no hi torna.
29: Ja.
12: Perquè no són tontos.
29: Ja t'entenc.
12: Hi aniran una vegada, però no hi tornen.
29: Clar.
12: És aquest l'assumpte.
29: I després hi ha molta gent que a la millor no es queixa in situ, però sí que després fan de crítics a les xarxes socials.
12: Sí,
29: tu què
12: n'opines
29: de les xarxes socials?
12: No, és que està mal fet, això. És allà, s'ha de fer allà.
29: S'ha de donar la cara allà.
12: Al moment, al moment.
29: Passa que de vegades tens com vergonya.
7: Sí, fa cosa.
29: Sí. Saps que deia, escolti, perdoni, això...
12: Mira, el diumenge va venir, hi havia una taula que eren 7.
29: 7.
12: I llavors va començar. Entren i diu, nosaltres pagarem amb efectiu, faci'ns la factura sensiva. Dic, perquè vostè de què va? Vostè de què va? Sí, comencem aquí. Després volíem fumar al restaurant.
29: Home.
12: Que no saben, que no es pot fumar.
29: Clar.
12: Vull dir, una sèrie d'animalades. Doncs aquests no vindran més. Però no perquè no vulguin venir, perquè no vull que vinguin.
29: Ja t'entenc.
12: És això.
29: I els hi vas dir, els hi vas explicitar, escolti, vostès són uns...
12: Oh, esclar, no, jo els hi vaig dir el que els hi havia de dir. Però com van marxar? Com van marxar, llavors els vaig repassar. Sí. Llavors els hi faig un repàs i ja està.
29: Tipo, com seria aquest repàs?
12: El repàs, doncs, què es pensen? Que som tontos o què? Com poden anar un pel món a dir, escolti, nosaltres pagarem amb efectiu, treguin-nos l'IVA. Bueno, això s'ha acabat, això.
29: Havia passat molt? No,
12: sí, abans sí que havia passat. Abans sí que havia passat, sí.
29: Sí.
12: Però ara no.
29: Ara no, eh?
12: Ara no val la pena. No val la pena, és que no val la pena.
29: No val la pena. I una cosa, perdona, aquests són uns mafiosos, no? Perquè uns senyors que paguen sense IVA i amb negre... Ai, amb negre, perdó. Amb B.
12: Sí.
29: Que, a més, que volen fumar...
12: Sí.
29: Força un puro la nostra cara.
12: Sí, el que sigui.
29: Això qui era? Era algú conegut que nosaltres...
12: No, aquests no sabíem qui eren.
29: Ja.
12: Oi, llavors, per exemple, tens allà els postres. I per què no en regala la coca?
29: Sí, et diu la gent.
12: Sí, no, aquests. Aquests anaven, sí, vull dir que aquests, sí, home, sí.
29: De vegades són pitjors comensals els rics que els pobres?
12: Sí.
29: Per què?
12: És que, mira, a l'entrada, que hi ha els pòsters, i llavors hi ha una botella de vi de marca,
29: sí,
12: d'aquestes antigues i cares. I una vegada sortien uns senyors, era l'hivern amb abric, no. I el meu pare, des d'un cantó ho veia, ho mirava, agafa l'ampolla, se la posa aquí,
29: no.
12: Sí, i se'n van al carrer. És que llavors el meu pare diu, escolti, vostè l'ampolla que... Diu, no, si era una broma.
29: Ja, esclar.
12: Diu, si era una broma, clar. Era una broma. Però no puc dir qui és, eh?
29: No, ah, era una persona...
7: Ah, era conegut.
12: Oh!
7: I la brillava, tenia calarons.
12: Sí.
29: La
12: no
29: diré
12: qui és.
29: Ah, sí?
12: Sí.
7: Encara és viu?
12: No, sembla que no.
29: Home, jo me'n recordo l'anècdota d'aquell un amic meu, també un xef que no diré el nom, que va anar a una gran família d'aquí de catalana i va fer el convit de boda en el restaurant d'aquesta persona, que et dic. Va acordar un preu de paraula. I quan va ser l'hora de pagar, els riquets van dir, miri, li pagarem això. I l'altre, el xef, va dir, no, però si havíem acordat això altre, no? El tocopete, escolti, eh? Va dir, no, això és el que li penso pagar i aquí està.
12: Sí.
29: Podríem dir que els rics... roben més els rics que els pobres?
12: Bueno, hi ha de tot.
29: Clar, hi ha rics bons, no?
12: Sí, n'hi ha de bons, sí. Ara els que pateixen més són els camarers, perquè amb això no hi ha propina. Abans hi havia les propines, ara n'hi ha molt poques de propina.
29: En quin sentit, per què?
12: Perquè és que n'hi ha que volen deixar la propina amb la visa.
29: Ah, sí, a mi em passa això. I que és veritat que
12: no es pot. No, que tu creies rebre a mi.
29: Ja t'entenc. Clar. Es botar una mica de caix per la propina,
12: ara,
29: eh?
12: Si no, que vagin amb un caixer i que treguin cèntims.
29: Ja t'entenc.
12: Sí.
29: Bueno, una mica de... No? Posa't una mica a les coses, els punts sobre les sis, una mica d'ordre. Anem a parlar de la cuina de primavera ràpidament. Ara, a veure, quins plats són els de temporada, diguéssim? Tu dius verdures, per exemple, quines serien les de temporada ara per la primavera?
12: Sí, el que passa que, com que aquest mes feia temps que no hi havia primavera.
29: Ja, és veritat.
12: Perquè semblava que el mes passat amb aquella calor s'acabaria tot.
29: Clar.
12: Doncs no. Encara hi ha pèsols, encara hi ha escarxofes, encara hi ha faves. És que, vull dir, s'allarga això.
29: Exacte. És a dir, que el pèsol, l'escarxofa i la fava és ara... És,
12: no, és més enrere, però... Encara n'hi ha, però...
29: El pèsol quina època té? Perquè de vegades t'ofereixen pèsols al desembre o al novembre.
7: Tot l'any.
12: No, sí. Bueno, ara tot és tot l'any. El pèsol és de la primavera.
29: Ja t'entenc.
12: Per Setmana Santa, més o menys. Els pèsols són per Setmana Santa.
29: Clar, i ja tot s'allarga massa, no?
12: Sí, bueno, s'ha allargat ara. L'any passat ja no n'hi havia.
29: Ja.
12: L'any passat n'hi havia aquest temps, ja n'hi havia...
29: El pèsol també és veritat que si és d'hivern a clau o així o congeladot, jo de petit que... et fotien uns pèsols congelats, que allò era com bales, com caniques.
12: Sí, com balins, sí.
29: Com balins, que deies, bueno, i un dia que vaig anar, no sé si el teu restaurant o algú, ja de gran, no? Dic que prens un pèsol, que no té res a veure,
7: fresc, no?
29: Per un pèsol d'allò que ens fotien dels anys 80,
12: sí,
29: allò que era,
12: sí,
29: allò era...
12: Sí.
29: Però és que jo crec que, vamos...
12: És que no, a més,
29: era denunciable.
12: Les conserves no eren bones d'aquí.
29: No.
12: Que miraves a França, sí que eren bones, les conserves.
29: A veure, el peix dius que és el peix blau.
12: Sí.
29: Això quin
12: ara és el temps de la sardina. Els seitons, el barat...
7: El seitó també hi és tot l'any, no?
12: No, bueno, el peix aquest està a l'apogeu ara, que és com té la grassa. Ara és com fa les anxoves.
29: Val. Ara fa les anxoves amb el peix d'ara.
12: Ara és com fa les anxoves.
29: Val. Per tant, també podem demanar peix blau, a la primavera.
12: Sí.
29: Verdures, pèsols, faves, carxofes, sardines i barat. Llavors...
12: I llagosta.
29: I llagosta. Anem aquí al tema.
12: Ara és la llagosta.
29: Sí, ara és el temps de la llagosta.
12: Ara és la llagosta.
29: A mi fa una pena de la llagosta.
12: Demà, si no em moro avui,
29: sí.
12: Demà estic convidat a menjar llagosta.
29: Ah, sí? A on? Es pot dir?
12: A Port de la Selva.
29: Carai, carai. Ara és l'època de la llagosta,
12: sí, fixa't llagosta. Tu. Va. La llagosta d'aquí, la vermella, la bona.
29: Bueno, doncs aguanta una mica, si t'haguessis de morir jo, sí, jo trobo una motivació aguantar un dia més, sí. Francesc?
12: Sí, sí.
29: Què tal, llavors? És temps de llagosta. Llavors, aquest producte és el més car ara mateix?
12: Sí, dels més cars, és del més car.
29: Ahà. Vosaltres el teu restaurant només l'oferiu per encàrrec, es veu.
12: Sí, bueno, no, la llagosta, la cardinal, ha de ser per encàrrec.
29: Perquè per
12: han de ser de quilo a quilo 200.
29: Ja, i la cardinal què vol dir?
12: Cardinal, doncs és una manera de fer-la.
29: Què és?
12: Ahir va a tòfona.
29: Ah, amic.
12: Sí, ara és per explicar.

0: I la bullis viva o...?
1: Sí, Òscar, això sí, s'ha de bullir, i llavors s'ha de refredar, llavors s'ha d'obrir, s'ha de buidar, i etcètera, etcètera.
2: Val. Bueno, anem a passar a la llagosta, perquè a més veia aquell conte que està explicant... obriu una mica sobre la llagosta, tu no pots menjar, no, Elisabet?
3: Jo és que sóc de les que si les gambes es mouen, les poso amb aigua, a veure si reviuen.
2: Ja tant, que tu ets una salvadora, que tu ets infermera, és que clar, tu tens aquesta cosa, que aquesta cosa de cuidar, i de cuidar i curar. Anem a parlar de les gambes, ara que diu l'Elisabet de les gambes. Les gambes són una merda.
1: Sí, és això abans era de segona divisió, diguéssim, no?
2: De segona o tercera divisió, sí, la gamba, fixa't tu.
1: Quan anaves al metge, doneu-li una tanda de vitamina E.
2: Sí.
1: Llagosta, llamanto i llagostins.
2: Ja t'entenc.
1: Les gambes no.
2: No.
1: Era com les espardenyes, que les espardenyes ara van a preu d'or i les,
3: sí,
1: les donaven als gats.
2: I què va passar? Que algun espavilat que va dir...
1: Sí, va fer-la i mira.
2: Una cosa, i la gamba, clar, tu dius que és impossible que totes siguin de Palamós, no? Perquè hi ha gamba de Palamós a Punta Pala. Dic, això és impossible. Per què?
1: Hi ha gamba de Cap de Creus, hi ha gamba de Palamós, hi ha gamba d'Arenys, i més avall també hi ha gamba.
2: A on?
1: Per exemple, a Dènia.
2: A Dènia, clar.
1: A Dènia també.
2: Però dius que això no.
1: No, les gambes no. Perquè les gambes han de ser de l'aigua al plat. No aguanten. No aguanten. Les gambes no aguanten.
2: La gamba no aguanta?
1: No aguanta.
2: O sigui, te l'has de menjar. Si trobes una gamba que estàs a la platja...
1: Sí, primer la claus, no te la mengis crua, però vull dir...
3: I els que anem de bòlit, podem anar a comprar gambes o llagosta congelada? O això és...
1: No.
2: Doncs et he de dir una cosa, jo demà vaig al Corte Inglés i em compro, que de fet m'ho posen a mi per Cap d'Any, perquè com que a mi ja, bueno, soc especialet en una sèrie de coses que ara no us explicaré, però em foten allò, llagostins bullits, que te'ls vas fotent com si fossin pipes.
1: Sí.
2: Jo m'ho compro al Corte Inglés, tu no saps saps què vull dir o no?
1: Un dia es morirà i no sap de què.
3: Un dia es morirà.
2: Serà d'això, no?
1: Sí, sí, sí.
2: També et diré que a mi m'havien encantat quan aquí a Espanya, aquí a Catalunya, que en aquell moment era molt a Espanya, no? Ara és menys Espanya, no, Catalunya?
3: Sí,
2: sí, home, i tant, cada cop menys. Doncs el cas és que a mi m'encantava el surimi.
3: Uf, això quan t'enteres.
2: La infermera està a punt de desmaiar-se. El surimi m'agradava a mi. Saps què és o no? Els palitos de cangrejo.
1: Allò, pues...
2: Que van entrar aquí al país, aquí a Catalunya, als súpers, als anys 80. I llavors, nosaltres ens encantaven i ens posàvem una amanida que consistia en enciam, el palito de cangrejo i salsa rosa. Com ho tens? I vinga, endavant. I ens semblava la pera, allò, eh? Sí o no?
1: La primera vegada que vam menjar això era Santander.
2: Veus?
1: Que vam agafar un taxi, pots dir, no pots tu de penjar marisc. I diu, salpicón de marisco.
2: Això, salpicón de marisco...
1: I tot era aquesta merda.
2: Aquesta merda.
1: Sí.
2: Pues jo sóc un addicte a això, sí. Però bueno, és que ara m'estic pensant i ja estic salivant.
1: Sí.
2: Perquè jo, vamos, i com més... Com, hi ha una marca que és com més fina. Pues a mi m'agraden les bastes. Sí, sí. Això també m'ha passat a vegades amb els homes.
3: La que es desenrotlla.
1: Sí, sí.
3: Hi ha uns
1: pelitos
2: exacte, que desenrotllen. Sí. O sigui, jo t'ho dic. Bueno, a veure, llavors, la gamba i tot això, una merda. Llavors... Com hauríem de cuinar la llagosta, tinc aquí apuntat?
3: Ja ho
2: has explicat tal. Sí. La carn què?
1: Oh, la carn tot l'any n'hi ha, de carn tot l'any.
2: Tot l'any, però la caça, per exemple, no estem en caça?
1: No,
2: o hi ha alguna cosa?
1: La caça ja s'ha acabat.
2: Ja s'ha acabat.
1: Ara ja està.
2: La caça de quan a quan seria?
1: La caça abans era de l'octubre al febrer.
2: Molt bé.
1: I ja està. Era la caça.
2: La caça.
1: Sí, i ara hi havia la caça major que durava una mica més.
2: Una mica més, val. Val, val, val. I fruita?
1: Fruita què?
2: Quina és la de primavera?
1: Ah, bueno, maduixes.
2: Maduixa, bàsicament.
1: Maduixes. Maduixes de... Bueno, no els fresons.
2: Ja,
1: sí, sí. Maduixes
3: això
1: petites.
3: Això ens ho vas explicar.
1: Són les petites.
2: La maduixa petita de bosc, diguéssim.
1: Ah,
2: com
1: això mateix.
2: Com de David el Nomo.
1: Sí, però que de bosc res, ja, Tots són d'hivernacle.
2: Són totes d'hivernacle. Sí, sí. I ha perdut molt, això.
1: Sí, que ha perdut.
2: Però abans on hi havia maduixes al bosc, i això, Filipu?
1: Argentona.
2: Ah, sí?
1: A tot arreu. Que et portaven una cistella de maduixes del bosc.
2: Sí.
1: I no la podies posar a la càmera perquè, si no, tot agafava gust...
2: Ah, sí, de maduixa.
1: De l'olor que feia.
2: Mare de Déu, Argentona. I ara, res de res.
1: Ara no fan olor de res. Sí.
2: Doncs escolta, fantàstic. Ja tenim les dades. No us deixeu enredar als restaurants. Pèsols, faves i carxofes, sardina i barat, peix blau. És temps de llagosta per a tots vosaltres. Les gambes, un nyap. I, a més, la Carla, sempre menys caça. I fruita, maduixes del bosc, si sou de Vitelnomo i teniu la sort de trobar-les. Sí. Perquè, clar, es veu que això cada dia pitjor, no?
1: Sí.
2: Fantàstic.
1: No, i cares.
2: I cares,
1: perquè per això tothom menja fresons.
2: Clar, clar, clar.
1: Ja.
2: Clar, clar. Perquè la maduixa és ben petita, eh?
1: Sí,
2: que
1: sí.
2: Que és allò
1: sí,
2: petit. Sí, sí, sí, sí.
1: I bueno, les altres, les maduixes, els fresons, abans eren bons, si eren... Però ara, com que és clar, tot és...

0: Això, com se diu? Híbrid.
1: Híbrid.
0: Híbrid. I ja tot és allò, maduixes grosses.
1: Que sí, una maduixa gran, que no estaven a la boca. Sí, sí, sí, sí.
0: I tot és aigua.
1: I tot és aigua.
2: Però si posem sucre, no?
0: No, allò, sucre i moscatell i el
1: clar,
0: porto.
1: Clar, posar qualsevol de totes. Millor planxar-se, és millor menjar o cartolina.
2: Nata,
0: que...
1: Sí, sí, sí.
0: Disfressar-les.
1: Disfressar-les. Bueno, un aplaudiment per Francesc Cortín. Moltíssimes gràcies. El racó d'en Vino, el restaurant, un dels millors restaurants d'Europa, i aquí tenim el seu xef, en Francesc Fortí, que ens ha explicat la cuina de primavera. Amb tots vostès, Shaima Rashidi. Bravo! Estimadíssima, què tal estàs?
3: Molt bé.
1: Molt bé. Estaves nerviosa al principi, ara ja no, no?
3: Ara ja no, ara no. Estic pensant en menjar.
1: Menjar, clar, clar, clar, clar. Efectivament, eh? Ja estem de llagosta, doncs endavant, escolta. Bueno, a veure un moment, Shaima. Tu ets llicenciada en Humanitats, especialitzada en Drets Humans i Globalització, i ets activista antiracista.
3: Exacte.
1: Esclar, por la fuerza orca, no? Al final t'has de fer activista antiracista, no? Perquè
3: sí,
1: és, que, si no...
3: és una forma de vida, però bueno,
1: clar.
3: Si hem de posar un nom...
1: Clar. Tu, a més, estàs en una cosa que jo trobo interessantíssima, la vaig descobrir en una entrevista que et van fer al diari Ara, a un programa que en diu un programa Prometeus.
3: Sí.
1: Ets de la Mina, has nascut a la Mina, al barri de la Mina de Barcelona, i treballes en el programa Prometeus. Perquè, a més, tu hi treballes ara, però n'havies estat beneficiària, diguéssim,
3: sí.
1: No? O sigui, t'havies acollit a aquest programa. Explica'ns sí. una mica en què consisteix aquest programa.
3: Bé, el programa Prometeus és un programa de pla de barris de l'Ajuntament de Barcelona,
1: sí.
3: que bàsicament està als barris amb major abandonament escolar.
1: Uh-huh.
3: I bàsicament l'objectiu és democratitzar l'accés a la universitat.
1: Uh-huh.
3: Es fa un acompanyament com integral i de molts aspectes des de l'institut a la universitat i postuniversitat. Tot el tema d'inserció laboral, inclús més d'inserció com més orientació laboral.
1: Quan dius acompanyament, a què et refereixes? Perquè dius que és un acompanyament 360 graus, que és integral. Quin tipus d'acompanyament, de quin tipus d'acompanyament estem parlant?
3: Sí, abarca moltes coses, però sobretot és per la motivació, no? En aquests instituts que normalment no hi ha una motivació per anar als estudis superiors i a més, al posar sobre la taula, no?, els recursos que existeixen entorn a l'educació pública, les beques, el demanar la prescripció a la universitat, els graus superiors, etcètera, etcètera. I també hi ha una sèrie de recursos també psicològics, recursos econòmics, etcètera, etcètera, per fer com més fàcil aquest camí, no?
1: Tu em fa l'efecte que en algun moment hi havia la possibilitat de que hi havia una sèrie de beques que s'ofertaven a l'institut o a l'escola en la que tu estaves, però va dir una professora, et va dir una cosa molt concreta que a mi m'ha sobtat.
3: Sí, això, o sigui, no era per al programa Prometeus, era per una altra cosa,
1: sí.
3: que era més per als alumnes que tenien bona nota o no recordava.
1: Tu eres una bona estudiant.
3: Sí, soc bona estudiant, però crec que el tema no era les notes, sinó una miqueta la situació personal de cada persona. I aleshores, això m'ho va explicar un professor i em va dir que a la reunió que van tenir els docents van dir, no, va sortir el meu nom i una professora va dir que potser no era bona idea donar-me la beca.
1: A tu?
3: Perquè possiblement no continuaria estudiant i em casaria com les dones de la meva comunitat. Aleshores, els professors que em coneixien em van dir que no tenia ni idea de com sóc jo i gràcies a això sí que vaig poder continuar en aquest programa, en aquesta beca i demés, tot i que després, com estava el Prometeus, no vaig continuar, però sí, o sigui, és una dels exemples una miqueta de les traves que ens podem trobar, doncs, persones d'aquest barri o persones que venim d'origen divers, no, en aquest sentit.
1: Clar, perquè a casa teva sou musulmans, diguéssim, tots de família, els teus pares són marroquís, d'origen marroquí, i el prejudici feia que veiessin una dona musulmana, una jove musulmana, que no calia que estudiés perquè teòricament pues, ja es casaria, tindria fills, jo que no sé exactament quina idea tenen sobre les dones musulmanes, no?
3: Sí, o sigui, bàsicament va ser això. I no només va començar, o sigui, això ja va ser al batxillerat, que era una miqueta el trànsit a la universitat, però sí que és veritat que és una cosa que es nota també quan estàs a l'ESO, que segons quins professors arriben a barris, no?, amb molta migració o persones que han passat un procés migratori i ja donen per suposat pues que aquestes persones no continuaran estudiant, aquestes persones tindran aquesta realitat, es casaran, bla, bla, bla, bla, bla. I és una cosa que també em va passar d'alguna forma, de forma indirecta, a l'ESO. Per exemple, quan estàvem com escollint els batxillerats, jo tenia molt clar que volia fer batxillerat i anar a la uni, el meu somni, i el somni també dels meus pares, perquè és la raó per la que fan tot el que fan, no?
1: I els teus pares tenien tradició universitària? Són universitaris?
3: Els meus pares no. Els meus pares no. Tot i que el meu pare sí que té com estudis superiors, tot i que no va anar a l'universitat, però la meva mare no. I un dels profes, tot i que jo volia escollir com un batxillerat per després continuar fent pues, el que m'agrada i de més, ell m'ensenyava com cursos de perruqueria, de no sé què, i era com, no m'interessa la perruqueria, no veus que vaig amb els cabells com una boja, o sigui, no és una cosa que jo demanava, però que jo veia molt com la diferència en altres companys, que sí que els ensenyava que no eren racialitzats, i jo com que em sentia com una miqueta frustrada, com, tot i que sóc excel·lent de la teva matèria, o sigui, era un profe de història, però bueno.
2: Sí, sí, sí.
3: Per què insisteixes en que no accedirà al batxillerat en aquest sentit?
1: També és veritat que hi ha com el tòpic, o hi ha un lloc comú que es repeteix moltíssim, que tenim la sensació que en la comunitat musulmana efectivament hi ha aquesta reticència per part de que les dones estudiin, que després han de retornar a casa, que s'han de tapar, etcètera, etcètera, etcètera. Això com ho vius tu?
3: O sigui, és una cosa curiosa perquè al final la realitat de la religió d'una persona no defineix el que passa després al seu nucli familiar. Clar. O sigui, tu pots ser d'una família cristiana, per exemple, i tenir uns pares super conservadors i que realment et posi moltes traves, no? Patriarcals o el que sigui, i després tenir una religiositat i ser cristià i després no, que no tingui res a veure, no? Sí, sí. Que la seva intenció és que continuïs estudiant. I això és el que passa, no? Al punt de vista sobre els musulmans sempre és una massa homogènia que, a més, es confon moltíssim l'origen amb la religió, o sigui, donen per suposat àrab o nord-africà igual a musulmà,
1: quan
3: no té res a veure. La majoria de musulmans al món no són àrabs, o sigui, són d'Indonèsia, són de l'Àsia i de més.
1: I
3: és això, i és una cosa que al final acaba condicionant les teves, no només les oportunitats, sinó també la percepció que tu tens de tu mateixa, I la teva interacció amb altres persones una vegada surtes de la teva casa, per així dir-ho. I al final moltes persones, no, els meus pares venen d'un país que moltes dones són musulmanes, o sigui que la primera universitat del món la va fer una dona musulmana, Fatima al-Fihriya al-Fes, no, el Qarawiyyin. I és com donar per suposat que l'islam i les dones no és igual a dones amb educació, amb dones intel·lectuals que puguin tenir aquesta emancipació o aquesta intel·lectualitat al final acadèmica, no? Aleshores, no sé, és com una cosa que tota l'estona com dona una miqueta de ràbia o cansa molt perquè has de demostrar.
1: Constantment.
3: Això és un han demostrat.
1: Sí, que nosaltres pensem, no, es pensa que els musulmans són tot una massa, que tots els musulmans es comporten tots igual de la mateixa manera i que tothom fa exactament, i que, per exemple, no hi pugui haver persones musulmanes o de descendència musulmana, progressistes o que siguin, etcètera, no? Escolta, m'agradaria que m'expliquessis, no sé si és molt personal la pregunta, que m'expliquessis la història de mort dels teus pares, perquè els teus pares, tot i ser del mateix barri del Marroc, no es coneixen allà, sinó que es coneixen aquí, diguéssim.
3: Sí.
1: I s'emparellen aquí, a Barcelona, era?
3: Sí. Els meus pares són d'una ciutat molt petita, que al nord del Marroc, que es diu Hasar el-Kebir. No sé si aquesta que es va inundar fa uns mesos,
1: sí,
3: és aquesta. Sí. I la meva mare tenia pues, una altra parella, tal, ho va deixar i va decidir migrar amb el meu germà gran aquí, perquè volia pues, una altra oportunitat de vida, i el meu pare venia també amb els seus germans i de més, i un dia estaven...
1: Els teus pares van venir per
3: separats, buscar... Separats, sí, per buscar-se la vida... El meu pare, perquè volia continuar estudiant i perquè volia treballar, la meva mare, pues, això, pues, perquè ja no veia res de futur amb tot el que havia passat amb la seva exparella i de més, li va ficar los cuernos, tot i que no li agrada que cuente esta historia, però va dir, sí, me ponen los cuernos, pues te dejo y encima me llevo al niño y adiós.
1: Clar,
3: i va arribar i un dia estava en el bus i va veure el meu pare i es veu que la meva mare recordava el meu pare perquè l'agradava de petits al barri, sí. I dijo, aquí et quedes, no?, amb mi. I li va dir, tu ets fill de tal, no sé què, i una miqueta la història d'amor va començar allà.
1: A la parada de l'autobús.
3: Sí, jo sé que era la primera filla dels meus pares i tal, i, bueno, la meva mare, o sigui, el meu germà, que ja no està viu, però el meu germà era de part de la meva mare, però jo sóc la primera del matrimoni dels meus pares, o sigui que...
1: I tu vas néixer, per tant, ets catalana i vas néixer aquí a Barcelona, però no tens la nacionalitat espanyola, fins quina edat?
3: Crec que tenia uns 11 o 12 anys, sí, perquè si tu neixes aquí, tot i ser catalana i de més, si els teus pares no tenen la nacionalitat, tu no et pots nacionalitzar. Va una miqueta en aquest sentit.
1: I perquè tu al Marroc, la relació que hi tenies...
3: Vacances, sí.
1: I quan eres petita hi vas anar poquíssim, diguéssim.
3: Sí, o sigui, jo anava a veure els meus avis i poc més, o sigui, quan podia, quan acabava l'escola, anava un mes, dues setmanes. I
1: aquest període, què comporta per una criatura? Suposo que vosaltres, al programa Prometeus, això és una altra cosa que també deveu tenir present. Sí. Què comporta que algú no tingui la nacionalitat o permís de residència? O perquè tu llavors, un bebè... que neixes aquí, que en quina situació legal està?
3: Un bebè que neix aquí és això, si no està nacionalitzat la família, no pot com accedir. Moltes vegades molts bebès estan com en un procés burocràtic que no és el que toca en el moment que just neix un bebè i de més, i això limita al final l'accés a drets, no? Clar. Perquè, per exemple, estar renovant els papers que necessites anar renovant, no com quan tens la nacionalitat, en el programa Prometeus, per exemple, és un problema que ens trobem, no? Per exemple, ara mateix estem acompanyant per demanar la beca del Ministeri, i clar, hi ha gent que està renovant aquests papers i de més i no poden sol·licitar la beca. Ja. Aleshores no tenen accés a aquesta beca. O gent que, per exemple, es gradua o el que sigui i per, no pot com obtenir el seu certificat o no pot accedir a segons que coses perquè no ho té. O no pot fer un intercanvi. No pot fer un intercanvi, per exemple, a tercer d'anar-se d'Erasmus. Mm-hmm. Per què? Pues perquè tal, perquè la seva situació administrativa pues no et deixa o el que sigui. Aleshores hi ha una sèrie de drets, no, que té tot, i haver nascut aquí per una qüestió de no haver sido de quatre apellidos catalanes, no pots tenir per això mateix això al final.
1: Clar, no pots accedir al fet de t'impedeix seguir endavant, diguéssim, amb la teva vida, no? Al cap i a la fi. Parla'ns una mica també del... tu hi va haver un moment que et vas treure el hijab.
3: Ah, sí, el hijab. Sí, o sigui, jo quan tenia com 14, 15 anys, una cosa així, 13 anys, no recordo molt bé, crec que eren 13 anys. Clar, jo... era com una noia molt tímida que tenia com moltes ganes de connectar amb la religió, vas estar com molt a prop de la religió, amb la comunitat i de més, i em va sortir aquesta devoció, aquesta que parla la Rosalia, de poder-se tapar-se i connectar con Dios, i vaig posar-me el hijab, no? I estava com molt...
1: No l'havies portat fins a aquest moment?
3: No el portava, no.
1: Quina edat tenies?
3: O sigui, tenia crec que 13 anys, una cosa així.
1: En el teu cas va ser una decisió personal, diguéssim.
3: Sí,
1: no hi havia...
3: sí, una decisió personal. Ara te cuento. I me lo vaig posar, però clar, de sobte, clar, a l'escola pues, se reien de mi, el profe també un dia, un professor que tenia, em treia el hijab com fent la broma, però se'm va clavar com aquestes agulles que utilitzem. Sí. I va estar així durant una època que vaig arribar un dia i li vaig dir, parlaré amb el director perquè no és normal el que m'esteu fent bullying per puta de hijab.
1: Quina edat tenies?
3: No vaig durar ni un any. Vaig durar un any i poc més, i el meu pare...
1: No, però
3: pare...
1: tu quina edat tenies? Quina...
3: Tenia 13 anys.
1: 13 anys.
3: Sí, tenia 13 anys. Bueno, 13 anys, però bueno. I clar, el meu pare, quan em va veure així, quan li vaig com explicar tot, em va dir, Chaima, ets molt petita per portar-ho, o sigui, si, i a més t'està passant això, no ho portis. No ho portis fins que no estiguis preparada, i si vols, i no ho portis perquè estàs patint, i no t'has sentit portar una cosa si estàs patint, no? I va ser una miqueta, gràcies com una miqueta al com veure que el meu pare, pues, que tot està bé, que no passa res, perquè a vegades també sentia que si m'ho treia era una miqueta falta de respecte, no? Pensarien que només ho tinc com una decoració quan té un significat tan important per tantes persones, no? Uh-huh. D'aquesta devoció i de més. Però m'ho vaig treure i des d'aleshores pues, soc com molt conscient de com és viure, encara que va ser una època molt corta, de com és viure portant el hijab, no? De ser identificada com a dona musulmana, perquè sí que sé com és ser identificada com a dona racialitzada, no? Em dic Shaima, tinc aquesta cara, però amb una dona amb el hijab van ser com moltes coses, no? La fetichació. O sigui, un dia, jo tenia 13 anys, portant el hijab, i un home al carrer em va dir, ai, a saber lo que ocultas debajo de esas prendas, no sé què. Coses així. O, no sé, com una sèrie de coses que entens molt bé després tot el que ha patit la teva mare, perquè la meva mare es va posar el vel quan va néixer la meva germana. Uh-huh. Soc la gran, va néixer la meva germana, la meva mare va decidir posar-se el vel, i clar, tot això, no?, d'anar al metro, que la gent no es vulgui seure al costat, que ens persigui per als supermercats, els comentaris, els mora de merda estan al teu país i demés.
1: Això t'ha passat a tu?
3: A mi m'ha passat, però a la meva mare per 4.000, perquè clar, perquè la meva mare, a més, està en un sector, ha estat sempre en un sector superprecaritzat, que és el de la cura i de la neteja, i clar, i allà, i més, perquè ha estat una situació administrativa més vulnerable encara que la que he pogut tindre jo, que no, ni m'acordava, i aleshores pues, ha estat com una carne com de... com posat en l'assador, no? Una forma fàcil de vulneralitzar la seva realitat, no?
1: I després, de tot, dona la sensació que les dones musulmanes se us ha instrumentalitzat? És a dir, amb tot el debat al entorn de l'hijab, vull dir que s'ha utilitzat per atacar, diguéssim, o per desplegar la xenofòbia?
3: Per suposat, ho estem veurant amb l'extrema dreta, com està utilitzant al final l'islam, la dona, que és molt graciós perquè és com, per alguns drets de la dona no estan... no? Que és que poden ens ben perill amb alguns drets que s'han adquirit de la dona, però després per senyalitzar i justificar el seu racisme, que una suposada invasió, senyalitzant, ah, mira que opressius són amb la dona i de més, sí que estan. No sé si m'explico.
1: Perfectament.
3: Aleshores, no només amb aquesta instrumentalització, no? De fer doblement víctima a la dona, no? Ja del fet de ser dona, doncs ja tens una sèrie de coses, però a més de ser musulmana i les conseqüències que això porta, no? La normalització dels discursos i dels atacs i de més, sinó també penso que la instrumentalització també va de l'altra banda moltes vegades,
1: clar,
3: no? La mateixa esquerra, no? Que tot, jo soc d'esquerra, clar, però la mateixa esquerra que moltes vegades aquesta veu d'aquestes dones musulmanes pues no es posen en llocs on s'ha d'escoltar a les dones, ara més que mai.
1: L'esquerra no s'hi ha posat seriosament en aquest assumpte.
3: Exacte, i és una cosa que és molt seriosa, perquè se'ns està menjant amb l'excusa de l'islam, amb l'excusa de la migració, i ara més que mai l'esquerra necessitaria, per exemple, escoltar més a les dones musulmanes, i que elles puguin contraargumentar aquestes persones.
1: Clar, clar. Bueno, i donar veu, clar.
3: Donar veu.
1: Que és el que avui intentàvem fer amb tu. Jo crec que hauries de tornar, perquè ens ha semblat realment molt interessant, i són discursos que no estem escoltant, perquè a més són discursos fins, són discursos complexes, són discursos que venen des de l'experiència pròpia, no? Ens ha interessat molt la Shaima Rajdi. Ella és llicenciada en Humanitats, especialista en Drets Humans i Globalització, és activista antiracista, forma part del programa Prometeus, que és un programa importantíssim, que esperem des d'aquí que tingui tots els mitjans econòmics necessaris perquè segueixi tirant endavant, perquè és fonamental. Seguirem parlant amb tu, moltíssimes gràcies. Demà vindrà la Sònia Ros, que havia vingut la setmana passada, perquè precisament acabes d'apuntar un tema que és quina és, més enllà de l'ultradreta, hi ha algun discurs, per exemple, per parlar de la llei d'estrangeria, que és una llei que Espanya no pot evitar perquè està connectada amb Europa, diguéssim, i per tant Europa li demana. Aquesta llei d'estrangeria podria ser més justa, podria ser més àgil, podria estar més acord amb els drets humans, diguéssim,
3: exacte,
1: tant del país receptor com dels països emissors i de les persones que l'han de... a les que subjectarà, que moltes vegades són migrants. Demà parlarem d'aquest tema precisament, eh? Xaima, t'agraeixo moltíssim que hagis estat amb nosaltres.
3: Gràcies,
1: ens tornem per aviat. Un aplaudiment. Després d'aquesta publicitat, que és tan necessària per nosaltres, parlarem amb infermers, amb dos infermeres, que veuràs tu que bé que ens ho passarem. Bravo, bravo.
2: Vostè primer, amb Marc Giró.
4: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
5: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapup es busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
6: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa!
7: Prepara's amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte en mobiliari, tendals, il·luminació i molt més per gaudir del bon temps. Només fins al 22 de juny. Aprofita-ho.
8: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
9: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
10: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
11: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
10: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
11: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
12: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP FanFest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme. El dijous 14 de maig, de 4 a 7, versió RAC1, amb Toni Clapés des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem. RAC1. Tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP.
13: Bueno, avui estem molt contents perquè estem celebrant el Dia Internacional de les Infermeres.
3: Bravo!
13: Bravo, bravo, bravo. Ens acompanyen el Borja Manzanares i l'Elisabet Parés. Què tal esteu?
14: Molt bé.
13: Molt bé, fantàstic. Bueno, el Borja Manzanares és infermer, cofundador de l'Associació Infermeria Digna i president del Col·legi Oficial d'Infermeries de Barcelona. I l'Elisabet Parés és infermera vocal d'Infermeria Familiar i Comunitària del Col·legi Oficial d'Infermeries de Barcelona. O sigui, genial. Llavors, avui coincidim amb el Dia Internacional de les Infermeres. Heu engegat. Primer de tot anem a parlar d'això, perquè jo porto, perdona'm, que m'ho he posat perquè m'ho han enviat.
3: Explica-ho.
13: Heu engegat la campanya Infermera de Cap a Peus per reivindicar el vostre treball. Llavors, jo porto uns crocs perquè la gent... Això ho podem adquirir, no? Com en dieu, això? Els jijis?
1: Gibits.
13: Els gibits? L'entrevista l'ha preparat a l'Eder i dic, Eder, aquí hi ha un error, perquè Hidi, què és això? Diu, no, això és Hidi, que són aquestes coses que es posen en aquestes sabates, que són tipus crocs, diguéssim,
3: no? Són tipus pins, no?
13: Els pins que posem als crocs. Llavors, són uns pins amb distints missatges que tenen a veure amb aquestes reivindicacions
3: de les infermeres.
13: Per què cal reivindicar, començo amb tu, Borja, la feina de les infermeres? Per què us veiem amb l'obligació d'engegar aquesta campanya?
1: Perquè ens veiem amb l'obligació de continuar explicant què fem a la ciutadania, no? I és una cosa que ho fem sovint i nosaltres ho seguim explicant i ho explicarem fins que al final cali tot aquest missatge. Les infermeres investiguem, fem docència, estem en el dia a dia, en la part assistencial, fem gestió, liderem equips... Estem a tot arreu, és a dir, i trobem infermeres a tot arreu. Hi ha infermeres a les emergències mèdiques, a les emergències sanitàries. Hi ha infermeres també a les escoles. Aquí a Catalunya reivindiquem també el paper de les infermeres
13: i
1: l'infermera escolar. Què necessitem aquí, infermeres escolars, no? Tenim infermeres a les empreses...
13: És que t'explica que moltes vegades tenim la sensació que l'infermera és una senyora que va amb còfia i que treu la palangana, diguéssim, que també és importantíssim, perdona, però no sempre és una feina física, és a dir, que hi ha molt més enllà d'aquesta infermera amb aquesta tasca física, diguéssim, no?
14: Sí, bueno, els últims 20-30 anys la professió ha avançat a passos de gegant i sembla que no, que és el que deia el Borja, que sembla que el missatge de la població no s'ha anat actualitzant i ens veuen una mica com antanyo i ja no som... Som aquelles i molt més.
13: Clar. A més, una altra cosa. Dius que el 83... quasi bé el 90%, un 88,3% de les infermeres pateix estrès i ansietat al treball. Perquè és que hi ha una gran càrrega mental. Per exemple, tu, Elisabet, em sembla, Elisabet, vas escriure un article sobre tot el que implica l'acompanyament per morir a casa, per exemple. És a dir, que esteu al costat de la vida, de la mort, del naixement, de l'angoixa...
14: A totes les etapes de la vida,
13: en situacions molt delicades. Clar.
14: Sí.
13: I això suposa una càrrega mental, no, Borja?
1: Sí, és una càrrega psicològica brutal. I de fet, quan això li sumes tota aquesta càrrega psicològica, a part li sumes molta càrrega assistencial, que has d'estar amb 5, 6, 8 persones en situacions complicades cada dia, amb les famílies, amb tot això va carregant, sí.
13: Va carregant. Quines són les principals reivindicacions que teniu? Quina seria la solució perquè aquesta ansietat
3: i aquest
13: descarregar-vos una mica o alliberar aquesta càrrega mental?
1: Jo crec que falten infermeres.
13: O sigui, ràtio, no?
1: Sí,
13: és a dir,
1: sí. I falten
13: infermeres
1: mans. Perquè ja va sortir un estudi de fa ben poc del Ministeri, no?, que hi ha una manca d'infermeres aquí a Catalunya de 20.000 infermeres.
3: Això passa perquè moltes marxen o perquè falten...
1: És multifactorial, sí. Però sí que és veritat que, per exemple, una qüestió de les especialitats aquí a Catalunya és una de les qüestions que nosaltres... més clama al cel, perquè som la comunitat autònoma amb més infermeres residents i no tenim places per elles.
13: Entenc això, què vol dir, perdona?
1: Nosaltres aquí...
13: Elisabet, digues.
14: Tu fas una especialitat, això vol dir que tu fas la carrera de... No?
13: Sí?
14: Clar, 4 anys, el grau, infermeria. Quan surts, fas un examen a molt complicat,
13: sí,
14: vale, per optar a una plaça de resident, que són 2 anys, la residència, que es diuen IIRS, infermera resident, i un cop acabes...
13: Que això seria com el MIR, diguéssim, l'equivalent. Sí,
14: exacte.
15: Que t'especialitzes.
13: No em piquis a la taula, Elisabet.
15: No? En oncologia o en...
13: Clar, t'especialitzes.
15: T'especialitzes en un ambient.
14: I, en canvi, quan surts, no hi ha una plaça d'especialista per tu.
15: De la teva especialitat. I pot ser que acabis treballant d'una altra cosa.
13: Clar, clar. Com pot ser? Per tant, hi ha una cosa que no està... Hi ha una descoordinació, diguéssim, no?
14: Absoluta.
13: Escolta una cosa. La campanya Infermeres de Cap a Peus, en què consisteix?
16: En explicar això, precisament, no? Que som investigadores, acadèmiques, docents, que liderem, que som professionals i que som professionals de cap a peus.
13: Clar,
16: no?
13: Clar, clar.
16: I que hi ha una cosa que a mi m'agrada molt i és que jo sempre diem, jo no treballo d'infermera, jo sóc infermera.
13: Clar.
16: No? És aquesta... aquest orgull de professió que nosaltres tenim i que és el que expliquem.
13: També és veritat que la gent està d'acord amb mi que és una professió que està feminitzada, diguéssim, i que, per tant, deu tenir l'estigma de vegades l'imaginari col·lectiu es fa de menys perquè han estat sobretot les dones les que han estat infermeres i en aquestes cures, diguéssim.
14: Clar,
13: si infermeria, veiem... auxiliars, etc.
14: Si veiem d'on venim, és una professió de dones.
13: Clar.
14: Una formació que es feia per curar, per tenir Clar. Cura, no?, de les persones. Per tant, té les condicions doncs molt precaritzades,
13: Clar.
14: Des del minut zero.
13: Des del minut zero, clar, ja parteix. No. Molt ràpidament, perquè estic super fora de temps. Escolta, m'heu d'explicar una anècdota divertida. Per exemple, tu m'explicaves abans, Borja, fora d'antena, que tu estàs a urgències i moltes vegades vas, tens un pacient i li dius...
16: Sí, les urgències són sempre un espai de nervis i allà...
13: Per tothom,
16: quan un
13: pacient, sobretot.
16: Urgències, no està bé. Clar. Si tu estàs bé, no estàs a urgències.
13: Clar, si
16: està, no?
13: Una persona que va a urgències no està bé.
16: I arribes allà no, i t'entra un professional i et diu mira, ara t'has de treure la roba, et poses aquí, passes allà, t'has d'estirar, la bata va oberta per darrere, que això és un càstig ja de primeres.
13: Clar,
16: això és el primer
13: sí.
16: càstig que et fem.
13: Sí, sí, sí.
16: No? I després ja venen les punxades i d'altres. Però
13: sí, sí.
16: Ja fem això no? I moltes vegades, a mi m'ha passat alguna vegada, no, miri, vostè s'ha de treure la roba, es queda amb la roba interior, la posa dintre de la bossa i
13: s'estira. Tenir una bossa per deixar la roba, diguéssim, de
16: Clar.
13: Persones que...
16: Perquè la gent pues, deixi les seves coses.
13: Exacte, quan ho deixin tot per allà tirat, eh? Pues, si vostè té anima aquesta bossa, posi les coses dintre aquesta bossa.
16: Sí, doncs pues veus a la persona tapada
13: Arribes...
16: a dintre de la bossa...
13: És a dir...
16: A dintre de la bossa
13: i tapada amb la
16: bata.
13: I tapada amb la bata, la bata, la bossa, i s'ha posat la bossa. En lloc de posar la roba i de la bossa, s'ha posat ells dintre de la bossa.
16: Dintre de la bossa, sí,
13: els nervis, no? Ai. Moltes vegades tu, Elisabet, m'explicaves molt... Estic super fora de temps, eh? Però m'encanta que m'expliquis aquesta és... A més, passa d'un minut i mig...
15: El tornada públic,
13: més anècdotes. Perquè m'estàs fotent al cap un bombo, eh? El Joel. Escolta, avui és el Dia Internacional de les Infermeres, eh? Infermeres de cap a peus. Sí, senyor.
17: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
18: Tot el camp!
19: Para.
20: Va, deixa de queixar-te i puja.
19: A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
20: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
19: La bufanda i la samarreta, genial.
20: Doncs l'uniforme, culer.
19: Però tenyir-te els cabells blaugrana i venir amb l'himne tot drap, tio, t'has passat.
20: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
21: Mover, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
22: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
23: Quan arriba l'Ascensió, tota una ciutat s'activa. Fires, festes i carrers plens converteixen Granollers en una ciutat per passejar, descobrir i gaudir.
24: Et convidem a viure a Granollers, al centre i al Parc Firal, del 15 al 17 de maig. Prepara la teva visita a ascensió.cat. L'Ascensió, fires i festes, amb el suport d'Estabanell.
25: L'Indie Pop i el Soul s'agafen de la mà a Barcelona. LP torna a la ciutat per liderar una nit on la veu és la protagonista absoluta. Acompanyada pel soul profund de Judith Hill, el Bars Festival presenta una de les propostes més personals d'aquesta edició.
26: Viu aquest retrobament eclèctic i poderós el 21 de juliol al Poble Espanyol. Entrada ja a la venda a bars.cat.
27: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
0: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
2: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
0: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
2: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
0: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
4: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els planetes de Holst, dirigida per Xavier Puig.
5: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
4: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell. Entrades a osvallès.com.
6: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
7: Ganes de cinema? Aquest dimecres 13 de maig pots celebrar el 40è aniversari de Top Gun a Movie Balmes i també recuperar l'èxit de Top Gun Maverick.
8: I dijous 14 de maig torna a Movie Balmes al Cinema Club de Gigi Vives amb les ventajas de ser un marginado.
7: Movie Cinemes, als cinemes de Barcelona.
27: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
28: Césped Solución.
29: Més informació a céspedsolucion.es.
30: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
13: Escolta, per acabar, si tens una empresa, estigues atent a això que t'explicarà l'Esther Romagosa, perquè de veritat...
15: Mira, i vols tenir un projecte sostenible, parlem sostenible. De Som Mobilitat, que és una cooperativa de lloguer de vehicles compartits que ha ampliat la seva flota de cotxes elèctrics.
13: Molt bé,
15: i
13: és el futur,
15: això. I l'Institut Català de Finances, gràcies a unes millors condicions, ofereix a les empreses fins a 5 milions d'euros a 20 anys amb condicions preferents per poder contactar amb aquests cotxes elèctrics.
13: Perfecte.
15: Amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a ISF, Institut Català de Finances.cat.
13: Moltíssimes gràcies, gràcies a tots. Demà tornem, que vagi molt bé.
31: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
32: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
33: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
34: ¡Valorado!
33: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
34: Y otra...
33: ¡Valorado! Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
35: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
36: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
37: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
38: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
39: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muni.
40: Hola,
0: Quina vaca més bonica, no?
39: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
1: Com és que no vas tornar mai?
2: Havia passat massa temps.
1: Mai, és massa temps.
39: Si voleu anar a la preestrena de Cauguel el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a raco.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
3: Que t'està buscant la policia?
9: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
10: Però confia en mi.
39: Aquest mes veniu a la preestrena de Cauguel amb RAC1 i Filmax.
11: Ràdio en directe.
12: Actualitzada al minut.
14: Alertes d'última hora.
12: RAC més 1.
11: Notícies.
14: Podcast.
12: Contingut exclusiu.
11: Escolta.
14: Navega.
11: Descarrega.
12: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
11: Fàcil, còmoda.
14: Intuïtiva.
11: I renovada.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme. El dijous 14 de maig de 4 a 7, Versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem. RAC1. Tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP.
16: Bon dia, són les 2:01. El govern acusa mestres i professors de demanar la lluna en cova.
17: A mi em sembla que amb la resta de qüestions doncs, probablement hi hagi un consens bastant majoritari i probablement doncs, el tema en què puguem estar més allunats és el tema retributiu. No sé si hi ha altres col·lectius que plantegin doncs, aquest increment de 400 euros mensuals. Passar del 0 al 1.000 en un dia doncs, és molt difícil, sobretot perquè hi ha moltes altres necessitats.
16: És la resposta de la consellera Esther Niubó al plantejament d'USTEC, el sindicat majoritari que xifra en 400 euros al mes l'increment salarial que permetria desencallar el conflicte. Els docents defensen que és una petició més que raonable. Posicions enrocades, doncs, de cara a la reunió que han de tenir demà passat.
12: 14:15. Amb Xavi Pardo i Xavi Rocamora.
16: El centre de Barcelona s'ha convertit avui en una marea groga. 80.000 mestres i professors s'han manifestat aquest migdia, segons els sindicats, per fer sentir les seves reivindicacions en la primera jornada de vaga a tot Catalunya de les 3 que hi haurà aquest mes. De seguida hi anem en directe amb l'Eudald Martínez. Línies obertes també amb el Palau de la Generalitat, perquè aquest migdia hem sabut que demà a la tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, donaran explicacions al Parlament per la infiltració de dues agents en una assemblea de professors. Anirem també cap a Madrid. Les proves han confirmat, ara sí, del tot, el positiu per antivirus d'un dels 14 ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla, que a més ha començat a tenir símptomes. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, admet que el degoteig de positius pot continuar, però fa una crida a la calma.
18: Ara mateix no hi ha res que apunti a un brot major, però la situació pot canviar, i més tenint en compte que estem davant d'un virus amb període d'incubació molt elevat. És probable que detectem més casos en les pròximes setmanes.
16: També hi ha batussa política. El president de les Canàries està convençut que el govern espanyol ja sabia que hi havia més positius a bord del creuer i que ho va amagar. I avui molt pendents també del temps, perquè viurem una tarda de tempestes fortes a bona part del país. Mònica Usart, bon dia.
19: Bon dia, sí, de fet, a aquesta hora ja s'escapen els primers ruixats cap a punts de les Terres de l'Ebre, també sectors del Pirineu, i com deies, aniran a més a mesura que avancin la tarda i afectaran qualsevol punt del país. Seran localment intensos, fins i tot s'esperen pluges torrencials en punts del prelitoral, al voltant del Vallès, voltant de Montserrat, també sectors de la Catalunya central, punts de les comarques de Girona, sobretot punts interiors, algun sector del Pirineu més oriental. Per tant, molta precaució en aquestes zones per les pluges que poden ser intenses i no es descarta alguna pedregada i calamarsada, amb temperatures que baixen una mica respecte a les d'ahir.
16: I en esports, Xavi Rocamora, bon dia.
20: Bon dia, Xavi.
16: Hansi Flick confessa que no li va fer gràcia que la Miyamal onegés una bandera de Palestina durant la Rua de Campions.
20: El tècnic alemany ha explicat que no li agrada que els jugadors es posicionin políticament i així li va fer saber.
21: This I normally don't like.
0: Normalment això no m'agrada, no m'agrada. Vaig parlar amb ell i li vaig dir que si volia això és la seva decisió, que ja és prou gran, que té 18 anys. Crec que juguem a futbol i ahir vam veure què espera la gent de nosaltres. Estàvem molt contents d'haver guanyat aquest títol fantàstic i per això estem aquí. Juguem a futbol per fer feliç a la gent i això és per mi el primer que hem de fer. To make the
2: people happy, you know? Flick també ha explicat que renovarà amb el Barça fins al 2026, a 2028 amb opció a una temporada més i es marca l'objectiu de guanyar els 3 partits que li queden als blaugrana per arribar als 100 punts en aquesta Lliga. El primer d'aquests 3 partits demà al camp de l'Alavés, l'equip que marca ara mateix el descens amb 37 punts, per tant, una victòria blaugrana ajudaria l'Espanyol i el Girona a aconseguir la permanència. Avui juguen 2 rivals directes més en aquesta lluita per no baixar. A les 7 el Llevant visita el Betis i a les 8 l'Elx juga al camp del Celta. Més tard, a 2:15 jugarà l'Osasuna Atlètic de Madrid. I fora el futbol, en bàsquet, el pivot del Barça, Jan Vesely, acaba d'anunciar que es retirarà quan acabi la temporada. El txec penjarà les botes amb 36 anys i després de 4 temporades com a blaugrana.
16: Són les 2:05.
38: 14:15.
16: Nova jornada de vaga multitudinària al sector educatiu. Fa només uns minuts ha acabat la manifestació de mestres i professors que ha omplert els carrers del centre de la ciutat de Barcelona. La Guàrdia Urbana xifra en 26.000 els assistents a la protesta, però els sindicats parlen de 80.000. La d'avui és la primera de les 3 aturades a nivell de tot Catalunya que faran els docents el proper mes i que també comptarà amb 12 aturades territorials més. En aquest context, el Departament d'Educació assegura que està obert a escoltar el professorat, tot i que les posicions continuen molt allunyades. Avui el sindicat majoritari de docents, USTEC, ha posat sobre la taula que un augment de sou de 400 euros al mes podria obrir la porta a solucionar el conflicte, però la consellera Esther Niubó ja ha posat aigua al vídeo que la pujada és inassumible. Més detalls des de la plaça Sant Jaume de Barcelona, Odal Martínez, bon dia.
3: Bon dia, sí, USTEC recorda que a l'inici de les negociacions reclamava un augment de 700 euros del complement autonòmic. L'acord del govern amb Comissions Obreres i l'UGT fixa la pujada de sou en 200 euros en els propers 4 anys. Una proposta que la resta de sindicats troben insuficient. És per això que situen ara aquests 400 euros. Niubó veu com una proposta maximalista i aposta per posar més recursos en lloc d'augmentar tant els sous. En canvi, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, recorda que amb altres sectors sí que han fet augments similars. Totes dues n'han parlat al món a RAC1.
4: Són precisament aquests plantejaments de màxims que ens sembla que a vegades doncs, no ajuden a reconduir la situació. Jo penso que podem trobar altres elements que són prou importants, com per exemple doncs, el reforçament d'aquests professionals de suport a la inclusió. Pensem que pot generar més consens.
5: Jo crec que és impossible si han pogut pagar 300 euros als Mossos d'Esquadra. Home, com a mínim poder parlar des d'aquest punt de partida també, no? Per tant, la impossibilitat la posen ells.
3: Altres sindicats avisen, però que a més de per signar un acord no n'hi haurà prou amb aquesta millora salarial, sinó que també calen més recursos per la inclusiva. Recordem que la consellera ha citat els sindicats aquest dijous al matí a una reunió al Departament d'Educació.
16: Això com dèiem avui, que el professorat ha tornat a sortir massa al carrer, més enllà de reclamar millores salarials i més personal. La polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors de Barcelona també s'ha colat en aquesta protesta, Eudald.
3: Sí, el Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga en el 32%, una dada que els sindicats apugen fins al 70%. Els docents han tornat a fer talls de carreteres i també als accessos de Barcelona a primera hora del matí i a les 12 s'han aplegat en aquesta manifestació que ha acabat fa pocs minuts a la plaça Sant Jaume. Entre els docents participants hi havia divisió sobre si l'augment de sou de 400 euros seria suficient o no per deixar de mobilitzar-se, en parlaven a RAC1.
6: Hem d'avançar cap a un sou digne al primer pacte que es van fer. D'aquí 2 anys ens quedarien llocs solets.
7: No estem parlant de diners, o sigui, és un punt important, evidentment, però no estem fent una vaga per diners.
8: No és només el sou, són baixar les ràtios, millorar l'educació especial, per un sou no estem només lluitant.
9: El que volem és que hi hagi més personal dins de l'aula. Si tenim cada vegada més alumnes, que tinguem un suport dins de l'aula per poder-los atendre.
3: Una marxa que també estem marcada, com deies, per les polèmiques amb les infiltracions de Mossos o el pla pilot per introduir policies als centres. Els docents han deixat anar consignes com aquesta. Un missatge que també han acompanyat pancartes amb lemes com ara fora la policia de les nostres aules o ens falten mans i no espies.
16: Gràcies, Eudald. Doncs ho hem sabut fa precisament fa poc més d'una hora que la consellera d'Interior, Núria Parrón, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran demà al Parlament, demà a la tarda, per donar explicacions sobre aquests casos d'infiltracions. Ho ha anunciat aquest matí la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que feia pinya amb el Departament d'Interior i amb els Mossos d'Esquadra. Des de la Generalitat, Sergiro, bon dia.
10: Bon dia. Parlon i Trapero s'asseuran plegats a la Comissió d'Interior del Parlament a 4:45 de la tarda per respondre a l'oposició. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa ja d'entrada la seva gestió i fa gala de la transparència amb la que el govern, diu, ha abordat aquesta qüestió.
13: La compareixença, efectivament, de la consellera d'Interior a demanda dels grups parlamentaris i aquesta es produirà demà, efectivament, per atendre totes aquelles qüestions que els grups parlamentaris vulguin comentar. Li puc dir que des del govern sempre que s'han demanat compareixences del president i dels consellers, els hem atès totes. No n'hem declinat ni una.
10: Més enllà d'això, Paneque no surt del guió dels últims dies, diu que revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat de l'operació, però descarta que darrere hi hagués ingerències i directrius polítiques. La portaveu, per cert, atribuït a qüestions parlamentàries, se'n renta les mans que la compareixença de demà no sigui conjunta amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, tal com havia demanat l'oposició.
16: Doncs bé, l'oposició precisament aprofitarà aquesta compareixença demà per demanar el cap de Trapero. Junts, Esquerra i els Comuns el situen com el màxim responsable de la infiltració. Ara bé, els socis de govern desvinculen aquesta petició de les negociacions pels pressupostos, diuen que seria barrejar naps i cols. Junts, en canvi, els acusa de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses. Des del Parlament ara, Alba Carnicer, bon dia.
15: Bon dia. Si Esquerra i els Comuns mantenen la mà estesa pels pressupostos, tot i la picabaralla per les infiltracions policials, Esther Capella i Jessica Albiach creuen que és compatible negociar i alhora discrepar de les decisions del govern. Defensen que ja han demanat les explicacions pertinents des de Junts, però a Mònica Sales els retreu que no es pot anar a missa i repicar.
21: Si tu passes per sota un habitatge que et cau un test al cap perquè el propietari de l'habitatge no el té ben posat, no deu ser culpa del veí de la casa del davant.
22: Jo crec que hem de poder fer compatible una cosa i l'altra. Catalunya porta 3 anys sense pressupostos i actuem en aquesta coherència.
23: El que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen cessaments i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant. Si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos, els fem corresponsables.
15: Per la seva banda, la CUP també demanarà el cap de Trapero i titlla de frivolitat que Esquerra i els Comuns continuïn negociant.
16: I enmig d'aquest enrenou, Salvador Illa vol aquesta hora cap a San Francisco, als Estats Units, on aquest vespre començarà un viatge oficial de 5 dies per Califòrnia. L'objectiu del viatge és posar al dia la cooperació entre tots dos territoris, per exemple, en l'àmbit de les noves tecnologies o en les estratègies per combatre sequeres i incendis forestals. El president també es reunirà amb el govern de l'estat de Califòrnia, que és un dels més crítics amb Donald Trump. Seguirà el viatge del president, la Laia Colomer.
24: Sí, 40 anys després de l'agermanament entre Catalunya i Califòrnia, el president de la Generalitat viatja a San Francisco i Los Angeles per donar un nou impuls a la col·laboració entre les dues administracions. Demà, Silicon Valley, Illa reunirà amb diverses empreses tecnològiques punteres en àmbits com la intel·ligència artificial o els semiconductors. També amb la Universitat de Stanford, que signarà un acord amb l'Hospital de Sant Joan de Déu. El viatge també tindrà una dimensió política. Dijous es reunirà amb la vicegovernadora de Califòrnia, mà dreta de Gavin Newsom, governador demòcrata que s'ha erigit com un dels grans opositors interns a Donald Trump. A Los Angeles, divendres, es trobarà amb Lionsgate i Walt Disney per intentar que portin cap a Catalunya algunes de les seves produccions cinematogràfiques. El viatge acabarà dissabte amb una visita a la planta de Grífols, al Getty Center, i amb una reunió amb Higher Ground Productions, la productora que van fundar els Obama.
16: Un parell de minuts i anem cap a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid.
25: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
26: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
27: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodan.
1: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
11: Godan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
12: Busques una oficina que s'adapti a les teves necessitats? Spaces et dona l'espai que necessites quan ho necessites. Oficines, coworking, cocotreball, sales de reunions, en les millors zones de Barcelona.
14: Perquè la felicitat és màxima flexibilitat, mínimes molèsties. Troba el teu espai a spacesworks.com.
17: Ganes de cinema? Omplim aquest mes de maig de pel·lícules icòniques.
18: Celebrem el 25è aniversari de The Royal Tenenbaums de Wes Anderson el 8 de maig a Movie Aribau Cinema.
19: El 40è aniversari de Top Gun el 13 de maig a Movie Balmes.
20: I torna al Cinema Club de Gigi Vives amb Les ventajas de ser un marginado el 14 de maig a Movie Balmes.
27: Movie Cinemes, als cinemes de Barcelona.
28: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
29: Césped Solución.
30: Més informació a céspedsolucion.es.
31: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
32: Em fa por voler acabar amb aquest desassossec permanent saltant per la finestra. És una mala idea perquè la finestra és a poca alçada de terra.
33: Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumber.
34: RAC 1.
16: Passa un minut d'un quart de tres. La segona prova de PCR ha confirmat el positiu per antivirus d'un dels 14 passatgers del creuer ingressats en un hospital militar de Madrid. Aquest pacient ja va quedar aïllat ahir al vespre després de donar el primer positiu. A més, aquesta matinada ha començat a tenir símptomes de la infecció. Això comporta que totes les quarantenes dels passatgers s'allarguen gairebé una setmana més, fins al 21 de juny. La data la fixa l'OMS. El seu director general s'ha reunit aquest matí a Madrid amb Pedro Sánchez. Anem cap al Palau de la Moncloa. Jordi Armenteres, bon dia.
35: Sí, bon dia. Aquest pacient ja presenta símptomes. Fins ara no n'havia tingut i durant la matinada ha començat a tenir febrícula. El seu estat és estable i ahir al vespre ja se'l va ingressar a les unitats d'aïllament de l'Hospital Militar Gómez Ullà, el que es coneix com a Huatán. Per aquest cas hi ha nou calendari de quarantenes que acabaran el 21 de juny si no hi ha nous positius en algun grup. Data que fa oficial el director general de l'OMS, Tedros Adhanom.
36: L'única recomanació que fem és que se'ls monitoritzi activament en un centre de quarantena específic o a casa durant 42 dies des de l'última exposició, que seria el 10 de maig. Estaríem parlant, per tant, del 21 de juny. Qualsevol persona que tingui símptomes s'haurà d'aïllar i tractar immediatament.
35: I ell mateix descarta que es pugui produir un altre brot significatiu d'antivirus derivat del creuer. Admet, això sí, que el risc és el període d'incubació de la malaltia, que és molt llarg. Descarta brot, però apunta que podran aparèixer casos puntuals.
16: L'OMS, Jordi, també ha actualitzat xifres. Ara hi ha 11 casos sospitosos d'antivirus, una xifra que podria créixer els propers dies. El que també eleven és la xifra de persones en quarantena. Als Països Baixos, una dotzena de metges de l'Hospital Universitari de Radboud, a l'est del país, s'hauran d'aïllar durant 6 setmanes per tenir contacte, per haver tingut un contacte amb un pacient infectat. El problema és que no van prendre les mesures de seguretat necessàries a l'hora de processar la sang i l'orina del malalt. Es va fer de manera estàndard quan s'hauria d'haver seguit un protocol de bioseguretat molt més estricte. I aquest repunt de positius de passatgers del creuer Ondius ha fet saltar de nou el president de les Canàries, Fernando Clavijo, que acusa el govern espanyol d'amagar els positius. Creu que a Moncloa ja sabien que hi havia més positius dins del creuer i que ho van amagar.
37: Para mí hoy es un día triste para Canarias y triste para la democracia. Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía. Y esa información, señora Costa, esa información era determinante.
16: Recorda que van demanar que es fessin proves PCR abans de baixar del vaixell i que ara entén, diu, per què el govern espanyol s'hi va negar, Jordi.
35: Sí, el govern espanyol li respon que s'ha seguit en tot moment el protocol de l'OMS per tots els pacients, que aquest passatger nord-americà tenia prova negativa i es manté negatiu, que no s'ha fet res diferent i que les PCR són bastant més complexes que les de Covid. Resposta de fa uns minuts de la ministra de Sanitat, Mónica García.
0: El protocolo lo hemos seguido estrictamente. Yo he de decir que una PCR de estas características no es una PCR para el coronavirus, ¿vale? Son unas pruebas muy específicas, en concreto en España solo se hacen en el Centro Nacional de Microbiología, que está en Majadahonda, y que por eso cada uno de los países tendrá que remitir estas pruebas a sus diferentes centros.
35: I més enllà d'això, reitera que no entrarà a la brega política, que la resposta ha estat exemplar i que l'aplaudeix tot el món, que les crítiques no van enlloc.
16: Dues i gairebé 20 minuts, el fiscal del cas Pujol acusa la família de tapar amb la senyera les seves corrupteles. En el seu informe final, Fernando Bermejo no es creu que els diners d'Andorra vinguessin de la deixa de l'avi Florenci i demana al tribunal que es posi en el context dels anys 90, quan el nom de Pujol obria, diu, totes les portes. Bernat Iñigo.
2: Només hi ha una explicació possible, segons el fiscal anticorrupció, que expliqui l'origen de la fortuna andorrana, comissions il·legals. Ell mateix ha vingut a reconèixer que no hi ha una prova directa de diners a canvi de contractes públics concrets, però subratlla que no hi ha cap altra explicació per alguns dels ingressos de Júnior, el fill gran de l'expresident.
3: A los empresarios les conviene llevarse bien con el poder adjudicador. Ha dado lugar que en este procedimiento no tengamos a ningún empresario que haya querido explicar el porqué de esas facturas millonarias que no tienen soporte documental.
2: Un informe final carregat de comentaris polítics combatent la identificació de Pujol amb Catalunya.
3: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera.
2: Però alhora també deia que s'ha d'allunyar aquest cas de la política acusant les defenses de voler-ho embrutar tot, barrejant-hi les operacions policials il·legals que volien destapar les seves vergonyes.
3: Han pretendido las defensas y

0: Ja d'instrucció número 2 de Tarragona ha citat el tarragoní Rubén Folgado, director general de Messer Ibérica, i a Karl Hauck, l'home fort alemanya de la multinacional gasista. Seran ells dos els primers investigats en declarar el proper 29 de maig, segons ha avançat avui Europa Press i ha confirmat RAC1. Uns correus electrònics enviats entre aquests dos directius de Messer van servir, de fet, per estirar el fil. El mateix Folgado, que aleshores era el president també de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona, li explicava al directiu de la matriu de Messer Alemanya que la via més directa per mirar d'aconseguir un canvi a la legislació que fos favorable a les empreses del sector era pagar a Equipo Económico, el gabinet cofundat per l'exministre d'Economia del Partit Popular. El jutge instructor de Tarragona també ha citat a declarar al juny els directius de quatre empreses més del mateix sector, totes quatre amb plantes al polígon petroquímic tarragoní.
1: No deixem la crònica judicial. La família d'Helena Jubany i la Fiscalia demanen 26 anys de presó pel principal sospitós de l'assassinat de la noia Santi La Iglesia. Creuen que és el responsable del crim ja fa 25 anys i també l'acusen de tenir-la segrestada dos dies abans de matar-la. Tant el fiscal com la família han presentat el seu escrit d'acusació, que, per cert, deixa fora del judici l'altre investigat fins ara.
2: Per les acusacions, la responsabilitat de Santi La Iglesia és clara. Pràcticament vivia al bloc on van trobar el cos de Jubany i, a més, han trobat el seu ADN a la roba que portava la noia. L'acusació és d'assassinat amb traïdoria i segrest. Per corroborar els indicis, la família demanarà més de 30 testimonis, entre ells molts membres de la Unió Excursionista de Sabadell, on es van conèixer acusat i víctima, i també hi passaran veïns de l'edifici. L'altre investigat, Xavier Jiménez, podria ser finalment un d'aquests testimonis. L'escrit del fiscal i la família coincideix a demanar per ell l'arxivament provisional de la causa.
1: I un altre tribunal, el Suprem, aclareix que l'abús de temporalitat només s'ha de convertir en un lloc de treball fix si s'han superat unes oposicions. El tribunal ha fixat el criteri per l'abús de la temporalitat en les administracions públiques espanyoles. Diu que s'han d'haver aprovat les oposicions sense obtenir plaça i després haver encadenat els contractes temporals. Segons el tribunal, accedir al lloc de treball fix sense haver passat les proves vulneraria la Constitució espanyola i l'Estatut Bàsic del Treballador Públic. Més qüestions a Barcelona. 27.000 persones han passat pels equipaments municipals en el marc del procés de regularització. L'Ajuntament assegura que ja està treballant en les següents fases del procés, però això a partir de dilluns que ve augmentarà la capacitat del pavelló 2 de Fira de Barcelona. Violeta Martos.
3: En total estan a més 24.000 informes de vulnerabilitat i gairebé la meitat de persones l'han obtingut de manera telemàtica. Ho ha explicat la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil.
4: Les dades són bones. 27.000 persones han passat pels diferents equipaments que estan donant suport amb aquesta tramitació. S'han arribat ja a 24.000 formes de vulnerabilitat, més de 10.000 que s'han fet via l'enllaç que s'ha enviat a totes les persones de les que teníem registrades els diferents sistemes d'atenció de l'Ajuntament, que van rebre un enllaç.
3: Per millorar l'atenció dels assistents i també les condicions dels professionals, dilluns que ve entraran en funcionament nous punts d'assessorament jurídic al pavelló 2 de Fira Barcelona. A més, a partir de demà, s'atendrà persones que no estiguin empadronades a la ciutat, però puguin demostrar que hi resideixen.
1: 5 minuts i arriben a 2:15. Una de cada 3 estafes financeres són suplantacions d'identitat. El 45% són persones que es fan passar per altres, el 27% es fan passar per empreses o bancs i un 15% per entitats públiques. Ho diu un estudi que ha fet el Col·legi d'Economistes de Barcelona juntament amb la Universitat de Girona. El col·legi ha obert un observatori de les notícies falses i un canal directe per poder fer denúncies, Montsmartí.
5: El president de la comissió de fake news del col·legi, Víctor Botini, ha explicat com funcionarà aquest canal de denúncies d'informacions falses i diu que són els mateixos Mossos els que els hi van aconsellar d'obrir-lo.
6: Amb aquestes trobades amb la policia de la Generalitat, clar, ens van dir, tindríeu que habilitar també vosaltres un canal de denúncies i aquest canal de denúncies, connectar-lo amb nosaltres, perquè nosaltres estem creant una gran base de dades d'aquest delicte i vam decidir activar aquest observatori, que a més, molt important, és demanar als nostres col·legues, als economistes, què veuen.
5: L'informe del col·legi detalla que un 23% dels continguts falsos són serveis d'inversió no autoritzats ni supervisats i un 13% continguts de fiscalitat enganyosa relacionats sobretot amb les herències, 3 de cada 4, i les donacions, 1 de cada 4. El col·legi recomana desconfiar de les informacions que es pesquen per internet. El degà del col·legi creu també que caldria invertir més per combatre les fake news i més campanyes informatives per advertir la població.
1: I avui arrenca el festival de cinema més prestigiós del món, el de Cannes. Fins al 23 de maig desembarcarà a la ciutat francesa el bo i millor del 7è art. Una vintena de pel·lícules competiran per endur-se la preuada Palma d'Or.

0: Entre els aspirants d'aquesta edició hi ha tres noms familiars: Pedro Almodóvar, els Javis i Rodrigo Sorogoyen, que hi presenten les seves noves pel·lícules plenes de talent català. En veta especial de RAC1 a Canes, Adrià García, bon dia.
1: Sí, bon dia. El Ser Queridos, la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, una producció amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals, que parla d'un cineasta que intenta recuperar la seva filla oferint-li un paper en una de les seves pel·lícules. La protagonitzen Javier Bardem i la catalana Victoria Luengo, que també forma part del repartiment de Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar. Malgrat que ja per la cartellera de casa nostra, encara no s'ha estrenat internacionalment i, per tant, la pel·lícula del director manxec competirà per la Palma d'Or. En destaquen la interpretació de Quim Gutiérrez o la fotografia de Pau Esteve Birba. Almodóvar també està vinculat a una altra de les cintes espanyoles a competició. És productor de La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, una cinta amb Guitarrica de la Fuente, Penélope Cruz i Glenn Close, i amb la música de Raúl Refri. Totes aquestes produccions competiran en pel·lícules d'altres grans noms del cinema internacional, com Hirokazu Koreeda, Pavel Pavlikovsky o James Gray.
0: Més enllà de la secció oficial, el cinema català tindrà molt pes en aquesta edició del festival, des del debut d'Aina Clotet com a directora en Viva fins a un projecte de realitat virtual creat a Barcelona, The Black Mirror Experience, que s'ha presentat aquest matí a Canes, Adrià.
1: Sí, es tracta d'una experiència immersiva inspirada en la sèrie Black Mirror i seleccionada a l'Immersive Competition. Welcome to Phaeton. You've come to exactly the... El visitant arriba en una mena de botiga tecnològica en la que escollirà el seu assistent personal, una mena de robot que l'ajudarà a complir tots els objectius vitals i amb qui s'hi podrà interactuar a través d'unes ulleres de realitat virtual, ho explicava Frederic Sanz d'Universe.
2: És molt impactant perquè no s'ha produït mai al món una experiència d'aquest tipus. Pensa que pots dialogar amb els personatges de l'experiència, els personatges virtuals que estan connectats a intel·ligència artificial.
1: Però com a qualsevol història de Black Mirror, tot acaba com el rosari de l'aurora.
2: Black Mirror sempre apareix una tecnologia que ens canviarà la vida per millor, però hi ha un punt que tot això es torçarà i això és el que passa a l'experiència.
1: L'experiència passarà per Montreal, Nova York i Madrid i s'està treballant perquè ben aviat pugui aterrar també a Barcelona.
0: I aquest vespre a les 8 se celebren els premis RAC 105 al Teatre Victòria de Barcelona i actuaran els noms més importants de l'escena catalana com Nil Moliner. Joan Dausà. I no saps com... o Mamaduixa. Vitamina de l'amor. També seran Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon i Naina, un cartell de luxe per la sisena edició dels premis, presentats per Ernest Codina i Marc Puga. Durant la gala repartiran 9 guardons en les categories de millor EP, videoclip, cançó, artista, revelació, àlbum, directe, artista i la cançó més radiada a RAC 105. A més, Búhos rebran una distinció especial a la trajectòria per 20 anys de carrera. La gala es podrà seguir a RAC 105 i a la xarxa Més, la plataforma de les televisions locals, tant en directe com a la carta. I el temps.
3: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Ho dèiem a la portada, Protecció Civil activa en fase d'alerta el pla Inuncat per previsió de pluges intenses, Mònica Usart.
4: Sí, amb el perill més alt cap al Vallès, al Baix Llobregat, l'Anoia, el Bages, el Moianès i també l'Alt Penedès, Osona, la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà. Són pluges que poden ser localment intenses en acompanyades de tempesta, de calamarsa o pedra i també de fortes ratxes de vent. Molta precaució aquesta tarda amb la crescuda sobtada de rius i també de rieres. I aquestes tempestes afectaran sobretot aquests sectors del prelitoral, també sectors de la costa, al sud del país, Catalunya Central i comarques de Girona, especialment interior de les comarques de Girona i tot plat, amb temperatures que reculen una mica, sobretot en sectors de la costa i del prelitoral central.
5: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
6: 14-15 amb Xavi Pardo i Xavi Rocamora.
0: Jo ja van començar la rua del Barça pel títol de Lliga. Continua en boca de tothom. Hansi Flick reconeix que no li va agradar la imatge de Lamine Yamal amb la bandera de Palestina, Xavi.
7: L'entrenador blaugrana hagués preferit que el mataroní no es posicionés políticament i així li va fer saber. És una de les imatges més comentades de la rua dels campions, que ahir va plegar 750.000 persones pels carrers de Barcelona.
6: A RAC1, 14-15.
7: De seguida sentirem la valoració que ha fet Hansi Flick sobre un dels moments més virals d'aquesta rua, però abans, Marta Ramon, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: El tècnic alemany ha confirmat també que renovarà el seu contracte fins al 2028 amb opció a allargar-lo una temporada més.
8: I ha mostrat la seva satisfacció per la confiança que sent que li dona el club per continuar al capdavant de l'equip. Flick no és partidari de contractes llargs i amb aquest més un opcional han trobat la fórmula del consens a mig camí entre la seva filosofia d'anar pas a pas amb el desig de Joan Laporta d'assegurar-lo per molt més temps a la banqueta.
9: I'm really happy about this and also they gave me...
10: Estic molt content per la renovació. Ens han donat a mi i al meu equip la confiança per treballar un o dos anys més. Crec que molts entrenadors estarien contents de signar un contracte per 3, 4 o 5 anys, però crec que en el cas del Barça és bo limitar-ho. I agraeixo poder anar fins al 2028 i després veurem on som. Si tot és correcte, prendrem la decisió d'allargar un any més. El club hi tindrà el dret, jo hi tindré el dret i crec que és un bon acord.
9: So the club has the rights, I have the rights and I think it's a good deal.
8: Un Flick que ha aprofundit en el compromís que sent cap al club per poder continuar millorant amb el somni que té de guanyar la Champions com a entrenador del Barça.
9: The last days, they show me that I'm here on the right place.
10: Els darrers dies m'han demostrat que estic al lloc correcte. Agraeixo molt el que tothom ens està donant, a mi, al meu equip i a la meva família, i crec que ens serveix per la propera temporada. Per nosaltres és un gran compromís treballar més dur, fins i tot que aquesta temporada, per assolir el millor nivell també amb l'equip i guanyar títols. És normal pel Barça. I sé que tothom té el somni fantàstic de guanyar la Champions, i ho tornarem a intentar.
9: The Champions League, we tried again.
8: L'anunci i signatura del seu nou contracte fins al 2028, amb l'opció d'allargar-lo una temporada més, es farà quan el tècnic doni el vistiplau i podria ser ja la setmana que ve, abans del darrer partit de Lliga València.
7: Sí, com sigui, tenim Flick per anys. I ara sí, anem a una de les imatges més destacades de la rua, que va ser la de Lamine Yamal brandant la bandera de Palestina. Un gest, Marta, que no ha agradat a l'entrenador.
8: Exacte, una imatge que ha donat la volta al món per la seva càrrega reivindicativa. A Passeig de Gràcia, Lamine Yamal va veure que un aficionat la portava i li va demanar i va estar ben bé uns 5 minuts sostenint-la i fent-la onejar. Després, a la nit, Lamine va penjar una de les fotos que li havien fet amb la bandera de Palestina a les seves xarxes socials. A Flick aquest gest no li va agradar, no li va agradar que ho fes, perquè és poc partidari de barrejar les qüestions polítiques amb el futbol.
9: This I normally don't like. No, this is don't like.
10: Normalment això no m'agrada, no m'agrada. Vaig parlar amb ell i li vaig dir que si volia això era la seva decisió, que ja és prou gran, que té 18 anys. Crec que juguem a futbol. I ahir vam veure què espera la gent de nosaltres. Quan miraves la gent al carrer, amb llàgrimes als ulls, era increïble. Va ser molt emocionant. Estaven molt contents d'haver guanyat aquest títol fantàstic, la segona lliga consecutiva. I per això estem aquí, juguem a futbol per fer feliç a la gent. I això és per mi el primer que hem de fer.
9: This is, for me, the first thing we have to do.
8: L'altra bandera que va fer acte de presència del bus dels campions va ser l'estelada que va brandar Lewandowski prenent-li el relleu a Íñigo Martínez, que ho havia fet l'any passat.
7: De seguida repassarem aquests i altres detalls que ens deixa la celebració de campions del Barça ahir pels carrers de la ciutat, però de cara a demà l'objectiu és guanyar el camp de l'Alavés per continuar amb l'opció d'acabar la Lliga amb 100 punts.
8: Sí, un rècord que només s'ha aconseguit dues vegades, el Madrid de Mourinho la temporada 11-12 i el Barça de Tito Vilanova la 12-13. Flick és ambiciós.
9: Our goal is 100 points. So
10: el nostre objectiu són els 100 punts. Per aconseguir-ho hem de guanyar els 3 partits que queden i aquest és l'objectiu que tenim. Hem celebrat molt, però també és possible jugar bé.
9: Possible to play good.
8: L'equip viatjarà a Vitoria demà i s'esperen canvis a l'11. No hi serà Rafinha, sancionat per acumulació de targetes, i Christensen continuarà pendent de rebre l'alta mèdica. Avui a l'entrenament hi hem vist molt bon rotllo, amb túnel de calbots per De Jong i Fermín pels seus respectius aniversaris.
7: Perfecte, Marta, moltes gràcies.
8: Fins després.
7: I ara ho comentàvem, la rua que van fer ahir els jugadors del Barça continua portant cua, però més enllà de Lamine Yamal i de la bandera de Palestina que va agafar, l'altra gran notícia són els 750.000 aficionats i aficionades que, segons la Guàrdia Urbana, van acompanyar l'equip en la celebració de la Lliga i de la Supercopa d'Espanya. Albert Pedrol, bon dia.
11: Hola, Xavi, bon dia. Els jugadors del Barça es van passejar amb un bus descapotat durant 5 hores que va voltar per mitja Barcelona. La rua va ser llarguíssima, però com a mínim ens va regalar moments molt entretenidors. detinguts. A banda d'onejar una bandera de Palestina, Lamine Yamal també va fer-se fotos amb una samarreta del Barça on es llegia «Gràcies a Déu que no sóc madridista». Mentrestant, Eric García va brandar una estelada i no va ser l'únic perquè la bandera independentista també va passar per les mans de Joan García, Lewandowski, Balde i Rafinha. Lamine Yamal va ser un dels futbolistes més aclamats, el davanter ho va notar i ho va agrair en declaracions als mitjans del club.
12: És increïble, sempre estan a nosaltres, el dia és important, el dia que no són tan important i els amem, és el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
11: L'estrella del Barça també tenia ganes de gresca, igual que la resta dels seus companys va recordar-se del Real Madrid en diversos moments de la jornada, fins i tot va haver-hi un moment que Lamine va agafar el micròfon de Gijantes i va enviar aquest missatge a Jude Bellingham.
12: ¿Qué tal para todo el mundo? Mandar un saludo. Hablaré muy barato, nunca se olvide que hablaré muy barato.
11: La intrahistòria és la següent. Després de la victòria del Real Madrid contra el Barça el mes d'octubre, Bellingham va fer una publicació a Instagram que deia «Parlar surt molt barat». El britànic es referia a unes declaracions prèvies de Lamine Yamal en què insinuava que el Real Madrid robava i es queixava. Marc Casador, Gerard Martín i Pau Cubarsí també van fer festa grossa des del capdamunt de l'autobús descapotat. Tots tres són culers de bressol i ahir es van fer notar. Es van cruspir un fuet, Cubarsí en va signar un altre i després Casador, Cubarsí i Marc Bernal van constatar que l'ambient al vestidor és immillorable.
13: La veritat que sí, la veritat és que és increïble. Dos anys seguits, guanyant la Lliga, i bueno, ja es veu la gent emocionada que està i estem molt agraïts que tothom vingui a celebrar l'equip amb nosaltres.
14: Al principi de temporada sempre de vegades potser costa una mica arrencar, però al final ja hem vist que hem fet dos grans, grandíssimes temporades, la gent està amb nosaltres, l'afició, connectem molt bé amb l'equip, som un equip que tenim moltes ganes de fer coses grans per aquest club i així ho farem.
15: Sabíem que hi havia avui la Rua i amb moltíssimes ganes, que això acaba de començar. Aquí tots, la veritat que som una bona pinya i muntem algunes bones.
11: I no només els jugadors van agafar la Rua amb ganes, també ho va fer la gent per riure's del Real Madrid. Ahir no van faltar els cons, en recorda Arbeloa, i les pilotes de platja per rememorar el fiasco de Vinícius a la pilota d'or.
7: Pedrol, tornem a la jornada intersemanal que comença avui. L'Espanyol i el Girona estan molt pendents de l'Alavés Barça, que abans comentàvem, perquè els bascos són l'equip que ara mateix marquen el descens amb 37 punts. De fet, ahir els gironins no van poder passar de l'empat al camp del Rayo i ara mateix estan empatats amb l'Espanyol, només dos punts per sobre de la zona vermella. Miquel Agut, bon dia.
16: Exacte, Xavi Rocamora, bon dia. Sí, el Girona va salvar un punt, va resistir com va poder ahir i ara té tres finals a la vista. Dijous contra la Reial Societat a Montilivi, diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid i a l'última jornada a casa contra l'Elx. Per començar demà passat a casa contra la Reial Societat, rival al qual no ha guanyat mai a Montilivi. Tornarà Brian Hill, sancionat ahir, i els guipuscoans no podran comptar amb Oscarsson. Mitchell ja començava la campanya per omplir l'estadi demà passat des de la sala de premsa de Vallecas ahir a la nit.
17: Hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous, perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja que estén en primera l'any que ve.
16: Tothom és conscient de la importància dels 9 punts que hi ha en joc des d'ara fins a final de temporada. Mitchell i també Estuani, en declaracions a Movistar.
18: Para nosotros tres finales, tenemos la siguiente el jueves, pero te digo, nos vamos a casa con la sensación de haber conseguido algo importante hoy y que la gente confíe que el equipo va a dar todo hasta el final y bueno, vamos a luchar siempre como lo hemos hecho y con las ganas y ilusión de mantener el equipo en primera.
16: Un partit, per cert, que el Girona podria començar a jugar en zona de descens si el Llevant guanya aquesta nit al camp del Celta, l'Alavés guanya demà contra el Barça i l'Espanyol puntua en el partit que ha de jugar contra l'Atlètic Club de Bilbao. Un Girona que té una mica més de vida gràcies al quart gol d'Estuani aquesta temporada. Va entrar al camp al minut 85 i va empatar de cap en un corna al 90. Mitchell explicava que l'uruguaià va forçar per jugar aquesta estoneta vital.
17: Ahir va fer una ressonància i no té res, però tenia el genoll inflamat i s'ha infiltrat per jugar al descans i ha dit que estava millor i per això l'hem posat.
16: I el golejador reconeixia la importància del punt que acabaven d'esgarrapar.
18: La verdad que una sensación de euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida. Este punto a nosotros nos da mucha importancia porque bueno, estamos en una situación complicada y ahora cada punto es clave.
16: Un Estuani que als 39 anys i mig i vivint la novena temporada de blanc i vermell pot ser vital en el tram final de campionat. Va fer ahir el quart gol en aquesta lliga i en total n'ha marcat 146 amb la samarreta gironina. Per cert, té 4 targetes grogues, està a una de la suspensió, com Gazzaniga i Hugo Rincón.
7: Aquest empat, per cert, del Girona al camp del Rayo ens deixa el primer equip descendit matemàticament a segona divisió, al punt que va sumar l'equip de Michel Condemna al Oviedo a la categoria de plata del futbol espanyol. Ara queden 3 jornades i 7 equips lluitaran per no ocupar les altres dues places de descens que queden, i no cal dir que serà un dels grans al·licients que ens queden aquest tram final de la temporada. Hi ha 7 equips, com deia, separats per només 4 punts. El Sevilla és 13è amb 40 punts. A continuació, 4 equips amb 39 que marquen la salvació: l'Elx, el Mallorca, el Girona i l'Espanyol, i ja en zona de descens l'Alavés amb 37 i el Llevant amb 36. Avui comença aquesta antepenúltima jornada amb dos d'aquests equips en joc. El Llevant visitarà, com deia el Miquel, el Betis a les 7 de la tarda, i a les 8 l'Elx jugarà al camp del Celta. També es juga avui l'Osasuna Atlètic de Madrid a 2:15 de la nit. I demà l'Espanyol es juga mitja permanència a l'RCD Stadium davant l'Atlètic Club de Bilbao. Edo Batlle, bon dia.
11: Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, partit de la jornada 36, pel qual l'Espanyol està preparant un gran ambient a l'estadi. Entrades a 10 euros. Hi haurà mosaic de banderes, es demana a tothom que hi vagi vestit de blanc i blau, i en la prèvia hi haurà descomptes importants a la botiga del club. Aquesta tarda, per cert, últim entrenament de l'equip a l'estadi i roda de premsa de Manolo González.
7: Mentrestant, Monchi ja exerceix com a nou director general esportiu i va perfilant la nova àrea esportiva del club.
11: Exacte, no es pot perdre temps i Monchi està fent les seves primeres passes. De moment construint el seu equip de treball. Dèiem fa uns dies que portaria almenys dos estrets col·laboradors a qui ja podem posar noms i cognoms. Són Fernando Navarro, exfutbolista català, i Miguel Ángel Gómez. Monchi va treballar amb tots dos al Sevilla i ara els vol reclutar per l'Espanyol. Ja explicàvem ahir que Fran Garagarza, fins ara director esportiu blanquiblau, que ara està de baixa, no entra en els plans de futur, sí que es compta amb bona part de l'estructura esportiva del club.
7: Deixa'm rectificar, que he canviat els partits d'aquesta tarda. A les 7 es juga el Celta Llevant i a les 8 del vespre es juga el Betis Elx. Abans havia canviat el... I aquí sí que afecta.
11: Els aficionats de l'Espanyol al Girona enganxats a la tele des de les 7 de la tarda.
7: I lògicament aquí a RAC1 també hi tindrem posat un ull per explicar-vos-ho després al T'ho diràs. Edu, gràcies.
11: Fins ara.
7: Un dels moments importants d'aquesta jornada arribarà dijous per saber com rebrà el Bernabéu al Real Madrid en el partit contra l'Oviedo. Recordem, ja descendit de categoria. Àlex Pintarell, bon dia.
19: Què tal, Xavi? Bon dia. Sí, serà la primera vegada dels blancs al seu estadi després de perdre la Lliga al Camp Nou i de les polèmiques diverses que rodegen la Casa Blanca amb Mbappé, Valverde o Tchouaméni en el punt de mira. Els madridistes han tornat avui als entrenaments amb Mbappé, que podria tornar a jugar contra l'Oviedo, i Carvajal, el defensa, ha completat tota la sessió preparatòria. Hausen no s'ha entrenat per culpa d'un procés víric, mentre que Bellingham i Rüdiger s'han quedat al gimnàs. Ara bé, amb la temporada acabada, cada cop són més les veus que apunten que José Mourinho serà el nou tècnic blanc en lloc d'Álvaro Arbeloa. El portuguès va parlar precisament ahir, després de l'empat del Benfica contra el Braga. Diu que no ha mantingut contactes amb el Madrid, però que a partir de dilluns, un cop acabi la Lliga portuguesa, espera saber alguna cosa més.
20: Yo continuo a decir que no falei con...
21: No he parlat ni amb el Real Madrid ni amb cap altre club. Ningú m'obliga a confirmar decisions que encara no em pertoca comunicar. He decidit que vull estar aïllat fins al final de temporada, però espero que dilluns ja pugui respondre aquestes preguntes que em feu sobre el meu futur, però per sobre de tot sobre el futur del Benfica.
20: Y más importante que el meu futuro, el futuro Benfica.
19: Fins i tot alguns periodistes de Madrid van una mica més enllà i apunten a que Mourinho firmaria un contracte de 3 temporades amb el Real Madrid. Per cert, parlàvem abans de Carvajal, que podria ser novetat a la convocatòria. Doncs bé, fa uns minuts hem conegut que Carvajal no hi és a la llista de 55, a la prellista de 55 de Luis de la Fuente. Per tant, Carvajal no estarà al Mundial.
7: I just wanna live. Precisament, Luis de la Fuente està protagonista aquest matí d'una esborsada Europa Press. Albert Bassas, bon dia.
1: Bon dia.
7: I ha parlat, sobretot, d'aquesta prellista i dels jugadors que han d'anar al Mundial.
1: Sí, d'aquesta prellista de 55, que no acaba de ser del tot pública ni oficial, però de la qual ja n'han transcendit coses, i sabem que no hi ha massa més sorpreses, més enllà d'aquest apunt que fèiem ara de Carvajal. Avui de la Fuente n'ha donat algun detall més, deixant clar, per exemple, que la definitiva serà de 26, és a dir, no de més. Ara hi ha 6 porters i n'acabaran 103. I també ha explicat que hi haurà un grup d'aquests futbolistes que seran de suport per completar la plantilla per l'amistós que tenen previst el dia 4 i que després marxaran.
2: Pues habrá una serie de jugadores, insisto, que vendrán a ayudarnos a completar la relación de futbolistas que necesitamos para afrontar ese partido del día 4. Que, una vez que termine el partido, esos jugadores se irán. Pero en cualquier caso, van a ser solo 26 jugadores los que estén en la lista primera. Esperemos que no se produzca ningún contratiempo después ya, porque desde luego está siendo un año durísimo en cuanto a lesiones.
1: El seleccionador espanyol ha celebrat, però, que la de Nico Williams, la lesió de Nico, sigui de grau 1 només, i que si no està a punt pel primer partit, ho estarà pel segon, una mica com Lamine. Ha dit que no veu favorits, que no recorda un Mundial amb tantes candidates, i ha mencionat Espanya, però també França, Alemanya o Anglaterra. Diu que fins a 10 o 12 poden ser campiones. I n'ha hagut de respondre també algunes sobre la mà dura i el que necessita ara el Madrid. De fet, preguntat directament per Mourinho, no sap si ella és la solució pel Madrid, ha dit, tot i assegurar que el considera un gran entrenador. No s'hi ha pogut posar gaire de les baralles al vestidor blanc, directament no hi ha entrat amb l'argument que no pot opinar sobre el que no coneix. Tot això, l'endemà que Messi entrés a la prellista d'Escaloni per Argentina, ja ho vam explicar el 14-15 d'ahir, i hores més tard també vam saber que Neymar, amb el Brasil, també ho faria pendent, això sí, del seu estat físic per entrar després a la definitiva que doni Carlo Ancelotti.
7: Obrim ara pàgina internacional, pendents de la Premier, perquè amb Wolves i Burnley ja descendits, queda saber qui serà el tercer equip que baixarà. El Tottenham lluita per no ocupar aquesta plaça i ahir tenia un partit clau que finalment va acabar amb empat. Martí Aguilar, bon dia.
22: Bon dia, Xavi. El Tottenham va empatar una i al camp del Leeds i va aconseguir un punt insuficient. Els londinencs es van avançar al minut 50 amb un bon gol de Tel des de fora de l'àrea i semblava que ho tenien tot de cara. Però 20 minuts després, el mateix Tel va fer penal en intentar refusar una pilota alta de xilena. Tot i els 13 minuts d'afegit, el marcador ja no es va moure. Amb aquest empat, el Tottenham és 17è, marcant la permanència amb 38 punts, només 2 per sobre del West Ham, tot plegat a falta de 2 jornades. Mentrestant, a Itàlia, el Nàpols va perdre-hi contra el Bologna i estreny encara més la lluita per les places Champions. Els napolitans són segons amb 70 punts, perseguits per la Juventus, que en té 68. Ocupa la quarta plaça a Lliga de Campions el Milan amb 67, empatat a punts amb la Roma, que és cinquena i entraria a Europa League. Tanca les posicions europees el Coma Cesc Fàbregas, que és sisè amb 65 punts. De la mateixa manera que a Anglaterra, queden 2 jornades encara amb tot per decidir.
7: Gràcies, Martí. Dit això, 4 minuts passen de 3, quarts de 3. Anem a la resta del futbol.
1: Per dir que ahir també, com a primera, es va tancar la jornada del cap de setmana segon amb l'OSCA 1, Real Societat B2, un resultat que dona pràcticament la permanència al filial donostiarra i que enfonsa els aragonesos encara més en descens. En futbol femení, l'Olímpic de Lió ha confirmat en aquestes últimes hores una baixa important, la de la davantera Diani, que es va lesionar a la tornada de les semis contra l'Arsenal i que ahir va haver de passar pel quiròfan. Diu adéu a la temporada i, per tant, Jonathan Giraldez no podrà comptar amb ella per jugar a la final de la Champions contra el Barça. Un Arsenal, per cert, que ahir també va anunciar que no continuarà el club la gironina Laia Codina després de 3 temporades. La central de Can Llong, de 26 anys, s'haurà de buscar equip. I una que té a veure amb Leo Messi, perquè després de comprar el Cornellà de futbol, el crac argentí ha decidit adquirir ara en propietat unes galeries abandonades a Barcelona, les galeries Wagner, a tocar del Turó Parc, per 11 milions d'euros i mig, amb la idea de llogar-ho després com un complex d'oficines.
7: Ja és aquí, Bassas. Ja ha arribat la 6a edició de la gala dels Premis RAC 105, que es farà aquesta tarda al Teatre Victòria de Barcelona, amb les actuacions de Nil Moliner, Joan Dausà, sí. Mamaduixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon i Naina. Les entrades ja estan exaurides, però no us perdeu la gala dels Premis RAC 105 perquè la podreu veure a la xarxa Més, la plataforma de les televisions locals. Aquesta tarda tornen els Premis RAC 105 amb el patrocini de Santander és a Music, D.O. Catalunya, Frit Ràbic, Lilla Diagonal, Som Connexió i Veolia, amb la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: 14-15.
3: alguna cosa gran és a punt de passar. A la Fundació Adecco acomiadarem tots els enemics. I tu t'hi pots unir. Entra a despediratodos.com.
4: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
5: ¡Valorado!
4: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
5: ¡En España!
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
23: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
24: Sí, com el 50% en totes les galetes. Bescanviable en un cupó...
23: Que et dona per molt, només el 12 de maig.
25: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
26: Tiri, tiri, tiri.
27: T'agrada estar al dia a tota l'actualitat amb RAC1, oi?
28: Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
29: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
7: Tres quarts i mig de tres, aparquem el futbol, obrim pàgina poliesportiva parlant de tenis, basses, perquè Rafa Jodar continua intractable. Fa uns minuts s'ha classificat pels quarts de final del Masters 1000 de Roma.
1: Sí, el madrileny ha derrotat en dos sets el també jove Lerner Tien, a l'hortamericà de només 20 anys, però ja número 21 del món, i Jodar no li ha donat opcions superant-lo en dos sets per 6-1 i 6-4. Ara Jodar jugarà contra el vencedor del partit entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Luciano Darderi, que s'està disputant ara. De fet, 6-1 acaba d'endur-se Zverev el primer set. El primer duel dels quarts ja ha quedat definit abans, al matí, el jugaran el noruec Casper Ruud i el rus Karen Khachanov. Més tard, durant la tarda, també quedaran definits els altres dos partits, perquè avui juguen tots els vuitens sencers. Per tant, també, entre ells, el madrileny Martín Landaluce, que s'enfrontarà avui al serbi Medvedović, i Jannik Sinner, que ja es va classificar per aquesta ronda i que avui a la tarda repetirà contra el seu compatriota Andrea Pellegrino.
7: I més enllà de l'esport en directe, la notícia poliesportiva del dia la trobem en el bàsquet. Notícia de pes, que hem sabut fa una hora aproximadament. El pivot del Barça, Jan Vesely, ha anunciat la seva retirada a final de temporada. Dani Aguilar, bon dia.
30: Hola, Xavi, bon dia. Sí, el xec, que fa menys d'un mes va fer 36 anys, ha anunciat a través d'un vídeo a les seves xarxes que a final d'aquest curs deixa el bàsquet professional. De fet, el pivot acaba contracte amb el Barça aquest estiu. S'havia especulat amb una possible renovació molt a la baixa i, si no, una sortida a un altre projecte, a un altre equip, però finalment ha optat per la retirada, pels molts problemes físics també dels últims temps. Ben jove, Vesely va marxar cap a Belgrat, el Partizan va créixer com a jugador i l'equip va ser dominador a nivell estatal. El 2011 va arribar a ser draftejat en sisena posició a la NBA i va estar tres temporades per tornar a Europa i convertir-se en una llegenda del Fenerbahçe i l'Eurolliga. Vuit temporades va estar l'equip turc i sota les ordres d'Obradovic va aixecar l'Eurolliga del 2017, competició continental de la qual va ser MVP el 2019. Amb el Fener també va guanyar tres lligues i tres copes i finalment el 2022 va arribar al Barça. El club blaugrana va aixecar la lliga del 2023, l'últim en ser una Jessica Bichos a la banqueta. El curs següent, en Grimau Alcarra, que es va convertir en el gran líder de l'equip i un dels millors pivots de tota l'Eurolliga, per bé que en la seva tercera i quarta temporada Jan Peñarroya i Pasqual, com a blaugrana, les lesions han marcat el seu rendiment de més a menys i en el context de la delicada situació de la secció. Per tant, acaba la carrera d'un jugador que, insisteixo, és història del bàsquet europeu recent.
7: Gràcies, Dani. A tot això, avui comença la jornada 31 de l'ACB amb el duel català entre el Girona i el Manresa. Jugarà a Fontejau a les 8 del vespre amb tots dos equips lluitant per la desena plaça, que és d'accés europeu. El Girona és desè amb 13 triomfs, que vol batre el rècord de victòries a l'ACB, xifrat en el que justament té ara mateix, i sobretot assegurar-se aquesta plaça continental per primera vegada. El Manresa, de la seva banda, 12è, amb una victòria a menys, vol acabar de la millor manera el curs després d'una temporada difícil, amb moltes lesions i en què ha arribat a estar a prop de la part baixa. Anem al ciclisme. Àlex, ja tenim en marxa la quarta etapa del Giro d'Itàlia.
19: Sí, és la primera en territori italià després del trasllat d'ahir des de Bulgària. Ara mateix, quan resten poc més de 100 quilòmetres pel final, hi ha un grup de 6 escapats que tenen aproximadament més de 2 minuts amb respecte al gran grup. Aquesta etapa que va entre Catanzaro i Cosenza amb una ascensió a Cosotuno amb una pendent mitjana de 5,9 quilòmetres durant 14 quilòmetres. Veurem si això ho aprofiten els sprinters, perquè és cert que aquesta pujada està a més de 40 quilòmetres de la meta per emportar-se la victòria. Recordem que el líder de la cursa és l'uruguaià Guillermo Silva, que defensa aquesta màquina rosa amb 4 segons d'avantatge sobre l'alemany Florian Storck i el colombià Egan Bernal.
7: I què ens falta per saber?
19: Que d'aquí a pocs minuts se sorteixen els emparellaments de la Final Four de la Champions d'handbol de Colònia, que es disputarà el cap de setmana del 13 i 14 de juny. Els tres possibles rivals del Barça són el Fuchse Berlín, el Magdeburg, el vigent campió, i l'Alborg suec. I en MotoGP, Marc Márquez ha començat ja la seva recuperació de la doble operació al peu i l'espatlla dreta després d'haver rebut l'alta mèdica en les darreres hores. Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Catalunya al circuit de Barcelona.
7: Et diré una cosa, us diré una cosa. Tots sabem que una infermera sempre hi és quan la necessites, però la seva professió va més enllà de tenir cura. Més enllà de la cura hi ha la ciència. Més enllà de l'ofici hi ha especialització. Avui, 12 de maig, Dia Internacional de les Infermeres, recordem que són científiques, investigadores, docents, professionals, acadèmiques i imprescindibles. Són infermeres de cap a peus. Ara venim.
0: Què fas?
6: Segueix el mantra. Begudes gratis em costa. Begudes gratis em costa. Begudes...
0: Què és això?
6: És el mantra clau de l'estiu.
8: Aquest estiu, viatge amb costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: Comerç Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
5: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
6: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
5: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Ei, tu! Psst. Sí, tu! Jo no t'ho hauria de dir, però si fas servir carburants BP, podríem veure't menys pel taller. Perquè els carburants BP contenen tecnologia activa que ajuda a reduir el risc d'avaries. BP, quilòmetres de qualitat. Consulta condicions a bp.com/carburantesbp.
9: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Les 3 i gairebé un minut, actualitzem la informació. Aquesta hora marcada per la primera jornada de vaga de docents que afecta tot el país. N'hi haurà dues més en les pròximes setmanes. La d'avui s'ha traduït en una marea groga al centre de Barcelona. Segons la Guàrdia Urbana, la manifestació ha plegat 26.000 mestres i professors, una xifra que els sindicats eleven fins als 80.000. La consellera Esther Niubó ja descartava aquest matí a pujar-los el sou 400 euros al mes, com reclama el sindicat majoritari. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, defensa que tampoc demanen la lluna en un cove. Totes dues n'han parlat al món a RAC1.
11: Són precisament aquests plantejaments de màxims que ens sembla que a vegades doncs, no ajuden a reconduir la situació. Jo penso que passar del 0 al 1.000 en un dia doncs, és molt difícil, sobretot perquè hi ha moltes altres necessitats.
12: Jo crec que és impossible si han pogut pagar 300 euros als Mossos d'Esquadra. Home, com a mínim poder parlar des d'aquest punt de partida també, no? Per tant, la impossibilitat la posen ells.
10: Posicions enrocades doncs, de cara a la reunió que han de tenir demà passat. Abans, demà a la tarda, la consellera d'Interior compareixerà al Parlament per donar explicacions de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors. A banda de Núria Parrón, també compareixerà el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. L'oposició ja adverteix que en demanarà el cap. El govern espanyol planteja també la possibilitat que 13 passatgers que fan quarantena en un hospital de Madrid la puguin acabar a casa seva d'aquí unes setmanes. Hauran d'estar aïllats fins al 21 de juny. Això si no es detecten nous positius, com el que s'ha confirmat aquest migdia. Des de la Moncloa, a Madrid, Jordi Armenteres.
13: Si és una possibilitat que planteja l'OMS i que ja apliquen altres països amb passatgers al creuer, la ministra de Sanitat, Mònica García, acaba de fer el plantejament.
14: Según vayamos viendo la evolución, en un futuro, dentro de una semana, les vamos a hacer otra PCR y vamos a hacer un seguimiento, por lo menos en las primeras semanas, muy riguroso y muy estricto. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud también plantea que la cuarentena pueda ser domiciliaria. Iremos tomando esas decisiones en función de cuál vaya siendo la evolución epidemiológica.
13: Insisteix després que això es decidirà molt més endavant. La quarantena va fins al 21 de juny, 42 dies després de l'últim positiu, que és el detectat ahir. Aquest pacient ha començat a tenir símptomes de matinada i se l'ha aïllat a l'Hospital Militar Gómez Ullà.
10: I també estem molt pendents de les tempestes que han d'anar a més durant la tarda, Mònica Usart.
0: i s'estendran per bona part de Catalunya. De fet, hi ha avisos del Meteocat a moltes comarques amb el perill més alt, sobretot cap al Ripollès, la Garrotxa, Osona, també l'Alt Empordà, el Penedès, el Moianès, el Bages i també l'Anoia, el Baix Llobregat i el Vallès. Aquestes són les comarques amb el perill més elevat. Són pluges que localment poden anar acompanyades de tempesta, de calamarsa o pedra i també de fortes ratxes de vent. Per tant, molta precaució amb la crescuda sobtada de rius i també de rieres. Tot plat amb temperatures d'entre 20 i 25 graus.
10: I ara els esports. Hansi Flick confessa que no li va fer gaire gràcia que Lamine Yamal onegés una bandera de Palestina durant la Rua dels Campions, Xavi.
15: El tècnic alemany ha explicat que no li agrada que els jugadors es posicionin políticament i així li va fer saber.
16: This I normally don't like.
17: Normalment això no m'agrada, no m'agrada. Vaig parlar amb ell i li vaig dir que si volia això és la seva decisió, que ja és prou gran, que té 18 anys. Crec que juguem a futbol i ahir vam veure què espera la gent de nosaltres. Estàvem molt contents d'haver guanyat aquest títol fantàstic i per això estem aquí. Juguem a futbol per fer feliç a la gent i això és per mi el primer que hem de fer.
16: To make the people happy, you know?
15: Flick també ha explicat que renovarà amb el Barça fins al 2028 amb opció a una temporada a més i es marca l'objectiu de guanyar els 3 partits que li queden al seu equip per arribar als 100 punts a la Lliga. El primer, demà, al camp de l'Alavés, l'equip que marca ara mateix el descens amb 37 punts. Per tant, una victòria blaugrana ajudaria l'Espanyol i el Girona a aconseguir la permanència. Avui juguen 2 rivals directes. Més, en aquesta lluita per no baixar, a les 7, Celta Llevant i a les 8, Betis Elx. Més tard, a 9:15, es jugarà l'Osasuna Atlètic de Madrid. I fora del futbol, en bàsquet, el pivot del Barça, Jan Vesely, acaba d'anunciar que es retirarà quan acabi la temporada. El txec penjarà les botes amb 36 anys i després de 4 temporades al Barça.
10: Les 3 i gairebé 5 minuts, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer el control de so. Continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins, el 9-7, la Mireia Garolera.
15: I el Tu diràs amb l'Aleix Parisé. Els Xavis de Catalunya. Bona tarda. Com esteu, guapos?
18: Bé.
15: Bé. Nosaltres estem radiants perquè avui els taloners estem molt contents.
18: Home!
15: Perquè aquesta tarda serem a la gala de Premi RAC 105 i no només de públic, sinó que hi anem a entregar un premi!
19: Efectivament, serà a partir de les 8 de la tarda al Teatre Victòria i qui vulgui podrà veure la gala a través de la xarxa i gaudir de totes les actuacions i sorpreses que tindrà la cerimònia. Que molta atenció! Estarà presentada per l'Ernest Codina i la Mar Puga.
18: Ole! Bravo!
19: La xarxa més, la xarxa que és més. La tele de les teles.
18: Ara, la tele de les teles. És la tele que mira la tele. Aquest és el tema, eh? No, i, de fet, portem moltes setmanes preparant-nos per fer-ho bé.
15: Ah, sí?
18: Perquè és un home, sí.
15: Pues home, sense mi, ja no
18: tu no has vingut als assajos.
15: No,
19: jo m'he dutxat, eh?
15: Què heu preparat?
18: Bueno, hem preparat una mica com volem fer la cerimònia, una mica com fem aquesta entrega, perquè és una cosa important, clar, bala.
15: Ah,
18: clar.
15: Bueno, i
18: què? Tu és que tens altres coses, tens altres prioritats, ara.
19: Que no som nosaltres, clarament.
15: Perdona?
18: Hem estat assajant.
19: Molt.
15: Perdona, què és aquest dart? Què és aquest dart?
19: Últimament estàs...
18: Tu tens altres coses al cap, ara.
19: La teva vida personal.
18: Clar. No sé què fas a la teva vida personal.
15: Perdona,
19: vigila què fas a la teva vida personal, diria jo.
18: Perquè ho fas sol? O sigui, tu ens abandones?
15: Però si no he faltat cap dia.
19: No mos convides a la teva vida personal, doncs no te convidem als assajos.
15: Demà potser arribo una miqueta més tard per la meva vida personal.
19: Aquesta vida personal a mi m'està posant bastant nerviosa.
18: Mira, tu calla que portes una setmana intensa.
19: Jo porto una vida personal també, nens.
15: És que si parlem de les vides personals...
19: Professional, jo. Tinc com 12 feines.
18: Tu portes una setmana...
15: El que no tens és vida personal, llavors.
19: No, llavors no.
18: S'ha de buscar 12 feines perquè aquí, clar...
19: Però perquè sóc una avariciosa, no és precarietat, és avarícia. Bueno. Ho he dit sempre jo. Què? L'expliquem com
18: hem estat assajant.
15: No, val, doncs mira. Jo m'hi sumo. Va.
18: Atenció, foli, música així intensa i una mica de reverb, perquè així integrem el Premi RAC 105, eh, mira. Hello. Sí? Hello. Ara sí, que no sentia la reverb.
15: Però això ja estarà preparat allà, eh?
18: Ah, jo espero que sí. Ah, ostres, quanta reverb ara, eh? Mira. Hello, everybody. We are the challengers. And now we're entreguin...
15: Entreguin?
18: És que és anglès a Cambrils. And now we're entreguin a Prime, Amazon Prime.
19: Hold, and the Oscars go to... Ay, the Oscars, no, sorry, the RAC 150... Bueno, lo que sigui, goes to...
15: Quin desastre.
19: And suddenly, maybe, jo què sé, veus de ponents, saps?
15: Parem això, però quin ridícul, si m'anen així, però... Que, a més, el que s'està posant en valor també és la música...
20: fet el nostre país en català i nosaltres hem d'anar allà parlant en anglès, de què?
21: Bueno, per fer-ho més internacional.
19: De què? Ha d'arribar allà aixafant de guitarra sempre,
20: sí.
19: Eh?
20: No, no, no, però quina merda...
18: No, assajos i ara, vinga, va, aixafar-te una miqueta el tema.
19: Pues però... jo m'he comprat un vestit de cua.
20: No, no, sí, el vestit em sembla fantàstic, però anem allà i parlarem català com tothom.
19: Que avorrit.
20: Bueno, hem d'anar allà...
21: Com tothom, no.
19: Ojalà.
21: Ojalà.
19: Tant de bo. Tant de bo.
21: Perquè llavors no existirien els Premis RAC 105 la música catalana.
19: Jo també dic que si, de, si puc dir RAC 105 en català em faciliteu la vida, perquè quasi tinc 8 ictus diferents dient 105.
20: Avui hem de parlar la nostra llengua, és la nostra música i són els nostres artistes.
19: Ara!
21: Bueno, nostres no, eh?
20: Jo
21: no
20: els nostres del nostre país.
19: Ah. Més si me n'emportaré alguna a casa, jo.
21: A qui te'n portaries tu?
20: Ara estem barrejant vida personal, també, eh?
19: A vegades, d'on tengues la... On tinguis l'ein, on... a la feina no hi posis
21: l'ein. No, alujas! Alujas! Només et dic que ensellem al costat de Nil Moliner. A tu t'agrada Nil Moliner?
19: Va, em podria agradar, si m'esforcés. Ara, de bones de primeres, el valoro molt com a professional. Nens, en aquesta vida no creieu, Javis, que tot és posar-s'hi?
17: Sí, depèn de la voluntat que hi posis i de l'època que estiguis passant.
19: És que ho ha descrit perfecte.
20: Estarem pendents de com anirà, sí, aquest vespre, sí, a la gala, perquè de moment la nostra part de moment no pinta bé. Espero que la resta...
21: Si haguessis vingut a assajar, això no passaria.
20: Mira, va, precisament, comencem. Si hagués vingut, no haguéssiu fet aquest ridícul. Va. Javis, moltes gràcies.
21: Javis.
20: Són los Javis Catalunya.
19: Bye, darlings.
20: Los Javis. Los Javis
22: Catalunya.
20: Los Javis.
22: La talanera, la talanera.
23: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
24: És un normal, home.
25: Ho passo de conya.
19: Pues vinga, anem.
20: Molt bona tarda a tothom. Passen exactament 10 minuts a les 3. Som els d'abans del claper. Som...
26: els taloners!
20: Guillem Estadella i Alba Segarra, amics meus. Bon programa 387.
19: Bona tarda.
21: Bona tarda. Amb alegria, amb il·lusió... Sí o no?
20: Sí, tu sempre amb alegria, amb il·lusió. I mira que no pares amunt i avall, fill meu.
21: Ai.
20: Ahir, fent el programa, després et vam veure a la rua, a la celebració del Barça.
21: Sí.
20: Que... a més, una gentada de por ahir pels carrers de Barcelona.
21: Molt.
20: He de dir que ho vaig seguir pel versió RAC1 en directe. Quins moments. Jo, perdoneu, però he de recuperar un moment que a mi em va deixar mort, com a molta gent. Ai. Quan vas parlar amb aquell nen antimadridista.
21: Ui, per favor, m'anava
20: vale,
21: fort.
20: El nen és del Barça, d'acord, però és que el nen era antimadridista.
21: Sí, va ser preguntar-li i dic, cada barbaritat.
20: Ho recordem.
19: Mal parlat.
27: Sobretot el madridista, el fill de puta.
20: No, però...
21: Quants anys tens?
28: Ai, l'està, hijo de...
21: No, home, no! Però quants anys tens tu?
29: 11.
21: 11, hòstia. Amb 11 anys que carregues fort, eh?
29: Fiscalia de menores.
21: És la teva mare a la darrera?
29: Fiscalia de menores.
21: Escolta, que...
28: Ja no ho conec.
21: Com, però si és el teu... Ha dit una paraulota molt gran per la ràdio, eh?
28: Ja.
21: Però no li dius res?
29: No ho conec.
28: Sí, ara, quan arribem a casa...
21: Quan arribem a casa, no? Foli la bronca en directe, per la cu.
28: Mañana no vas a futbol.
21: Mañana no vas a futbol,
29: eh?
21: Toma. Realment, si el castig és no anar al futbol, crec que anem molt malament, eh?
19: Bueno, jo crec que hi ha un altre moment com més important que aquest, em sap greu pel nen mal parlat.
21: Ai.
19: Però hi va un altre moment ahir, que per mi és...
20: La culpa és dels pares.
19: Bueno, no posen límits.
21: Límits.
20: No saben dir prou, fins aquí.
19: Però quina gràcia, aquest fill de puta. Ai. Ja veràs, ja...
21: No, quan comenci a fumar porros, quan no vagi al col·le, quan
19: acabi... El millor que li pot passar és que fumi porros, segons com.
20: No seré jo qui defensi l'hòstia temps, eh?
21: No sé si... Hem de reivindicar que aquest nen fumi porros, eh?
19: No, jo dic que li poden passar coses pitjors, com per exemple ser mal educat.
20: Hi ha una cosa que s'està perdent, que és l'hòstia pedagògica.
19: Pensa que diries el porro, no, dic jo que no s'està perdent. Escolta'm una cosa. A mi em sembla que hi ha un altre moment, clarament crec que és el moment de la tarda, i de fet se n'estan fent ressò molts diaris, com per exemple el món de la tele, o l'en Blau, no? Que és quan el senyor Estadella, si no dissimulis, no, a mitja rua del Barça va decidir que el més important que estava passant allà era que hi havia el furgó es diu?
21: Sí, la unitat mòbil
19: de Catalunya mòbil. Ràdio. Que fins aquí dius, bueno, fa gràcia, saluda. No, esclar, ella no pot saludar, ja està. Ella ha d'anar sempre un passet més enllà.
28: Què passa, aquí... màquina? Una abraçada, cookie?
19: No, no. I tot això que hem recollit en aquest àudio.
1: pel que van recaptar.
2: Espera un moment, perquè ara crec que... Què dius? Què passa? Està d'ella.
3: Escolta, que el Clapés pregunta que com aneu d'unitats mòbils a Catalunya Ràdio.
2: Doncs anem bé, estem fent el programa ara en directe amb una unitat mòbil tenim destinada a això.
3: Ah, molt bé. Hòstia, molt bé. I tu bé o no?
2: Jo bé, tu faràs tot el recorregut, està d'ella.
3: Jo faré tot el recorregut caminant.
2: Caminant.
3: Si em canso, em deixeu pujar o què?
2: No hi ha gaire lloc i el tros que queda crec que serà per mi.
3: Si em convida el tècnic, pujo, eh?
2: Et deixem pujar una estoneta.
4: Et va convidar el tècnic.
2: El Gerard Estadella de RAC1, que estan en directe també, s'ha colat a la nostra unitat mòbil. Però vaja, som la Ràdio Nacional de Catalunya, està oberta a tots els oients.
5: Que no punxi algun cable, si ho tens...
2: Sí, però... no, ara li tallarem un cable i que es quedi sense...
5: Això
2: és un dia de celebració.
4: El problema és com hi vulguis.
6: Hijo de puta.
20: No, Alujas, que havia quedat bé, això.
5: No. Hijos de això, no.
2: No.
5: Ara, que tampoc és tan difícil, Guillem Estadella.
2: Això és veritat.
5: Com pot ser que ningú... Totalment. Jo conto que, com que sempre els hi passa gent que està molt amunt,
2: sí,
5: i tu estàs més avall,
2: clar,
5: llavors com que et miren amb distància...
2: Totalment.
5: A lo millor no els hi arriba lo de Guillem, els hi arriba Gerard. Però és que, nen, el Basté, el
2: Garriga.
5: El Garriga.
20: El Gerard Garriga.
5: El Garriga. Jo tampoc sé cap nom, tu. Ai, tothom. Com ho portes, Gerard?
2: Jo cada cop que algú diu Gerard, m'hi giro per si de cas. Vull dir, jo ho assumeixo amb calma, amb alegria, ja està. Vull dir,
5: mira, aquí... si et foten un contracte que hi posa Gerard Estadella, però hi ha un zero més, tu firma'l.
2: No, exacte.
20: Mira, sempre pots treballar a RAC1 com a Guillem Estadella.
5: Ah!
20: I a Catalunya Ràdio com a Gerard Estadella.
2: Ves que no pugui fer això jo a partir d'ara.
5: Molt bona opció.
20: I et vas partint, com que treballes tampoc. Et pots anar partint.
5: Exacte.
2: Bueno, pensem-ho.
20: Vinga, bé. Va, que hem d'obrir l'altra versió del dia, que se'ns està fent tard, va.
4: Porre de Déu!
20: I comencem l'altra versió parlant de l'antivirus, perquè fins ara semblava que si no en parlàvem aquí el programa no existia tant, però avui hem sabut que hi ha un positiu per antivirus entre els 14 passatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Ara l'Organització Mundial de la Salut ha establert un nou calendari de quarantenes pels positius que han anat apareixent entre els passatgers del creuer.
5: Aquesta nit aquest pacient ha tingut símptomes per primer cop i fins ara resulta que era asimptomàtic. Els altres 13 de moment van donar negatiu en la primera prova. Això comporta un altre fet. Hi ha una nova data de quarantena de tots els passatgers. Hauran d'estar en quarantena fins al 21 de juny.
2: Bueno, això jo crec que ja ho hem viscut, eh? Vull dir que estem a una PCR més de que s'acabi el paper de vàter, eh? Que, per cert, jo tinc un dubte. Si torna una pandèmia, la gent que fem ràdio no podem teletreballar, no?
20: Home, sí que podríem.
2: Parlem de ràdio teletreballar.
24: La brometa bastant fluixeta.
20: Mireu, aquesta situació fa que molta gent es plantegi ara si podríem arribar a estar davant d'una nova pandèmia. Enhorabona, sobretot, a l'inventor en el seu moment de la frase «tot anirà bé», va ser un visionari. El més curiós és que hi ha algunes persones nostàlgiques del confinament. Això és raríssim, però hi ha gent que troba a faltar el confinament. I, de fet, com que ara mateix estan molt de moda aquestes festes i vesprejos amb, diguéssim, amb temàtica nostàlgica, amb Remembers, hem trobat que ja estan preparant una nova festa de la quarantena. Atenció.
25: Ei, poses la ràdio i tindres suor freda i flaixos del 2020? Estaves tranquil amb el tema antivirus fins que va aparèixer el tio aquell, el Fernando Simón? Trobes a faltar saludar amb el colze? No et preocupis, ho tenim tot controlat. Ara som experts en confinaments. Torna el grup Bombolla Fest 2.0. 2.0. 2.0.
26: Cuando pierda todas las partidas...
29: Ja tinc entrades pel grup Bombolla Fest. Paper de vàter triple capa, mascaretes de roba i les millors receptes per fer massa mare. Una experiència irrepetible. Bé, pinta que potser sí que serà repetible.
26: Resistiré, erguida frente a todo.
25: No li donis més voltes i torna a teletreballar en pijama i amb una PCR a la tauleta de nit. Per fi tornaràs a veure el teu cap per videotrucada de Zoom. Torna al festival per als més nostàlgics, amb actuacions de Stay Homes, exercici físic amb Patrick Jordan i TikToks amb Jason Derulo.
30: Oh, quins temps! Recordo que no em vaig dutxar en dues setmanes. El més emocionant que passava durant el dia era anar a tirar la brossa. Els millors mesos de la meva vida.
31: Saber que se puede, querer que se puede.
25: Els experts diuen que no ens hem d'espantar amb l'antivirus, però... I sí, eh? Les coses no passen fins que passen. Després del ratpenat de Wuhan, arriba la rata del creuer. El món s'acaba, però tindrem pa fet a casa. Grup Bombolla Fest. Una experiència per als més nostàlgics.
20: Va, que seguim l'altra versió del dia parlant de reconciliació, perquè llegim al Diari de Tarragona que el parc d'atraccions a Port Aventura regalarà 10.000 entrades a qui s'atreveixi a reconciliar-se amb algú.
19: La iniciativa forma part de la campanya Donde Todos Se Ponen de Acuerdo i planteja que, en comptes de comprar una entrada, els participants hagin d'atrevir-se a tenir una conversa complicada per solucionar aquells conflictes que tenen pendents.
21: Ah, molt bé.
19: Durant les pròximes setmanes, els usuaris podran apuntar-se mitjançant un formulari i participar en el sorteig d'aquestes 10.000 entrades per assistir a un futur Dia de les Reconciliacions que se celebrarà al Port Aventura World.
21: A veure si...
20: ho has pronunciat molt bé,
19: trobo. Oh! Que maco! S'ha invertit molts diners en l'anglès a casa.
21: A veure si resulta que se solucionarà més conflictes enquistats gràcies a Port Aventura i no a la ONU, eh? A veure si aquí Port Aventura... Bueno, Putin, Netanyahu, a Chambala!
20: Pel Dragon Khan. Doncs mira, jo no ho descartaria, estar d'ella. Ja sabeu que des dels taloners ens agrada sortir al carrer a comprovar totes les notícies que llegim. Per això, avui hem baixat a preguntar sobre reconciliacions. Aquí comença un reportatge a peu de Lo siento mucho, no volverà a ocurrir.
19: Baixat al carrer. Olé! I m'he trobat una noia, només baixar, que quan li he ficat el micro, sí. No, i li he fet la pregunta, s'ha posat com especialment nerviosa. I a vegades dius, ai, ves, que no tingui alguna història.
20: Amaga algo.
19: No, no, que mos ha fet el primer regal del dia.
21: Com?
19: Oita.
0: És que estic una mica nerviosa perquè estic aprenent en català.
19: Ah. Ai, que bonic! Oh, això és preciós.
0: Jo sóc de Córdoba.
19: Tu ets de Córdoba?
0: Oh. Estic una mica en xoc ara mateix.
19: Bueno, ho estàs fent increïble.
0: Gràcies.
19: Quant temps portes aquí?
0: 6 mesos.
19: Ai. Molt bé. I el català, què?
0: Pues ja ves, molt bé. Va fer el seu de català dissabte.
19: Vas fer el seu
20: Home.
19: De català?
20: Oh.
0: Sí.
20: Oh,
0: sí.
19: O sigui, tu t'has reconciliat amb el català.
0: Jo m'he reconciliat. No, no, perquè mai he estat enfadat amb el català.
19: I tu creus que hi ha molta gent que sí que s'hauria de reconciliar amb el català?
0: Sí, probablement.
19: I a la Moreneta? I tu, ara mateix.
0: Vale.
19: Saps qui és la Moreneta?
0: Sí, clar que lo sé. Jo tinc una immersió cultural completa a Catalunya.
19: Si jo dic Rosa d'Abril, Morena de la Serra.
21: Bravo,
19: Uah!
21: Bravo!
19: Que li preparin una creu de Sant Jordi, directeta.
20: No, que li preparin amb ella, però si tu no has fet res...
19: Que me la preparin a mi, perquè li donaré jo.
20: Vale,
19: sí, perquè ara que dono un premis, ara que sóc entregadora. Escolta, Eli, també ella, envia un missatge a totes aquelles persones que no s'acaben de reconciliar amb el català, sisplau.
0: No sé, que és un idioma com un altre qualquiera i que la mateixa manera que aprenderies francès pots aprendre català. Ara. A més, és fàcil, no?, si ja parles castellà.
19: Clar. Ja està. Quina és la teva paraula preferida?
0: No puc més. M'aixeco i ja no puc més. No puc més. Jo m'aixeco
20: i... La meva
0: és...
20: també.
0: Basta. Prou m'agrada també, bastant. No puc més, prou. Tot va massa ràpid. No puc més de tenir tants plans a la meva agenda. Ai. Com ja tinc planeats tots els plans de mai, de juny, de juliol... No. Capitalisme. Però no puc més.
19: Sí, l'estimo.
20: Bravo. Els taloners ens hem enamorat d'aquesta catalana.
19: Visca Córdoba... I la seva gent, si són com aquesta noia,
21: Home,
19: tu.
21: Home, i la mesquita i tot allò d'allà.
19: Exacte. Llavors he seguit caminant i m'he trobat una noia esperant a la porta d'entrada d'una porteria d'aquestes guapes que hi ha aquí,
21: si
19: per
21: no
19: Diagonal.
21: Si no, la porta d'entrada.
19: Exacte, també és veritat. Bueno, llavors...

0: He dia treballat a PortAventura.
1: Has treballat a PortAventura?
0: Els nassos del PortAventura, ni em parlis.
1: De què feies? A Mèxic, a Xina?
0: A operar al Far West. Saps la zona aquella que de jocs de... per guanyar premis i tal, doncs allà, 4 anys.
1: Sí, per guanyar peluches.
0: Sí, bueno, jo no, guanyava les persones que jugava.
1: I de què anaves vestida a PortAventura?
0: A PortAventura anava... No, era un polo i un pantalons curts i ja està. Sí.
1: Com de Jurassic Park barato.
2: Però tothom a PortAventura va disfressat, també hi ha gent que fa coses normals.
3: Treballadors, amb el nom, l'etiqueta...
1: Però m'hagués agradat trobar... Clar, el director és el pajaro loco. A mi m'hagués agradat trobar una que n'és disfressada, vestida, no disfressada, vestida.
3: Budi, no?
1: México lindo y querido, saps? M'hagués encantat, però no, m'he trobat, bueno, puc sempre, com la barata del grup.
3: Alba, no faltis, perquè ha sigut molt amable amb tu.
1: Ha sigut molt maca aquesta noia. Mos ha dit una cosa molt important, que és, lo més important és reconciliar-se amb un mateix.
2: Ara.
1: I llavors hi ha una altra pregunta. És com, vale, sí... Sí. Jo em reconcilio a mi mateixa, però si tinc alguna cosa pendent amb algú, quan m'haurien de pagar per reconciliar-me amb aquesta persona? I això és el que li he preguntat a una noia random que m'he trobat pel carrer. Mireu que resposta. Quan et reconciliaries amb aquestes amigues tòxiques?
4: Uau, és molt bona pregunta, eh?
1: Faig molt bones preguntes, jo.
4: Bona pregunta. Per fer un viatge a Brasil, que és el meu viatge somiat.
2: Home.
4: I vull anar a Brasil.
1: O sigui, tu per un viatge al Brasil et reconciliaries amb aquestes marranes?
4: Sí.
2: Per favor.
1: Tu saps que te'l pots pagar tu, potser d'aquí un temps.
4: Sí, jo sé que me'l puc pagar.
1: Però si te'l
4: regalen, per què no? Si me'l regalen i puc marxar un mes a Brasil i veure tot Brasil, doncs jo marxo.
1: I tu li diries, amb ella ja està, te perdono, venga, chao.
4: Sí, sí. I...
2: Molt bé, bravo.
1: També és molt optimista Brasil en un mes, eh? Però bueno, aquesta noia ha de revisar una mica el mapa. Sí. Mira, sigui com sigui, recordeu que reconciliar-se s'ha de fer des del cor, perquè les paraules, nens, se les emporta el vent.
5: Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
3: Va, que en 5 minuts mal comptats arribem a 3:45 de la tarda i avui passarà una cosa que passa poc sovint als taloners i és que parlarem amb una escriptora. Però no una escriptora qualsevol, sinó l'autora dels grans èxits com Les calces al sol i Crispetes de matinada. En uns segons, Regina Rodríguez Sirvent. Ara tornem.
6: Marionet o publicitat!
7: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes... Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
8: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
9: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
8: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
10: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
11: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: David, ¿dónde andas?
13: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
12: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
13: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
12: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
13: ¡Antonio!
14: Marchando, otro colacao.
13: Eres el mejor.
15: Colacao, tan único como Estopa. Tan únic com tu.
16: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
17: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
18: Compte amb l'alarma que tenen.
17: Doncs no hi entrem.
19: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, prosegur alarmes. Tecnologia per protegir.

0: dubtes i millor.
1: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
2: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
3: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
2: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
3: I fins a un 20% en electrònica.
2: Tota la nostra web i app.
3: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
2: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
6: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
7: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarcha.org.
6: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
7: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Tu ets metge de què?
14: Pues medicina general.
15: Nosaltres estem molt preocupats perquè a l'Estadella primer pensàvem que els pantalons eren molt apretats, però no, en qualsevol pantaló se li marque una carn d'olla allà, pot ser que tingui una hèrnia i no un noti?
14: I dues hèrnies també.
13: Però és que sembla que li hagi explotat l'airbag dins els pantalons. Podem deixar de parlar dels meus ous? No me'ls toquis, eh?
14: No. Primer el malalt ha de dir si vol que li toqui o no vol que li toqui.
16: Que li toqui!
14: Això són dos collons. Això no són hèrnies, eh? Això són dos collons de molt teu dolor.
17: Els taloners del versió
18: RAC1
17: i aprendre pel sac les migdiades.
13: Vostè ha vist mai uns testicles així en directe?
14: Mai.
13: Nois, m'he de posar un segon seriós perquè us he de dir una cosa.
19: A veure.
13: Tothom sap que una infermera sempre hi és quan la necessites, però la seva professió va més enllà de tenir cura.
20: Totalment.
13: Més enllà de la cura hi ha la ciència. I més enllà de l'ofici també hi ha l'especialització. Avui, 12 de maig, és Dia Internacional de les Infermeres. Recordem que són científiques, investigadores, docents, professionals, acadèmiques i imprescindibles. Són infermeres. De cap a peus.
20: Olé! Visca les infermeres! La meva germana és infermera.
19: Ah?
20: Una que ha fet les coses bé a la família.
19: Veig que és la part bona de la família, eh?
20: Totalment.
19: Déu meu.
13: Va, que us anunciàvem abans de la publicitat. La novel·la Les calces al sol és un dels fenòmens literaris en català més bèsties dels últims temps. El més sorprenent és que aquest èxit, que és la primera novel·la de l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent, doncs bé, amb la seva segona novel·la, també Crispetes de matinada, l'autora segueix imparable. L'ha convertit en l'autora de ficció més venuda en català aquest Sant Jordi. Quin és l'ingredient secret com per seguir connectant així amb milers i milers de lectors? Doncs li podem preguntar directament a la Regina. Regina, bona tarda.
21: Bona tarda.
19: Olé!
20: Escriptora!
13: Ara. Abans d'entrar ho comentàvem. Tens aquesta vibració d'autora d'èxit.
21: Sí?
13: Sí, com una estrella del rock dels llibres.
21: Bueno, sí. Pues abans d'escriure ja era així, eh?
13: Ah, sí?
21: Ah. Sí.
19: O sigui, vull dir que no. Lo del barret aquest no és per escriure llibres.
21: No.
19: Ah, cookie.
21: No.
19: I llavors, no. Hòstia, però és molt guai. Cookie, tens flow. Sí.
21: Gràcies.
13: No, però és veritat.
21: Bueno, és que a casa meva portem barret. La gent es pensa que sí. De fet, Fa poc vam descobrir que la primera vegada que em vaig posar barret va ser, us en recordeu, d'aquell cap d'any a Das, que com es deia? Que
19: Maripau Huguet.
21: Sí, sí. Allà, aquell dia em vaig posar barret per primera vegada. Però tu... Crec que tenia 14 anys o 13, no ho sé.
14: Què dius?
21: Sí. Oh, yeah. Uau.
13: M'encanta que la referència sigui Maripau Huguet, eh?
21: Sempre és Maripau Huguet la referència.
19: La reina. Molt bé, i des de llavors no t'has fet el barret, eh?
21: Mai més, no, sí.
13: Ni per escriure?
21: Sí. Sí, aviam, el poso quan em ve de gust. Tampoc vull ser esclava, eh?
19: Se te n'oblida que portes barret, allò que entres a la dutxa, merda?
21: No, perquè és enorme. Ja, avui que anava, que feia una mica de vent, me l'he lligat.
0: Aquest. Lligat, queda súper del verano. No.
21: Aquest és una mica tío Pepe, aquest que porto, eh?
0: No, és de... Juro que nunca más pasaré hambre, també, saps?
21: Pues mira, aquesta és d'Atlanta.
0: Ah, Elena, Elena.
21: Elena.
0: Oh, Anna.
19: Sí, és un rotllo cordobès, no?
13: Sí, exacte.
21: Un toc, un toc, sí.
19: Jo, és que perdona pel tema del barret, sé que tenim una entrevista preparada. Ah, però és que jo
13: volia entrar, home, la més menuda però... de Sant Jordi.
19: I... Ah, no, però tinc un dubte. Quants barrets tens?
21: No tants.
19: No.
21: A més, em vaig perdent.
19: Ah, vas perdent?
21: Sí, l'altre dia a Madrid vaig anar a presentar i me'l vaig deixar al taxi.
19: No.
21: Però després el vam trobar, el taxista havia anat fins a Saragossa a portar la filla que jugava a futbol i ara ha tornat a Barcelona.
19: Però un moment, un moment.
0: Com?
19: El taxista... Tu et vas deixar el barret al taxista?
21: Sí, un taxista de Madrid. Aleshores vam trucar a 300.000 persones i també la Toni Acosta, que em va presentar, que és la que va presentar ahir també.
19: Sí, la Pipo d'en Red.
21: Pues mira, més o menys. Va posar un story que me l'havia deixat i el taxista el va trobar.
19: Ostres.
21: Bueno, va veure i me'l va... i l'ha enviat a l'editorial.
13: Però tu hi poses allò com la roba de nen quan va de colònies? Poses el nom i el telèfon?
21: No, no. Sí que... I els meus fills tampoc tenen la roba marcada. Una mica de... a l'etiqueta amb el permanent i ja està.
13: Ja està.
21: Però després fas una N i com que és tan gordo, doncs és un punt.
19: Ah, ja està.
21: Per tant, ja està.
13: Clar que sí. Escolta, anem a la cosa important.
19: Ara.
13: La més venuda de Sant Jordi. Això, un aplaudiment, home.
19: Home,
0: ole! Ole!
19: Això és fort, eh?
13: Sí, eh?
21: És prou fort, sí.
19: No riguis, vull dir que això és teca, eh? Vull dir, això no ho pot dir qualsevol.
21: Sí, sí, sí. Ja l'altre dia em van fer una entrevista. Gràcies per convidar-me, per cert, perquè això em permet com estirar més aquest moment, perquè de cop és com Sant Jordi, 1.000 focs artificials, 7 hores allà al carrer amb la gent, que és un miracle, aquells minuts que estàs amb la gent, amb les signatures, i ja està.
13: Clar. No, ho hem fet expressament, nosaltres, per allargar el xiclet.
21: No, home, ja està, no, vull dir, jo... aquest titular que doneu, que encara em passa ara, us ho dic de veritat, que sembla que fins i tot amb les calces, que ja fa 3 anys i mig que es va publicar, hi ha vegades que penso que em diran, no, home, no, que estàs flipant, que,
0: era
21: no,
0: tot,
21: que
0: mentida.
21: Tot això és mentida.
13: Passiga't i desperta, no?
21: Em duren 2 segons, però em passa.
0: Bueno, i les calces encara és més fenomen, perquè o sigui, s'han venut més de 100.000 exemplars i jo he descobert un concepte que és el long seller.
21: Sí, jo també.
0: O sigui, que vol dir que fa molt temps que està en el rànquing dels 10 primers més venuts. Tu, en quin moment decideixes que et fots a escriure les calces al sol? Et ve a buscar un editorial? Com va tot això?
21: No, bueno, de fet, una mica és la història que explico a Crispetes de matinada. Jo torno d'aquesta casa que tenim aquí, les calces al sol, d'Atlanta.
0: Atlanta.
13: Atlanta.
21: És que hi ha una història que quan jo vaig arribar a Atlanta em parlaven d'una tal Elena, jo pensava que era la patrona d'Atlanta, i en realitat estaven dient Atlanta, en Amèrica del Sud.
13: Això m'ha passat a Edimburg, que tothom deia Edinburgh. I dic, però on estarà Edinburgh? Jo dic, he vingut a Edimburgh.
19: D'Atlanta, Atlanta, dic, aquí hi ha alguna hamburguesa a la boca, que no s'acaba d'entendre.
21: Forta, doncs mira, 6 mesos vaig tardar a entendre una conversa sencera. Doncs això, jo torno d'Atlanta amb la patata calenta, que és escriure.
13: Clar.
21: I després m'estic 8 anys... no? Intentant, estudio cine, vaig fer guió de cine, escriptura creativa, no? Com esbrino com es fa, però clar, a mi com em va sortir la vocació va ser a través d'uns emails que jo enviava des d'allà. I eren uns emails que inclouen molt d'humor, no? I era com tot... Ostres, jo pensava, hòstia, no puc... Jo no puc escriure una novel·la a part d'uns emails que parlen de... Que poso el mateix exemple sempre, que és un porc, hi ha un porc, no sé si has arribat, hi ha un porc de peluix que té un penis extensible...
0: No, no he arribat aquí.
21: Que quan es retrau, sona I want to break free, no? Llavors és com... Jo no puc escriure d'això. I vaig estar molts anys fugint de la meva veu i fugint de la meva història. I, de fet, tots els cursos que jo vaig fer eren a partir de les històries de contrabandistes que m'explicaven els meus avis de la Cerdanya i tal. Bueno, llavors aquest és el viatge que fins que jo de cop entro en una casa que semblava abandonada al mig d'aquí, de Gràcia, i les persones que descobreixo allà dins i totes les aventures que vam viure és el que em van portar a començar a escriure. Que això passa al final de les crispetes de matinada. Però llavors jo doncs, començo a gravar aquest desert jo sola. O sigui, vaig tardar com una dècada a ubicar-me a nivell vital per començar a escriure i dir, bueno, doncs, escolta, a mi si em surt així, clar, doncs ho vaig intentar, així, no? Total. Vull dir, si no soc... Bueno, jo pensava o era Premi Nobel o, clar, clar, o no era res, no? Llavors, bueno, doncs vaig començar a escriure, van passar molts anys, vaig estar molts anys escrivint Les calces al sol i de fet, la història que em demanaves em va contactar un antic professor i em va dir, perquè vaig penjar una foto a Instagram dient, escolta, jo he acabat aquesta novel·la i l'estic donant a llegir a amigues d'amigues perquè no em coneguin, aviam si això també funciona amb gent que no em coneix. I després un antic professor em va escriure, no diré l'editorial, i em va dir, escolta, aquest és el llibre que estaves escrivint allà quan estàvem junts i tal, i dic, sí, sí, llavors em va dir, envia-me-la. I li vaig enviar, em va dir, te la publiquem. Això durant la pandèmia, quan estaven les fronteres tancades. I jo, ostres... Vale, doncs endavant, ara, no? Endavant, sí. I ja, quan havien d'obrir fronteres i havia d'anar a signar el contracte, em va dir, és massa agosarada pel segell, no la publiquem.
15: He cagat.
16: Et van deixar escapar.
21: Però bueno, això passa, li passa a tothom, li passa a tothom.
19: Mira,
21: a
19: tota Rowling.
21: A tota l'estona, clar. I llavors me'n vaig anar doncs, amb un altre, vaig enviar un e-mail aquí, a Penguin Random House, vaig enviar un e-mail a Porta Freda.
19: És la bona aquesta, eh? Aquesta és la bona.
21: Aviam.
16: Què hem de dir?
19: Ai.
21: Amb un email fred, eh? Vull dir que jo encoratjo la gent, que em ve molta gent a demanar-me, escolta, com ho has fet? Doncs vaig enviar un email.
19: Ah.
21: Aviam, vaig estar 6 anys pulint aquesta història, treballant-m'ho a muerte, i ja vaig entregar la millor versió que jo creia.
19: Te la van fer canviar gaire quan la vas entregar?
21: No.
19: O sigui, directament em va dir, ok, publiquem això.
21: Bueno, em van fer... alguns canvis, però menors. La veritat és que sí.
19: I jo tinc un dubte, perquè això de ser líder d'audiència, anava a dir, líder de Sant Jordi, això, perdó, jo sempre tiro cap aquí, però això a nivell monetari es trasllada a una cosa bona o com va?
16: Que jo he
19: de
16: dinero.
19: O és tot fictici, això de vendre llibres?
21: Bueno, pensa que... O vens milions de llibres o no. No, perquè no et fas ric, no, ni de conya. Jo voldria un pis a Barcelona amb 2 lavabos i no m'ho puc comprar ni de conya.
19: On vius ara?
21: Ni una entrada, a la Barceloneta.
19: Home, però està bé, la Barceloneta.
21: 68 metres quadrats.
19: Bueno,
21: 4 persones.
19: Bueno, però està bé, perquè ja caliu...
21: Un equip.
19: Ja caliu per escriure,
21: sí,
19: no?
21: Sí,
15: no,
21: jo no em queixo, estem bé.
15: No, però tu no escrius a casa. No. On escrius tu?
21: Als bars.
15: Ah, això és molt gros. Per què? Com, per què?
16: Perquè els bars.
19: Es nota que l'Alba està llegint el llibre i està aquí enganxada, vol saber què coses, eh?
15: Jo la... Per què escrius als bars?
21: Perquè necessito energia, necessito...
15: Gent,
21: soroll, moviment. Sí, jo em poses aquí ara sola i no sé, no estic còmode, estic incòmode, sí. I necessito això, sorolls, vida, música... Hi ha a diàlegs de crispetes de matinada que les cançons que sonaven als bars s'han escolat allà i estan.
15: I estan allà posades.
21: Hi ha un ritmo de la noche, un increchendo, que era a les 10 del matí, un hipster d'allà a Poble Nou.
16: Sí.
21: Som molt amics. Molt amics a partir d'aquest ritmo de la noche. I llavors jo estava escrivint un diàleg i va començar a sonar ritmo...
19: Oh, yeah. I vaig
21: i ho poso.
15: M'encanta.
21: De fet, amb la presentació amb l'Antoni Bassas aquí, que tu vas
15: sí,
21: venir,
15: no? Vau sortir ballant. Vas fer que Antoni Bassas sortís ballant Ritmo de la Noche, que és dels millors regals que m'ha fet l'univers.
19: Sí, i com es mou Antoni Bassas?
15: Pues sorprenentment bé.
19: Sí. Deu ser...
15: Bé, molt bé.
16: Home, segur que sí, tant.
15: Sí.
16: Regina...
19: Un bon potrador, eh?
16: Clar, jo el que em plantejo és, tens aquest gran èxit que el segueixes tenint amb Les calces al sol... La segona novel·la no et fa com una miqueta de... allò a la panxa de dir, aviam, si no ho sabré fer tan bé o no connectaré tan ràpidament amb el públic? I passa, i segueixes repetint l'èxit. Vull dir, no sé això, com, aquest procés amb tu mateixa com el vius?
21: Bé.
16: O sigui, vinga, següent pregunta.
21: No, el que passa és que el que m'importa escriure... és una cosa com molt nítida que tinc a mi mateixa i que no he de construir molt, aviam. Mm. He de construir una història i de fer que això funcioni. Però sí que aquest humor que em porta a anar-me'n als bars a escriure, necessito com un vincle, que, per exemple, ara tinc ja un que tinc moltes ganes d'escriure i em porta allà i escric, no? I després tinc això doncs, que vaig escrivint I més enllà d'aquesta estructura que jo tinc prèvia plantejada, va florint mentre jo escric. Hi ha una part que només apareix en l'escriptura. Mm-hmm. I amb aquests dos casos doncs, que tinc, m'ha funcionat.
19: Jo tinc un dubte, quan vas als bars,
21: sí,
19: demanes o ets d'aquelles que demanen un tallat i està tota la tarda
21: no.
19: allà?
21: Ah,
19: què demanes? Soc què demanes?
21: Super generosa, consumeixo molt. Faig sí? com un hobbit i esmorzo tres cops. Sí, sí, sí.
16: Si arribes a casa i dius, no tinc molta gana per dinar.
21: Exacte.
19: Entenc que no puguis comprar un pis perquè t'ho deixes tot a l'esmorzar, tia.
21: Ah, vull dir. Sí, m'he gastat una pasta. No.
16: I a Barcelona trobes llocs on esmorzar, diguéssim, tradicional?
21: Una miqueta avocado.
16: Sí.
21: Avocado. Sí, aviam. Clar, depèn del que escric, vaig a un bar o a un altre.
20: Amiga!
21: Alerta.
19: La part de festa vas una miqueta a l'Ovegas, per allà una miqueta de... Un gin tònic, maestro!
21: No, mira, les calces que feia...
19: Sí.
21: L'energia de l'aeroport, de la gent que arriba allà... Oh. Havia anat a l'aeroport a veure com la gent arribava a abraçar-se... Perquè és d'una eufòria i d'una és una energia tan concreta i tan bonica que me'n vaig anar allà, sí, a vegades a escriure allà. Me n'havia oblidat i me l'acabo de recordar.
19: Però, per això has vingut avui al Salonés.
21: Exacte. Sí.
20: Li has enviat ja a l'Obama? Pregunta curta.
21: No, estic en ello. Estic
20: vale,
21: buscant.
20: Ens avisaràs quan ja vingui... És que li vol enviar la novel·la a l'Obama.
19: Home, ara té temps lliure.
21: Per què no?
19: Clar.
21: Per què no? Ara me'n vaig al setembre als Estats Units a presentar-la.
19: Ah, molt bé.
21: Sí, i faré... Bueno, estic intentant... Mira, és que tinc la història, Sílvia 500. Hi ha una noia de...
16: Qui és la Sílvia?
21: És, ara te l'explico. Ah. Una noia dels afores de Puigcerdà, on visc jo, val?
16: Puigcerdà.
21: Sí. Bueno, a Puigcerdà, visc a Puigcerdà, a baix. Sí.
19: Però no Barceloneta.
21: Bueno,
16: no, perquè què és escriptora d'èxit? Sí, sí. Com és que tingui una sola casa?
20: Que llegiu-vos el seu llibre, que
21: soc
20: ho expliqui.
21: Soc d'allà.
19: Ah, vale, jo
21: allà viuen els meus pares.
19: Ah,
21: i llavors és casa meva, no?
19: Vale.
21: Llavors, entre casa meva i la casa d'aquesta Sílvia, que us explicaré què és, hi ha un camí de 100 metres, vale? Ja està franquejat per camps de vaques, i ja està.
19: Vale.
21: Doncs aquesta noia, que vam anar juntes al col·le, ha entrevistat el Barack Obama.
19: Com?
21: Perquè ella porta una agència de comunicació, no sé què, ella el va entrevistar. I llavors jo tinc la carta preparada a dir-li que, tio, per justícia paisatgística, geogràfica i vital...
20: I per les vaques.
21: I per les nostres vaques.
16: Flipo.
21: Ostres, que és com molt bonic. I a part, jo sé que li agradaria molt aquest llibre.
20: Li agradaria
16: enviar...
21: surt.
16: Crec que podríem acabar l'entrevista enviant-li, perquè jo crec que Obama escolta RAC1.
19: Sí, segur.
16: I a més, el teu anglès és excel·lent. Li pots enviar un missatge a l'Obama... Podem posar una música institucional?
21: Oh, my God.
16: I mira't. Pots mirar cap allà, a la càmera,
21: no.
16: I li enviem el missatge a l'Obama.
19: Sí, endavant, eh?
16: Vinga, endavant. Els micròfons són teus.
19: Ara.
20: Tracta el de vostè.
21: Merda, moriré per a millor. Dear Barack.
19: Dear Barack, però no...
21: Dear Barack, this is Regina. This is a message for you.
19: Ole.
21: I have this book called Panties Under the Sun, translated Singing to the Sun, and you are in it, and you know you
16: come on.
21: You need to read it in order to understand why you're in it. You'll love it.
16: Bravo! Regina Rodríguez Sirvent, moltíssimes gràcies. Gràcies per venir als Talonets.
21: Gràcies. Oh,
16: molts èxits.
20: Ets la millor.
19: Quin anglès de Puigcerdà.
20: Oh my God.
16: Vinga, que hem d'anar a la publicitat. Gràcies,
20: Jesus.
16: Gràcies.
20: A publicitat.
1: Els Taloners del Versió RAC1 i aprendre pels sagles migdiades. RAC1.
18: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
22: Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
23: Participa a la sessió informativa del 13 de maig a les 7 de la tarda. EUS.cat.
24: Per què una mateixa teràpia del càncer de pròstata no funciona igual en tots els pacients? Cetira Cires lidera un projecte amb la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia que amb proves d'imatge mèdica i intel·ligència artificial permet anticipar l'evolució de la malaltia en fases metastàtiques i personalitzar el seu tractament. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
25: Gil Teulades, especialistes en teulades. T'instal·lem tot tipus d'elements anticaiguda. Línies de vida, baranes de seguretat i escales.
26: Gil Teulades, la seguretat sempre al davant. Consulta gilteulades.com.
25: Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
2: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodan.
3: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
2: Rodan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
4: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.

0: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va anairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
1: RAC1.cat, el portal de RAC1. RAC1.
2: Albert Pedrol, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal, com esteu?
2: El nostre segon especialista en deports de l'equip, eh?
3: Ah, sí, ara. Que és
2: el primer. Home, l'Alba Sagarra.
4: Home, per favor.
3: Per favor, per favor.
5: Una vegada fem la secció junts, eh?
4: Ha guanyat la Lliga al Barça, per si algú s'ha perdut.
3: Ole, no ho sabíem encara. S'ha dit
2: poc. És veritat que l'Albert porta l'altra versió del deport.
5: Sí, sí, sí. Sabeu que en aquest espai ens agrada fer d'altaveu d'esports que són molt nostrats, però que no són tan populars com el futbol, perquè sí, nois, tothom sap que el Barça hi va fer la Rua dels Campions i que va plegar 750.000 persones. Però escolteu, a mi m'agrada molt més saber que Catalunya és una potència en...
3: Ai.
5: La petanca!
3: Oh! Oh! Oh! Home, ja molt jubilat.
5: Sí. Mira, precisament aquest és l'estereotip que intentarem trencar avui.
3: Perdona.
5: Perquè sí, amics, a casa nostra tenim clubs punters que ho estan petant en competicions estatals i internacionals, i també va ser hora que anem trencant ja aquest estigma que la petanca és un esport de jubilats.
4: No.
5: Ni parlar-ne.
4: No.
5: També és un esport professional i d'elit.
2: Ara!
5: I això ho sap molt bé el millor jugador individual de Catalunya d'aquest any, del 2026.
2: Que és jubilat?
5: No. Ah. Té 20 anys.
2: Què diu? I s'ha jubilat amb 20 anys?
5: No.
3: Ai.
5: Ah. Es diu Manel Luque. Juga al Club Petanca Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat i ens ha atès en exclusiva els taloners del versió RAC1. En Manel revela que el comparen amb una superestrella del futbol. Li diuen el Lamine Yamal de la petanca.
6: Sí, sí que sóc el Lamine Yamal de la petanca. Bueno, no, encara no he arribat a ser el Lamine Yamal, però sí que ara mateix estic a un nivell alt i jo crec que sí, bueno, el que em diuen que sóc el Lamine Yamal. Sí, sí.
5: Què us sembla?
3: Ho trobo...
2: Modèstia.
4: Ho trobes perfecte, no?
3: No, ho trobo perfecte, però sí que és veritat que trobo fort que l'Albert Pedrol ens vengui la petanca com es porta aquí.
5: Ho és, el millor esport del món.
4: Sens
5: I us diré més, que... us diré més, Alba. El Manel té un do, el do de ser una estrella del seu esport sense entrenar-se. És tan crac que diu que en té prou només amb els caps de setmana.
2: Ja sobrat.
6: Fa 3 o 4 anys entrenava, i aquest any, bueno, sobretot des de setembre, que he començat a treballar, a estudiar i tot això, no entreno, i només el que faig és cada cap de setmana competir, i sense entrenar és com que tinc un don. O sigui, que tinc el mateix nivell sense entrenar.
4: Això és talent.
3: Ara.
5: Sí, sí que en té. Sí que
3: o un do.
5: No, no, que aquest...
3: Ja ho ha dit, ell.
5: Molt bé, Alba, gràcies per l'aportació. Escolteu, en Manel, igual que nosaltres, vol trencar aquest estereotip que la petanca és un esport per la gent gran, però en el seu dia a dia es troba amb complicacions, sobretot quan coneix a gent nova que el jutja abans de conèixer.
4: Oh!
6: El primer que em diu... On diuen, es riuen, la majoria, eh? L'altre no, es queden flipant. Hòstia, la petanca, no sé què, no sé quan, però clar, estic 2 o 3 minuts parlant de tot el que he guanyat i tot el que viatjo i tot això, i es callen ja com... Es riuen, no? Em ric jo d'ells, saps?
3: Ara,
6: perquè jo viatjo a molts llocs d'Europa, d'Espanya, del món, per jugar a la petanca, que tinc moltes amistats.
3: Això de viatge, que ho fa amb l'Imserso, no entenc?
5: No.
4: Està d'ella prou. Jo quan vaig fer 30 anys vaig celebrar el meu aniversari amb un club de petanca.
2: Bueno, és que 30 ja convida, eh?
3: És que no passa res. Jo és que passejo per Curi pel passeig marítim i al cap de setmana jo n'he sentat de por que tots estan entre 80 i la mort. Vull dir que no passa res jugant a la petanca.
2: Però és que aquest és professional.
4: S'ha d'anar a jugar amb aquests perquè els pots guanyar amb més facilitat.
3: De fet, hi ha una senyora que em fa molta gràcia, que sóc fan d'ella, que sempre la veig, que porta un imant perquè ella ni s'ajup. El tira l'imant i agafa la bola.
2: I gent que necessita prismàtics, però era la bola petiteta.
5: Doncs aquesta gent està feta d'una altra pasta, aquests campions, aquests jugadors professionals com en Manel Luque, que està tan convençut del que fa i de com de bé ho fa, que no descarta fer servir la petanca per lligar.
3: No.
6: Mira, jo sóc una persona que no utilitzaré mai Tinder, ni he utilitzat, però clar, si... Bueno, mai no... Mai he de dir mai, però si algun dia tindré Tinder, jo posaré que sóc professional de petanca.
5: Un referent.
3: Bravo, bravo,
4: ah, jo,
3: bravo.
4: Jo no tinc Tinder i espero estar anys a no tindre'n una altra vegada, eh? Però si jo Tinder em trobo un tio que és de petanca, és que té un superlike. Perquè tan escalador i tanta roqueria.
5: Ara.
3: Home, esperem que tingui les pilotes grans, no? I no la
4: això, Estadella, vigila, perquè saps que...
2: És el teu camp, això, Estadella.
7: Sí, Estadella, se te va desinflar un huevo. Oh,
4: tant de bo passi ja, això, perquè ja ho necessiten.
5: Sí, perquè els té molt grossos. Escolta, el Club Petanca Sants també és un...
3: Però no. Prou ja!
2: Va, seguim.
5: El Club Petanca Sants també és un referent de l'esport a casa nostra. I el tant. Seu president i vicepresident de la Federació Catalana és en Jonathan Ferrari.
3: Què dius?
5: I també els taloners del Versió RAC1 ha explicat quina creu que és la clau perquè la petanca guanya adeptes a Catalunya i deixi de portar aquesta etiqueta que no li pertoca.
8: Segur, si alguna cadena televisiva ens escolta, a França porten quasi 30 anys fent petanca per televisió i amb audiències de gairebé 1 milió d'espectadors.
4: Wow.
8: Dir, és potser la gran desconeguda i la que s'hauria d'apostar. Canviar una miqueta aquest estigma, no?, que tenim, però el que estem segurs de que la petanca és divertida. Molt divertida.
5: Ho és.
3: Home, però no hauria de ser president de la Federació de Petanca, hauria de ser president de la...
5: Vicepresident.
3: Bueno, vicepresident, hauria de ser president de la FIA, no?, amb aquest nom, Jonathan Ferrari.
5: Ah, aquí... Bueno, escolta, cadascú té el cognom que porta.
4: Mira... No sé què és la FIA, jo.
3: La FIA.
5: Et baixaré els fumets.
3: Federació Estadella.
4: Baixa-li, ja ho prendré demà.
5: Et baixaré els fumets, sí, sisplau, perquè vas molt de llest, però... En Manel Luque us ha llançat un repte als taloners.
4: Oh, ai, ai, ai, ai.
5: Lligueu-vos fort al cinturó, perquè aquest nano de només 20 anys... No, us vol derrotar. Va molt de debò.
4: Oh.
6: Bueno, que jo he pensat de derrotar, o sigui, el Jonathan i jo, o qui sigui, qui vulgui, de fer una partida contra els taloners.
3: Olé.
6: Una partida de petanca.
3: Quan vulgui.
8: Llencem, eh? Llencem el repte, eh?
3: Ara.
6: Jo ho he llançat. Ara ja vosaltres accepteu el repte o no.
2: Mira, jo només us diré una cosa. Potser no tinc un físic per jugar a segons quins esports.
4: Ah,
2: però crec que la mare natura m'ha donat un físic per jugar a la petanca.
3: Sí.
2: Que tremoli aquesta penya.
4: Ara,
2: que tremoli.
4: Recollim el guà.
3: I la bola.
4: Amb
3: l'imant.
4: Tinc la mà molt petiteta jo per el tema de la pilota, però ja ho gestionarem.
5: No, fora conyes, aneu a veure aquests nanos perquè ho fan molt bé i som pioners i potències
2: però
5: de la petanca a casa nostra.
2: Però posa lloc i hora que els matxaquem, eh?
5: Ho farem, ho farem.
3: Posa una pista de petanca. T'he dit que el Jonathan Ferrari el conec, perquè jo quan començava a actuar, jo havia actuat pel Club de Petanca Sants.
5: Oh!
4: Tu coneixes a tothom.
3: El Jonathan Ferrari el conec, és una màquina.
4: És esfereïdor.
2: Una màquina, mai millor dit, no? Dins de Ferrari.
3: Escolta, hi ha més esports, no? A banda de la petanca, també hem de parlar d'un altre tema.
5: De l'hoquei patins.
3: Ara.
5: Perquè tenim un grup de catalanes que s'acaben de proclamar campiones d'Europa i com que sabeu que jo em volco amb cos i ànima per aquest programa, tenim en línia les protagonistes d'aquesta fita. Són l'Anna Ferrer, l'Aina Arxer, la Marlena Rubio, la Vinyetflix i la Clara Font de Glòria.
2: Tot l'equip.
5: Jugadores del... És que hi ha moltes catalanes. Jugadores del Fraga i campiones d'Europa d'hoquei patins. Un aplaudiment! Bravo!
2: Aviam, reines, però això és pràcticament un equip català, no?
9: Sí, i tant. Sí, pràcticament són moltes catalanes i les que no són catalanes com si ho fossin.
2: Clar, sí.
10: Això, la Clara, sobretot, eh?
2: Per què la Clara?
10: Perquè diu
3: Carla. Per què?
4: Que ha dit malament el nom aquí, el company.
9: Es diu Carla.
4: Es diu Carla,
2: no
4: Clara.
2: Tinc molta dislèxia amb Clara i Carla.
3: Ara és culpa de la dislèxia.
2: Carla, perdona'm.
4: Et faran fora de la feina si comets aquests errors.
2: Carla, t'has de passar la petanca.
5: Sí, sí. Mira, Carla, la primera te la faig a tu i així et demano disculpes. Pots explicar per tot Catalunya com vau celebrar, sisplau, aquesta victòria a la Lliga Europea?
9: Home, doncs, David, com vam celebrar per... Bueno, realment vam celebrar com vam poder, perquè tenim aquesta setmana la Copa de la Reina, però al mateix dia vam...
10: Pels aires.
9: Ho vam donar tot.
10: Bé, Clara, bé.
2: Però pot ser que no hagueu anat a dormir encara de celebració?
10: Home, no.
9: Que avui ja entreno.
10: Que estem a punt d'entrenar ara,
3: Perdoneu, esteu a punt d'entrenar ara mateix?
10: Sí,
9: a punt.
3: O sigui, us està anant bastant bé que estiguem fent l'entrevista per endarrerir una mica
10: l'entrevista. Sí, estupendo.
9: Que duri.
10: Hem de fer llargar.
9: Ha de durar molt perquè així comencem tard.
2: A quina hora comenceu l'entrenament?
9: A les 4:30. Però ara toca gimnàs, ara estem saltant-nos la part de gimnàs.
4: Bé, està sobrevalorat el gimnàs. Sí.
3: Totalment.
10: Ara!
9: Sí, gràcies a vosaltres.
3: M'encanta, jo crec que, escolta una cosa, hauríeu de venir un dia aquí a l'estudi,
4: sisplau.
9: Sí! Sí.
4: Vale. Després de la Copa de la Reina.
3: Home, mira, fem una cosa.
4: Va.
3: Heu guanyat la Champions, que per cert, per la que, que no sàpiga, veu guanyar la Champions en una final contra el Benfica, equipàs també.
4: Ha, que també té equip de futbol, aquests, eh?
2: Hòstia, sí, de tot.
3: De tot.
4: Molt tenen de tot a Benfica.
3: Benfica és un barri. Jo proposo que aquesta cap de setmana és la Copa de la Reina a Gijón. Jo crec que si guanyeu,
4: maco,
3: heu de venir a l'estudi de RAC1
4: sí.
3: Amb la Champions i amb la Copa del Rei.
4: Ara!
2: I que vingui i si no, la Clara també. I la Carla.
5: I les dues.
3: I si no, també.
4: I si perdeu?
9: També tenim la Supercopa, que vam guanyar a principi de temporada, eh? Sí,
4: va,
9: serien tres.
4: Va, amb tot.
5: És increïble.
3: Veniu, per favor.
2: Triplet, eh?
10: Va, som-hi!
4: Guanyeu o perdeu, viniu. Jo... Perquè sou un honor.
10: Perfecte. Vamos!
4: Home, jo sóc del vostre equip. De quin equip són aquestes?
2: Del Fraga.
4: Del Fraga.
9: Del Fraga.
4: Bueno, sóc una mica del Vilassana, nenes, jo. Però... Però perquè, nenes, sóc d'allà, sóc d'allà. És com que gairebé vam el gens, bueno, això.
10: Llavors, haurem de vindre't per convencer-te de què t'has de fer el Fraga.
4: Ai. Recullo el guà, nenes.
3: M'encanta
2: perquè... és que Lleida frega Fraga, eh?
3: Ei!
10: Frega Fraga.
9: Exacte. Vivim totes a Lleida.
4: Oh. Oh. Ai, que m'esteu guanyant el coret.
3: Sí, que... M'encanta perquè crec que han de venir totes perquè m'encanta que tot ho vas responent tota sí, manera col·lectiva.
2: Són
3: eh?
2: Com un eixam. Un eixam des d'aleshores.
9: No, però... Escolteu, i tenim una que és gallega que parla perfectament el català, si la voleu sentir.
3: Que es posi,
9: eh?
3: Que es posi!
4: Que es posi la gallega!
2: Hola, gallega!
9: Maria Sanjurjo.
4: Hola, Maria!
11: Hola.
3: Què passa, galleguinha?
11: Què tal? Com esteu?
2: Boas tardes.
11: Boas tardes.
4: Com va?
11: Parla millor el català que el gallec.
3: A veure, parlar una mica de català.
4: Sí.
3: No, encara van borratxes,
4: eh? Ai, que estan paves, eh?
2: Però...
11: Què?
2: Que diu que esteu una mica paves, però ara mateix sou als vestidors, a la pista, on sou?
11: Estem al gimnàs, ara mateix.
2: Al gimnàs, al gimnàs.
3: Ah, molt bé.
11: Sí, sí, sí.
4: Bueno, però d'aquí poc volem que estigueu a l'estudi de la planta 3.
11: Ai, sí. Ens l'apuntem, eh?
4: Us rebrem amb els braços oberts. Ara. No cal que porteu res aquell dia, només les copes i la vostra presència.
3: Ara, i les copes...
11: Uà, perfecte, ens l'apuntem.
4: Vinga.
9: Perfecte, guapa.
2: Molt bé, reina.
4: Oh, Lola, que he lligat, tu. Guapa, tu.
2: Que vagi molt bé amb la Copa de la Reina, guapes.
10: Molt bé, gràcies.
2: Bueno, ho hem de deixar aquí, Pedrol, vale. Perquè ja ens hem passat ai, uns minuts, ai, uns sí, segons de les sí, 4 de la tarda.
3: Tenim el Clapés amenaçant-nos, ja.
2: Ui, el cap... Ui, fa una cara d'enfadat, avui, el Clapés.
3: S'està traient...
2: Ui, ui, ui. Ah, s'està traient un moc, no? Ui, ui, això vol dir...
12: És que està ple d'idiotes, aquest sí, país.
2: anem marxant, que això no ho remuntem.
3: Adéu, adéu.
2: Fins demà, adéu.
4: Adéu!
13: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
14: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
15: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
16: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
17: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
18: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin 1x1 de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623,20 € i amb els nostres tecnoavantatges.
19: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
20: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
0: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
21: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
22: Molt bé.
21: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
22: Perfecte.
21: Arribarem a tot?
22: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
23: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
24: Fes que el teu estiu es faci realitat amb TUI i viatges al Corte Inglés, al Perú i Costa Rica. Sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge amb TUI amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
25: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
26: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme.
29: Hola, sóc la Rosalia. Si sou unes autèntiques motomamis, no us podeu perdre aquest dijous al Versió RAC1 a plaça Catalunya. Bueno, i si sou motopapis també podeu venir, eh? S'ha de ser inclusiu.
28: Versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem.
29: I si sou motoqueer, també podeu venir. Tothom és benvingut.
30: Patin, aquí, chiquinteri, aquí. Jugata quieren, aquí, que peguen caos aquí. Tra, tra.
28: RAC 1. Tots som un milió.
30: Motomani.
28: Amb la col·laboració de MotoGP.
31: It's showtime.

0: Els Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, Sergi Moral, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que creu que els apunyalaments ja formen part del folclore del país.
1: Apunyalamientos, vecinos que dicen que se han encontrado con regalos de sangre. ¿Qué ambiente hay en este local?
2: Apunyalamientos, pero entre coleguillas, ahí en plan, la tontería, ¿sabes? Yo qué sé. Yo qué sé, tú te pichas, él te picha, tampoco es nada del otro mundo.
0: Toni Clapés.
3: Bona tarda. Bona tarda, sigueu benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos. 4 i 7 minuts. Aquesta tarda promet ser una tarda d'emocions fortes. Tot seguit us avancem el del que en aquest cas la convocatòria que se'ns acaba de fer. Ara ho explicarem, però abans deixeu-me saludar, com és habitual, a Montse Llussà. Montse, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Què passa?
3: Avui,
4: què passa?
3: Avui
4: què
3: passa? Bueno, veig que vens amb uniforme de gondolera.
4: A veure què ho dius. Mira, el tercer. Mira, jo he pensat. Calla, que això és molt fort. Què passa, tu? I tu què? I tu?
3: Ell porta el pitet palestí.
4: Doncs sí, està.
3: Que li falta els potitos.
4: Calla, que jo quan
3: m'ho
4: he posat...
3: El mutante porta el pitet palestí, que li falta que li serveixin els potitos.
5: Sembla l'elefant.
3: Però tu, en canvi, estàs jo... per... El sol...
4: Doncs mira, calla. Jo, quan m'ho he posat, dic, mira, Freddy Krueger. Però llavors dic, no, que Freddy no. Krueger... Mira't, i no, és negre i vermell. A casa m'han dit, on és Wally?
3: Sí.
4: Bona aquesta, també. I ara, això, vull dir que, escolta, quan vas una mica diferent, sempre surten cosetes.
3: Sí. Les ratlles, habitualment horitzontals, sempre generen molts idees, o fins i tot cambrera d'una pizzeria. Sí.
4: Vols dir?
3: Sí, a vegades... Sí. Segons,
4: van així?
3: Sí, bueno, algunes. Sí. Això, n'hi ha tantes que ha arribat un punt que ja hem perdut la identificació. Bé, tenim una última hora, Lucas, sisplau. I és que Florentino Pérez ha convocat roda de premsa a les 6 de la tarda.
5: Caramba.
3: Ara mateix no sabem el motiu d'aquesta roda de premsa, però potser aquí Josep Pedrerol en té alguna notícia.
6: En el Chiringuito estaremos con un directo de 6 horas.
3: No, perdona, el Chiringuito no.
6: Porque sabemos, tenemos una información de qué dirá Florentino Pérez en esa rueda de prensa, compañero.
3: Avanzar, no. Josep, que es no. El de quién irá que está...
6: En Inside os conectáis a Facebook, a YouTube, a Twitch, a Crack, Snackcack. Fixad en Twitter, en el Periscope. También estaremos en directo cada uno en nuestra
3: Periscope,
6: casa.
3: Periscope, ¿qué se han hecho de...
4: Ostras,
3: de Periscope.
6: Facebook, ¿qué se han hecho? Inside, YouTube.
3: ¿Os han recordado de los... Oye, Josep.
6: Todas las aplicaciones. También MySpace. Estaremos en Apple Music, en MySpace, Josep. En Messenger. El que quiera conectarse, que mande un zumbido.
3: Però no ens pots explicar, ens pots avançar de què va que...
6: Tenemos la exclusiva y la última hora de lo que quiere hacer Florentino con esa...
3: Deixa de moure les mans, perquè no pares de...
6: Sabéis, pincha, tenemos tensión y truenos. Relámpagos, primer plano.
3: Relámpagos, venga. Però bueno, a les 6, no? No sé si Míriam Díaz... Bona tarda. Té algun
7: la
3: detall
7: bomba.
3: Més?
7: Sí, el comunicat que ha fet el Real Madrid anunciant doncs, que a les 6 el seu president...
3: Bueno, un momento, que ho estàs explicant la Míriam,
6: Josep.
3: Xica
6: de les notícies,
3: Josep, quatre, que pots parlar en català, que estem a RAC1, que pots parlar en català.
6: Tic-tac.
7: Doncs això diu que el Real Madrid comunica que aquesta tarda a les 6...
6: Vinga, primer plano de la xica de les notícies.
7: Florentino Pérez compareixerà a la sala de premsa de la ciutat esportiva després de celebrar la junta directiva i atendrà els mitjans de comunicació. Això és el comunicat oficial, sense més informació, però clar, després
3: ara
7: de la temporada
3: mateix,
7: en blanc...
3: Pregunta que derivem als serveis, en aquest cas al Departament d'Esports de RAC1 i també a l'Arnau Vila i a l'Edgar Fornós, a veure si en podem saber alguna cosa més de què és el què, ja que el Josep Pedrerol no ens ho vol avançar.
6: A Edu Aguirre, Juan Fesanz i Àlex
3: Silvestre. Fins i tot hi ha un periodista desplaçat a Lisboa.
6: Per fer un seguiment a José Mourinho. Diego Plaza, tenemos a Diego Plaza en Lisboa, porque hay que estar donde...
3: ¿Puedes parar un ratito con los deditos?
6: Pinchamos
3: no,
6: a Diego
3: no pinchamos
6: Plaza.
3: Nada, ya no pinchamos
6: ayer tuvimos
3: nada.
6: A Mourinho en directo.
3: Ara, no,
6: en
3: no vemos. Pero es que no cal veure ara mateix.
6: Y hoy Florentino de la rueda de prensa en el Chiringuito...
3: No, ho farà, ho farà el...
6: Pinchamos
3: Berma,
6: el Chiringuito...
3: Ho farà Valdebebas. Bé, senyor Virgili...
6: Jorge
3: D'Alessandro sí que el tenim, però nosaltres no l'escoltarem.
5: Tic-tac!
3: Senyor Virgili, què tal? Bona tarda.
8: Déu-vos guard. Felicitats a tots els que treballeu, eh?
3: Ah, bueno, gràcies. Avui és Sant Pancràs.
8: Doneu-nos feina pel nostre braç.
3: S'ha de fer alguna cosa en especial el dia de Sant Pancràs? El julivert. Julivert a Sant Pancràs.
8: És un bon manat de julivert i tindràs feina. Escolta'm, podràs estar aquí a la ràdio? Què et diré jo?
3: Ja fa molts anys que li poso...
8: 70,
3: perdoni,
8: 80...
3: per què es pensa que jo fa 29 anys que faig el programa? Perquè li poso julivert...
8: Perquè tens fe.
3: Li poso julivert i té allò en el dit encara la moneda de 25 cèntims.
8: Sí,
3: de pesseta, que aquesta ja no la trobes. No, ja i en el dit hi té aquesta moneda. Aquesta és la clau per continuar tenint feina. Crec. Bé, a tot això, ara entrarem en matèria amb l'actualitat del dia, que també passa... per Míriam Díaz, la compra de... per part de Sergio Ramos del Sevilla.
7: Sí, home, una compra que han estat, t'he de dir, fa temps que s'està negociant, però són 450 milions d'euros per la compra del, doncs, del club de la seva vida, recordem-ho, però no sé, potser ell ens en pot donar més detalls, perquè s'ha gastat...
3: 450 milions d'euros. El saludem a aquesta hora. Sergio Ramos, bona tarda.
9: Bueno, bona tarda.
3: Bona tarda. Bueno, abans de res, no sé si t'hem de felicitar.
9: Bueno, de usted no, porque ahora soy presidente.
3: Sí, però dic que no sé si ara l'hem de... Sí, dic, però...
7: En serà propietari, no president, eh?
3: Serà propietari. Propietari del Sevilla Club de Futbol.
9: Por supuesto, no. Y bueno, que camino...
3: Bueno, enhorabona, un aplaudiment.
7: Sí, no.
9: Gracias, no, porque al final... Pues bueno, las operaciones de salud pues son complicadas, pero las compras de los clubes pues son más sencillas y con lo cual pues al final ha salido todo bien, ¿no? Uh-huh. Han sido 450 millones de euros, que en euros pues suena mucho, pero en pesetas pues no es tanto, ¿no?
3: Es al revés. Abans...
9: Bueno, això és opinió, no?
3: No,
9: però al final,
3: és opinió, no.
9: Les conversions pues, són les que són.
3: Abans 450 milions eren en pessetes, ara ens ho calcularà el Montse Llussà.
7: 450 milions.
3: Sí, que és el que estava fent ara mateix. I estava ja fent el càlcul. I clar, ara amb milions...
8: Un euro són 6.000.
3: Amb milions,
7: sí,
3: amb milions de pessetes.
8: No, 6 euros
3: amb
8: són 1.000 pessetes.
3: Amb milions de pessetes és res.
8: Bueno, 6 euros, 1.000
9: a mí no me sonaba tanto en pesetas como en euros, pero bueno, sí que es verdad que me ha salido más barato que todos los tatuajes que tengo, ¿no? Y Messi, por ejemplo, ha comprado pues una galería.
3: Sí, avui és notícia també que ha comprat les antigues galeries Wagner.
9: Pues bueno, una galería ahí abandonada que bueno, que vale lo que un peine de la pili, ¿no? Y bueno, aquí se nota el nivel de cada uno, ¿no? Pero bueno, que cabe duda que...
3: ¿Cuántos cops dius bueno?
9: Bueno, pues
3: perquè
9: a veces
3: ja que... Porque ya te he contat 5 o 6 de buenos.
9: Bueno, al final, pues...
3: Bueno, veus, un altre cop.
9: ¿Qué quiere que te diga, no? Es una forma de elegir el sujeto, ¿no? Sujeto bueno y predicado, pues que cabe duda, ¿no?
3: Que
9: al final, pues estoy contento, ilusionado, como el día que se me cayó la copa. Y bueno, al final el Sevilla, pues ha sido el club de mi vida,
3: ¿sí?
9: De mi infancia y de cuando era pequeño, ¿no? Y para mí, pues es un sueño ser su propietario. No lo puedo escribir con palabras lo que siento in situ.
7: Mira, aunque... Sergio, això són les pessetes dels 450 milions.
9: 2 milions, no? Al final, pues tampoco es tanto.
3: No, 2 milions.
7: Són 2 milions, en tot cas.
9: Bueno, esa es tu opinió, ¿no?
7: 2 milions, bilions, bueno. Sergio.
9: Que mandava milions que bilions, ¿no?
7: 704...
3: Hombre, no, és que has dit que era menys en pessetes que en euros, clar. En pessetes això se'n va...
9: Bueno.
3: Se t'escapa de les mans.
9: Home. He ido a Cofidis y me lo fraccionan,
3: vale.
9: Así que iremos pagando en cómodos frazos, ¿no?
3: Bueno, Sergio, pues...
9: Aunque como bajen a segunda división, pues lo devuelvo, ¿no?
3: Claro.
9: Que queda menos
3: que
9: de 30
3: garantía,
9: días.
3: ¿No?
9: Tengo el ticket todavía y, bueno, pues... He llegado a este acuerdo con los accionistas, que, por cierto, no sé por qué le llaman accionistas, porque están... Están todo el rato no sentados en un despacho en traje. No son hombres de acción.
3: Bueno, Sergio, repeteixo. Ja ens ho acabaràs de comentar.
9: Ánimo a todos con el Sevilla. ¡Vamos, Sevilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sevilla! ¡Un respeto! ¡Let's go! ¡Vamos, Rafa!
10: Amazing, bro. You know him. Let's go.
9: ¡Let's go! ¡Le tu polla ahí! ¡Furia!
7: ¿Perdonas?
9: ¡Un respeto!
11: ¡Let's go, man!
9: Let's go, man.
11: Number one.
9: Number one.
11: The boss again.
9: The boss again to Furia.
5: tu puoi ahí, let's go.
4: ¿Qué digo? ¿Qué digo?
5: Respeto.
12: Ten un poco de respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente.
5: Soy el presidente.
4: No, presidente no.
3: Bé, per tant, la tarda es presenta esportiva amb Florentino Pérez, a veure què és el que diu a les 6. Tenim a Sergio Ramos, però tenim, evidentment, altres qüestions de l'actualitat que ens porten a parlar d'una explosió, Míriam, en un pis de Barcelona amb diversos ferits. Què en sabem?
7: Sí, mira, explosió de bombona de butà en un pis del carrer Veneno, al barri de Poblenou. L'Ajuntament de Barcelona ha informat que hi ha 8 ferits, 2 d'ells a l'hospital. Són una mare i la seva filla menor, que vivien en el pis on ha esclatat aquesta bombona, que són a la Vall d'Hebron, amb cremades. Una en estat greu i l'altra menys greu. Dos dels pisos han quedat desastre total, inevitables. N'ha parlat el cap d'unitat i d'intervenció dels bombers de Barcelona, Carles Chico.
13: A priori sembla que no hi ha hagut afectació generalitzada, però com a mínim el pis i el pis del costat doncs han quedat en condicions no habitables. I respecte a les causes de l'explosió, si bé no podem concloure-les, l'edifici no tenia gas natural, per tant això ho descartem. Sí que sembla que la dona estava cuinant i, per tant, apunta que podria ser-ne la causa, però, com diem, no podem concloure que hagi estat aquesta.
7: Ens actualitzen el balanç de ferits. Ja són 11 els ferits i continuen sent aquests dos greus, com dèiem, doncs que són la mare i la filla, que vivien en el pis on ha esclatat la bombona. A més, hi ha davant del bloc una fundació Pere Relats, que té una residència d'avis i un centre de dia, que han hagut de tancar finestres per evitar doncs, tota la inhalació de fum. De fet, molts barcelonins han vist aquesta columna que era visible des de molts punts de la capital catalana.
14: Perdoneu, però el butano sempre és perillós, eh? Vull dir, no va a la badà, amb el butano.
7: Sí. Bueno, perquè, a vegades hi ha accidents.
14: No, t'ho dic perquè nosaltres, a vegades hi ha bombones, quan tu vas a posar-ho a l'estufa...
7: Has d'apretar fort,
14: Has d'apretar fort, però n'hi ha que no entren,
3: És igual de...
14: Perquè llavors has de trucar al botanero i dir-li, vinga-me a canviar la bombona...
4: No, perquè llavors aquell aro que hi ha l'ha d'apretar.
14: No, però a vegades... Però entra,
3: Li anava a dir que és igual de perillós el butà que el gas natural, si s'ha d'anar amb molt de compte amb tot això.
14: Home,
3: ja l'hi dic jo.
14: No, és més perillós el butà.
4: Home, quan ho manipules tu a casa...
14: No, i llavors tu apretes, saps?
3: Apretis la cama, a veure si callen. Anem amb la previsió del temps perquè... Bé, canvi de temps. Martí Oliveres, bona tarda.
15: Bona tarda.
3: A veure, de quin canvi estem parlant?
15: Doncs mira, de tempestes que localment són fortes i descarreguen molta aigua en poca estona, van acompanyades de ventades, fins i tot grans de calamarsa o pedra en les properes hores, o sigui que compta sobretot en zones de muntanya de l'interior, seguint tot l'arc de muntanyes del prelitoral, des de les Terres de l'Ebre cap a les muntanyes de Prades, però ja arribant també a la zona de Montserrat i fins a Sant Llorenç del Munt i l'Obac. També ja arriben doncs, pràcticament a les portes dels cingles de Bertí del Moianès. Són tempestes fortes que pot ser que al veí doncs, no li caigui ni una gota, però que al carrer del costat doncs, hi caigui molta aigua. I que, per tant, quan circuleu per aquestes carreteres de l'interior, sobretot compta ara la zona de l'A2, entre Igualada i el Bruc, perquè ja està caient amb força. També tota la zona de la C-16 entre Terrassa i Manresa.
14: Entre Terrassa i Manresa, sí. Clapés.
15: Vostè, que és un lloro, perdó.
3: Exacte, aquí has estat bé, Martí. És que, de veritat...
15: Se m'acaba la paciència algun dia.
3: No, té tota la raó. Mira, que no sigui el lloro que avui surt el 60 Minuts, el Sense Ficció. Avui fan un documental a TV3.
14: D'un lloro?
3: D'un home que té una relació d'intel·ligència artificial amb un ordinador i a banda té un lloro i parla amb el lloro i amb la intel·ligència artificial.
14: I qui guanya?
3: Pues de moment guanya vostè, com a lloro.
15: Aviam, intentem concentrar-nos en aquestes tempestes que, això, compta, perquè en algunes comarques doncs estan descarregant molta aigua. Ja tenim, per exemple, 35 litres per metre quadrat a Vandellós.
3: Sí, ja ho estic sentint,
15: al Baix Camp, Carme també, a la zona propera a Igualada, 21 litres per metre quadrat. Déu-n'hi-do fer la previsió del temps amb els lloros de fons.
3: Bueno, és el senyor Virgili, eh? Sí.
15: 20 litres per metre quadrat a Pratdip, també a Marganell, a l'altra banda de Montserrat.
3: Per tant, està plovent molt.
15: Sí, tenim aquests xàfecs que són molt forts, que són molt locals, i tenim aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya que abraça sobretot les comarques de Barcelona i les del nord de Girona amb avís taronja, és a dir, que és molt probable que aquests xàfecs deixin de 20 a 30 litres per metre quadrat en poca estona, i això s'allargarà fins a primeres hores de la nit. Localment podrien arribar també a Barcelona, per exemple.
14: Digues-ho ara... de les Rieres de Manresa, per si... de Manresa, del Maresme.
15: Del Maresme, sí, perquè són pluges torrencials, fins i tot que poden deixar molta aigua en poca estona.
14: Que la gent tregui els cotxes.
16: Pot callar?
15: És l'avís, de fet.
16: De veritat?
15: Aquí té, no, no, aquí té raó.
16: Sí,
15: estic
16: molt bueno, però no li donguis la raó, perquè és que si no n'hi ha manera de canalitzar el programa.
4: Jo he vingut així per si he de tornar amb barca.
15: Sí, sí. Està bé.
16: Clar, perquè la Lluçà sí. tornarà a casa amb góndola.
4: Amb la góndola.
16: La góndola.
4: I és de baixada, o sigui que m'anirà bé.
15: Sí, sí, el Xavi Rocamora, del company d'esports, em deia que no volia tornar a casa.
14: Jo no sé per què no t'has fet cantar.
4: Jo sí que ho sé.
16: És l'únic que canten, eh?
14: Ah, només canten això?
4: Ja està.
16: I després et foten un bon clau, et donen una volta a la illa de cases, amb aigua, i vinga, ja t'han estafat.
14: Va, dali, dali.
16: Vinga, aquí tenim Montse Llussà.
14: Dali, dali, amb la perxa.
16: Bueno, anem acabant.
15: Anem acabant,
14: sí,
15: perquè també plou a la zona del Pirineu, a punts de la Garrotxa, i això ho anirem seguint durant la tarda. No m'estranyaria que a l'hora del temps afegit haguéssim de tornar a actualitzar aquesta previsió, perquè tindrem patacs d'aigua molt importants.
16: Ja ho diu el nom, temps afegit.
15: Exacte.
14: Molt bé.
15: Això els hi faig.
14: Aquí s'ha estat, molt bé. És humor d'alto copeta,
16: sí, bueno,
14: eh?
16: Miri, de tant en tant, sap? De tant en tant alguna...
14: Sí, sí. Jo només us vull anunciar que això que està explicant ara aquí el jovenet...
16: Sí, el jovenet no, el Martí Oliveres.
14: Us vull dir que això és el començament oficial de les 10 plagues d'Egipte
4: ja
14: i la fi del món.

0: partits.
1: Bueno, en tot cas, estarem al cas del que ens expliqui el Martí Oliveres. Per tant, aquesta tarda, molta atenció.
2: Sí.
1: Demà ja en parlarem.
2: Sí, perquè ha de continuar embolicat a les tardes. No? Exacte, bé, fred. A finals de setmana
3: fred.
2: Ho notarem.
3: Mira,
2: fins i tot fred al Pirineu, perquè la cota de neu pot baixar fins als 1.200 metres de cara a divendres. Un dia més tapat, ja en parlarem, pot continuar plovent. De fet, és un maig que, de moment, fa una hora a la dita. Pel maig cada dia un raig. I temperatures de luxe. Veníem de l'abril més calorós de les nostres vides, de moment, i el maig, de moment, farà d'abril. I algunes comarques sembla fins i tot març a alta muntanya.
4: Sí, sí. Deixa'm fer una correcció, que el tema de l'explosió de gas, que he dit que era el carrer Veneno de Poblenou, és el carrer Venero de Poblenou.
5: És que hi ha diversos oients que ens ho han dit, sí. I els hi agraïm aquesta correcció.
1: Molt bé, Martí Oliveres, moltíssimes gràcies. Parlem d'un altre dels protagonistes de la jornada d'avui, que no és altre que d'aquesta nova vaga dels mestres que mantenen el pols amb el govern de la Generalitat a l'espera de la reunió.
4: De dijous, sí, sí.
1: De dijous. Avui, primera de les tres aturades generals a tot Catalunya.
4: En manifestació pels carrers de Barcelona i talls de carretera al matí, en plena hora punta, el departament xifra el seguiment de la vaga en el 32%, una dada que els sindicats apugen fins al 70%. Els docents han tallat carreteres i accessos a Barcelona a primera hora i a les 12 s'han aplegat en una manifestació amb 80.000 persones, segons els sindicats, 26.000 segons la Guàrdia Urbana. L'augment salarial, però també recordem la polèmica per la infiltració de Mossos en una reunió sindical, han centrat les reivindicacions de mestres i professors.
6: Hem d'avançar cap a un sou digne al primer pacte que vam fer. D'aquí dos anys ens quedarien i obsolets.
7: No estem parlant de diners, o sigui, és un punt important, evidentment, però no estem fent una vaga per diners.
8: No és només el sou, són baixar les ratios, millorar l'educació especial, per un sou no estem només lluitant.
9: El que volem és que hi hagi més personal dins de l'aula. Si tenim cada vegada més alumnes, que tinguem un suport dins de l'aula per poder-los atendre.
4: Avui el sindicat majoritari de docents, USTEC, ha posat sobre la taula que un augment de sou de 400 euros podria obrir la porta a solucionar el conflicte. Són 300 euros menys del que demanaven a l'inici de les negociacions. Yolanda Segura recorda, en declaracions al Món-RAC1, que en altres sectors sí que els augments han estat similars.
10: Són 60 euros mensuals a aquest curs bruts, que si hem de fer comparatives, als Mossos d'Esquadra se'ls hi apliquen des d'allà gairebé 300 euros mensuals. Des d'allà, nosaltres d'aquí 4 anys, quan assolim aquests 200 euros, la inflació s'ho haurà menjat, vamos, i estarem no a la que es ve de sortida o pitjor.
4: El Departament d'Educació assegura que està obert a escoltar el professorat, però la consellera Esther Niubó ja ha posat aigua al vi i diu que aquesta pujada és inassumible.
11: A mi em sembla que amb la resta de qüestions doncs, probablement hi hagi un consens bastant majoritari i probablement doncs, el tema en què puguem estar més allunats és el tema retributiu. No sé si hi ha altres col·lectius que plantegin doncs, aquest increment de 400 euros mensuals. Passar del 0 al 1.000 en un dia doncs, és molt difícil, sobretot perquè hi ha moltes altres necessitats.
4: Recordem que la consellera ha citat els sindicats aquest dijous a una reunió al Departament d'Educació.
1: Bé, de moment, amb el dibuix que ens has fet, Míriam, això està més que enrocat.
4: Sí,
1: tan enrocat com que ara en parlarem de la guerra entre l'Iran i els Estats Units i Israel. Però abans, per Zedinilla, bona tarda.
12: Molt bona tarda.
1: No sé si finalment vostè haurà de prendre el comandament de les negociacions per solucionar aquesta mobilització dels mestres.
12: Efectivament. Prendrem el comandament del que cal, perquè això és un desastre. És un drama. No tinc cap problema, fixi's, en admetre-ho. És un desastre. Tot plegat, però és culpa del llegat que vam rebre quan vam entrar al govern. Això ve de fa temps. Sí. Ve de fa temps enrere. Ens van deixar un país fet cendres i ara l'estem intentant aixecar. En fi, tot estava fet miques. La sanitat, els trens, també l'educació. Mostra això són les declaracions de diversos joves universitaris que no sabien ni què era l'Holocaust.
13: Vale, vosaltres què sabeu de l'Holocaust?
14: Bona pregunta. Lo de Harry Potter, no? Ja està.
13: Oh, com que Harry Potter?
14: Què? No tinc ni idea, de veritat. O sigui, acabo fent examen de 4 hores, ara no se m'ocorre res.
13: Però que està de broma? Això de Harry Potter com que t'ha vingut?
14: És que em sona un montón de les últimes, saps? Però ara mateix...
13: Tu que no voldràs dir un Horocrux?
14: Allò.
13: Vale. Has confós Holocaust amb un Horocrux, vale. Sabries dir-me algun nom d'algun cap de concentració o...?
14: No.
12: En fi, lamentable. I encara coses més greus, ja. El segon ensenyament no sabia ni qui era el president de la Generalitat de Catalunya.
15: Qui és el president actual de la Generalitat de Catalunya?
16: Pedro Sánchez.
15: L'Indepe.
17: Collboni. Pedro Sánchez. Joan Pera.
18: Pedro Sánchez.
15: De la Generalitat de Catalunya.
18: Ah, no sé. Ese no sé.
15: Salvador...
18: Ah, Salvador Dalí.
19: Artur Mas.
2: De Catalunya? Hòstia, ni puta idea, eh?
15: Salvador...
4: Dalí.
7: Buah.

0: És que de política catalana no sé.
1: Aquesta m'ha pillat malament, sí.
2: Ni idea.
3: Ni idea.
4: Salvador?
5: No sé.
2: No me'n recordo. No.
4: Salvador Illa?
5: Escuchao nunca. No l'he escuchao nunca.
6: Bueno, és que en això vaig molt perduda, eh? M'he d'informar encara.
7: En fi, sobre els comentaris, aquest és el país que ens han deixat. Aquest és el llegat que ens han deixat els d'abans.
8: Sí, permetim que amb els d'abans, que abans els que van precedir-los a vostès era Esquerra Republicana de Catalunya, són amb els que ara pactaran els pressupostos.
7: Vull dir, les coses han de fer a poc a poc.
8: No, però
7: respongui'm
8: a la... O sigui, amb els que segons vostè han deixat aquest llegat és amb qui pactaran els pressupostos.
7: Sí, sí. Mi, escolti, les coses s'han de fer amb consens.
8: Sí, però ja veig que no li interessa.
7: Les coses s'han de fer amb consens. Ja s'ha de pactar amb tothom.
8: Sí, sí, no, per això li dic
7: tothom.
8: Que...
7: I això ve de lluny.
8: Ja.
7: Sí, sí. I ara ho estem intentant arreglar alguns.
8: Sí, bueno, vostès també van governar en el seu dia. Bueno, és igual, en tot cas...
7: Ve d'abans, d'això.
8: Sí, sí, no sé... En quina època ho hem de situar?
7: De molt d'abans.
8: L'època de Junts, per exemple, quan governava Junts?
7: Sí. D'abans i tot.
8: De l'època de Convergència.
7: No, d'abans.
8: No, si anem tan enrere, al final ja ens anem a l'època d'en Franco.
7: Tarradellas no, d'abans.
9: Pujol.
7: Tarradellas és un referent.
8: Franco. Bé, anem amb... parlem de l'antivirus, perquè el ministre de Sanitat confirma ara el positiu per antivirus d'un dels 14 passatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
9: Sí, aquest pacient, recordem que se'l va aïllar ahir al vespre després de la primera prova. Aquesta nit n'ha tingut símptomes. Fins ara era simptomàtic, però ha tingut febrícula i doncs dificultats per saturar. No hi ha resultats de la segona prova dels altres 13 que ahir van donar negatius. El govern espanyol, per tant, planteja ara la possibilitat que aquests 13 passatgers que fan quarantena a l'Hospital de Madrid doncs la puguin acabar a casa seva d'aquí a unes setmanes, però sí que hauran d'allargar una mica la quarantena al Gómez Ulla, si hauran d'estar fins al 21 de juny. Així ho ha dit el director general de l'OMS, Tedros Adhanom.
10: L'única recomanació que fem és que se'ls monitoritzi activament en un centre de quarantena específic o a casa durant 42 dies des de l'última exposició, que seria el 10 de maig. Estaríem parlant, per tant, del 21 de juny. Qualsevol persona que tingui símptomes s'haurà d'aïllar i tractar immediatament.
9: Aquest positiu entre els espanyols que hi havia al creuer ha provocat de nou l'escalfada del president de les Canàries, Fernando Clavijo. Creu que el govern espanyol ja sabia que hi havia positius al creuer i ho ha amagat.
11: Para mí hoy es un día triste para Canarias y triste para la democracia. Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía. Y esa información, señora Costa, esa información era determinante.
9: Pedro Sánchez, però, no ha volgut entrar en aquesta picabaralla política.
8: Doncs bé, anem amb el que ara mateix preocupa novament a la comunitat internacional, i és que l'Iran ja no enviarà cap més proposta de treva als Estats Units i l'alto al foc ara mateix penja d'un fil.
9: Sí, el president del Parlament iranià ha dit que no hi ha cap alternativa a la proposta de 14 punts presentades per Teheran. Els ayatolars volen mantenir el control de l'estret d'Hormuz, que Washington aixequi les sancions econòmiques que ofeguen el règim i que s'acabin els atacs d'Israel al Líban. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghi, defensa que la proposta que ha estripat la Casa Blanca és sensata.
12: No he demanat cap concessió. L'única cosa que hem exigit són els drets legítims de l'Iran. És excessiva la petició d'alliberar els actius que pertanyen al poble iranià i que han estat congelats injustament en bancs estrangers per la pressió dels Estats Units?
9: I és que Donald Trump ha qualificat aquesta matinada la proposta literalment de porqueria. Retreu a l'Iran que no renunciï al seu programa nuclear i compara la treva amb un malalt terminal.
13: Jo diria que l'alto el foc està connectat a una màquina de respiració assistida. Entra un metge a l'habitació i et diu: senyor, el teu ésser estimat té aproximadament un 1% de possibilitats de salvar-se.
9: Segons el portal Axios, Trump ja estaria estudiant reprendre els bombardejos. Mentrestant, està volant cap a la Xina, on dijous es reunirà amb Xi Jinping.
8: Doncs anem a intentar entendre alguna cosa del que està passant, i ho farem amb el Rafael Grassa, professor honorari de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor Grassa, bona tarda.
14: Bona tarda, què tal?
8: I gràcies per acompanyar-nos. Bé, primera qüestió que li poso, que li trasllado, és ara mateix on som en aquest conflicte?
14: Ara mateix estem en una situació en què tenim
3: més d'un mes d'alto el foc, de converses per arribar a un acord de pau, no a una treva, amb fases esglaonades, amb diverses propostes i contrapropostes. I al mig, aquesta treva ha funcionat, aquest alto el foc, a Iran raonablement bé, tot i que hi ha hagut alguns intercanvis de foc, però hi ha dos bloquejos parcials al pas per l'estret d'Hormuz. Un, a l'iranià, des de l'inici del conflicte, i el segon, des de fa aproximadament una setmana i mitja, el de l'armada nord-americana, per també pressionar en aquest sentit els iranians i també per intentar treure les mines i acompanyar a vaixets. Per tant, estem en una situació delicada, però hi ha dos camins. O una possibilitat de que novament hi hagi entesa, podem parlar després d'això, de quins són els punts que estan en debat, o d'una possible escalada. Però l'escalada és complicada per als Estats Units i, òbviament, també per als Estats Units. Jo crec que no passarà res abans de la trobada del dia 15 a Beijing amb el president Xi. Però, insisteixo, es tracta de buscar mecanismes. Els dos estan jugant a un joc que és el gallina, el covard, aviam qui té por abans i cedeix, però en aquest moment, al meu parer, ho té molt més complicat. Estats Units, sobretot per un president bocamoll que sempre devia alguna cosa i complicar, i perquè per Estats Units és difícil acceptar que en el millor dels casos pot aspirar a deixar les coses com estaven abans del 28 de febrer, però que ni haurà canvi de règim, ni haurà renúncia voluntària al programa d'enriquiment d'urani, perquè això ho permet fins a certs límits el Tractat de No Proliferació Nuclear, del que és membre Iran, també Estats Units, i del que no és membre Israel, que sí que té armes nuclears.
8: Del que reclama l'Iran, per exemple, alguns dels punts d'aquests 14, diu mantenir el control de l'estret d'Hormuz, aixecament de les sancions econòmiques, indemnitzacions pels danys causats, la fi dels atacs d'Israel al Líban. Quina viabilitat li dona o li veu aquests punts marcats per l'Iran?
3: L'acord de pau implica, òbviament, seguretat per la regió amb un canvi regional que ja s'ha començat a produir. Emirats Àrabs Units ha sortit de l'OPEP, s'ha aliat bàsicament amb Israel. Aràbia Saudí va negar l'ús de les bases a Estats Units fa una setmana i mitja i està reconsiderant les seves aliances. Hi haurà canvis, en qualsevol cas, a la regió i, òbviament, això inclou el Líban, tot i que és la part més difícil de l'equació, i garanties de seguretat per Hamas, Hezbollah o els Houthis, diguem-ne, del Iemen. Això és relativament senzill, hauria d'estar en l'equació. L'alliberament dels fons progressius congelats, també, això es fa habitualment i ja s'ha proposat diverses vegades per part d'Estats Units. Què és el més difícil en aquest moment? Les reparacions, per suposat. Estats Units no vol reconèixer això i, per tant, hi hauria alguna fórmula per dir que hi hauria algun pagament d'interessos pels actius congelats, alguna fórmula que permeti resoldre aquest tipus de problema. I el gran problema està en acceptar com serà el pas per l'estret d'Hormuz. En principi, ni Estats Units ni Iran són membres de la Conferència del Dret del Mar, però, malgrat tot, fins ara, Iran sempre ha acceptat el que diu la llei des de fa 70 anys, que es pot passar per aquests llocs estrets, difícils, que hi ha en el món, més d'una dotzena d'importants, com el penal a l'estret de Gibraltar, en el nostre cas, però que, òbviament, hi ha uns drets per als estats riberencs, que en aquest cas són Oman d'un cantó i Iran de l'altre. Estats Units haurà d'acceptar això, tot i que hi ha la possibilitat, perquè Trump ja ha fet un cluc d'ulls en aquest sentit, d'acceptar algun tipus de peatge, de benefici. Això, ara per ara, és il·legal, però s'ha produït. Tampoc això és impossible perquè en els últims dies Iran ha deixat passar un parell de vaixells qatarís, que tinguem seguretat. El gran problema, doncs, és bàsicament el tema nuclear. I en aquí l'oferta d'Iran és clara. Un compromís d'entre 3 i 10 anys, jo crec que es podia estendre a 15, no als 20 que demana Estats Units, per no continuar amb el programa nuclear, reducció de la quantitat d'enriquiment dels 400 tones que Iran disposa en aquest moment i possibilitat que algun d'aquest material surti d'Iran, probablement a Rússia, que ja s'ha ofert i Trump té bona relació amb Putin per fer-ho. Aquest és l'element clau. El punt vermell que Iran no acceptarà mai és renunciar plenament a l'enriquiment, que és el que obsessivament vol explicar Trump, perquè Trump té l'obsessió de dir que ell aconseguirà un acord sobre aquest tema millor que el del 2015 que havia negociat Obama i tots els membres permanents de Nacions Unides, del Consell de Seguretat, més Alemanya, i que ell unilateralment es va carregar el 2018. El màxim que pot esperar ara és que sigui aproximadament igual que el que es va aconseguir en el 2015. Però aquesta és la dificultat. L'altra té una dificultat legal, Trump, important a tenir en compte. En principi, des de l'1 de maig, va dir al Congrés Legislatiu, al Parlament nord-americà, les dues càmeres, que s'havia acabat l'operació. La llei de guerra, en vigor als Estats Units des de 1973, des de la guerra del Vietnam, diu que qualsevol conflicte, intervenció armada, no autoritzada directament per al legislatiu, sinó utilitzada per al president, té un màxim de 60 dies per fer-se i en els 30 posteriors s'hauria de començar a retornar les tropes. El que va dir Trump és que de moment amb l'alto el foc això estava aturat i que aquesta operació havia acabat. Per tant, una nova operació té algun tipus de dificultats. Jo crec que encara veurem alguna estira i arronsa, però estic probablement convençut de que tornarem a algun tipus de nova negociació. Però insisteixo, la principal dificultat d'uns i altres és jugar al gallina, si em permeteu la grolleria, aviant qui la té més llarga i més gruixuda.
8: Que ha quedat prou en fi, entenedor. Rafael Grassa, moltíssimes gràcies. Gràcies, bona tarda. És el professor honorari de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Deixeu-me saludar a aquesta hora a Marc Serra, que ja el tenim preparat i a punt. Marc, bona tarda.
15: Bona tarda, què tal, com esteu?
8: Bona tarda. Avui amb el Marc Serra farem el que ha estat la ressaca de la rua. La ressaca de la rua pels carrers de Barcelona.
15: Que podeu pensar que hem vist moltes coses, que sí, hem vist pràcticament totes les imatges, no, sí, però no. Encara queden moltes coses per ensenyar-vos. Per exemple, us explicarem d'aquí no res, en una exclusiva del programa,
8: sí.
15: Com és que Lewandowski va acabar onejant l'estelada. És una exclusiva del Versió que d'aquí una estona us ho explicarem. Però, per exemple, jo tinc dubtes. Qui feia arribar el menjar als jugadors? No us heu preguntat, això? No. O sigui, allà anava pujant menjar, allà anava entrant jugadors, anava pujant menjar i anava arribant... I clar, jo pensava, bueno, aquests jugadors, exactament el menjar, qui els hi dona? Què va passar amb Tec i els puros?
8: Sí.
15: I tot
8: aquell vapor.
15: Aquella vaporada que va llançar contra una de les càmeres.
16: Va havia un tren antic.
17: Ximenea.
15: Sí, una ximenea, pràcticament. Sí. I per què la rua no va sortir puntual? I també sí és cert que es va produir un moment de tensió cap al final de la rua que no ha transcendit. Per tant, tot això ho explicarem de la veu d'una persona infiltrada, diria jo, micròfon en mà.
8: Home, testimoni de luxe.
15: I com fa ell, també avui m'he preparat ja una presentació. L'home que consulta una paleta de colors per conjuntar el seu millor outfit mentre escolta de música de Laura Pausini. Edgar Fornós, bona tarda.
18: Molt bona tarda, família. Laura Pausini, que Marc Serra va entrevistar i que... Sí. Oh, aquesta cançó és fantàstica i mai caducarà, mai.
8: Mare de Déu, santíssima.
15: Jo t'imagino així, eh? T'imagino...
18: Sí, francament.
15: Vestint-te d'aquesta manera. Escolta una cosa.
18: Digue'm.
15: Nosaltres, bueno, perquè sabem una miqueta...
8: Primer de tot, deixa'm preguntar, disculpa, abans d'entrar en matèria, què en sabem d'aquesta roda de premsa convocada per Florentino Pérez a les 6?
18: De moment el que sabem és que hi ha hagut una junta ordinària al Reial Madrid, que la roda de premsa convocada pel mateix president del Reial Madrid serà a les 6 de la tarda, a partir de les 6 de la tarda, a la Ciutat Esportiva de Valdebebas. Si no vaig equivocat, l'última vegada que Florentino convoca una roda de premsa urgent, inesperada, va ser el 2013, aleshores per resoldre un conflicte entre Mourinho i el vestidor, que s'havien acusat de, per diferents bandes de si el volien fer fora i va haver de sortir al pas a defensar-lo. Doncs avui Florentino Pérez s'espera que expliqui com estarà el Real Madrid i, atenció, en principi respondrà les preguntes dels mitjans de comunicació per explicar la mala temporada del Real Madrid de moment. Això a partir de les 6 de la tarda.
8: Doncs, molt bé, doncs això passarà a les 6. Sí. Ara anem amb el...
15: El que no es va veure.
8: El que no es va veure a la rua. Què no es va veure?
15: Nosaltres ja ho sabem, perquè ja tenim controlat, però ens hauries explicat tu on eres exactament i per què diem, crec que de manera encertada, que tenies aquesta posició privilegiada.
18: Mira, d'entrada és un privilegi absolut, perquè viure a la rua des d'on ho vaig poder viure és fantàstic, és per explicar als nets. Com va passar la temporada passada, vaig obrir pas com una espècie de papa mòbil. Francament, era com el papa
8: mòbil. Tu anaves en la primera posició.
15: A la primera. L'Edgar mòbil.
18: Era una, era una petita autocar, força antic, a més, més baixet. El vam baixar un punt més perquè estiguéssim més a prop de la gent, i en aquell autocar hi érem servidor de vostès, Cat...
15: Ah, molt estimada. Bé.
8: Anaves amb el Cat.
18: Sempre amb el Cat.
17: Olé, molt bé.
18: Ara us explicarem perquè va haver de fer petites pauses, perquè la temporada passada gairebé la cosa no acaba bé, perquè, evidentment, aguantar 5 hores i mitja...
15: Clar, no, no.
8: Els gats
15: han de
8: saber que el cat està viu. Però no li vau posar una mica de sorra perquè pixés
19: allà... Els gats estan amb tanta gent, no els agrada.
18: No els agrada, no els agrada, però va estar sensacional. L'únic que bevia era, de tant en tant, li donàvem Aquarius, que li encanta.
8: Mira que bé.
18: Sí, sí, li donàvem Aquarius.
8: Li agraden les coses dolcetes.
19: Ja ho veig.
18: Amb una palleta.
15: No ho proveu a casa, però no. Que és el cat del Barça,
17: També el catxom, que no donava catxom.
19: Catxau.
18: No tenia gana, s'hidratava puntualment, perquè feia molta calor, sobretot al principi, que era a les 5:15. Era la Mae Rostro, que era una de les community managers del Barça, i de tant en tant pujava la Judit, que és una de les fotògrafs, també.
15: I tu anaves a micròfon en mà, animant una mica la festa. I tenies els jugadors just al darrere.
18: Just al darrere. Hi havia moments que gairebé ens fèiem un petó, autobús i amb autobús, perquè el següent autobús ja eren els jugadors i membres de la comunicació del Barça. I justament en aquesta vegada, a diferència de l'any passat, em diuen, escolta, tu portaràs la música també. Dic, però què dius?
15: Home, quin privilegi, DJ. Dic,
18: i ella pensava, DJ clar, Fornos. Jo pensava, ui, ara, Eros, Laura Pausini, Enrique Iglesias...
15: Aquesta és la meva,
18: Alex
15: David Bisbal.
18: Enrique Dani Martín, dic, potser és l'última cosa que faig aquí en aquesta rua. Però em van donar un ordinador amb les llistes, evidentment, del Barça.
15: El que fan, no? Normalment ja t'ho donen tot fet. Només has d'apretar un botonet de l'ordinador.
18: Tal qual hi havia llistes de Spotify, patrocinador del club, i on hi havia la llista de Gavi, la llista de Lewandowski, i la llista de la Minya Mal, hi havia la llista del club que es posa abans dels partits, però de sobte aquell ordinador... Quan érem a punt d'arrencar, ja estava tot provat, tot perfecte, m'havien ensenyat com es feia de DJ, sentia una mica com el Codina, allà punxant, i de sobte... això no funciona, tu. Va patar l'ordinador.
19: No!
18: Peta. Però què passa? No. Vinga, aneu a buscar un cable.
17: Amb explosió.
18: Va patar vol dir que es va quedar completament... es va quedar mort, és a dir, allò, intenta reanimar. Mort. No hi ha manera, canvi de cables. Jo ja feia veure que feia alguna cosa, no tenia ni idea, no havia vist un ordinador d'aquesta manera. Total, que una de les causes, després de fer un estudi important, va ser un cop de calor.
8: Va venir el forense, un informàtic forense.
18: I va patir un cop de calor.
8: Cop de calor.
15: Cop de calor.
8: És nou, i va morir.
18: Sí, sí, no es va encendre en tot.
15: Això és gravíssim. O sigui, perquè hi ha d'haver música a la rua.
18: Doncs de sobte...
15: Com surts d'aquesta situació?
18: I la solució moltes vegades és pitjor que la malaltia, perquè em ve el Josep Maria, que és el xofer del nostre autocar, que per cert és el xofer, que un dia ho explicarem, però té a Clam, la mascota inicial de l'any del centenari, la té a casa. Ell és qui portava Clam.
8: La mascota... La mascota té adaptada la mascota, la mascota del cíclope, la té ella a casa.
18: La té embalsamada, és a dir... Sí, Clam, que va néixer, senyor Marcelí, l'any 99.
17: Sí, me'n recordo com si fos ara.
18: Pensàvem que jo no el tornaríem a veure, doncs és a casa...
8: L'any del centenari, no? No va ser l'any del centenari.
18: Sí, l'any 99, efectivament.
15: Era un ull. Si mai es necessita, sap que estem a casa del xofer.
18: Que per ser res a veure, era un inflable, més allà és diferent. I em ve amb un pen... Un pendrive, el col·loca allà i diu, mira, jo tinc aquesta música, noi.
15: I què sonava?
18: La posem i, mira, el Toni que corre per allà, era com unes habaneres de Calella.
17: Quin mal hi ha,
18: l'habanera. Et va salvar, Clar, però a Ballotter Calella van dir, no, con esto no salimos. No sortim amb això. Val, vos tranquils, què fem?
15: Jo, perdona, un inici d'una rua.
8: Home, aquesta habanera,
15: ha sigut l'impacte.
8: Mira. Amb aquesta manera que va generar tanta polèmica. Surs amb aquesta...
19: Home, aquesta és ideal.
8: I tots comences de cinema.
15: Els jugadors del Barça fent la onada.
20: Home, clar.
15: I Lewandowski.
20: I després la vella Lola amb el mocador. Imagina't.
18: Bueno, per la raó que sigui, això no va passar. I ràpidament van portar un telèfon moll, tot el que ens deien, ei, és un 1:15, arranqueu ja, que estem preparats.
19: Ah, tot va anar tard per tu.
8: Per culpa teva va començar
15: tard. No, però ell no va cremar l'ordinador.
8: No, perquè havia de començar a les 5. Era un 1:15 i dèiem, això no arrenca.
18: No, que va arrencar, finalment...
19: Home, no el va cremar, però l'havia d'haver protegit, senyor ordinador, i no ho va fer, l'Edgar.
20: Home, podies haver posat, no sé, un ventilador.
18: No teníem pràcticament res, senyor Marcelí, en aquell autocar. Era com...
19: Però sí que era precari.
18: Sí, és molt, era molt senzill, molt senzill. Era
15: no diguem precari, direm senzill.
18: Molt senzill.
15: Direm senzill.
18: I vam arrencar i la imatge ja era sortint de la corba al Camp Nou, anant a buscar a travessera de les Corts, un color, la gent cantant, la gent estava entregada des del principi i els jugadors també, que hem de dir, crec que ho va dir també el Tu diràs a l'Aleix, que va ser una rua per la gent. Els jugadors, en comptes de fer la festa cap endins, van signar absolutament tot, van abraçar-se pràcticament amb tothom
8: excepte
18: que podien.
8: Excepte per l'Aleix Pariser, que li va trobar que la rua li va generar impediments per arribar a RAC1 i bueno. Ahir a la nit el Tu diràs...
15: Mal humor? Hi havia mal humor?
8: Sí, va, bueno, em va recordar a mi i bueno, va proposar que la rua la
15: fan...
8: Sí, que la facin... Sí, hi ha gent... Jo cada cop veig més gent amb pitjor humor que jo. Jo la vaig trobar fantàstica.
15: Això és terrible, eh?
8: Em va semblar molt bé. I a l'Esparisé, ahir a la nit, no, va proposar que la rua que la fessin a llocs apartats, perquè a mi li va molestar per arribar a RAC1. I me recordo que Fernando Polo li va dir, bueno, on l'han de fer? Al Carrefour del Prat? O allà els diumenges? Sí, o bueno. L'han de fer, la rua? La rua es fa on està la gent,
19: exacte. No? Jo me la vaig escolta. Trobar també, però sí, creus no, i ja està.
8: Per a l'Esparisé, un disgust. Sí, això que venia de fora, eh? Venia per la Diagonal, eh?
15: Bueno, però... T'anava a preguntar, que de les coses que a mi ens va cridar l'atenció... que ens va cridar més l'atenció, és el tema del menjar, perquè jo veia que estaven jalant...
8: Sí, a què menjaven? També,
15: però el menjar era d'ells o venia de fora?
18: No, el menjar en gran part venia de fora, majoritàriament.
8: Atenció, de fora, eh?
18: De fora, és a dir, que tot també és gràcies a l'afició que bonament saben que 5 hores i mitja és complicat i els hi acostaven menjar, els hi acostaven pizzas, els hi acostaven hamburgueses...
15: Però això, jo no menjo res.
8: Es llançava a l'autocar?
18: No, això no es llançava, evidentment, sí que alguna cosa mitja es va llançar, però no. Aquí el que intentaven és... la rua va acordonada per gent de seguretat sí. i per cossos de... com els Mossos d'Esquadra de la Guàrdia Urbana, què passava? Quan veien que algun menjar semblava que sí, que la cosa anava seriosament, algun dels periodistes que acompanyaven la comitiva feien el favor a la gent que portava menjar per acostar-ho als jugadors. I la gran majoria, per no dir sempre, els jugadors l'acceptaven de bon grat. Sense
15: però podia estar enverinat, això?
18: No, però venia sempre... Senyor Marcelí, pensi que venia amb un embolcall molt ben preparat, o bé de la marca del propi menjar, d'hamburgueseries o de pizzas, amb capses de cartró ben tancades, o bé, per exemple, el que s'ha fet viral, aquests gelats que no sé si n'heu parlat.
15: Mira, i tant. O sigui,
8: per tant, és una gelateria. La gent els hi llançava a menjar com si estiguessis al zoo en èpoques pesades que la gent enviava...
19: Ells s'exhibeixen.
8: Llançava de tot tipus d'aliment que es va prohibir. Però, clar, aquí el senyor Virgili és el que diu. Clar, aquí hi havia el perill que algú li posés...
20: Algú del Madrid.
8: Evacuol, per exemple, exacte. I tenim un disgust.
15: Explica això de la gelateria.
18: Mira, el gelat va ser, no sé si es poden dir marques o no...
8: Sí.
18: Hi ha una marca molt nova, i a més d'aquí, catalana, que està, crec que per Enric Granados, que es diu Vibra, que són gelats artesans que els fan al moment, van pensar, escolta, què podem fer per fer...
15: Van obrir divendres.
18: Exacte, van obrir divendres i van dir, què podem fer per fer tastar el nostre producte. Què van fer? Una de les noies que treballa allà, amb una bossa ben empaquetada però i posada...
20: Perdoneu, que no érem dilluns, ahir. Per què dieu divendres?
15: Divendres, van obrir la gelateria divendres.
18: Passat.
19: Acaben d'obrir,
8: acaben d'obrir.
18: Exacte, acaben d'obrir.
15: Divendres van obrir la gelateria i ahir ja van col·locar els gelats a l'autobús del Barça.
18: Exacte, de sobte, aquesta noia volia arribar fins a l'autocar, evidentment no la van deixar passar perquè hi havia un cordó de seguretat, però un dels fotògrafs que hi havia, que ho va veure, va dir, ostres, pobra noia, vol donar una bossa, sembla que està ben tancada, a més amb la seva marca, ja li agafo jo i els hi acosto als jugadors.
15: Si et sembla, podem escoltar l'Ona Montserrat i la Lídia Serrano de Vibra, que expliquen al seu Instagram l'operació gelat.
21: Així és com vam aconseguir que els jugadors del Barça tastessin els nostres gelats. Diumenge el Barça es va proclamar campió de Lliga i ahir durant la rua teníem un objectiu clar, fer que els jugadors tastessin els nostres gelats. Ho vam preparar tot rapidíssim, vam agafar els gelats i vam anar cap al primer spot. El problema és que el Barcelona estava completament col·lapsada, carrers tallats, molt poc espai per moure'ns i fins i tot la policia ens aturava. Però vam continuar buscant forats fins que vam trobar el moment. I sí, ho vam aconseguir. Els gelats van arribar a l'autobús del Barça i els jugadors els van poder tastar. I per la cara d'alguns podem dir que els van agradar força. Fins fins i tot vam aconseguir que el Chesney deixés el vàper per un gelat. Així que, missió completa. Ara, sisplau, ajuda'ns a fer que aquest vídeo els arribi. Comenta quin jugador creus que hauria de venir primer.
15: Per tant, o sigui, és el que estaves comentant, algú que s'espavila i col·loca la seva marca, que després s'ha fet viral arreu del món.
18: Que en aquest cas, Chesney va ser molt important.
8: Bueno. Què tal, Chesney? Bona tarda.
15: Què tal?
18: Molt recuperat, eh?
0: Mejor día de mi vida, autobús descapotable y regalo de afición.
8: Regalo de todo. Ara he vist un vídeo també...
0: ¡Ay, helado! ¡Ay, helado, bombón, helado!
8: Exacte, helado. Després li van llançar un fuet, també l'obra.
15: També se'l va menjar.
8: I també li fot queixalada, vull dir.
0: Todo.
19: Asseguts allí, asseguts allí.
18: A primera fila, sí, sí.
0: Era helado de vaper.
19: Sí, sí.
8: Papejant, també.
19: Amb un pícnic, feies un pícnic
0: allà. Melocotono, sandío. Pena que helado no llevava nicotino.
18: No, el gelat era de xocolata, maduixa i vainilla. Era tres sabors, molt ben col·locats.
20: Home, aquest és el corte tradicional.
18: Sí, no hi havia la galeta, senyor Marcelí, per això.
20: Doncs això és el corte, És boníssim, sí, sí. Aquest.
18: Era maduixa, xocolata, vainilla, i ell va ser qui va veure com li acostava i va dir... Va agafar ell el gelat...
20: Sense nata, Que la nata va venir més tard, La nata és posterior.
15: Tots els detalls.
8: La nata que li fotré jo, si no callo d'aquí.
19: Perquè trobo que la maduixa amb xocolata i vainilla no acaba de...
20: No acaba.
19: A mi m'agrada més xocolata i vainilla.
8: T'estàs parant una góndola aquí a la Diagonal.
19: Jo fins que no plogui no em moc d'aquí.
15: Però ara que parlàvem del menjar, s'ha parlat d'uns macarrons?
18: Sí, de sobte va aterrar com un omni a l'autocar uns macarrons a la
8: carbonara. Macarrons?
18: Uns macarrons a la carbonara. Ja sabeu que...
8: Però, perdona, com van arribar uns macarrons a la carbonara?
15: És que jo ho trobo
18: He de dir que hi ha gent que és autent uns professionals que cada any són fixes a la rua i ja preparen amb pals d'escombra i cordes com si anessin a pescar, col·loquen una bossa molt ben lligadet, tot molt ben empaquetet, i fan arribar, si algú no s'adenta en aquell moment i no els hi pot fer arribar, doncs ja van amb pals
20: com
18: llargs.
20: Com les caramelles, com allò de les caramelles que tens...
18: Sí, sí. Efectivament.
8: Què no ha entès amb un pal, amb una escombra i a dalt un paquet? Què falta més d'explicar?
1: Si has d'estar de mal humor.
8: És que és més, la gent pot entendre menys lo de les caramelles, que la gent no en té ni idea de què són les caramelles, que no un pal com una escombra i a la punta el paquetet dels macarrons. Que no em diràs que se'ls van menjar.
18: No, una de les coses que...
8: Es van menjar els macarrons?
20: Però després del gelat?
18: O hi ha molta... No, els que el gelat el van monopolitzar, Chesney i Lewandowski.
8: Havien els espaguetis, qui se'ls va menjar?
18: Macarrons. Els macarrons d'Ani Olmo.
8: D'Ani Olmo
18: van arribar, i macarrons amb el pressi aquest any han estat molt icònics, els macarrons, macarronades.
8: Sí, d'aquí que...
18: I molta gent li ha dit, a les pizzas i hamburgueses de cada any, aquest any s'hi han afegit els macarrons també, que són talismans.
8: D'aquí ve el joc de... Per això li van fer macarrons.
15: Continuem parlant de les coses.
8: El pressi a quina bus anava?
18: Bueno, ell va venir un moment, perquè tota la junta directiva es fa una foto tradicional abans de començar la rua, amb les copes i els jugadors, però tots marxen. Llavors el president va pujar un bus que estava al darrere.
8: Al darrere.
18: O sigui, al segon bus només hi havia jugadors, Hansi Flick i algun membre de staff a banda de la gent de comunicació del Barça.
15: Parlant de coses que se'ls llançava, de moment
8: hem parlat de menjar. Vostè, president, va anar a la rua o no va anar?
22: No, bueno, jo volia conduir l'autocar, però al final m'ho van impedir de totes les maneres.
8: Perquè va fer aquella broma, sí.
22: Hasta vaig forcejar, amb el conductor, però, escolta, tampoc el volia posar en problemes, Molt bon nano,
15: Dic, parlant de coses que se'ls llançava...
22: Que tan bon rotllo.
15: Se'ls va llançar puros?
18: Sí, efectivament. Llançar barra donar. Jo recordo una anècdota que no se m'oblidarà. Veig una noia a Collibè de la seva parella, entenc, sí. I de sobte mira, s'encén un puro.
15: Ella.
18: Però se l'encén...
19: Ai, bueno, sí, ella.
18: Però era un puro, senyor Marcelí, com les de l'època de Joan de Nicolau Casaus, sí, que eren puros d'aquells que duraven 90 minuts. Un puro que dic, ostres, no sé ni com s'ha mort només encenent-lo. I em diu, avisa el Chesney perquè aquest puro l'he encès per ell. Intentem avisar-lo des de la nostra vagoneta, des de la nostra autocar. Ell se n'adona, però penso, no l'agafarà. I efectivament... Agafa el
8: però el tenia encès, ja l'havien encès.
18: El tenia encès, li va fer arribar d'una forma...
19: Va xupar allò encès?
18: Sí, sí, és a dir... No, però he de dir una cosa, som molt agraïts perquè tot el que arribava allà... Tot s'ho fotien, és a dir que...
8: Tot el que arribava... Els jugadors del Barça...
20: És una cosa eròtica.
8: Tot el que arribava al bus...
15: Es consumia.
8: Pizzas incloses, tot.
18: Pizzas incloses, sí, pizzas
15: que feien
18: molt bona pinta.
19: I un fuet, no? He vist, també.
18: Fuet, també, hi havia, crec...
15: Jo crec que l'estrella de les coses que es van fer arribar, per no dir llançar a l'autocar, va ser l'estelada, que s'ha fet molt viral. Una estelada que va onejar Lewandowski durant bona part del recorregut. Doncs bé, us ho dèiem abans, des del Versió hem localitzat a la persona que li va fer arribar a Lewandowski aquesta estelada. És un jubilat, aquí ja podem saludar ara mateix, que es diu Jordi Martí i que li volem preguntar un munt de coses per saber com va anar aquesta estratègia. Jordi, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
19: Què tal?
15: A veure, bona tarda. Ens confirmes que ets la persona que li va fer arribar l'estelada a Lewandowski?
2: Sí, la mateixa que li va fer arribar a l'Iñigo Martínez l'any passat.
15: Sí, ets el mateix, eh? Ets el subministrador d'estelades de la rua del Barça, podríem dir-ho així, eh?
2: Sí, sí, amb canyes de la Riera de Canet i estelada.
15: A veure, explica'm això, la canya d'on és?
2: Sí, aquí vaig optar per la canya de Riera perquè té una prou llargada i resistència, sense arribar a ser la canya americana, la de bambú, que em permetia, doncs, posar l'estelada. El que passa que aquest any he agafat una altra estratègia i he estat penjar-la com si fos una perxa per poder arribar més bé a l'autocar. Perquè l'any passat li vaig llançar i la va agafar, sort que la va agafar l'Iñigo, però aquest any no ho podia arriscar amb això i volia doncs, tenir èxit.
15: A veure, no he acabat d'entendre, és a dir, com és el sistema per fer-li arribar? Va amb una... em portes una altra canya, és a dir, com si fos una canya de pescar,
2: sí,
15: perquè arribi allà.
2: Exacte. Sí, vaig allargar una canya, amb una canya més prima, però que aguantés. Vaig fer unes proves primer, allà...
15: Home, molt bé.
2: A la Riera. Fixa't. I vaig veure que sí, que funcionava.
15: Però llavors, com arribes fins allà? És a dir, com la portes? Plegada?
2: Bueno, porto un feix amb trossos de 3,20 i quan arribo allà la monto.
15: Tu per què la fas arribar específicament a Lewandowski o només volies que entrés, diguem-ne, a l'autobús, a l'autocar?
2: Aviam, el primer objectiu és que com a mínim entre l'autocar.
15: Val?
2: I llavors va donar la coincidència que Lewandowski estava al davant i ell era pro a bandejar la senyera perquè només estava arribant a l'autocar i li va demanar. I ja li va passar, i ja t'ho dic, en lloc de quedar-se vertical estàtica, no, la va començar a bandejar d'or i a dret, i és el que ha sortit a tots els mitjans, i tot sigui dit, excepte la premsa escrita. És algo que aquest país, la comunicació, i el tenir la gent desinformada, és indignant.
15: I escolta, i el cas de l'any passat, amb l'Iñigo, també la volies que l'agafés ell, o va ser la mateixa estratègia, que com a mínim arribés?
2: No. Bueno, sí, clar, perquè es fa difícil en aquelles circumstàncies amb tanta gent i els cordons que hi ha. L'any passat era amb els Mossos, que amb el primer intent va caure a terra i vaig dir, hòstia, estarà perduda.
20: Jesús.
2: Però bueno, em vaig allargar i la vaig recuperar. I llavors a l'hora de llançar, els Mossos m'ho impedien, però em van agafar el braç, però vaig fotre una bona estrabada i l'Iñigo va tenir la sort que la va esgarrapar directament a la tela i ja la va pujar a dalt i vaig pensar, bueno, ja està a dalt. I llavors la sorpresa va ser que l'Iñigo doncs, va portar tot el recorregut fins a arribar a la Passa Catalunya, bandejant de banda i banda, que també hi ha uns vídeos que vaig quedar dels centenars de milers de baixades que va haver.
15: No.
2: És una cosa que va ultrapassar l'esperança que tenia.
15: Totalment, va ser una imatge totalment viral. Preciós. Però per al teu cas, pel que em deies, objectiu complert, no? És a dir, tu el que volies és que es veiés l'estelada a la rua del Barça.
20: Home...
2: Sí, sí, superat de sobres, però perquè aprofitar que ens veu tot el món i que vegin que existim i quin és el nostre anhel, no?
20: Sí, senyor.
15: Escolta'm, avui que hi ha una miqueta aquest debat, tu estàs a favor que els jugadors que estan representant en aquell moment el Barça doncs puguin també doncs, expressar idees polítiques? Creus que ha de ser així?
2: Aviam, aquí es fa molta demagògia i trobo que coses fora de lloc. Fins i tot deixen de banda la política. Els jugadors en són persones. Llavors, com a persona, escolta, tu et pots expressar com vulguis, siguis on siguis. Llavors, qui et pot impedir que tu portis un pin, una xapa, un mocador, un barret o una bandera? Qui t'ho pot impedir? I no d'això s'entenen que treure connotacions perverses. M'entens? Jo ho veig així, jo soc amant de la llibertat total, sempre amb el respecte, no? Però penso que és molt respectuós que cada persona, com, si vol anar vestida com vulgui, no? Sempre sigui lliure en posar-se aquell vestit, no? Llavors, clar, si hi ha un jugador que es vol posar una samarreta amb la senyera, escolta, també quan juguen a futbol a la selecció catalana, bé que la porten, no?
20: I tant.
2: Llavors, jo penso que aquí s'està fent molta demagogia perquè diuen, no, és barrejar la política, tal. No, perdona. Això està fent una celebració, són uns jugadors, són persones, i ells no es deuen a cap obligació ni condicionament d'expressar el seu sentir, no? Penso que és vital i poso el granet de sorra que puc, no? Ja sé que sóc jo sol, amb algunes circumstàncies, o el pes meu és mínim,
15: bueno.
2: Però també penso, home, tant de bo, si fóssim uns quants, imagina't tot l'autobús del Barça amb 11 estelades. Això seria apoteòsic, ja.
15: Sí, sí. Jordi, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ha sigut un plaer.
2: Una abraçada i felicito pel programa, que us segueixo.
15: Gràcies, molt bé. Adéu-siau.
2: Una abraçada.
4: Compañeros, cortamos esto, nos dejamos de banderitas y tonterías.
15: Oiga. Tonterías,
4: y nos centramos en lo importante.
15: Exclusiva
4: la rueda de prensa de Florentino. Bueno, ¿sabéis ya lo que va a decir?
15: ¿Qué?
4: ¿Sabéis ya lo que va a decir?
15: ¿Y tú sabes lo que va a decir?
4: Por supuesto.
15: ¿Qué va a decir?
4: Exclusiva, exclusiva, compañeros.
15: Sí, exclusiva.
4: Lo diremos a las 12.
15: Que estás un poco triste porque no has tenido la exclusiva que tenemos nosotros, ¿no?
4: ¿Exclusiva de qué? De un jubilado que se dedica a coger palos porta... de escoba para tirarle banderitas a los jugadores.
20: Son cañas.
15: Me cañas.
4: Mata. Ay, ay, ay, tú. Esto es periodismo. Periodismo de P4, tú.
15: La vale, imatge que ha fet la volta al món.
4: Tenemos compañeros, tenemos a Damián Lava.
20: Un polaco.
4: Tenemos alguien de deportes.
20: Un polaco portava la bandera polaca. Ole.
4: Tenemos alguien de deportes en Madrid. Compañeros, venga, pichamos. Compañeros, venga.
15: Ahora d'aquí una hora. Sí,
4: hay que hacer la previa. Hay que cebar. ¿Cómo está el ambiente en la sala de prensa del Real Madrid?
15: Pues ara mateix no hi ha ningú.
20: La sala de prensa de Valdebebas.
4: Oi, oi, oi.
15: Josep, que em queda per preguntar... Sí, normalment nosaltres hem vist una retransmissió sense cap mena de problema, però va haver-hi alguna situació de tensió, alguna situació més caòtica?
18: Sempre passa quan comença a caure el dia, ja comença a fer-se fosc, que sí. Aquí sí que la cosa comença a trontollar, perquè llavors ja potser veixen un punt passada, i sí que és veritat que quan ja tornàvem, que el camí va ser circular, ja tornàvem cap a travessar les Corts i ja tocàvem l'Spotify Camp Nou, sí que la policia ens va venir i ens va dir, escolteu, els que aneu aquí davant, no us despisteu, no estigueu pendents molt del mòbil, ni fins i tot de parlar, perquè pot ser que caiguin coses, vam veure com es posaven els cascs, tots els cossos de seguretat, i traien algun escut i vam pensar, ostres, què passa? I sí que és veritat que a la llunyania veiem molta munió de seguidors, focs artificials d'aquests que surten com si fos un coet, que a vegades es desvien,
15: sí.
18: I no va passar absolutament res, però sí que veiem algun moviment brusc a la part baixa, és a dir, la gent ja quan s'acostava ja no tenia la mateixa paciència que a l'inici de la rua, on es permetia més, és a dir, si hi hagués hagut ressupor no s'hagués deixat pujar en aquell moment perquè ja d'alguna forma separaven el que era la gent dels autocars pel que pogués passar.
4: Però d'on està la notícia? ¿Cuál es la noticia?
18: La noticia es que a mesura que anem arribant...
4: Que si estábamos llegando, que si podían... Pero ¿dónde está la noticia?
18: La noticia es que...
4: La noticia es que... ¿Un perro ha mordido al periodista o que el periodista ha mordido al perro?
18: Pues María, l'esperàvem ahir, per cert. Vostè que...
4: No, coño, estaba donde tenía que estar y no con el jijijajá haciéndome fotitos para Instagram.
18: Vam fer feliços a la gent, als jugadors, que és el que volia Hansi.
4: Y esperando pasar la factura. Estábamos aquí al pie del cañón explicando esa rúa...
19: ¿Qué pasa, José María? Sí, ¿qué está pasando?
18: Me fa gràcia, José María.
4: Con todos los puntos calientes de la jornada. Marta Ramón ahogada, Guillem Estadella colándose en la furgoneta de Catalunya Ràdio.
18: Sí. Marta Ramón, per cert,
20: s'ha fet viral,
19: Sí.
20: El moment s'ha fet viral.
19: Li feien fàcil, li posaven molt fàcil de pujar la mòbil.
20: Sí, bueno, és clar, és que...
19: Sí.
4: Catalunya, i no poniendo la discografia de Laura Pausini.
20: És clar, és un altre nivell, és un altre... Entres amb un altre...
19: No pot entrar qualsevol allí,
20: Allò és un ministeri, vull dir. Allò no us penseu que entra qualsevol, Allò has de tenir un estatus, si no entres.
15: I l'aparició a la rua d'un home... vestit diferent de la resta de persones que estaven a la rua.
18: Sí, més o menys baixava amb el carrer Balmes, a un balcó que era un sisè o setè pis, era molt amunt, veig una samarreta del Real Madrid, no blanca, sinó la segona equipació, que era d'un color grisós.
20: Sí, perdó.
18: I l'anava ensenyant sovint. En aquell moment, allò que l'enganxes perquè no veus tot, veig que està amb la samarreta del Madrid i vol ser visible, i la gent l'està assenyalant. Mm. A partir d'aquí, pel micròfon, el menciono, perquè en aquell moment el veig i dic, mira, aquí tenim un aficionat que és del Madrid. Bé,
15: com ho va ser?
18: Aquí va ser una pena, perquè anàvem una mica narrant el que anàvem veient, sí. No esperava veure, és allò que em va passar al Mundo Deportivo, de que vaya dos momias t'acompanya en el directo i se'n va escapar, doncs veig la samarreta del Madrid, la menciono i dic, escolti, miri, doncs aquí li hem guanyat la Lliga, al Madrid, aquí li hem guanyat la Supercopa, al Madrid. Madrid, veuen aficionats que és del Madrid, comencen a cantar el de Madrid, cabrón, etc. Sí. I ràpidament Chesney i Lewandowski es donen compte i comencen a també a fer boti-boti-boti i a cantar aquell pobre madridista que va haver d'amagar la samarreta i guardar-la cap a casa.
15: Però no va passar res.
5: Culpa teva, però, culpa teva, però,
8: Felicitar l'Edgar Fornós, que ho va donar tot ahir a la Rua. Avui ja torna a ser amb nosaltres a partir de les...
15: A partir de les 6 primer, no?
8: Sí, bueno, a les 6 estarem al cas, a veure què és el que diu Florentino Pérez.
20: Quins nervis, quins nervis.
8: I tot i que ja Josep Pedrerol ja ho sap, i a partir de les 7, doncs, en parlem de veure què és el que...
18: Per cert, Toni, molta gent preguntava pel temps afegit allà, eh? Em van posar falteta, em van dir, escolta, avui tens falteta!
8: Bueno, ahir, escolta, ens va acompanyar el Jordi Roura, que va ser un luxe. Gràcies, Edgar, gràcies, Marc Serra.
15: Fins demà.
8: Tic-tac. Sí, tic-tac. Abans, però, un cafè. Fem un cafè.
19: Oi, cafetó.
8: La tarda es presenta llarga.
19: Cafenito. Va, que m'ho apunto. Vinga, Edgar, què vols?
18: Un sol llarg.
19: Sol llarg.
8: Cert, molt agradable. Fa estoneta a la U de Televisió Espanyola, el directo al grano, les imatges...
19: Ai, calla, què és això?
18: Fa
8: uns pits mal operats. Però fa estona que estem veient la cicatriu, que ara mateix...
18: Sí, calla. Des de punt de caure rodó.
8: És com si estiguessis veient la casa de Càndido.
6: Bueno,
8: aquell home que trencava els porcs amb un plat.
20: Sí, els porcellets amb un plat.
8: Estem veient la casa de Càndido, però amb uns pits que ja fa estona que dius la fotografia dels pits no calen. No,
15: l'han com pixelat una mica, però no s'ha aconseguit gaire.
8: Televisió Espanyola fa coses que realment superen amb escreix en el seu dia a Telecinco.
15: En canvi, a Telecinco estaven fent el tema de quan caduquen les calces.
8: Bueno, el nivell és, si fa no fa, el mateix.
15: Quantes les has de canviar?
19: Exactament. Senyor Marcelí, que estic prenent nota, digui.
20: Sí, un cafè, un cafè.
19: President.
7: Un tallat.
19: Pedrerol.
23: Un cafelito.
19: Vale, i tu? Vols alguna
23: cosa? Jo. Con un poquito de sacarina.
8: Un macchiato.
19: Vinga, doncs sabeu que cada vegada...
8: Ningú sap què és.
20: Sí.
19: Home,
20: no.
19: És tacat.
20: No diguis que sí. És tacat, cafè tacat, home.
18: Una gotada de
8: llet. No ho entenen. No ho entenen. Ja he arribat al punt de, si pot ser la llet a part, perquè ho entenguin...
15: Ja te l'ataques tu mateix.
8: És increïble. Una meravella com el macchiato i no hi ha manera.
20: No ho saben fer, no ho saben.
8: És increïble. I un disgust, que en matí m'ha passat,
20: Sí.
8: A més, aquest matí hem estat...
19: Doncs fes-te'n a casa, fes-t'ho tu.
8: Bueno, perquè he tingut una reunió, a veure si he de fer la reunió a casa. No l'he tingut, en un lloc i hem demanat cadascú un cafè diferent i els han portat tots al revés, tots mal posats, la llet on no tocava, el cafè amb llet l'ha portat com si fos un tallat, el tallat un cafè sol, el cafè sol amb una lletarada que no te l'acabaves, vull dir... He pensat, realment, noia... I a sobre la noia diu, ui, molt difícil... Vull a tomar nota, he pensat, no. I tot i prenent nota, ho ha portat així. Si no arriba a prendre nota, no sé, ens porta una orxata.
18: No s'ha entès la lletra, pobra.
19: No t'ha passat mai demanar un cafè? Un cafè, com era això? Un tallat i que et portin un cafè amb gel, per
8: sí,
19: exemple?
8: No, sí, és que el d'avui ha sigut de cine, de veritat, de cine. Claro.
19: Doncs escolta, que cada vegada es consumeix més cafè.
8: Sí, home, i tant.
19: En gra, per ecologia, sostenibilitat i també perquè és boníssim. Ja ho veieu, una cosa ha acabat de moldre.
20: I
19: no,
20: tant,
19: no,
20: ah,
19: no és el mateix.
20: Incomparable.
19: Cafès Novell presenta la nova gamma de cafè en gran Novell Atelier. Ofereix una exclusiva selecció per gaudir a casa dels millors cafès en gra d'origen. Podeu trobar-lo a on? Doncs mira, el nou cafè Novell Atelier al web cafesnovell.com. Són, senyor Marcelí, digui, des de 1958, cafès Novell a les millors cafeteries i ara també on? A les millors cases, que és on tu et prepares el cafè.
18: I tant, és un ritual. Sí, sí.
23: A granil.
19: Com?
23: Il cafè a granil. Per estar con alegria tot el dia.
20: D'on surt aquest?
8: Aquest programa, o et poses seriós acotant quan acaba l'hora, o si no, és que és un programa infinit. O sigui, faríem 24 hores de versió RAC1. I dale amb els pits.
15: Continuen els pits,
18: És que és com la carn embotida amb aquella xarxa.
8: No, és que ja t'ho he dit, és Casa Càndido.
20: Sí, és un cal rodó.
8: On és allò? A Segòvia, no?
19: Sí,
8: a Segòvia. Que amb tots els aparadors és... Mira, ara, el pit real, vostè, per favor.
18: Prou.
8: Jo no vull veure operacions. Ara tornem.
24: RAC 1.
25: Tot el camp!
26: Para.
25: Va, deixa de queixar-te i puja.
26: A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
25: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
26: La bufanda i la samarreta, genial.
25: Doncs l'uniforme, culer.
26: Però tenyir-te els cabells blaugrana i venir amb l'himne tot drap... Tio, t'has passat.
25: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
24: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
5: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: Aquest diumenge i tots els festius,
7: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià
6: obren de 12 a 8 de la tarda.
7: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
6: Molt més fàcil i còmode.
7: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
6: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat Francesc Macià
7: obren de 12 a 8 de la tarda.
10: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
11: Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
12: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
24: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
27: Supermercat Plus Fresc, el gust de casa nostra cada dia a prop teu.
28: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra, amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí, la carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
27: Plus Fresc, nova apertura a Barcelona, al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
29: Amb l'aplicació de RAC1 ho tens tot a cop de clic.
30: Descarrega.
29: Podcast exclusius.
30: Streaming.
29: Doble reproductor RAC1 i RAC+1.
30: Contingut a la carta.
29: I escolta el que vols quan ho vols.
30: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
8: Dos minuts, arribarem a un quart de sis de la tarda. Marc Poyato, bona tarda. Mar Poyato no, Jordi Claret.
15: Ah, exacte, què tal, bona tarda.
8: Jordi, per inèrcia, que estava buscant el Dona Pas i no el trobava.
15: Cap problema.
8: Jordi, continuem pendents del cel, perquè tal com ens ha avançat ja el Martí Oliveres en aquest programa, a aquesta hora tenim tempestes importants a molts punts del país.
15: Sí, i que, atenció, estan deixant aiguats i fins i tot calamar-se o pedra en algunes zones del Vallès i del Baix Llobregat. Martí Oliveres.
31: Sí, pendents d'aquestes tempestes que reparteixen aigua a bona part de Catalunya, en punts interiors, però també ja a prop de la costa plou amb ganes en alguns punts de les Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona, i també aviat pot ploure amb força a la ciutat de Barcelona i a la zona del Maresme. Per tant, precaució a aquestes carreteres que encerclen l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè és una tempesta que ha saltat des de l'àrea de Montserrat i l'Anoia cap al Baix Llobregat i al Vallès, tant la zona oriental com l'occidental. Ha deixat calamar-se, pedra en alguns casos, cap a Vacarisses, també punts de Terrassa, arribant ja també a la zona d'Ullastrell, Castellbisbal, Rubí, per tant, precaució, però també cap a la part del Vallès Oriental, al voltant de Granollers, Caldes, i està descarregant amb força. Per tant, precaució, són xàfecs que poden deixar més de 20-30 litres per metre quadrat en només mitja hora, i aquesta situació de tempestes ens acompanyarà fins que es faci fosc, fins a primeres hores de la nit, a pluges més continuades, cada cop més intenses i més probables, a les comarques de Girona i Barcelona, i en canvi cap al tard, doncs en principi més tranquil·litat, com més a ponent i al sud.
15: Més coses. L'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans presenta la primera denúncia per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Així ho ha fet saber l'entitat ara fa poca estona a través d'un comunicat. La denúncia que han presentat avui als jutjats de Barcelona assenyala directament la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també el president Salvador Illa. L'entitat denuncia que l'actuació policial podria afectar drets com el dret a la reunió, el dret a la llibertat sindical i el dret a la vaga. Els sindicats USTEC i CGT també van prometre que ho denunciarien, però encara no han volgut fitxar. Tot plegat passa després d'una nova jornada de vaga de docents multitudinària a Barcelona i després que el govern hagi anunciat que demà Parlon i Trapero compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de la policia. Més coses. L'Audiència de Barcelona absol l'humorista Jair Domínguez, acusat de cometre un delicte d'odi per haver dit a Catalunya Ràdio que el feixisme se'l combat amb un cop de puny a la boca. El cas el va denunciar Vox.
0: Vox, que li demanava 2 anys de presó al tribunal, però ha considerat que fer servir aquesta expressió en un espai sarcàstic no és cap delicte. A més, apunta que entra en el marc de la llibertat d'expressió i que el comentari tampoc incita a la violència contra el partit de l'extrema dreta. En el judici que es va fer ara fa unes setmanes, Jair Domínguez va aclarir que quan es referia a donar un cop de puny a la boca al feixisme, volia dir fer-lo callar. I a Barcelona, una explosió, ho dèiem abans, d'una bombona de butà en un bloc de pisos, ha deixat 11 persones ferides, ha passat aquest migdia en un edifici del carrer Benero, al Poble Nou, que ha hagut de desallotjar sencer. Entre els 11 ferits n'hi ha 2 de greus, són una mare i la seva filla que vivien en l'habitatge que s'ha incendiat i que han portat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. La resta d'afectats tenen ferides lleus, s'han mobilitzat 9 ambulàncies i 9 dotacions dels bombers de Barcelona. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
1: El president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat una roda de premsa d'urgència per d'aquí a menys d'una hora. A les 6 de la tarda n'ha informat el Club Blanc a través d'un comunicat en què no especifica el motiu de la compareixença. Podreu seguir aquesta roda de premsa en directe a RAC1 durant el Versió, i qui acaba de parlar fa pocs minuts és l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González. El tècnic blanc i blau està convençut de la salvació i no s'aferra al càrrec, malgrat tenir un any més de contracte en el cas d'aconseguir-la.
2: Jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla, no es tracta d'això. Jo em deixaré el pell fins a l'últim dia.
1: Ho ha dit en la prèvia de l'Espanyol Atlètic Club de Bilbao de demà. Els blanquiblaus, igual que el Girona, estaran pendents de com comenci aquesta tarda l'antepenúltima jornada de Lliga a Primera amb equips en joc de la zona baixa que lluiten per la permanència. A les 7 juga el Llevant al camp del Celta i a les 8 l'Elx al camp del Betis. Més tard, a 9:45, també es disputarà l'Osasuna Atlètic de Madrid. Demà serà el torn del Barça, que jugarà al camp de l'Alavés a 9:45 de la nit. Durant la prèvia, per cert, el tècnic Hansi Flick ha confirmat que renovarà fins al 2028 amb opció a una temporada més. Fora del futbol, el Giro acaba de finalitzar la 4ª etapa, la primera en terres italianes, amb victòria del colombià Jonathan Narváez a l'esprint. Hi ha canvi de líder també a la general. El nou líder és l'italià Giulio Ciccone. I en handbol, el Barça ha sabut avui el seu rival a les semifinals de la Champions. Serà l'Aalborg danès. Per tant, evita el Magdeburg i el Fuchs de Berlín, que disputaran l'altre semi. Els partits es jugaran el proper 13 de juny.
3: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
4: Arriba la 5ª edició del Magnífic Fest.
3: Love of Lesbian, Loni Meyers, Joan Dausà i molts més.
4: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
3: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
0: Doncs això és tot per ara, Toni.
9: Versió RAC 1.
13: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant, fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris en salut. Elaborat per Laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900 494 134. Recorda, 900 494 134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
9: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
8: Minuts passen d'un 4:45 de la tarda. Saludem ja a aquesta hora a Sergi Pàmies. Sergi, bona tarda.
14: Bona tarda.
8: Què tal?
14: Molt bé.
8: Molt bé. Avui t'hem llegit en aquest suplement del Barça, de l'Avantguàrdia, Campions per Estona, on fas un 1-1.
5: i un 1x1 no de tothom, sinó que has fet una selecció.
14: Sí, és un 1x1 d'autor. L'encàrrec era que no fos el clàssic,
5: sinó
14: que ampliés la imaginació. Sí,
5: el fas de Jan Laporta, Rafael Juste, Lamine Yamal, Munir Nahrawi, que m'ha cridat l'atenció, sí. El pare de Lamine.
14: Home, és una peça clau de la victòria.
5: Destaques la seva exposició suïcida a exhibir-se i a treure l'odi recreatiu de les xarxes socials.
14: Clar, li estalvia molts problemes al fill. O sigui, ell atrau. Ah, és el sistema del defensa que s'emporta... del davanter que s'emporta dos o tres defenses, el que feia el Sotil.
5: Sí.
14: Te'n recordes, el Sotil?
5: Sí, home, era el meu
14: idol. I llavors es deixava lliure, Marcial home, i Cruyff.
5: I tant.
14: I llavors això és el que fa el pare del Lamine Yamal. Molts dels problemes que podria tenir el Lamine, ell els assumeix en primera persona amb aquesta sobreexposició pública i així ja estalvia problemes amb el Lamine i, en conseqüència, a nosaltres, perquè a nosaltres ja ens va bé que el Lamine estigui bé.
16: Però ho fa amb coneixement de causa o a lo loco?
14: No, per intuïció, per vocació, per talent. És la seva manera de contribuir a la causa de la victòria blaugrana. Mm-hmm. Sí.
5: Bueno, destaques, com dèiem, a Lamine, a Nahrawi, a Hansi Flick. Afirmes que és un expat

0: Doncs el barri, i des de que hi ha el Flick, tots els restaurants diuen, aquí ve el Hansi Flick. I amb aquesta copla de que aquí ve el Hansi Flick, aquesta és la taula de Hansi Flick. Hi ha unes cues tremendes. És a dir, que ha revitalitzat tota l'hostaleria del barri gràcies a,
1: sí, perquè més ho dius,
0: a una llegenda urbana, que és que ell menja cada dia en un restaurant diferent del barri.
1: És que dius, dius l'Ajuntament l'hauria de premiar, no havia acabat el text, dius, perquè crea expectatives hoteleres paranormals.
0: Sí, perquè, clar, segons l'ambient que s'està creant al barri,
1: a tot
0: està tot el dia halant. A restaurants diversos. Allà dius, home, però si aquest és el restaurant del Flick i jo vinc d'un altre que m'han dit que és el restaurant de Flick, quin és el restaurant de Flick, no? És a dir, que és tan generós que potser havent anat dos cops a un restaurant, amb això han tingut prou per crear aquesta llegenda. Fantàstica, el barri està encantat.
1: No, ja et dic, has fet una selecció, tampoc ha triat els noms, i un dels que m'ha cridat és el nom de José María Enrique Negreira, entenc perquè és un habitual, no?
0: Sí, tota la vida. Això ara parlàveu del Pedrerol, bueno, en el Chiringuito li haurien de posar una cadira, perquè és un personatge permanent, es parla de Negreira constantment, i al mateix temps és com un espectre, que a vegades sí, l'invoquem per tot... Primer perquè no l'hem acabat d'explicar, que aquesta és la...
1: Bueno, tampoc s'ha pogut explicar ell perquè...
0: No, el Barça no l'ha explicat.
1: No, m'ha acabat d'aclarir.
0: Mantenint aquest misteri, s'ha convertit en un personatge, això com una casa encantada, que hi ha el Negreira, no? I llavors el Madrid ha trobat en el Negreira totes les excuses per justificar una superioritat del Barça, que és esportiva, i més amb la Lliga.
1: I de tota aquesta llista, clar, també s'ha afegit a Jan Laporta, dius que és el gran timoner d'un Barça hiperactiu i assetjat per multitud d'amenaces.
0: Sí, totes les del món. L'economia del Barça és una pel·lícula de terror.
2: I tant.
0: Però, mira...
1: Allà està.
0: A més, encantat, sí, de la vida, amb una audàcia i una alegria, sí, que, escolta, i... si s'està acabant el món, doncs, escolta, sí, més val estar a prop de la porta, que com a mínim ens ho passarem bé.
1: Sí, no, sí que és cert.
2: I tant. Ens
1: ho passa sempre, escolta, ell, sí, ho disfruta. I de Rafa Juste dius que els col·legs no esperen d'ell ni grans encerts ni grans ficades de pota.
0: Això mateix. És un home correctíssim, sí, sí, sempre, sí, però no li demanis que descobreixi la penicilina... en 10 minuts.
2: No li demanis macarrons.
0: No. Bueno, macarrons potser sí, però que, és que ho fa bé, el seu paper,
2: sí,
0: aquest de...
2: Sí, i tant.
1: Sí, sí. Bueno, doncs aquest especial que, com dèiem, ha publicat avui La Vanguardia, i on, entre d'altres, el Sergi Mas ha fet un 1x1, però selectiu. Bé, un 1x1 selectiu. A tot això, no sé si t'ha agafat de sorpresa aquesta roda de premsa de... Ara ja comencem amb les especulacions de Florentino Pérez, que és el que pot dir, que no pot dir, no hi entraré, perquè, clar, pot dir... pot saludar o pot dir des de que plega fins que ha fitxat Mourinho, no ho sé, vull dir, que veurem què és el que passa.
0: Home, jo crec que... Primer, que està bé que parli, perquè jo segueixo molt l'actualitat esportiva i he sentit com amb un entusiasme visceral tots els analistes han dit com és possible que no hagi parlat, saps? O sigui, si fos el Barça, Laporta ja hauria hagut de comparèixer. Bueno, doncs ara compareix el president, no ho explicarà, el que sigui. No ens portem la sorpresa de que aprofiti l'oportunitat per colar alguna informació transcendent sobre la propietat del Madrid.
1: Sí, que també s'apunta.
0: No ho hem de descartar, això, eh? És a dir, que aprofiti el soroll per colar alguna cosa que la tenia més dubtosa o que aprofitant la debilitat aparent del club serveixi per llançar la pilota cap a l'altra banda, saps? Mm-hmm. Allò que fan a les pel·lícules.
1: Sí, la cortina de fum. Una bomba d'escapament.
0: Quan un dolent està perseguint, sí, el bo acostuma a llançar una pedra, sí, a l'altra banda, perquè el dolent, que és tonto, vagi cap allà. Doncs no descartis que sigui una maniobra de... Sí. Això de...
1: Els dolents sempre són una mica...
2: Rucs.
0: Però jo li agraeixo. O sigui, jo tinc ganes de saber què diu.
1: I ara, per exemple,
0: perquè
1: estic veient...
0: Tothom sap coses que no són demostrables. En canvi, el que digui el Florentino Pérez, doncs, Bueno, estarem, ens podrem agafar...
1: Sí, sí, estarem al cas de veure què és el que diu. Dic, ara que deies això dels tontos... Estic veient una sèrie que em van recomanar amb molt d'entusiasme, que es diu Teheran, no sé si l'has vist.
3: La primera temporada bona, les altres...
1: Bueno, ara estic veient la segona, sí. I també hi ha una persecució d'una espia israeliana, sí, amb el

0: seu còmplice, que és iranià, i l'està perseguint la policia iraniana. I
1: que queden com tots...
0: Van amb un cul de sac on hi ha un edifici abandonat i aleshores ells estan atrapats ja a l'edifici, no saben què fer, i bueno, llencen una pedra, fan això que dius tu,
2: sí.
0: I
2: els despistats.
0: Els despistats, i doncs aquests dos policies, que són dos tontos muy tontos, perquè són d'Iran, es despisten amb la pedra, i ja els hi perden la pista, i doncs ja els de següent seqüència ja estan a casa.
1: Sí, aquesta sèrie, de tota manera, després planteja un problema nuclear, que es connecta bastant amb l'actualitat.
0: Estarem en cas.
1: Té alguna... Sí, però després va repetint la mateixa cosa de les persecucions i del perill que detinguin en l'espia israeliana.
2: A mi m'agraden aquestes pel·lícules perquè sempre trobes edificis o magatzems abandonats per tot arreu.
1: I amb unes gotes.
2: Sí.
1: Amb unes gotes que van caient.
2: Tot cau i tot...
1: Sí, senyor.
2: I dius,
0: i em va sorprendre...
2: Anant cap a casa.
0: Perdoni, i em va sorprendre aquest edifici abandonat, que és... No un edifici, és allò que és l'esquelet d'un edifici.
3: Sí, l'edifici, un edifici. Sí.
0: Bueno, però no hi ha ni parets ni res, Només hi ha el formigó i les... Que això sí, allà a Iran també tot grafiat, com els trens de la Renfe. Estava tot pintat i vandalitzat. Allà també en fan, de grafites.
2: Es veu que sí.
0: No només és una cosa d'aquí, de casa nostra. Bé, hem estat pendents d'aquest creuer Ondius, que no sé si has estat pendent de...
1: No tant.
0: Del virus.
1: Aquesta vegada he intentat mantenir-me a una distància prudencial.
0: Bé,
1: seguit quatre... Sí, de quatre notícies, una.
0: Bueno, està bé, has fet,
1: una selecció...
3: Fins on saps.
1: No, ho sé tot, però va haver-hi un dia que em va fer... El diumenge, em sembla que sé, que era collonut, perquè no havia arribat el
0: vaixell.
1: La nit de dissabte a diumenge. La nit de dissabte a diumenge, 24 hores, connectava amb una negra nit a Canàries, en què no es veia res... Però estaven connectats. Sí, i constantment connexions, i sortia un pobre reporter, o em sembla que era una reportera, donant fe de que era imminent que arribés el vaixell. Clar, aquest tipus d'informació que està molt, molt, molt de moda, és a dir, el minut i resultat del futbol traslladat a la realitat. És com si diguessis, anem a retransmetre... les necessitats de cagar d'una persona important. Sabem que va cagar l'última vegada a les 4 de la tarda. A partir de les 4 i un minut estarem pendents, de quan torna. I aleshores podríem fer un format televisiu.
3: És informació zero.
1: Home, és informació. Tenim un reporter davant del vàter que va explicant, tenim aquí preparats els rotllos de paper de vàter, l'aigua funciona, efectivament, l'aigua funciona, la cadena funciona, les dues, la rodona petita i la rodona gran funciona.
3: Això és per si vols que baixi més aigua o menys, no? Sí.
1: Tenim una entrevista amb una persona que havia cagat en el passat amb aquesta persona.
2: Junts?
1: Junts
0: o no.
1: O
0: separats.
1: Llavors, aquesta obsessió per retransmetre coses que, en principi, el vaixell havia d'arribar en una hora.
0: Sí.
1: Doncs espera't aquella hora. Mm-hmm. És com ara, no? El Florentino va parlar.
0: Sí, però això és el que estic dient.
1: Necessitem crear l'expectativa de què dirà.
0: Exacte.
1: Pues ho sabrem quan
0: és el
1: parli.
0: És el que estic dient. A partir de les 6 sabrem
3: el que dirà. Sí, però llavors què passa? Que no ets el primer, Sergi.
1: És que tampoc seràs el primer.
3: Sí.
1: El primer serà
3: tothom
1: quan surti.
3: Tothom vol ser el primer. Per tant, hi anirem 10 hores abans.
1: Ja, però aquest sistema... Per ja això et deia que jo he seleccionat de dir tota la informació, tot el que és... minut i resultat, m'ho estalvio. Llavors vaig a les notícies, i a les notícies t'ho explica de collonut.
0: I com a experiència, d'agafar aquest creuer, anar fins a Ushuaia, fer tot aquest recorregut...
1: Home, és maco,
0: recorregut. A tu t'interessaria? T'agradaria
1: molt.
0: O no?
1: Si em diuen que em queden 3 dies de vida, sí. Sí, trobo que no està malament com a comiat de la mare, inclús amb el virus. Em diuen, mira, et queden 3 dies de vida. Hi ha la possibilitat que agafis un virus i rebentis
3: si
1: 2 dies abans. Mira, sí, ja som-hi. Home, Ushuaia és molt maco, tot.
0: Per això t'ho estic preguntant.
1: A Patagònia.
0: Però pensa que són molts dies de creuer, amunt i avall.
1: I és barat, valia 20.000 euros.
0: Sí, però a tu t'interessaria aquest tipus de creuer.
1: Sí.
0: I baixant, baixes a,
1: baixant,
0: a terra,
1: baixant,
0: tornes a pujar...
1: Sí, baixant. Suposo que a dintre deu haver-hi espectacles.
0: No, aquest no. Bueno, aquest era més...
3: més era un
1: més científic, no?
0: Més sobri, més científic. Baixaves
1: no hi havia el José Corbacho fent un monòleg.
0: No. Aquí no hi havia monòlegs. Aquí era la cosa més...
3: Però aquest anava a l'Antàrtida.
0: Però, exacte, aquí baixaves amb una zòdia, què? Jo t'hi veig amb una zòdia que amunt i avall.
1: No,
0: saps? I vestit a fins a dalt perquè fa tant de fred que els tapen.
1: Sí, tapadet.
0: A tu t'agradaria?
1: Sí. Sí, et dic que és un format que em sento molt identificat.
3: Amb gent tancat, en un vaixell.
0: Amb gent tancat.
1: I parlant idiomes.
0: I a més, imagina't...
1: I a més, el capitán.
0: Sí, això... Bueno, el capitán ha parlat, el capitán.
1: De tot el món del creuer, el que més m'ha fascinat sempre és la mesa del capitán.
0: Bueno, perquè tu tens... has quedat marcat, com per exemple jo, la nostra generació, en Vacaciones en el Mar, que sempre hi havia aquell el capitán és estúpid.
3: Sí. La gent boja per sopar amb ell.
0: Boja per sopar amb ell.
1: Jo...
0: Que sempre deies, sí. Aquí hi ha la coberta... Perquè el capità estava...
1: Van amb pilot automàtic, si no respecten res.
0: Com l'esquetí,
1: no? Però sí, està bé. Però a veure si se'n surten, perquè, escolta...
0: Sí, ara ja ho tenim.
1: Si no en surt,
0: ara han de desinfectar el vaixell, m'ho hem de dalt a baix, Vull dir, han de passar...
1: També estan retransmetint-ho.
0: Sí, perquè s'ha de passar...
1: No han començat encara la...
0: Sanitol, s'ha de passar Sanitol dalt a baix.
1: Quan comencin, ens avisin.
0: Sí.
2: Està bé.
0: Què, et volia preguntar, avui que hi ha vaga de mestres...
1: Sí, aquest matí havia merda, jo havia d'anar... No sé, hi havia renunciat i ja aniré demà.
0: Bueno, que sí, demà no... Sí. A tu, guardes algun record realment especial d'algun mestre en positiu o negatiu, teva època escolar?
1: En conservo de positius i negatius.
0: Ah, les dues coses.
1: El que passa és que, mira, et diré que amb els anys t'oblides dels negatius, és curiós, veus? I tinc els que conservo, que suposo que és una qüestió de supervivència, dius, home, per recordar els dolents, jo recordo els bons, sí. Va. Tampoc... També has de fer un exercici d'humilitat. Jo vaig ser bastant mal estudiant. De manera que, de la mateixa manera que jo puc recordar els dolents, ells se'n poden recordar de la mare que em va parir i pensar que aquell tros de quòniom que van...
0: Però això a París o ja...
1: No, a París era molt bon alumne.
0: I què va passar aquí?
1: Que em vaig esgarrar.
2: Llengua?
1: No. Aquí, quan vaig entrar aquí, bé, bon alumne. Quan vaig anar a l'institut.
0: Aquí, ja.
1: A l'institut em vaig espatllar. Ara,
2: és la perdició.
0: Que era públic o privat?
1: Públic.
0: Ah, clar, públic. Era tota la fama. Té
1: I allà, ja vaig...
0: públic, sempre la fama de... Que sí, torça, sí, la gent
1: es rebotar i no vaig acabar els estudis. Sempre me n'he penedit, per saber.
3: Què volies estudiar? Així, volies fer alguna carrera?
1: Volia acabar el batxillerat superior i no vaig... aconseguir-ho. Una desgràcia com una altra.
0: Sí, sí, això. Bueno, una desgràcia.
1: Per culpa d'unes matemàtiques...
0: Mira, em sona.
1: Que vaig fer-me el xulo.
0: Em sona.
1: Tota una pissarra de combinacions era igual a E. Era una cosa que es deia el número E, que després ho han eliminat. Però durant uns anys va tenir bastant èxit. I jo, el dia que vam fer tota la pissarra plena d'equacions i coses, i tot això era igual a E, em vaig aixecar, vaig dir, fins aquí. I aquest obstacle em va impedir fer una gran carrera lingüística com a gran alumne de lletres. No vaig poder fer perquè havies d'aprovar.
0: Ah, matemàtiques
1: tenia
0: per passar...
1: Tenia les matemàtiques passar... de segon, vaig entrar tercer, vaig aprovar bé tercer, però em quedaven les matemàtiques del número E.
2: Però que no t'agrada.
3: El número E és el número d'Euler que representa, t'ho dic, però si et sona i t'ajudarà també. La base del
0: creixement l'ajudarà molt.
3: Exponencial i els logaritmes naturals.
1: Bueno. A partir d'aquí...
0: Bueno, ara jo hagués fet com tu, eh? També m'hagués aixecat i hagués dit, abraci'm, el mestre, abraci'm, que no em veurà mai més.
3: Home, també
1: llavors vaig fer-me el xulo, en plan els nops, i el director va convocar la meva mare. La meva mare em va dir que si tornava a fer l'idiota me n'anava de pet a treballar, que és el que va passar. I em va dir que deixés de fer el cretí. No vaig fer-ho. Vaig continuar defensant que no podia ser que tota una pissarra plena d'equacions fos igual a E. Això era intolerable. I aquí estic, guanyant-me la vida a la ràdio.
0: Això és per un títol d'un llibre, eh?
1: Sí. Bueno.
0: Tota una pissarra plena d'equacions, igual a E. Bueno, no sé, hauria de buscar una mica la forma.
3: Vols saber una mica més?
0: No, només
3: una mica. Perquè...
0: No, perquè hem de parlar d'una pel·lícula que... Bueno, hi ha gent que... Digues. Vols...
3: No, anava a dir, perquè és un número irracional.
1: Ui,
3: això és important saber-ho.
1: Ja comencem malament.
3: Però té infinits decimals no periòdics, en aquest cas. I és crucial per modelar processos de canvi continu com el creixement poblacional, interès compost, físic i biològic.
1: Jo el que sé és que els meus fills, quan van estudiar, no van estudiar el número.
0: Ja ho van treure.
1: Perquè devia entrar la policia un dia o devia intervenir al Parlament Europeu i devia dir, això del número 1 queda absolutament prohibit.
0: Clar, clar, no m'estranya. Però és que, com ho has dit això, pensa, mira, jo hauria fet igual que tu. Gràcies i vinga, cap a una altra cosa.
3: És que és una lletra, no és un número.
0: Sí, sí.
1: Bueno, ja,
3: doncs ja està.
1: Has dit, la primera frase del que has dit és l'important. Doncs és un número irracional.
3: A partir sí o no? D'aquí,
0: ara ja està.
1: A partir d'aquí...
0: Ha quedat claríssim.
1: Hem d'optar per un ensenyament que fomenti la racionalitat, no la irracionalitat.
0: Bueno, anem a parlar del que, en principi, és una de les pel·lícules dels plats forts d'aquestes darreres setmanes.
2: Què fan,
0: home, El Diario se viste de Prada...
1: El Diablo.
0: Perdó. És que m'han escrit El Diario. El Diablo... Sí, El Diario. Bueno, és igual. El Diablo se viste de Prada 2. La pel·lícula protagonitzada, recordem-ho, Meryl Streep, la Hannah Hathaway i l'Emily Blunt. Bé, bueno, aquesta segona part de... Aquesta encara no l'he vist. La primera, no, la segona...
1: Has vist la primera?
0: Sí. Mm.
1: Et va agradar?
0: Bé, bueno, sí, distreta.
1: Aquesta no és tan bona com la primera. Però has d'haver vist la primera per entendre-la.
0: L'has d'haver vist?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Si no, vas perdut.
1: Sí, a veure, vas perdut. No la disfrutes tant. Aquesta se centra més en el fet de que les revistes han estat devorades per la cosa digital. Mm. És a dir, és la crisi típica dels mitjans de comunicació.
0: Dels mitjans de paper.
1: Això mateix. De paper i convencionals, que són devorats per grans corporacions...
0: Bueno, que està passant.
1: Ara, que tenen a més interessos amb la intel·ligència artificial, etc etc. Per tant... no és tant de salseig, és més un pèl més profunda, el conflicte en si. És una pel·lícula que te la pots estalviar? Sí, però té aquest interès de que si la vas veure la primera, és una forma de continuar amb el plaer. Important destacar.
0: A veure.
1: Aquesta...
0: M'han dit que hi ha moltes col·laboracions, molts...
1: vull dir, cameos.
0: Molts cameos, sí, això, sí. Tipus Torrente, molt cameo, això.
1: Sí, hi ha cameos que almenys alguns jo els vaig detectar, altres no.
0: Ah.
1: Però no els he detectat perquè no sóc un coneixedor del món de la moda.
0: Ah.
1: Però tu li dius a la Joana Bonet que et faci la llista i te la farà perfectament. Important d'aquesta pel·lícula, per mi almenys, és observar la rendibilitat de l'esforç de les actrius. Aquestes actrius van decidir, amb un gran senderi, cobrar 12 milions d'euros, de dòlars, perdó, 12 milions de dòlars, cadascuna, les tres, Emily Blunt.
0: A repartir els 12?
1: No, no, cadascuna 12.
0: Sí, la Meryl Streep, la Inquatiu i la Emily Blunt...
1: 36 milions.
2: Que bé.
1: Però es van posar d'acord. Sí, van fer una cosa intel·ligent.
0: Sí, bueno, tots igual.
1: Ara ens proposaran això.
0: Sí.
1: Ara vindran uns representants, uns senyors amb corbata, que ens voldran vendre una moto. Nosaltres, què hem de contestar? 12 quilos per barba. Llavors, l'Anne Hathaway, per exemple, li toca treballar més, perquè el personatge...
0: És més esforçat.
1: Ara, l'Emil Blunt, bueno, encara se'n surt bé per 12 milions. La Meryl Streep... Porta el controlador de milions, saps? I cada escena va mirant com dient si encara em queda marge, saps? Com quan fas els passos, saps això del mòbil que mires l'aplicació dels passos?
0: Quan porto?
1: Quants porto?
0: 6.000 passos.
1: Ara.
0: 8.000 passes.
1: Ella diu, quan porto? 8 milions. Encara em queden 4 milions per justificar. És a dir, que és una Meryl Streep dièsel.
0: Que està, podríem dir que està passant caixa?
1: No, però què passa?
0: Perquè tu a vegades ho has dit,
1: Sí, sí,
0: hi ha,
1: no,
0: hi ha moments que es
1: nota la facturació. No,
0: exacte, aquí, això que dius que estan facturant.
1: No arriba mai això, perquè és tan bona...
0: Clar, que no se li nota.
1: En algun moment, fins i tot fa una cosa que és molt generosa per part seva, que és, sense que faci cap falta, ho faci bé, perquè ja hem entès que m'ha anat a cobrar, de cop i volta no pot evitar que amb una escena aparentment menor... Ostres,
3: brilli, no?
1: Brilli. Vull dir que... Però brilla poc perquè ja hem quedat que s'ho han repartit bé.
0: Ja, però disculpa, cobrant 12 milions de dòlars, sí, home, ja hi podia haver posat Meryl Streep una mica... Vull dir,
1: jo no està malament. Jo em deixo escorxar en directe i que em facin una autòpsia per 12 milions. No,
0: per això t'estic dient que, home, ja, a veure, ja s'hi podia haver esforçat una miqueta
1: més. No cal, perquè si tu les cobraràs igual,
2: I ho fas bé igual.
1: I ho fas bé igual, i el personatge tampoc li van, li han escrit un personatge que et pensis... Però funciona, eh? A més, tot aquest món de la moda pues, fa que ens sentim una mica més imbècils i sempre ajuda, no? Però no és una pel·lícula tan rodona com era la primera. Els conflictes, els caràcters... Llavors, aquí sí que hi ha aquest conflicte modern, actual, de la, com el periodisme ha d'afrontar els nous reptes de la modernitat.
0: Bueno, per tant...
1: Perdó, porten fins ara recaptats... Sí. 340 milions bueno, de dòlars.
0: Amb la qual cosa, els 36...
3: No, res.
1: Estan més que justificats.
0: Per tant, no, anava a dir-te, si la veus bé, i si no, també.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Que la conclusió a la que...
1: Els que es recordin amb...
0: Sí, la primera.
1: Amb, jo, la primera amb bé, sí. Que la vagin a veure, bueno, perquè jo crec que és una bona segona...
0: Ara el que passa és que si no arribes ja a la pel·lícula, segons aquestes pel·lícules que no t'acaben de mobilitzar, ja t'esperes a la plataforma. Mm. I dius, bueno, ja la veurem. Ja la veurem quan
3: és
0: la...
3: És una llàstima, això, també.
0: Quan la
1: però crec que aquesta val la pena a pantalla gran.
0: A pantalla
1: gran. Sí, bueno, a veure sí a perquè si té un... Està cuidat. I vale. Surten uns... Milà, surt París, surten llocs a Nova York... Ostres, jo trobo que l'espectacularitat de la gran pantalla s'ha de reivindicar en pel·lícules.
0: Bueno, i parlant de moda, clar, resulta que ha coincidit amb un altre que protagonitza l'Angelina Jolie, que es diu Couture, que també està relacionada amb el món de la
1: moda.
0: De la moda.
1: Sí.
0: Per tant, a són més, dos de la moda.
1: L'han traduït com alta costura.
2: Alta costura. Bueno,
1: quan Coutures, el títol original tenia el sentit de la costura de la moda, i també de la costura quirúrgica, perquè és una pel·lícula sobre... la protagonista té un càncer, li detecten un càncer, i aleshores és la barreja del conflicte que se li crea amb una directora de cinema que ha d'anar a fer una pel·lícula en un saló de moda molt important de París, és una de les històries. Són tres o quatre històries.
3: Són les cicatrius, no? La cicatriu
1: ara, seria,
3: i la costura.
1: Ah, això mateix. Això és el que jo, en la meva relativa intel·ligència, he interpretat. Què passa amb aquesta pel·lícula? Que tothom en parla pestes. Això passa a vegades. Mm. Igual que a vegades sents que estàs, ets al llit i et ve a buscar la policia perquè vagis a aplaudir una pel·lícula sense cap raó, doncs aquesta, des del primer moment, s'ha fet córrer, que era dolenta,
0: no cal
1: i, que la Angelina Jolie, què vols que et digui? Jo la vaig anar a veure i em va semblar una pel·lícula correctíssima,
0: bueno.
1: Tirant a bona,
0: mira.
1: I amb unes històries que em van interessar, que està ben feta, que té una certa sensibilitat, que m'explica coses d'una manera que no les havia vist, i per tant, a mi, ja et dic, ara igual al sortir d'aquí m'atropella un camió de les escombraries, però en principi a mi em va agradar, va semblar una bona
3: pel·lícula. Però ara en aquesta hora no passen.
0: Sí, bueno, a tota hora,
1: si t'han d'atropellar...
0: No, però, perdona, no, Lluçà, estic en desacord.
3: Què dius?
0: Va anar a tota hora.
1: A tota hora.
0: Pensa que hi ha el camió del paper, el camió del plàstic, el camió...
3: I el camió... El clàssic,
1: i el camió d'acompanyar els insomnes. Molt important.
3: Yeah.
1: Jo sóc insomne des de fa molt temps i l'única alegria que tinc cada nit, gràcies al govern de Jaume Collboni, és un camió que comença a fer soroll molts metres abans d'arribar davant de casa meva, que hi ha un petit contenidor miserable, s'està no menys de 10 minuts... fent tots els sorolls possibles.
2: Perquè fa la neteja. Neteja el contenidor.
3: Però com sap tot això, vostè?
2: Perquè també passa pel meu carrer.
1: I escolta, no et pots imaginar com m'ha organitzat a mi l'insomni.
0: Però, però de quina hora estàs parlant?
1: Les 3 i 20. Entre 3 i 20 i 3:30.
2: Sí, senyor.
1: T'ho juro.
2: De les dues a les 3 també passa pel meu carrer.
1: Sí, pues sí, és senyor. El mateix que ve de casa.
0: Però què fa?
1: Bueno, buida el
0: contenidor.
1: El contenidor.
0: Però alguna hora s'han de buidar.
1: Sí, però
3: a les 3?
1: Altres moments...
2: Perquè el neteja.
0: El neteja.
1: El buida i el neteja.
2: El buida i el neteja.
1: Bueno, el buida i el neteja. Però i al costat, però a la cantonada de l'altre carrer, hi ha una bateria amb 4. Aquells no passen a les 3.
2: No.
1: Aquells passen de dia.
0: No, clar, de dia, sí.
1: Passen
0: sí, per
1: de
0: això
1: dia.
0: Et dic, ara...
1: A mi no camió... m'afecten. Però no. Aquest de les 3...
3: Però l'esperes, l'esperes cada nit.
1: O no, l'espero bueno, i m'organitzo el son. És a dir, jo dormo una mica abans i una mica després.
3: Bueno.
1: Però el que no em perdo home. És l'espectacle.
3: Sonor. Però dorms molt a prop, doncs, del carrer. Clar, deus dinar bueno, al carrer.
1: Jo tots tot els vidres tremolen. Sí, jo, sí, jo no és que dormi a prop.
0: Jo el que no he vist mai... Jo tota l'estructura de la façana...
2: Així tu et passa que quina hora et passa? Un quart de
1: tres,
2: quatre?
1: Entre tres... Sí, entre un quart i dos quarts
2: bueno,
1: de quatre.
2: A mi passen les dues o un quart
3: doncs
2: de tres.
3: Doncs bé, abans a casa seva... Bé, i va, sí, sempre us podeu aixecar casa. A fer un pipí, que...
1: No, no, però aixecar-se a fer un pipí, Montse, això a la nostra edat i amb la nostra sí. pròstata és un festival.
0: Bueno, però clar, la Montse
1: això, veia... Això a vegades al revés.
0: Clar, camions...
1: Tu estàs fent pipí de tant en tant dorms.
0: Sí, sí. Que, clar, camions d'escombraries avui en dia em passa
1: però,
0: molt.
1: Però vaja, que, em passa que... Molt. Sensacional.
3: Bueno, anem amb... informació pel... És que és molt important sí. una informació que ha arribat pel
0: poques
3: Sergi.
0: Poques pel·lícules farem avui, perquè, clar, digues.
3: D'un noi que es diu Pere Camps. Que
0: Pere Camps. Hi havia abans un, sí. un centre mèdic que es deia Pere Camps.
1: Sí, o era el anomenat... paral·lel allà, sí.
0: A Camp Pere... Hi havia sí, sí. el meu pare, Pere Camps.
1: Hi havia un Pere Camps que organitzava un festival de música.
3: Sí, senyor. Ah, aquest és el que m'ha vingut a mi, també.
0: Doncs el centre mèdic era el Pere Camps. Aquí
3: dieu-li al Pàmies que dia d'avui encara es fa servir...
0: El què?
3: El número 1, eh?
1: El número 1,
3: eh? Que ho sàpigues, perquè
1: sí?
3: li puc passar els meus apunts de càlcul d'enginyeria.
0: Ah, però mira, veus?
1: Bueno, però fins
0: enginyeria,
1: no, això era abusant-nos. Estaven agafant una criatura en plena formació
2: sí,
1: de 14 anys i li estaven inculcant una cosa que no, ara s'estudia a les grans universitats
0: d'enginyeria. Era mala fe.
1: Era mala fe. Era pederàstia.
0: Exacte.
1: Era pederàstia.
0: Era mala fe. Claríssim.
2: Amb bé.
3: Pederàstia acadèmica. Bé.
0: Clar.
3: Que no se n'ha parlat mai. No
0: ara anava a obrir un altre meló del tema escombraries, però no l'obriré. Perquè, clar, vull que...
3: És del Barna Sants, el Pere Camps.
0: Ah, això. Bueno, a veure, n'he sentit a parlar molt aquí a RAC1, fins i tot ha generat algun riure en el món a RAC1, la pel·lícula Ovejas Detectives.
1: Les ovelles detectives.
0: Sí.
1: Pel·lícula collonuda.
0: Bueno, vull dir que va generar un... Bueno, una certa... Bueno,
1: per
0: que és d'humor, és d'humor.
1: No és d'humor. És una pel·lícula familiar, dificilíssim de fer.
0: Però no és d'humor.
1: No, hi ha tocs d'humor, i sobre que va surt l'Emma Thompson.
0: A veus, encara no he pogut... No he anat... És que el títol no convida. Ovelles detectius, la veritat, no convida. Penses que això és una xarlotada de dones ovelles.
1: Home, té un punt de xarlotada, però és com el pi, com el cerdito valiente.
0: Ui, que gènere ja a mi...
1: Són animals que parlen.
2: Ui,
1: Però, Toni, amb aquesta fase ja... Si vas dient uf, vas al cine, pagues una entrada.
0: Home, però per
1: posen veure, una història.
0: Per veure unes ovelles que parlen...
1: Que parlen i que resolen un crim.
3: Però hi havia el Babe.
1: Som com la senyora... Com la com senyora Fletcher. Però amb ovelles, en comptes de la senyora Fletcher.
3: Hi havia el Babe, el cerdito valiente, també.
1: Això estem dient, és el mateix, i era una gran pel·lícula. I és una pel·lícula familiar, que n'hi ha poques. Què vol dir? Pots anar amb el teu fill de 8 anys, amb el teu fill de 12 anys, amb el teu pare de 90 anys, i tu, vull dir que no... No n'hi ha gaires.
0: Està ben feta. Està passant una cosa...
2: A veure, què passa?
0: Què passa?
2: Perdoneu.
0: Què
2: està passant?
0: La meva dona m'està informant... La meva dona, hem arribat a aquest punt. Que està caient una pedregada de traca a Barcelona.
3: Sí, sí.
1: Ens hauríem de tenir aquí els serveis meteorològics.
0: Ja, però com que estem a la cova del drac...
2: Sí.
0: Pues...
2: No sabem si plou
1: no jo he d'anar, jo tinc un, ara tinc un bolo.
0: Però és curiós, que em tingui que assabentar...
1: Al Baix Llobregat.
0: És curiós que em tingui que assabentar per la meva dona, perquè, clar, com que hem sortit guanyant amb el canvi, des que estem aquí, tinc una pantalla, una pantalla que és per fer bratsburs, perquè genera calor, però... De la imatge porta la mateixa, fot 6 anys ja.
1: Sí, però
0: imatge.
1: Això, Toni, no té solució.
0: No, no, i ara, clar, està caient una pedregada pel que sembla de nassos i bueno, aquí dins, a la cova del drac, no, clar, no veiem res, no ens hem assabentat de res, però ara ens ho explicarà
3: Martí,
0: això de la pedregada ho has dit abans o s'ha escapat?
1: Sí, ella diu abans que podia caure pedra.
0: És que diuen tantes coses que ja no sé què dir. O sigui, ja em perdo.
1: Serà acumulació.
0: Saps? Ja no saps.
3: Martí, t'estic ensenyant fotos de fa una estona, fa uns 20 minuts, a Sant Cugat, concretament a Mirasol, el meu germà m'envia, pedres de 2 centímetres.
1: 2 centímetres és?
3: Sí.
1: Jo necessito la comparació de la bola de ping-pong o de la moneda.
3: Una moneda, un euro, va, posem.
0: Un euro, estan apuntant que hi ha goteres a la nova RAC1.
3: Mira, mira.
0: Hi ha hagut...
3: ¡Vamos a morir todos!
0: Sí, a l'Estadella...
2: Com? Aquí
0: està entrant aigua, no sé per què.
2: Però per on entra aigua? Aquí?
3: A l'escala, diuen, no? Mm-hmm. A l'escala.
1: Jo tinc un bolo d'aquí una estona.
3: Però ves,
1: a
3: on?
1: Al Baix Llobregat.
0: Ah, hòstia, doncs agafa... Mira, Lluçà,
1: mira, un moment. Martí, com ho tinc al Baix
0: Llobregat? Moment, Montse, ara t'ho explica. Montse Lluçà, un aplaudiment perquè has vingut a gondolera i al final...
3: Ara,
0: farà servir la gondola.
3: Servir, si ja ho sabia.
0: A veure,
4: aquesta tempesta, clar, abans a quarts de cinc, quan hem entrat aquí per fer el temps, quan hem començat, hem explicat que localment doncs, podien haver-hi aquestes situacions de calamar-se, de pedra, que aniria una mica per zones, perquè una mica més al sud de Barcelona, de l'aeroport cap al sud, diem, no ha descarregat pas tan fort com aquí. Però sí que ara al centre de Barcelona doncs, fa qüestió de 3-4 minuts, que ho estàvem seguint aquí amb els companys d'informatius, doncs una bona calamarsada aquí als afores de la ràdio. Ha plogut amb força, està baixant molt la temperatura, tenim ventades, molta activitat elèctrica.
0: El Sergi se li està canviant la cara,
1: Home. Hi ha citrons. No, és que ara, a més a més, m'he deixat el meu paraigües a la teva taula.
3: Però
1: suposo que no me'l robarà, no.
0: En tinc dos, si necessites. Val, tinc un que tinc d'urgència, que el tinc guardat en secreto.
1: No, si he portat, perquè jo he sentit...
4: No, i ara quan surtis, en principi, no plourà tan fort. Ja haurà passat la part forta de la tempesta.
0: Vaig Llobregat.
4: Pot anar plovent, però sembla que la tempesta més forta està acabant de passar. Ara just està fent diana aquí a la ciutat de Barcelona.
0: Fantàstic.
4: Però no ens oblidem que tenim tempestes fortes a molts altres punts de Catalunya, que durant l'última hora s'han intensificat a punts de la Noguera, del Solsonès, del Pallars, però també entre la Garrotxa i el Ripollès tenim algunes calamarsades, algunes pedregades. Per tant, és una tarda complicada, sobretot a l'hora de desplaçar-nos. Precaució a la carretera, perquè hem avisat la zona de l'A2 entre Igualada i el Bruc. És, de fet, aquesta tempesta que ha començat a la zona de Montserrat, ha travessat a tot el Vallès, tota la part del Vallès Occidental, fixa. Finalment doncs aquí Sant Cugat, aquestes fotografies que m'ensenyaves, Montse, sí. Aquesta tronada que ha saltat fins a la ciutat de Barcelona i que també afecta altres punts del Vallès i fins i tot el Baix Maresme, o sigui que
0: precaució, ho anirem seguint. Mira, sembla la varicela, eh?
2: Ospadre.
1: Però pregada, no són aquelles...
4: Aquí són com cigrons. Sí, aquí a Barcelona...
0: Mira, sembla que sembla un home amb varicela, eh?
1: Tot que no sigui pilota de ping-pong.
0: Varicela.
3: Hola.
1: Sí, sí. No sigui pilota de ping-pong, no, senyor Marcelí.
2: És pedreta.
1: És que la gent que ja han viscut, ja tot això... Important és que no m'agafi a mi ara.
0: Bueno, vols que truqui a l'exèrcit i vinguin amb una tanqueta i et portin. Així ens hi arribarà sa i estalvi?
1: No, tot correcte, me'n sortiré.
0: Bueno, amb el teu permís, aniríem recollint, perquè has de marxar, i, a banda, tenim lo del Florentino, tenim coses.
1: Teniu
0: però
1: coses,
0: però
1: no?
0: Sempre és un plaer...
1: Igualment, Toni, un plaer fer ràdio amb tu des de fa tants anys.
0: Bueno, és que clar, van passar els anys. I ara, al sortir, mira't a la dreta, que hi ha alguna gotera, hi ha alguna cosa mal acabada. Això passa quan fas obres, sempre hi ha alguna cosa.
3: Ha fet el botó per sortir, sobretot.
1: Sí, ho tinc estudiat. Que ja comença a estar brut per sota,
0: sí.
1: Això m'encanta sempre dels interruptors, a les cases, fixar-me, que per l'excés d'ús...
3: Sí.
1: I sempre penso, d'on surt aquesta ronya? Sí, perquè tu, en principi, encertes el dit.
2: Del dit.
1: No, però tu encertes el dit.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Tot el
2: de sota.
1: El de sota ja està brut, aquí. Sí, vol dir que hi ha gent que posa tota la mà...
3: Ho toca per massa llocs, vols
0: ara.
3: Dir.
0: Mira, abans que marxis, et parlem d'Expo Ocasió.
3: Perquè sabíem que això t'agradaria.
1: És la menció que més m'agrada.
3: Clar, perquè saps què passa? Que convida a debat. El debat és... Elèctric o gasolina?
0: Aquí està el
1: per
0: tema.
1: Cert, a vegades les mencions, amb el rotllo del debat, les fem llargues.
3: Molt, sí, una mica sí.
0: Sí, però ara ja veuràs com la Montse li dona ritme.
3: Sí, però bueno, elèctric o gasolina o híbrid endollable. Sí, és que veure, són moltes coses a decidir.
2: Massa coses.
3: Si teniu pensat canviar de cotxe, Expo Ocasió Girona us resoldran tots aquests dubtes. Més de 1.000 vehicles, que això no t'ho acabes, d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Quins dies? 15, 16 i 17 de maig, a Fornells de la Selva. Hi haurà furgonetes... I autocaravanes, que jo, Sergi, et veig amb una autocaravana.
1: Sí. Jo, més que seminou, soc semivell.
3: Més info, expocasió.cat.
0: Sergi Pàmies, bon viatge, eh?
1: Gràcies.
0: Bon viatge.
3: Vagi bé, noi.
0: Quan arribis, envia'ns un missatge.
2: Sí,
0: ara tornem.
5: Versió RAC 1. Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
6: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
7: Necessites un impuls pel teu negoci? Fes el pas amb Maxus, el teu aliat 100% fiable. Furgonetes elèctriques o dièsel, amb diferents longituds, altures i versions. Tecnologia avançada, seguretat i màxima eficiència al millor preu. Furgonetes Maxus Deliver, la solució perfecta per a cada professional. Maxus, impulsa el que et mou.
8: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
9: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
10: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
13: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapup es busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
14: Fires de maig dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les Fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
15: Aquest mes, el Club de Vins de l'Avantguàrdia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
16: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
17: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
18: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
19: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
20: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
21: Nil Moliner.
20: Joan Dausà.
21: Mamaduixa.
20: Maria Jaume.
21: Max Navarro.
20: Siderland.
21: Banda Neon.
20: I Naina.
22: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
23: El 12 de maig.
24: I des del Teatre Victòria.
25: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
26: Amb el patrocini de Santander Es Music.
27: D.O. Catalunya.
26: Frit Ràbic.
27: L'Illa Diagonal.
26: Som Connexió.
27: I Veolia.
26: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
27: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
28: Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
0: Són les 6 de la tarda, 2 minuts. Saludem Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
1: Hola, què tal, com estem?
0: Arnau Vila, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Pendents d'aquesta roda de premsa de Florentino Pérez que...
2: de moment va tard.
0: Bueno, va tard, sí.
3: Quins nervis.
0: Ens està esperant a que acabéssim la publicitat i ara farà la compareixença amb preguntes, tot i que la rumorologia, per exemple, Josep, bé, ja esteu avançant que no presentarà la seva...
4: Florentino Pérez, más fuerte que nunca.
2: Home, cuidado. Más fuerte que nunca.
4: Florentino Pérez, com mà. Más ganas de seguir
0: que nunca. És el que està dient ara mateix el xiringuito.
4: Ara mateix reporteros, tenemos GIF.
0: Podem pujar, sí, gràcies, Àlex, a veure.
5: Un aplauso
4: a la gente que nos veis.
5: Escuchar al presidente del Madrid. Que es importante, atentos todos, no os mováis de aquí. Marcos, ¿qué dices? ¿Qué pasa? ¿Se va llenando la sala?
0: De moment estan inflant el tortell amb nata sense sucre. Allò que quan no tens res, vinga, anem. Això de les prèvies que m'agraden tant.
2: Però com a precedent, si vols, ara donem pas al Jordi Claret, que ara fa 20 anys que va dimitir Florentino Pérez com a president.
0: És una dada que a mi, certament, ja t'he dit abans que no m'interessava, però insisteixes. Cosa que, bueno, sona molt bé, perquè és això que t'agrada a tu tant de les dades, que per mi serveixen per passar-les pel trinxador. A veure, Jordi... No, és que són dades que, com l'altre dia amb el Getafe. Fa 7 anys que el Barça no guanya Getafe. Va i guanya. I què? Què aporta aquesta dada?
3: Però és bonic de saber.
0: Re. No aporta re. A veure, Jordi Claret, endavant amb altres coses que no sigui Florentino Pérez i la xapa que ens donarà.
2: Doncs sí, hem d'estar pendents d'aquesta tarda moguda de tempestes a molts punts del país. A aquesta hora continuen els aiguats i en algunes zones fins i tot està caient calamarsa o pedra. Martí Oliveras.
6: Sí, són tempestes que localment descarreguen molta aigua en poca estona. Aquests grans de calamarsa o pedra, per exemple, fa qüestió de pocs minuts ha travessat a la ciutat de Barcelona. És una tempesta que s'ha format a la zona de Montserrat, ha saltat cap al Baix Llobregat, al Vallès, i finalment ha entrat a la capital catalana. Ara ja està més aviat a la banda del Besòs, per tant, compta en aquesta zona, ja que a mi del Baix Maresme, propers minuts, pot ploure amb molta força també al Baix Maresme, plou també a la capital, a Mataró, i a molts altres punts de Catalunya. Per tant, és una tarda de xàfecs, de tronades, que van descarregant aquí allà, amb petites pauses, i pot ser que entremig també doncs no plogui i tinguem algunes clarianes, però en general doncs un temps mogut. Ara també plou amb força cap al Solsonès, l'Alt Urgell, a punts del Ripollès, la Garrotxa, per tant, a qualsevol punt del país. De fet, ho pot fer fins a primeres hores de la nit, tot i que amb tendència que els xàfecs cada cop quedin més ubicats al centre i al nord de Catalunya, i els propers dies es mantindrà la dinàmica de ruixat, sobretot a les tardes, i amb una temperatura que continuarà baixant.
2: De fet, ja hi ha algunes afectacions per aquestes pluges, com per exemple la mobilitat a la R4 i RL4 de Rodalies entre Calaf i Montcada i Bifurcació. Els trens hi circulen a causa d'aquests xàfecs amb velocitat limitada. I dos apuntaments, mentre esperem aquesta compareixença del president del Real Madrid. Educació ha fixat gairebé en el 35% el seguiment de la vaga de professors. Això segons l'última actualització que ha fet fa cosa d'una hora i amb més del 90% dels centres comptats. En canvi, el sindicat majoritari USTEC eleva aquesta participació fins al 70%. Els docents exigeixen més sou i una retallada de les ràtios a les classes i continuen enfadats per la infiltració de Mossos en una assemblea de professorat, tot i que el departament assegura que estan oberts a negociar. Avui ja han tombat la primera proposta d'USTEC, que demanava 400 euros al mes addicionals. Però la consellera d'Educació, Esther Niubó, espera que els sindicats no tirin la tovallola i resolguin el conflicte dijous a la mesa sectorial. Ho ha dit el Món a RAC1.
24: Tant de bo que dijous doncs poguéssim sortir tots amb vies, no?, de reconduir aquesta situació de conflicte. La mà estesa per part del departament i del govern, doncs em penso que és absoluta, i aquí el que hem de... Jo penso que el que pot contribuir és evitar, doncs, plantejaments a vegades maximalistes que ajuden poc, no?, a tornar a resituar les coses, i em sembla que és un acord tan ampli, tan potent, tan estructural, que és possible trobar marges en aquest acord.
2: La manifestació de mestres d'aquest migdia omplirà el centre de Barcelona. Segons la Guàrdia Urbana hi han participat 26.000 professors, però els sindicats diuen que han estat 80.000. I tot a punt per la gala dels Premis RAC 105 al Teatre Victòria de Barcelona. La 6a edició arrenca a les 8 del vespre. Es repartiran fins a 9 guardons en diferents categories, com la de millor cançó, àlbum, videoclip, artista, revelació o un premi dedicat al tema que més s'ha escoltat a la cadena, en una gala presentada per Ernest Codina i Marc Puga, i que també inclourà les actuacions musicals d'artistes com Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa o Maria Jaume. La gala es podrà seguir a RAC 105 i a la xarxa Més, la plataforma de televisions locals, tant en directe com a la carta.
1: Sovint infravalorades per vells tòpics, les infermeres són molt més que tenir cura. Avui, 12 de maig, Dia Internacional de les Infermeres, reivindiquem la petjada d'una professió que no deixa d'avançar. Són científiques, investigadores, docents, professionals, acadèmiques i imprescindibles. Són infermeres de cap a peus.
0: Alguna dada més, a banda d'aquesta compareixença que estem esperant de Florentino Pérez, on, segons el Xiringuito, segons el Josep Pedrerol, al contrari, està més fort que mai per continuar. Per tant, no sabem exactament què ens explicarà. Alguna altra cosa a comentar?
3: Doncs mira, per exemple, que el temps afegit avui ens ha sorprès, ha explotat moltes coses, el comentari que ha fet Hansi Flick a la roda de premsa en referència a la bandera que va agafar ahir Lamine Yamal. Li han preguntat què em pensava que Lamine Yamal hagués agafat la bandera de Palestina, i Flick ha dit que no li semblava bé que hagués fet això, que havia parlat amb Lamine Yamal i que al final tothom era lliure de fer el que volia. I per això avui la pregunta del dia que us fem, la podeu trobar als nostres stories d'Instagram, ja ho sabeu, és: em sembla bé que ho digui o l'entrenador no s'hi ha de ficar? És a dir, és el fet més que us mulleu després, no? Si us sembla bé que l'entrenador intercedeixin aquestes coses o que l'entrenador no és ningú per...
0: Doncs seguint aquesta pregunta ja tenim a Marta Gailà. Marta, bona tarda.
7: Hola, què tal? Bona tarda. I de moment guanya, em sembla bé que ho digui, un 56% dels...
0: Sí, els oients del versió RAC1 els hi sembla bé que Lamine Yamal... Sí. Perdó, que Hansi Flick hagi reprès o hagi dit que no li semblava bé...
7: Li hagi comentat que no li semblava bé que
0: agafés la bandera de Palestina.
7: Sí, sí, un 56% diu que li sembla bé i un 44% diu que l'entrenador no s'hi ha de ficar, i han votat, de moment, més de 650 persones.
0: Recordem que la pregunta la teniu a Instagram.
3: Els stories.
0: La nova...
3: Els stories.
0: Els stories.
3: Que se li han de dir.
0: D'aquestes i altres coses, res, ens hi posem d'aquí...
8: Com s'hi ha d'anar aquí? Com s'ha de votar?
7: Vostè té Instagram?
0: Al fons, a la dreta.
9: Versió RAC 1.
10: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
11: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
12: I què?
11: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
12: Oh.
11: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
28: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
29: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
30: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
31: l'Auditori.
30: I per anar de museu, concert i espectacle,
31: l'Auditori.
30: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
32: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobre per celebrar cada gol per 764 € amb 15. I amb els nostres tecnoavantatges.
33: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
34: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
35: Torna Expo Ocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
36: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 € de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
37: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
38: Comprem el seu cotxe a puntcat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe a puntcat. Som de confiança. Som d'aquí.
4: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme.
12: Hola, sóc la Rosalia. Si sou unes autèntiques motomamis, no us podeu perdre aquest dijous al Versió RAC1 a plaça Catalunya. Bueno, i si sou motopapis també podeu venir, eh? S'ha de ser inclusiu.
6: Versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem.
12: I si sou motoqueer, també podeu venir. Tothom és benvingut. Patin, aquí, chiquinteri, aquí. Tu gata quiere, maqui, que peguen caues aquí. Tra, tra.
6: RAC 1. Tots som un milió.
12: Motomami.
6: Amb la col·laboració de MotoGP. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
0: Dos minuts, arribarem a un quart de set del vespre. Tenim a Marta Cailà preparada i a punt, el Rocco Eisenhauser per...
13: No riguis, sí, no.
0: Que cada, no riguis. Cada dia que ve. Que
13: ahir
0: a la teva la rua.
13: Ahir la rua. La rua. Avui això, però et podria fer un llistat de situacions. Per exemple, la primera, el bombardeig d'Iran cap a Tel Aviv,
0: també.
13: Em va agafar enmig de la secció que van dir que aturar. Que... I alguna roda de premsa, alguna cosa.
0: Si quan t'acostes, el món es mou.
13: Es mou.
0: Generes...
13: Però escolta'm, abans que aparegui per aquí, tinc una exclusiva que vull anunciar.
0: Ah, doncs endavant, aprofitem.
13: Aprofitem perquè, mira, no l'has vist per la plataforma, però TV3 jo crec que ho fa per tu, perquè tinguis l'oportunitat de veure.
14: Exclusiva.
13: TV3 col·locarà, passa al lineal, la sèrie La Casa Nostra. I la temporada 1, la primera temporada que la podeu veure a la plataforma, la llança TV3 al lineal a partir del 15 de juny els dilluns a la nit.
0: Ah, a les 10 de la nit.
13: A les 10 de la nit. És a dir, que tindràs l'oportunitat de veure aquesta sèrie del Dani de la Orden perquè em donis facis una valoració i em diguis si t'agrada o no t'agrada.
0: Sí, perquè encara no...
13: Per això no l'has vist i recordem que hi ha un plantell d'actors molt bons i que, escolta'm, ha tingut més d'un milió de reproduccions, poca broma. És a dir, amb un pressupost que déu-n'hi-do... és a dir, intenten col·locar aquesta sèrie lineal a veure quin és el rendiment en plataforma, en aquest cas en lineal. I la temporada 2 s'estrena la mateixa setmana en la plataforma.
0: Bueno.
13: És a dir, una notícia que avança al Versió. I després...
0: Atenció, notícia del Versió de Rocco Eisenhauser.
13: Sí, sí.
0: Cada
13: cosa pel seu lloc. I després...
0: Cada
13: què?
7: Ah, no sé quina frase vols dir.
0: El César és el César.
13: Sí, lo que és del César és del
8: César.
13: Lo
8: que és del César és del César.
0: Pues és el que...
13: Bé,
0: el
13: i després el Rocco, vaig tirant perquè mentre aparegui aquest senyor...
0: Sí, no,
13: vaig...
0: tu tranquil, quan aparegui aquest senyor... Sí. Ja,
7: jo estic neguitosa i tot, eh?
13: I tant.
0: Ui, sí.
13: Bé, imagina't.
0: Jo estic que no dormo.
13: Bé, i després, tenim bones notícies per la gent que segueix Ana Rosa a Catalunya, i és que ha renovat per Mediaset.
0: Qui?
13: Ana Rosa.
0: Ah.
13: Se li acabava el contracte.
0: Però quina edat té Ana Rosa?
13: Doncs... a tenir 60 llargs.
0: Jo, no, ara em posaré un on demà. Però...
13: bueno, hi ha gent que no vol...
7: 70 anys.
13: Doncs pues mira, imagina't.
7: 70.
0: Jo el que dic és que els professionals que ja han arribat als 64, 65... hi ha un moment que generen el que s'anomena tap generacional.
13: I tant.
0: I aleshores han de donar pas a altra gent, perquè és l'oportunitat de tot un grapat de gent. I aquesta gent, com per exemple Ana Rosa Quintana i d'altres noms que ara no caldria esmentar, que tenen, han passat del 65.
13: Tenen pantallitis.
0: I segueix, dius, bueno, pantallitis o microfonitis, que dius...
13: En aquest cas, ella, pantallitis.
0: Nois, sí. Noi, noia...
13: Ho dius per la gent de la ràdio,
0: senyora,
13: també.
0: Senyora,
13: sí,
0: home,
13: sí, sí, sí.
0: Dius... Sí, sí. Sí, però d'aquesta gent... Hi ha altra gent que apreta, hi ha altra gent que té ganes de fer, i els diuen, és que, no sé, no, és que li agrada molt la ràdio o li agrada molt la tele i no sap què fer.
13: I, però, i tu què voldràs, jubilar-te al 65? Jo, voldràs
0: si
13: plegar al 65?
0: Si pot ser al 62, al 62. Ah, sí, claríssim. Home, hi ha un munt de gent que requereix oportunitats. A mi la gent en té més ja més escoltada que ja en la porta. Vull dir que ja la gent està avorrida de mi. I és el moment que arribin noves generacions, tant, noves idees, i tant. Nous formats, les coses
8: tant,
0: han de canviar.
8: Com ara jo i tot...
7: Sobretot vostè.
0: Bueno, és molt possible que jo jubili i vostè segueixi amb qui faci el relleu del programa. Que sigui, doncs pues, no sé si ho farà el Marc Serra o Bundó, o no sé. Bueno, Bundó no, que el Basté no. Ja l'ha col·locat.
13: Sí, ja l'ha col·locat.
0: Ja no
13: el Marc Serra pot ser un bon candidat a fer...
0: Home, jo crec que la temporada que ve és
7: un candidat excel·lent.
0: És el candidat perfecte.
13: Per la temporada que ve, has dit?
0: Jo crec que sí.
7: Però què dius?
0: Com? Jo crec que sí.
7: Ja per la temporada ve.
0: Bumba! Per què no? Està totalment capacitat.
8: Això és una exclusiva. Però
0: no és cap exclusiva. És un plantejament
8: és un
0: de dir...
8: A
7: veure, si que està capacitat, no, sí. Doncs
0: pues és el que estic dient. Sí, si la temporada que ve jo no continuo...
8: Sembla que estiguis anunciat...
0: Jo he dit, si la temporada que ve no continuo, Marc Serra està plenament capacitat per fer la tarda.
13: Però,
0: un aplaudiment per aquí, per Marc Serra.
7: Clar.
0: Home, va estar amb la durant la meva baixa fent el programa.
13: Però has dit alguna cosa a dalt?
7: Que no està dient que no continuï,
0: mira,
7: que surt
0: amb el teu permís tenim ja Florentino Pérez.
13: T'has lliurat, de contestar.
0: Vinga, Pedro.
8: Vinga,
0: de moment amb tot.
1: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir.
0: Pues,
1: sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta junta directiva actual.
8: Supeso.
1: Mire. ¿Eh? ¿Aquí?
2: Sí.
1: Vale.
2: Gente, espabila.
1: Las elecciones. Por una sencilla razón. Porque yo trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios. A diferencia de lo que ocurre en otros clubes. Pero en Madrid no hay un solo dueño. En Madrid son los 100.000 socios que pertenecemos y que formamos todos los socios del Real Madrid. Mire, yo he tomado esa decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados sino que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre. Esto nos ha pasado otras muchas veces. Pero aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí. Dicen, ¿dónde está Florentino? Si yo normalmente no hablo. ¿Dónde está Florentino? Dicen que no existo, que estoy enfermo. Unos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Pero bueno, aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí, que todos los días sigo presidiendo al Real Madrid y a mi empresa, que también les puedo recordar que yo soy presidente de una empresa que es líder mundial en infraestructuras, que tiene 170.000 empleados y que factura 50.000 millones al año. Y que mi salud es perfecta, porque no podría estar en los dos sitios si no tuviera una salud perfecta. Pero no sé por qué ha venido ese rumor. Porque claro, si a mí me dicen que yo tengo un cáncer, como se ha corrido, yo tendría que entrar en algún centro oncológico, que me miraran, ¿no? ¿Usted cree que si yo entro en un centro oncológico y me miran, no hubiera salido en todos los sitios del mundo? Pues no es verdad, se lo han inventado y ese rumor ha crecido y han decidido que estoy cansado, que ya no queda tal. Bueno, les voy a leer. ¿Quién me ha mandado esta última cosa? ¿Quién me lo ha mandado lo que ha dicho la ABC? No, espera. Le voy a decir ahora mismo lo que me acaban de pasar, antes de entrar aquí. ABC. Yo digo que me quiere mucho. Estoy muy cansado. Antes de la junta directiva del Real Madrid, Florentino dice que estoy muy cansado, se lo dijo a un círculo más cercano. Antes de que comenzara la reunión que tenemos ahora de la junta directiva, Florentino Pérez hizo saltar las alarmas. El Real Madrid contiene el aliento. Florentino Pérez ha convocado a las 6 de la tarde en el Marte. El presidente Blanco ha reunido su junta directiva en plena crisis deportiva con varios de sus jugadores envueltos en pelea, sin título. Pues muchas gracias. Muchas gracias, no le conozco a este señor. Ni sé cómo, no sé si lo firma. A ver. ¿Pero usted cree que ahora, antes de entrar, estoy muy cansado, Florentino Pérez ha dicho a su círculo más cercano? ¿Pero cómo puede decir usted esto? Parece ser que se llama David Sánchez de Castro. ¿No está por aquí? Por saludarle, ¿no? Y por conocerle. ¿Con quién ha hablado? ¿Con quién he hablado yo antes de la junta directiva para que saque esa noticia? Pero es que saca esas noticias constantemente la ABC. Hoy dos noticias, igual, en el mismo sentido. Que se ha desaparecido, que se tal. Pero bueno, vamos a ver, si yo me levanto por la mañana temprano y me acuesto el último de la clase, aquí yo trabajo como un animal, ¿no? Pero yo quiero decir que comparto a veces la frustración de alguien que este año no hemos podido ganar nada. Sí, vamos, nada. Pero y yo soy el primero en querer ganarlo todo. Pero tengo que decirles y recordarles, si no les fallará la memoria.

0: Cardedeu a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
1: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
2: a RAC1.cat.
1: El portal de RAC1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
3: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
4: Doncs vinga, després d'aquesta roda de premsa que de Florentino Pérez, anem amb el titular destacat de la roda de premsa.
5: Sí, perquè s'acabi de connectar, Florentino convoca eleccions, recordem, després de guanyar-les per presentar-se ell sol l'any 2025, convoca eleccions ara mateix i aquest
4: és el moment... Unes eleccions on pràcticament no s'hi pot presentar ningú.
5: Són 5 consecutives que ningú més les ha... 5-6 consecutives que ningú més les ha guanyat perquè no s'ha presentat ningú. Aquest és el moment que ho anunciava.
6: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual. ¿Por qué convoco las elecciones? Por una sencilla razón. Porque yo trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios. A diferencia de lo que ocurre en otros clubes. Pero en Madrid... No hay un solo dueño. El Madrid son los 100.000 socios que pertenecemos y que formamos todos los socios del Real Madrid.
4: Doncs vinga, aquest és el titular. A on anem ara?
7: Que d'entrada ha vingut a fer un Rubiales, és a dir, primer...
4: Per cert, que parlàvem d'aquest home mexicà, sí. I l'Eix Pariser fa un moment ja apuntava el nom.
8: Sí, Enrique Riquelme.
4: Qui és aquest senyor?
8: És un empresari d'Alacant, que deu tenir algun accent que no li agrada a Florentino Pérez, que per això ha dit que tenia accent sud-americà.
4: Sí, ha dit que tenia accent... O mexicà.
8: O mexicà. No, és d'Alacant. És d'Alacant. És un empresari espanyol que ha fet fortuna en el sector energètic de les renovables i és president d'una empresa multimilionària que es diu Grupo Cox i que, evidentment, ja havia sortit a la premsa fa uns mesos que podria presentar-se a les eleccions del Real Madrid perquè per patrimoni compliria tot el que necessites per presentar-te. Fa 20 anys que és soci. El seu pare va formar part de la Junta Directiva de Ramon Calderón, el 2009, quan Ramon Calderón era president, i aquesta és la persona a qui s'ha referit Florentino Pérez. Enrique Riquelme, un empresari amb molts calés d'Alacant.
4: Ell ha arribat a fer la lectura de que aquest senyor ha anat intoxicant els diferents mitjans i Florentino Pérez ha apuntat a la... Bueno, una cosa que ens ha sorprès, la gran majoria de mitjans, com a enemics ara mateix del madridisme.
7: I, de fet, Toni, ell ha vingut a dir que ve aquí per explicar que convocarà eleccions i que tothom s'hi pot presentar, però compte que ha dit que té corda per estona, que no està malalt, ha desmentit tots els rumors que deien que podia patir malalties importants i que ell vol seguir el Real Madrid, que quedi clar. Qui l'ha seguit de ben a prop i qui habitualment ens entra quan hi ha crisi a Madrid, en aquest cas és el Manel Bruña, corresponsal de Mundo Deportivo a Madrid. Com estàs, Manel? Bona tarda.
9: Què tal, com esteu?
7: Hola, Manel. Molt bé, escolta'm una cosa. Jo no sé ni
9: com estic. Després del que he presenciat en directe, no sé ni com estic, també t'ho dic.
7: Clar, tu estàs acostumat a seguir-lo, a veure'l, parla molt poc, i hem explicat que feia més de 10 anys que no parlava. Més que el que ha dit, potser és com l'has vist, que sembla que no estava del tot serè.
9: No sé, és Florentino desatado. Sí, és una cosa que... És que ha convocat aquesta roda de premsa per atacar els mitjans, bàsicament. Per atacar a ADC, sobretot, a Relevo, a ràdios, a tot això. O sigui, és que tampoc entès molt bé a què venia aquesta roda de premsa. Si és per atacar mitjans, no l'entenc, sincerament.
7: Bé, de fet, ha dit que s'hi sentia molt còmode i que vindria a fer un tet-a-tet sovint. En qualsevol cas, que ell venia aquí per anunciar que hi haurà eleccions i que, per tant, qualsevol es pot presentar. En quin marge ens hem de situar? És a dir, quan hi hauria eleccions al Real Madrid?
9: Bueno, acaben en teoria ell acabava l'any 27, doncs posa que sigui potser entre que convoca o no convoca podria ser el agost, setembre, en principi. Per això m'hauria de mirar molt bé els estatuts.
8: A mi, mira, quan... Manel, m'estan dient que un cop mirats els estatuts del Madrid, el primer diumenge hàbil, si les convoquen ja, amb tots els passos que s'han de fer, seria el diumenge 7 de juny. I que aquell dia el papa Lleó XIV és a la Cibeles i l'endemà va al Santiago Bernabéu. Per tant, logística complicada...
9: El papa a votar, també.
8: No, vull dir que és una logística complicada si el papa va fer un acte al Bernabéu per fer-les el primer diumenge, que seria hàbil segons els estatuts del Madrid. Per
10: seria
8: tant,
10: preciós.
8: Jo crec que podríem anar cap a mitjans de juny.

0: Juny, finals de juny, si ho volen fer ràpid, si ho volen fer ràpid, eh?
1: Això tot depèn de quan comencin, quan facin la convocatòria d'eleccions. És que tot això ja retrasa tot. Perquè si triguen 15 dies, doncs són 15 dies més, perquè després han de presentar els candidats totes les condicions, que no és fàcil ser president del Madrid o ser candidat del Madrid, perquè has d'avalar amb el teu patrimoni. No has de, tu no pots anar amb un aval bancari, has d'avalar amb el teu patrimoni.
2: I ara ho dèiem a taula, a banda d'aquest mexicà que sona, tu creus qui
1: creus? No, el problema és que aquest va passar molts anys a Panamà.
2: Val.
1: I té un accent de Centroamèrica.
2: Enrique Riquelme, és a dir, tu veus que sigui l'única persona que pot optar a desbancar?
1: Bueno, ja es va voler presentar a les passades eleccions i anava amb gent, en teoria deien que anava amb Manolo Sanchís, Casillas, i al final no es va presentar. No sé per què no es va presentar.
0: S'ha parlat també de Carlos Sainz, Rafa Nadal, però tots aquests entenc que són pro-Florentino i, per tant, no li voldran, no li voldran fer ombra, Carlos Sainz pare o Rafa Nadal.
3: Manel, de tot el que ha dit, què és el que més t'ha sorprès? Aquesta confrontació directa amb la premsa i, a més, dient obertament, que a mi és una de les coses que m'ha deixat perplexa. O sigui, això és com si tu reconeixes en una roda de premsa amb tota la impunitat que tu pues, ets un assassí i que t'has carregat a dos o tres... ho ha dit obertament, amb tota la tranquil·litat.
4: Enemics.
3: A dos o tres enemics, que són els periodistes. I se'ls ha carregat i s'ha quedat ample i que perseguirà els que li portin la contrària, tal com ha fet i ha posat noms. No? És a dir, Segurola, José María García, ha començat a dir la llista i, a més, ho ha repetit dos o tres cops i ha dit que ara són els nous enemics, són el Juanma Castaño, i ha posat
5: Carreño,
3: ha posat el d'altres exemples. A mi és de les coses que m'ha deixat més perplexa, a banda de la mentida, crec, del cas Negreira, dient que fa dos anys que està fent un informe i després diu que lo ha sabido hace poco. És a dir, aquí se l'ha enganxat amb la mentida. A tu t'ha sorprès aquesta posada en escena d'impunitat, de dir jo, el periodista que no em segueix la corda, me'l carrego?
1: M'ha sorprès tot, perquè a mitja... A la una, dues, ja es començava a rumorejar que hauria comunicat. Llavors, aquí ja ha començat la rumorologia de que anava a dimitir, però s'ha dit, lo siento, no voy a dimitir, perquè és el primer que s'havia dit. Després, que si era la renovació de Vinicius, que si era l'assemblea aquesta famosa pel canvi de societat, que això també ara mateix ja no es farà, fins que no hi hagi eleccions. Però jo no m'esperava ni ningú a l'atac aquest a la premsa i, a més, centrada en noms. A mi això sí que ho trobo bastant de mal gust i també no m'ha agradat, No entenc la crítica al soci del Madrid, perquè al final s'omplen la boca en dient que el Madrid és els socis i després els diu que ells també han de fer autocrítica, que no es pot xiular l'equip, que han de recolzar l'equip. O sigui, a mi tot això m'ha sorprès tot. Tot, y fins i tot la seva actitud de yo no tengo nada que hacer esta tarde, a ver qué pasa, ese tiene buena cara, parece tranquilo, a ver, dime qué quieres, que os ayuda, y escolta, que tú aquí has assenyalat a tothom, a tots els que estàvem allà, eh?
2: Molt sorprès, Manel Brunya, preguntarem si també li ha sorprès el cap d'esports de La Vanguardia, que ja ens acompanya. Joanjo Pallàs, què tal, Joanjo, com estàs?
6: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Joanjo. A veure.
6: Home, a mi m'ha semblat un suïcidi mediàtic, pràcticament. O sigui, em sembla que mai havíem vist a Florentino Pérez perdent els papers d'aquesta manera, amb una... O sigui, jo veia una persona sense control sobre ell mateix, que una mica és la translació que tinc de que no ha perdut el control sobre el Real Madrid i sobretot sobre els periodistes. Jo crec que aquesta falta de control sobre els periodistes és el que desencadena aquesta roda de premsa i ell va sense guió. O sigui... la gran virtut de Florentino Pérez, si és que en té alguna, és que utilitza el silenci molt bé. És a dir, ell juga molt amb aquesta aura de personatge misteriós, poderós, que pot aconseguir qualsevol cosa que es proposi, empresari d'èxit, etcètera, etcètera. Doncs avui, trencar aquest silenci d'aquesta manera l'ha ridiculitzat. Per primera vegada hem vist un Florentino Pérez autèntic. I què vol dir això? Despòtic, amb les maneres, masclista, en algunes intervencions, senyalant a periodistes i confirmant que se'ls ha carregat. A mi m'ha semblat, bueno, paranoic, campanya orquestada, que ho ha repetit moltes vegades, obsessionat amb José María García, que fa mil anys que ja va desaparèixer del mapa.
0: Però són indicis de demència, eh? Jo el que he vist avui són indicis de demència.
3: Això, sí, nosaltres no som ningú per dir això. Jo el que he dit, és que s'ha repetit molts cops.
6: Jo crec que, Florentino Pérez és més el que hem vist avui del que ens pensem. Mm-hmm. És a dir, que no és un... O sigui, repeteixo, és un president que té molt de poder i que això li ha permès bueno, aquesta mena de respecte a la seva figura, no? Que ningú es pot ficar amb ella, etcètera, etcètera. Jo crec que té la sensació de que aquesta protecció l'ha perduda i això
3: l'ha desestabilitzat.
6: L'ha desestabilitzat absolutament. I avui hem vist un Florentino Pérez fanàtic, que ell és un fanàtic. O sigui, això sempre ha sigut així. No és una demència puntual que l'hagi agafat ara. Ell és així, i tota la gent que el coneix bé, en privat, és així. Què passa? Que tenia l'habilitat de fer-se passar per un tio...
3: afable.
6: Afable, etcètera, però ha perdut els papers. I mai millor dit, perquè era un desordre, allò, els anava buscant, es barallava amb el seu propi mòbil... Jo crec que la imatge de Florentino Pérez avui és... jo repeteixo, per mi és un suïcidi mediàtic, és un tio que no l'havien vist mai així. Jo personalment no l'havia vist
3: jo
6: mai
3: per
6: així.
3: Això, els oients, hi havia alguns oients que anaven criticant com és que esteu fent la roda de premsa Florentino, bueno, perquè jo he considerat que el que estàvem escoltant en aquest cas, i des de l'estudi veient, jo, tal com dius, he quedat totalment impactat de tot el que anava dient i tot el que anava...
0: Toni, és històric. El que hem sentit avui és històric.
6: I que si hi ha un president de futbol que ha sigut acompanyat pels mitjans de comunicació, ha sigut ell. I els ha controlat. I què és el que no suporta? Que li portin la contrària.
3: Vull dir, és que, a més, ho ha dit.
6: No entén que estem en un estat democràtic i que els mitjans poden fiscalitzar el que tu fas. Llavors ell anava repetint, jo soy un empresario de éxito.
4: També ho ha dit. És que el problema és que fins ara no havia passat això. No, aquest descontrol mediàtic de Florentino no havia passat fins ara.
6: Però és que l'únic que ha passat aquí és que el Madrid no ha guanyat durant dos anys cap títol i que al Barça li van bé les coses i això ha provocat que la premsa de Madrid doncs hagi augmentat lògicament el nivell de crítica. No n'està acostumat. I avui hem vist una roda de premsa que jo afegiria una altra cosa. Sol, absolutament sol, perquè ell només governa ell, i crec que això també explica que ningú li hagi dit avui vols dir, Florentino, que has de sortir sense un guió, sense preparar-te... Ningú s'atreveix.
5: Ningú s'atreveix, perquè també...
6: Una altra cosa que defineix el personatge, ningú s'atreveix a dir-li, ei... Vols dir que avui has de fer això que faràs?
5: Tothom.
6: Perquè jo crec que és una derrota la compareixença d'avui, bueno, demolidora.
5: Joan, jo dintre del club, tu saps que comencen a tremolar tota la gent que fins ara era de la seva confiança a nivell organitzatiu José Ángel Sánchez, a nivell esportiu Juni Calafat. El que hem vist avui és una cortina de fum bestial justament per la força del Barça actual. I ell aquí ara està desbordat completament.
3: Ell només ja ha començat la compareixença mencionant un tuit, una informació d'un periodista de l'ABC que ell ha dit que no sabia ni qui era i ho ha... tu quan entres a fer una compareixença, entres ja amb el que diu el Joan Jopallàs, amb les idees clares. No, ell s'ha agafat el que... Llavors, s'ha començat a calentar amb aquest missatge, no?
5: I Negreira.
3: Ara hi anava a entrar. Abans, però, Manel, no sé si vols afegir alguna cosa més, que així ens et deixaríem treballar.
1: No vull afegir res, perquè a l'espectacle ja l'ha protagonitzat el Florentino Pérez. Jo no soc ningú per competir aquí.
3: Manel Brunyà, moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: Mira, Toni, deia l'Aleix ara que era històric, perquè Florentino Pérez acumula aproximadament uns 23 anys a la presidència del Real Madrid, va començar el 2000, però hi va haver un període des del 2006 fins al 2009 que no hi va ser, que va ser Calderón, i és la primera vegada que l'hem vist perdre els papers. Sempre tenia un discurs molt mesurat, sabia perfectament el que havia de dir. Una cosa és que porta des endins, com deia el Joan Jopallàs, aquesta faceta dictatorial i el que l'Edenka fer, això evidentment ja funcionava així, però és la primera vegada que ataca els socis, ataca el Barça i no parla, evidentment, del que té el vestidor, que ja ho hem vist fins ara.
3: Bueno, vestidor, que... ell ha dit que s'estomaquen cada any i cada dia.
5: Sí, això que hem vist, això, ara perquè toca parlar del Madrid, però això ho hem vist en la seva trajectòria empresarial contínuament. Ell mana, ha manat sobre governs del PP, sobre governs socialistes, és igual. La premsa ha estat molt poc fiscalitzadora, com deia el Joanjo, i clar, ara tot això el sorprèn, perquè ell, que amb caler ho ha comprat tot, amb contactes ho ha comprat tot, ho ha tingut tot, ara què és això? Que la premsa faci la seva feina. Ja,
4: no? És que ha estat...
6: Perdona, sí.
4: No, dic que ha estat ell mateix l'encarregat de treure-ho a la llum, que tothom ho sabia, evidentment. No, és, que és una veritat absoluta, però surt ell i diu sí, he matat a tres periodistes.
3: Exacte, és el que et deia, és com un assassí que diu sí, mira, me'ls he carregat i a més
4: estic orgullós.
3: I ha sigut la manera de tenir-lo tot a control.
0: És una persona que està per sobre del bé i del mal, que avui ho ha demostrat, absolutament. Ell viu en una atalaia, en la seva realitat, que totalment surrealista. Jo crec que no és conscient del que està passant a la Terra, i ja hi ha hagut zero autocrítica.
3: Permeteu-me una de les coses, perquè, clar, n'ha dit tantes. Ell ha dit que el Madrid, que només tenia 7 títols de Lliga, però que li hauria d'haver guanyat 14,
2: sí, senyor,
3: i que aquesta temporada li han robat 18 punts, i que ha fet un informe de 500 pàgines a la UEFA, i que ell ha insistit molt amb la UEFA i el cas Negreira, que ha aparegut reiteradament.
0: Són els enemics externs, bueno, però ho fa servir tothom.
3: Quin recorregut creieu que pot tenir aquest informe de la UEFA, avalat per Florentino Pérez, amb la bona sintonia que té la UEFA?
5: Encara riuen. A la UEFA encara riuen. No ha parlat de què ha passat sense Kroos ni Modric a l'equip, ni per què fitxa Mbappé si té Vinícius, no? De tot això no n'ha parlat. Aquí hi ha l'Eloi, no sé si ell cada dia es pagava amb algú, i això és el més normal, perquè ho ha repetit 43 vegades.
6: Sí, ho ha dit. La UEFA sempre...
7: Sí que és cert, Xavi, que en els vestuaris passen sempre coses. No, evidentment no hi ha una baralla, una baralla cada dia, no hi ha cops de puny cada temporada, però sí que és veritat que hi ha conflictes. I aquí la clau de tot és que ahir és el Barça que celebra la rua de la Lliga i no és el Madrid. Que el Madrid no està a una final de Champions, perquè si la pilota entra, Florentino no hagués fet aquesta roda de premsa, 100% segur, no? Quan les coses van bé, es tapa tot, no hi ha filtracions de certs conflictes dins del vestuari, el club pot estar caient a trossos, però si l'equip guanya, tot s'amaga. Per tant, crec que és una de les claus principals, no? Que els resultats no els estan acompanyant, i ara la premsa que tan controlada tenia Florentino Pérez ja ha començat a aixecar la veu, i de veritat.
2: Sí, però aquest discurs, creieu que directament és el principi de la fi de Florentino Pérez per aquesta pèrdua de papers, o al contrari, o el reforça aquest missatge de cara al soci dient bé, és la persona que ens està defensant i ens està ajudant a treure precisament tot això que diuen els temes arbitrals, etc. Joanjo.
6: Jo crec que el madridisme, tot i que és molt complicat saber-ho, content no està. El que passa que la figura de Florentino Pérez és molt difícil de fer caure, entre altres coses, perquè les condicions per presentar-te de president al Real Madrid són prohibitives. És a dir, és el 20% del pressupost amb aval teu, patrimonial, com deia el Manel, i són 20 anys d'antiguitat.
5: 15% i 20 anys.
6: He dit 15...
0: Un 20%, crec que està el 15% del patrimoni del club.
6: I ara hem hagut d'anar a buscar qui era Enrique Riquelme, significatiu, que el tio al qui Florentino Pérez té més por, no sapiguem ni la cara que té.
0: Ja, però té molts calés. Vull dir que li fa por per això, segurament.
6: Però l'han de votar.
0: Ara, tu ets soci del Madrid, tu estàs tranquil veient que això ha de presidir el Madrid?
6: No, però és que el madridisme, com altres masses socials, té els seus gurús i els seus personatges intocables, i sap una mica vendre populisme, com ho ha fet avui també. Avui ha sigut un exercici de populisme exagerat. Quan parla d'enviar la seva queixa a la UEFA...
0: El dossier de 500
6: pàgines. La UEFA ja s'ha remès mil vegades que fins aquest cas no estigui jutjat, no pot fer res. O sigui, i aquest cas, quan estarà jutjat, no ho sabem, perquè pot trigar 3 anys, 4 o 5. La UEFA no entrarà en un país que ell no té cap responsabilitat sobre un cas com de la justícia que pertany al context espanyol per dir, ei, no, això ha sigut un escàndol. Bueno, primer jutgem-lo perquè està la justícia i fins
5: no, quan... I desmemoriat, perquè el recordo que ell ha canviat el comitè d'àrbitres ara la temporada passada.
3: Sí, però
5: passada,
3: això no ho
5: ha dit. No, ho dic desmemoriat, perquè
3: sí, sí.
5: a l'anterior tampoc li agradava, però l'ha canviat
3: i ara l'han pres
5: 18 i tampoc. Mm-hmm. És una broma permanent.
6: Hi ha una altra cosa també que jo crec que també justifica o fa, pots entendre per què Florentino Pérez està tan nerviós, que és tot el tema de l'estadi, el tema de la suspensió dels concerts...
3: Del pàrquing.
6: El tema del pàrquing, jo crec que tot això ell no està acostumat a trobar-se amb aquestes situacions, no? Què ha passat? Doncs que la comunitat de veïns, que és molt àmplia, del Bernabéu, té diners.
4: No, i els xiulets del Bernabéu també, perquè feia anys que no veiem a l'afició xiular Florentino, bueno, i ha passat aquesta temporada, és a dir...
3: Sí, però, dijous, però amb el que diu el Joanjo, sí que és cert que la gent de Madrid et diu que al voltant del Bernabéu hi ha alts funcionaris... Bueno, és que, gent de, és que, molt de pes
6: si
3: a l'estat...
6: Si fos al costat de Vallecas, no tindrien els diners que tenen per contractar els advocats que tenen.
3: Exacte.
6: Llavors, jo soy del Madrid, però a mi no me molestes quan estoy durmiendo,
0: exacte.
6: Saps?
0: O sigui, no, i jo el que deia, el discurs aquest dels enemics externs també l'ha fet servir la porta en moments complicats, i crec que és un argument que s'utilitza molt en el món del futbol i fins i tot de la política, també, de dir, no, nosaltres no hem fet res malament, són aquells enemics que ens ataquen.
6: I atacar els periodistes té molta...
0: Però li pot sortir malament.
6: A molta gent li agrada que ataquin els periodistes.
0: Li pot sortir malament perquè el soci no és tonto.
6: Aquesta vegada ha disparat a tanta gent.
0: Clar.
8: No, i a més deixa de ser subscriptor de l'ABC, i clar, això és gravíssim.
4: Aquesta ha estat la gran notícia d'avui.
3: A veure, tenim reaccions, per exemple, de gent mencionada. Escoltem el que ha dit fa poca estona Manolo Lama, en aquest cas parlant des de la Copa, evidentment.
9: Yo no he visto en mi vida una rueda de prensa tan patética como la que he visto hoy.
10: Mira, yo acabo...
9: Y lo último que quiero decir, entiendo que no le dejen salir a ponerse delante de la prensa. Porque es que esto que está haciendo, todo lo bueno que ha hecho Florentino, porque ha hecho muchísimas cosas buenas, todo lo bueno lo está tirando por tierra. Es patético esto.
11: ¿No? Es el que me tiene.
9: Y sobre todo malo para el club, ¿eh? Esto es muy malo para el Madrid, ¿eh?
3: Bé, i què ha dit Manu Carreño a la SER? Doncs això.
12: El sorprendente enfrentamiento directo con los medios de comunicación, Manu Carreño, que yo no sé si deja en mal lugar a Florentino o retrata un momento de debilidad que no lo habíamos visto hasta ahora.
13: La verdad que estoy flipando todavía, sinceramente estoy flipando. No esperaba esta comparecencia de Florentino Pérez y demuestra que tampoco tiene alguien que le asesore cercanamente, ¿no? Eso es lo
12: la
13: que,
12: comunicación
13: eso,
12: ha fallado.
13: Eso es lo primero que me ha llamado la atención, pero todavía estoy flipando, sinceramente.
3: I, evidentment, Josep, també és de la teva, anem a escoltar el que... Que, per cert, el Josep Pedrerol has encertat abans que sortís Florentino, o sigui, en un tuit has encertat... Clavat, eh?
14: Que curiós,
3: per
14: supuesto. Periodismo.
3: Sí, ho pots parlar periodismo. En català, que estem parlant en català, si no
14: periodisme.
3: T'importa. Periodisme, sí, sí. Periodisme de la trucada, de periodisme d'altaveu, de megafonia.
14: Vinga.
15: La rueda de prensa del presidente ha sido una rueda de prensa de Florentino Pérez, que es un poco distinta. Sí, yo creo que había momentos en que no estaba hablando el presidente, sino estaba hablando el Florentino Pérez, la persona que se ha sentido utilizada o que le han hecho mucho daño. En una improvisación excesiva, yo creo que algún error ha cometido. A mí
3: ¿algún?
15: Mencionar personalmente, personalizar en tú esto y los medios, quién dice o quién... Yo eso creo que no aporta nada, señalar a nadie... El compañero lo hacen mejor o lo hacen peor, yo ahí en ese jardín no me metería, pero él entiende que hay una campaña organizada, orquestada, y que quieren echarle.
2: Sorprenentment no ha estat tan contundent com altres vegades Josep Pedrerol, dir-ho una roda de premsa un poquito distinta. Realment és una roda de premsa completament estranya la que ha fet Florentino Pérez.
4: Fins i tot Casillas ha fet un tuit que s'ha fet viral, mm-hmm. en què només ha posat una emoticona d'un home que es tapa la cara. I després un altre tuit que ara està sent molt retuitejat, l'ha fet la periodista de l'ABC de qui ha parlat Florentino en un moment, dient que hoy ha escrit un article en ABC una mujer que no sé si sabe de futbol. Aquesta dona es diu María José Fuente Álamo i ha escrit la periodista de ABC a la que se refiere Florentino Florentino soy yo, esta es mi columna, juzguen ustedes mismos. Una columna que es titula El Real Madrid y la sordera del perdedor.
2: És que, sincerament, i per no barrejar naps i cols, però des de la roda de premsa Rubiales, que va ser esperpèntica en quant a masclisme i a prepotència, sí. No havíem vist res semblant.
3: Sí, però em diuen i m'apunten que, o sigui, que el Florentino, el que deia el Joan Jopallàs, el Florentino, i pel que diu, i també ho ha dit el Xavi Torres, és així. Sí. O sigui, avui hem vist... Florentino sense la careta, sense el posat, perdent, diguéssim, la diplomàcia a l'hora de parlar.
0: Però això no pot excusar-lo, això, vull dir, Pedrerol ho ha dit com...
3: Jo dic que avui hem vist l'autèntic Florentino Pérez.
4: Un Florentino com, espantat, eh? O sigui, pot ser el Real, però molt espantat.
3: Bueno, desbocat, un Florentino desbocat, és a dir...
6: Ranci.
3: Ara, aquí hi ha alguna cosa que amb ell li ha fet reaccionar i jo crec que, no sé si és la premsa, aquest Enrique, bueno, aquest sí, possible candidat...
4: La notícia d'abans, no?, sí, que estava cansat...
6: Crec que ja està acostumat a un servilisme que ha perdut en els últims temps, perquè no pots pretendre que tu siguis president d'un club de futbol, el teu equip de futbol no guanyi durant 2 anys res, i la gent no s'enfadi, o els periodistes no critiquin, o s'enterin de coses...
3: Sí, però Joan, fins ara, però és que ha passat una cosa que, clar, no hem explicat a Barcelona, o s'ha explicat poc, i menys a Madrid, evidentment, la de periodistes que han portat la contrària a Florentino Pérez i han estat guillotinats pels seus mitjans.
6: Sí, sí, sí.
3: I aleshores s'ha acabat, o sigui, s'acabava l'opinió no, contrària.
6: Si depengués de la
3: Diego Torres,
6: Segurola,
3: bueno, i d'altres, José María García, etcètera.
6: Relevo, no? Estàs obsessionat amb Relevo.
3: Sí, sí, ho ha dit 74 cops. És a dir que, clar, el que dius tu, ara que no li segueixin el fil, el Manu Carreño també l'ha pentinat a base de bé.
5: És que... No és exclusiu d'allà, eh?
3: Sí, però aquí... No, estic d'acord amb tu, però... Almenys aquí...
5: Deixarem aquí, però...
3: No, però si vols ho pots dir.
5: No, cal, però aquí també passa, també ha passat...
3: Doncs home, doncs va bé saber-ho.
5: I Florentino, doncs, és un...
0: Per això dic que quan les coses no van bé...
5: És pràctica mafiosa en majúscula.
0: Quan les coses no van bé al món del futbol i en els grans clubs, hi ha enemics externs que tapen les penes internes...
3: Bueno, en el món del futbol i en tots els mons.
0: A la política, en els mons. I després també hi ha trucadetes per intentar rebaixar la crítica.
6: En els últims anys s'ha barrejat una mica el tema. No és només que el poder et recrimini quan escrius alguna cosa que no li agrada, i això afecta a tots els clubs del món, aquest, el Barça, també. Sinó que ara a les xarxes socials es produeix una cosa molt curiosa, que és que la gent et critica per no escriure bé del Barça sempre. Cosa que és al·lucinant, perquè tu has de fer de periodista, no de pilota del poder o del
0: Barça.
6: No de
0: Palmeiro, o no de seguidor.
6: Exacte,
0: que ho veu tot
6: i això s'està fent una magma aquí que suposo que avui el Florentino Pérez ha sigut un exemple... Si tots els periodistes i mitjans que ha citat avui... acaben com han acabat els que no volia que estessin, et quedes sense premsa a Madrid, pràcticament.
3: Fet,
6: no, bueno, sí, només amb els pilotes.
0: Però què esperava avui? Esperava fent això que canviïn els periodistes el seu parer del que han estat dient?
6: És que ja està acostumat a que passi
0: això. Ja ho sé,
6: això.
0: Però ha tiat el foc. Per mi hi haurà un efecte contrari.
5: No, perquè no ha dit que canviïn. Ha dit que ell s'ocuparà...
4: Exacte.
5: De que ja no escriguin més en aquesta direcció. És a dir, la pràctica mafiosa en tota regla.
10: De fet, no sé si creu en les casualitats o no, però ABC, diari que ha criticat molt amb dos periodistes i fins i tot la periodista que ha dit que no en sabia de futbol...
0: Es donarà de baixa, de fet.
10: Que diu que es donarà de baixa, doncs durant la compareixença...
3: Sí, ho ha dit.
4: Quatre vegades, no?
3: Tot ho ha repetit quatre o cinc vegades perquè ens quedi clar.
0: Li sap greu pel seu pare. El seu pare li va traslladar la subscripció.
10: No només pel seu pare, perquè el president del grup Vocento, que és el grup propietari de l'ABC, mentre Florentino parlava, ha presentat la seva dimissió. Ignacio Ibarra Aznar.
0: No fotis.
2: Mira, la primera conseqüència.
0: Vinga, el primer.
6: Tinc una cosa que fer,
3: tots vosaltres heu quedat retratats.
2: Mira, això és Florentino, que ens fa acabar, tu.
3: Bueno, a tot això, què està fent aquest rival que estàvem seguint, José María García, del partit que ocupa Celta
11: Llevant? Pues ahí estaban embalaídos, se adelantó el Celta en los primeros minutos, empató el Levante hace... 5 minutos justo antes del descanso y ahí están las tablas en el marcador. Celta de Vigo 1, Levante 1.
3: Doncs tenim un empat, nosaltres que ho deixem aquí. Moltíssimes
4: gràcies. I tuit
3: del
4: Ramon Calderón, expresident de Madrid. No sé si siento pena o vergüenza.
3: Ara veurem la reacció dels mitjans a Madrid, a veure què és el que diuen.
2: Això acaba de començar, ja veureu.
3: I què és el que passa, exacte. Tal com dius, acaba de començar.
0: Vas posar les crispetes.
3: Moltíssimes, sí. Evidentment, el tu diràs, suposo que en parlarem una mica.
0: Una mica.
2: A celebrar, Xavi.
3: Ens escoltem. A celebrar, Xavi Torres. Adéu.
14: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
16: El Feu Verd complim 35 anys i per això et donem 120 euros. Vine a Feu Verd i celebra el nostre 35è aniversari amb 120 euros en combustible i molts regals més. Feu Verd, ens movem amb tu.
17: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
18: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
19: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
18: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
19: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
20: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
19: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
20: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
19: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
20: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
21: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodan.
22: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
21: Rodan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
23: Aquest diumenge i tots els festius,
24: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià
23: obren de 12 a 8 de la tarda.
24: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
23: Molt més fàcil i còmode.
24: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
23: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat Francesc Macià
24: obren de 12 a 8 de la tarda.
25: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
26: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
27: RAC 1. Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
28: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
29: La teva mare sempre té raó.
30: Em compro un cotxe nou?
31: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
29: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
32: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
33: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
34: Maria, estàs en Muter.
35: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
26: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
36: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
37: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
0: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
1: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
0: Amb el patrocini de Tractopon, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
1: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
2: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
3: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Palla Pupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Palla Pupes a portar somriures als hospitals.
4: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
6: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
7: Les 8 i un minut, bon vespre.

0: A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Una hora i tres minuts d'una roda de premsa que molts ja qualifiquen d'esperpèntica, però els adjectius poden ser múltiples: inèdita, històrica, histriònica, surrealista. Florentino Pérez, el president del Real Madrid, ha estat el protagonista absolut de la tarda en convocar la premsa per fer la primera roda de premsa dels últims 11 anys. I per deixar ben clar que no pensa plegar, que convoca eleccions al Madrid, que està ben viu i que té un bon estat de salut. Florentino, que a més carrega de valent contra la premsa per crear un corrent d'opinió contra ell.
2: ¿Pero usted cree que es normal la campaña esta, que es orquestada entre todos ustedes y otros malos que están fuera? Pues yo tengo que salir a defender, y hoy salgo a defender, y lo voy a decir. Vamos a convocar elecciones y nos vamos a presentar esta candidatura para defender los intereses de los socios, que es que algunos quieren ocultar eso, es que los intereses son de los socios y no de periodistas con prestigio, o entre comillas, con prestigio.
1: El mitjà que ha sortit clarament més atacat ha estat l'ABC, tot i que n'hi ha hagut una mica, podríem dir, per tothom. Analitzarem a fons el que ha passat aquesta tarda al 9C, en el que ha estat una roda de premsa, com dèiem, inqualificable i de què es poden analitzar moltes coses. Ho farem amb els companys d'esports, també amb el periodista i escriptor John Carlin i també amb el delegat a Catalunya de l'ABC, el col·laborador d'aquest programa, Àlex Govern. I anirem seguint totes les reaccions que poden anar apareixent, perquè tots els mitjans estan que bufen a aquesta hora, i no precisament lluant a Florentino, sinó al contrari. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, a aquesta hora continua en marxa l'episodi de tempestes que ha escombrat bona part de Catalunya i que ha provocat algunes inundacions.
3: Sí, continuem pendents del cel perquè encara plou amb força molts punts del centre i del nord del país. És una tongada de xàfecs i tempestes que es pot allargar fins ben entrada la nit i que ha deixat més de 50 litres per metre quadrat a Montserrat, però també calamarsades importants i fortes ventades a altres comarques com la Garrotxa, l'Alt Camp o el Segrià.
1: Tempestes, pluges que també es combinen en alguns punts amb problemes de trànsit que de seguida també repassarem aquí al 9C. Tornant a Catalunya, l'altre gran tema del dia és la nova vaga que avui ha fet el sector educatiu, que manté el pols amb el Departament d'Educació. Continuen reivindicant més recursos per la inclusiva, baixada de ràtios i més sou. Mentrestant, demà la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, el major Trapero, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre els casos d'infiltracions policials en assemblees de docents per preparar les vagues. Sobre l'antivirus, el Ministeri de Sanitat planteja ara la possibilitat que els 13 passatgers del creuer que fan quarantena a Madrid puguin acabar-la de fer a casa. I a aquesta hora està en marxa la cerimònia d'inauguració del Festival de Canes, el més prestigiós del món del cinema, i també es lliuren els premis RAC 105 al Teatre Victòria de Barcelona. I connectarem en els dos llocs també de seguida aquí al 9C. Ara mateix són les 8 i 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
4: Bon vespre.
1: La crisi al Real Madrid obliga Florentino Pérez a convocar eleccions. Ha estat una compareixença històrica en algun punt surrealista que hem viscut aquesta tarda en directe aquí a RAC 1. El president del Real Madrid ha fet una roda de premsa, com dèiem, per primer cop en més de 10 anys i no ha deixat ningú indiferent. El dirigent blanc ha anunciat que convocarà eleccions aviat i que es presentarà a la reelecció.
4: Florentino Pérez descarta dimitir, ha avançat que és probable que convoqui formalment les eleccions en els propers 15 dies quan ja hagi acabat la temporada. El president del Real Madrid ha passat a l'atac en una roda de premsa on ha volgut deixar clar que no està malalt, com havien publicat alguns mitjans, i que, de fet, ha estat especialment dur contra alguns periodistes, a qui ha acusat directament de publicar mentides per perjudicar-lo. Florentino Pérez també ha aprofitat per anunciar que portarà a la UEFA un dossier de 500 pàgines sobre el cas Negreira.
1: Ha estat en una compareixença en què ha parlat de pràcticament tot, excepte Oriol Jové, de la situació esportiva actual.
5: Sí, ha rebutjat frontalment totes les preguntes sobre la situació a la banqueta, també a la plantilla del primer equip, i ha fet servir l'escut del cas Negreira per defensar la sequera de títols de les últimes dues temporades.
2: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica durante 2 décadas. y siguen siendo los mismos árbitros. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada. Pero 18 puntos. Y si algunos lo lees en Real Madrid Televisión, lo habrá podido ver.
5: I en aquest sentit, Florentino ha assegurat que la UEFA ja està al cas de tot plegat i que els ha demanat fins i tot la documentació que han preparat.
2: Nos ha admitido que mandemos todo el dossier y lo tenemos perfecto. Y vamos a ver qué pasa, porque yo he venido aquí a luchar y a defender al Madrid. No he venido a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. Yo no he venido a eso.
1: Al marge de la qüestió Barça, Oriol, Florentino ha estat molt beligerant amb els mitjans de comunicació.
5: I ha deixat moments histriònics com aquest.
2: Ya. Bueno, pues tú que te metes todos los días con el Madrid, ¿eh? Pero tengo... No lo crees, pues mire, aquí hay... No me voy a discutir con usted, porque no es usted solo, o sea, que hay más. Bueno, que sí, da igual, yo me voy a dar de baja del ABC, que mi padre me hizo hace 40 o 50 años, ¿eh? Y yo... Me costaba, digo, pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja.
5: Florentino Pérez, en aquest sentit, ha acusat els mitjans de comunicació d'orquestrar una campanya contra ell, fins i tot arribant a dir que estava malament de salut.
2: A mí me dicen que yo tengo un cáncer, como se ha corrido. Yo tendría que entrar en algún centro oncológico, que me miraran, ¿no? ¿Usted cree que si yo entro en un centro oncológico y me miran, no hubiera salido en todos los sitios del mundo? Pues no es verdad, se lo han inventado y ese rumor ha crecido y han decidido que estoy cansado, que ya no era tal.
5: En aquest sentit ha deixat molt clar que té forces de sobres per seguir al capdavant del club i que justament convoca eleccions per defensar-lo dels socis, defensar-lo davant dels socis.
2: Para devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios, que este no es un equipo de que tiene un socio o dos o tres y que se lo están quitando, por lo que estoy viendo día a día, pues estos periodistas que hablan de algunas que no saben de qué hablan, pero hablan porque lo que nos quieren es que quieren que yo me vaya. Y yo vengo aquí a decir que no solo no me voy a oír, sino que me voy a presentar a unas elecciones, ¿eh? Porque quiero defender que el Madrid siga siendo de sus socios, nada más.
5: L'última vegada que hi va haver eleccions al Madrid, que hi va haver votacions, perquè sempre que Florentino Pérez ha estat president ho ha estat perquè era l'únic candidat, l'última vegada que hi va haver eleccions amb diversos candidats va ser l'any 2006.
1: De fet, cal recordar que un candidat a la presidència del Madrid ha de complir uns requisits molt exigents.
5: Ha d'haver estat soci del club els últims 20 anys, ha de ser de nacionalitat espanyola i aquí, sobretot, ha de presentar un aval bancari que iguali el 15% del pressupost del club, que, a més, ha de tenir com a única garantia el seu patrimoni i personal, tenint en compte que el pressupost és d'uns 1.000 milions d'euros, estem parlant de 150 milions que hauria de presentar un candidat a la presidència. De fet, el mateix Florentino ja ha deixat entreveure que és molt difícil fer-lo fora de la presidència.
2: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones y yo me quiero presentar y nos vamos a presentar y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, por lo que sea, pero claro, nos tenemos que defender, aunque parte de que los socios son, digamos, muy inteligentes, ¿sabes?
5: Florentino Pérez ha tret pit de la seva gestió i en aquest sentit també ha dit que els socis i aficionats del Madrid no han de criticar ni xiular els seus jugadors.
1: Evidentment, hi ha molts moments d'aquesta roda de premsa, el que acabem d'escoltar, me tendran que echar a tiros, segurament també és una de les frases destacables. Ara, mirant la premsa ràpidament, és un dels moments d'aquesta roda de premsa que ha tingut això. Molts moments com els que ara ens ha resumit també l'Oriol. Oriol, fins ara.
5: Fins ara.
1: Després d'aquesta roda de premsa del tot surrealista, evidentment, avui és interessant saber què en diu, ara ho dèiem, la premsa esportiva i de Madrid. Gairebé tots els diaris destaquen que Florentino Pérez ha deixat de banda el futbol i ha dedicat bona part de la compareixença a atacar precisament els mitjans de comunicació, Anna Salvador.
6: L'ABC, el mitjà contra el qual més ha carregat Florentino Pérez, assegura que el president del Madrid ha convertit la roda de premsa per convocar eleccions en un atac contra el diari. Això en una peça que precisament firmen els periodistes David Sánchez de Castro, a qui Florentino ha criticat obertament a la roda de premsa, i també Rubén Cañizares, que també era allà i s'ha encarat amb ell. També en el mateix sentit, el Marca destaca que Florentino Pérez no ha volgut parlar de futbol i que ha centrat el seu discurs a atacar els periodistes i afegeix que ha estat més reivindicatiu que mai. Un resum similar al que fa Mundo Deportivo, que assegura que Florentino ha comparegut no per dimitir, sinó per passar retractar comptes i atacar alguns mitjans. El diari Sport també titula que Florentino ha atacat la premsa i el Barça i destaca que hagi dit que li han robat 7 lligues. Finalment, el diari AS es limita a dir que el president del Madrid desafia amb unes eleccions i destaca precisament la frase «m'hauran de fer fora a trets».
1: Això pel que fa als diaris, però també van sortint les primeres reaccions a les ràdios de Madrid, també molt assenyalades per Florentino Pérez a la roda de premsa. Això és el que ha dit Manolo Lama a la COPE sobre la compareixença.
7: No he visto en mi vida una rueda de prensa tan patética como la que he visto hoy.
8: Mira, yo acabo...
7: Y lo último que quiero decir, entiendo que no le dejen salir a ponerse delante de la prensa. Porque es que esto que está haciendo, todo lo bueno que ha hecho Florentino, porque ha hecho muchísimas cosas buenas, todo lo bueno lo está tirando por tierra. Es patético esto. Y sobre todo malo para el club, ¿eh? Esto es muy malo para el Madrid, ¿eh?
1: Manu Carreño també ha reaccionat molt sorprès a la cadena SER.
9: El sorprendente enfrentamiento directo con los medios de comunicación, Manu Carreño, que yo no sé si deja en mal lugar a Florentino o retrata un momento de debilidad que no lo habíamos visto hasta ahora.
10: La verdad que estoy flipando todavía, sinceramente estoy flipando. No esperaba esta comparecencia de Florentino Pérez y demuestra que tampoco tiene alguien que le asesore cercanamente, ¿no?
9: Eso es lo
10: que,
9: la comunicación
10: eso,
9: ha fallado.
10: Eso es lo primero que me ha llamado la atención, pero todavía estoy flipando, sinceramente.
1: I també n'ha parlat ja Josep Pedrerol, el Chiringuito, ha evitat criticar-lo obertament, però sí que reconeix que ha comès alguns errors.
11: Que había momentos en que no estaba hablando el presidente, sino estaba hablando el Florentino Pérez, la persona que se ha sentido utilizada o que le han hecho mucho daño. En una improvisación excesiva, yo creo que algún error ha cometido. A mí mencionar personalmente, personalizar en tú esto y los medios, quién dice o quién, yo eso creo que no aporta nada, señalar a nadie. El compañero lo hacen mejor o lo hacen peor, yo ahí en ese jardín no me metería, pero él entiende que hay una campaña organizada, orquestada, y que quieren echarle.
1: Per repassar i ser més conscients de la seva figura, recordem que Florentino Pérez és el president del Real Madrid des de fa 23 anys. Dirigeix el club des del 2000 i només ha descansat durant una legislatura del 2006 al 2009. Des de llavors i durant 17 anys sempre ha estat l'únic candidat a les eleccions i no ha tornat a passar per les urnes, Pep.
4: S'hi va presentar per primera vegada el 1995, però va perdre per un estret marge de vots. És en les següents eleccions, l'any 2000, que acaba guanyant amb un projecte ambiciós sota el braç, fitxar Figo amb el que llavors va ser el contracte més car de la història. Aquests últims anys destaca l'enfrontament amb la UEFA pel projecte de la Superliga, cosa que l'ha portat als tribunals. A banda del rol com a president del club, Florentino també ha destacat com a empresari al capdavant de la constructora ACS. També ha passat per la política. Als anys 70 va formar part de la Unió del Centre Democràtic d'Adolfo Suárez.
1: Doncs bé, sobre tot el que suposa aquesta roda de premsa de Florentino Pérez i els escenaris que s'obren a partir d'ara al Real Madrid, avui li hem preguntat al cap d'Esports de RAC1, Joan Lluís García. Què en pensa?
12: Florentino Pérez ha convocat una roda de premsa uns anys després per dir que es dona la baixa com a subscriptor del diari ABC. Ah, i per dir també que convocarà eleccions en els propers dies. Avui hem presenciat una roda de premsa al president del Real Madrid que d'aquí molts anys encara recordarem. On érem el dia que Florentino Pérez va personificar en directe el conte del vestit nou de l'emperador? Ja ho sabeu, va despullat i ningú del seu entorn té nassos de dir-li que va despullat. Un Florentino que ha comparegut sol, amb un discurs erràtic, inconex i absolutament repetitiu per dir que no té cap càncer, que hi ha una confabulació de periodistes que vol acabar amb la propietat del Real Madrid, que es veu que és dels socis i no pas seu, i que per això convoca les eleccions. Nota peu de pàgina. Les últimes van ser el gener de l'any passat i recordeu que per presentar-s'hi s'han d'avalar més de 150 milions de patrimoni i una antiguitat mínima de 20 anys com a soci. I sí, també ha sortit el cas Negreira, per dir que en els seus 26 anys de mandat només ha guanyat 7 lligues, bàsicament perquè les altres les hi han robat. Un autèntic esperpent per constatar que Florentino ha perdut el nord. Un dia que els aficionats del Barça no oblidaran. I entenc que els del Madrid, amb dos dits de front, tampoc, perquè el futur per ells, més que blanc, pinta negre.
1: Hem arribat a un quart de nou amb temps de tertúlia. Analitzarem a fons aquesta roda de premsa de Florentino Pérez, però per altra banda, una altra de les notícies del dia ha estat l'episodi de tempestes que ha afectat bona part del país i que ha provocat algunes inundacions i problemes de mobilitat a diverses carreteres. Els xàfecs més intensos han descarregat durant la tarda a les comarques de Barcelona i Girona. A Montserrat, per exemple, s'han acumulat més de 50 litres per metre quadrat. Martí Oliveres, bon vespre.
3: Bon vespre.
1: Quina és la situació ara mateix, a aquesta hora?
3: Doncs mira, continua plovent i ho fa amb força fa amb ganes, sobretot entre la Catalunya central, el Pirineu més oriental i el nord de les comarques gironines, cap a l'Alt Empordà, cap al Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, però també el Solsonès, a punts de l'altiplà central, encara entre la Conca, la Segarra i l'Anoia, i està descarregant un bon xàfec aquesta zona de la 2 entre Cervera i Igualada, Compte, però també aquestes carreteres que marxen, que baixen del Pirineu cap a l'àrea de Barcelona, doncs encara precaució perquè localment tenim alguns xàfecs. Tot i que la part més forta ja ha passat, encara continua plovent i ho continuarà fent fins allà a les 10 o les 11 de la nit en alguns punts del centre i del nord de Catalunya. Per tant, encara pendents d'aquests xàfecs que també arriben i es van regenerant en alguns punts de l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Unes tempestes, com deies, que han anat acompanyades en alguns punts de calamarsa, Pedri, i fins i tot hi ha hagut inundacions.
3: Sí, hi ha hagut bastant enrenou, sobretot a mitja tarda, una forta tempesta que s'ha format a la zona prelitoral, entre l'Anoia, el Bages, l'Alt Penedès també i el Baix Llobregat, i que ha fet diana a Montserrat. I a partir d'aquí ha saltat cap al Vallès i déu-n'hi-do ha escombrat tot el Vallès Occidental fins a saltar Collserola i entrar a la ciutat de Barcelona. Realment, una tempesta important, es veia molt espectacular, la nuvolada, un cumulonimbus arcus que ha travessat aquesta zona i que ha deixat un patac d'aigua importantíssim a la capital catalana, com pocs dies tenim al llarg de l'any, i a més, una calamarsada important que ha emblanquinat molts jardins del tramat urbà de la capital catalana, de 15 a 20 litres per metre quadrat, però dèiem Montserrat on més ha plogut, fins a més de 50 litres per metre quadrat. També una de les zones més afectades, la Garrotxa, la capital, a la ciutat d'Olot, inundacions aquí, aquestes inundacions que han doncs, deixat fins i tot algunes zones amb complicació per circular per aquesta zona. I també a calamarsades cap al Pla de Lleida, la zona d'Ivars d'Urgell, a la mateixa ciutat de Lleida, també es veia aquesta nuvolada espectacular, o sigui que déu-n'hi-do, repartida per tota Catalunya, una mica aquesta activitat tempestuosa que hem tingut.
1: Doncs ho anirem seguint, Martí. Fins ara.
3: Fins ara.
1: El temps mogut d'aquesta tarda també ha fet la guitza a la mobilitat a causa de les pluges. Renfe ha hagut de limitar la velocitat dels trens de la línia R4 entre Calaf i Montcada Bifurcació, i a les carreteres els xàfecs i la pedra també han sorprès molts conductors i han deixat algunes cues, sobretot al voltant de Barcelona. Per acabar-ho d'adobar, a mitja tarda un camió ha bolcat a la P7 a l'altura de Fogars de la Selva, un accident que ha deixat cues quilomètriques durant hores. Actualitzem la situació amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon vespre.
8: Què tal, bon vespre? Doncs sí, si et sembla, comencem parlant just d'aquest accident. Autopista AP7, al tram de Fogars de la Selva, un camió que ha bolcat, ha punxat a la roda. Pensa que només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Girona, i de fet és el voral de la via. Per tant, encara parlem de cues, molta tensió, d'uns 14 quilòmetres entre Sant Celoni i Fogars de la Selva. Aquests 14 quilòmetres de cua són, com et deia, a l'AP7, en sentit nord, en sentit Girona, una zona, evidentment, que si encara podem evitar-la, doncs molt millor. Aquestes pluges, en general, han complicat la jornada, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquí, quan ha marxat la pluja, ha millorat moltíssim el trànsit, però ens ha deixat unes esllavissades a la zona de Montserrat, i és que tenim tallada la B112 entre Collbató i l'Eri de Montserrat en aquest tram de la B112, com et deia, a causa d'aquestes esllavissades. Per tant, encara continuen algunes complicacions, sobretot l'accident de l'AP7 a Fogars de la Selva i en sentit nord.
1: Gràcies, Roger Serra, des del Servei Català de Trànsit. I un altre dels temes del dia, el sector educatiu manté el pols amb el govern. Milers de mestres i professors han tornat a sortir avui al carrer en la primera de les 16 vagues que es faran el proper mes. És una mobilització que arriba a les portes de la trobada que faran aquest dijous a la consellera d'Educació i els sindicats, la primera des de que les converses es van trencar arran de l'acord del govern amb Comissions Obreres i la UGT. Tot i això, les posicions continuen molt allunyades. Avui el sindicat USTEC ha situat una pujada de sou de 400 euros mensuals com a punt de partida per desencallar la situació. Però Esther Niubó els acusa de demanar la lluna en un cove, Eudald Martínez.
13: La proposta l'ha posat sobre la taula la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, en una entrevista a l'Ara. Diu que l'augment de 200 euros en 4 anys que recull l'actual acord amb Comissions Obreres i la UGT és del tot insuficient i reclamen com a mínim duplicar-ho. Segura creu que la petició és raonable, mentre que la consellera Esther Niubó demana als docents que toquin de peus a terra. N'han parlat totes dues al Món RAC1.
14: Això que és impossible si han pogut pagar 300 euros als Mossos d'Esquadra. Home, com a mínim poder parlar des d'aquest punt punt de partida també, no? Per tant, la impossibilitat la posen ells. Són precisament aquests plantejaments de màxims que ens sembla que a vegades doncs, no ajuden a reconduir la situació. Jo penso que passar del 0 al 1.000 en un dia doncs, és molt difícil, sobretot perquè hi ha moltes altres necessitats.
13: Els sindicats, de fet, ja avisen que si dijous no els porta una proposta amb cara i ulls, començaran a reclamar-li que dimiteixi.
1: La resta de sindicats ja s'han afanyat a matisar que la millora de sou no és l'única línia vermella que tenen. En parlen Laura Gené, Marc Martorell i Ignasi Fernández, portaveus de la CGT, la Intersindical i professors de secundària, respectivament.
15: Tot un curs de jornades de mobilització, una darrere l'altra, no són només pel sou.
16: No ens estem manifestant i no estem lluitant només per les condicions laborals, sinó que estem lluitant per un model de país.
17: Que modifiqui un currículum que sigui digne i estructural i, en definitiva, que posi les condicions perquè els professors de Catalunya no volen ser policies ni psicòlegs.
1: Tots han parlat a l'inici de la manifestació que s'ha fet a Barcelona i que ha plegat 26.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons l'organització. Ha estat en una protesta marcada també per les últimes polèmiques educatives vinculades amb els Mossos a Udal.
13: La infiltració dels Mossos en una reunió de docents i el pla pilot per incloure agents del cos als centres educatius han encès encara més els ànims dels docents. Molts portaven pancartes amb missatges com "fora la policia de les nostres aules" o "ens falten mans, no espies". Els docents asseguren que no abaixaran els braços.
18: A mi em van identificar a l'anterior i he tornat perquè a mi no m'intimiden. I jo el que defenso és el benestar dels infants i els nostres drets.
19: És una mica escandalós que en una assemblea educativa estiguin uns policies infiltrats. Això jo crec que és d'època franquista.
13: Mossos a banda, el professorat ha tornat a dirigir bona part de les crítiques contra la consellera, també el president Salvador Illa i també Comissions Obreres i la UGT pel pacte que van signar amb el govern.
1: Per cert, que el Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga d'avui en el 35%, els sindicats, en canvi, la pugen fins al 70%. Demà les protestes continuaran amb la primera de les 12 vagues territorials que es farà al Baix Llobregat i al Penedès. En plena onada de protestes a les escoles, la infiltració de Mossos en assemblees de docents arribarà demà al Parlament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, el major Trapero, compareixeran a la Comissió d'Interior per donar explicacions. Ho ha anunciat aquest migdia la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que ha fet pinya amb el Departament d'Interior i la policia, a Giró.
20: Parlon i Trapero s'hauran plegats a la Comissió d'Interior a 4:45 de la tarda per explicar-se i entomar les crítiques de l'oposició. La portaveu Sílvia Paneque ha tancat files aquest matí amb els seus companys i avisa que per ara no podran afegir gaire més informació.
21: No hi ha ni ingerències ni directrius polítiques, hi ha decisions operatives, com sempre. La consellera d'Interior podrà donar explicacions de tot allò que els grups parlamentaris plantegin. La valoració tècnica i aquesta revisió probablement trigarà més dies.
20: Paneque ha atribuït a qüestions parlamentàries, se'n renta una mica les mans, que la compareixença de demà no sigui conjunta amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, tal com havia demanat l'oposició.
1: Precisament l'oposició aprofitarà la compareixença de demà per demanar al cap de Trapero. Junts, Esquerra i els Comuns posen al centre de la diana el director de la policia i exigiran a la consellera d'Interior, Núria Parlon, que els destitueixi. Malgrat la pica baralla política, però, els socis de govern ho desvinculen de la negociació de pressupostos, Alba Carnicer.
22: Esquerra i els Comuns creuen que és compatible pressionar el govern i alhora negociar els pressupostos. Esther Capella i Jessica Albiach insisteixen a no barrejar naps i cols i asseguren que demà la comissió ja demanaran les explicacions pertinents. Des de Junts, Mònica Sales els retreu que facin equilibris entre criticar i donar suport al govern.
23: Si tu passes per sota un habitatge que et cau un test al cap perquè el propietari no el té ben posat, no deu ser culpa del veí de la casa del davant.
24: Jo crec que hem de poder fer compatible una cosa i l'altra. Catalunya porta 3 anys sense pressupostos i actuem en aquesta coherència.
25: Que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen

0: I ara, Diana Silva, què en pensa?
1: Tenir les coses clares, asseure's i parlar. Sembla simple i evident, però a hores d'ara aquesta és l'única manera de sortir de l'atzucac que viu Catalunya davant el conflicte gairebé etern entre docents i govern. Les mancances a escoles i instituts les hem repetit per activa i per passiva. Falten mans per poder atendre unes aules cada cop més complexes i cal reconèixer públicament, però també econòmicament, la feina d'uns mestres a qui cada cop demanem més, que salvin la llengua, que acullin els nouvinguts, que sàpiguen gestionar els conflictes i que, a més, facin remuntar els resultats educatius. Però per poder fer tot això, insisteixo, cal tenir les coses clares i deixar de jugar a les mitges veritats i a les mitges propostes. Al govern no li queda més opció que moure fitxa i l'única manera de fer-ho és posar unes mesures sobre la taula i acceptar que potser cal anar més enllà de l'acord signat fa uns mesos. I potser els sindicats també han de posar sobre la taula quins són els mínims concrets per plantejar-se aixecar les 17 jornades de vaga que han convocat. És cert que mostrar totes les cartes fa perdre força de negociació, però potser la situació ho requereix. Difícilment ni l'escola ni un govern poden resistir un mes i mig de caos i menys encara a final de curs.

0: 3 minuts i 9:15, el Ministeri de Sanitat planteja que els 13 espanyols en quarantena per antivirus puguin acabar l'aïllament a casa. Ara són en un hospital de Madrid i la decisió dependrà de com evolucionin i, en tot cas, no serà fins d'aquí a unes setmanes. Tot això, si no es detecten més casos positius. El passatger aïllat amb una PCR positiva des d'ahir ha començat a tenir símptomes aquesta matinada. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
1: Sí, Sanitat planteja ara el que ja apliquen altres països amb passatgers al creuer, que és una possibilitat que preveu l'OMS. Confinament domiciliari pels contactes de casos positius, però sense símptomes i amb prova negativa. Això és el que s'haurà d'anar controlant. La ministra de Sanitat, Mònica García, ho deia així.
2: Según vayamos viendo la evolución, en un futuro, dentro de una semana, les vamos a hacer otra PCR y vamos a hacer un seguimiento, por lo menos en las primeras semanas, muy riguroso y muy estricto. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud también plantea que la cuarentena pueda ser domiciliaria. Iremos tomando esas decisiones en función de cuál vaya siendo la evolución epidemiológica.
1: Hi ha una altra realitat, que el cas positiu del Gómez Ulla, l'hospital militar on hi ha tots els passatgers, canvia el calendari de quarantenes dels que anaven al creuer, i això ho controla el seu director, Tedros Adhanom, que avui era a Moncloa.
3: Ara mateix no hi ha res que apunti a un brot major, però la situació pot canviar, i més tenint en compte que estem davant d'un virus amb període d'incubació molt elevat. És probable que detectem més casos en les pròximes setmanes.
1: La quarantena de 42 dies acaba de moment, i si no hi ha nous casos, el 21 de juny.
0: I mentrestant, el que no s'atura és la picabaralla política entre el president de Canàries i el govern espanyol. Ara Fernando Clavijo acusa el Ministeri de Sanitat d'haver mentit en un cas positiu que suposadament hauria desembarcat del creuer. La Moncloa l'acusa d'inventar-se pel·lícula, Jordi.
1: Sí, fons de Moncloa es queixen que Clavijo no té assessors i que el que ha anat dient és evident que ho ha fet sense criteris científics. Avui es queixava que hi havia un positiu al creuer, un ciutadà dels Estats Units, i Mònica García li diu que es deixi de falsedats.
4: Para mí hoy es un día triste para Canarias y triste para la democracia. Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
2: El ciudadano americano que dio positivo débil en Cabo Verde, que luego fue negativo, ha sido considerado negativo por las autoridades sanitarias. Quien niegue esta información y haga acusaciones políticas, vuelvo a insistir, una de dos, o no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político.
1: I després hi afegia que en tot moment s'han seguit tots els protocols. És més, que tots els passatgers, deia la ministra de Sanitat, se'ls va tractar com a positius, encara que no ho fossin, per extremar les mesures de precaució.
0: I arribem a 9:15 parlant del que encara porta cua l'endemà de la Rua del Barça, que és la imatge de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina. Una imatge que ha fet la volta al món per la càrrega reivindicativa que té. De fet, el mateix jugador l'ha publicat a les seves xarxes socials. La polèmica ja s'ha colat en l'àmbit polític fins al punt que avui n'ha parlat Pedro Sánchez, el president espanyol. Preguntat per això, s'ha limitat a dir que reconeixen l'estat palestí. El cas és que el gest de Lamine Yamal no li ha agradat a l'entrenador. El entrenador del Barça, Hansi Flick, diu que és poc partidari de barrejar les qüestions polítiques amb el futbol.
5: Normalment això no m'agrada, no m'agrada. Vaig parlar amb ell i li vaig dir que si volia això era la seva decisió, que ja és prou gran, que té...

0: 18 anys. Crec que juguem a futbol. I ahir vam veure què espera la gent de nosaltres. Quan miraves la gent al carrer, amb llàgrimes als ulls, era increïble. Va ser molt emocionant. Estaven molt contents d'haver guanyat aquest títol fantàstic, la segona lliga consecutiva. I per això estem aquí, juguem a futbol per fer feliç a la gent. I això és per mi el primer que hem de fer.
1: This is, for me, the first thing we have to do.
2: L'altra bandera que va fer acte de presència dalt del bus dels campions a la rua del Barça va ser l'estelada que va brandar especialment Robert Lewandowski. El Tribunal Suprem fixa posició sobre la temporalitat a les administracions. Aclareix que només els interins que han superat unes oposicions poden ser fixos.
3: Diu que s'han d'haver aprovat les oposicions sense obtenir plaça i després d'haver encadenat els contractes temporals. Segons el Tribunal, accedir al lloc de treball fix sense haver passat les proves vulneraria la Constitució espanyola i l'Estatut Bàsic del Treballador Públic. El Suprem respon d'aquesta manera al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que advertia que l'Estat no compensa de forma justa els interins.
2: I atenció a aquesta dada, una de cada tres estafes financeres són suplantacions d'identitat. Ho diu un estudi que ha fet el Col·legi d'Economistes de Barcelona al costat de la Universitat de Girona. El col·legi assegura que les informacions falses són cada cop més freqüents com a mètode d'estafa i han posat en marxa un observatori de les fake news i un canal per poder-ho denunciar, Montse Martí.
4: El president de la Comissió de Notícies Falses del Col·legi, Víctor Botini, ha explicat com funcionarà aquest canal de denúncies d'informacions falses i diu que són els mateixos Mossos els que els van aconsellar d'obrir-lo.
5: Amb aquestes trobades amb la policia de la Generalitat, clar, ens van dir, tindríeu que habilitar també vosaltres un canal de denúncies i aquest canal de denúncies connectar-lo amb nosaltres, perquè nosaltres estem creant una gran base de dades d'aquest delicte i vam decidir activar aquest observatori, que a més molt important és demanar als nostres col·legues, als economistes, què veuen.
4: El col·legi recomana desconfiar de les informacions que es pesquen per internet. Una de cada tres estafes financeres són, com dèiem, suplantacions d'identitat. El 45% d'aquestes són persones que es fan passar per altres. El 27% es fan passar per empreses o bancs i un 15% per entitats públiques.
2: Gràcies, Montse. Per cert, que Meta ha tornat a perdre davant dels tribunals. A partir d'ara haurà d'indemnitzar els mitjans de comunicació per fer servir fragments dels seus articles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha tombat un recurs de l'empresa matriu de Facebook i Instagram que es volia escapar de pagar una compensació pel contingut que fa servir. Ona Pardo.
6: La batalla judicial va començar amb una normativa italiana que volia obligar les xarxes socials i intel·ligències artificials a pagar els mitjans de comunicació per apropiar-se de trossos dels seus articles. Ara ja ho podrà fer igual que la resta de països europeus. Segons la sentència, les dues parts podran negociar el preu dels drets d'autor i en cas de no arribar a un acord, els mitjans de comunicació podran prohibir directament a les empreses com Meta que agafin el seu contingut.
2: I el fiscal del cas Pujol acusa la família de robar tots els catalans mentre s'omplia la boca de defensar Catalunya i atacava l'Estat espanyol. En un informe final molt dur, la Fiscalia Anticorrupció manté que formaven una organització criminal encapçalada pel president, amb el fill gran com a càrrec intermedi i la resta de germans com a base del grup Benet Iñigo.
7: Segons el fiscal anticorrupció, Fernando Bermejo, els Pujol feien el discurs de l'Espanya ens roba mentre robaven ells.
8: Confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España ens roba con los hechos investigados en este procedimiento.
7: Un informe final amb molta crítica sobre la manera d'entendre la catalanitat de l'expresident i que ha distingit diverses vegades els catalans segons l'origen.
8: Lo que un testigo manifestó en este juicio, que en Cataluña era una tradición familiar tener cuentas en Andorra. Esa tradición lo sería para algunas familias acomodadas, empresarios, pero no para la mayoría de los ciudadanos catalanes que nacieron en Cataluña o debieron venir de otras partes de España a ayudar a la prosperidad de Cataluña.
7: I paradoxalment el fiscal ha criticat que les defenses hagin volgut polititzar el judici denunciant les maniobres de l'excomissari Villarejo i companyia per desacreditar el cas.
8: Han pretendido las defensas y lo consiguieron que fue introducir como testigos a los que eran considerados la denominada policía patriótica. No sirvió nada su testimonio para intentar convertir este juicio en un juicio político, en un ataque a Cataluña.
7: Bermejo no es creu ni una paraula de la deixa de l'avi i creu que no hi ha cap altra possibilitat que l'origen dels diners fossin comissions corruptes. Demà serà el torn de les defenses.
2: I per la seva banda, la família Jubany i la Fiscalia demanen 26 anys de presó pel principal sospitós de matar Elena Jubany. Les dues acusacions han presentat ja els seus escrits per portar a Santi la Iglesia al judici. En canvi, en deixen fora l'altre investigat fins ara, Xavier Jiménez Benet.
7: Els dos escrits d'acusació són plenament coincidents. 20 anys per assassinat amb traïdoria i 6 per detenció il·legal, perquè apunten que l'Anna Jubany va estar 2 dies segrestada a l'edifici on finalment la van matar. La sospita ha sobrevolat la Iglesia des del principi, però els indicis que han permès acusar-lo no van arribar fins fa poc, quan unes noves proves d'ADN van trobar restes seves a la roba que portava Jubany el dia que la van matar. En canvi, la família n'ha deixat fora un altre dels membres de la Unió Excursionista de Sabadell, fins ara assenyalat. Fonts de la família expliquen que hi ha indicis que Xavier Jiménez va participar en els anònims que va rebre la noia les setmanes prèvies a l'assassinat, però no tenen res que el vinculi directament al crim. Amb els escrits presentats es fa un pas més per fixar data pel judici.
2: I un últim apunt en crònica judicial. L'Audiència de Barcelona absol l'humorista Jair Domínguez per dir que el feixisme se'l combat amb un cop de puny a la boca. Vox li demanava més de 2 anys de presó per delicte d'odi. El tribunal, però, recorda la sentència que Jair Domínguez va fer servir aquesta frase en una secció marcada per la caricatura, l'histrionisme i l'exageració, i que s'ha d'interpretar com una metàfora i no com una crida literal a pagar algú. En crònica de successos, una explosió d'una bombona de butà ha provocat 11 ferits en un pis de Poblenou a Barcelona. La detonació ha obligat a desallotjar l'edifici.
3: Ha passat a primera hora de la tarda en un pis del carrer Venero. Hi ha una persona en estat greu i una de menys greu. A la resta de ferits no ha calgut portar-los a l'hospital. L'accident ha afectat 29 persones. Finalment es preveu que rebin allotjament 12, pertanyen a 3 unitats familiars i també hi ha 2 menors. 3 pisos han quedat inhabitables i la resta no tenen ni llum ni aigua.
2: I la policia ha detingut 34 persones a Espanya i França que formaven part d'un grup dedicat al robatori de rellotges de luxe. L'entramat tenia base a Barcelona i des d'allà es desplaçava a altres ciutats com Madrid, Marbella, Eivissa o Màlaga. I Leo Messi continua comprant patrimoni català i ara ha invertit en unes galeries abandonades de Barcelona.
9: EAE Business School us ofereix aquest espai.
2: Són les Galeries Wagner, a tocar del Turo Park, al barri de Sant Gervasi. Messi ha pagat 11 milions i mig d'euros per fer-hi un espai de lloguer d'oficines.
3: El projecte convertirà els 2.000 metres quadrats de les galeries en diverses zones per treballar. El complex té una planta baixa i un primer pis amb una terrassa de 800 metres quadrats. La compra de Messi posarà fi a 30 anys d'abandonament de les Galeries Wagner, un símbol de les botigues de luxe de finals del segle passat. L'ús que li vol donar al futbolista argentí xoca amb la idea que tenien els veïns, que fa anys que demanen aprofitar l'espai per fer-hi una residència de gent gran.
9: Amb EAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
2: Ara fem una pausa per la publicitat i de seguida anem cap a Canes, on a aquesta hora està en marxa la gala inaugural del Festival de Cinema. Ara tornem.
10: Ja som 11 milions dels socis del club.
11: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
12: Sí, com el 50% en tots els descomptes de formatge nacional. Bescanviable en un cupó...
11: Que et dona per molt, només el 13 de maig.
10: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
13: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot. Ei, tu! Sí, tu! Jo no t'ho hauria de dir, però si fas servir carburants BP, podríem veure't menys pel taller. Perquè els carburants BP contenen tecnologia actiu que ajuda a reduir el risc d'avaries. BP, quilòmetres de qualitat. Consulta condicions a bp.com/carburantesbp.
14: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
15: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
16: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
17: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
18: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
19: Nil Moliner.
18: Joan Dausà.
19: Mamaduixa.
18: Maria Jaume.
19: Max Navarro.
18: Siderland.
19: Banda Neon.
18: I Naina.
20: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
19: el 12 de maig.
17: I des del Teatre Victòria,
19: viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
11: Amb el patrocini de Santander és Music,
20: D.O. Catalunya,
11: Frit Ràbic,
20: L'Illa Diagonal,
11: Som Connexió
20: i Veolia.
11: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
20: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Minuts i tres quarts de nou, obrim la pàgina cultural. A aquesta hora està en marxa la cerimònia d'inauguració del Festival de Canes, el més prestigiós del món del cinema. La pel·lícula francesa La Venus Elèctrica, de l'encarregada de donar el tret de sortida oficial al certamen, és l'encarregada, aquesta pel·lícula que fins al 23 de maig omplirà el barri de la Croisette amb el bo i millor del cinema mundial. Sense anar més lluny, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, Peter Jackson, rebrà en els propers minuts la Palma d'Or honorífica, tot plegat en una edició marcada per la reivindicació política. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García, bon vespre.
21: Sí, bon vespre. El compromís polític i el cinema han d'anar de la mà, o almenys així és com ho veu el selecte jurat d'aquesta edició de Canes. Stellan Skarsgård, Chloe Zhao, Demi Moore o l'escocès Paul Laverty, que no es mossegava la llengua a l'hora de criticar Hollywood.
22: I no és fascinant veure com alguns d'ells, com Susan Sarandon, Javier Bardem o Mark Ruffalo, han estat vetats per les seves opinions i per oposar-se a la mort de dones i criatures a Gaza? Vergonya per la gent de Hollywood que actua així. Tot el meu respecte i solidaritat cap a ells.
21: Una altra de les amenaces al món del cinema és l'auge de la intel·ligència artificial. Demi Moore demanava a la indústria que es posi les piles.
23: La intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se i combatre-la és lluitar una batalla que perdrem. Per això crec que és més útil trobar maneres de treballar-hi conjuntament. Si la pregunta és estem fent prou per protegir-nos, la meva intuïció em diu que probablement no.
21: Enguany són una vintena les pel·lícules que competeixen per la Palma d'Or, entre aquestes tres noms que en resultaran familiars: Pedro Almodóvar, Els Javis i Rodrigo Sorogoy.
2: Més enllà de la secció oficial, el talent català tindrà molt pes en aquesta edició del festival, des del debut d'Aina Clotets com a directora en Viva fins a un projecte de realitat virtual creat a Barcelona, The Black Mirror Experience, que s'ha presentat aquest matí a Canes, Adrià.
21: Imagineu-vos que un dia aneu a una botiga tecnològica a comprar-vos un assistent personal futurista.
24: Welcome to Phaeton. You've come to exactly the right place to...
21: Una mena de robot que us ajudarà a complir tots els objectius vitals i amb qui podreu interactuar a través d'unes ulleres de realitat virtual. Aquest és el punt de partida de l'experiència immersiva inspirada en la sèrie Black Mirror i que està seleccionada a l'Immersive Competition. Ho explicava Frederic Sanz d'Universe.
25: És molt impactant perquè no s'ha produït mai al món una experiència d'aquest tipus. Pots dialogar amb els personatges de l'experiència, els personatges virtuals que estan connectats a intel·ligència artificial.
21: Però com a qualsevol capítol de Black Mirror, tot acaba anant pel pedregar.
25: Black Mirror sempre apareix una tecnologia que ens canviarà la vida per millor, però hi ha un punt que tot això es torçarà i això és el que passa a l'experiència.
21: Passarà per Montreal, Nova York i Madrid i s'està treballant perquè ben aviat pugui aterrar també a Barcelona.
2: I a aquesta hora es lliuren els Premis RAC 105 al Teatre Victòria de Barcelona. De moment ja tenim tres guanyadors. Svetlana s'ha endut el guardó al millor EP, Figaflaues el premi al millor videoclip i Ginestar a la cançó més radiada a RAC 105 per aquest tema.
26: Que quan no tens res,
2: la gala, com dèiem, està en marxa a aquesta hora al Teatre Victòria de Barcelona. Anem cap allà en directe amb la Bàrbara Padilla. Bon vespre.
27: Bon vespre, doncs sí, i aviat s'anunciarà el premi a la millor cançó. Els Premis RAC 105 han arrencat amb els presentadors Ernest Codina i Marc Puga sobre l'escenari i les actuacions de Joan Dausà i Siderland. Svetlana, com deies, ha recollit el guardó al millor EP i tot seguit ha actuat Maria Jaume. El segon premi de la nit ha estat per Figaflaues, que s'ha endut el premi al millor videoclip per A la Fresca. Després ha actuat Mamaduixa i s'ha anunciat un tercer premi, el de la cançó més radiada de RAC 105, aquesta que sona de Ginestar i és que es diu Tot el que ens queda. La gala acabarà cap a 9:45 de la nit i aleshores sabrem el nom del millor artista d'aquesta sisena edició dels premis que aquí, des del Teatre Victòria, estan seguint un miler de persones.
2: Ens ho anirem seguint. Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
27: Fins ara.
2: Avui l'actualitat esportiva està molt centrada en la roda de premsa de Florentino Pérez, amb la qual hem obert el programa, i a aquesta hora ja hi ha la primera reacció del Barça, Oriol.
0: Sí, a aquesta hora el departament legal del club ja ha explicat que està estudiant les paraules del president del Real Madrid, que ha acusat, recordem, el Barça de comprar àrbitres i d'obtenir resultats esportius gràcies a això. Asseguren des del club que s'estan valorant quines passes seguir properament i que n'informaran quan considerin oportú de les decisions que s'arribin a prendre.
2: Més enllà d'això, en l'aspecte estrictament esportiu, aquesta hora acaba d'arrencar una nova jornada de Lliga.
0: Amb partits que afecten directament l'Espanyol i el Girona en la lluita per la permanència. De fet, fa uns instants el Girona ha caigut en zona de descens. Això és pel resultat provisional del partit entre el Celta i el Llevant. El Llevant, que està guanyant 2-3 a Balaïdos, havia començat perdent, però ha remuntat, partit que és al minut 86 i que, insistim, faria entrar el Girona amb 39 punts en zona de descens. Amb els mateixos punts, l'Espanyol seria ara mateix el primer equip que se salvaria. Estan jugant ara mateix també el Betis 1, Elx 1, i a les 9 arrencarà l'Osasuna Atlètic de Madrid. Recordo que el Girona juga dijous a Montilivi contra la Real Societat. L'Espanyol prou fa demà a casa contra l'Atlètic Club, i Manolo González ha deixat clar en la prèvia que està convençut que l'equip se salvarà com sigui i que del futur el seu també ja en parlarà més endavant.
1: Jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera. Quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla, no es tratar això. Jo en deixaré pel fins a l'últim dia.
0: L'Espanyol Atlètic serà demà a les 7 de la tarda.
2: Serà a les 7 de la tarda i a 8:45 serà el torn de l'Alavés-Barça, que els blaugranes disputaran sense res en joc avui. En la prèvia, Hansi Flick ha confirmat que renovarà el seu contracte fins al 2028 amb opció a allargar-lo una temporada més.
0: I ha mostrat la seva satisfacció per la confiança que sent que li dona el club per continuar al capdavant de l'equip. Flick no és partidari de contractes llargs i amb aquest mes 1 opcional han trobat la fórmula del consens a mig camí entre la seva filosofia d'anar pas a pas i el desig de Joan Laporta d'assegurar-lo per molt més temps a la banqueta.
3: I'm really happy about this and also they give me...
4: Estic molt content per la renovació. Ens han donat a mi i al meu equip la confiança per treballar un o dos anys més. Crec que molts entrenadors estarien contents de signar un contracte per 3, 4 o 5 anys, però crec que en el cas del Barça és bo limitar-ho. I agraeixo poder anar fins al 2028 i després veurem on som. Si tot és correcte, prendrem la decisió d'allargar un any més. El club hi tindrà el dret, jo hi tindré el dret, i crec que és un bon acord.
3: So the club has the right, I have the right, and I think it's a good deal.
0: L'anunci i signatura del seu nou contracte fins al 2028, amb l'opció d'allargar-lo una temporada més, es farà quan el tècnic doni el vistiplau i podria ser ja la setmana vinent, abans del darrer partit de Lliga a València.
2: Oriol, alguna cosa més?
0: Doncs que aquesta hora també s'està jugant un partit de l'ACB amb la lluita per la desena posició en joc, a Fontejau, a punt d'arribar al descans. Bàsquet Girona 43, Manresa 31.
2: Gràcies, Oriol, per aquestes últimes hora i fins ara.
0: Fins ara.
2: I tornem a repassar el temps. Martí Oliveres, bon vespre.
5: Bon vespre.
2: Com està la cosa ara? Segueixen les tempestes?
5: Doncs sí, no tan intenses com a mitja tarda com les que hem tingut a l'àrea de Barcelona del Vallès, però tot i així continua plovent i amb ganes. Plou a bots i a barrals ara a la zona de l'Alt Berguedà, també cap a la vall de Camprodon, a punts de la Garrotxa i fins i tot de l'Empordà. Però també tenim un xàfec fort a l'Ebre, al sud del delta de l'Ebre, per tant, precaució, perquè encara no ha acabat ni de bon tros aquesta tongada de pluges més intenses ara al nord de Catalunya, sobretot entre el Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa, però també continua plovent en alguns punts de la Catalunya central, com el Solsonès, el Bages, l'Anoia i la zona de Montserrat. Recordem que Montserrat ha viscut, doncs podríem dir, pràcticament l'epicentre d'aquestes tamborinades de tarda, sobretot entre migdia i tarda ha començat a ploure molt fort. Hem tingut algunes afectacions amb esllavissades en aquesta zona perquè ha caigut molta aigua i fins a més de 50 litres per metre quadrat. Per tant, encara pendents d'aquestes pluges que es poden allargar encara un parell o 3 d'hores al centre i nord de Catalunya.
2: Es poden allargar, però a la nit no ha de ploure més, i demà com va la cosa?
5: Sí, encara es manté la inestabilitat propers dies, sobretot demà a la tarda, de nou comarques de Girona. Demà en quedarà un dia bastant ennuvolat en general, a partir del migdia de nou a les comarques del nord de Catalunya, sobretot Girona, I la resta de la setmana també seguirem amb aquesta dinàmica de pluges, sobretot a les tardes, dijous també, tot i que menys, no creiem que repeteixi un episodi d'aiguats i de calamarsades de tempestes tan fortes com ara, però sí divendres podria tornar a ploure i, sens dubte, el que notarem a finals de setmana és la refrescada. Baixa la temperatura, ambient fins i tot d'abril o de març al Pirineu.
6: Gràcies, Martí. Qualsevol última hora, evidentment, entres en temps de tardor aquí al 9C. Fins ara.
5: Perfecte, fins ara.
6: Afegim, per cert, també, pel que fa al trànsit, que segueixen aquests 13 quilòmetres encara de congestió a l'AP7 per aquest accident que us explicàvem ara també fa una estona. Per tant, segueix encara aquest problema de circulació a l'AP7 entre Hostalric i Santa Maria de Palautordera, perquè només encara, arran d'aquesta neteja de via que s'està fent per l'accident, només hi ha un carril obert i això fa que encara hi hagin aquestes cues. I és allò que és tard, vol ploure, està plovent. De fet, Anna Salvador, a veure, què ens hem deixat per explicar?
7: Doncs que Spotify ha estrenat una experiència interactiva per celebrar els 20 anys de l'aplicació. Des d'avui, quan els usuaris entrin a l'app, podran accedir a una mena de resum o balanç de tota la música que han escoltat a Spotify des de que es van crear el compte. Sí. Per exemple, et diu quin va ser el teu primer dia a l'aplicació, quina va ser la primera cançó que vas escoltar-hi, quantes n'has escoltat des de llavors i quines has escoltat més vegades. En el meu resum, per exemple, per posar algun cas, diu que vaig començar a fer servir l'Spotify el 14 de juliol del 2016.
6: Fa 10 anys.
7: Exacte, per tant, l'aplicació també en tenia ja 10 anys i que des de llavors he escoltat més de 9.000 cançons, que no sé si són moltes o poques.
6: Això t'agrada dir. 9.000 cançons no va per 1.000 per any. Està bé.
7: Aquest resum personalitzat apareix en principi només obrir l'aplicació, però si algú no li surt, també ho pot trobar buscant a internet spotify.com/20.
6: És allò com el que passa per Nadal, no? Amb l'Spotify, que et surt el que més has escoltat.
7: Et fan el resum de l'any, doncs ara igual, però amb tota la història de l'aplicació.
6: Doncs vinga, per qui ho vulgui consultar, que sàpiga que Spotify, des d'avui, doncs té aquesta nova...
7: funcionalitat.
6: Sí, funcionalitat. Està bé. Fins ara, Anna.
7: Fins ara.
6: Passen 6 minuts de 8:45, tenim l'estudi planíssim de gent.
8: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs som amb la tertúlia del 9C d'aquest dimarts 12 de maig del 2026, que evidentment el dia no començava com està acabant. Qui ho havia de dir, no? Perquè estàvem a la reunió del 9C i dèiem, bueno, és un dia de temps, és un dia que parlarem d'educació, però no, és un dia que hem d'estar al costat de l'Aleix Pariser, per exemple. Què tal?
1: Hola, què tal?
0: Què tal, com
1: bon
0: anem?
1: Bon vespre, molt bé, aquí estem.
0: Aquí estem, eh? Allò, sempre compartint el tu diràs sí. I el 9C, el que faci falta. Tenim aquí molta gent avui perquè fem una tertúlia una mica especial, monogràfica. A part de l'Aleix Pariser, tenim també el nostre company Oriol Jové, d'Esports. Què tal, Oriol?
2: Hola,
0: de nou?
2: Bé.
0: I tenim uns tertulians que tenen ganes de dir-hi a la seva també de tot el que ha passat amb aquesta roda de premsa de Florentino Pérez d'aquesta tarda. Saludem a la Magda Gregori, què tal? Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: També el Cugat Comas, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Roger Montanyola, bona nit.
5: Bona nit.
0: Ima Lucas, bona nit.
6: Bona nit.
0: Joan Julibert, bona nit.
7: Bona nit.
0: I també tenim el Daniel López, bona nit.
8: Bona nit.
0: M'agrada perquè crec que tots els micròfons els tenim ocupats, per tant, ja està, no? Vull dir, no pot entrar ningú més ara mateix aquí en aquesta tertúlia. Comencem, si us sembla, per primer de tots, abans de posar-nos-hi amb l'Oriol, repassant el més destacat d'aquesta compareixença històrica i surrealista de Florentino Pérez, la primera, recordem, en més de 10 anys.
2: Sí, Oriol. Ha sortit a dir Florentino Pérez, el titular més important, que convoca eleccions i que ho fa per defensar el club i que ell és la garantia perquè el Madrid continuï sent un club democràtic i propietat dels seus socis.
9: Yo me presento para devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios. Que este no es un equipo de que tiene un socio o dos o tres y que se lo están quitando, por lo que estoy viendo día a día, pues estos periodistas que hablan de algunas que no saben de qué hablan, pero hablan porque lo que nos quieren es que quieren que yo me vaya. Y yo vengo aquí a decir que no solo no me voy a oír, sino que me voy a presentar a unas elecciones, porque quiero defender que el Madrid siga siendo de sus socios, nada más.
2: Florentino Pérez és president del Madrid des de l'any 2000, acumula 7 mandats, només no va ser president entre el 2006 i el 2009, des que va dimitir el 2006 fins al 2009, que va ser proclamat president novament, però en sent l'únic candidat, de fet les últimes eleccions, l'última vegada que els socis del Madrid han votat un president va ser l'any 2006, des d'aleshores mai no hi ha tornat a haver dos candidats, i sempre que Florentino Pérez ha estat reescollit ha estat perquè no hi havia cap mena d'oposició a les urnes.
0: Tot i això, Oriol, el propi Florentino va endurir l'any 2012 els requisits per presentar-se a les eleccions.
2: Sí, va doblar l'antiguitat mínima requerida com a soci, que ara és de 20 anys, va complicar els requisits de l'aval que ha de presentar la persona que vulgui ser president i que ha de ser d'un 15% del pressupost anual del club, fent una estimació a l'engròs. Estem parlant d'un pressupost que se'n pot anar a 1.000 milions d'euros tranquil·lament, per tant, estaríem parlant d'una quantitat d'aval d'uns 150 milions d'euros, i a més aquest aval ha de tenir com a única garantia el patrimoni personal de la persona que el presenta. De fet, en una declaració que considero que ja és molt reveladora, el mateix Florentino ha deixat entreveure que és molt difícil fer-lo fora de la presidència, que és el que ha passat els últims pràcticament 20 anys.
9: Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones y yo me quiero presentar y nos vamos a presentar y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, porque este es o lo que sea, pero claro, nos tenemos que defender, aunque parte de que los socios son, digamos, muy inteligentes, ¿sabes?
2: M'hauran de fer fora a trets, com dèiem, la frase és molt reveladora. De fet, ha dit que es troba perfectament de salut, perquè hi havia veus que apuntaven al contrari, i que això, en el dia d'avui, justament, podia portar-lo a fer un pas al costat. Ell s'ha defensat i ha fet gala de salut de ferro.
9: A mí me dicen que yo tengo un cáncer, como se ha corrido, yo tendría que entrar en algún centro oncológico, que me miraran, ¿no? ¿Usted cree que si yo entro en un centro oncológico y que me miran, yo hubiera salido en todos los sitios del mundo? Pues no es verdad, se lo han inventado y ese rumor ha crecido y han decidido que estoy cansado, que ya no queda tal...
0: Florentino ha tret pit de la seva gestió, ha repetit diverses vegades que l'han reconegut com a millor president de la història i que l'actual és l'etapa més gloriosa de la història del club, però ha esquivat totes les preguntes sobre la situació esportiva de l'equip.
2: Exacte, no ha volgut parlar dels dubtes a la banqueta, del rendiment d'una plantilla que acumularà 2 anys sense aixecar cap títol. De fet, ha tret ferro a la baralla de la setmana passada entre Valverde i Tchouaméni, el propi vestidor, i tot plegat ho ha evitat agafant com a escut el cas Negreira, i que el Barça ha guanyat no només aquest aquest any, sinó els últims 30 anys, gràcies a la compra d'àrbitres.
9: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica durante 2 décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada. Pero 18 puntos. Y si algunos lo lees en Real Madrid Televisión, lo habrá podido ver.
2: En aquest sentit, el president del Madrid ha aprofitat per anunciar que portarà a la UEFA un dossier de 500 pàgines sobre el cas Negreira i ha assegurat que el màxim organisme del futbol europeu, de fet, ja està al cas de les seves intencions i els ha demanat aquesta documentació.
9: Nos ha admitido que mandemos todo el dossier y lo tenemos perfecto. Y vamos a ver qué pasa, porque yo he venido aquí a luchar y a defender al Madrid. No he venido a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. Yo no he venido a eso.
2: De fet, deixa'm apuntar el que explicàvem fa uns minuts, que el Barça ja ha reaccionat a aquestes paraules de Florentino Pérez. En un comunicat assegura el club que el departament legal ja està estudiant aquestes declaracions, aquestes paraules del president Blanc, acusant el Barça de comprar àrbitres i de guanyar gràcies a això. Asseguren des del club que s'estan valorant quines passes seguir a continuació i m'informaran quan considerin oportú de les decisions que es prenguin.
0: Anirem seguint, doncs, també com evoluciona tot això, perquè és evident que aquesta roda de premsa portarà cua, i això és una de les cues de les que poden haver-hi. Més enllà d'atacar el Barça, Florentino Pérez s'ha passat la roda de premsa atacant a periodistes i mitjans de comunicació a tort i a dret.
2: Amb noms i cognoms, molt redundant i amb moments histriònics com aquest.
9: Ya. Bueno, pues tú que te metes todos los días con el Madrid, pero tengo... No lo crees, pues mire, aquí hay... No me voy a discutir con usted, porque no es usted solo, o sea, que hay más. Bueno, que sí, da igual, yo me voy a dar de baja del ABC, que mi padre me hizo hace 40 o 50 años, y yo... Me costava, digo, però com honro mejor a mi padre? Jo li honro mejor si me doy de baja.
2: De fet, la seva beligerància contra els mitjans ha tingut sortides de tot de tota mena, fins i tot algunes de masclistes.
9: Miren los periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, pues lo anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre. Porque si mi padre levantara la cabeza... No me perdonaría que siguiera siendo suscriptor.
2: Realment no ha estat l'únic moment surrealista, n'hi ha hagut molts. De fet, n'hi ha un altre, per exemple, parlant dels nens d'Àfrica, que la seva intenció és que puguin veure el Madrid gratis, els nens d'Àfrica.
0: 1 hora 3 minuts que ha donat bastant de sí. Gràcies, Oriol.
2: Fins ara.
0: Ara de seguida vaig amb vosaltres, a l'Eix i Damià, però ràpidament, amb els tertulians. M'agradaria un titular i la pregunta que us faig és: què ha passat aquesta tarda, Magda?
1: Hem anat dient que és una roda de premsa, jo crec que sigui un monòleg d'aquest senyor que ha sortit allà davant, i jo crec que ens podíem imaginar que fos esperpèntic, no? Perquè el sentim parlar poc, però quan parla allò valdria més que s'hagués quedat a casa. Però el que em, és a dir, jo el que em sorprèn és que estiguem parlant d'això tenint en compte que no hem parlat de futbol aquesta tarda. És a dir, ella ha dit, no parlaré ni d'entrenadors ni de jugadors, i acaba de parlar un president d'un club de futbol. Per tant, és tot molt... Tu has dit, és tan històric com surrealista, jo crec que és així. No? Tothom, i gairebé s'haurà d'analitzar això a les facultats de comunicació per el que és, no ha de ser una roda de premsa, perquè aquí no hi ha hagut ni pràcticament ni preguntes, i a més s'han fet amb un to no només masclista, sinó no? Arrogant, no? Tota l'estona com si... estigués allisonant a tothom que tenia davant. Per tant, s'haurà de fer com allò que no hauria de passar en una roda de premsa quan tens periodistes a davant que fan una feina rigorosa i que pregunten i volen respostes.
0: Roger.
3: Bé, fins avui mai hagués pensat poder comparar a Florentino Pérez amb Donald Trump. I veient el que s'ha vist, diguem-ne, que atacant a tothom absolutament, menys els propis, si ho haguéssim posat en anglès i amb aquell to de veu que es tradueix en aquesta casa de forma recurrent i divertida, hauríem vist que té moltes similituds, no? Per tant, a matar el missatger.
0: Cugat.
4: En la mateixa línia, hi ha hagut despotisme que, combinat amb la paranoia, fa una barreja molt, molt explosiva. I tinc una certa expectativa a nivell gremial de la la contorsió que sabrà fer el sistema mediàtic madrileny, que avui encara està sorpresa, però que en els propers dies haurà de tornar a maniobrar per tornar en allò. Jo crec que veurem exercicis gimnàstics interessants.
0: Ima, sí, jo crec que ha estat una roda de premsa inapropiada d'un president d'un club, deixant tot un llegat com deixarà, no? Que, és a dir, l'edat també marca un punt
5: 79
0: part.
5: Anys, no?
6: 79 fets al març.
0: És a dir, que si vol continuar, acabarà amb els 83, no? 83-84. Mm. És a dir, i l'edat ens pesa a tots, o sigui, és que d'això no es lliura ningú, aleshores. Ha començat una roda de premsa en la que dius, ostres, em sap greu, no? Em sap greu que la premsa s'hi hagi posat amb el seu estat de salut, amb si és gran, amb la possibilitat que té càncer, tal. Però després, aquest acoso i derribo cap a tothom, jo crec que una persona com ell no calia. Ningú li ha demanat la dimissió? És que ningú li ha demanat. Aleshores, ell posa en safata aquesta dimissió i després, home, doncs aquesta crítica. Doncs jo dec ser d'aquestes dones que no té ni idea del que és el futbol, però amb declaracions així també fa que moltes dones no vulguin ser ni vulguin seguir el futbol i potser estaria bé i estaria bé que arribés l'hora, no? Que doncs ara les quinieles, doncs ja està també les lligues femenines a les quinieles, no? Doncs estaria bé que arribés a dirigir un gran club, una dona també. Joan.
7: Sí, hem tres idees molt bàsiques. La primera, jo pensava que el Madrid estava tocat esportivament, avui s'ha vist que està tocat institucionalment. D'una manera, jo crec que molt flagrant. La segona idea és que hem vist l'expulsions del Buen Patrón, unes expulsions autoritàries contra la premsa, contra la llibertat de premsa, i és molt perillós perquè el senyor Florentino Pérez no és només president del Real Madrid, sinó que és un dels senyors més poderosos d'aquest país i interlocutor amb totes les administracions de tots els colors polítics. Per tant, fa gràcia, però no tanta, tenir el Buen Patrón en aquesta situació. Crec sincerament que avui s'ha fet un flac favor al futbol espanyol en general, però fonamentalment el Madrid ara sí està tocat gairebé de mort i és una molt mala notícia que Florentino continuï al capdavant d'aquest club.
6: Però pel Barça no, eh?
7: No,
6: pel Barça seria una magnífica notícia.
7: Jo estic molt feliç que continuï Florentino Pérez com a culer, però pel futbol és una molt mala notícia.
6: Jo, abans el versió RAC1 deia, a mi m'ha recordat a Trump i a Biden. És a dir, ja tinc moments d'autoritarisme i moments de pèrdua del papers absolut, no? Com aquell tram final de Biden que el veies desorientat, i a mi m'ha recordat una mica això. Ell diu que no està malalt, jo me n'alegro, evidentment no li vull cap mal personal, però a mi sí que m'ha semblat que té algun indici ja d'això, de demència, de repetir massa les coses, de perdre's, no? En la seva paranoia en què veuen amics i fantasmes per tot arreu. Per fer... Ara està pensant en algun cas similar... Tenia molt poder el rei d'Espanya, Joan Carles de Borbó, i què va acabar passant, no? Que l'edat i els seus errors el van acabar apartant de la vida pública perquè ja veies que no podia seguir. Jo crec que estem una mica en aquest moment. Tinc aquesta sensació que avui s'ha immolat periodísticament Florentino Pérez, que ja no té el poder que tenia sobre els mitjans de comunicació i això el fa desnortar-se, perquè abans, ell ho ha reconegut, vull dir, José María García feia i desfeia el que volia i crec que està perdent això. Aquest poder l'està perdent.
7: Ha dit coses molt greus, Ha dit que ell havia apartat periodistes.
6: Clar, és que ho ha reconegut. Per això et dic que jo crec que ara no té aquest poder, s'ha vist durant la roda de premsa, és que a ti no te conozco, yo conocía a tu jefe, no? I ell anava com si fos una cosa molt normal i habitual. I tinc la sensació que no aconseguirà el que ell volia, que era dir posaré els punts sobre les is i això canviarà a partir d'ara aquesta crítica. No, jo crec que avui el que farà és atiar el foc i que molts companys de la COPE, de qui ha atacat, de la SER, d'Onda Cero, d'ABC, del qual es donarà de baixa, que ja ho sabem 500 vegades, ho ha repetit, que es donarà de baixa, tot i que li sap greu pel seu pare, doncs jo crec que tota aquesta gent no li seguirà la corda. I avui s'ha immolat i... M'agradaria que es presentés gent amb el poder econòmic suficient per veure si és capaç de guanyar aquestes eleccions o no, perquè crec que els socis del Madrid no són tontos i avui el que han vist és una persona, per mi, que no està capacitada per dirigir un club com és actualment el Real Madrid.
0: Mira, ara que deies això, i ara és el que estàvem comentant també amb la redacció, aquí ho veus, Aleix, veiem que, clar, ara pot ser que hi hagi molta gent que digui, jo aixeco el dit, sigui de veritat o sigui de broma, perquè veiem ara Ibai Llanos
6: diu que es presentarà.
0: Que es presentarà si el seu vídeo que acaba de fer arriba als 3 milions de likes per presentar-se com a president del Real Madrid. Això, en el fons, és que És evident que hi ha un abans i un després d'aquesta roda de premsa, sigui més amb un toc d'humor, o realment que pugui haver-hi alguna cosa de fons. Tu, Damià, que segueixes el Madrid, tens una perspectiva del club, etc. Com has vist això? Què ha passat aquesta tarda?
5: Aviam, jo crec que el que ha passat avui des del punt de vista de Barça és molt divertit. Des del punt de vista i des de la perspectiva de l'espectador neutral, és realment trist haver vist una persona en les facultats, una mica el que deia l'Aleix, que hem vist avui, i des del punt de vista de Real Madrid Club de Futbol és molt preocupant. És molt preocupant perquè és un club gran, és un club gegant, un club que té 15 Copes d'Europa, etc. i que sempre ens imaginem una miqueta com són aquestes reunions amb Florentino, amb José Ángel Sánchez, els seus assessors, en què Florentino, més que consultar, informa del que passa, però avui ho hem vist traslladat a com com es vehicula una roda de premsa, no? I hi ha hagut un moment en què li diuen a aquest equip, que ell té un equip molt professional d'assessors, de roda de premsa, un gabinet de comunicació, li diuen, ja s'ha acabat això. Ell diu, no hem acabat, continuem. Vol dir que és un club gegant, però que té un president absolutament ingovernable. Ingovernable, no? Clar, i d'alguna manera lidiar amb aquesta figura és molt complicat. A nivell, avui ho hem vist, a un nivell, si vols, més baix, no?, de comunicació, però si puges al nivell, ara mateix, qui fitxarà l'entrenador? Per molta opinió, encara que hi hagi un deco, que no existeix, no?, gent que hi entén de futbol, és igual que hi hagi gent que hi entengui de futbol. Decidirà Florentino. I decidirà en base a què? Decidirà en base a sensació, no en base a futbol, no en base a qui ha de parlar amb Vinícius, etcètera, no? Per tant, el Madrid té un gran problema. Ara mateix el Madrid té Arbeloa d'entrenador. Té jugadors que es barallen i Florentino ho ha minimitzat. Ha dit que cada any es barallen i que això és igual. Té, insisteixo, Arbeloa, que no és entrenador. A qui portarà? Tu ara mateix mires quin és el panorama i el Madrid ara, realment, sí que és cert que té una oportunitat de canviar de president, però ha de ser un tio que posi 150 milions de patrimoni exclusivament personal. No sé, jo, Mireia, la veritat, veig que tenen un problema gros, mentre aquí tens un grup de nanos que són del Barça, que odien al Madrid, que odien a l'Espanyol, que remen en una direcció. Jo, si fos al Madrid, estaria bastant preocupat.
0: Digues, Roger.
3: No, reiterant l'analogia trampiana, és a dir, fins avui a les 6:05 de la tarda mai hagués pensat que Florentino Pérez, des d'una òptica culer fins i tot, el podríem estar comparant a Trump, perquè més enllà de tot el que es pugui fer des d'una òptica, diguem-ne, tendenciosa nostra, és evident que el seu llegat és enorme i que la seva presència al Madrid ha sigut espectacular en termes de resultats, més enllà de si ens agrada o no. Per tant, em costa d'entendre com amb una horeta de roda de premsa et tires per sobre tot aquest llegat que en el moment en què està, doncs jo crec que una persona de la seva edat hi pensa, no? Què pensaran de mi? Doncs fins avui la majoria de la ciutadania podia tenir una visió de Florentino Pérez que ens l'ha trencat completament. Jo, de veritat, que he al·lucinat. I una última cosa. Clar, amb les condicions draconianes que hi ha per ser rival de Florentino Pérez, és que no sé quanta gent hi deu haver a Espanya amb, és a dir, 20 anys d'Ivan Llanos, però Ivan Llanos, imagina que fos el cas,
6: 20 anys de soci,
0: 20
6: anys de soci,
2: 150... ser espanyol,
0: ser espanyol.
6: No, n'hi ha un que ell l'ha citat de males maneres, com ha fet en molts moments de la roda de premsa, perquè ha estat masclista citant un article d'una companya del diari ABC dient, no sé si sabe de futbol, donant pas a una periodista dient-li que hable ella, que vosotros sois feos, venga, pregunta
7: la niña,
6: tu,
7: la niña
6: que tu també tenes derecho,
1: esta noia que té dret a parlar,
6: tot això, que sí, que queremos llevar el fútbol a los niños negros de África també, que és una manera una mica estranya d'intentar ser doncs això, no? Una mica generós a la vida. Tot això venia perquè
3: les opcions, diguem-ne, draconianes
6: per ser president. Ha dit el que tiene acento sudamericano, que aquest tio és el que li fa por, que és Enrique Riquelme, que és un home nascut a Alacant, que té una empresa que es diu Grupo Cox, és una empresa d'energètiques i renovables.
3: Ah, per això s'ha ficat amb les elèctriques.
0: Sí, per això no va dir, no, de les energètiques.
6: Ha fet un patrimoni espectacular, que ha viscut, pel que llegíem abans i explicàvem, ha viscut molts anys al Panamà, per això, tot i ser d'Alacant i ser espanyol i portar més de 20 anys de soci del Madrid, té un acento sud-americano, i ell avui l'ha citat de forma despectiva perquè li fa por, perquè sap que aquest tio es pot presentar. No el coneix ningú, Enrique Riquelme, però és una persona que podria complir els paràmetres per presentar-se com a president, i té calés, i té contactes.
3: Però precisament, Florentino Pérez, convocant avui eleccions, que aquesta opció em sembla, amb la situació del Madrid, raonable, si no hagués fet tot aquest esperpent, malgrat tenir rivals, hagués guanyat 90-10, perquè és evident que està consolidat. Però si algú té l'opció d'arribar, aquest és el problema, d'arribar a aquest tall,
8: hi haurà molt soci del Madrid que a partir d'avui haurà fet una reflexió, sobretot socis molt més joves, i escolta, i vostè quin pla de futur m'està presentant? Cap ni un, perquè porta molts anys a president i els últims anys ja han estat els que han estat. Per tant, si algú té la sort d'arribar a presentar-se, diguem-ne que el 90-10 jo ja no el veig tant. No dic que puguin guanyar Florentino, que és molt difícil, però que podria ser un toc d'atenció. Passa que a diferència del Barça no pots tenir, doncs aquí, aquí tenim molts candidats.
6: Perdoneu, si avui us diuen que això és un gag del Polònia, jo m'ho crec. Sí. És que era un guinyol. Era el guinyol, recordeu, aquell programa del Canal Plus. És un mem el que hem vist avui, no? A mi m'ha semblat esperpèntic i de vergonya aliena en molts moments. Per mi ha fet el ridícul avui el president del Madrid.
0: Deixeu-me preguntar-vos a tots dos, Aleix i Dami, ara cap on anem? Perquè s'obre una nova etapa realment, Dami?
5: Jo crec que aquestes eleccions una mica no és que siguin el de menys, però és el que menys li importa ara a l'afició del Madrid. El Madrid ara el que vol saber és què passarà amb Mbappé, si s'esborra o no en aquests últims partits, qui serà el pròxim entrenador.
6: Mourinho, no?
5: I, sí, és Mourinho, va per Mourinho, Florentino Pérez, aquesta és la realitat, i per mi, sobretot, fins a quin punt hi haurà una sacsejada a la plantilla del Madrid, perquè si tu ara vas a la porta del Bernabéu dijous, jo crec que et demanaran 10, 12, 14 baixes. Ara no les farem aquí, Mireia, però jo et diria gairebé que 5-6 defenses, més Camavinga, més Vinícius barra Mbappé, els dos o un dels dos. Clar, és que és un equip que ara mateix no té el nivell o no ha tingut l'actitud per poder-li competir al Barça. Per tant, clar, és molt difícil perquè és un tema de Florentino, que per molts potser no té la capacitat ara mateix a molts nivells per poder dirigir, no té entrenador i no té plantilla. Algú pot dir, home, aquesta plantilla ben dirigida val, però és que l'últim any amb Ancelotti no va funcionar. Xavi Alonso tampoc ha funcionat. A Marbelo és una qüestió d'entrenador? No, és una qüestió de que has de canviar el gruix de 22 o 24 futbolistes. És complicat, però jo crec que el que li interessa realment a l'aficionat del Madrid, avui Florentino no ho ha resolt.
6: No, l'Arnau Mañé, des de Madrid, el nostre company, em deia abans que s'ha mirat una mica els estatuts per sobre del Madrid i que el primer diumenge en què podria convocar eleccions és el 7 de juny, legalment. Si demà fan tots els passos previs que s'ha de
0: fer. Per això deia 15 dies, no?
6: Sí, per això deia una setmana. Veremos, clar, si s'ha de publicar els diaris, no? Com es fa aquí a Barcelona, entenc, sí, no? Has de publicar
0: la
6: convocatòria d'eleccions, tot això. Llavors ha d'haver-hi una dimissió i ha d'haver-hi la campanya electoral i tota la pesca. Doncs el primer diumenge hàbil, si ho fes tot molt ràpid, seria el 7 de juny, però em deia l'Arnau. És que el 7 de juny hi ha un acte del Papa al Bernabéu. Per tant, sembla difícil que es convoquin el 7 de juny, però sí, l'ésser superior no es podria juntar amb el representant de Déu a la Terra. No, però el que vull dir és que segurament, estic amb el Dami, ara mateix la gent deu estar desencantada amb això de les eleccions a Madrid, però que cap al juny, juliol, segurament aquest estiu tindrem aquestes eleccions. Però a mi em fa la sensació que avui ha perdut molts vots I que ha estat un suïcidi periodístic, el que ha fet encarant-se amb periodistes, tallant-los quan volien fer preguntes, repetint José Marías García, que és una cosa del passat, i encara se'n recordava que va aconseguir fer-lo fora quan ja el volien criticar, atacant el Barça amb Negreira, que és una cosa que s'està jutjant, la Lliga, la seva guerra amb la Lliga, amb Relevo. Què li haurà fet Relevo? Aquest mitjà de comunicació que tenia grans periodistes i que jo crec que feien articles que intentaven ser molt objectius, no sé, pels pocs que vaig anar llegint, no sé, a mi m'ha semblat surrealista.
1: Però realment creieu que malgrat això, tenint en compte que probablement la seva oposició serà molt poca perquè els requisits que s'han de complir, ell avui jo crec que s'anirà a dormir molt tranquil pensant que això ho té molt guanyat. Clar, és a dir, per molt que hi hagi part de, no, del seu electorat que pugui avui estar descontent, si no hi ha alternativa...
6: Però rebrà molta, senyor... a Madrid rebrà moltes crítiques, i si avui ell ja ha fet... Ell ens ha demostrat que les llegeix totes, que sent totes les ràdios que li arriben, avui el destrossaran, perquè és que ja no van en aquesta línia del poder.
1: La pressió mediàtica durarà uns dies o unes hores. Què passarà d'aquí 3 setmanes?
7: I de totes maneres, jo és que crec que fem una mirada... Això ens passa no només amb el senyor Florentino, ens passa amb Donald Trump, ens passa amb Milei, i tendim a pensar ja en demències, en coses rares. No són demències. Aquests personatges són així. Jo no diria mai que Milei és dement. L'altra cosa és que és delirant, però no és dement. I Donald Trump tampoc no diria. A les primeres eleccions ja deia coses molt estranyes. I sintonitzen amb una part de la gent perquè el que fan és la definició de l'enemic, i en aquest enemic hi ha la premsa, i això li compren. Li compren a Donald Trump, li compren a Milei, i per què no li han de comprar a Florentino? És a dir, Florentino avui el que ha fet, crec jo, és dissenyar un enemic, que és la premsa, i situar aquesta premsa com a enemiga del Madrid, perquè ell és el Madrid. Això que deies de Déu,
6: però si hagués, ell és el Madrid. Si hagués guanyat algun títol li serviria. Jo crec que veient el rumb de l'equip esportiu, no sé si li compraran aquest relat.
7: Però aleshores, en tot cas, el que el castigarà és el rumb esportiu. I jo fins i tot crec que la roda de premsa la fa justament a poques hores que el Bernabéu es torni a obrir per jugar un partit.
6: I dijous, jugant contra l'Oviedo.
7: És veritat, aleshores el que fa és desviar el focus cap a la premsa i cap a aquells que volen atacar el Madrid, perquè el Madrid és ell.
5: És veritat que si Florentino fos un partit polític, hi ha molts socis del Madrid que el votarien només per ser Florentino.
7: És que aquest narcisisme
5: encanta. Això és veritat. Per tant, perquè Florentino pugui perdre aquestes eleccions, ha d'aparèixer, diguem, una oposició amb nom i cognom i que tingui en la seva trajectòria un llegat important al Madrid. Es digui Iker Casillas, m'ho invento, que aparegui amb 150 milions. És que si no, si apareix un empresari amb acento sud-americano, serà molt complicat. Ja. Ha de ser algú que tingui empès en la història del Madrid i que realment sàpiga fer un discurs...
6: Però Casillas podria anar amb Enrique Riquelme i fer-li també part de la campanya, perquè sabem que Casillas no pot veure a Florentino Pérez...
7: Però s'haurà deixat clar les últimes hores. Sí.
0: Aleix, i us deixo anar, Dami i Aleix. Aleix, el tu diràs, a veure, quins pels tocareu, perquè m'imagino que, clar...
10: De què parlareu? Sí. No.
0: Pues a mi... Ja ho dono per fet,
6: mira,
0: per
6: esclar. T'he de dir que em sap molt de greu aquesta mega cortina de fum que avui ha fotut Florentino, perquè jo tenia ganes de seguir celebrant la Lliga del Barça. I crec que l'hem de seguir celebrant. Però farem un petit parèntesi, perquè això d'avui ha estat molt gros. Llavors, sí, evidentment serà pràcticament un monogràfic amb moltes veus. Ve Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, ve Antoni Bassas, farem un consell del Tu Diràs especial per obrir el programa. Amb ells dos analitzarem primer tot el que ha passat amb Florentino Pérez i després farem la tertúlia habitual amb Màrius Carol, Ernest Folch, Lluís Carrasco, entrarà el Joan Maria Pou, estem buscant a Rubén Cañizares, aquest periodista de l'ABC que se l'ha tingut en un duel dialèctic amb Florentino Pérez, estem buscant a Ramon Calderón, l'únic que li ha pogut fer ombra a Florentino Pérez en aquests 26 anys, no? Des del 2000 que va entrar a la presidència, i intentarem doncs, tenir moltes veus, molts protagonistes i moltes reaccions, estarem pendents de les ràdios espanyoles a veure què diuen també avui als inicis dels seus programes, perquè és que és molt gros, jo crec que és molt gros el que hem viscut avui, d'un president del Real Madrid i d'una persona tan influent a l'estat espanyol amb l'empresa ACS com és Florentino Pérez. A mi m'ha sorprès molt el que hem vist avui.
0: Dami, vols dir alguna cosa més?
5: Res
0: vas
5: més.
0: A fer feina, si no...
5: Sí, no, és que això no s'atura perquè una vegada que hem analitzat la roda de premsa de Florentino, demà parlarà Arbeloa, que ho tindrà demà. Clar. Complicat, tindrà feina Arbeloa per defensar el seu cap.
6: Que t'he de dir que demà, sentint les últimes rodes de premsa, o bé, totes les rodes de premsa d'Arbeloa, té lògica el discurs d'Arbeloa. O sigui, veient avui Florentino, que és enemics externs, nosaltres no hem fet res malament, ens volen mal, ens han robat lligues, tot el que fa Arbeloa, Juani, l'espíritu de Juanito, Casó Negreira, vull dir, va en la línia del que avui ha insinuat Florentino Pérez, que això vol dir només una cosa, que es tanquen a la cova, es repeteixen el seu relat i no escolten res més, no? I per tant crec que avui hem vist que viuen en una realitat paral·lela, que són incapaços de fer autocrítica, i dijous serà molt interessant el Madrid-Oviedo.
5: Però bueno, ja per tancar...
6: El plebiscit que hi hagi a la graderia. Jo crec que serà molt interessant el Madrid-Oviedo.
5: Des de l'òptica Barça, Florentino queda-te.
6: Sí, sí. Arbeloa queda-te i Florentino queda-te.
1: Bueno, sempre. Perquè encarna un model de futbol molt diferent del que tenim aquí.
0: Tranquil·litat, Roger, sé que vols parlar, però ara et dono pas. Deixa'm anar un moment a la publicitat i seguim amb el tema, amb el show Florentino. Fins ara.
11: No ho sé, amb Mireia Garolera. A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea i encertaràs. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
12: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
13: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
14: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
15: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
14: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1, amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona, a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme.
16: Hola, sóc la Rosalia. Si sou unes autèntiques motomamis, no us podeu perdre aquest dijous al Versió RAC1 a plaça Catalunya. Bueno, i si sou motopapis també podeu venir, eh? S'ha de ser inclusiu.
14: Versió RAC1, amb Toni Clapés, des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem.
16: I si sou motoqueer, també podeu venir. Tothom és benvingut.
17: Patin, aquí, chiquinteria, aquí. Tu gata quiere, aquí, que peguen caos aquí. Tra, tra.
14: RAC 1. Tots som un milió.
17: Motomami.
14: Amb la col·laboració de MotoGP.
18: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
19: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
15: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
20: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
21: No.
20: Et surt de dins això de...
22: Necessito vacances.
20: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessito...
14: RAC 1. Busques una oficina que s'adapti a les teves necessitats? Spaces et dona l'espai que necessites quan ho necessites. Oficines, coworking, cocotreball, sales de reunions, en les millors zones de Barcelona.
23: Perquè la felicitat és màxima flexibilitat, mínimes molèsties. Troba el teu espai a spacesworks.com.
24: Si del que es tracta és de sobreviure, la resistència pot ser que sigui l'única forma de viure intensament.
25: Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumberg. Entrades a espaitexas.cat.
14: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC1. Cada nit, a 2:15, tu diràs, amb Aleix Pariser.
26: Comienza la Vuelta Ciclista a Catalunya, con todos los gallos en primera fila de combate, para ver quién le pone el cascabel al gato, en una etapa para la historia, en una etapa solo para los elegidos, en una etapa que pasará a los anales.

0: Vaques Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
1: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
2: RAC 1 i Filmax us conviden al cinema.
3: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muní.
4: Hola!
5: Quina vaca més bonica, no?
3: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
6: Com és que no vas tornar mai?
7: Havia passat massa temps.
6: Mai és massa temps.
3: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a raco.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
8: Que t'està buscant la policia!
9: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
10: Però confia en mi.
3: Aquest mes, veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.
2: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
11: Dos minuts i dos quarts de deu, seguim fent tertúlia aquí al 9C, encara que sembli un programa esportiu, és el 9C, això. I perquè, clar, el tema del dia al final és aquesta roda de premsa de Florentino Pérez, però vaja, seguim analitzant-ho una mica tot, amb la mirada també dels nostres tertulians, avui amb la Magda Gregori, amb el Cugat Comas, amb el Roger Montanyol, el Lima Lucas, el Joan Julivert. Sé que us estic demanant intervencions molt breus, però és que per anar fent l'anàlisi també volem anar introduint a més persones. Abans teníem l'Aleix Pariser, també teníem el Damià López, ara també tenim el John Carling en línia, però abans de donar-li pas i també de buscar el seu punt de vista, us demano fem una altra ronda amb vosaltres perquè m'expliqueu una mica com ho esteu veient tot plegat. Començo per tu, Roger, perquè em deies ara que veies via xarxes un tuit, era? Casillas?
12: El d'Iker Casillas, no? Però bé, ja se sap que Iker Casillas i Florentino no són massa amics, des que es va filtrar sobretot aquells missatges on es veia Florentino en privat com desputricava de tothom. Avui ho hem vist en públic, però no ho havíem vist. Al Camp Nou, l'altre dia, cantaven contra el Madrid que se peguen, i ara cantarien que se quede. En aquest cas era sobre la baralla de Tchouaméni i Valverde, i ara pues, perquè es quedi Florentino, no? És curiós perquè Florentino, jo crec que ningú el pot guanyar, però ell pot arribar a perdre. És un escenari estrany, és gairebé real, però l'única manera possible és que ell sol es faci trampes al solitari. I crec que avui ha passat això. Jo quan he patit la meva mare sempre em deia compta fins a 10, no? Quan estaves emprenyat, escolta, compta fins a 10, mossega la llengua i després pensa. M'imagino la prèvia de la roda de premsa, la junta directiva, la reunió que hi havia, si Florentino ha transmès a tots els que estaven allà aquest caràcter i si ningú s'ha atrevit a dir-li, presidente, calma. Calma, no em vull creure que tota la gent que estigués allà en el seu voltant fos estúpida, segurament que no ho és. I per tant, la primera, diguem-ne, vosaltres que sou experts en comunicació, el primer missatge que ha estat, escolti, centrem el tiro. Si el tiro és que fem eleccions, fem eleccions. Però tot el que ve després va a benefici d'aquí, exactament. I a mesura que passin els dies, jo crec que ell mateix, a no ser que tingui algun tipus de cosa que jo no conec, serà el primer que es veurà al mirall i no s'agradarà.
11: Jo, sí, digues, Magda, Cugat, anem, i Mai, Joan.
13: Abans deia, abans que marxessin l'Aleix i el Damià, deia que al final el que ha demostrat avui és que encarna un model de futbol que perd els papers en qualsevol moment, no? Perquè és un còctel d'egos, no? De prepotència, etcètera, no? Però és que és molt fàcil comparar amb el Barça perquè, i no ho podem fer de cap altra manera, tenint en compte el que coneixem aquí, que al final el Barça és un equip que evidentment també hi ha una part de diners, com en tot gran club de futbol, però està molt lluny del model del Madrid, perquè entre altres coses potencien potencien la Masia, potencien una sèrie de valors que fa que els que són d'aquí, fins i tot aquells jugadors que creixen a la Masia, se senten al club més enllà del camp de futbol, no? És a dir, que sempre diuen que són del Barça, siguin dins del camp o fora del camp, per tant creen una manera i un respecte cap a, no només cap al club i als jugadors i a la resta d'entrenadors, etc., sinó cap a allò

0: que representen, no? Com el club al qual representen, i per tant, el que avui s'ha demostrat és que el que passa dins del vestidor del Madrid és el que se'ls hi transmet. És a dir, que s'esbarallin, que ha dit cada dos, no? Que hi ha dos o tres,
1: que sempre
0: passa. Quatre jugadors, sí, cada any, però això no s'havia filtrat. Ara, és a dir, la gran crítica és que s'ha filtrat, no que això passi. No? Jo crec, em costa imaginar això dient o dit per part d'un president del Barça, no? Perquè seria un despropòsit tan gran, ja no només per a nivell mediàtic, si et voleu, de mitjans que no ho entendrien, sinó perquè ja no és el model i la manera de transmetre el futbol que es té a la Masia i després, per extensió, als camps de futbol quan hi ha el Barça.
2: Sí, comprant que no són ben bé el mateix, jo tampoc cauria una mica en la diferència tan...
0: No, he dit que era molt fàcil fer aquesta comparació.
2: Discrecional, però... perquè aquí hem tingut presidents amb el tema Bartogate, sí, i tot aquests casos, sí, amb una relació similar a la que avui ha posat sobre la taula que té amb la premsa Florentino Pérez. Jo, hi ha una cosa que l'hem dit i que s'ha de seguir dient, i que crec que aquest home feia uns anys que no feia una roda de premsa,
3: i
2: que,
3: per
2: exemple, el fet de que a tots ens hagi... vull creure que tothom ens hagi revoltat les dues anades sortides de carril masclistes que ha tingut, és que segurament fa uns anys no hagués hagut, no ho haguéssim percebut a molts de la mateixa manera. És a dir, aquest senyor, els 11 anys en els quals no ha parlat públicament, el món ha anat evolucionant i, gràcies a Déu, tots ens ha pessigat més que no pas llavors. Hi ha una altra cosa, que és que crec que la manera de comunicar que ha tingut avui Florentino Pérez s'assembla a la del senyor Trump. Jo no sé si volguent o no volguent, però el tema de repetir-se, de tornar, de quan estàs a un tema, tornar dos temes endarrere, de tornar-hi, és a dir, jo no sé si... Bueno, no sé, no, segur que no és aquella cosa d'omplir... La tàctica aquella comunicativa d'en Bannon a omplir la zona de merda, es diu, em sembla? Que sí, la tàctica aquesta de anar dient. Doncs jo crec que ell no ho ha fet. O sigui, en tot cas, omplir la zona, omplir-la el terreny de cagallonets que li han anat sortint propis, no? Però m'ha recordat molt aquesta cosa que compro o no me'n vaig amb aquests, això és demència. No, això no és demència, això és la capacitat de dir, no, la paella jo la tinc pel mànec i decideixo què s'hi tira i què cuinem. I m'ha agradat la referència a Joan Carles I, que ha fet abans
3: l'Aleix,
2: sí, Pariser, perquè fa molts anys a Espanya hi havia aquella gent que deia que no era monàrquic, que si no era Juan Carlista, us en recordeu d'això? Mm-hmm. Doncs vés a saber si aquest home no acaba propiciant quelcom amb un cert indici sismàtic entre madridistes i florentinistes, no? Doncs si passa tot això, hi ha altre cop assegut des de la Chaise Longue de Barcelona, doncs, o de Catalunya, perquè no soc de Barcelona, doncs disfrutarem amb les crispetes ben a prop.
3: Ima.
4: A veure, és una persona amb molt poder, no? que ja s'ha dit, és evident, és a dir, per ser president del Real Madrid has de tenir, a banda de molts diners, també molta capacitat, i ell ha demostrat sobradament en aquest país la seva capacitat empresarial, però fa por precisament el seu poder perquè ha tocat tres coses que a mi em sembla que haurien de ser intocables i ho diré molt breu, eh? És a dir, jo crec que ficar-se amb el món periodístic de la manera en què s'ha ficat és una falta de respecte a la democràcia, directament, perquè et pot agradar més o menys el que digui el Rubén de l'ABC, més ben igual, qualsevol diari, eh? Però dic perquè, per exemple, el de l'ABC és madridista, i és que l'he escoltat i estava tocat, no? Perquè dius, una cosa és que el periodista és lliure de fer la crítica que hagi de fer, els periodistes estem per fiscalitzar, no per agradar i fer-te una crònica a mida, no? És a dir, doncs, si en dos anys no portes que no estàs guanyant res, doncs no et faré un traje a mida que a tu t'agradi, no? I el poderós a vegades, doncs, no sap encaixar, no? No sap encaixar les crítiques. Això per una banda, amb el tema del periodisme com ha atacat d'aquesta manera, que jo crec que no està bé. Després, el tema de les dones. Jo crec que sí, que fa 10 anys, si hagués dit el que ha dit, no? Com la dona que no té ni idea del futbol, o aquesta dona que és tan guapa, jo crec que tampoc hagués agradat, no? El tema del masclisme. I després, aquest punt que també ha comentat el Damiano, de banalitzar i de minimitzar les agressions al món del futbol, no? I el que passa al vestuari es queda al vestuari. Dius, home, doncs fa una mica de vergonya, no?
3: Joan.
5: Sí, no, hi ha una referència a tot el que es deia, eh? Primer, en relació a la comunicació,
1: Jo crec que molts hem treballat en situacions en les quals hem tingut un bon patró al nostre voltant i hem vist que quan aquesta persona va agafant poder, el seu narcisisme no li permet escoltar els assessors de comunicació. Aquells que hem treballat en comunicació, això ho sabem. I, per tant, no és una qüestió de demència o no demència, és una qüestió de narcisisme i poder. Segona, en relació al que deia la Magda Gregori, és que Catalunya, o sigui, els entorns condicionen molt com es gestiona aquest poder. I a Catalunya tenim una manera de concepció del poder, probablement perquè no tenim un estat, que és molt, molt diferent a la que tenen a Madrid. Aquests dies hem escoltat la senyora Ayuso, que ha hagut de suspendre una visita a Mèxic perquè no suportava les crítiques que rebia a Mèxic, perquè Madrid no està acostumada a tenir crítiques. I el Real Madrid és un reflex de la societat en la qual està. I en aquesta societat en la qual està, hi ha molt poca crítica. I per posar un exemple, en aquest país, a Catalunya, el Futbol Club Barcelona, el club més poderós, que és tot un símbol de catalanisme i de no sé quantes coses, es va posar en dubte, des del mateix Futbol Club Barcelona, el fitxatge de Neymar, que era una estrella del Barça. Aquí som capaços de qüestionar aquell club que tenim com a referència, etcètera, etcètera. Però passa en l'esport, passa en la política, és molt diferent la concepció que tenim en relació a la crítica al poder. I tercera, només un apunt. Les declaracions que avui ha fet Florentino en relació a les dones expliquen la situació del Real Madrid de futbol femení.
3: Afegim
1: aquest, també el reflex.
3: Afegim a la conversa una veu més per intentar analitzar com de rellevant, com d'inèdit és la roda de premsa que hem escoltat aquesta tarda per part de Florentino Pérez. Per fer-ho tenim en línia el periodista i escriptor John Carlin. Bona nit.
5: Bona nit.
3: D'entrada, primera pregunta obligada. Què ha passat aquesta tarda? Què t'ha semblat la roda de premsa?
5: Bueno, Florentino ha fet el ridícul total, que es exactamente lo opuesto a lo que pretendía. O sea, se estaba presentando como candidato a nuevas elecciones en el Real Madrid, con lo cual quería transmitir una imagen de autoridad y seriedad y buena gestión. Y la verdad es que em fa pena, molta pena. Li vaig conèixer bé a Florentino. Vam ser amics. O sea, no es una exageració dir-ho. El primer libro que he escrito, y que no se entere en ningún catalán, por favor, fue un libro sobre el Real Madrid, que lo escribí en la época de los Galácticos, una época romántica. No funcionó muy bien, pero tuvo su encanto, y yo conocí muy bien a Florentino durante esa época, y la verdad es que me caía muy mal, pero ahora me da, como digo, mucha pena. O sea, todo es culpa de los árbitros, o sea, del Barça, y ante todo de los periodistas, ¿no? Los hechos demuestran que Madrid no ha ganado nada en dos temporadas. Echa a Xavi Alonso, un tipo serio, tras 5 meses nombra a Arbeloa, una especie de Mourinho light, una especie de corderito leal a Florentino con cero experiencia. Despide a Xavi Alonso a causa de Vinicius, la persona seguramente menos querida de toda la Liga Española. Mbappé ha sido un fiasco, los jugadores se pelean, en Madrid no juega nada, sin ganas, pero no, todo es culpa de los árbitros y los periodistas, su gestión nada. Una cosa muy reveladora que dijo, yo gané la Liga, yo gané la Champions, pero cuando no gana la Liga y no gana la Champions, no es él, ya no es él, son los árbitros y los periodistas. Y yo, que tengo mucha experiencia de cubrir política por todo el mundo, cuando los políticos, y Florentino es una especie de política, empiezan a echarle la culpa de todos los periodistas, es clara señal de que lo han hecho mal, de que su gestión ha sido nefasta y que están contra las cuerdas y no tienen argumentos. Un poco como Donald Trump intentando defender sus locuras, lo primero que hace es matar al mensajero.
3: Per tant, amb això que dius, se sent amenaçat?
5: Perdó, repite eso, si
3: está. Si tú crees que se siente amenazado.
5: Bueno, no sé si amenazado es exactamente la palabra, pero lo que sí, conociendo bien a Florentino, lo que puedo decir es que es altamente sensible a lo que dicen los periodistas. Es curioso, un tipo tan poderoso como él, el Luis XIV, el Rey Sol de Madrid, tan rico, tan exitoso como empresario, pero al mismo tiempo tan hipersensible a lo que decimos nosotros, los pobres periodistas. Y no sé, se siente acosado por esto y claro, y meterse con ABC. O sea, en este caso no es culpa de los árbitros o del Barça, ni tampoco es culpa de La Vanguardia, el Diario Ara o el periódico, sino que ABC, por el amor de Dios, el periódico por excelencia de la derecha madridista a la que pertenece Florentino Pérez. O sea, es todo muy, muy, muy, muy lamentable. Y esa falta, esa incapacidad suya de hacer la más mínima autocrítica. O sea, esto de que eso es la culpa de los árbitros, por el amor de Dios, el fútbol es... Todos lo sabemos que el fútbol es 50% tácticas y buenos entrenadores y buenos jugadores, 50% azar, y los árbitros entran en eso. Y atribuir que todo esto es culpa de los árbitros es realmente patético, pero lo de los periodistas, peor todavía, como digo, es señal de que está contra las cuerdas, amenazado. No sé, ahora vamos a ver si gana las siguientes elecciones. Claro, lo tiene fácil porque solo hay como 3 personas en el mundo que tienen dinero para poder presentarse como candidato, pero bueno.
3: Sí, sí. Perquè, John, la reacció per part dels periodistes de Madrid, què és el que preveus?
5: Bueno, interesante cómo saltó este, creo que se llama Rubén Cañizares, ¿no? Uh-huh. De ABC, que le interrumpió ahí en su discurso. Defendiéndose. Bueno, el hecho es que, o sea, mira, por ejemplo, el tema de la semana pasada, ¿no? Que Tchouaméni y Valverde se estaban peleando y él dice lo que dijo Arbeloa, el pobre Arbeloa, que es un muerto de hambre en el contexto de los técnicos, de los entrenadores de fútbol. Repite eso de que el tema no era que se estaban peleando los dos jugadores y que había muy mal rollo y que Valverde acaba en el hospital. No, el tema es que alguien filtró la noticia y esto es un escándalo, pero por Dios, de esto vivimos los periodistas y si fue Rubén Cañizares o quien fuera que sacó esa noticia, pues bien por él, estaba haciendo lo que nosotros debemos hacer.
3: Uh-huh. Aquesta podria ser, bueno, ara t'he preguntat per la reacció dels periodistes, però per als seguidors del Madrid, també hi ha un abans i un després, no?
5: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que exactamente que hay un abans y un después, tal cual. Cualquier aficionado del Madrid remotamente serio que no siente una lealtad así tribal como los seguidores de Trump, ciertos de ellos tienen los MAGA con Trump, va a ver esto como fue, que fue un ridículo, que fue un disparate, y que realmente Florentino, no sé, o sea, igual va a volver a ganar las elecciones, pero si las gana será porque los rivales son muy, muy pobres. Y además, o sea, yo tengo también otra confesión, que no se enteren los catalanes, pero tengo amigos. Pero tengo amigos madridistas, muy buenos amigos madridistas, ¿no? Que hace tiempo que me dicen que Florentino ya está demasiado mayor, incluso que está chochando, y que, por cierto, detestan a Vinicius. Yo me imagino que la mitad de los madridistas quieren que Vinicius se vaya. Es una especie de cáncer ahí en el vestuario, evidentemente. Y bueno, pues eso, yo creo que es un momento muy, muy, muy duro para ser un aficionado del Real Madrid, eso seguro.
3: ¿Es una de las crisis más importantes del Real Madrid?
5: Sí, yo creo que sí, es una crisis bastante más importante que la primera vez que dimitió Florentino, que fue, ¿cuándo fue? 2007, por ahí, ¿no? Por cierto, él estaba insistiendo, repitiendo en su rueda de prensa hoy que había estado como presidente 26 años. No es verdad, porque estuvo durante como 3 o 4 Ramón Calderón, pero bueno. Pero me acuerdo que se fue, ¿no? Y después lo reemplazó Calderón. Uh-huh. Y si no recuerdo mal, en ese momento era que Florentino sentía que había perdido el control de los jugadores, que ya se le iba de las manos todo y decidió dar un paso a un lado. Pero en ese momento el Madrid no estaba tan fatal como está ahora a todo nivel. O sea, como dije hace un momento, no juega nada, no hay esfuerzo, no hay ganas en el campo. Y las peleas, y Mbappé, el fiasco Mbappé, y como, estoy repitiendo, pero podríamos seguir haciendo toda una lista de los fiascos de Real Madrid, entre ellos, o sea, para mí, haber echado a Xavi Alonso, que yo, o sea, apostaría lo que quisiera cualquiera, que en los próximos 10 años Xavi Alonso va a ser uno de los grandes entrenadores de Europa. Y no pudieron aguantar más de 5 meses porque tuvo un enfrentamiento con el cretino de Vinicius, por Dios. O sea, ¿eso qué te dice de la gestión del liderazgo de Florentino?
3: John Carlin, crec que ha quedat claríssim la radiografia, el punt de vista. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al 9C. Gràcies al periodista i escriptor John Carlin. Bona nit.
5: Bona nit, un plaer.
3: I encara afegim en aquesta taula especial avui que estem fent, en aquesta anàlisi, aquesta tertúlia del 9C, saludem a aquesta hora a una persona que sovint també fa de tertúlia d'aquest programa, és col·laborador del 9C, el delegat del diari ABC Catalunya, que és l'Àlex Govern. Àlex, bona nit.
6: Bona nit, com esteu?
3: Com a periodista de l'ABC, imagino que un dels moments de la roda de premsa que més us ha impactat és aquest.
7: Ya. Bueno, pues tú que te metes todos los días con el Madrid, pero no lo crees, pues mire, aquí hay... No me voy a discutir con usted, porque no es usted solo, o sea, que hay más. Bueno, que sí, da igual, yo me voy a dar de baja del ABC, que mi padre me hizo hace 40 o 50 años, y yo... Me costaba, digo, però com honro mejor a mi padre? Jo li honro mejor si me doy de baja.
3: Àlex, com s'ha viscut a la redacció de l'ABC aquest moment?
6: Home, doncs ho podeu imaginar, amb sorpresa i amb certa incredulitat i d'una mica en xoc, no? Perquè, clar, no, ningú s'imaginava, no? Vull dir, quan el moment en què Florentino convoca la roda de premsa, el que s'espera és d'un president és que porti, no sé, solucions o inclús, diguéssim, cortines de fum a l'uso, no?, tradicionals, no?, o anunciar això, un entrenador nou o res, o no sé, o anunciar el canvi, no?, la convocatòria d'eleccions, però no un atac d'aquesta manera i a més tan personalitzada en el mitjà, no? Jo crec que, el que està fent l'ABC, però com molts altres mitjans, no? Perquè sí que és veritat que ho ha personalitzat, no? Ha centrat en el diari, i el que està fent l'ABC és informar, no? I explicar segurament... Bé, jo crec que Florentino ho heu explicat, no? Ho porta molts, molts anys i ha arribat a un punt d'una certa, no, soberbia, incapacitat d'entendre l'exercici d'un càrrec d'aquestes dimensions, acceptant que hi ha premsa, no?, que hi ha mitjans de comunicació, que hi ha llibertat d'expressió i que la gent informa, no? Bé, ha sigut una mica xocant, no? Evidentment, al diari us ho podeu imaginar, no? No ens ho hem de creure, no? Però bé, aquí seguim, no? No, evidentment, no, això no alterarà la manera de treballar dels periodistes d'aquest diari, per suposat.
3: Hi haurà alguna reacció concreta? Ens hem d'esperar alguna cosa les properes hores?
6: No, bueno, ja està penjada, no? Ja s'ha penjat un editorial, no?, explicant una mica la posició del diari, explicant bàsicament això, no?, que la roda de premsa, si hi havia la confirmació, si hi havia, no?, la sospita, no?, o la constatació de que el Madrid està immers en una crisi esportiva, això és obvi, no?, després de 2 anys sense títols, i en una crisi institucional molt greu, la roda de premsa d'aquesta tarda és la constatació de que això és així, no?, i després un posicionament clar en defensa, evidentment, de l'exercici del periodisme i de la informació lliure i sense pressions, cosa que és obvi que el senyor Florentino no entén, no?
3: El que heu publicat immediatament, podríem dir, no?, des de l'ABC, després de la roda de premsa de Florentino Pérez, ho resumiu així: com Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC.
6: Sí, és correcte, sí.
3: Acabo, Àlex, preguntant-te per quina és la relació del diari amb Florentino Pérez dels últims anys.
6: Doncs és el que us deia. És obvi que un gran diari de Madrid, com és el diari ABC, i el club han tingut bones relacions i males relacions. En els últims anys no ha sigut especialment bona. Precisament per això, perquè el seu exercici de la presidència, el president, no, el Florentino no entén, no, la crítica, i no tant la crítica, perquè jo no crec que el diari hagi tingut una posició especialment crítica contra, contra Florentino, ni molt menys, bueno, ni molt menys ni el contrari, és a dir, s'ha informat i quan hi ha problemes s'expliquen, no? I en els últims anys sí que és veritat que el Florentino, doncs, això ja forma part una mica de la, dels més enllà de la informació pura i dura, no? En el seu moment Florentino ja va tenir un greu enfrontament amb Òscar Campillo, que va ser director de marca, va aconseguir pràcticament la seva renúncia, després Òscar Campillo va dirigir aquest projecte que es diu Relevo, que és un projecte periodísticament molt interessant, de fer periodisme esportiu des de la web, sense suport paper, amb un estil diferent, i tampoc va agradar a Florentino perquè ho van interpretar com un atac, que no se'l tractava prou bé. Això ho ha, diguéssim, ho ha projectat a Vocento, que és l'empresa editora del diari, i el diari mateix. Bé, relacions complicades, però, bueno, diguéssim, t'ho explica la vegada en la seva editorial, no? No, un diari gran està sotmès a pressions de molts tipus, i tampoc, diguéssim, que a veces seguirà Florentino. Jo crec que, vaja, està escrivint una mica un final bastant, bastant trist, uh-huh. perquè ha sigut un... Jo crec que no, en els 25 anys o 20 escaig de presidència, un president molt important pel Madrid, evidentment, a l'altura de Santiago Bernabéu, no a l'altura de Santiago Bernabéu, però immediatament després, amb grans èxits, etc. Però està escrivint un final bastant trist.
3: Àlex, sabeu si ja s'ha donat de baixa?
6: No, no ho sabem, però sí, mira, en el seu moment també Federico Jiménez dos Santos des de la COPE també, en aquell cas per les informacions d'ABC, no seguint, diguéssim, la teoria de la conspiració de l'atemptat de l'11M, també va engegar una campanya que donant-se de baixa i animant els subscriptors a fer-ho. Bé, suposo que el diari podrà seguir amb una subscripció menys.
1: No, no sí. És Àlex. Quants culers s'estan donant d'alta?
6: Ah, això... Faltarà veure. No crec que tingui un impacte directe, però bé, en qualsevol cas, pel diari, bé, és allò, gajes de l'oficio que es diu.
3: Àlex Govern, moltes gràcies per atendre'ns al nou cel delegat del diari ABC a Catalunya i també col·laborador d'aquest programa. Gràcies i bona nit.
6: Bona nit.
3: Mira, tenim 2 minuts, 30 segons per cada un.
0: Aquí, ostres, aquí ens ho fas molt
3: difícil. Sí, tot és ben difícil. La vida és difícil. Hem començat amb un titular i acabarem també amb un resum.
0: Intentarem ser obedients.
3: Vinga, va, Magda.
0: Som-hi. No, clar, comentàvem, abans que marxés l'Aleix Pariser, dèiem que al final no deixa de ser una persona, no? Ho hem comentat al llarg de tota la tertúlia, amb poder i amb molta influència, no només a nivell del club, sinó a nivell econòmic, a nivell polític, no? Perquè al final no oblidem també el recorregut polític que va tenir primer Florentino abans de ser president del Real Madrid. I a mi el que em fa dubtar és que més enllà del que passaran aquestes properes 24-48 hores, que hi haurà evidentment molt sarau també a nivell periodístic, si això després, d'aquí una setmana, haurà estat, malgrat tot, haurà quedat en un no-res, i aquestes pressions i aquesta capacitat d'influir també en els mitjans, alguns d'ells hauran de reconduir la seva posició. És a dir, el que veurem ara serà diferent del que acabarem veient en plena campanya d'aquestes eleccions a Madrid.
3: Ultrabreu.
8: Bàsicament, doncs, que et sorprèn que la figura Florentino Pérez, que repeteixo, des del barcelonisme i des de la distància sempre havia considerat un líder molt potent per la seva parròquia, avui s'ha tirat un tret al peu.
3: Cugat.
2: Pares de Catalunya, feu com Eduardo Pérez i subscriviu, sisplau, els vostres fills allà on cregueu, que ja et donarem de baixa després.
3: Timba.
4: Bueno, Florentino ha sortit amb molta força, jo crec que molt dolgut per com li està tractant la premsa, per los corrillos que hay, no?, que diuen que està malalt. El que passa és que es podia haver estalviat molta part d'aquesta roda de premsa en què ha deixat una mica per terra tot el seu llegat.
3: I Joan?
1: Molt ràpidament, Donald Trump, Florentino, Milei, gent molt poderosa que quan tenen projecció pública ens demostren qui som. Comencem a plantejar-nos qui tenim a les altres esferes.
3: Doncs ho hem de deixar aquí, tanquem la tertúlia del 9C monogràfica després d'aquesta roda de premsa de Florentino Pérez. Gràcies Magda, Cugat, Roger, Ima i Joan. Fins la propera. Bona nit.
4: Gràcies.
0: Bona nit.
9: No ho sé, amb Mireia Garolera.
10: En aquell moment vaig veure la meva vida passar I havia de viure més.
11: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
12: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
13: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
12: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
13: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
15: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
16: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
17: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muñiz.
18: Hola!
19: Quina vaca més bonica, no?
17: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
20: Com és que no vas tornar mai?
21: Havia passat massa temps.
20: Mai és massa temps.
17: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
22: Que t'està buscant la policia!
23: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
24: Però confia en mi.
17: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.
25: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
10: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
11: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
26: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
27: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
28: Necesito vacas.
27: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
15: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
29: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
30: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
31: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
29: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
30: Nil Moliner.
29: Joan Dausà.
30: Mamaduixa.
29: Maria Jaume.
30: Max Navarro.
29: Siderland.
30: Banda Neon.
29: I Naina.
31: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
30: El 12 de maig.
31: I des del Teatre Victòria.
30: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
32: Amb el patrocini de Santander Es Music.
33: D.O. Catalunya.
32: Frit Ràbic.
33: L'Illa Diagonal.
32: Som Connexió.
33: I Veòlia.
32: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
33: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: No ho sé. Amb Mireia Garolera.
3: Les 10, actualitzem l'informació. Torra, Tormos, bona nit. Bona nit. Què és el més destacat a aquesta hora?
0: Que el Barça estudia accions legals contra Florentino Pérez després de la roda de premsa d'aquesta tarda. El president del Real Madrid ha acusat el Barça de comprar àrbitres. Asseguren des del Club Blaugrana, a través d'un comunicat, que el departament legal està valorant quines passes a seguir i que informarà quan consideri oportú de les decisions que es prenguin.
3: Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
1: Hola, bona nit de nou.
3: A veure, com organitzareu aquest Tu diràs tan atapeït d'avui?
1: Bé, mira, de moment parlarem segur amb Rubén Cañizares, el periodista que ha tingut un debat dialèctic amb Florentino Pérez. Florentino Pérez l'ha acusat al seu diari ABC i s'han tingut com una picabaralla allà a la roda de premsa. Trucarem Ramon Calderón, l'expresident del Real Madrid. Tenim consell del Tu diràs avui especial amb Santi Nolla i Antoni Bassas. Després venen Màrius Carol, Ernest Fol, Lluís Carrasco, Joan Maria Pou, el sumarem a la tertúlia. Farem un resum del més destacat d'aquesta roda de premsa de més d'una hora de Florentino Pérez. Avui pràcticament serà un monogràfic. És cert que trucarem un moment la Marta Ramon perquè el Barça juga demà al camp de l'Alavés.
3: És veritat, és veritat.
1: I hem de sentir Flick aconsellant la Minya Mal amb tota la polèmica que hi ha hagut perquè va onejar una bandera de Palestina, i alguna coseta farem, i també la prèvia de l'Espanyol, que demà juga la vida. L'Espanyol Atlètic de Bilbao, també sentirem Manolo González, però avui pràcticament serà un monogràfic del que hem viscut aquest vespre, que és la roda de premsa esperpèntica de Florentino Pérez.
3: Doncs us anem seguint. Fins ara, Aleix.
1: Vinga, gràcies, fins ara.
3: Protecció Civil dona per tancada l'alerta del Pla Inuncat després de les tempestes d'aquesta tarda.
0: El telèfon d'emergència 112 ha rebut 250 trucades relacionades amb més d'un centenar d'incidents. Cap de destacat, la majoria de trucades han estat per problemes al Vallès Oriental, al Barcelonès, al Vallès Occidental i al Maresme. En els últims minuts, això sí, Protecció Civil avisa que el riu Ter, al seu pas per Sant Joan de les Abadesses, el Ripollès, supera el llindar d'alerta per les pluges de les últimes hores.
3: El temps, Martí Oliveres, bona nit de nou.
2: Bona nit.
3: Quina és la situació a aquesta hora?
2: Doncs mira, continua plovent precisament en aquesta comarca, el Ripollès, tot i que està baixant ja la intensitat de les precipitacions, per tant, una situació més tranquil·la, les tempestes s'han desfet, ara queden les escorrialles, podríem dir. No ha de ploure de valent aquesta nit, ni tampoc demà, de fet s'acaba ja aquest episodi de tempestes. Serà un dimecres amb clarianes al matí, més núvols a la tarda, encara pot ploure a les comarques gironines, i això continuarem en moviment la resta de la setmana, però creiem que aquestes tempestes tan fortes ja no repetiran.
3: Gràcies, Martí, ho anirem seguint. Bona nit.
2: Fins ara, bona nit.
3: I aquesta nit s'han lliurat els premis RAC 105 i els grans triomfadors han estat Nil Moliner, Figaflaues i La Fúmiga. Moliner s'ha endut dos guardons, el de millor artista i el de millor cançó per Tu Cuerpo en Braille. Anem cap al Teatre Victòria de Barcelona. Bàrbara Padilla.
4: Nil Moliner ha estat el gran nom de la nit amb aquests dos premis. Figaflaues, de la seva banda, s'han endut el premi al millor videoclip per a La Fresca. I La Fúmiga, el premi al millor directe. A la gala també s'ha lliurat a Buos el premi honorífic pels seus 20 anys de carrera. Altres premiats de la nit han estat Svetlana, que s'han portat el de millor EP, Ginestar, com la cançó més radiada a RAC 105 pel tema Tot el que ens queda, Max Navarro, millor artista revelació, segons les votacions del públic, i Rosalia, millor àlbum per Lux. La gala, presentada per Ernest Codina i Marc Puga, ha comptat amb les actuacions musicals del mateix Nil Moliner, Joan Dausà i Mamaduixa, també de Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon i Naina.
3: Moltes gràcies, Bàrbara, des del Teatre Victòria de Barcelona. Bona nit.
5: RAC 1. El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
6: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
7: Tot allò que t'agrada,
5: molt més fàcil de trobar.
8: El que encara no has escoltat
18: i segur que t'agradarà.
7: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
19: Per triar i remenar.
21: Amb tot el contingut dels programes.
22: I també els podcasts originals de RAC 1.
23: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
24: I som tots.
34: Més fàcil.
35: Més directe.
36: Més intuïtiu.
5: Més RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
37: Recupereu els gols dels partits del Barça cantats per Joan Maria Pou.
38: A veure què fa Rashford, va cap a la pilota. El xut! Gol! Gol! Gol!
37: a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
8: Molt bon esperó per Ferran, l'has de fer, la rematada. Gol!
37: Torneu a vibrar amb només un clic.
8: Final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga al Camp Nou a la cara del Madrid.
37: A l'app i al web de RAC1, fot-li pou.
10: RAC1.
37: Tots som un milió.
10: RAC1.
37: Tots som un.
9: No ho sé, amb Mireia Garolera.
3: Passen 6 minuts de les 10. Ja tenim per aquí l'Anna Ponsí, que ens farà el sumari obert. Descansem una estona de l'anàlisi de la roda de premsa de Florentino Pérez i anem amb l'Anna Ponsí.

0: Han passat molts dies i molts dimarts sense programa pel futbol, però finalment avui al 9C podem tornar a saludar la periodista Anna Ponsí. Anna, bona nit.
1: Hola, molt bona nit a tots.
0: Avui recuperarem el sumari obert, aquesta secció en què ens expliques un cas no resolt. I avui ens portes la història, podríem dir, d'una desesperació.
1: D'una desesperació i també d'una desaparició, la de Romain Lanuzel, que doncs, és un jove estudiant francès que se'n va perdre el rastre a Barcelona fa ja 19 anys.
0: Qui és? Com ho has dit? Romain Lanuzel? I què li va passar?
1: Doncs mira, en Romain és un estudiant francès nascut a la Bretanya francesa. Ell tenia dos germans bessons. Amb 20 anys va venir a Barcelona amb una beca per fer l'Erasmus de Filologia Anglesa a la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. Va arribar a Catalunya el 4 de setembre del 2007. Vivia en un pis d'estudiants al barri de Sants de Barcelona i el novembre d'aquell any, del 2007, ell decideix traslladar-se a Sabadell per estar més a prop, doncs, de la universitat. Diguéssim que volia guanyar allò almenys mitja hora o fins i tot tres quarts d'hora de trajecte, no? Per no haver-ho de fer amb els ferrocarrils i així estar molt més a prop de la universitat. El cas és que aquell dilluns d'aquella setmana, perquè això va passar el novembre del 2007...
0: Quan portava, doncs, per tant, dos mesos, eh?
1: Exacte. Ell passa la nit a Sabadell, se'n va a la universitat a fer un examen i en acabar, doncs, en principi estava previst que anés al seu pis antic, a Sants, a Barcelona, a recollir algunes de les seves pertinences. Per exemple, un monitor d'ordinador, una mica de roba que encara hi tenia i una raqueta de badminton. El problema és que no va arribar. Allò, aquell dia, era el 13 de novembre, concretament un dimarts, ell desapareix sense deixar rastre, com si la Terra se l'hagués empassat, després us ho explicarem. La seva mare, la Mireille Lanuzel, s'havia escrit un correu amb el seu fill un dia abans. El dijous, la mare comença a preocupar-se perquè no sabia res des del seu fill des del dia que es van escriure el correu, que era el dilluns. Va pensar que potser havia tingut algun problema de connexió amb internet, però sí que és veritat que va trucar a la mare d'un amic d'en Romain, concretament en Renaud, que diguéssim que havia anat amb ell d'Erasmus, però que en aquell moment no vivien junts. Justament no vivien junts perquè van pensar que era interessant que per aprendre espanyol, català, doncs no estiguessin tot el dia junts parlant
0: com el grup bombolla
1: amb francès,
0: no? I tancar-te, sí, sí.
1: Exacte. Llavors el Renaud sí que l'havia trobat a faltar aquells dies i havia anat a buscar hospitals, a diferents llocs, a la universitat. Però què va passar? Que mentre els amics de Sabadell, del pis de Sabadell, pensaven que estava a Barcelona, els de Barcelona pensaven que estava a Sabadell. Tampoc el 2007, no? Les comunicacions...
0: És el que anava a dir, els mòbils, exacte. I això, estàvem en un altre moment.
1: Sí, sí, sí, funcionava, hi havia mòbils, però no era aquesta facilitat que tens ara d'escriure't, no? Llavors, el cas és que com que l'amic Renaud no se'n surt, decideix finalment fer una publicació a Facebook durant aquell cap de setmana. Recordem que ell desapareix el dimarts i aquell cap de setmana ell fa una publicació a Facebook alertant això sobre la desaparició del seu amic Romain i és aleshores quan la mare del noi ho veu.
2: Donc, voyant...
3: Així que en veure que Renaud havia publicat aquest avís al fòrum, vaig comprendre que estava passant una cosa greu. Així que vaig anar amb el pare de Romain quatre dies després a Barcelona per notificar la desaparició, intentar entendre el que havia passat, perquè mai havia perdut el contacte amb en Romain. Però com que s'estava traslladant, vaig pensar que tenia problemes amb el seu ordinador, que no havia tingut temps, que tenia deures... Així que vaig esperar, perquè de vegades passaven dos o tres dies sense comunicar-nos.
0: Per tant, la mare se li engeguen totes les alarmes i decideix viatjar a Barcelona a buscar el seu fill.
1: Exacte, tant la mare com el pare agafen el cotxe i decideixen des de això, la Bretanya francesa, que són més de 1.000 quilòmetres, acostar-se fins a Barcelona i, de fet, surten tan ràpid com sospiten que alguna cosa greu estava passant.
2: No som partits. De lundi soir.
3: Vam sortir dilluns a la nit, vam conduir durant tota la nit i, mentrestant, vaig demanar a un amic que es posés en contacte amb l'ambaixada francesa per poder tenir un contacte directe a Barcelona quan arribéssim. I així va ser. Quan vam arribar a Sabadell, vam reunir-nos amb en Renaud, un amic seu que coneixia una mica Barcelona, ja que feia dos mesos que hi era. I de seguida vam rebre una trucada del consolat francès demanant-nos que ens presentéssim immediatament al consolat.
2: Du consulat France. Enfin,
3: aquella mateixa nit van veure diversos membres dels Mossos i van presentar la denúncia amb el Servei de Relacions Internacionals a l'Autònoma de Barcelona. Vam actuar amb la màxima rapidesa possible, ja que era més que necessari. Van prendre la nostra declaració molt seriosament. No hi va haver cap problema en aquest sentit.
2: Hi ha hagut cap problema a aquest nivell.
0: Per tant, els pares, en aquest moment, quan hi ha la denúncia, pensen que hi ha un motiu, no?, de la desaparició darrere?
1: La veritat és que ells no ho entenen. O sigui, a la mare se li fa inexplicable que el seu fill no hagi donat senyals de vida des del dimarts, que no l'hagi tornat a escriure, que no l'hagi trucat. Aquest amic Renaud li passa exactament el mateix i un cop transcendeix que el Roman ha desaparegut, ningú s'explica exactament quin motiu podia tenir. Perquè d'entrada el que explica la mare és que hi havia plans de futur.
3: El vaig veure al setembre, quan se'n va anar a Barcelona. Li vaig preguntar si volia que el visités al novembre i ella em va dir, no cal, tornaré aviat. Tot i això, volia que l'anés a veure al març del 2008, perquè llavors no tornaria fins al juny, com que veia que tot anava bé pels correus electrònics que intercanviàvem i per les converses telefòniques que vam mantenir. Tot anava bé. No tenia cap motiu per preocupar-me. Tot i això, sóc una persona que, quan hi ha un problema, ho detecta. Però en aquest cas, no vaig detectar res en absolut. No era propi de Roman no donar senyals de vida, no el reconeixia. Sobretot perquè ja havia comprat el bitllet d'avió per tornar a finals de desembre i celebrar el seu aniversari, els seus 20 anys. Ho havia dit als seus amics.
0: Clar, cap indici feia pensar que volgudament havia volgut desaparèixer d'alguna manera. Recordem la data, ara ho deien, no? 19 anys, per tant, estava a punt de fer-ne 20. És a dir, plena joventut i amb ganes, això, de descobrir una ciutat nova, Barcelona. Repassem, Anna, si et sembla, les últimes hores abans de podríem dir-ne, fer-se fonedís.
1: El seu amic va anar a la comissaria de Sabadell, després els seus pares amplien la denúncia de desaparició. Els Mossos obren una investigació per intentar esbrinar què li podria haver passat a aquell jove estudiant d'Erasmus, i al cap d'un mes el cas passa, diguéssim, a mans del grup de persones de la comissaria de Granollers per si es pot tractar d'un homicidi, perquè en aquell moment està tot obert, és a dir, pot haver desaparegut voluntàriament, la família no ho veu. Pot tractar-se d'un homicidi? Obren investigació. Pot tractar-se d'un suïcidi? Han d'esbrinar, han de revisar el seu ordinador, parlar amb les seves coneixences, és a dir, han de veure si hi havia algun indici. Pot haver estat un accident? És una altra de les hipòtesis que contemplen. Aleshores, aquesta investigació, que s'allargarà durant 8 mesos, serà molt intensa i comença amb la petició dels repetidors, de les tarificacions telefòniques del mòbil d'en Roman. La policia, els Mossos, també fan dues entrades i escorcolls, tant als pisos de Sants, a Barcelona, com al de Sabadell, on ell estava a punt d'anar a viure, i interroguen les seves companyes de pis, també els professors de la universitat, amplien la denúncia amb aquesta interrogatori que fan els pares del Roman perquè vagin dient a veure si veuen alguna cosa estranya. I fins i tot van mirar els seus comptes per si havia fet algun tipus de despesa, si algú li havia pogut robar diners, si havia estat víctima d'algun tipus d'estafa, és a dir, qualsevol pista que pogués portar fins a aquest jove estudiant. I la reconstrucció dels fets a partir d'aquestes declaracions, a partir de les tarificacions del mòbil d'aquest noi i tot plegat, van així. El dilluns 12 de novembre del 2007, en Roman va enviar un correu, com dèiem, a la seva mare, la Mireille, per dir-li que tot anava bé. L'endemà, 3 minuts abans de les 7 de la tarda, ell va fer una trucada des del seu telèfon a la seva antiga companya de pis de Sants per dir-li que a 8:45 del vespre passaria a recollir les coses que li quedaven en el pis de Barcelona. La trucada, i per això sabem l'hora, va quedar inscrita al repetidor de l'estació de metro de Provença, al carrer Balmes, mig de Barcelona, mig de l'Eixample, tot ple de gent, i a partir d'aquí, res, és a dir, es perd el seu rastre en aquest punt. El cas és que en Roman no va passar a recollir les coses al pis de Sants, tal com havia dit en aquella trucada, i el dimecres, dia 14, ja no es va presentar a la classe, a la universitat, ni tampoc hi va anar el dia següent.
3: Roman va trucar als seus companys de pis, amb els quals havia quedat a 8:45 del vespre, per dir-los que arribaria una mica tard, però que hi aniria. Ella anava a recollir el seu ordinador per traslladar-se. Era l'únic que li quedava per traslladar-se de Barcelona a Sabadell. I elles el van esperar, però mai no va arribar.
0: Cap indici, Anna.
1: Cap indici, perquè a més també investiguen si era un bon estudiant, estava aprenent xinès perquè volia fer comerç internacional. El dia que va desaparèixer havia fet un examen d'història sobre els Estats Units. Un temps després un grafòleg va analitzar la lletra, no va detectar res estrany en el seu comportament, en la lletra, no que sé, una lletra tremolosa, qualsevol indici, res que fes preveure que estigués nerviós, que li pogués passar alguna cosa estranya hores abans de la seva desaparició. I el cas és que els Mossos també van investigar si tenia alguna relació conflictiva amb algú, si tenia alguna relació amorosa que hagués acabat malament, és a dir, qualsevol indici i el cas és que no van trobar res de res. Només van veure, i això ho expliquen a nivell d'anècdota, doncs que li agradava jugar a seduir quan anaven al transport públic, que feia servir un barret que ell solia portar sempre, doncs una mica per fer un joc simpàtic, però no van veure que això fos indici absolutament de res. Els Mossos van col·laborar també amb el Ministeri de l'Interior francès, amb la Policia Nacional francesa, amb la Gendarmerie, la Policia Catalana, fins i tot alguns dels seus investigadors van viatjar a la Bretanya per parlar amb els pares, per buscar més pistes, però res, un cop més, es van trobar amb un silenci absolut en el sentit de que no van descobrir res rellevant. I un dels problemes amb els quals es va trobar la família d'en Román quan va arribar a Barcelona, aquell dilluns a la nit, quan ja feia gairebé una setmana, és que les imatges de les càmeres de la zona, és a dir, aquelles imatges havien estat esborrades, havien estat eliminades per una qüestió de temps. És a dir, malauradament van arribar massa tard.
2: Notre tort...
3: Però el nostre error en la investigació, cosa que no ens va ajudar, va ser que les càmeres només funcionen durant 4 dies a la ciutat de Barcelona, amb un enregistrament cada 4 dies. Diumenge ja no hi havia rastre del que havia passat dimarts, i això és el que ens ha dificultat la tasca.
2: Malheureusement, ça nous a pas aidé pour l'enquête.
0: Ara que comentes això dels 4 dies, això ha canviat o segueix sent així, que les càmeres que hi ha als carrers...
1: Això, en principi, ha canviat. És a dir, ara realment duren...
0: Es guarda molt
1: sí,
0: més.
1: Sí, no? Es dura com a mínim 3 mesos, pel que fa, per exemple, a les tarificacions telefòniques, el registre de les companyies... És a dir, la llei canvia i fa que sigui com, no més fàcil, però com a mínim...
0: Hi ha més marge.
1: Hi hagi temps de registrar. I crec recordar que el que són càmeres, això, amb interès públic, no?, que poden estar en locals, al carrer, si no recordo malament, com a mínim un mes s'han de conservar, entitats bancàries, etc.
0: No ho dic perquè és això ara amb la perspectiva que tenim ara, són realment pocs dies, i a més en un cas com el que estem veient d'una desaparició que, clar, entre que te n'adones, que tal, que ho revises, és que de seguida passa...
1: No s'acaba d'entendre molt bé perquè la durada era tan curta, si és que hi havia algun problema tècnic, alguna història, perquè realment és un temps molt curt.
0: Sí. En aquest punt, què fan els Mossos veient que no troben cap pista?
1: La mare el que explica és que els Mossos agafen l'ordinador i revisen exactament si ha fet alguna, no sé, recerca d'algú alguna cosa, si s'ha interessat per anar a algun lloc, és a dir, a vegades l'ordinador, no?, i les recerques que tu puguis fer a internet donen pistes. Llavors, bàsicament fan això, intenten saber si li pot haver passat alguna cosa que l'hagi portat a desaparèixer.
2: Si és que ells han fet...
3: Això és el que van fer. Es van emportar el meu ordinador i el de Román i van buscar a tots els nivells les comunicacions amb els seus amics i tots els números de telèfon als quals ell i jo havíem trucat. I al cap d'un mes i mig ens van dir que no havia fugit, que això estava clar. Tampoc no era un suïcidi perquè era un jove que se sentia molt bé amb ell mateix, segons el que havien analitzat. I llavors van començar a estudiar la pitjor hipòtesi i ens van dir que calia investigar què podia haver passat en aquell moment a l'entorn on es trobava en Román.
2: À ce moment-là, avait pu se passer dans l'environnement où était Romain.
0: Comencen a descartar les opcions. Per cert, no han dit en cap moment que és lògic que no sigui així, perquè si fos un segrest, de seguida es posen en contacte amb algú perquè...
1: Sí, hi hauria una petició de rescat, qualsevol conflicte d'aquest tipus, d'això, d'un segrest, doncs és evident. No, en aquest moment la policia... estava perduda, no sabia exactament si anàvem fent gestions, però realment res sortia potser com s'esperava. No hi havia conflictes, ell no tenia problemes, no hi havia opcions de que això s'hagués volgut treure la vida. Per tant, quines opcions quedaven sobre la taula? Poques.
0: Poques i que potser apunten a un accident, potser. Però un accident com? Clar, si hagués atropellat un camió, òbviament estaríem en un hospital. És que... Per tant, on anem a parar, Anna?
1: Doncs és una incògnita. El cas és que la família penja cartells per tota la ciutat, la universitat, potser algú a aquella època encara se'n recorda, no?, perquè la fotografia d'aquest noi té uns ulls blaus molt, molt cridaners i era un noi molt jove, i el fet de que fos un Erasmus, no?, hi ha molts estudiants d'Erasmus que passen cada any per les universitats catalanes, i això cridava molt l'atenció, i em consta també que els investigadors que hi van abocar moltes hores, doncs és d'aquells casos que és com una espina clavada, no?, el fet de no poder donar una resposta a la família i saber exactament què va passar. El cas és que ells pengen cartells, van als mitjans de comunicació, se'n fan ressò i fins i tot van més enllà. A França contracten un detectiu privat per intentar, no sé, buscar més dades i estirar més fils, i van més enllà i tot perquè el que fan és agafar una mèdium, una persona, no sé, que es mou més per qüestions espirituals, per veure si pot fer una lectura que vagi més enllà del que podria haver passat, no? I aquesta dona, i és molt curiós, situa a Roman sota terra i, més o menys, pel lloc on va desaparèixer, per el lloc on hi ha l'última connexió del telèfon i aquest rastre, doncs poden situar que podria ser en un parc proper al carrer Provença, que a més estava en obres.
2: Bon, mais non, on y croit, on y croit pas.
3: Ens va dir que hauria estat enterrat en un parc que estava en obres. Així que arran d'això vaig trucar a la policia, que em va escoltar per la meva gran sorpresa. I efectivament ho van consultar a l'Ajuntament de Barcelona i hi havia obres en aquell parc quan Roman va desaparèixer. Des de llavors tot està cobert, hi ha un aparcament. Van acceptar rastrejar el parc amb sondes, però per desgràcia les sondes no baixen més enllà de 4 metres. Tot i això, segons sembla, hi havia un forat enorme quan van excavar per refer les obres en aquest parc.
0: És molt impactant, si anem a parar aquí, perquè és una hipòtesi de... Ens hem d'imaginar que hi ha unes obres, no? Forats profuns, o un forat molt profund, i que potser eventualment ell cau allà, però el que no em lliga és perquè ningú no el veu, si cau i de l'impacte morís.
1: Estem parlant del mes de novembre, estem parlant que l'última hora que hi ha la connexió és molt tard, no? És a dir, a l'hivern, a partir de les 5 de la tarda ja és fosc, i recordem que l'última trucada és 3 minuts abans de les 7 de la tarda, per tant, diguéssim que ja és negra nit. Si accidentalment hagués caigut doncs, en un d'aquests forats a aquella hora, és possible que ja no hi hagués ningú treballant, cap operari.
0: D'acord amb
1: i
0: això.
1: I hagués anat a parar en un espai on no hi havia accés de ningú, és a dir, quan es fan aparcaments soterranis, de pensar que són obres d'enginyeria molt grans, que es fan uns grans forats, no? Uns grans avencs, en els quals de vegades les persones que hi treballen no arriben a baixar tan avall, no? Perquè després ve la típica cuba amb el formigó, no? I en plena aquell forat...
0: Clar, no revisen fins al final de tot d'aquests sots i aquests forats si hi ha alguna cosa.
1: És una hipòtesi, perquè realment a dia d'avui no en sabem res. El cas és que és una de les que es van contemplar també per part dels investigadors, però no es va poder anar més enllà perquè, és a dir, no es va fer cap excavació extra per veure si es podien trobar les restes allà. Tampoc se sap del cert si ell va caure allà, no hi ha cap imatge, no hi ha res que tu puguis dir, és que 2 minuts abans estava passant per allà i després ja no se'l torna a veure, que això a vegades ha passat, no? Això, hi ha algun cas d'un desaparegut, per exemple, que hi havia la hipòtesi que s'hagués ficat a dins d'un contenidor, doncs això, en estat etílic o en una situació estranya, o... i llavors aquest contenidor amb aquesta persona a dins hagués anat a una planta de reciclatge i allà desapareix. I com la trobes, no? Amb el món de d'escombraries que hi ha. Doncs en aquest cas, vindria a ser, si fos aquesta la realitat, una cosa semblant, no? Que una sèrie de circumstàncies van acabar generant aquesta situació tan, tan surrealista, en el fons. El cas és que allà no hi ha una excavació extraordinària, no se sap del cert si va caure, però clar, tot això, pensar que les restes poden ser allà, és molt dur per la família, no? Sobretot perquè els pares han remogut cel i terra des de fa ja quasi 20 anys i davant de qualsevol pista han anat on fos. De fet, un dia els va arribar una informació que el seu fill podia ser a Nova Caledònia perquè havien vist algú que es podia semblar a ell i la mare va viatjar des de França fins a aquell conjunt d'illes que estan situades a més de 17.000 quilòmetres de la Bretanya francesa. S'hi va estar 15 dies... però aquell jove, al final, doncs no era el seu fill i els policies, doncs, no li podien dir res més, no? Al final, si no és la realitat, doncs tampoc pots enganyar aquella persona. La policia em consta que també va buscar per la Costa Brava, va estar a la zona dels aiguamolls de l'aeroport del Prat, tota aquella extensió tan gran, i no van trobar res, però el problema és que no és que no trobessin en Roman, és que tampoc van trobar cap indici que et senyalés que podia estar allà. Perquè si trobes, a vegades, quan busques algú exacte, un tros de roba, a vegades amb excursionistes un cotxe aparcat o no sé on, com a mínim tens l'opció de dir és que segur que està per aquí, o s'ha mogut per aquí, o ha passat per aquí, però és que ni això.
0: La família, per tant, ho ha intentat tot i continua, entenc que amb la seva investigació pròpia.
1: Sí, una mica pel seu compte. Al final la investigació de la policia va arribar a un límit i ja no va poder continuar i és un cas

0: veritat. Però si et sembla, t'explico qui és aquesta persona, de qui estem parlant, concretament de l'Òscar Vicente Castro Cedeño. És un poeta i fotògraf equatorià que el 2014 va ser condemnat a 16 anys de presó per haver drogat, violat i matat Crispin Scott. Era un jove nord-americà de 21 anys, estudiant també. Primer va semblar una sobredosi després d'una nit de festa, però després es va descobrir que aquest Òscar Vicente Castro l'havia matat. Quan els Mossos van detenir Castro Cedeño per la mort de l'estudiant americà, van escorcollar el seu pis de Barcelona i van trobar almenys 90 fotografies de nois. La majoria han estat d'inconsciència, despullats, en postures sexuals. I la mare del Román va demanar, sisplau, gairebé va suplicar que li ensenyessin algunes d'aquestes fotografies en l'àlbum que la policia va trobar, i ella creu que va identificar el rostre del seu fill en una de les imatges.
1: Moi, c'est 99%. Vous pouvez jamais dire 100%.
2: Jo diria que era ell el 99%. Mai no es pot dir un 100%. A més, no vam veure la foto completa, només una part. No ens ho van voler ensenyar tot perquè, pel que sembla, era espantós. La foto era horrible de veure. A la vida no es pot assegurar res al 100%. A més, no tenim proves que estigués fent fotos el 2007. Feia fotos de totes les seves víctimes? Perquè en Román compleix tots els requisits quant a la manera d'actuar d'aquest equatorià.
1: La façon, la manière de procéder de cet equatorià.
3: Dius que la policia això no ho compra, eh?
0: La policia no li dona credibilitat a aquesta hipòtesi de que Román fos víctima d'aquest fotògraf equatorià. Més aviat es decanten per un amor accidental, però no saben dir on pot estar el cos d'en Román ni què li va passar. I el cas és que la família no pararà, i des de fa un temps el cas està en mans d'un organisme francès que es diu Pôle National, i és una unitat judicial dedicada a casos criminals sense resoldre. És un servei francès creat en Anterre el 2022 i està format per jutges d'instrucció dedicats únicament a investigar casos no resolts i que depèn del Ministeri de Justícia, i la família, la Mireille sobretot, té moltes esperances. Ells, de fet, no ho tenen claríssim, no el deixaran de buscar mai, i de fet ens agraeix i agraeix als oients que han seguit aquesta història avui aquest vespre que d'alguna manera, si tenen alguna dada, qualsevol cosa, per petita que sigui, la facin arribar.
1: Un être humain ne disparaît pas ainsi du jour au lendemain.
2: Un ésser humà no desapareix així de la nit al dia sense cap motiu, i per tant pot ajudar-nos a avançar en la investigació. L'objectiu és trobar el nostre fill, que fa 18 anys que està desaparegut. 18 anys és molt temps, i alhora és poc, perquè hem treballat molt a la recerca i per nosaltres és important obtenir una resposta. Perdre un fill no és lògic, sobretot d'aquesta manera, plantejant-nos des de fa 18 anys sempre les mateixes preguntes, els mateixos interrogants i sense cap resposta. Agraeixo enormement a les persones que puguin trucar a la ràdio amb proves sobre la desaparició d'en Román.
1: Avec des éléments probants concernant la disparition de Román.
3: És realment un cas colpidor, impactant, però si la ràdio serveix, com no, òbviament, hem d'anar explicant casos d'aquest tipus, perquè vés a saber. Ja fa temps això que els pares del Román Lanuzel estan convençuts que el seu fill no és viu, però no, ara ho escoltàvem, no deixaran de buscar-lo. La seva cara continua en els cartells de desapareguts i de la Interpol, que el descriu com un noi de 1,87 metres d'altura, de cabells de color castany i ulls blaus, que parla francès, anglès i espanyol, i com sempre posarem doncs la seva foto al web de RAC1. Anna Ponsí, moltes gràcies un dia més, i ens tornem a veure d'aquí uns dies amb un nou sumari obert.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
3: Bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 12 de maig del 2026. El dia en què Florentino Pérez ha convocat eleccions anticipades a la presidència del Reial Madrid en una compareixença esperpèntica, surrealista i que ha tingut moments realment patètics, ridículs i de vergonya aliena. Una roda de premsa convocada d'urgència que havia generat molta expectació i que no ha decebut gens ni mica perquè ha estat totalment inesperat com s'ha anat desenvolupant tot. Amb un Florentino autoritari, desafiant, arrogant, però també caòtic, desnortat, perdent els papers, literalment, mirant el mòbil per llegir WhatsApp i veure articles periodístics que després ha criticat, tocant el micròfon cada dos per tres, apartant-lo de la seva boca, cosa que feia que no se sentís bé.

0: obrint i tancant una carpeta plena de papers, alguns estaven escrits a mà per buscar dades que no trobava. Semblava realment un gag del Polònia o del Guinyol. De veritat, que l'actual president del Real Madrid, per mi avui, s'ha immolat públicament. Ha estat un suïcidi periodístic. Per moments m'ha recordat a Donald Trump i per moments a Joe Biden. A Trump, per aquest to altiu, dictatorial, creient-se per sobre del bé i del mal, fent zero autocrítica i explicant una realitat paral·lela que només veu ell. I després a Biden, quan perdia els papers, quan repetia les coses 5 o 6 vegades. He vist un home gran, ell ha repetit que no està malalt, que està molt bé de salut, me n'alegro, de veritat, però he vist un home superat, que ha perdut el control del club i del poder que sempre ha tingut sobre la premsa i que a vegades sembla que no hi sigui del tot en alguns moments Florentino Pérez. Se l'ha vist perdut en la seva pròpia paranoia d'una campanya orquestrada, veu fantasmes per tot arreu i reitera una vegada i una altra l'excusa dels enemics externs que volen mal al gran Madrid que ell ha construït. S'ha carnissat amb el Barça pel cas Negreira, ha arribat a dir que els hi han robat lligues, que si no n'haurien guanyat moltes més aquests anys. Canviaran un dossier de 500 pàgines a la UEFA sobre el cas Negreira. Per cert, el Barça ja ha emès un comunicat avui assegurant que el departament legal del club està estudiant detingudament les declaracions i acusacions de Florentino i valorant les pròximes passes a seguir. Ha atacat a la Lliga en la seva guerra permanent amb Tebas, ha posat pel mig el mitjà digital Relevo, que ja no existeix, ha atacat a la premsa en general, a l'ABC en particular, encarant-se amb un periodista, Rubén Cañizares, a qui avui trucarem, el tu diràs, per acabar dient, no sé quantes vegades ho ha repetit, que es donarà de baixa d'aquest diari, cosa que li va saber greu, o li sap greu, perquè el seu pare li va passar el testimoni d'aquesta subscripció a l'ABC de fa més de 40 anys. S'ha remuntat a la guerra amb José María García, ha confessat que s'encarregarà dels periodistes que el critiquen, ha estat masclista, dubtant de si una dona sap de futbol per un article que es publica avui precisament a l'ABC, i ha deixat anar frases com que els jugadors del Madrid es peguen cada temporada al vestidor i que no passa res, que qui ho ha filtrat és qui realment ha fet mal al Madrid, i moltíssimes coses més. La pregunta és, qui l'assessora? Qui li ha dit que era una bona idea sortir i fer i dir el que ha dit avui? Aquest autèntic esperpent que hem presenciat d'un home perdut que per moments m'ha fet pena. És una hora llarga de compareixença que passa directament a la història del futbol espanyol i que avui analitzarem àmpliament el Tu diràs. Per exemple, en una sessió extraordinària del nostre Consell.
1: El Consell del Tu diràs.
0: Com sempre, amb l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
2: Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. I amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
3: Què tal? Bona nit.
2: Que consti en acte que el Consell havia estat convocat per avui, prèviament, a la roda de premsa de Florentino.
0: No, veníem a celebrar la Lliga.
2: Exacte.
0: Veníem a celebrar la Lliga i a parlar del Gran Barça de
2: Girona i, per tant, no podia.
3: Només els Consells es posen en dates
0: assenyalades. No, increïble.
2: Però vaja, el Consell emetrà una nota d'opinió després del que acabem de sentir.
0: Mira, el que hem fet, si us sembla, perquè l'audiència també se situï, si algú baixa de la Figuera o de l'Hort, és resumir en 4 minuts els millors moments d'aquesta compareixença. M'agradaria que els escoltéssiu, també l'audiència del Tu diràs, i després, teniu barra lliure per dir el que vulgueu.
2: Sí, sí, et recomano als oients que no han sentit res que, si poden, encara que només siguin 4 minuts, agafin crispetes.
0: Boníssim.
4: ¿Por qué convoco las elecciones? He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados así, no, que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre. Dicen, ¿dónde está Florentino? Si yo normalmente no hablo. Unos me han dicho que tengo un cáncer terminal. No podría estar en los dos sitios si no tuviera una salud perfecta, pero no sé por qué ha venido ese rumor. Porque claro, si a mí me dicen que yo tengo un cáncer, como se ha corrido, yo tendría que entrar en algún centro oncológico, que me miraran, ¿no? ¿Usted cree que si yo entro en un centro oncológico y me miran, yo hubiera salido en todos los sitios del mundo? Le voy a decir ahora mismo lo que me acaban de pasar, antes de entrar aquí. Antes de la Junta Directiva de Real Madrid, Florentino dice que estoy muy cansado, se lo dijo a un círculo más cercano. Pues muchas gracias. Muchas gracias, no le conozco a este señor. No puedo admitir como presidente del Madrid, que haya gente en los medios que se hayan apoderado, porque este año no hemos ganado una Liga o una Champions, porque ya se han acostumbrado, porque hace menos de 2 años que yo he ganado una Liga y una Champions. Nos hemos enterado hace 3 años que también nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que no hay precedente en la historia del fútbol mundial, que es el mayor escándalo de la historia. Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial como el que es el caso llamado caso Negreira. El relevo sabían lo que es, ¿no? Supongo que lo sabrán, ¿no? Lo que era el relevo. Pues el relevo, de acuerdo con la Liga, se dedicó a hacer un periódico digital que el único fin del relevo era meterse con el Real Madrid y con Florentino Pérez, que es su presidente. Mi padre leía siempre la ABC y me suscribió hace muchísimos años, ¿no? Y yo no sabía qué hacer porque yo quería honrar a mi padre. Y ahora ya he tomado la decisión que me voy a dar de baja después de tantos años que mi padre me hizo hace 40, ¿sí? Me tengo que dar de baja del ABC por honrar a mi padre. Y yo lucho contra todos. Luché primero con la Superliga, que dice, no, es que no queda nada, no, queda en todo, porque ganamos en el TJUE. Y ganando en el TJUE, hemos ido a la UEFA a decir que vamos a negociar. Y estamos negociando, por ejemplo, esto, el fútbol gratis, que los niños de África puedan ver el fútbol gratis. No voy a hablar de entrenadores ni de jugadores. Vengo a hablar de que yo me presento para devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios. Tenemos que luchar contra muchísimos. Por ejemplo, dígaselo a Juanma Castaño, si es de la COPE. Por favor, dígaselo de mi parte. Que es todos los días y a todas horas. Dígalo, que tenga un poquito de consideración al mejor club de la historia. Eso es lo que le quiero decir. Que hable con él y que cuida al Madrid. Hable con Segurola, hombre, por Dios. Pero si es que le puedo dar a uno en cada sitio. El malo de ahí no es usted. El malo fue el del relevo, que no quiero dar su nombre. Miren los periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Vamos a ver si somos serios. Y la UEFA por fin mete mano en este tema, que lo va a meter, porque no puede consentir que el fútbol más importante, que es el de Europa, esté bajo la sospecha eso de que, como dice el de los árbitros, no, hay que dejarlo pasar, que no pasa nada. Cuando ganemos las elecciones, dentro de poco, que no tardará mucho, ya se lo haré, pero ahora no. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. Se han peleado en todos los años en que yo he sido ahí.
5: ¿Pero es peor la pelea o la filtración? Sí, vamos a hacer una...
4: Para mí la filtración es peor, porque implica que hay algo más. Creo que en mis 26 años de historia es la primera vez que lo veo. Es que me han llamado amigos míos y me han dicho que estás en la fase terminal. Digo, eso quieren, que esté en la fase terminal. Pero no voy a estar en la fase terminal. Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten por hacer daño al Real Madrid. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
6: ¿Qué tal? Lola Hernández, Fox.
4: Fox, ahí no llego.
6: Ahí nos llegamos, Fox Latinoamérica. Yo le quiero hacer 2 preguntas. Una, si está más dolido, no sé si es dolido o enfadado o triste, no, por todo lo que está ocurriendo, por quedarse en blanco esta temporada, ¿qué le duele más?
4: No,
6: todo esto,
4: oiga,
6: que está pasando.
4: Que nos hemos quedado en blanca, pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Qué perversidad más grande. Les han contaminado a algunos de estos que van, ya le digo, sobre todo los Ultrasur y sobre todo los Reventas, que hacen su cosa y van aquí, que es el movimiento, y van calentando el partido del jueves, pues que lo calienten. A ver si se creen que es la primera vez que me dicen Florentino dimisión. Debe ser que me tienen miedo. Mire, los enemigos de dentro, esos déjemelos a mí, no se preocupe. De esos me encargo yo. Y de los externos los tengo que denunciar. Que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente. Porque, pero bueno, es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros.
0: Me tendran que echar a tiros, així acaba aquest resum. És que ha sentit tot junt...
2: Bueno, és que hauries pogut fer un altre muntatge de 4 minuts igual d'al·lucinant.
0: Sí, Sí, sí, ens hem deixat coses.
2: Sí, sí. Sí.
0: No sé, barra lliure, què en penseu? Jo m'he quedat molt sorprès i una mica preocupat, fins i tot, de veure que el Madrid el presideix aquest Florentino Pérez, no? No sé.
3: Sí, abans de res, a veure, jo voldria agrair al Madrid els esforços que està fent per donar-nos un contingut entretingut, diferent, en les darreres dues setmanes. O sigui, la veritat és que s'està esforçant molt per fer-ho, i això és d'agrair, sobretot pels mitjans.
0: La pel·li va increixendo, vull dir, del combat de Joan Vinícius.
3: I espera't,
2: perquè ha de venir
3: Mourinho. Aquí hi ha coses que... A veure, es prependi de tots els qualificatius, assumeixo tots els que has dit. Això és una compareixença dos dies abans de sentar-se al Bernabéu.
0: Del Madrid Oviedo, és veritat, dijous.
3: O sigui, això és dos dies abans, o sigui, no és una casualitat. És perquè això es produeix dos dies abans d'anar al Bernabéu a rebre, diguéssim, l'opinió del madridisme, tant als jugadors com la llotja. Després, jo crec que hi ha un error molt greu de Florentino, en el sentit de que la majoria de gent té una imatge de Florentino que no és aquesta. Té la imatge de, diguéssim, sí, un autoritari, de que sí, això sí i tal, però diguéssim d'un empresari d'èxit en principi, no? I en principi al final, un empresari d'èxit. Però no havíem vist aquest Florentino dispers, ridícul moltes vegades, conspiranoic, sense cap ordre, sense cap estructura, amb un relat molt poc ordenat, quasi disparant contra tot i contra tots d'una forma, vehement. I aquesta imatge... Jo crec que l'està perjudicant. O sigui, hi ha molta gent que està descobrint una imatge de Florentino que no tenia, que passava per ser una persona més o menys seriosa, no especialment brillant en el relat amb el discurs, però diguéssim que... I en canvi, amb aquesta compareixença de premsa que ha fet, ha trencat totalment aquesta imatge. I ha resultat una persona esperpèntica, no? amb un discurs obsessiu, absolutament obsessiu, molt repetitiu,
0: molt, molt.
3: Repetint constantment els mateixos conceptes, i després amb frases, jo crec que, a veure, com persona lamentables, i algunes jo crec que creiables directament, en el sentit que és que ja ha dit
2: que hi ha 7 lligues que li han robat,
3: no, i literalment que els àrbitres, que el Barça va pagar àrbitres per beneficiar-lo. Sí,
0: però per això el club està estudiant legalment.
3: Ha dit directament, no? Una sí, cosa sí. és que bueno, sí, va pagar els tal, però no, a àrbitres, no? Que els mateixos àrbitres, a més, en totes les declaracions, de fet, no hi ha ni una declaració en què hi hagi un àrbitre que digui que el Barça l'ha pagat en res. Mai, no? Mai. Sí. La qual cosa, o sigui, jo crec que aquí hi ha un problema greu. I després, clar, és un discurs als hooligans. O sigui, Florentino, que va començar la seva etapa dirigint-se una mica en el... Jo me'n recordo, va venir al principi, la primera etapa, va venir un dia al Mundo Deportivo, i el seu discurs és, escolta, Barça i Madrid, hem d'estar junts, hem de millorar tots el futbol, tal i qual. I ara és un hooligan més. És un hooligan més que només es dedica... només va cap als hooligans. No té un discurs més que pugui sortir. Tenia en compte que, a veure, és que el Madrid... Porta 2 anys en blanc.
0: Sí, avui ha fet 0 autocrítica. 0 autocrítica, no? Tot és... ha estat culpa dels altres. No hem fet res malament, no? Fins i tot que es peguin al vestidor, ho ha minimitzat i ho ha trobat com normal.
2: O fitxar Xavi Alonso per fer un projecte i carregar-se'l al mes de gener i posar Arbeloa, o que Mbappé se'n vagi del PSG i el PSG jugui 2 finals de la Champions i el Madrid no en jugui cap. No, jo... francament, per no repetir-me amb algunes coses que ja heu dit i amb les que estic plenament d'acord, jo crec que hem d'aplicar una màxima, que no sé si és dels xinesos o la va dir Napoleó, qui la va dir, però quan el teu enemic s'equivoca, no l'interrompis. Sobretot, no l'interrompis. Per tant, ara hem de deixar que aquest cocedito madrileño vagi fent xup-xup. O sigui, va començar, no han guanyat res, s'han pagat el vestidor, un ha acabat a l'hospital, han posat l'Arbeloa, ara vindrà el Mourinho, bueno, que això em sembla ja sensacional, a les eleccions s'acostumen a dir moltes tonteries, en sentirem moltes, i mentrestant els aficionats del Madrid amb la samarreta de la selecció espanyola s'asseuran davant de la tele a veure el Mundial i només faran que veure jugadors del Barça a la selecció espanyola. Una roda de premsa masclista, trumpista, o sigui, del Trump, els fake media, no? Els mitjans de comunicació diuen mentides i m'ataquen a mi, per tant, ataquen al Madrid, gaga, senil, repetint-se, repapiejant, o sigui, una persona en fi, del nivell de responsabilitats empresarials que té, francament, si jo fos accionista, estaria bastant amoïnat. I si fos el seu fill, encara estaria més amoïnat de veure l'espectacle que fa el seu pare, que ha estat patètic. El més fotut d'això és que, en primer lloc, ja sabem que no té rival electoral. Normalment, bueno, en 26 anys no l'ha tingut i m'estranyaria molt que ara el tingués. I aquest tipus de compareixences, per un determinat tipus de públic, tenen premi. Tenen premi. I això, doncs, fa que la gent tanqui files, tu. És molt dels temps que corren. Sobretot, tu no reconeguis mai cap error, digues sempre que tens la raó i ataca. Això ens ho va ensenyar Donald Trump i avui Florentino ha demostrat ser un alumne avantatjat.
0: Avui, per cert, ara que deies això de les eleccions, ha dit que se presente quien quiera, sobre todo el del acento mexicano, ha dit. Aquest senyor, ho explicàvem aquesta tarda al Versió RAC1, és Enrique Riquelme, és el hombre el que ha assenyalat Florentino Pérez. És un empresari que ha fet fortuna amb les energètiques, amb les energies renovables, amb una empresa que es diu Cox Energy, Grupo Cox Energy, que ha viscut durant molts anys al Panamà i per això té aquest acento sud-americano que ha dit Florentino Pérez, i que ha fet molts calés. Vull dir, aquest senyor té més de 20 anys de soci del Madrid i ha fet molts calés i podria portar els 150 o 200 milions que s'han de posar com a aval personal si et vols presentar a les eleccions del Real Madrid. No sé, a mi m'ha cridat l'atenció perquè és una persona que a nivell econòmic i social i empresarial li pot fer ombra. Ara no ho coneix ningú, Enrique Riquelme, però tots els mitjans de Madrid ja assenyalen aquesta figura d'Enrique Riquelme, que és nascut a Alacant, vull dir, és espanyol, l'únic que ha viscut molts anys al Panamà i té aquest accent i té 37 anys, una persona jove que voldria ser algun dia president del Real Madrid, ja ha sonat com a president del Real Madrid. Ara, li pot fer ombra després del que hem vist avui? Jo crec que molts seguidors del Madrid, com deies tu, han d'estar preocupats de veure que el seu líder ara mateix fa aquest tipus d'espectacles i potser poden canviar el seu vot, no?
2: Però aquest tancafiles, la culpa és del Barça, la culpa és de Negreira, la culpa és dels periodistes, que no volen que el Madrid sigui dels seus socis, perquè jo no ho dic per mi, ho dic per vosaltres, que sou els socis, però després fa un discurs personalista de jo he guanyat tantes Champions, jo he guanyat tantes lligues, som el millor equip del món i presentat d'aquesta manera lamentable. Bueno, aviam, no ho anirem a descobrir, vull dir, clar, està rodejat d'un entorn que li diu que és el ser superior, no? Això ho va dir Butragueño, referint-se a Florentino Pérez. Per tant, és una persona que està acostumada que ningú no li porti la contrària. Va,
3: doncs, aquesta bunkerització, diguéssim, jo crec que també cala en un sector del madridisme, segurament cala en un sector del madridisme. La sensació és que era un Florentino sense filtres. O sigui, no? Sense... cap necessitat de guardar les formes, de no? O sigui, perquè tu preguntaves qui l'assessora. Jo crec que ningú.
2: No, avui ha sigut
3: cosa. Sí, que ningú ni deixa que ningú l'assessori. És, no? O sigui, no hi ha hagut... ha aparegut sol, sense cap conducció del... No?
0: De l'acte. Vull dir, no, de ningú, caòtic, com deies
3: ell,
0: tu.
3: Ell mateix donant... la paraula, un club com el Madrid, el normal és que apareixi el cap de comunicació i al costat hi hagi una direcció de la
2: roda de premsa.
3: De la roda de premsa. Això és el normal. El que passa és que aquesta, o sigui, jo crec que ha confirmat aquesta sensació d'un Madrid desnortat, amb manca de direcció, amb manca de direcció a tot arreu. No? O sigui, Florentino té una autoritat brutal a la llotja, i en el nivell d'influència social. però en la direcció del Madrid, o sigui, jo crec que fins i tot això pot perjudicar la seva imatge amb,
0: sí.
3: amb un món com a l'empresarial, que és un món en què ell ha triomfat,
2: no, sí, sense
3: cap mena de dubte.
0: Dijous
3: no?
0: Hi haurà el plebiscit, veurem com reacciona el públic. No,
2: jo entenc el que diu el Santi, però jo crec que sí que el tio mana en el Madrid. Sí, el Madrid és un fidel reflex del que ell vol. Els entrenadors són alineadors, les estrelles són les que m'han d'omplir el camp, han de jugar 10 o 12 partits de Champions a la temporada i guanyem Champions... I ja està. I si, per tant, m'haig de carregar el Xavi Alonso, me'l carrego. I ara, de debò, si torna a portar a Mourinho, o sigui, algú absolutament ja superat pel temps. Mm. És a dir, aquesta barcelonitis de dir l'únic que li planta cara al Barça és el Mourinho, doncs ens entreguem a ell. Entre altres coses perquè fotrà discursos que seran una pantalla per tot, perquè si alguna cosa té Mourinho és la capacitat de treure els mitjans de comunicació. No?
0: Mira, sí, tenim la portada de la...
3: Al camp no mana ningú. O sigui, no mana ni Mbappé, ni mana Vinícius.
0: No,
3: no mana Arbeloa.
2: Sí, però quan guanyen Champions...
3: Sí, però no hi ha direcció. O sigui, Arbeloa... Es poden fotre dos jugadors seguits dos dies i... I no s'entera.
2: Sí, sí.
3: El club posa una multa de 500.000 euros a cada un. Fora
2: però això és molt normal, se peguen cada dia. Però els hi han posat mig milió d'euros de multa.
3: Clar, mig milió.
0: I un d'ells juga al Clàssic. Em sembla increïble com a imatge.
3: Ja, però diguéssim, no hi ha un director tècnic.
0: No.
3: Qui mana la direcció de futbol? Quina direcció, quina estratègia, com es porta? No existeix.
2: Sí, però això li ha funcionat. I això que deies de que parlava sense filtre és veritat, però no sense filtre del dia que dius tinc el pap ple i ara vaig a dir tot el que penso, sinó el de la persona gran que ja té algunes dificultats per entendre què s'ha de dir i què no s'ha de dir.
0: Sí, i en quin moment viu la seva... Jo crec que està en una realitat paral·lela, que ningú li ha fet veure, que de dir, escolta'm, això ja no funciona així, perquè a més, ha parlat de José María García i volia anar aquí també... abans tenim la portada de l'ABC. El titular és una imatge de Florentino assenyalant amb el dit, no? És una imatge que, evidentment, és molt clarificadora, no? de que estava atacant els que hi havia baix, que eren la premsa, i el titular és Florentino Pérez tapa los fracassos del Real Madrid con un ataque desaforado a ABC. Evidentment, ells fan el titular, tiren cap a casa i afegeixen el president del Club Blanco convierte la rueda de premsa per anunciar les eleccions tras la peor temporada en décadas en una ofensiva contra este periódico y otros medios de comunicación a los que acusa de estar confabulados frente a la entidad. I aquí volia anar. Que digui me encargaré de los que van en contra del Madrid. Hòstia, és una amenaça.
2: Però això ho ha fet sempre, home.
0: Sí,
2: és el seu modus operandi.
0: Intuïem que posava i treia periodistes, però és que avui ho ha verbalitzat. A mi em sembla molt greu, això.
2: Perquè ja estem en aquesta fase, de que ja es diu tot, home. És el que fa Donald Trump a les rodes de premsa, també. Vostè és d'un mitjà horrible, vostè és una periodista fastigosa. Bueno, és exactament el mateix que ha fet avui Florentino.
3: Sí, el que passa que Trump, diré que des del primer dia, i en Florentino se l'ha descobert avui.
0: Sí.
3: O sigui, avui s'ha vist... Florentino només ha tingut dos cops en què s'ha descobert una personalitat diferent a la que venia. Quan van sortir els àudios, en què es carregava tots els jugadors, els entrenadors...
0: Aquesta
3: compareixença, que està més a prop dels àudios que de la imatge que s'ha venut durant aquest temps.
0: És molt bona aquesta comparació, de dir un Florentino com més casolà, no? Com amb els àudios, que no sabia que hi havia públic al davant, i en canvi avui sí que en públic ho ha fet. Però no creieu que no cola? És a dir, jo no crec que abaixin el cap els periodistes. Avui,
3: no.
0: Avui la COPE, la SER, Onda Cero, l'ABC...
3: El soci del Madrid hi ha que veure com reacciona, i hi ha que veure que vota si hi ha eleccions.
0: Sí, ha dit que sí?
3: Bueno,
0: sí. Si es presenta algú,
3: però no sé si es votarà.
0: Home, jo espero que algú aprofiti aquesta oportunitat, perquè crec que pot haver perdut avui molts fidels, bueno, Florentino Pérez.
2: És molt difícil, perquè et votin tant de conèixer. Coneixem algun possible precandidat?
0: No. Aquest, Enrique Riquelme, potser, aquest empresari de la CAN,
3: que ha
0: fet fortuna.
3: Aquí pot estar, pot entrar Casillas...
0: Clar,
3: aquí, sí. O sigui, aquí hi ha un sector de madridisme, no? No crec que entri Nadal, però Casillas sí, està del Bosque... O sigui, a veure, aquí és possible que depèn de l'habilitat d'una persona que es presenti, aquí porta al darrere, pot tenir gent cabrejada, fins i tot Raül, o sigui, a veure, gent, la gent és del madridisme, eh?
0: En dos minuts us acomiado. Vinga, i tanquem el Consell.
1: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
7: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
8: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
9: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
10: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
11: 20 anys construint junts. Obramat.
12: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
13: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
14: 99.659. 99659.
13: Sèrie...
14: 11011.
13: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: Dos i les 11. Abans de tancar el Consell, sabeu que queda menys d'un mes pel Mundial de Futbol. És el Mundial més llarg de la història. Hi haurà 104 partits en 39 dies de competició, una autèntica passada. I on podeu veure tots els partits? On els podeu veure tots, absolutament tots, sense cost addicional? Doncs, com sempre, a Movistar, a través de DAZN. I, a més, teniu l'opció de veure-ho des de qualsevol dispositiu perquè no us perdeu res d'aquest Mundial que es juga entre Mèxic, Estats Units i el Canadà. Comença l'11 de juny, eh? A Movistar, a través de DAZN, la xarxa oficial de la selecció espanyola.
1: El Consell del Tu Diràs.
0: Antoni, Santi, si voleu dir alguna cosa més del Florentino, i si no, ja que havíem muntat un Consell extraordinari per parlar de la Lliga...
2: El Consell dona el capítol Florentino.
0: Per no, un comentari...
2: Sanhat,
0: perfecte, m'encanta. No, un comentari de la Lliga, vas ser a l'estadi diumenge... Sí. Hosti, aquesta Lliga
2: bueno, era brillant... Era una qüestió de pura lògica que hauria dit el Johan. Si tu jugues bé tota la temporada, li treus 11 punts al rival que tens a cap, doncs has d'acabar guanyant la Lliga i ja està. I va ser molt bonic. Posats a demanar el 3-0, jo crec que hagués hagut de caure, potser tot el quart, però és un... Vaja, va ser una nit de molta felicitat i de molta justícia futbolística.
3: Mm. Ha estat el millor, sense cap mena de discussió, amb un entrenador sensacional i una plantilla... a veure, amb jugadors, en la majoria de jugadors formats a la Masia i amb veterans que saben també com cuidar-los. Com cuidar-los, com protegir-los i com aportar aquesta barreja absolutament necessària per fer un equip sensacional, perquè el Barça ha guanyat per joc, ha guanyat per futbol. I el futbol i el joc que ha fet el Barça ha estat espectacular.
0: Sí, i la sensació és que això va per llarg, eh?
3: I a futur.
0: I a futur, això anava a dir. És que té molt bona pinta, això. La Rua, que la veu seguir, també va ser xula, ahir...
2: No, la Rua ja no la vaig seguir.
0: No gaire.
2: No gaire, però... Però, bueno, és quan tanta gent surt al carrer, vol dir que hi ha moltes ganes de felicitat i que el Barça és capaç de donar-la.
0: Mm, i Flick renovarà, un mes...
3: Chesney ens té el cor robat.
0: Sí. és cert que jo hi aplaudia l'actitud en general dels jugadors, que no vam veure ningú allò marejant ni fotent alguna borrada amb l'alcohol, sinó que van estar pendents dels nens. En Chesney, és veritat que hi va fumar massa per mi allà al davant de l'autocar. Eh?
3: Bueno, però és, a veure, és fumador, és Chesney fumador.
2: I al costat de la mina, en el sentit de dir, si tu tens una opinió i l'expresses amb educació, endavant. O sigui, em sembla...
0: Per la bandera palestina, dius,
2: em, sí, em sembla més censurable anar muntant festes de 18 anys de temàtica gànster, sí, o no sé què, sí, sí, que treure una bandera palestina.
0: Sí. Tot i que avui hi ha hagut un enrenou de por, perquè els que estan a favor l'han aplaudit i els que no, doncs...
2: Bueno, però, escolta'm, sí, tenim posicions, tenim opinions, doncs endavant. I ell després ja anirà descobrint, doncs, que hi ha opinions que tenen costos, però si ell ho creu, doncs, doncs endavant.
0: Queden 3 jornades, demà hi ha un Alavés-Barça, a veure si fa el Barça els 100 punts, a veure com li va la ressaca, perquè han estat
3: 100 punts, 100 gols.
0: 100 punts i 100 gols, perquè porta 91 punts i 91 gols a favor, sí, sí. N'ha de fer 9 de gols per arribar als 100 gols.
2: Una victòria al camp de l'Alavés ajudaria el Girona i l'Espanyol.
0: Ui, tant que ajudaria. Sí. El Girona començarà a jugar dijous contra la Reial Societat en descens.
3: És que el Llevant ha guanyat,
0: ha guanyat el Llevant al camp del Celta, 2-3, sí. I en canvi ha perdut l'Elx al camp del Betis, que això és una bona notícia. I està guanyant l'Atlético a Pamplona, sorprenent, 0-1. Aquest Atlético, que també s'ha deixat anar una mica, però està guanyant a l'Osasuna, que està pràcticament salvat. Està a la segona part del partit. Santi, Antoni, gràcies. Dilluns que ve és un dilluns normal, per tant us espero que dilluns que ve que farem un altre consell ja abans d'encara la recta final de la temporada. Una abraçada.
2: Molt bé.
0: 11:02. Re, una altra mínima pausa i de seguida obrim tertúlia i seguim parlant de l'esperpent que avui ens ha ofert Florentino Pérez, amb Màrius Carol, Ernest Folch, Lluís Carrasco i també hi sumarem a la taula Joan Maria Pou, el narrador del Barça Jugarraco.
14: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
15: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
16: Hola, com anem?
15: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
17: Molt bé.
15: I la petita, com està?
17: Doncs ja camina.
15: I el gat?
17: Bé, molt bé.
15: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
18: Ostres, m'encanta. Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
15: Benvinguda.
19: Pròxima benzinera a 100 metres.
20: Encara no has parat a repostar?
21: No cal. Amb el nou Lincoln Co 08 tinc fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica. Pel dia a dia, pràcticament no passo per la benzinera.
20: Nou Lincoln Co 08. Més autonomia, més eficiència, més llibertat.
22: Xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.
23: El carburant puja. I continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Omoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
24: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
25: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
26: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muni.
27: Hola!
28: Quina vaca més bonica, no?
26: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
29: Com és que no vas tornar mai?
30: Havia passat massa temps.
29: Mai, és massa temps.
26: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a raco.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
31: Que t'està buscant la policia?
32: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
33: Però confia en mi.
26: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.

0: 11 i 5, ja tornem a ser aquí en directe a RAC1, el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Abans d'arrencar tertúlia, després del Consell, us recordo que Obramat és professional tot l'any. Igual que a la gent li agrada sentir-se a gust amb el seu equip, de futbol o de bàsquet o de l'esport que sigui, també li agrada sentir-se igual a casa. I per això a Obramat trobes les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client, amb la millor tecnologia i amb la millor eficiència energètica. Així sona Obramat. Porten 20 anys construint junts. Obramat. Hola, Màrius Carol.
1: Molt bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Hola, Ernest Folk.
2: Què tal? Bona nit.
0: Hola, Lluís Carrasco.
3: Hola, hola, bona nit.
0: Bona nit. Digues.
2: Ha estat un somni o... ha estat real?
0: Encara m'ho pregunto, perquè jo no he sortit d'aquest món des de les 6 de la tarda.
1: Era un imitador.
0: No,
1: era un imitador.
0: Era un gag del Polònia.
1: Era un imitador.
0: Era un gag del Polònia, sí, sí.
2: Això és una hipòtesi.
1: No, podria ser que, que no fos ell.
2: Sí. Jo crec que la hipòtesi que això ha passat de veritat s'està desmoronant. O sigui, ha...
1: L'altra cosa seria si li han canviat la medicació.
0: Hola, Damià López.
4: Bona nit.
0: Bona nit.
4: Avui també he llegit que diuen que Michael Jackson pot estar viu. Sí, que al final no. Ja són moltes coses.
1: Viu, però com deia aquell, diu, tengo gusanitos. Què vols que et digui? No, entens? Saps bueno. Què passa? Que...
0: No, jo m'estic recuperant i vull, tinc moltes ganes de sentir-vos i que molta gent opini sobre això per saber si, no sé, si el que jo he viscut i estic païnt és real o si no, o si m'he equivocat en les meves anàlisis o en la meva interpretació, perquè si encara ho estic superant.
1: Jo sempre havia pensat, jo he tingut ocasió de parlar un parell de vegades amb el Florentino Pérez, una en viu en directe i l'altra per telèfon quan era director de la Vanguardia, que es va queixar d'una informació. Va.
0: I... Ah, sí? Es queixa als mitjans?
1: O... Bueno, no sé, a mi
0: no
1: se'm
0: va queixar. No m'ho ha semblat avui, no. Què tal el to, per cert, ja que expliques aquesta anècdota?
1: Era
0: condescendent o no?
1: Era un to una mica del soprano. Eh? Saps? I, però val a dir que...
0: Però què recordes? Aquest... Don Màrius? No, què recordes? No recordes el... Sí,
1: bueno, és que va ser una tonteria. No sé, a més, no sé qui ho va publicar, perquè no era ni el paper, ni no sé, jo crec que era amb algun... Saps això? El món d'internet hi ha un punt que tu no saps que hi ha algun tio que ha posat una cosa que no caldria, no? I em sembla que dèiem alguna cosa així, com que el Madrid havia fitxat el James, no es deia aquell...
0: James, sí, James, el colombià, sí.
1: El colombià,
0: James Rodríguez.
1: Perquè anava a fer una obra pública a Bogotà, no sé què, no? I, bueno, no sé, no, és que de debò, és que no sabia ni de què em parlava. I em va dir, però, oiga, usted, ¿de verdad cree que yo, si quiero hacer una obra pública, necesito fichar un jugador de fútbol? I clar, i es fa un silenci. I el silenci és el que t'acoquinava, no? Perquè tu dius, ara jo què haig de
0: dir? Què li dic?
1: No? I jo vaig fer el silenci, i ell també. Llavors, aquest silenci és brutal, perquè penses, alguna cosa pot estar passant ara, eh? I jo crec que el que el feia amb ell poderós era que era amo dels seus silencis. I els seus silencis el milloraven. Saps què vull dir-te? O sigui, a la vida, quan tu vols impressionar, que la gent et percebeixi com un tio poderós, has de parlar poc, has de puntuar bé i, sobretot, fer uns silencis d'aquests que t'intimidin. I jo crec que aquest era... Això ho feia molt bé. Llavors, de cop i volta, avui el veus molt suelto. O sigui, anava molt suelto. Sí, tot és un disbarat. És que no portava... Sí, portava uns papers apuntats.
0: Sí, a lletra, a puny i lletra.
1: Jo crec, de debò, jo he fet de director de comunicació, del grup Godó i tal. Un director de comunicació, l'única... La cosa que ha de fer, sens dubte, és donar-li un bon consell al seu president, no? De qui se suposa que depèn. I jo crec que, clar, una compareixença com aquesta d'avui, un director de comunicació li ha de dir... Presidente, demos l'altra volta. Demos l'altra volta.
0: Però qui s'atreveix allà? Jo ho preguntava, qui l'assessora? Qui s'atreveix a assessorar?
1: No ho sé, però escolta una cosa. És que jo crec que demà se'n penedirà. Jo crec, jo feia broma aquesta, una broma segurament fora de lloc, això de dir, hòstia, sembla que li hagin canviat la medicació, perquè no reconeixo aquest personatge que ell ha ajudat a crear amb el que ha aparegut avui. Perquè era com un president dels anys 80. Semblava sortit una mica, doncs, de... Saps que a vegades veus aquest programa que fa Televisió Espanyola, que recupera vídeos i cantants dels 70s i dels 60s, i, ostres, i gent que tu et miraves, els mires a distància i pensaves, hosti, quin tio més raro, no? Quin tipus... I jo crec que avui ens ha recordat, doncs, aquests presidents una mica que, en fi, que en tenim una col·lecció, no?
0: L'Endoiro, l'Opera...
1: L'Operas, el del...
0: Mendoza, fins i tot diria.
1: Aquell que es va fotre de
0: sí, Caneda.
1: Bueno, sí, aquest tipus de personatges que eren una caricatura d'ells mateixos, no? Però això no és Florentino, no, pensàvem que no era, no? No. I ens hem trobat amb un personatge que jo crec que ens ha sorprès. I, a més, que estava entrat en un bucle que no se'n sortia. O sigui, quan tu repeteixes quatre vegades les mateixes coses, quan tu t'enganxes amb l'ABC, allò ja m'ha semblat que no anaven bé. És a dir, tu no pots... Tu, president del Real Madrid, president de la gran constructora d'obra pública de segurament d'Europa, no pots anar-te a barallar amb un periodista que hi ha a la tercera fila i que, en fi, deu tenir problemes per arribar a final.
0: D'aquí una estona el trucarem, Rubén
1: no,
0: Cañizares.
1: No, home, però és que això és que no pots, és que no toca, és que no t'ho entendrà ningú.
0: Vull saber de moment el Joan Maria Pou i ara farem un resum del més destacat també. Abans n'hem fet un muntatge i ara amb el Damià López, amb calma, sentirem els millors moments d'aquesta compareixença esperpèntica. I vull saludar el Pou, però una primera opinió del Lluís Carracio i l'Ernest Folk abans de saludar el Pou. De què us ha semblat?
3: A veure, el barcelonisme ara fa uns mesos, 7-8 mesos, volíem que es quedés Xavi Alonso, perquè clarament el Madrid era inferior amb ell d'entrenador. Després va venir Arbeloa, i volíem sobretot que no canviessin Arbeloa perquè ens sentíem molt superiors al Madrid si estava Arbeloa. Ara, curiosament, una persona que era admirada per la diferència, però en tot cas admirada, que admirada ve del prefixat llatí, que vol dir ajuntar o intensificar una cosa. Admirar és mirar dues vegades, és mirar profundament, i en aquest home se li admirava. Se li admirava perquè representava segurament l'antagonisme de Laporta. Era una presidència diferent i s'ha convertit en un cover. Ara és com un taloner de Laporta. Quan Laporta faci una roda de premsa, pot cridar a Florentino perquè faci els primers minuts, perquè és un mal Laporta, és un mal Laporta. I en aquest sentit jo estic sobretot sorprès perquè s'han vist coses estranyes en aquesta compareixença, coses que no... Jo no vull faltar-li el respecte, però convidaria a pensar si hi és tot, que diria el meu pare. El meu pare diu, aquest home no hi és tot. Avui jo he tingut la sensació, i he vist la compareixença sencera, de que aquest home no hi era tot. I per tant, com a culer, me n'alegro i espero que hi hagin eleccions o que no hi hagin, perquè és molt complicat que algú tingui 180 milions per avalar, de butxaca pròpia, perquè no pot ser de junta directiva, i per tant espero que continuï molt de temps, perquè el Barcelona serà molt més fort si Florentino Pérez n'és el president, i d'això ho tinc molt clar. La primera decisió ja es veu a venir, que és la possible incorporació de Mourinho, que Mourinho és el passat, és el futbol del passat, és el caràcter del passat, i és la derrota del Madrid del passat per tot plegat, celebrar la roda de premsa de Florentino avui.
0: Bona. I tu, Ernest?
2: A veure, un parell de coses. El Màrius i el Lluís n'han dit moltes. Jo la primera és que el madridisme ja té la seva roda de premsa esperpèntica. És a dir, el Barça ja la teníem, no? Era la roda de premsa de Núñez quan va cessar Cruyff, i el madridisme ja té el seu esperpent.
0: És aquella del per favor demano que repeteix... Per favor demano, per favor demano, que repeteix 25 vegades.
2: Sí.
0: Això se n'ha fet molts gags, d'allò.
2: És a dir, el Madrid ja té el seu meme d'una hora, que la roda de premsa de Núñez va durar... No sé, jo crec que això ens ho podria dir algú, però devia durar més o menys el mateix. I és una tipologia de roda de premsa que s'assembla molt, que és el petit dictador en decadència, diguem, dictador disfressat d'eleccions i disfressat de què vulguis, però el règim que s'esfondra, diguem, no? I avui hem vist en directe el règim que s'esfondra, que potser no s'esfondra, diguem-ne, legalment, però s'esfondra moralment, no? Hem vist això. La segona cosa és que hem vist un homenatge al Barça, i hem vist un homenatge a Laporta. La roda de premsa avui de Florentino és el millor spot publicitari pel Barça i pel projecte de Laporta. És absolutament meravellós. És un aval absolut de tot el que ha fet el Barça els últims temps. amb un asterisc.
0: Del mal que ha fet allà, no? Segurament.
2: Sí, del mal que ha fet allà, i per tant és un homenatge. Amb un asterisc que, encara que sembli mentida, no fa gaire que Laporta estava molt unit a Florentino. I va tenir la intel·ligència de, a 5 minuts de les eleccions, fer un moviment molt hàbil, sortir de la Superliga i deixar a Florentino tirat. Per cert, totes les invectives d'avui de Florentino contra el Barça, Negreira i tal, no les deia. No les deia... Avui
0: li han recordat i no, ha hagut de recular una mica.
2: No, dic, les deia quan, no les deia quan anaven junts a la Superliga. Vull dir que no fa tant que el Barça i el Madrid eren estranys aliats. I l'última cosa que jo trobo que és molt interessant és que avui hem vist un exercici en directe sense cap mena de pudor ni vergonya de com pensa el poder. I aquest exercici ha estat bestial veure com pensa el poder del periodisme i dels periodistes. I ha estat bestial veure com parlava dels Segurola Boys, el Relaño Boys, el periodisme...
0: Ha dit, jo les llamo los intelectuales del régimen.
2: Los intelectuales del régimen i tot això.
1: Algun, ell, directe o indirectament, es va fotre fora de les seves
2: empreses. Tot. I el moment esperpèntic de la subscripció del seu pare, de l'ABC, i tot això. Jo el que vull dir és que hi ha moltes frases d'aquesta compareixença que amb el pas del temps, com amb la roda de premsa de Núñez, etc.,
0: passa... Que és la dels sangus, per cert, que diu, sí, hem fet uns sangus...
2: Sí, però passarà... Sí, moltes frases d'aquesta tarda passaran a ser un meme, passaran... D'aquí 20, 30, 40 anys seran recordades i seran reproduïdes. És a dir, el que hem vist avui és història, és llegenda, i per això, i amb això acabo com he començat, el madridisme ja té la seva roda de premsa esperpèntica, que li falta.
3: Però si m'ho permets, per acabar una miqueta l'explicació que ha donat l'Ernest, jo li diria a Florentino que no és una campanya. No és una conjura, no és una confabulació. Es diu Barça. El seu problema es diu Barça.
0: Demà, per cert, Santi Segurola al Món a RAC1.
1: Podria explicar alguna història del personatge.
0: Sí, vinga, Màrius, i saludo el Pou, sí, digues.
1: Una última cosa. Jo crec que hi ha un fet que em sembla que és novedós. I és... No, per això veig que... És que no, aquest home no està bé. No només atacat els altres clubs, no només ha dit allò, hemos ganado 7 Champions i 7 Ligas en 14 anys i les altres 14 nos les han robado, o sigui, quan tu penses que el món et vol robar la cartera, és que segurament ja la vas perdre la cartera i alguna cosa més pel camí fa molt de temps. Però és que en un moment donat ha atacat a l'Ignacio Galán, el president d'Iberdrola. Aquí hi ha un, aquest home avui s'ha enemistat amb un dels tipus més importants de l'IBEX. O sigui, un dels seus. O sigui, que això, no ho sé, resulta molt raro, perquè resulta que, bueno, implícitament ha vingut a dir que és el que recolzava aquest tal Riquelme, que no sabia qui era jo, que és un senyor que és un mexicà nacionalitzat espanyol, que té una empresa elèctrica i tal, em sembla Galicano, no sé.
0: Cox. Sí, és l'únic que per 20 anys d'antiguitat com a soci del Madrid i per capital i patrimoni personal podria presentar-se estatutàriament a les eleccions del Madrid.
3: I algunes coses, Marius, les ha dit implícitament, però jo que sóc un ésser estrany que ha estudiat dret i periodisme, et puc dir que moltes de les afirmacions que ha fet són constitutives de delicte. S'ha ficat en un fangar jurídic absolut, dient que el Barcelona li ha robat 7 lligues, dient que el Barcelona ha estat pagant els àrbitres per tenir el seu favor durant 20 anys. Una sèrie d'afirmacions com si fos ja jutge decisori, que evidentment no és que avui llegia el comunicat del Futbol Club Barcelona, que deien que estaven estudiant... No cal estudiar res perquè està farcit d'afirmacions categòriques que són constitutives de delicte.
0: Hola, Joan Maria Pou, què tal? Bona nit i moltes gràcies per acompanyar-nos.
5: Hola, bona nit.
0: Com t'has quedat?
5: Doncs molt sorprès, la veritat. Molt sorprès, perquè jo he detectat una barreja de... O sigui, el plat que ha cuinat avui Florentino Pérez a la sala de premsa té com molts ingredients molt, molt diferents i que potser pot semblar que no casen bé, però en aquest cas jo crec que sí que han casat, no? Perquè hi ha com hi ha com aquest exercir el poder d'una manera absolutament paternalista, descarnada, masclista, menyspreant a tots aquells que no pensen igual que ell, demostrant que no tens cap consideració pel dret d'opinar diferent, pel dret a la crítica, per la llibertat de premsa, la llibertat d'opinió. És un personatge que avui jo crec que s'ha desemmascarat, no? Durant, hi va haver-hi algunes èpoques del regnat de Florentino Pérez que hi havia, jo recordo, hi havia barcelonistes que se'l miraven amb un punt de m'agradaria que el Barça tingués un president amb aquest poder, amb aquesta capacitat de governar des de l'ombra, no? I estirar fils per aquí i per allà i que les coses sortissin com havien de sortir, no? I avui jo crec que el que hem vist és el Florentino Pérez ha estat sempre així, només cal parlar amb algunes persones que l'han tractat o l'han conegut de la nostra professió. El que passa és que ell avui ens ha ensenyat al món sencer el que ha fet des de sempre als reservats dels assadores o en un despatx de la seva constructora o a qualsevol passadís on calgués exercir el poder, no? Aquesta manera de fer que genera, que fa fàstic, no? Genera, jo crec que si tens, no sé, si tens els principis una mica a lloc, és una manera d'exercir el poder que és repugnant, no? Tot i que és evidentment la que funciona a gairebé tot arreu i gairebé tots els que manen tant tenen aquesta manera d'exercir el poder, no? Aquesta manera d'entendre el poder com el poder dur, no? Que es diu en relacions internacionals, que és jo faig les coses com vull perquè puc, no? No he de justificar, no he de posar al darrere cap principi, si el poso és per fer propaganda, no? És allò de no vull anar-me'n molt per les branques, no? Però jo bombardejo el país que em rota o segresto el president del país que em rota perquè puc. No? Això és el poder dur, perquè puc, no? M'interessa fer-ho, vull fer-ho, puc fer-ho i ningú m'aturarà. Doncs, i després puc construir un discurs per fer veure que ho faig en nom de qualsevol principi, no? Però en el fons el que governa és aquest principi del poder dur. Doncs ell ho fa exactament el mateix, no? I ho ha fet durant dècades, el que passa que ho feia d'una manera molt més civilina, molt més amagada, molt més tancada, i després quan sortia a parlar era com, no? Aquell punt d'elegància, de moderació, aquell to, sí que se li escapava un to a vegades de púlpit, no? De papa de Roma, però, bueno, hi havia com aquest punt ponderat, no? Semblava que hi havia aquest senyor equilibrat, no? No hi havia precisament l'estirabot aquest d'un Jesús Gil o d'un Ramon Calderón o no? Del Boluda, d'aquests que... del Lorenzo Sanz, etcètera, no? Però, en el fons, Florentino Pérez avui ens ha ensenyat com ha estat sempre des del primer moment. I aquest element, barrejat, però, ara ho deia, no? Que el plat és com una mica estrany, barrejat amb una sensació... El Lluís ha parlat d'una expressió que es deia a casa seva d'aquest home no hi és tot. A la meva família, a la meva àvia hauria dit aquest senyor repapieja. I hi ha un punt d'això que fa com cosa parlar-ne. Perquè realment hi ha alguns moments on dius... Joe Biden, eh?
6: Sí, sí, sí.
5: Joe Biden, que dius... Hòstia, hauria de poder criticar amb molta contundència el contingut del discurs d'aquest senyor, però hi ha alguna cosa de les formes que em frena una mica perquè
6: detecto
5: que hi ha alguna cosa aquí que no acaba de girar rodona, de debò. Jo hi ha hagut alguns moments avui que fins i tot m'ha semblat que hi havia com una certa desconnexió o com una certa repetició, però no una repetició fruit d'una voluntat comunicativa, no? M'ha semblat que hi havia alguns moments que era... Però si això ja ho ha dit, i ho ha dit exactament igual fa 3 minuts, no? I per tant, aquesta barreja d'hòstia, d'aquest poder un mimo d'aquesta manera d'exercir, no? La xica d'allí, vosotros sois feos, el xaval d'allí, la cope, la ser, vocento, no sé què,
0: relevo,
5: la conspiració, no? Tots contra el Madrid, jo d'aquí no me sacáis ni a tiros, jo soy el mejor president de la història del Madrid i del món, em diuen, no? De tots els clubs del món, recordo que és el... No sé qui li ha dit, no sé quina institució li ha dit, que és el millor, tot i que li sabia molt greu la conspiració. És a dir, tot aquest trumpisme barrejat amb el Real Madrid i l'esport, però alhora com un punt de per favor, algú que se l'estimi que li digui que ja està, que s'ha acabat la roda de premsa. De debò, algú que se l'estimés li hauria d'haver dit presidente, nos vamos.
0: Sí.
5: Perquè hi ha hagut un punt patètic.
0: Jo he dit de vergonya aliena. Hi ha hagut moments que jo ho he passat malament per compassió i empatia i per pena de dir, va, ja està, ja ho hem entès, m'està fent el ridícul, sisplau. No?
5: Però hi ha un, avui jo crec que hem vist un megalòman.
0: Sí.
5: En la seva màxima expressió, eh?
0: Sí.
5: És a dir, realment una persona que es pensa que està al cim del món i que, com que té, és el president d'una de les constructores més importants d'Europa i president del mejor club de la història i tal, es pensa que és impune i que no és un ésser criticable ni responsable i que, per tant, qualsevol que el responsabilitzi o el critiqui està gairebé, diria, que fora de la llei.
0: Ernest, què
2: no, no, que això que diu el Joan Maria és molt interessant. Jo crec que megalòmens n'hi ha molts. N'hi ha molts. I al món del futbol n'hi ha molts. La qüestió és que avui ho hem vist de forma descarnada i en

0: que n'estem parlant poc, que són les conseqüències. És a dir, s'han trencat tots els pactes tàcits, explícits i implícits que hi havia entre la premsa de Madrid i Florentino. Han saltat pels aires.
1: Estem pendents, per cert, dels programes de Madrid i sentirem una mica sí, què però, es diu avui
0: les primeres,
1: a les ràdios de Madrid i a les premsa.
0: Les primeres hores indiquen que el que ha fet Florentino avui és molt important perquè ha trencat un pacte. I el pacte estava basat en, bueno, tu em dones això, jo et protegeixo, a canvi no sé què, avui em reprimeixo, però demà...
2: S'ha trencat en allà, però en canvi aquí s'ha produït una estranya unió, perquè hi haurà la unió de concepte entre la premsa de Madrid i la premsa de Barcelona davant de l'esperpent. I jo entenc perfectament el Joan Maria quan parla de que és un terreny incòmode, perquè clar, estaríem parlant del terreny mèdic. Jo per això quan he fet el comentari de que el pare diria no hi és tot, clar, no vull tampoc entrar en aquest terreny perquè m'ha donat la sensació que hi havia una persona que no hi era tot.
1: I això que ha repetit mil vegades, jo estoy bien de salut, ara ho sentirem, però...
3: Però per això jo deia que hi ha un punt de que el plat, no? Hi ha un ingredient del plat que ho distorsiona una mica.
2: Sí,
3: però mira, per exemple, l'exemple de Joe Biden, que potser és l'exemple més que pot línia. Tenir més present, més gent. Que sí, això, sí. Tu veies aquella persona i tu deies... vaja, però que pot ser una percepció equivocada, eh?
1: No, Pau, és que hem pensat el mateix. Jo he començat el programa dient m'ha recordat a Trump per l'autoritarisme i a Biden per quan es perdia.
4: Però mira,
1: és que m'ha recordat això, els
2: ja
1: dos.
2: I abans que intervinguis, Màrius, i una petita broma. Clar, hem tingut un trofeu que no esperàvem, una victòria nova del Barça. En realitat, jo espero que aquesta nit obri l'U de Gas, perquè tenim una nova celebració a partir d'aquesta roda de premsa, no. I no sé si demà hi haurà rua.
1: Diumenge
2: perquè jo
1: va ser
2: crec
1: la
2: que
1: Lliga...
2: aquesta conferència que ha fet avui és motiu de rua.
1: Clar, diumenge la Lliga, dilluns la rua, i avui hem tingut aquesta altra celebració barcelonista.
4: Deixa'm donar-vos una dada amb la línia del que deia el Pou, que és que fa cosa d'un mes i mig un executiu d'un club de primera divisió on van a jugar, al camp del qual van a jugar el Madrid, el dinar de directives estava Florentino Pérez. I aquest executiu a mi em deia que havia quedat sorprès de les coses que deia Florentino Pérez.
1: En negatiu, vols dir?
4: Sí, parlant del futbol femení, dient algunes coses que, en fi, que avui ens posarien, si les haguéssim sentit nosaltres, ens posarien els que...
1: Ja se l'he vist al llautó quan ha dit vosotros sois feos, que hable ella...
4: Bueno, però
2: què
4: vull dir-te?
2: Que niña, li deia niña a una periodista.
4: Que una persona que no és la primera vegada que sopava o dinava, no sé si va ser un dinar o un sopar, suposo que devia ser un dinar, amb Florentino Pérez i més gent i tal, perquè el Madrid anava en aquesta ciutat, doncs aquesta vegada ha vist un personatge diferent que anava molt suelto i que s'atrevia a dir coses... que qualsevol persona mínimament prudent i que entengui el món que li toca viure no diria. No. I ho va ressaltar-ho. Vol dir que estem davant d'un personatge que no està fi. No sé per què, no està fi.
3: A mi em sorprèn molt que una persona que durant dècades ha pogut exercir el poder d'una manera implacable al servei exclusiu dels seus interessos i en la majoria de casos en sortir-se'n, que avui... es tregui la careta davant del món d'aquesta manera. Quan ell havia construït una façana que després li permetia pressionar Partit Popular, pressionar el PSOE, fer servir Alfredo Pérez Rubalcaba, fer servir a qui fos per aconseguir que si les torres, que si les requalificacions, que si cada torre és un galàctic, que si ara faré això... O sigui, cada vegada que ha necessitat fer una cosa d'aquestes, ha pogut, perquè és aquella famosa imatge, la famosa foto de la llotja del Bernabéu. Que hi ha dies que tu fas una imatge de la llotja del Bernabéu sencera i tots els braços del poder de l'Estat estan representats. I estan representats per primeres espases. És a dir, la definició de club-estat, que en el món del futbol es posa de moda quan els Emirats Àrabs i Qatar, etc., comencen a... O sigui, els seguidors de futbol a l'Estat espanyol el coneixem des de fa dècades. Perquè és el club-estat per antonomàsia, de manual... des de fa dècades i dècades i dècades, és el Real Madrid.
4: Tal qual.
3: I Florentino Pérez, això ho ha portat al màxim exponent. El màxim exponent. Hi ha dies que a la llotja del Real Madrid està, o sigui, hi ha representat l'estat de dalt a baix.
4: Inclús el poder judicial amb magistrats, sí, fiscals... Sí, sí.
3: Tots els braços, tots els braços. Sí. A l'executiu, al legislatiu,

0: Mourinho. O sigui, allí ja va apuntar maneres, va apuntar algunes coses de les que hem vist avui. Però és veritat que avui és la culminació final i el dia que es trenca tot. Amb això que esteu dient, ell, de fet, va saber cultivar la seva imatge de semidivinitat i es feia dir, recordem-ho, el ser superior. Sí, superior. Llavors, això va durar dues dècades, això, el ser superior. I, de fet, el que s'ha trencat avui és el ser superior. Sí, això s'ha acabat. S'ha acabat, primera, perquè, com heu dit molt bé, s'han vist totes les vergonyes, i, segona, perquè la premsa que alimentava la semidivinitat i va fer aquesta construcció, que era una construcció que es basava, em sembla que ho he dit abans el Màrius, en el misteri. Mm-hmm. Era una construcció que es basava no en el que es deia, sinó en el que no es deia, no en el que s'ensenyava, sinó en el que s'ocultava. Això ha saltat avui pels aires. I la premsa ja no construirà.
1: Cau l'ésser superior, i entrem en el món de la caricatura. Sí. Lo que és el destí, que aquest any s'ha estrenat Torrente Presidente. ¿Vale? Avui Florentino s'ha convertit en Torrente, com diu el meu amic, col·lega, jurista també, el Josep Fosas. Torrente, cal recordar que no és una pel·lícula. Torrente és un documental sobre Espanya.
2: De fet, jo he dit a l'inici que a mi m'ha semblat un guinyol. A mi avui hi ha hagut un moment...
3: Amb una diferència, per mi. Jo avui he vist una mica de Torrente, he vist una mica de Joe Biden, he vist una mica de Luis Rubiales, però també he vist una mica de Donald Trump. És a dir, Torrente, que n'hi ha molts pels carrers de l'estat espanyol, sí, i tant, al final el poder que té és poc, és irrisori. Aquí estem parlant d'una persona que en té molt, i per això hi ha una part de tot això que fa por, perquè t'adones de com... O sigui, avui ens ha ensenyat... el que ha estat fent quan no hi havia llums, ni premsa, ni ningú mirant, dia rere dia rere dia, tant a la seva empresa com al seu club. I això fa por.
2: A veure com reacciona tot i com es va païnt en les pròximes hores. 11:36. Pou, sé que demà també seràs amb el Basté, que tindrà el Segurola, que evidentment haurà de respondre a tot el que li ha dit Florentino Pérez. Vull dir que, volíem fer una trucada d'urgència per saber la teva opinió. I, mira, s'ha tancat avui la jornada de Lliga, ho dic en clau Barça. Ha guanyat l'Atlético 1-2 al camp de l'Osasuna. Una victòria per mi sorprenent, perquè l'Osasuna estava jugant entre Europa i l'Atlético ja eliminat de la Champions i de tot, i sent quart no s'hi jugava res, però ha guanyat l'Atleti de Madrid 1-2 a Pamplona. I aquesta tarda, recordo, Celta de Vigo 2, Llevant 3, el Llevant ha guanyat a Baleidos, surt del descens i hi fica el Girona, ara mateix el Girona està en descens, i Betis 2, Elche 1. Bona victòria del Betis, perquè l'Elche es queda amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol i que el Girona. Per diferència de gols, és el Girona qui està en descens, però com a mínim l'Elx ja ha jugat en aquesta jornada i ja ha perdut.
1: I que sembla indicar que es necessitaran 43 punts per assegurar permanència.
2: Pot ser.
3: La
2: victòria del Betis, no? Anaves a dir?
3: Bueno, anava a dir que és molt possible que canviïn l'horari del partit del Barça al Camp Nou. Ho dic pels culers que vulguin acomiadar-se del Camp Nou aquesta temporada, que el partit està programat diumenge a les 7, però és veritat que ara el Betis ja té 7 punts més que el Celta.
2: Sí, sí.
3: I en té 9 menys que l'Atlètic de Madrid, per tant, aquest partit es podria separar.
2: Sí, sí, és tal qual. El que anava a explicar és que el Betis avui s'ha garantit la Champions i no hi haurà res en joc en el Barça-Betis a diumenge. Per tant, com diu el Pou, pot anar dissabte, si volen, o pot anar diumenge a les 9, o pot anar diumenge a les 5, poden fer, o a les 4 i quart, a un quart de 5, poden fer el que vulguin amb el Barça-Betis a diumenge, perquè l'horari unificat és a les 7 diumenge, per tant el poden posar o abans o després de les 7 de la tarda diumenge aquest Barça-Betis. A veure si la Lliga n'informa d'alguna cosa.
3: També diré que, veient una mica la classificació, feia molts anys que no hi havia tants socis de l'Espanyol i del Girona que anessin amb el Barça demà,
2: Home, és que te la ves, Barça. Sí, sí. Passa que el Girona ha de fer la feina igualment, perquè insisteixo que començarà la jornada en descens, dijous.
1: Si és ni de porter demà.
2: Quan rebi. Home, si Joan García té garantit el Zamora, potser sí, ja ho veurem.
4: Jo crec que primer hauríem de passar-lo per una màquina per netejar els pulmons, perquè...
2: va vapejar el que no està escrit.
4: Bueno, va acabar tots els recanvis, Jo et dic una cosa, hi ha coses que fan gràcia, Si ho fas un moment, quan estàs durant 6 hores del viatge, amb la mateixa broma, mentre els nens et van saludant, jo t'ho dic sincerament. O sigui, ens farà molta gràcia i deu ser un tio que fa equip i que fa moltes coses. A mi em sembla un insensat.
2: Perdona. Sí, jo ahir vaig felicitar els jugadors del Barça per la seva actitud, però reconec

0: que em vaig deixar de criticar el que avui he vist més imatges i és veritat que no va parar de fumar. I això crec que no estava bé allà a la capota de l'autocar. Bé, Pou, res, moltes gràcies. Et sentim demà amb el Pou i també a la nit, amb el canvi de papers. Com que el Barça és campió de Lliga, demà l'Alaves Barça no el narrarà el Pou. Ja ens explicaràs. Val.
1: Sí, sí.
0: Vols anar a veure, pista, a no? Si... Vols anar a una pista o no?
1: No. Bueno, només que estem posant en risc la Lliga dels 100 punts, perquè... És gent amb precedents.
0: Sí. Jo sé per on va. Bé, una persona que fa anys va viatjar i també va impedir una lliga perfecta. Val, ho deixarem aquí. Gràcies, Pou, una abraçada.
1: Adéu.
0: Vinga, adéu. Una pausa i 11 i 40 minuts, després de sentir-vos, crec que val la pena que recuperem aquesta roda de premsa històrica. Amb el Damià López, tornant de la Publi, farem un resum dels millors moments de Florentino Pérez aquesta tarda a Madrid.
2: RAC 1. Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
3: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
2: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
3: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
4: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
5: Deixa de buscar el cotxe que vols, és aquí, a Estelantis en Lluís Sant Boi. Vehicles nous Citroën i una selecció d'ocasió de totes les marques. Revisats i amb garantia. Servei oficial amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Tot en un mateix lloc, sense complicacions. Estelantis en Lluís, carretera del Prat 1, Sant Boi.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: Tenim el teu cotxe, Autovivo Punès.
1: Autovivo Punès. Tenim el teu cotxe, Autovivo Punès.
2: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
3: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
4: Accessible, pràctica, fàcil.
3: Ràdio en directe.
4: Contingut a la carta.
3: Podcast.
4: El que vols, quan ho vols.
3: A l'aplicació de RAC1.
5: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Pràcticament 3:15. Aquí seguim amb Màrius Carol, Lluís Carrasco, Ernest Folch fent tertúlia. I crec que és un bon moment per recuperar alguns dels millors moments de la roda de premsa que ha estat seguint el Damià López. Damià, a veure, va, per on comencem?
1: Sí, anem amb el millor de la roda de premsa Florentino. No ha estat fàcil seleccionar perquè cada paraula, cada gest que de moment és digne de ser recordat. Ha explicat Florentino que es presenta a les eleccions i ha explicat també per què.
2: Yo me presento para devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios. Que este no es un equipo de que tiene un socio o dos o tres y que se lo están quitando, por lo que estoy viendo día a día, pues estos periodistas que hablan de algunas que no saben de qué hablan, pero hablan porque lo que nos quieren es que quieren que yo me vaya. Y yo vengo aquí a decir que no solo no me voy a oír, sino que me voy a presentar a unas elecciones, porque quiero defender que el Madrid siga siendo de sus socios, nada más.
1: Recordem, requisits bàsics, a banda de ser major d'edat i de ser espanyol, per allò d'evitar xeics àrabs, etc., tenir 20 anys d'antiguitat de soci i el més complicat de complir, aportar un aval bancari que cobreixi un 15% del pressupost del club, vindria a ser un aval d'uns 150 milions i que ha de ser de béns personals. Diu textualment Florentino, me tendrán que echar a tiros.
2: Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones y yo me quiero presentar y nos vamos a presentar y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, porque este ser, o lo que sea, pero claro, nos tenemos que defender, aunque parte de que los socios son, digamos, muy inteligentes, ¿sabes?
1: El que avui esperaven els aficionats del Madrid, fitxarà Mourinho sí o no, què passarà amb Mbappé, amb Vinícius, quantes baixes donarà, per on passarà el projecte esportiu en general, zero. Avui Florentino ha vingut a parlar del seu llibre.
2: Cuando ganemos las elecciones, dentro de poco, que no tardará mucho, ya se lo haré, pero ahora no.
1: Doncs avui zero pistes sobre Mourinho i sobre el seu projecte esportiu. Tampoc ha faltat el comodí Negreira.
2: Que no hay precedente en la historia del fútbol mundial, que es el mayor escándalo de la historia. Un caso que no se ha resuelto y que todavía colea. Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en una competición con la Liga. Han durado, parece ser que 2 décadas pagando, pero es que esta tercera última década sin pagar son los mismos árbitros.
1: Diu Florentino que ha guanyat 7 lligues i que n'hi han robat 7 més, tot per Negreira.
2: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica durante 2 décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada. Pero 18 puntos. Y si algunos lo lees en Real Madrid Televisión, lo habrá podido ver.
1: I ha desenvolupat aquest dossier a la UEFA, que diu que fa 2 anys que estan treballant per denunciar el cas Negreira.
2: Nos ha admitido que mandemos todo el dossier y lo tenemos perfecto. Y vamos a ver qué pasa, porque yo he venido aquí a luchar y a defender al Madrid. No he venido a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. Yo no he venido a eso.
1: Tot això pel que fa al cas Negreira. Ara, canvi de tema. Ha dit moltes més coses del cas Negreira, però hi hem d'anar seleccionant. Recordem 1 hora i 3 minuts de compareixença. Ha parlat de la seva salut, sense filtres.
2: Si a mí me dicen que yo tengo un cáncer, como se ha corrido, yo tendría que entrar en algún centro oncológico y que me miraran, ¿no? ¿Usted cree que si yo entro en un centro oncológico y me miran, no hubiera salido en todos los sitios del mundo? Pues no es verdad, se lo han inventado y ese rumor ha crecido y han decidido que estoy cansado, que ya no queda tal...
1: Diu Florentino Pérez que l'havien volgut portar a una clínica per tractar-lo a l'altra punta del món.
2: Bueno, es que un amigo me ha dicho que conoce. Me da vergüenza decirlo. Que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales del cáncer. Y digo, mira, no me cago en tu padre porque... Pero será posible que se lo crean hasta mis amigos.
0: Això és real, eh?
1: Anava a dir a Rússia, després ha dit a Xina, aquest centre. Ha sanificat la guerra amb els mitjans, n'hi ha hagut per tothom, ha anunciat que donarà de baixa la seva subscripció de l'ABC, surrealista.
2: Ya. Bueno, pues tú que te metes todos los días con el Madrid, pero tengo... No lo crees, pues mire, aquí hay... No me voy a discutir con usted, porque no es usted solo, o sea, que hay más. Bueno, que sí, da igual, yo me voy a dar de baja del ABC, que mi padre me hizo hace 40 o 50 años, y yo me costaba, digo, pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja.
1: Aquest és l'episodi que ha mantingut, bé, ha estat més llarg, però aquest enfrontament amb Rubén Cañizares, periodista de l'ABC.
0: Ara el trucarem.
1: Rubén Cañizares. I ha refermat Florentino Pérez aquesta idea en referir-se a un article escrit a ABC, la idea de donar-s'hi de baixa, de la periodista María José Fuente Álamo, El Madrid y la sordera del perdedor. Més surrealisme i dosis de masclisme.
2: Miren el postperiódico hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, pues lo anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre. Porque si mi padre levantara la cabeza, no me perdonaría que siguiera siendo suscriptor.
1: Ha dimitit el president del grup Vocento, al qual pertany ABC, Ignacio Ibarra, en paral·lel a les declaracions de Florentino.
0: Crec que estava previst, diria.
1: Sí, però portava 7 anys al càrrec.
0: Val.
1: Ignacio Ibarra.
3: Són ganes dimitir en plena roda de premsa.
1: Però és la realitat, ha dimitit en aquell moment.
3: Sí, no vull dir que... Sí. Que això, que has tingut 7 anys.
1: Has tingut 7 anys i ho fas
0: just quan t'ataquen.
1: Florentino, quan t'estan atacant. Els
4: consells d'administració, però això ha sigut en un consell d'administració, estava convocat des de feia mesos, eh? O sigui, al final coincidien les coses amb coincidències, vull dir que...
1: Però per si de cas, per si de cas.
0: Alguna cosa més que valgui la pena?
1: Sí. Florentino diu que acabarà amb qui se li posi per davant. Atac salvatge.
2: Es que me han llamado amigos míos y me han dicho que estás en la fase terminal. Digo, eso quieren, que esté en la fase terminal. Pero no voy a estar en la fase terminal. Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten por hacer daño al Real Madrid.
1: I s'ha remuntat fins i tot als temps de José María García.
2: Los periodistas, algunos, yo no los conozco a ustedes, o sea que no puedo hablar de todo, pero vamos, sí, se creen que ellos intervienen en las decisiones del club porque son muy importantes. Yo me presenté en el año 2000. Esta película ya me la conozco. ¿Se acuerdan de José María García? Así empecé con él.
4: Del término, voy a acabar con los periodistas.
0: És molt bèstia.
4: Penso que l'Associació de la Premsa de Madrid, allà no hi ha col·legi professional, alguna cosa hauria de dir, no? Què vol dir acabar con los periodistas? No ho sé, és a dir, ja ho sé.
0: No, és preocupant.
4: Vull dir, és que sembla que estigui parlant el del Soprano, no?
0: Sí. No, és preocupant aquesta declaració, perquè és això de dir, faig el que vull, si no es diu, si no s'expressa, si no s'escriu el que jo vull, no? O el que em convé. Sí, és preocupant.
1: Per mi, Aleix, un tall força infravalorat, com que hi ha tantes coses, aquest ha passat bastant per alt. Un exemple claríssim que el Florentino ha perdut la perspectiva de la realitat és que no accepta que el públic xiuli els jugadors, això sí, condicionats per la premsa.
2: Pero ¿cómo vamos a pitar? Es como si pitamos a nuestros hijos. ¡Qué perversidad más grande! Les han contaminado a algunos de estos que van, ya le digo, sobre todo los Ultrasur y sobre todo los Reventas, que hacen su cosa y van aquí, que es el movimiento, y van calentando el partido del jueves, pues que lo calienten. A ver si se creen que es la primera vez que me dicen Florentino dimisión.
1: No hi ha per on agafar aquesta declaració.
0: No hi ha llibertat de premsa, no hi ha llibertat del públic, no hi ha res. Tu, s'ha de fer el que mani l'amo, no? Increïble. Ai.
1: I per mi també força greu com ha minimitzat absolutament la baralla entre Valverde i Tchouaméni, matant el missatger, però minimitzant els mastegots entre Valverde i Tchouaméni.
2: Pues me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque yo llevo 26 años. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado, que seguro que no estarán contentos, porque pensarán que van a salir y lo cuentan, y ustedes hacen como si hubiera sido eso. Se han peleado en todos los años en que yo he sido ahí. Pero como se pelean los jóvenes, te das una patada en el S, luego al otro te la devuelve y al final nada. Y son amigos también. ¿Pero qué? Pero, o sea, el caos que han querido transmitir algunos es horrible, horrible.
0: És un gag de Polònia, però dimensionat.
3: Fixeu-vos que tot convergeix tota l'estona cap al periodisme.
1: Tot.
3: És a dir, que fins i tot en el cas de la baralla, el problema és del periodisme.
0: La filtració.
3: El problema és la filtració, no la baralla.
5: Ja ho va avançar Arbeloa, que és la fidel veu del seu amo. Sí.
0: És que avui entens...
5: És exactament el que va
0: dir. Avui entens les rodes de premsa d'Arbeloa. Sí. El to... Aquest...
3: És a dir, ell està construint una cosa que és molt trumpista, això és molt de Trump, que és... Aquí només hi ha un problema, que és el periodisme. i per tant l'hem de combatre. I de fet, se li escapa, hem d'acabar amb el periodisme. Això és el que,
4: no, mira,
3: el que resumeix...
4: El periodisme, vine, no, estic en contra, però vull dir, acabar amb els periodistes és, sí, sí, és diferent.
5: Bueno, o sigui, però tu et no, recorda bueno, Trump, a mi em sí, recorda sí. Chávez, em recorda Putin, em recorden a altres líders.
4: Mm-hmm. Escolta, sí. i dir que cada... Jo, si fos jugador de futbol, ell em volgués fitxar al Madrid, em faria por anar amb aquell vestidor.
0: Totalment d'acord.
4: Que cada temporada hi ha un gec d'hòsties...
1: Des de Roberto Carlos, no? Roberto Carlos amb Beckham,
0: et fots.
4: Totalment d'acord.
0: Sí, sí. Clar, clar, tens raó.
4: Què vol dir que... No, cada temporada se veia unes palisses fantàstiques, se veia una patada en el sitio este. Però escolti una cosa. Però de debò...
0: És una bona microimitació.
5: No, i la comparació amb els fills, com si els jugadors tinguessin una setmana cada setmana, si es porten bé... quan són multimilionaris, molt ben pagats, i que el públic, evidentment, té tot el dret de molt de queixar-se, de criticar-los i també de xiular-los.
0: Només faltaria, home, només faltaria. Va, dos documents
1: un
0: més.
1: Un parell més, sí, de documents. Més. Ha recordat Florentino que algú el va escollir algun dia el millor president de la història.
4: Algú.
2: Hay que acabar, yo tengo que acabar con una absurda campaña que hay en este momento. Que es una absurda campaña contra el Madrid. Pero cómo no, si llevo 26 años aquí... Pero yo, pero si no ha habido un Madrid más glorioso en la vida. Me da vergüenza decirlo, pero me han elegido el mejor presidente de la historia del club. Y de todos los clubes, que me da vergüenza también decirlo. Para que vengan aquí algunos a matarme a mí diciendo que si no sé qué, que no sé cuánto. Yo me voy a defender, porque yo no me quiero defender por mí mismo. Quiero defender a la institución.
1: Una mica... presumptuós, no? Sí. Com a madridista... No, però ja dic, com a Madrid, posar-se per davant de Bernabéu així per la cara potser seria una cosa debatible entre el madridisme, però bueno, això ja és una cosa per Madrid. No? Dic sí, jo sí, que sí. Així, per la cara...
0: Bueno, sí, però bueno, és el to que ha utilitzat sí, en tota la roda.
3: El madridisme fa molt temps que ha acceptat això perquè ha acceptat no discutir-li res. És, que, uh-huh. És a dir, que la roda de premsa aquesta que estem veient, aquests talls que són absolutament... Bueno, alguns semblen de la IA. Sembla que això ho hagi fet la IA...
0: No, sembla un gag,
3: o sigui, un invent...
0: El Vinyol, o Polònia... Però,
3: és a dir, aquest punt hi ha arribat no només com estem dient per una qüestió d'ego, de megalomania, de l'ús del poder... No, és que se l'ha consentit. És a dir, és el periodisme també qui ha fabricat el monstre, eh? Si no ens equivoquem, tampoc, perquè no se li ha discutit res, no se l'ha fiscalitzat. Aquest senyor no se l'ha fiscalitzat. Aquest senyor no ha tingut ni un opositor que surti a fer rodes de premsa com aquí hi ha hagut. Doncs tots els presidents han tingut el seu opositor. Ara hi ha Víctor Font, abans va haver-hi la porta, abans de la porta...
5: I molt menys amb suports mediàtics.
3: És a dir...
5: Cap grup mediàtic ni editorial
3: no has vist,
5: que hagi donat suport a un altre candidat.
3: No has vist mai una roda de premsa de ningú a Madrid? O potser l'has vist una vegada en els últims 20 anys?
0: Calderón.
3: D'algú dient, mire... Aquesta gestió no funciona per això, per això,
1: perquè no tenen 150 quilos. No tenen 150 quilos.
0: No compleixen els requisits,
1: entre altres coses.
3: No, però no només no tenen 150 quilos, que tens raó, sinó que no tenen ningú disposat a escoltar a ningú. Aquesta és la clau.
0: Va, hi ha alguna cosa més que hem de fer una pausa?
1: Sí, s'ha presentat Florentino com un benefactor mundial.
2: El Madrid, yo quiero que lo vean los niños del mundo, que lo van a ver enseguida, gratis, al Madrid, gratis. Los niños de África puedan ver el fútbol. Gratis. Però per què no ho van a poder ver?
1: Una hora i tres minuts de compareixença, un Florentino sense aturador, els responsables de comunicació no sabien com posar fi al despropòsit d'un president madridista absolutament llançat. Una performance impactant que ha deixat el madridisme en estat de xoc. Hi ha hagut diverses reaccions. Ha parlat aquesta tarda en un acte Javier Tebas, president de la Lliga. Tebas ha reaccionat a les acusacions de Florentino, que no ho hem escoltat, però ha acusat Florentino a la Lliga de finançar relevo y de hacer perder a la Liga 25 millones de euros.
6: Pues es requete bulo. Es triste que un hombre como Florentino, con el prestigio empresarial que tiene, ¿no? y lo que ha hecho por el Real Madrid, por la historia del Real Madrid, tenga que entrar a mentir y a decir estas cuestiones.
0: Ara trucarem un company que va treballar a Relevo, a veure què els hi han semblat aquestes declaracions també, aquest atac frontal de Florentino contra Vocento i contra Relevo, assegurant que la Lliga havia pagat part de la finançació del finançament, perdoneu, de Relevo per atacar-lo constantment. 3 i les 12. Fem una pausa i de seguida també trucarem Rubén Cañizares, del periodista de l'ABC, que se les ha tingut avui amb Florentino Pérez.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: Ocasión Plus, ves, llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
13: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
14: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
15: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muni.
16: Hola!
17: Quina vaca més bonica, no?
15: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
18: Com és que no vas tornar mai?
19: No hi ha passat massa temps.
18: Mai, és massa temps.
15: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
20: Que t'està buscant la policia?
21: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
17: Però confia en mi.
15: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.

0: 6 minuts i 2:15 de la matinada. Aquí seguim el Tu diràs, eh? Avui amb aquest monogràfic de la compareixença esperpèntica, surrealista, fins i tot ridícula en alguns moments, de Florentino Pérez. Us recordo que aquest cap de setmana tenim el Gran Premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. No us ho perdeu, eh? Entrades a la venda a circuitcat.com. Anar al circuit és una passada. Per alguns és només un circuit, però pels amants del motor és on es forgen els campions. I per tu pot ser que siguis testimoni de tot aquest espectacle. Del 15 al 17 de maig, aquest cap de setmana, viu tota l'emoció d'aquest MotoGP, el Gran Premi Monster Energy, al circuit de Barcelona-Catalunya. Què, heu celebrat molt o no la Lliga del Clàssic? Tu vas ser al camp?
1: Jo vaig estar al camp.
0: I vas gaudir, no?
1: Sí, però, a més, saps què passa? Que amb un avantatge, jo que pateixo molt... O sigui, jo, el Barça pot estar guanyant 5-0 i jo pateixo.
0: Home, home.
1: No, no, o sigui, què vols fer-hi? Escolta, cadascú té la seva història.
0: Tu veies com pasturava.
1: Escolta, Vinícius, tota la meva joventut va ser un punyetero desastre. O sigui, el Barça no guanyava res, per Déu. I, no sé, o sigui, soc del Barça perquè et dec ser molt del Barça. Però tu saps el que és les col·leccions de cromos, els àlbums de cromos. No servia per res.
0: Ahir recordàvem que crec que hi ha la Lliga del 73 i la del 85, són?
1: Sí.
0: No?
1: No, no, però és que... És
0: I
1: que
0: després jo... no torna a haver-hi... Costa molt guanyar lligues al Barça fins que arriba Johan Cruyff. Bé, n'hi ha una d'aquestes que amb Johan.
1: Però escolta, és que portàvem 14 anys, quan arriba el 73, 14 anys. Vull dir, ostres, els millors anys de la meva vida, quan tu, ostres, descobreixes el futbol i jugues a futbol i... Ostres, i no guanyàvem res. Llavors, jo sóc un patidor, ho sento. En fi, direu tribunero, digueu el que vulgueu, m'és igual, però jo pateixo. I l'altre dia va passar una cosa extraordinària, que és que, clar, al minut 8 ja estàvem 1-0. I al minut 20 o 20 i tants ja estàvem 2-0. I ben bé, i el que et dones compte és que hi ha un equip que és tan superior a l'altre que li vam perdonar la vida. I escolta, què fa el Barça? Els amaga la pilota. Ja està.
0: Però això també agrada al públic de l'Oé, Oé, de dir, vinga, quin bany que els estem fotent, no? Això
1: sí,
0: també agrada
1: però i el que acabes pensant és, mira quina sort, tens un entrenador que entén els futbolistes, que entén el que és un club, els altres tenen un entrenador que és un empleat, que és el majordom del Florentino, eh? O sigui, i que no entén de futbol. I després hi ha una cosa que és, escolta, el Barça... es pot equivocar ara si fitxa un futbolista o deixa de fitxar, però té un equip, té una manera de jugar, té una estructura, hi ha una història, hi ha una masia. O sigui, al final tot això conflueix en que fins i tot estan arruïnat el club, o quasi arruïnat, com vam estàvem fa 4 dies, hem pogut guanyar 2 lligues, que és màgic.
0: Contra el Madrid i Mbappé.
1: O millor dit, 4 de 3. Escolta, sí. El 75%.
0: No, 3 de 4 has guanyat. 3 lligues dels últims 4 anys.
2: I que aquest equip deliciós es mereixia tenir una lliga amb cognoms. És a dir, una lliga d'aquestes que es recorda...
0: La Lliga del Clàssic.
2: Com la Lliga del Clàssic, com la lliga que li vam guanyar al Madrid, com la lliga que tu vulguis... És a dir, com hi ha hagut la lliga de Tenerife, les del Dream Team, etc. I aquest equip, com que juga tan bé, com que ens fa gaudir tant, es mereixia això. Jo feia molts anys que no cridava tant amb un gol com el... golaix de Rashford. Perquè, primera que va ser...
0: Com el vas defensar la setmana passada i com t'ha donat la raó aquesta setmana,
2: Va ser el gol que va certificar la Lliga. Perquè jo sóc com el Màrius, fins que no ho veig fet, no me'n fio. I perquè, a més, jo feia des de l'any 21 que se'n va anar Messi, que no havia vist una gran falta en un gran partit. És a dir, havíem vist faltetes, n'havíem vist alguna de Rashford i després havíem vist casualitats. Una de Ferran Torres, una tal, tal. Aquesta és la primera falta de veritat des de que se'n va anar Messi.
1: I allà hi havia un porter que es diu Courtois.
2: I allà hi havia un porter... No, era
1: de filfa.
0: L'efecte canviat...
2: Un gran porter,
0: molt difícil.
2: Un gran partit, un gran moment i tirada per un gran jugador. El primer que vaig fer després d'abraçar-me a la família, cridar, etc., va ser començar a cridar espero que el renovin, espero que es quedi. Perquè un jugador que fa això és un jugador seriós. És un jugador de veritat. O sigui, qui fa això és un jugador de veritat.
0: Val.
2: No una filfa. Qui fa això és un jugador de veritat.
0: Val. Llavors... Ha de millorar alguns aspectes defensius, però sí.
2: Home, sí. I jo he de millorar tot. Però vull dir que amb la
0: filfa... No, de qualitat. És un jugador de molta qualitat. No, i sí. Has de tenir un peu especial.
2: I per un preu que ni a l'outlet més tirat trobaràs una oferta d'aquesta manera. Tal com està el futbol mundial, 30 milions per Rashford és una broma. I després, la tercera cosa i última d'això que deia el Màrius, vaig tenir la sensació a la segona part, sí, quan el Barça fa el segon gol, tots vam pensar, jo crec, i a més tots els que estaven mirant el partit, és avui cau el 5-0. Sí, avui Flick té també el seu 5-0, com l'havia tingut Cruyff, com l'havia tingut Guardiola, o sigui, avui anem a fer el 5-0. I de sobte, al minut 50-60, allò es va apagar.
1: En el moment que fan els canvis, és un altre l'equip.
2: Es va apagar, i vaig tenir la sensació que hi havia una mena de pacte, no parlat, una mena de pacte tàcit, que és jo guanyo la Lliga, tu no em trenques les cames, i l'altre equip és jo et deixo que guanyis la Lliga i a mi no m'humilies. Anem a fer... És, ei, no dic que ningú el parlés, ni dic que hi hagués una trucada, però dic que són aquests pactes implícits que es van fent a vegades...
0: Entre cavallers,
2: quan,
0: no? La gespa,
2: no, quan els partits avançen es fan de forma espontània.
0: Et mires i penses, va, no l'apretaré.
2: És que segur que ningú ni el va verbalitzar, però la pròpia dinàmica del partit fa que els dos equips entenguin jo guanyo la Lliga.
0: Sí, però n'hi ha dues que treu Courtois, que si el Barça fa aquelles dues que treu Courtois, hi haguessin anat, Ernest?
2: Sí, però dues jo, perdona, i acabo amb aquest petit argument. No havia vist mai un partit d'aquesta dimensió i un clàssic en què l'àrbitre pita al final del partit abans que sigui el minut 90. Si faltaven 2 segons.
0: Jo amb això estic indignat.
2: Va ser minut 89 amb 58. Home, és molt estrany.
0: No, jo estic indignat.
2: És molt estrany que no es descomptin almenys 2 minuts. És que és molt estrany.
0: Saps què passa? Que a la final de la Champions del Camp Nou del 99, en 2 minuts, el United li remunta al Bayern. Llavors, el Madrid és cert que havia de fer 3 gols per evitar la Lliga del Barça. Si hagués hagut d'afegir 5 o 6 minuts, per què no podia fer 3 gols al Madrid? Per tant, tu hauries d'haver afegit...
2: L'àrbitre què volia? Evitar la humiliació.
3: Potser l'eix perquè els últims 5 o 6 minuts el Madrid no havia tocat la pilota i aleshores era difícil pensar que a partir del minut 89 i 58 segons ara tindria la pilota 5 o 6 minuts i a més faria 3 gols, de veritat. Esteu fets els 3 tribuneros.
0: Jo hagués deixat 5 minuts més de Gaudi.
3: Bueno, jo que sóc molt diferent al Màrius i a l'Ernest en aquest sentit... I que jo no veig els gots mig plens, a mi em vessen. I jo, aquest final de temporada, l'he gaudit una barbaritat. És veritat que amb la marxa de la minya mal per la lesió s'ha acabat la llum, s'ha acabat la bogeria, s'ha acabat la brillantor, però de sobte ens hem trobat amb el club, amb l'equip, més solvent, més segur...
1: I eficient, eficient.
3: No, més eficient i amb més control de tota la temporada. Vam anar a Pamplona, que és complicadíssim, ni un minut de patiment. Vam anar a Getafe, que és dificilíssim, ni un minut de patiment. Ve el Madrid, ni un minut de patiment. I sense la minya mal de 10 partits, 9 victòries. I l'única derrota va ser el principi de la segona, de la primera volta, en el camp del Sevilla, amb una tarda nefasta. Per tant, jo crec que el Barça d'aquesta temporada és veritat que no ha tingut la llum de la temporada passada, però ha estat un equip molt més solvent i amb molt més control de les situacions. Jo, per mi, ha madurat aquest equip, i estic d'acord amb Flick. Flick diu que li agrada més a l'equip d'aquesta temporada que el de la temporada passada, a mi també. És veritat que ens va enlluernar un pèl més al de la temporada passada, hi havia la novetat d'aquesta línia avançada pràcticament psicòpata, vam tenir una sèrie de coses que ens van agradar molt, però jo aquest any he vist un equip molt més solvent.
0: Numèricament és millor que l'any passat a la Lliga.
3: Només els arbitratges vergonyosos i vergonyants de la Champions ens hem impedit jugar aquesta final de Champions contra el Paris Saint-Germain.
2: Jo no estic tan segur d'això que estàs dient. O sigui, sí que...
0: Ha fet més punts, Ernest, que l'any passat al Barça.
3: No, ha fet més punts, ha fet més gols i han encaixat menys gols. És que estem dient, no, és que el 9 és urgent. El 9 és urgent, però hem fet 20 gols més que el Madrid, 20 gols més que l'Arsenal i 20 gols més que el Manchester City. Per tant, no hem fet tan pocs gols i estem amb la possibilitat, perquè crec que portem 91 gols, que encara podem fer 100 gols, que és una autèntica locura. Que necessitem el 9? Sí, necessitem el 9. Perquè és veritat que Lewandowski, ja es va veure, està més pendent de xerrar amb el seu amic que de celebrar títols, perquè el Màrius estava indignat amb en Chesney. Jo també estic indignat amb Lewandowski. Perquè aquestes celebracions és per compartir-les amb els companys. No és per estar amb el teu col·lega.

0: Us preocupen les notes? La clau és la comprensió lectora. Millora la comprensió lectora amb Glyphing. Informa't en el 652-808-870 o a hola@glyphing.com. No és màgia, és neurociència. Glyphing funciona. 652-808-870.
1: Lògic, perquè potser estava vivint la seva última rua, els seus últims moments.
2: Que ho gaudeixi, amb els seus convenys que es deixarà.
1: Jo, a mi, mira què et dic. Mira, tots dos em van entendre i em van caure molt bé. Respecte al que deies de l'equip, jo no parlava de gols encaixats, jo dic sensacions. Jo crec que els jugadors joves, estic d'acord, han madurat, han fet pas endavant, la majoria han...
2: Covarsí, Martín, la recuperació de Gavi, confirmació de Fermín. És que, de veritat, és un equip molt millor.
3: Més madur, més expert.
1: Estic parlant dels joves, estic dient que, efectivament, han fet un salt endavant molt important i, si els agafes un per un, bestial. I, per tant, hi ha una part de tot això que dono la raó, i Eric espectacular, etc. L'equip a mi em segueix... Jo segueixo pensant, perdona, que Flick 2 és una mica pitjor que Flick 1. Que l'equip a Europa no ha donat la talla gairebé en cap moment de la temporada.
2: Sí,
1: a Europa. A Europa.
3: És cert que ha estat una mica irregular, l'empat a Bruges...
2: No, d'Europa, els 7 gols al...
1: Estic dient, sí,
2: home,
1: sí.
2: Els 7 gols al Newcastle no era Europa?
1: Sí, el que vulguis, sí, el que vulguis. No, però és un equip que jo he trobat a faltar un pas endavant a Europa. No, aquest equip està clavat a Europa. Està clavat. I si vols ens enganyem i anem dient el que sigui, etc. Però jo el que...
2: Contra l'Atlético no consideres que ens van fer fora els àrbitres, tu? Sincerament. No,
3: home, el Barça va ser millor,
1: Els àrbitres no ens van ajudar, però el Barça, per mi, li va faltar un punt, el punt competitiu que li ha faltat a Europa. Ens va eliminar un equip de la tercera divisió europea i efectivament els àrbitres ens van perjudicar. Però, i anant, per cert, per una part del quadre, per un quadre més que assequible.
2: Sí,
1: I llavors, sí, com que estem jutjant tota la temporada, en el judici de tota la temporada, no veig que Flick 2 millori Flick 1. No ho veig. És a dir, tampoc veig que empitjori. No? Però em dius, aquest equip ha crescut, doncs per mi només en una part, que una part molt important, que són
3: el
1: tots els talents joves que clarament han crescut. La resta, la resta incloc el nou, on ja hi ha hagut decreixements, Rafinha per mi s'esborra la temporada en el famós partit de Brasil i està clarament un pas endarrere que la temporada passada, i l'equip en general per mi té un punt menys d'energia i de frescor. Però, escolta... Que
3: és una bona opinió i és un bon debat que podem fer, si voleu, dimarts que ve. Deixa'm saludar la Marta Ramon. Hola, Marta, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Vinga, anem a sentir Flick avui, en la roda de premsa prèvia del partit de l'Alavés, i tancarem la tertúlia, que avui ha estat intensa, i, escolta, ens ho hem passat pipa i ha passat volant el temps. Mira, començarem a sentir el tècnic alemany confirmant, que això és una gran notícia, que renovarà el seu contracte fins al 2028 amb opció a allargar-lo, com dèiem ahir, una temporada més.
4: Sí, i ha mostrat la seva satisfacció per la confiança que sent que li dona el club per continuar al capdavant de l'equip. Flick, ho hem explicat molts cops, no és partidari de contractes llargs, i amb aquest més un opcional han trobat la fórmula del consens a mig camí entre la seva filosofia d'anar pas a pas amb el desig de Joan Laporta d'assegurar-lo per molt més temps a la banqueta.
5: I'm really happy about this and also they gave me...
6: Estic molt content per la renovació. Ens han donat a mi i al meu equip la confiança per treballar un o dos anys més. Crec que molts entrenadors estarien contents de signar un contracte per 3, 4 o 5 anys, però crec que en el cas del Barça és bo limitar-ho. I agraeixo poder anar fins al 2028 i després veurem on som. Si tot és correcte, prendrem la decisió d'allargar un any més. El club hi tindrà el dret, jo hi tindré el dret, i crec que és un bon acord.
5: So the club has the rights, I have the rights, and I think it's a good deal.
4: Un Flick que ha aprofundit en el compromís que sent pel club per poder continuar millorant amb el somni que té de guanyar la Champions com a entrenador del Barça.
5: The last days, they show me that I'm here on the right place.
6: Els darrers dies m'han demostrat que estic al lloc correcte. Agraeixo molt el que tothom ens està donant, a mi, al meu equip i a la meva família, i crec que ens serveix per la propera temporada. Per nosaltres és un gran compromís treballar més dur, fins i tot que aquesta temporada, per assolir el millor nivell també amb l'equip i guanyar títols. És normal pel Barça. I sé que tothom té el somni fantàstic de guanyar la Champions, i ho tornarem a intentar.
5: The Champions League, we tried again.
4: Ara mateix s'està acabant de polir el redactat legal del contracte i l'anunci signatura es farà quan el

0: Tècnic doni el vistiplau. Tot apunta que serà ja la setmana que ve, abans del darrer partit de Lliga Mestalla.
1: Doncs així estan les coses, en clau Flick. Clar, avui de l'Alavés s'ha parlat de poca cosa. Marta, no?, amb la Lliga ja feta. Però ara repassarem l'11, que segur que hi haurà algun canvi després d'aquests dos dies de celebracions. Precisament de les celebracions, una de les imatges més destacades a la rua, a banda de la de Chesney Lewandowski, sí, és la de Lamine Yamal...
2: Skill i Bud Spencer,
1: gran, bueno. Eren grans, aquella sèrie. Sí, sí. Una de les imatges és Lamine Yamal brandant una bandera de Palestina. Un gest que a mi m'ha sorprès, però no ha agradat massa a Flick, no?
0: No, us refresco la memòria, una imatge que ha donat la volta al món per la seva càrrega reivindicativa. A Passeig de Gràcia, Lamine Yamal va veure un aficionat que la portava i la va demanar i va estar 5 minuts sostenint-la i fent-la onejar. Després de la nit, Lamine va penjar una de les fotos que li havien fet amb la bandera de Palestina a les seves xarxes socials. A Flick no li va agradar que ho fes perquè és poc partidari de barrejar les qüestions polítiques amb el futbol.
3: This I normally don't like. No, this is don't like.
4: Normalment això no m'agrada, no m'agrada. Vaig parlar amb ell i li vaig dir que si volia això era la seva decisió, que ja és prou gran, que té 18 anys. Crec que juguem a futbol. I ahir vam veure què espera la gent de nosaltres. Quan miraves la gent al carrer, amb llàgrimes als ulls, era increïble. Va ser molt emocionant. Estaven molt contents d'haver guanyat aquest títol fantàstic, la segona lliga consecutiva. I per això estem aquí, juguem a futbol per fer feliç a la gent. I això és per mi el primer que hem de fer.
3: This is for me the first thing we have to do.
0: Flick, sobretot, pel que ens expliquen, vol protegir Lamine de qualsevol mena de jardí polèmic, com si fos un pare, i entén que el context de la rua era per celebrar el títol amb l'afició, no per ficar-se en jardins, que ell entén que poden conduir a la polèmica. Lamine, de la seva banda, no és que vulgui prendre partit en cap conflicte polític, sinó que no vol estar en silenci davant d'una crisi humanitària com és la del genocidi de Gaza, que transcendeix ideologies.
1: Per cert, ho dic com a detall, perquè potser algú pot pensar, hòstia, com és que Flick renya o aconsella a Lamine que no faci res? Què passa amb Flick, que no està a favor de les banderes palestines o que potser està més a favor d'Israel en aquest conflicte bèl·lic? No, que quedi clar que Flick va anar al Catalunya-Palestina amistós i s'hi va deixar veure i que, evidentment, doncs, és una persona amb seny i que entén que està havent-hi un genocidi a Gaza. L'únic que, com diu la Marta, doncs, ha intentat fer-li veure a un nano de 18 anys que potser la dimensió d'un acte com aquest pot ser, doncs això, polèmic, no?
5: I el que ha dit és que...
1: De fet, ahir hi ha polítics que aprofiten rufiant Pablo Iglesias per fer un tuit felicitant a Lamine. Hi ha polítics que el critiquen.
4: I què?
1: No, només dic això, que s'ha posat en el centre de la política i...
5: No, és que ara l'argument aquest de... No, és que nosaltres ens dediquem a jugar a futbol. Què és? Ara nosaltres... Usem els arguments aquests, són els arguments del Madrid central de tota la vida, que és no barregem l'esport i la política. Però què és aquest argument? No, però què és aquest argument?
1: Per mi, que cada jugador faci el que vulgui. De fet, a mi m'agrada que es mullin els jugadors.
5: Que
0: jo estic per la llibertat d'expressió.
5: Que era l'únic que anàvem a
0: fer. Puc entendre els arguments de Flick, de voler protegir el jugador, però jo crec que aquí Lamine Yamal és sobirà d'expressar-se com ell vulgui i que fins i tot és sa de veure un referent en l'esport mundial de mullar-se en un cas així que no és polític. És que hi ha un genocidi.
5: I és l'únic que portava una bandera.
1: No, hi ha l'estelada també, alguns jugadors.
2: Les paraules de Flick ha dit que a ell personalment no li ha agradat. No ha dit que Lamine Yamal s'hagi equivocat. No ha criticat, bueno, sinó que a ell no li ha agradat.
0: A veure, ell mateix, Lluís, diu que ha parlat amb el jugador per dir-li que no li agradava.
1: Sí, que li ha dit al jugador que no li agradava.
0: No estem malinterpretant les paraules de Flick.
2: Bueno, diu el que diu, i diu que no li ha agradat, i ja està. Però és el seu parer personal. Sí, a mi no m'ha agradat.
5: Però sorprèn.
0: Però és l'entrenador, i l'entrenador li ha dit al jugador que un gest així no li ha agradat.
2: Exacte, li ha dit que no li ha agradat.
5: No, jo trobo sorprenent.
1: Però ho fa, hem d'entendre que ho fa perquè sap el rebombori que això tindrà i que potser pot perjudicar-lo.
2: Per fer-lo reflexionar, i a partir d'aquí que la torni a treure, si vol... Clar. O que no la tregui. Clar. Però, en tot cas, simplement el que ha fet és això, d'entrenador, i li ha fet la reflexió que a mi no l'ha
5: l'està condicionant per una cosa que...
2: Quin ja és el veurem problema? Si l'ha condicionat o
5: quin
2: no. Perquè el trobo un tio amb moltíssima personalitat, la Lamine Yamal.
1: Ho veurem.
2: Ja veurem.
1: Demà hi ha un objectiu molt clar en aquestes 3 jornades, que és fer els 100 punts. 100 gols també, perquè el Barça té 91 punts i 91 gols. Per tant, ha de fer 9 gols i 9 punts per fer el 100 en aquesta lliga. I en això Flick vol mentalitzar els jugadors, no, Marta?
0: Sí, amb això estan. Ara aquest és l'objectiu, és un rècord que només s'ha aconseguit 2 vegades, amb el Madrid de Mourinho la temporada 11-12 i la del Barça de Tito Vilanova la 12-13, i Flick és ambiciós.
3: Our goal is 100 points, so...
4: El nostre objectiu són els 100 punts. Per aconseguir-ho hem de guanyar els 3 partits que queden, i aquest és l'objectiu que tenim. Hem celebrat molt, però també és possible jugar bé.
3: Possible to play good.
0: L'equip viatjarà a Vitoria demà i s'esperen canvis a l'11. No hi serà Rafinha, sancionat, i Christensen continuarà pendent de rebre l'alta mèdica. I avui, que era dia de ressaca, l'entrenament ha començat una hora més tard. S'havia de recuperar tothom de les celebracions. Hem vist molt bon rotllo l'entrenament amb túnel de calbots per De Jong i Fermín pels seus respectius aniversaris.
1: Demà hi haurà molts canvis, o què podem intuir, què sabem del que pot fer Flick demà en l'11?
0: Doncs la veritat és que no n'hem tret l'aigua clara. Sembla que ho acabarà de decidir tot demà, però poden ballar diversos noms. Hem fet un possible 11 amb Joan García a la porteria, Koundé, Araujo, Gerard Martín i Valde a la defensa, amb Gavi, Pedri a la base de la jugada, més avançat De Jong, i al davant Roni, Lewandowski i Rashford.
1: Molt bé. Rafinha, com deia la Marta, sí, no hi serà
2: sancionat. Jo crec que n'hi ha per aquí, això.
1: Sí, una cosa híbrida, amb alguns titulars i alguns suplents. Bé, aviam si juga Chesney o Joan. Jo Chesney no el veig per jugar.
2: No, per favor.
1: No, jo no el veig per jugar, per tampoc, no. Un detall més.
2: I no acabo d'entendre per què el volem renovar un any més. O sigui...
1: No, que el té signat, crec.
0: Bueno, ja el té signat. Chesney el té signat, no ha de renovar. Vull dir, és que és per contracte, se li va fer
1: doncs
0: un contracte.
1: L'has de rescindir, si no.
4: Us dic una cosa...
2: Està signat si amb dues parts estan d'acord en fer-ho. Però qualsevol de les dues parts també pot donar-ho per acabar.
5: Us dic una cosa, és un jugador popular.
1: Sí. No, Chesney fumador s'ha fet viral, ja.
2: Però jo no vull un jugador popular. Jo vull que si es lesiona el
1: tu vols un segon porter, no?
2: Hi hagi algú que m'asseguri. Home, per favor. En fi, tenim poca memòria.
1: Demà, a 9:45, tardíssim, a l'Aves Barça, amb canvi de papers. No narra el Pou demà. El Pou serà aquí a l'estudi. Narrarà algú de la Transmi, que no sabem qui és, ja ho anunciarem demà. Sí. I diumenge... Barça-Betis, al Camp Nou. És l'últim partit del Barça a casa. Si guanya, el Barça farà 19 victòries en 19 jornades com a local, que no s'ha vist mai a la història de la Lliga, que és un altre rècord molt xulo de cada diumenge. El partit està fixat a les 7, en horari unificat, però, com hem dit abans, podria canviar d'horari, perquè Barça i Betis ja no s'hi juguen res en les dues últimes jornades. I apunto una informació del Tu Diràs. El Barça ha convidat aquest diumenge al Camp Nou, al Barça-Betis, a tota la plantilla de la Champions de París, perquè aquest diumenge, 17 de maig, farà 20 anys de Eto'o, com en Tita Pell, Gemma Pell Samuel. 20 anys, de París.
5: Doncs molt bona iniciativa.
1: Sí. A veure qui ve i qui no ve, perquè hi ha molta gent que viu lluny, però el Barça ha tingut la iniciativa de convidar tota aquella plantilla, Valdés, Oleguer, recordeu, Márquez, Van Bommel, Deco, Juli, Larsson, Eto'o, Belletti, sí. De fet... Aviat el Tu Diràs, recordarem amb Giuliano Belletti aquella final i els 20 anys de París, de la segona Copa d'Europa de la història del Barça. Aquí queda. Amics, moltes gràcies. Realment, ara ho diré com ho penso.
2: Ara què diràs?
1: No,
2: diràs, perquè cada dia és la mateixa comèdia.
1: És un farsant.
2: Et tenim controlat. Em mullaré
1: com Florentino Pérez avui. Ahir vam fer una bona tertúlia, però crec que avui ha estat millor. De moment és la millor de la setmana, avui. A veure què passa demà.
2: Pilota el pal, has vist? Pilota el pal. Sempre.
5: L'hem hagut de pressionar.
2: Per favor, perquè l'hem descobert.
1: No, és que ha estat molt bona perquè el contingut també era molt bo.
2: És veritat.
1: Màrius, Lluís, Ernest, un plaer, gràcies. Adéu, vinga. Una pausa. Marta, una abraçada. Fins demà.
0: Bona nit.
1: Adéu, gràcies, Marta. Fem una pausa i de seguida la prèvia de l'Espanyol Atlètic de Bilbao, perquè demà a les 7 hi ha un Espanyol Atlètic de Bilbao clau per la permanència. I estigueu atents, perquè quan tornem de la pausa sortejarem una entrada doble per qui vulgui anar demà a l'RCD Stadium.
6: RAC 1. Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
7: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
6: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
7: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
8: Estrella d'Am està de celebració. Si us agrada fer esport i acabar-ho de la millor manera possible, us volem convidar a celebrar plegats el nostre 150è aniversari amb una cursa nocturna al Prat de Llobregat.
9: El 13 de juny, una nit per córrer, brindar i gaudir. Botifarrada, cervesa, DJ i un concert sorpresa.
8: Inscripcions obertes a cursa150.estrelladam.com.
10: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
11: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
12: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
11: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
12: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
11: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
12: RomautoNissan.com.
13: Busques cotxe? Arriba el mes del vehicle seminou aquí a Qualis AR Motors. Més de 200 Kia seminous amb garantia oficial. Aconsegueix el teu Kia fet per només 158 euros al mes. Un Kia Niro des de 205 euros o el nou Kia EV3 per 239 euros. Només fins al 31 de maig. Qualis AR Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona. QualisARMotors.es.
14: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
15: Més immediat que mai.
14: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
16: RAC1. Tots som u.
17: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Vuit i la una, us parlo d'Autocol·lecció. Tenen un estoc en cotxes que no te l'acabes. Pots remenar i remenar fins a trobar el teu cotxe. Tots estan revisats i garantits i tenen un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Així sona Autocol·lecció, amb K, eh? Cotxes de quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió. Compra un cotxe tranquil, compra'l a Autocol·lecció. Tota la informació a autocol·lecció.com. Hola, Oriol Jové.
4: Hola.
1: Què tal? Bona nit. Més enllà de l'Alavés Barça, demà, per exemple, tenim un Getafe Mallorca, un Villarreal Sevilla i també a les 7 de la tarda un Espanyol Atlètic Club de Bilbao. Com està la lluita per la salvació? Avui s'ha complicat molt, les coses.
4: Sí. Fa la sensació que vivim en el dia de la marmota perquè cada dia la soga del descens estreny una mica més el coll tant del Girona com de l'Espanyol. De fet, el Girona dorm avui en descens perquè ha guanyat el Llevant, ha guanyat 2-3 a Balaïdos i ara mateix hi ha un quíntuple empat entre 5 equips, l'últim dels quals ocupa la primera de les 3 posicions de descens per damunt de l'Alavés, que és 2 punts per sota, i de l'Oviedo, que ja ha baixat. Aquests 5 equips són l'Elx, que ha perdut 2-1 contra el Betis, obro parèntesi, el Betis és matemàticament equip de Champions 20 anys després, l'Elx, el Mallorca, el Llevant, l'Espanyol i el Girona. I ho són per aquest ordre perquè els criteris de desempat davant d'empats múltiples, i això és una cosa que l'Agut ha anat repetint molt els últims dies, perjudiquen el Girona, que ha perdut diversos enfrontaments directes. A veure com acaba la jornada. Dels 5 equips n'han de jugar encara 3. Demà l'Espanyol, com deies, a les 7 a casa contra l'Atlètic Club, que es juga a Europa. Demà també el Mallorca, a 9:15, al camp del Getafe. També juga a Europa el Getafe. Per sota l'Alavés, que rep el Barça, a 9:15. I el Sevilla, que està un punt per sobre, només. També juga demà el Sevilla, a 7:00, al camp del Villarreal, que en aquest cas sí que no s'hi juga res. Per tant, demà 4 partits, els 4 amb implicació directíssima per la permanència amb l'Espanyol i el Girona cada dia més i més implicats. Per dijous quedarà el Girona-Real Societat, el Girona que podria arrencar, per tant, penúltim el seu partit dijous en el pitjor dels casos.
1: I dijous també hi ha un Madrid-Oviedo i demà parla Arbeloa. Demà serà molt interessant sentir també el tècnic de Madrid després de tot el que ha passat avui. De l'Espanyol Atlètic Club de demà, alguna cosa destacada?
4: Que Manolo González continua convençut, malgrat tot, que l'equip se salvarà i que no s'aferrarà al càrrec un cop s'acabi la temporada.
18: Yo
15: estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla, no es tractar això. Jo em deixaré el pell fins a l'últim dia.
18: Manolo ha demanat personalitat als jugadors i que facin un pas endavant i ha confirmat la presència de Carlos Romero a la convocatòria. Recordo que el lateral va ser substituït durant la segona part del partit al Sánchez Pizjuán. Per al partit de demà s'espera un gran ambient a l'estadi, entrades a 10 euros, mosaic de banderes, s'ha demanat a tothom que vagi vestit de blanc i blau, per tant s'espera un gran ambient. A partir de les 7 de la tarda, partit que xiularà Hernández Maeso amb Iglesias Villanueva al bar. Sobre una de les notícies de la setmana, l'arribada de Monchi per fer-se càrrec de la direcció esportiva del club, Manolo ho ha valorat positivament.
15: Monchi va parlar amb l'equip ahir, amb tots. No és una cosa que hagi trastocat el grup, ni molt menys. Jo crec que al contrari, al final dona un punt d'estabilitat, potser que és el que potser es necessitava també, però ja et dic que no crec que sigui un punt de pressió que hagi arribat Monchi, ni molt menys. Jo crec que ha de ser un punt d'ajuda per tots.
18: Monchi, per tant, que ja treballa en el nou càrrec, perfilant la nova àrea esportiva del club, que ara Garza ho explicàvem ahir, no entra en els plans de futur, ara està de baixa, però no es compta amb ell per l'estructura esportiva del club.
1: Demà tenim un superdimecres aquí a RAC1, des de quarts de set ja la prèvia d'aquest Espanyol Atlètic de Bilbao, i empalmarem amb l'Alavés Barça a 2:15 de la nit i cap a la mitjanit, cap a les 12 farem un Tu diràs de butxaca demà per analitzar aquesta jornada, que és molt important per l'Espanyol, pel Barça també d'alguna manera, perquè pot arribar encara als 100 punts, i pel Girona, que juga dijous i estarà pendent d'aquests dos partits, sobretot de l'Alavés i de l'Espanyol. La primera persona que ara mateix enviï un correu a tudiràs@raco.net s'emporta una entrada doble per anar demà a les 7 al RCD Stadium. tudiràs@raco.net. El primer correu que entri se'n va demà a veure l'Espanyol. Hola, Dani Aguilar.
19: Hola, Aleix Pariser.
1: Abans del back-to-back, mira, parlarem de l'NBA, el back-to-back. Doncs en bàsquet, avui tenim notícia a l'ACB important per un equip català, no?
19: Sí, el bàsquet Manresa, el Baxi Manresa, que acaba de guanyar el Fontejau contra el bàsquet Girona, 74-79, acaba fa una estona. En aquest duel català cobria la jornada 31-7-4-7-9 amb una remuntada espectacular dels manresans. Els últims dos minuts, 2-14, per acabar guanyant. Demà tenim dos equips més catalans competint en aquesta 31a jornada, a les 7 Breogán, Geopos Lleida, a 8:15 Coviran, Granada, Barça, i com deies aquí al Barça és on tenim la notícia de pes, perquè ho ha anunciat avui, es retira a final de temporada Jan Veselý, el pivot txec, 36 anys, carregat de lesions a les dues últimes temporades, és una llegenda de l'Eurolliga, s'especulava amb la seva possible continuïtat a la baixa o bé amb la seva marxa a un altre equip, finalment ha decidit deixar-ho a final d'aquesta temporada, ha dit això sí a les xarxes, que espera que sigui en bona lliga o com a mínim competint al màxim amb el que pugui fer amb el Barça.
1: A veure què passa als play-off, s'està a punt de tancar la lliga regular i a veure què passa als play-off. Molt bé, Aguilar, ara parlem de l'NBA.
19: Sí, senyor.
1: Estàs pendent, no, dels play-off?
19: Estic molt pendent, sí, sí, sí.
1: I es porta una història al Pedrol d'una base de dades, estil Jové, però sí. Amèrica, ja ho
19: a veure.
1: Sobre l'NBA. Val. Gràcies, Aguilar. Adéu.
20: Back to back.
1: Una mica de back-to-back per tancar el Tu diràs d'avui. Entrem de ple en el territori de l'esport nord-americà, com sempre amb l'Albert Pedrol, que és un malalt de tot el que passa als Estats Units i al Canadà, també. Hola, Pedrol.
21: Sí, hola, arribem al que podem,
1: Claro, però és que és nord-americà,
21: sí, és veritat,
1: també.
21: És veritat, és veritat.
1: Hi ha molts equips canadencs que participen
21: sí.
1: de les competicions esportives dels Estats Units. Sobretot a l'NBA, estem pendents aquests dies, tenim ja les semifinals de conferència en marxa, amb el segon equip classificat per la final de la conferència Oest, són els vigents campions. Escolta'm, van com un tro, els Oklahoma City Thunder.
21: Sí, ara ho repassarem. En tenim un a l'est, que són els Knicks, i el segon, aquest que comentàvem, els Thunders a l'oest, que aquesta passada matinada han guanyat de 5 punts el segon partit a Los Angeles, i d'aquesta manera han escombrat la franquícia als Lakers 4-0. El millor del partit ha estat el de gairebé sempre, Shai Gilgeous-Alexander, que ha notat 35 punts, i com cada final de temporada, l'eix, ara tots pendents del futur de, qui si no, LeBron James, que en 41 anys ja ha tornat a deixar obert el seu futur per enèsima vegada. LeBron acaba contracte i no ha donat pistes del seu futur.
1: Podria seguir, eh?
21: Sí, és que cada estiu és el mateix, al final.
1: Però algun dia se li acabarà la corda, té 41 anys, com dius, no?
21: Sí, però vaja, ara potser fa allò de, que ha fet la temporada passada de fer un anunci que al final era un anunci de cunyac.
1: Ui,
21: i
1: no,
21: de...
1: no em va agradar gens allò.
21: Per tant, serem cautelosos amb LeBron James. I com dèiem, mentrestant a la conferència est, els Cavaliers han empatat a 2 la sèrie amb els Detroit Pistons, per tant, els Knicks esperen rival a la seva final de conferència.
1: Per tant, Knicks contra Pistons o Cavaliers, sí. I Oklahoma City Thunder, que són els grans favorits, sí. Contra Minnesota o San Antonio Spurs, que també estan empatats, no?
21: Sí. De fet, hi ha hagut embolic amb Víctor Wembanyama, a l'eix, i la notícia de les últimes hores és que podrà jugar contra els Timberwolves. Wemby va perdre els papers en el quart partit de l'eliminatòria, va clavar un cop de colze descomunal al jugador dels Timberwolves, Naz Reid. L'estaven cosint a faltes a Wemby i va esclatar, el van desqualificar, però no es perdrà cap partit. Aquesta matinada, l'estrella dels Spurs, si tenim fans dels San Antonio Spurs aquí a Catalunya, doncs podeu estar tranquils, perquè el cinquè partit contra Minnesota, que comença a res, d'aquí una hora, podrà jugar.
1: Li està passant de tot, la sí. Lesió.

0: Nics de petit.
1: Ah, sí?
0: Sí, això, ara parlo seriosament, sí, eh? A vegades faig broma de que vaig amb els uns o amb els altres, amb els que guanyen normalment vaig.
1: Sí, sí.
0: Però no, jo tenia un estoig, sí, quan era petitó, de... Sí. Saps aquells d'alumini?
1: Sí.
0: Que es tancaven fent,
1: sí,
0: clac.
1: Sí, un, sí, sí,
0: que,
1: sí,
0: fort, que s'hi posaven allà els llapissos. I el, sí, sí. Doncs era dels Nics.
1: Molt bé.
0: I per tant jo sempre he estat dels
1: Nics. Doncs aquest any és bon any, de recordar-se aquests dels Nics.
0: Perfecte. Sí, m'agrada. Sí, sí, sí, sí. Un cop repassada l'actualitat dels playoffs de l'NBA, avui ens ha quedat l'atenció un projecte que ha fet un periodista català que està vivint a Toronto, al Canadà.
1: Sí, els malalts del bàsquet el coneixereu, també els oients de RAC1 i del Back to Back, és el gran Alejandro Gaitán, que ha parit un rànquing històric per ordenar les millors franquícies de la història de l'NBA. Alejandro ha volcat tots els èxits de cada equip durant la seva trajectòria en una base de dades i a partir d'aquí els ha classificat de més a menys exitosos.
0: M'estàs dient que ha fet un Oriol Jové, una,
1: sí,
0: base
1: exacte,
0: de l'Oriol Jové, però de l'NBA.
1: De l'NBA, exacte. Sí, sí, sí.
0: Alejandro, què tal? Bona nit aquí a Barcelona, Catalunya. Bona tarda per tu al Canadà.
2: Bona nit, bona nit. No, no és tan bo com el de l'Oriol, eh? No.
0: Però té una mica això, eh? Li poses uns paràmetres, no? Unes indicacions informàtiques i has fotut una base d'esteva pròpia amb tots els equips de l'NBA. Per què? No sé, en quin moment?
2: És una molt bona pregunta. Porto, ja fa uns anys que tinc aquest projecte, era privat i el tenia jo mateix, li havia ensenyat un parell d'amics, però vaig pensar que hi havia un moment que era potser el moment de fer-ho públic i que tothom tingués accés a això, i a més rebre una mica de feedback de potser li dones massa punts a perdre a la final de conferència, coses així, però en general la gent ho ha rebut bastant bé i crec que ha sigut bastant just, principalment perquè jo soc dels Celtics i tinc els Lakers primers i els Sixers darrere.
0: Oh!
2: I si ho hagués fet com jo volgués, ho hauria intentat canviar perquè sigués diferent, evidentment.
0: Però ara expliquem com funciona això i aquest rànquing, quins paràmetres hi has posat i en què t'has basat. Però, o sigui, la gent hi pot accedir, la gent ho pot veure? Això és una pàgina web pública, oberta.
2: Sí, la gent, exacte, la gent pot accedir a diguem, la pàgina web on es veu bonic, amb les taules i les comparacions i tot.
0: Quina és?
2: No a la base de dades, perquè això és un Excel privat. És un GitHub, és Alejandro GGO.github.io, és molt complicat, /NBA-rankings.
0: Però la penjarem a la nostra xarxa.
2: Més fàcil
0: socials,
2: així, eh? Més fàcil així.
1: Qui vulgui, si hi ha algú encara no el segueix, el Twitter és Alejandro GGO, ja està, Alejandro GGO, i allà la trobareu. Fàcil.
0: Val. I si sí, no, farem una piulada nosaltres, sí, d'Esport RAC1, que la gent malalta de l'NBA pugui accedir-hi. Llavors, què hi trobaran, exactament?
2: El que trobaran és un rànquing on poden veure a tots les fites positives i negatives de totes les franquícies de l'NBA, les 30 actuals i les 15 que ja no existeixen, i com, donant un valor aritmètic a cada fita històrica, quina és la quantitat de punts que tenen a dia d'avui. Si passegen una mica per la web, també poden trobar una evolució històrica. Ara mateix em sembla que tinc des de 2022, llavors tinc els últims 4 anys, i una de les coses que més m'agrada és que poden comparar franquícies. Llavors tu deies, ets els Knicks. Llavors faig una taula, ho comparo amb els Celtics per veure qui és millor, si els teus Knicks o els meus Celtics.
0: Però qui és millor,
2: què
0: vol dir? Què vol dir? Títols, partits guanyats, no sé, coses així, trobaran?
2: Tot el que et puguis imaginar.
1: Punts a favor, títols, punts en contra, no?
0: Ah, sí?
1: Percentatges...
2: Més que els punts, tinc les victòries i derrotes de cada temporada, de les victòries i derrotes de playoff. També tinc, per exemple, si els Thunder fan una temporada 80%, crec que això és una fita, però si tu fas una temporada 20% o menys derrotes, això és una cosa negativa. Igual que fer playoff és positiu, no fer playoffs és negatiu.
0: Tot això va sumar una sèrie de punts i fas aquest ranking, no? Històric.
2: Exacte, i suma o resta punts segons doncs, si guanyes o si perds o si aconsegueixes...
0: De jugadors? Has fet alguna cosa o només són franquícies?
2: El de jugadors encara no està complet.
0: Val. Perquè això o sigui, tot això ho has hagut d'introduir manualment, entenc? Quan has trigat a fer això?
2: El tema és el que vaig dir, que fa anys que ho tinc, potser des de 2023, i ho actualitzo anualment, a l'estiu. Ah. Llavors és més fàcil. Però sí que vaig trigar una mica més en temes com, sobretot abans dels 70-80, que eren diferents play-offs. Llavors hi havia altres noms, com es deien semifinals o semifinals de divisió, i era fer una mica l'equitatiu al temps actual, però la resta, amb la base de dades de Basketball Reference, ha sigut relativament fàcil.
0: O sigui, has hagut d'anar buscant això... també una mica partit sí. per partit o temporada per temporada per mirar victòries, derrotes dels anys 60, 70 i tot això.
2: Correcte.

0: Correcte.
1: Que fort. Escolta'm una cosa, Alejandro. Quina és la dada més inútil, però alhora espectacular, que has descobert, que t'hagi sorprès més?
0: A mi la que més m'agrada és que hi ha una franquícia que no existeix, que té més punts que una franquícia que sí existeix.
1: Perdona?
0: Sí. Els Chicago Stags van jugar una temporada a l'NBA, van arribar a les finals, no, van jugar dues temporades, van jugar a les finals, van tenir sempre rècord positiu, 60% de victòries, tenen més punts que els New Orleans Pelicans.
1: Hòstia.
0: Actuals.
2: Que són? En quin rànquing estan?
0: Els Chicago Stags estan al 30, els Pelicans al 31. I, evidentment, els Pelicans baixaran encara més quan tornin els Supersonics al 2028. Llavors, estaran al 32.
2: Déu-n'hi-do. Clar, és cert que amb dues temporades, si ho fan bé, doncs sumen molts punts, entenc, no? Que aquí també... No?
0: Sí. Sí, exacte. O sigui, tu pots, si guanyes l'anell, el normal és que sumis uns 20... entre 19 i 23 punts, evidentment. Depèn si tens premis individuals, que també els conto, coses així. Si fas play-offs, t'assegures almenys 3 o 4 punts i això hauria de servir als Pelicans per tornar al 30.
2: Has tingut feedback de, no sé, d'amics, de col·legues, de gent d'aquí del Canadà, de fanàtics de l'NBA, no sé?
0: Sí. Vaig tenir feedback i, de fet, em va ajudar amb el sistema de puntuació. Hi havia un altre sistema de puntuació abans i el que em va fer és ajustar una mica perquè, per exemple, el que comentàvem, que guanyar l'anell tingui més pes que, per exemple, perdre finals de conferència i que es noti molt més d'una temporada. Però al mateix temps hi ha equips que no guanyen l'anell i que els recordem i com podríem valorar aquestes fites. Llavors, el cas dels Warriors del 73-9, ells no guanyen l'anell, però aquella temporada fan rècord de victòries, tenen el millor percentatge de victòries derrotes, tenen premis individuals i com aquella temporada podria tenir més valor o almenys el mateix valor que els Cavaliers d'aquella temporada. Llavors, el feedback era més de puntuació, de com ajustar-ho tot, i en general crec que a la gent li ha agradat. És veritat que hi ha sorpreses. Per exemple, als Chicago Bulls la gent crec que està massa baix. Estan vuitens, si no m'haig equivocat ara mateix, o novens, però la realitat és que és una franquícia que fa temporades que no està a l'actualitat i és la realitat dels Chicago Bulls. I això és un dels temes que més s'ha parlat, els Bulls.
1: Mira, agafant el fil d'això que em deies, t'han caigut molts pals de gent que no està d'acord d'on has posat el seu equip. Exemple, si l'Aleix ara deia que és molt dels Knicks, els Knicks estan a la posició, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i l'Aleix no està d'acord, i t'ho fa saber la gent. Ai, noi, escolta, hauria d'estar més amunt.
0: El tema és que jo només he agafat la puntuació, per dir-ho així, però si tu em dius no, és que els Knicks han d'estar per sobre dels Spurs, per exemple, que és aquí tenen just per sota. No, és que els Spurs tenen més anells, han jugat la mateixa quantitat de finals o una final menys, i la realitat és que el rècord de victòries de San Antonio està al nivell de Boston i els Lakers, per posar un exemple. Però el que els dic és, jo només he escollit la puntuació, però l'algoritme calcula on queda cada equip, i repeteixo, el feedback que he rebut sobre les puntuacions l'he apuntat, però crec que és bastant just, sobretot a la part alta, perquè és una mica el que pensem tots. Sí que jo crec que ha servit una mica perquè la gent entengués que hi ha franquícies que són històriques que potser no han guanyat tant, però que porten 70 anys a l'NBA fent història, com pot ser el cas dels Sixers, dels Hawks, dels Pistons, que els últims 20 anys han guanyat menys, o potser alguns fins i tot han estat menys més a la part de baix, però que són històrics i que crec que s'ha de valorar el fet de tenir 3.000, 4.000 victòries contra equips que fa 25, 30 anys que són a la Lliga.
1: Clar. Mira, i per part meva, Alejandro, et faig les dues últimes. Quin és l'equip més sobrevalorat de la història segons les teves dades i quin és l'equip més menys tingut de la història segons les teves dades?
0: Jo crec que has sobrevalorat. El que he buscat és quin equip té molts punts, però realment és perquè ha jugat moltes temporades, i aquí crec que són els Kings, perquè aconsegueixen 2,5 punts per temporada. O sigui, estan molt a dalt, o bé, estan bastant a dalt, perquè han jugat moltíssimes temporades, però la realitat és que si fossin un equip relativament nou estarien potser els darrers. I després, el tema infravalorats, aquí hem d'afegir Miami, que té una història molt jove, però que ha tingut molts anys molt exitosos, evidentment, amb Dwayne Wade, amb LeBron James, fins i tot amb Jimmy Butler, i crec que també el San Antonio Spurs, fins i tot estan quarts o cinquens, estan infravalorats. Perquè la majoria de dades estan virtualment al nivell de Boston i Lakers, que són els dos grans equips de l'NBA i que estan molt lluny de tothom. per mi la sensació és que amb Wembanyama els experts d'aquí 4 o 5 anys perfectament poden estar a punt de colar-se al top 3.
2: Escolta, i guanyes calés o no? Que potser algú s'ho pregunta.
0: Aquí, encara no. Estic buscant la manera de fer que totes aquestes bases de dades que tinc més, estiguin en una pàgina web que m'ajudi a guanyar una mica de calés.
2: Molt bé. Mm-hmm. Home, clar, és una feinada, ho entenc perfectament, i a més dona informació a molta gent, no? I per tant, per què no, tenir una retribució. Molt bé, Alejandro, felicitats per la feinada i a veure com acaben aquests play-offs de l'NBA. Tu amb qui vas, per cert?
0: Crec que vaig amb els experts, però no em molestaria que guanyin els Thunders perquè sóc una persona que creu que ha de guanyar el millor sempre.
2: Perfecte. Molt bé. Alejandro Gaitán, una abraçada. Et seguim.
1: Que vagi bé, Alejandro.
2: Adéu. Adéu. Vagi bé. Boníssima, aquesta iniciativa i aquesta base.
1: Sí, molt xula. A més, és un malalt de la NBA i un tio que s'ha de seguir, si ets malalt de bàsquet, s'ha de seguir sí o sí.
2: Tots els que fan bases de dades són malalts. El sí. jove amb dades preocupants, a vegades.
1: Sí, sí. Són
2: boníssimes. I l'Alejandro Gaitán, pel que he vist, també un autèntic geni de la NBA. Molt bé. Anirem acabant el back-to-back, com sempre, amb les dues seccions finals. La primera és la notícia curiosa de la setmana.
3: La notícia freak.
1: Va, passem del bàsquet al beisbol. No és ni de bon tros a l'eix la millor temporada dels New York Mets. L'equip està classificat en última posició de la Lliga Nacional i la gent no està massa motivada per anar a l'estadi, al City Field de Queens. Per aquest motiu, l'altre dia va fer fortuna una notícia que deia així: és més barat comprar una entrada pels New York Mets, $6, que una entrapa del Taco Bell. Tal com ho sentiu, ho he comprovat aquest matí. Per exemple, d'aquí uns dies hi ha un Mets Tigers, hi ha entrades per $6 que amb despeses de gestió se te'n van fins als $9, tirat de preu. Per tant, catalans que estigueu a Nova York i vulgueu viure l'experiència de veure un partit de beisbol, els Mets, el City Field, és la vostra millor opció. Per cert, l'estadi està just al costat de les pistes del US Open de tennis, per tant, si hi aneu, podeu aprofitar i visitar les dues coses.
2: La zona de Queens,
1: sí,
2: diria que està
1: barri,
2: tot plegat, Flushing Meadows, que és el US Open de tennis i la casa dels Mets, diguem-ho així. Molt bé.
1: Exacte.
2: Molt bona, Molt bona.
1: Aquestes, sí, noi.
2: Sí, aquestes curiositats que trobes arreu dels Estats Units. I, com sempre, recomanacions, no? Encara hi ha cites xules, va. Cites esportives que no us podeu perdre en els pròxims dies. Let's move and gay and get it on.
3: El top 5 de la setmana.
1: Va, comencem amb el partit de semifinals de la conferència de la NBA que podrem veure avui per la tele. A les 2 de la matinada, res, d'aquí una estona, hora catalana, Spurs Timberwolves amb Víctor Wembanyama. El podreu veure per de son.
3: Número 4.
1: I la propera matinada, també a les 2, el cinquè partit entre els Detroit Pistons i els Cleveland Cavaliers.
3: Número 3.
1: Del bàsquet a l'hoquei gel, perquè tenim en marxa els playoffs pel títol de l'NHL. Avui a 3:45 de la matinada es juga el cinquè partit de la sèrie entre els Golden Knights i els Anaheim Ducks. El partit encara no es pot veure en directe a casa nostra, però sí que el podreu veure en diferit demà a 9:45 de la nit a Movistar Deportes. Habitualment, les finals de l'NHL sí que són en directe a Movistar.
3: Número 2.
1: Baseball. Recordeu que tenim en marxa la temporada regular. Ara ho comentàvem amb els Mets. Es pot seguir en diferit per Movistar Deportes fins a les sèries mundials, que es fan en directe cada tardor. Encara queda moltíssim, però de moment, dijous a 3:45 de la tarda, hora catalana, teniu en diferit un Toronto Blue Jays, Tampa Bay Rays.
3: Número 1.
1: I amb motor, avui hem començat els entrenaments oficials de les emblemàtiques 500 milles d'Indianàpolis, on tenim el pilot català i tetracampió Àlex Palou. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor aspira a revalidar la victòria de la temporada passada. La cursa és d'aquí a 2 diumenges. Per bé que durant tota aquesta setmana es fan entrenaments lliures, dissabte hi ha la primera part de la classificació, diumenge la segona part de la classificació, que s'acabarà o que acabarà de determinar l'ordre de sortida pels pilots. La setmana que ve hi ha més entrenaments i diumenge de la setmana que ve la cursa, les 500 milles d'Indianàpolis, que esperem que Àlex Palou pugui tornar a guanyar.
2: Per tant, diumenge 24 de maig.
1: Exacte.
2: És la cursa,
1: Exacte.
2: Molt bé.
1: Sí,
2: és aquesta que es veu en la llet, si guanyen?
1: Sí.
2: Perfecte,
1: sí,
2: m'agrada aquesta cursa. Ja si la torna a guanyar i el podem tornar a felicitar com l'any passat.
1: Com l'any passat.
2: Molt bé, Pedrol, magnífic.
1: A reveure, Àlex,
2: que vagi bé. Una
1: abraçada. Adéu.
4: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
2: Una mica de back-to-back per desengreixar després de tanta actualitat densa avui amb la roda de premsa de Florentino Pérez i tota la prèvia de la jornada de Lliga. Molt interessant aquesta base de dades que ha fet l'Alejandro Gaitán, d'Helena Vià. Si sou abans d'Helena Vià, entreu i mireu-la. A veure, a l'últim minut, el nostre estudi en pràctiques entre setmana aquí al Tudiràs, el Pau Espí, està per aquí a l'estudi. Hola, Pau.
5: Hola, què tal? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Ara repassem, avui farem últim minut de portades, perquè amb tot el que ha passat és interessant veure com obre la premsa demà. Però tenim una notícia d'última hora a l'NBA colpidora, Dani.
6: Sí, un parell, de fet, no tan sols una, sinó un parell. Malauradament, el dia realment és fumot, perquè ha anunciat l'NBA que ha mort el jugador dels Memphis Grizzlies, Brandon Clark, 29 anys, i ha anunciat aquesta mort l'NBA. Encara se n'estan esclarint les causes, però aquesta és la primera notícia que hem de lamentar. Però és que de fa res, uns minuts, una segona, que és també la mort de Jason Collins, en aquest cas exjugador de l'NBA. De fet, va ser el primer jugador de la NBA a reconèixer obertament la seva homosexualitat. Ha estat ambaixador de la NBA, ha estat ambaixador de la NBA femenina, feia temps que lluitava contra un càncer i també ha mort, per tant, aquestes dues notícies luctuoses del bàsquet nord-americà.
2: Déu-n'hi-do, descansi en pau. Gràcies, Aguilar.
6: Bona nit.
2: Ara sí, bona nit. Vinga, les portades, Pau, que t'has estat mirant.
5: Doncs comencem amb el diari protagonista de la jornada, l'ABC, que obre amb una fotografia de Florentino Pérez, la comentaves abans, la refresquem, on veiem el president del Real Madrid assenyalant amb un dit inquisidor en una de les imatges de la compareixença, i titula Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC, el periòdico, per la seva banda, que titula Florentino Pérez no dimiteix però convoca eleccions. Al País, que també obre amb Florentino Pérez, en una imatge on el veiem agafant-se la cara amb els palmells de les dues mans, amb el rostre desencaixat, una fotografia que exemplifica perfectament el que ha estat aquesta roda de premsa, i El País, que titula Florentino Pérez explota contra la premsa en una insòlita intervenció. Encara amb la premsa generalista, El Mundo, que titula Florentino al descobert, i a casa nostra, La Vanguardia, que obre també en aquesta línia amb un Florentino desbocat, i El Diari Ara, que titula Florentino Pérez convoca eleccions i ataca a la premsa. Passem als diaris esportius, en aquest cas en els editats a Madrid. El diari Marca, que també amb Florentino en portada, com no podia ser d'una altra manera, i titula Desconcert, i afegeix que en una esperpèntica compareixença Florentino Pérez ha anunciat que convocarà eleccions. Per la seva banda, el diari es fa un recull d'algunes de les frases de Florentino més destacades d'aquesta roda de premsa, i no són poques, i han escollit per obrir una de les que ha fet més fortuna, que és la de m'hauran de fer fora a trets. A casa nostra, Mundo Deportivo, que titula delirant, també amb una imatge de Florentino Pérez. L'Esport, que obre amb un titular Reial esperpent. Florentino mostra la seva pitjor imatge. I per últim, i a la mateixa línia, l'Esportiu, que titula esperpèntic.
2: Sí, sí, tots en la mateixa línia, tota la premsa. Molt bé, bon resum, Pau, d'aquestes portades que trobareu demà als quioscos, o si no, als digitals. I mira, ho remato jo, amb la part esportiva. Aquest dimecres, més enllà d'aquesta jornada de Lliga, de l'Espanyol Atlètic de Bilbao, de l'Alavés Barça, hi ha un Manchester City Crystal Palace. És el partit pendent que té el City de la Premier. Si el guanya a casa contra el Crystal Palace, se situarà a 2 punts de l'Arsenal, quedant 2 jornades. Però ha de guanyar, eh? Ara mateix està a 5 punts. També demà hi ha un Lens Paris Saint-Germain. Si el PSG guanya, matemàticament campió de la Ligue 1, de la Liga Francesa, jugant primer contra segon. I també demà tenim la final de la Copa a Itàlia, a l'Estadi Olímpic de Roma, Lazio-Inter. Qui guanyi serà campió de Copa demà. Déu-n'hi-do, eh? Quin superdimecres que viurem. Gràcies, Pau.
5: A tu.
2: Vinga, a descansar.
7: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
8: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
9: Esport i un McDonald's doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
10: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
8: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
11: Exacte, jo que donaria molt de joc.
12: Yeah.
11: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
12: Yeah.
11: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
12: Yeah.
11: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
13: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
2: Aquí ho deixarem. Abans, mira, pel runners, que m'ho deixava, per la gent que estigui preparant la Marató de Barcelona o la mitja marató, aquest dijous, 14 de maig, s'obren les inscripcions per la mitja marató més ràpida i festiva del món, la Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks, que obrirà oficialment inscripcions, insisteixo, aquest dijous, 14 de maig, a les 11 del matí. La cursa serà al febrer del 2027, el 14 de febrer del 2027, però aquest dijous s'obren inscripcions de la mitja de Barcelona. L'any passat van assolir 36.000 participants, i la prova es marca com a objectiu continuar creixent i mantenint l'excel·lència en l'experiència del corredor, consolidant Barcelona com una de les grans capitals mundials del running, amb el circuit més ràpid del món, amb una ciutat completament volcada i una experiència única abans, durant i després de la cursa. Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks, que tornarà a unir esport i festa en una experiència que va molt més enllà de córrer. Inscripcions disponibles a partir d'aquest dijous a les 11 del matí. Tota la informació i també les inscripcions a la pàgina web mitjamarató.barcelona. Aquí ho teniu tot. Alguna cosa més que ens deixem, Aguilar? Què ha
6: passat? Sí, mira, una informació de fa res, una horeta. Jo crec que n'hem parlat també durant la tarda i és pertinent que ho diguem, perquè al capdavall, a un dels llocs on més ha apuntat Florentino era la premsa, doncs bé, l'Associació Espanyola de Premsa Esportiva ha fet un tuit, una piulada, dient que vol manifestar el seu més absolut rebuig a les greus acusacions que el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha efectuat en contra dels periodistes esportius. La crítica respectuosa és una part fonamental de l'exercici periodístic en tota societat democràtica, en la qual ha de ser exercida de manera lliure, malgrat les discrepàncies de semblança, el respecte ha de prevaldre sempre per ambdues parts. Això és el que publica l'Associació Espanyola de Premsa Esportiva, per rematar tot plegat la informació.
2: Ho reclamava el Màrius Carol i mira, sí, sí, s'han mullat. És una de les conseqüències que segur que n'hi haurà més i que tindrem en els pròxims dies, perquè en seguirem parlant de l'esperpent que hem viscut avui a Madrid. Ara sí, gràcies, Aguilar.
6: Bona nit.
2: Adéu, a descansar, que és tardíssim. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica, a la redacció d'Esports de RAC1, en un dia també molt intens aquí al Tu Diràs. Demà tornem en aquest superdimecres, des de les 7 Espanyol Atlètic de Bilbao, a quarts de 10 a la Ves Barça, i quan acabi el partit del Barça farem un Tu Diràs de butxaca. Aquí us esperem. Demà més. Descanseu, bona nit.
14: Tu Diràs.
15: RAC 1. Notícies.
16: Pol Prat.
17: Bona nit, passen 24 minuts de la una. A aquesta hora els mestres i professors escalfen motors per la primera vaga territorialitzada del nou cicle de protestes. Després de la vaga d'aquest dimarts, que ha afectat tot el país, aquest dimecres se centrarà només a les escoles i instituts del Baix Llobregat i del Penedès. De nou es preveuen talls de carreteres que poden complicar la mobilitat. Presumiblement seran només a les artèries principals d'aquestes dues comarques i tot apunta que començaran a primera hora del matí. Els docents mantenen, per tant, el pols amb el Departament d'Educació i continuen reclamant millores laborals. Encara porta cua també la infiltració de dues agents dels Mossos en una reunió de docents que preparaven accions de protesta. Precisament aquest dimecres la consellera d'Interior i el director general de la policia hauran de comparèixer al Parlament per donar-ne explicacions. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero hauran de respondre a les preguntes de l'oposició tot just l'endemà que aquest dimarts una associació de drets humans ja hagi portat aquest cas als tribunals. I precisament a aquesta hora els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig sense ferits a Sant Adrià de Besòs. Segons ha avançat El Periódico, hauria passat al barri de la Mina. Una baralla ha acabat amb una persona disparant trets a l'aire i també ha deixat un cotxe tirotejat. Els Mossos han trobat casquets de bala i han desplegat un ampli dispositiu per detenir els autors que han fugit, un dispositiu que, com dèiem, continua en marxa a aquesta hora. Més coses, el govern espanyol li demana una disculpa al president de les Canàries, això després que hagi assegurat que el Ministeri de Sanitat va amagar un cas positiu que hauria desembarcat del creuer Òndius. Aquesta tarda la ministra Mònica García ja l'ha desmentit i fa poca estona el ministre de Política Territorial ha fet un pas més i ha dit que Fernando Clavijo hauria de rectificar. Ángel Víctor Torres ho ha dit a la SER.
18: Se equivocó. Y lo peor cuando alguien se equivoca
12: es no reconocerlo y señalar a alguien sabiendo que lo que está diciendo es falso. Porque yo no oculté absolutamente nada, porque no había nada que ocultar. Primero, son cuestiones que lleva el Ministerio de Sanidad Exterior con la OMS y con la Agencia Internacional de Salud, y ha quedado bien claro que no había ningún positivo en ese barco.
17: Segons l'última actualització de l'Organització Mundial de la Salut, ja són 10 els contagis d'antivirus, comptant els 3 morts del creuer. I Gabriel Rufián denuncia que ha sigut víctima de 3 agressions a Madrid. El líder d'Esquerra al Congrés dels Diputats assegura que el reconeixen pel carrer i que per això, quan surt de casa, es veu obligat a anar amb gorra i amb mascareta. Rufián ho ha dit aquesta nit al Cara al Show de La Sexta, Marc Giró.
16: És una ciutat estupenda, però sí que és cierto que el facherío està desvergonzado.
18: Tú ahora por la calle, por ejemplo, muchas veces no puedes salir a cara descubierta, tienes que ir con mascarilla, con gorra...
16: Mascarilla y gorra, sí, sí. Es mi escolta.
18: Pero a ti te han agredido, además.
16: Sí.
18: Y no una vez ni dos.
16: 3 veces, sí, sí. Me han pillado bien. M'han calentat bé.
17: Rufián també ha tornat a defensar, per cert, un nou front d'esquerres per fer front a l'extrema dreta a les properes eleccions espanyoles. I un últim apunt abans dels esports. Aquesta nit s'han lliurat els premis RAC 105 i els grans triomfadors han estat Nil Moliner, Figaflaues i La Fúmiga. Moliner s'han dut 2 guardons, millor artista i millor cançó, Figaflaues, millor videoclip i La Fúmiga, millor directe. I també els Búhos, per cert, han rebut el premi honorífic per 20 anys de carrera. I ara els esports amb Pau Espí.
5: Florentino Pérez ha convocat eleccions a la presidència del Reial Madrid aquesta tarda en una compareixença que ha deixat un reguitzell de moments esperpèntics carregant a tort i dret contra periodistes, mitjans de comunicació i la Federació Espanyola. Florentino també ha atacat el Barça pel cas Negreira i ha assegurat que durant el seu mandat li han robat 7 lligues.
19: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica durante 2 décadas.
5: Per la seva banda, el Barça més un comunicat explicant que el departament legal del club està estudiant les acusacions de Florentino per valorar els pròxims moviments institucionals. El mitjà contra qui més ha carregat Florentino és l'ABC, el periodista d'aquest mitjà, Rubén Cañizares, que ha tingut un intercanvi d'opinions amb el president en plena roda de premsa, ha explicat al Tu Diràs la seva opinió sobre la compareixença de Florentino.
20: Yo he visto, pues mira, he visto al mejor presidente de la historia del Madrid, con muchísima diferencia, por encima de incluso Bernabéu, con un legado brillante durante 23 años, con sus errores, por supuesto, que hoy ha dado una rueda de prensa esperpéntica. Y más que rabia, enfado o molestia por lo que ha sucedido, me ha dado un poco de pena.
5: Encara en clau blaugrana, els de Flick juguen aquest dimecres a 9:45 al camp de l'Alavés en directe a RAC1. Abans, a les 7, l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club en un partit clau en la lluita per la permanència. Els blanquiblaus, que encara no han guanyat aquest 2026, són 17ens amb 39 punts, els mateixos que el Girona, que després de la victòria del Llevant ha entrat en descens. A banda del Celta 2 i Llevant 3, aquest dimarts també s'han jugat el Betis 2, el Jun i l'Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2, i a l'ACB de bàsquet el Manresa ha guanyat el Girona per 74-79.
17: I el temps aquest dimecres tornarà a ploure, tot i que no repetiran les tempestes de les últimes hores. Ho farà sobretot durant la tarda a les comarques de Girona i el Pirineu, i de manera més esporàdica també s'escaparà algun ruixat en altres punts de l'interior del país. Mentrestant, en general, hi haurà força estones de sol i la temperatura es mantindrà sense canvis importants. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat. I 2:45.
21: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
22: a RAC1.cat.
21: El portal de RAC1.
23: RAC1.
24: Aquest dimecres la Lliga juga a RAC1 amb doble menú de futbol. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Atlètic de Bilbao. Un partit a caixa o faixa pels blanquiblaus amb Edu de Batlle i els comentaris de Dani Solsona.
25: En el segon pal, la baixa, encara el xutador, la gol!
24: A 9:45 a Vitoria, a la Alavés Barça. Els blaugranes estrenen el títol de Lliga al País Basc amb canvi de papers a la transmissió del Barça juga a RAC1. I per rematar-ho tot plegat, Tu Diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dimecres, Espanyol Atlètic i Alavés Barça de Lliga. El Barça i l'Espanyol juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: RAC1. Tots som un milió.
0: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
1: Ciutadans de Catalunya.
0: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
3: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
4: Cerdanyola! Girona! Sant Feliu de Guíxols! Navarcles! La Prosperitat! El Carmel! Vila Olímpica! Les Olives! Palma de Cervelló! I
3: benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real. Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
7: Bon dia, Òscar Dalmau.
3: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balançó.
7: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
3: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
7: Avui hi ha vaga de mestres i professors d'escoles i instituts públics arreu del país.
3: Molt bé.
7: Un moment, i què vol dir?
3: Heu notat alguna diferència amb la resta de dies?
7: Home, Déu-n'hi-do.
3: Perquè jo he vist aquí a la Diagonal, com sempre, desenes de funcionaris esmorzant a les 10 del matí, eh?
7: Ja, però segurament no eren professors.
3: Fixa't tu, eh? Gent que té una feina que els hi permet demanar-se a les 10 del matí un mini de fuet, un cafè amb llet, amb sacarina i el Mundo Deportivo, eh?
7: Sí.
3: Aquesta classe de proletariat, eh? Tenim a les aules donant classe.
7: Què diu?
3: La generació Vivari.
7: Bueno, escolti, un moment, generació Vivari. Sí. Els docents reclamen moltes coses des de fa anys, com, per exemple, baixar les ràtios.
3: Escolta, no et facis l'interessant, ara.
7: Però que interessant...
3: Ningú sap què són les ràtios.
7: Com que no?
3: Escolti, a la gent li dius ràtio...
7: Sí.
3: I pensa en un transistor.
7: Però vostè deu pensar...
3: La ràtio.
7: La ràtio és la quantitat d'alumnes per classe, home. Hòstia,
3: pues digue-ho així,
7: home. Bueno, ara hi ha massa alumnes per classe, ha baixat la natalitat però ha pujat la immigració, els docents demanen tenir menys alumnes a classe perquè, si no, costa molt transmetre coneixements i tot s'iguala però per sota.
3: Voleu menys alumnes a classe? Aneu a la Facultat de Periodisme de Bellaterra.
7: Per què diu?
3: Home, ara que fa bon temps estan tots a la gespa fumant porros.
7: A veure, sí, però no enviarà els a infantil. Bueno, deixi-ho estar.
3: Sí, home, sí.
7: A banda, també hi ha un problema endèmic en l'atenció als alumnes amb necessitats especials. Clar, és que són moltes coses, no només és la ràtio, és que si hi ha més...
3: Necessitats especials?
7: Sí.
3: Què passa amb els alumnes?
7: No, calli, ja no.
3: Cadascú vol un mando de la PlayStation?
7: No.
3: D'un color especial?
7: No, calli, no té res a veure amb això. Necessitats especials vol dir necessitats de debò.
3: No, calli jo, no. Calli tu.
7: Eh?
3: Saps quin és el problema de debò?
7: Aviam.
3: Saps el que realment volen els professors que fan vaga?
7: Sí, ho hem explicat.
3: No, t'ho dic jo.
7: Aviam, un moment. Un senyor...
3: Mira, no t'ho diré jo. T'ho diu la sotsdirectora del món a RAC1.
7: Sí.
3: Mònica Fernández.
7: És Mònica Hernández. Si no
3: l'han canviat... Ja l'han canviat?
7: No, si no l'han canviat...
3: Bueno, pareu l'orella el que volen els professors, eh? Ojo!
22: Els docents reclamen millores salarials, ràtios més baixes a les aules, menys burocràcia i més mitjans per atendre la diversitat, però...
3: Para aquí.
7: Però què?
3: Sempre hi ha un però.
7: Home, quin però?
3: Aquests són els meus principis, però... Sí. Si no li agraden, en tinc uns altres.
7: Aviam.
3: Tot i queixar-se de tot això, és de les ràtios més baixes a les aules, menys burocràcia, més mitjans per atendre la diversitat...
7: Sí.
3: Pujar aire condicionat a les aules perquè fa molta calor a l'estiu.
7: Canviar els barracons, tenir...
3: Molt bé. Tot això ja està molt bé i tots lluitem tots per això. Però, atenció al però.
22: Però en les últimes hores, el sindicat USTEC ha posat sobre la taula que amb un augment de 400 euros mensuals podrien aixecar les protestes.
7: Ja s'ha entès.

0: És una derbi variant enmig d'un malson.
1: Perdona, al final, sí, sí, tot el problema es resumeix en... Show me the money.
0: Sí, show me the money, home.
1: 400 pepinos al mes i, escolta'm, sí, aquí no passa res.
0: Has sentit...
1: Deixem de tallar carreteres, a les ràtios que els hi donin pel cul...
0: No, has sentit... Sí, oui. Has sentit l'àudio sencer? O sigui, estan demanant menys burocràcia, més suport a l'escola inclusiva, menys alumnes per classe...
1: Molt bé, gràcies, José Antonio Bakunin. Gràcies al líder sindical. Molt bé, i tu ja has fet tots els números. Però jo quan sento un professor dient... Sí. Volem abaixar les ràtios d'alumnes per classe...
0: Sí.
1: El que en realitat sento és...
0: Sí.
1: I ja està.
0: Sí.
1: És així.
0: Una cosa, si han convertit la feina en un infern, si te l'han convertit en un infern, la feina dels mestres, dels metges, dels pagesos, dels pescadors, almenys que te'l paguin. Que et paguin aquest infern, sí o no?
1: Molt bé. Estic parlant amb el Che Gavarra.
0: Sí, sóc tots. Recordi, per exemple, els Mossos. Els van apujar el sou 4.000 euros bruts l'any, els van reduir la jornada, van aconseguir un complement de nocturnitat, cosa que està bé, estem a favor que la gent...
1: No comparis els Mossos amb els metges de la Seguretat Social o amb els mestres.
0: Home, aquests són treballadors públics.
2: I a més els Mossos també van a l'escola ara, vull dir que...
0: Sí, no, no, i a més són treballadors públics.
1: No, no, no. T'equivoques aquí. T'equivoques.
0: No són igual que...
1: No són iguals.
0: No?
1: No.
0: Què els diferencia?
1: La pistola. Els Mossos van amb pistola...
0: Sí, bueno, clar, alhora... Ja, bueno...
1: No, no.
0: Ja, però la pistola, diguem que és la pistola de tots, és la policia.
1: No, no, aquest és un... Una ensenyança que ens va ensenyar el pare de la democràcia espanyola, Francisco Franco.
0: No, a veure, Francisco...
1: Si té pistola...
0: Sí.
1: Si té pistola un funcionari...
0: Sí.
1: Millor tenir-lo content.
2: Ara podríem armar els professors.
0: Però no, queda poc. Una cosa, bon dia. Perdona, una cosa.
1: Què?
2: Què li passa?
1: Què li passa? Què fa el terra de quatre grapes? Que ha caigut?
3: No, no, m'estic amagant.
1: D'aquí?
3: Dels serveis mínims. Una cosa.
1: De quins serveis mínims?
3: Això que dèieu, de la vaga de mestres, que a més...
1: Ah, bueno, sí, que avui hi ha vaga.
3: Ja ho sabeu, la tradició dels meus fills, que és encolomar-me els nens...
1: Hòstia, sempre està igual, eh?
3: Bueno, és que me'ls volen...
2: Perquè avui és un dia difícil, hi ha serveis mínims, però la majoria de famílies han de tenir els nens a casa, endur-se'ls a la feina, demanar-se festa...
3: La xarxa és molt important.
2: La xarxa és important, clar, una vaga ja és això.
3: Jo em pregunto en quin moment, perquè jo m'he d'encarregar avui d'en Jan, de l'Ona, d'en Leo, de la Martina i de l'Eure.
1: Sí,
3: jo em pregunto en quin moment vaig deixar d'explicar als meus fills per què serveix un preservatiu. Jo quan diuen que la natalitat a Catalunya està per sota de la majoria del món...
2: És així?
3: Sí.
1: Vinguin a casa meva, no?
3: Vinguin a casa meva...
1: En una tarda com avui, en un dia com avui.
3: Vinguin a casa meva que ho estem equilibrant.
1: Però escolti, què passa? Se n'ha d'encarregar dels nets avui, també?
3: Sí, clar, clar, però ja els he dit que serà l'últim dia que m'enreden.
1: Sí?
3: Sí, aquest matí la meva filla m'envia un missatge de WhatsApp i em diu... Mira... Diu, pare, els nens i les nenes tenen molts dies de vaga. No et fa res que te'ls deixem al matí, oi?
1: Bueno, és que moltes famílies, és el que dèiem, han de fer malabars per cuidar dels fills, avui que no hi ha classe.
3: Doncs si han de fer malabars, que se'n vagin al Cirque du Soleil. M'entens, eh? Després m'envia un altre missatge, mira. Diu, quan dic que et deixo les criatures tot el matí, en majúscules, vull dir fins a les 7 de la tarda, que surti de la feina, ja m'entendràs, papa.
1: Fins a les 7 de la tarda, eh?
3: Que deu ser l'horari d'estiu, això, suposo. Mira, una altra, la pesada de ma filla, una altra cosa.
1: Ara...
3: Aprofita, si pots, per explicar-los com es fan les sumes i, sobretot, les restes portant-ne.
1: Una altra?
3: Sí, explica'ls-hi també com s'escriu. La B o amb B baixa, com van les paraules, que des de l'Associació de Famílies de l'Escola, els pares i mares m'han demanat que no els imposem les normes ortogràfiques perquè després els nens tenen traumes amb la imposició.
1: I li ha d'ensenyar vostè quan va amb B o amb B baixa? Una paraula?
3: Una paraula, sí.
1: Però, què diu?
3: Però ensenya'ls-hi com si les normes ortogràfiques fossin idea seva. Ha de sortir d'ells!
1: Home, respecte. Més coses?
3: Papa, per postres de dinar i per berenar, que no mengin res amb xocolata.
1: Molt bé.
3: Ni sucre. Ni gluten. Ni greixos saturats. Ni greixos insaturats, aquests són nous, Ni hidrats de carboni,
1: Mare meva.
3: I que sigui un berenar que puguin menjar ells sense fer servir coberts. Només amb les mans.
1: Però que no en sap.
3: Mare de Déu, senyor.
1: I què els farà per berenar?
3: Ja ho he pensat.
1: Què?
3: Aniré al Leroy Merlin i compraré 8 metres de plàstic de bombolles que no té sucre, ni greixos, ni hidrats.
1: No,
3: i bon, poden estar tota la tarda mastegant.
1: Molts ànims, avi, eh?
3: No, gràcies. No, ànims. No, no els tinc. Gràcies. Que vagi bé. I... Jo també faré com els professors. Mira, jo tot aquest infern govern l'accepto. Si em paguen diners, bueno, no l'accepto, però si més no està pagat.
1: Ja, ja.
3: Gràcies i bon dia.
1: I avui a la competència també parlarem del temps, perquè sí, aquesta tarda s'esperen ruixats, xàfecs i tempestes en moltes comarques.
3: Sí, senyor i senyora, hem de donar la benvinguda a qui en sap més de RAC1 de tot això, que és la cap de meteorologia, la Mònica Usart. Mònica, bon dia! Sembla que no hagi de passar, perquè si més no, a Barcelona ara mateix hi ha un sol radiant, el cel és net, és un cel blau, és aquell dia de maig que ve de gust sortir a manifestar-se amb
4: els professors. No te'n refis, eh?
3: Sí.
4: Però, la primavera.
3: Exacte. Què hem d'esperar, que plogui avui o què?
5: Sí, que plogui. De fet, ja comencen a créixer nuvolades ara mateix a les comarques de Girona, algun punt del prelitoral de Tarragona, també cap al Pirineu, i això anirà més, i aquesta tarda plourà pràcticament tot el país. Però hi ha algunes zones on hi ha avisos de perill més alt, per exemple, al voltant del Vallès, cap al voltant de Montserrat també, Bages, Anoia,
2: l'Alt Penedès,
5: comarques de Girona, interior de Girona, Catalunya Central, totes aquestes zones, doncs hi ha risc que hi hagi algun aiguat, calamarsada, pedregada, fortes ratxes de vent, alguna d'aquelles tempestes més intenses de primavera.
2: Aquesta gent que ha vingut de Girona i de llocs tan romàntics com Salt,
5: quan vagin cap allà, doncs podrien ja trobar alguna tempesta.
6: La neboda de la Pilarín, que té un una parada de Mel i Mató allà a Montserrat.
5: Vaig a gravar. Avisa-la.
3: Totalment inesperada. Un moment, no cal que cridi.
7: Escolta'm, que estic a la ràdio.
3: Sí, un missatge de WhatsApp.
7: Aquí.
3: No cal cridar.
7: Calleu, home, que s'ha gravat la teva veu, ara.
3: Ja sé que s'ha gravat la meva veu, però és que
6: li torno a dir
2: al WhatsApp. Compte que l'última vegada que ens el va enviar a nosaltres, el missatge.
3: Sí, exacte. Sí, aviam. Ha d'enviar un missatge a una persona que té una parada de...
7: Ah, he perdut la Pilarín, ara. No sé l'aquí.
3: Sí, busqui...
5: Ha marxat amb el dent.
7: Calleu! Pilarín! Escolta'm, digue-li a la teva neboda,
3: mare meva,
7: la que té la parada allà a Montserrat, al Mel i Mató, que ha de ploure, que ho ha dit la Mònica, ho sap.
3: Ho sap
7: tot, sí.
3: No.
7: Vinga, adéu, ja quedarem. Per
3: veure
7: Stranger Things.
3: Què diu, ara?
7: Pagarem per la tercera temporada. Una sèrie que era de nens i resulta que és de terror, ara.
3: No, bueno, ja fa uns dies,
7: monstres i coses així.
3: No barregem, estem barrejant...
7: Adéu.
3: Estem barrejant la Mel i Mató, el temps, l'alerta màxima. No, estem... Bueno, estem pujant... A veure...
7: Digue-li a la teva neboda.
3: No!
7: La que té la parada allà
6: Què passa? Que no la puc repisar, la nota de veu, ara si s'ha gravat bé?
3: Aquesta gent que...
6: A veure com estic. No ho feu, això?
3: No.
6: Gravar una nota de veu?
3: No.
6: Després t'ho has de posar per veure com estàs. Jo de vegades dic, aquí he estat una mica sobreactuada.
3: Sí.
6: I jo, com ara, jo crec que l'entrada, quan entro...
3: Va, perquè crida...
6: Quan entro, mira, aquest... Està massa sobreactuat, el borro, que tornem a gravar.
3: No.
2: Això ho fa la meva filla, que és com si fes una selfie quan fa una nota de veu.
6: Com es fa per borrar?
3: Se sent, no?
2: Ha de prema sobre...
6: Noelia, m'ho pots mirar, això? Per...
5: No, sisplau.
3: No, Noelia és l'única persona menor de 30 anys que sap com funciona el telèfon.
6: No sé què ha apretat, que no.
3: Bueno, deixi un moment. La pregunta, Mònica, era, que no me'n recordo.
5: Doncs no,
2: el Jean-Paul em sembla que tenia una pregunta.
8: Ah, sí, perdona, Mònica, bon dia, aquí Jean-Paul Desgrava. Soc superfan teu, que ho sàpigues.
1: Això no cal que li diguis, no forma part de la pregunta. Vés a la pregunta directa.
8: No, però sempre va bé que quan tens una entrevista tu li dius que com tens els nens, com van.
1: Home, perquè crees però un fora clima. De l'entrevista, és a dir, això es fa fora del micròfon.
8: Crees un clima.
1: Home, crees un clima.
2: L'has de fer abans, és el que diu el del Mau.
1: És incòmode per l'entrevistada preguntar-li pels nens.
8: No, però li he dit soc superfan teu.
1: Superfan.
2: Tu que ets superfan, quants nens penses que té la Mònica?
8: Ah, és que ella vol dir.
2: Sí, resposta correcta.
8: Bueno, he vist que el Meteocat ha pujat l'alerta de perill de 4 sobre 6.
5: Sí.
8: A 4 sobre 6, perdona,
5: sí,
8: i que Protecció Civil ha activat el pla Inuncat.
5: Sí.
8: Jo avui volia anar a la Rua del Barça. Creus que millor que em quedi a casa?
1: La Rua del Barça va ser ahir, Jean-Paul.
8: Vale, pues solucionant, me quedo a casa.
1: Sí.
8: Com sempre, Mònica. On hi ha més perills d'aiguats?
5: Doncs en aquestes zones que dèiem com al voltant del Vall.
8: Ja ho has dit abans.
2: Que el Bages...
5: Jo t'ho puc repetir.
1: No, no, no cal que repeteixis. Ets tu que has d'estar més atent.
8: No, si esteu sentint el podcast, feu el que feu sempre. En comptes de passar els anuncis, aneu cap enrere, que és bo. No,
1: a veure, Mònica Usart, d'aquí, Jep Cabassany, negacionista del reciclatge i fumador en interiors. La meva pregunta és la següent. Creus que avui és un bon dia per deixar el meu cotxe aparcat en una riera del Maresme?
5: No.
1: si trobo algun lloc, perquè està tota a rebentar de cotxes aparcats, sí. que bueno, som no. conductors, és que ens agrada el risc. No?
5: Seria millor que no...
1: Ojo, jo hi poso el freno de mà molt cap amunt
0: sí, clar.
1: per assegurar que el cotxe no es morà.
2: I la primera, passi
1: que passi.
2: I la primera no?
1: La primera, sempre.
0: La primera, que hem d'anar a recollir el cotxe a Manacor, no? Sí.
2: Perquè vostè no és, no, és de canvi automàtic o de...
1: No, home, canvi automàtic és una merda, home.
0: Què diu? No en té ni idea.
1: Canvi automàtic és de cotxe elèctric, d'aquests sí, que... No, home, no, home, no, un cotxe, un motor ha de rugir.
0: Ha de rugir, sí.
1: Vull dir, jo quan foto primera per arrencar el cotxe i passo a cinquena...
0: De primera a cinquena?
1: Home, claro.
0: Hi ha una elipsi, no? De...
1: Això no vull, no vull pràcticament reprís, eh? Vull dir, vull passar de 0 a 100 per hora. En canvi, a un d'aquests automàtics...
0: Sí. Va, ell sol,
1: fins
0: bueno,
1: que no...
0: Ha d'entrar ell.
1: Agafa i bé, canvia ell sol.
0: S'ha de ser respectuós amb el motor de l'híbrid o de l'elèctric.
1: Un cotxe no sap quan canviar.
0: Molt bé, l'has de canviar.
1: El que sap quan canviar és el conductor.
0: Sí.
1: El canvi automàtic és per dones.
0: No, és imbècil, vostè.
1: El canvi automàtic el va fer per senyores que no sabien conduir.
0: No, bueno, jo és que...
2: La pregunta quina era?
1: La pregunta és... Sí. No, això és...
5: Això, pot deixar el cotxe a la Riera.
1: Riera de Maresme, què passarà?
5: Jo diria que no el deixis a la Riera, no, i si el deixes no el vagis a buscar. Però després hi ha ploure, saps què vull dir?
0: Clar. Vaja. Molt bé. Alguna pregunta més, Angelines? Em penso que vostè...
1: Jo, mira, no? jo... Sí. Escolta'm, jo... Estic molt decebuda amb tu, Mònica.
0: Ai, va bé.
1: Perquè jo ja fa setmanes que vaig fer el canvi d'armari.
5: Sí?
1: Ja vaig treure tots els vestidets de flors, vaig treure totes les faldilles, crec que no sóc l'única.
0: Aquells senyors de Girona també ho van fer.
1: Hi ha un senyor aquí pervertit que també...
0: A veure, un moment, per què dius?
1: Escolta, jo ja he tret les sandalietes, i he guardat... I resulta que ara torna la pluja.
5: I baixa la temperatura, també.
1: Però què passa aquí? Sí. Que estem vivint a Estocolmo?
5: Baixarà 4 o 5
1: graus. És una vergonya, això, és que ens esteu fent els meteoròlegs.
5: No, és la primavera, ja ho porta, això. Sí. No és estrany, eh?
1: Doncs pues fes algun ritual amb el foc, el fum, algo.
5: A mi no m'afecta.
1: Els indiets d'Amèrica?
0: No, aviam,
1: ho feien, això?
0: No, ho feien, però ja no ho fan. Estem passant del mitos al logos.
1: S'hauria de tornar a fer.
0: No, s'hauria de tornar enrere, de quan la gent havia de llançar uns ossos de conill.
1: Escolta, és que estem ara contra les supersticions populars?
0: Sí.
1: Escolta'm.
0: I no només les populars, sinó una mica contra totes les supersticions.
1: La Conchitín, el fill?
0: Sí.
1: Quan tenia 8 anys?
0: Aviam.
1: Tenia una berruga a la parpella.
0: No.
1: Hòstia. Van revisar, bueno, van anar dermatòlogues, van anar als oculistes, a la Fundació del Barraquer...
0: Sí.
1: Ningú li sabia resoldre.
0: Mm-hmm.
1: No? I... Es va agafar, van anar a casa l'Enriqueta...
0: Què és l'Enriqueta?
1: L'Enriqueta, té l'home de l'Enriqueta, té gep. Té un gep, té una mica...
2: Té una gepa, sí.
1: Exacte, té una gepa.
0: Sí.
1: Llavors, el ritual popular diu que si la criatura puja damunt de la gepa, o sigui, s'estira la persona amb gepa, s'estira al terra.
0: Sí.
1: La criatura puja damunt de la gepa, escolta, això és el que va fer.
0: Ha de fer el mortirolo, ha de pujar una mica al cim. Ha de fer el cim.
1: Ha de fer el cim, son fill va fer el cim, i una vegada al cim, cridar tots alhora. Cura dolor, que sóc bessó. Perquè el marit és bessó, eh?
0: Ah, un moment.
1: Ha de ser geperut i bessó, eh? Sí. Bueno, clar, és
5: Déu difícil. Castiga dues vegades.
2: Anava a dir això, no sé si a l'IDESCAT surt.
1: Cura dolor, que sóc bessó. Cura dolor, que sóc bessó. Cura dolor, que sóc bessó, tres vegades.
0: Però aviam.
1: I el fill va baixar del d'allò. I la berruga, escolta, en 2 dies li va caure.
0: Sí.
1: T'ho pots creure?
0: Doncs
1: pues ja està!
0: No sabia com explicar... No sabria com explicar com ha passat això, ni com va trobar un bessó amb xep.
1: Sí, home, clar, has de buscar. Nosaltres perquè coneixem... Coneixem l'Enriqueta, sí.
0: Uh-huh. Doncs m'he quedat una mica glaçat, deia Oriol.
2: No, només sé preguntar-li a la Mònica, perquè l'avi també el veia preocupat per tenir els nens a casa.
0: Si coneix algun bessó que tingui...
2: Fins quan ha de durar aquesta alerta, demà com ho tindrem, si això és aquesta tarda només una cosa així...
5: Sí, de moment aquesta tarda, i demà sí que es manté el risc, però ja no 4 sobre 6, sinó que rebaixen aquest risc en punts de les comarques de Girona, que és on s'esperen ruixats, perquè el dia de pluja més general és avui, és aquesta tarda.
1: Mm-hmm.
5: I després, els propers dies, Girona, Barcelona, Pirineu es poden anar repetint, però la resta en principi no.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Mònica.
5: A vosaltres.
2: Res a dir sobre la gepa, eh? No.
1: Va, que avui a la competència també parlarem de la gestió dels residus. Avui llegim a la web del 3cat Info que 2 milions de catalans utilitzen la recollida de brossa porta a porta.
8: A mi m'ha flipat el porta a porta, tio.
1: Sí? Et sembla un bon sistema de reciclatge?
8: Sí, jo deixo la porta entreoberta i la brossa una mica per si algú del servei de neteja vol passar a saludar, per exemple.
1: No? O sigui, per tu... Sí. Hòstia, s'ha d'estar molt sol, eh? O sigui, per tu, la recollida d'escombraries porta a porta és un esdeveniment social, és una oportunitat per conèixer gent.
8: Per contactar amb persones.
1: Per conèixer algú, eh?
2: És el teu Tinder, eh?
8: Sí, jo no vull obligar ningú a venir a casa perquè sóc un home molt destruït. Aleshores...
1: No, deus voler dir de construït.
8: Bueno. No, vull dir destruït.
1: En aquest cas sí, eh?
8: Tinc un truc per si la persona o personis o ens que recullen la brossa...
5: Vaja, bruts.
8: Bessons. O sigui,
1: tens un truc?
8: Sí, per si aquesta persona que recull la brossa té ganes d'entrar a casa, a saludar-me, a saludar una persona, no?
1: No, però no cal que ploris.
8: Establir una conversa, menjar Kellogg's, el que sigui.
1: Menjar Kellogg's, per tu...
8: Per mi és com... És el whisky de les persones que no bevem whisky.
1: Si tu ara, un desconegut, truca a la porta i el convides a menjar Kellogg's.
8: Amb una mica de llet. Sí.
1: Encara que sigui el revisor del gas.
2: I poses abans la llet o abans els Kellogg's?
8: Primer els Kellogg's i faig com una... com si caigués el sal del rossinyol de Sant Miquel del Fai.
2: Com si fos cidre, eh?
8: Sí, i faig escanciar, que se diu... ara salta... Hi ha alguns que salten del bo per un efecte de...
2: Però no són persones, eh?
6: Bueno, deu quedar maco el màrmol, de la cuina, quan fas això.
8: Aleshores jo deixo un recorregut de restes d'orgànic i ells...
1: O sigui, tu?
8: Sí.
1: Deixes la porta entreoberta de casa.
8: Sí.
1: Per si algú del servei de neteja que ve a recollir la brossa vol entrar.
8: Per porta a porta. Sí. I deixo un recorregut de restes d'orgànic i així doncs, ells segueixen el camí i acaben al menjador on he deixat la taula parada amb 2 plats, 2 copes de vi, una espelma encesa...
1: Sí, com un...
8: Són treballadors...
1: Fas com aquell conte del Hansel i Gretel.
8: Sí.
1: Un Hansel i Gretel... romàntic, que et porta a una taula amb copes de vi, fins i tot,
8: exacte,
1: i amb espelma.
8: Però en lloc de molles de pa, el caminet el marcaré, això, una miqueta de menjar podrit, que se m'ha passat, un pot d'olives, que em vaig comprar un pot d'olives.
1: Hòstia, per passar-se un pot d'olives l'has de tenir obert molts dies.
8: Sí, no.
2: Durant anys, les olives.
8: No, de fet, estava tancat ja dins de la nevera.
1: Tancat ja dins de la nevera.
8: Però eren olives tallades, que són les que m'agraden per fer pizza. Perquè un dia vaig intentar, però eren en pinyol i costa molt tallar les olives que quedin amb el forat al mig com si fos un dònut.
1: Sí, home, clar.
2: Has intentat tallar un pinyol d'oliva.
8: No, ja està. No, sí.
6: Hi ha un ganivet que jo el tinc a casa que talla pinyol d'oliva, ossos i fins i tot les sabates, també, que el vaig comprar al Teletienda.
2: A les 4
6: de la matinada. Que sortia un senyor a les 4 de la matinada tallant una bamba. Tu pots creure?
2: Pues
6: a casa el tinc.
2: Que és molt útil saber que pots tallar una bamba. Cosa que tots hem fet alguna vegada a la vida.
8: Doncs jo faig això. De moment no ha entrat ningú a casa. Jo els estic esperant.
1: Jean-Paul. Jean-Paul. Tenim, o sigui, aviam, has de tenir clar que aquesta notícia és una notícia bona i dolenta per tu, perquè el reciclatge eficient continua creixent, però en lloc del porta a porta, sobretot ha pujat l'ús dels contenidors intel·ligents, els que només els pot obrir un usuari amb un codi privat.
2: Amb un QR, aquestes coses.
8: No, però no parleu així. A mi no m'agrada jutjar els contenidors en funció de la intel·ligència del contenidor. No. S'ha de ser inclusiu amb els nous contenidors intel·ligents, però també amb els antics contenidors amb diversitat funcional.
1: Escolta, un moment. T'estàs fotent en un jardí. Els contenidors que no són intel·ligents no tenen diversitat funcional.
8: Sí.
1: Són els contenidors de tota la vida. El blau, el verd, el groc i el marró.
8: No, retira el que acabes de dir.
1: Què acabo de dir?
8: És molt lleig classificar per colors. Això de dir el contenidor marró és racista. El reciclatge del segle XXI no entén de colors ni de races.
2: Home, sí.
1: Sí, aviam. Perquè jo ho entengui.
8: Se diu contenidor racialitzat.
1: Sí, home, ara direm contenidor racialitzat.
8: No, perquè tothom és com... Està patint la vostra opressió, que és llençar merda a totes les coses.
2: Els envasos de plàstic, a quin contenidor racialitzat els llences?
8: No es diu així.
1: Escolta'm.
8: No sé com es diu.
1: Escolta'm, perquè jo ho entengui, el teu consell pels qui encara no gaudeixen de la recollida de residus porta a porta és...
8: Reciclatge inclusiu. Jo el recomano...
1: Però què és el reciclatge inclusiu?
8: Llençar-ho tot al mateix contenidor. No distingim per contenidors. És que si no...
1: No distingim per colors.
8: No, ni per... Un. Que n'hi hagi un i ja està. És que al final...
2: Però això no és reciclatge.
8: Sí, en el meu cor, sí.
1: Escolta, ara que parleu d'Oixa, informeu que han trobat restes humanes al cim de la Mola, al Vallès.
3: A veure, un moment.
6: Això és un capítol del Crims! Ahir es va acabar, veu veure el capítol d'ahir de Crims o no?
3: No, bueno...
6: Home, per l'amor de Déu!
3: Se'l poden baixar...
6: Els mortets?
3: Els mortets, un moment.
6: És l'hora dels mortets? En TV3 els dilluns, eh? I ara... S'ha acabat, ara ens quedem òrfanes.
3: Òrfanes de mortets.
6: Les veïnes, sí, que quedem per veure'l, eh?
3: Sí, però expliquem això de la Mola, que és interessant.
2: Sisplau, sí, els treballs de conservació que s'estan fent al monestir han trobat tombes amb esquelets de 14 persones enterrades fa uns mil anys, eh?
6: Ui, mare de Déu, senyor. 14 esquelets de mortets, això deu haver sigut el fantavirus. Nenes, correu, eh?
3: No té res a veure. Són tombes del segle X, si no m'equivoco.
6: Del 2010?
3: No, del 900 i pico. O sigui, del segle X.
6: Ja s'havia inventat el fantavirus?
3: Bueno, no sé exactament si s'havia inventat. Suposo que virus hi havia de tot tipus, però no sé
6: si... Aquí s'ha d'investigar, això, com ha sigut 14 morts, que han trobat els 14 esqueletos. Bueno, segur que va començar amb un estornut.
3: Amb un estornut? Bueno, no sé com va
6: començar. Aixís!
3: Sí.
6: I el típic de l'altre, el del costat, i li mira, deu ser abstèmia primaveral.
3: Abstèmia primaveral, però no sé si al segle X hi havia...
2: En tot cas seria al·lèrgia, no té que té a veure amb l'abstèmia primaveral.
6: Sí, segur que és el pol·len, no? Sí, el pol·len de la corona de flors que t'hem preparat perquè ja ets home mort.
3: Però no sigui alarmista.
6: Així va anar la conversa entre dos d'aquests esqueletos.
3: Vostè ja ha fet tota l'arqueologia que es pugui fer, ja sap com va anar això. Aquests 14 morts a la Mola...
6: Seguríssim.
3: Al segle X va anar així un senyor que va estornudar, un senyor de Terrassa, que ja existia alhora.
6: Pel pol·len de la corona de flors?
3: Sí.
6: Que ja li havien preparat perquè ja es veia allò que...
3: Sí, de tota manera, no sigui alarmista, es tracta d'un sepulcre, segons hem llegit, de fa més de 1000 anys, de quan al cim de la Mola només hi havia una església. O sigui que...
6: Ai, el cim de la Mola.
3: Sí, ben maco.
6: El cim de la Mola és aquest d'allà del Vallès, que hi ha...
3: Del Vallès, es veu tot el Vallès, la Terrassa, Matadepera... Sí, allò que...
6: Quina pena que tanquessin el restaurant que hi havia allà. Al cim de la Mola hi havia un restaurant. Te'n recordes, nenes?
3: Sí.
6: Vella. Molt bé.
2: Sí. Pujaven amb burros, no?, al menjar.
3: Sí, nosaltres anàvem... Una de les excuses era que els burros estaven rebaixant la muntanya, o sigui, que l'estaven fent més petita i que, clar, l'ús intensiu del ruc estava
6: però
3: fent...
6: Però quan la gent parlava dels rucs,
3: sí, parlava
6: de la gent que hi anava.
3: No, dels
6: animals.
3: Hi havia
6: una gentada,
3: Hi havia una gentada, això també és veritat, jo que he viscut...
6: No era gent gaire llarga,
3: Què vol dir?
6: Vull dir que era gent que anava a pujar una muntanya, anaven amb mocassins, de dir, home, però poseu-vos unes xiruques o no?
3: Està parlant de la meva vida, perquè les vegades que pujat a la Mola, que ho tenia al costat de casa pràcticament, ho feia de qualsevol manera.
6: Però vosaltres
3: no és l'Annapurna, no és l'Annapurna.
2: És una cosa que puges i, a més, quan puges veus el Vallès, vull dir que...
6: Mare
3: Què passa? Que ets a Mataró, xaval?
6: Jo hi anava...
2: A més, tenim mar, tio, que ja fugida.
8: Bueno, sabeu que es veu en dies de molta netedat del cel, claro.
2: Dies clars.
8: En dies clars.
1: No em diguis que es veu Mallorca,
8: Tu també ho has vist, no? Sabeu la
1: però Mallorca es veu, però des d'Albacete, pràcticament.
8: Ja voldrien els d'Albacete veure Mallorca.
1: Però segur que hi ha algú Albacete que diu cuando el cielo está despejado se ve desde aquí Mallorca.
8: No.
1: Es veu Mallorca des de tot arreu.
8: No, és veritat. No, per què aquesta indignació contra el poble mallorquí?
1: Perquè no t'ho inventis.
8: No m'estic inventant. Jo vaig anar un dia d'excursió quan encara hi havia rucs, quan no els havien prohibit, i es veia Mallorca.
1: Mallorca.
8: Jo no ho vaig veure, però m'ho van explicar i es veia Mallorca.
1: Doncs ja hi som.
8: Molt bé, jo estava mirant, doncs, cap a Mura.
1: Doncs escolta'm, la d'això és la Mola, aquesta.
8: Sí.
1: A veure si tornen a obrir el restaurant.
2: Que no, ja han dit que no, allò.
1: No hi ha ni un xiringuito?
2: Ho estaven desmuntant. No, ja està.
1: Mare meva. Nosaltres hi anàvem com a mínim un cop a l'any.
3: Ah, sí?
1: Hi anàvem amb la Conchitina, amb l'Amparín, la Consolín.
3: Sí.
1: Bueno, ens posàvem els leggings, un crop top ben apretat, de licra, unes bambes d'excursionista de 800 euros, agafàvem uns pals, aquests d'esquí.
3: Allò que sembla que la gent hagi baixat del Port del Comte i resulta que baixa...
6: No et canses tant?
3: No et canses tant.
6: No et canses tant. I fas... Bueno, i va molt bé per exercitar els braços, Ojo,
2: Recordi'm quina edat té vostè.
6: Jo ara 17, pràcticament. Sí.
3: Doncs baixa vostè amb la licra, amb el crop top, amb les botes, les bambes...
6: Molta gent pensa en la pujada. S'ha de pensar també en la baixada,
3: Sí, clar, la baixada.
6: Per això portes els pals, per no carregar el pes als genolls.
3: Ah, clar.
6: Perquè la pujada és dura.
3: Sí.
6: Però la baixada carrega molt més les articulacions,
3: Sí.
6: Ojo.
3: Molt bé.
2: Bueno, escolta, hem de canviar de tema, nois, perquè abans d'acabar aquesta entrada al programa, que avui està durant una miqueta, hem de parlar de pizzas, també,
3: De què riu? Ara, un moment, ara.
6: Què? Voleu que us expliqui l'acudit de les pizzas?
3: No, ara no. No explicarem acudits.
6: Va, home. Nenes, l'explico o què?
9: Sí!
6: No, Home, per la mort de Déu, nenes i nens, eh?
3: Sí, aviam.
6: Home, esclar que sí. Han vingut Angel Ivers avui al programa.
3: Hi ha un acudit.
6: Infants.
3: De... Sí.
6: Mira, l'acudit és així. Sí, bueno, això és una pizza sí. que li...
3: No, no comencem.
5: Sí. Serà tan llarg.
2: És que... És que són 86,
6: És que poses xistes, poses... Xistes.
3: Aviam.
6: És que, ojo,
3: eh?
6: Ojo perquè és un xiste.
3: Jo me'n vaig.
6: Vull dir, està basat a... Bueno, no està basat en fets reals, però el protagonista és una pizza que pot existir en el món real. Pot, és una pizza,
3: sí,
6: vale?
3: Sí,
6: és una pizza, però...
3: Sí.
6: Es comença el xiste,
3: sí.
6: que és que una pizza li diu a l'altra, que aquí ja fa riure, perquè sí. dius, home, una pizza no pot parlar.
3: Ja.
6: Com li ha de dir una pizza?
3: Sí, però...
6: O sigui, un xiste ja comença amb un xiste.
3: No, no és cap acudit.
6: Home, i tant!
3: Sí,
6: tu vostè... quan dius una pizza li diu a l'altra, la gent... Mira'ls, ja riuen.
3: No, però...
6: Guaita'ls, estan somrient ja.
3: Sí,
6: ja t'has guanyat a l'interlocutor.
3: No.
6: Dius, ara riurem, eh?
3: Crec que és desesperació, però...
6: Ara riurem, eh?
3: Sí.
6: Una pizza li diu a l'altra.
3: Què li diu?
6: Diu...
3: Sí.
6: Ai, diu, vindràs a la festa?
3: Calla, que l'acabo de llegir.
6: I un altre, l'altre li diu a la una. O sigui, parla...